0: serveis de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
1: Quina raó mou el teu món?
2: Lo futur del Pere.
3: Algun dia tenir el meu propi piset.
4: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
5: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
7: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
8: És tan tendre amb mi, sí.
9: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
8: Crec que m'he enamorat.
9: Normal, amb aquests preus.
8: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
9: I la síndria ratllada a només 0,99 al quilo. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
10: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
11: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
10: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
12: David, ¿dónde andas?
13: ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
12: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
13: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
12: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
13: ¡Antonio!
14: Marchando, otro colacao.
13: Eres el mejor.
14: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
15: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
16: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
15: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics...
16: També a la web i l'app.
15: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
16: Consulten les condicions al corteinglés.es.
17: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
18: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
19: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
20: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
21: Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos Flex, Picolín, Espol, Relax i moltes més. I ho pots finançar fins en 12 mesos. Del 21 de maig al 8 de juny al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions del departament o al corteinglés.es.
22: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder alemany al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
23: Fins aquí la setmana de la competència. Nosaltres tornarem dilluns.
24: Dilluns confirmat.
23: Ha confirmat, eh?
24: Sí, perquè nosaltres no...
23: La teva presència no està confirmada.
24: Vale,
23: potser la confirmem.
24: T'enganxo, eh?
23: Nosaltres sortim ara mateix, però arriba en Marc Giró. Feu bon des! Adéu! Adéu! Adéu!
0: la competència.
1: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
2: Hola, i avui?
0: Un programa basat en fets reals.
3: Mala farina.
0: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC 1.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: Bueno, jo el que vull advertir, aquest programa que anem a repetir ara ha estat horrible, els pitjors de, dels pitjors de la temporada. Vostès sabran el que escolten. Escolta, jo no me l'escoltaria.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
2: Home, amb el Joel Fortú i l'Ernest Ferrer, avui les té rumades, no, s'ha catafòrica total, i aquí l'estic veient, està tronxada i no va parlar. Llavors, Eder, agafes tu el seu lloc.
3: Perfecte.
2: Molt bé. Eder Benito, que és el nostre estudiant en pràctiques. Ens acompanyen dos increïbles persones, la Berta Bonet i el Jesús Verdulet, perquè avui hem de dir que han passat una cosa, hi ha una sèrie de temes, vinga de temes, que rematien, com es digui, al Japó.
4: Molt bé.
2: I per tant farem un Vostè Primer Japó Edition, Special Edition Japó, i punt. Això és així. Llavors tenim, a veure la música aquesta, tenim aquí una japonesa a la taula, perquè, que m'ho has de dir, ara parlarem de la música que posarà l'Ernest, perquè que no comencis amb això, colonialisme musical.
4: Ah, exacte.
2: Bueno, llavors, tenim la Berta i el Jesús Verdulet, que són els de muyjaponesa.com, muyjaponesa.com, eh que sí?
4: Exacte.
3: Correcte.
2: Sou una parella, sí, que a més a més, de totes les vostres coses que feu, que esteu forrades, que sabem que sou empresaris o alguna cosa deu ser, o que sou...
4: Bueno, ja
2: parlem d'això. Ja però esteu pirats pel Japó.
4: Exacte. Ens encanta, estem superenamorats
3: del Japó.
4: I d'això ve la creació de Muy Japonès, els llibres... I
2: els llibres, però els llibres increïbles, són uns llibres que són magnífics. Bueno, això en parlarem. Sí, sí. I també resulta que estàs pirada pel Japó, sobretot la teva filla, que ara en parlarem.
5: Jo estic pirada pel Japó
2: perquè
5: pel Japó és la meva filla.
2: Tu també estàs pirat pel Japó.
3: Jo també, per culpa de la televisió.
2: I estàs, a més, aprenent japonès.
3: Sí.
2: Per què, per culpa de la televisió? Explico.
3: Perquè el 3K va fer molt de mal al seu dia.
2: Ah, per quin sentit? Sí. Perquè tu què veies al 3K?
3: Tenia Dragon Ball, tenia el Detectiu Conan, Inuyasha, Evangelion...
2: Ja. I llavors tu trobes que això ja va fer... Vas dir, doncs aquí jo ja...
3: Tot això, música, ja per aquí, ja tot japonès.
2: Clar. I tot japonès, fixa't tu.
3: Sí.
2: L'Eder, cada vegada que aixeques la tapa, surt una cosa. Bueno, però aquí l'única que va parlar amb coneixement propietat de causa i propietat sobre el Japó, però nosaltres, bueno, la que no té una cosa d'una altra, és la convidada de les, amb tots vostès, de Glòries Cabaretera. Bravo. A veure.
6: Molt bé, la Kiyoko Kawaguchi.
2: Kiyoko Kawaguchi, un aplaudiment.
7: Convidar-me.
2: De res. Escolta, Kiyoko, una cosa. Kiyoko, però digues la veritat. Tu ets superfan meva, les coses com són.
7: Sí, explica'm
2: com a
7: superfan de Marc
2: Giró. Sí o no? Sí o no? Sí. Tu estàs increïblement, m'han dit, impactada de respirar el mateix aire que jo respiro, no? És així o no?
6: Sí, sí, perquè m'ha donat inspiració d'aprendre a català.
2: Ah, sí? Sóc la... Mira, això, pues, explica-li a l'Òscar Andreu, per exemple, que li agradarà molt saber-ho. Com és? Explica-ho bé, això.
7: De fet, el meu xicot m'ha recomanat el teu programa perquè buscava contingut per aprendre català i...
2: Ah, sí?
7: Sí, sí.
2: O sigui, soc una musa de la llengua catalana per a tu.
7: Sí, i pràcticament la nostra relació amb el meu xicot és...
2: El teu xicot?
7: Sí.
2: Ja dius xicot, és que diu xicot, aquesta senyora venint del Japó, diu xicot, eh?
7: És que ara classe de català hem de parlar català correctament.
2: Clar. Sí, el teu xicot és català?
7: Com es diu? Mitat català i mitat de...
5: És xarnego.
7: Xarnego.
2: Molt bé, molt bé. Ens
4: fiquem en jaleos ara.
2: Sí, ens fiquem en jaleos, però és el que volem, eh?
4: Molt bé, sí, volem.
2: Molt bé. Fantàstic. Bueno, escolta, explica'ns, per favor, Glòria, sí, Glòria Cabaretera 1.
5: Sí, se sap el nom.
2: Per què heu vingut? Perquè vosaltres heu dit, tenim una senyora que és una senyora japonesa que és fantàstica, que ha de venir.
6: Sí.
2: I hem dit, doncs aquí està. I a partir d'ella m'ha anat tirant del fil, van aparèixer els llibres d'aquí dels muyjaponesa.com, després aquests torrats també els encanta el Japó, i és que estan tots japonesats.
6: Sí, perquè, bueno, la Kiyoko, quan la vaig conèixer, ja també és fan de les Glòries, eh?
4: Ah,
6: no?
4: Sí.
6: Però
4: per aprendre català no, no?
6: Però aprendre català no, per les mamarrats.
2: Això sí.
6: Llavors jo me la vaig trobar un dia, perquè és amiga, o sigui, és amiga d'uns amics, i me la vaig trobar un dia pel carrer i va fer això que t'ha fet avui a tu.
2: A la teva cara ho va fer.
6: Sí, pel carrer. I dic, però què li passa?
2: Això també ha arribat i ha fet això, la senyora.
6: Vaig sentir que deia, una Glòria Cabaretera. I entonces dije, ay, eres fan. I bueno, aquí ja va començar una relació.
2: Va caure bé immediatament.
6: Immediatament, perquè jo no, claro.
4: Estem molt necessitades.
6: Necessitades d'idolatria, saps? I llavors, que ens idolatra, doncs ja està.
2: Tu com les vas descobrir, les Glòries Cabareteres?
4: Així.
7: Porque como vaig veure el teu programa i estava com animadores.
6: Animadores, desanimadores, me sabia.
2: Estaven d'animadores, clar. Sí, sí, estaven allà de, realment. Clar, i a partir d'aquí vas dir, vas investigar sobre elles.
7: I, sí, i tant, sobre la profunditat sobre Marc Giró, per supost.
2: Bueno, llavors, què ves, què ves?
6: Bueno, la Kiyoko té un llibre meravellós que parla, bueno, a part de parlar de cuina japonesa...
2: Perquè tu ets periodista, diguem que és periodista.
6: És periodista, no? I vas treballar molts anys a un diari del Japó, no? Del...
7: Sí. I després m'he tornat a Barcelona i afortunadament l'any passat vaig publicar el meu primer llibre en castellà.
2: Carai, carai. Perdona, per què vas deixar el Japó i vas venir a Barcelona?
7: És culpa del meu primer príncipe català.
2: El teu primer príncep català?
7: Ja. Yeah.
2: Ah, sí? Oh, et van els catalans, a tu veig.
7: No, és Carles Pujol, del Barça.
2: Com, com?
6: Carles Pujol, no, del Barça.
8: Ni tu ho sabies, eh?
6: No.
2: A veure, jo m'he perdut. Què vol dir, que tu... Tu vas ser nòvia de Carles Pujol?
6: No. Tant de bo, eh?
2: Tant de bo, és que tant de bo. No ho diem ni nosaltres, tant de bo i xicó no ho diem ni nosaltres. Escolta, Carles Pujol, què té a veure amb tu?
7: És com amor d'una direcció.
8: Platònic.
2: Ah, d'una sola direcció.
7: Sí, perquè com el seu manera de jugar al futbol, com té molta arma i m'ha enamorat i tot.
2: De Carles Pujol?
8: De Carles Pujol.
7: Sí.
2: Perdona, a veure, tu ets una japonesa que vas deixar a Japó. Tu de Japó d'on ets?
7: De sud de Japó, es diu Fukuoka.
2: I tu deixes això i vens aquí a Barcelona perquè... Per culpa de Carles Pujol?
7: Però, sí.
2: Bueno, per obra i gràcia de Carles Pujol, vull dir.
7: I també Carles Pujol era com primera entrada de...
2: Però és Carles Pujol o Jordi Pujol? A veure, és perquè Jordi Pujol...
6: Jordi Pujol també, perquè... Pot ser, però...
8: Tu si és català,
2: endavant. Tot és igual, ella té la mà.
6: He vingut pa a treballar català, això que com em considero català.
2: Catalana i puto, clar que sí. Però llavors, tu, seguint l'estela de Carles Pujol... Vas deixar el Japó i vas venir a Barcelona. Això és així?
7: Sí, això és així, perquè com em interessava la llengua catalana i la societat catalana a través de l'equip Barça, i he arribat aquí i començo a estudiar, però al estudiar català necessitem un bon contingut, no? Com Borada Drac, Patox, com Nens de Catalunya.
2: Sí.
7: I sí, per a mi, Borada Drac ha sigut Marc Zero.
2: Veus? Això és la Borada Drac d'aquesta senyora, és que per favor, de veritat, maca que m'han dit de veritat, per favor. Fort,
6: Això és molt fort.
2: Bueno, llavors, té un llibre, anem a parlar d'aquest llibre, perquè és que és interessantíssim, això m'interessa moltíssim.
6: Sí, bueno, està molt bé, és que a part de parlar de receptes de plats japonesos, a part d'això, la Kiyoko fa com un... O sigui, una comparació de la cultura catalana i la cultura japonesa, no només a nivell de l'alimentació, que també, sinó a part, doncs, parlar de coses, jo què sé, de com és l'escola al Japó, com és aquí, que tenen una assignatura que es diu Kataika, que a mi em va agradar molt quan ho vaig llegir, perquè és una assignatura que, o sigui, que t'ensenyen cultura alimentícia.
2: Uh-huh.
6: O sigui, menjar bé, però menjar bé des de petit. O sigui, ho fan tot, des de cosir-se el davantal fins a...
2: Nens i nenes.
6: Nens i nenes.
2: No, perquè aquí tenim la secció femenina, que doncs era un rotllo patatero. O sigui, sí. Però és, no, clar, és cultura, diguéssim...
6: Cultura
2: sí. Domèstica i...
6: Cultura domèstica i de saber
2: nutricional.
6: Cuinar. Nutricional i de saber cuinar uns plats com bàsics del...
2: Sí, per anar una mica a tirar... Saber-se cosir un botó, per exemple, que també està bé.
6: Exacte. Cosir a màquina, perquè també us ensenyen a cosir a màquina, no? A Kataika. Explica una mica allò del Kataika, perquè a mi em va agradar molt.
7: Ah, vale. D'acord. D'està com a etat, com a 10 anys, és obligatori com les dues sexes per aprendre aquesta assignatura. On hem d'aprendre com cosir i cuinar, i també hi havia una mica d'educació sexual.
2: Ah, sí?
7: Sí, perquè...
2: Pues ja és bastant més del que hi ha aquí, perdona.
6: I tant.
7: Sí, perquè com s'ensenya com fer un ja més còmoda i també com mantenir la vida en general.
2: Sí. Vale. Perdona, a veure un moment. I la d'educació sexual, a quina edat us la posaven, a vosaltres?
7: Vale, com fer bebè, per exemple.
2: Com fer un bebè? Sí, això us ho explicaven a la classe. O sigui, com cosir un botó, com fer un baix, com fer un bebè. O sigui, tot es considera... Sí.
7: Ja, però no, no, vida, no, no molt sí. Com tècnica profundament, com no, o sigui, no més sistema.
2: Sistema general, sí. Com fer un bebè, i això ja era l'educació sexual, aquí s'acabava o...?
7: No, i també com després, com hi havia unes classes que explicava com cuidem els nens.
2: Ah,
7: sí. I també gens grans, perquè es tracta de tot ja.
2: Val. Era, és cures en general, diguéssim. Sí. Bueno, llavors, per tant, educació sexual relativa, diguéssim. Mm. Sí, no, sí. Vull dir que...
9: Bueno, clar...
2: Ho vaig entendre, perquè...
9: Limitadillo.
2: Perquè si tu te redueix a tenir bebès i a cuidar-los després, vaja rotllo patatero. Bueno, vull dir que està molt bé, però ja hi ha més coses.
6: Què te pensaves, tu?
2: Ells, el llibre es titula, perdona...
9: Sokuiko.
7: Sokuiko.
9: Perdó.
2: I llavors, explica un tipus de dieta japonesa que és la washoku. Quina és aquesta dieta? Que és la que tu segueixes?
7: Ah, es una mica difícil de definir en una palabra hoy, porque dieta mediterránea tampoco, ya es difícil de definir.
2: Claro.
7: Pero la washoku normalmente al que mangem a la casa consiste en un cuenco de arroz,
2: sí,
7: y una sopa de miso y acompañante fuente de proteína y verduras. Y cosas y tal. Aquesta combinació, podemos considerar una mena de washoku.
2: Washoku.
9: Però jo t'he vist menjar braves, aquí també.
6: Ah, amiga.
9: Braves i truita de patata,
7: Sí. Jo veure moltes com vins.
2: I vi també, no?
9: I vi també. Sí.
2: Bueno, a mi em va sorprendre, els japonesos de sobte li donen el mam bastant, Beuen bastant alcohol, o no? No dic que tots, però...
7: Depèn.
2: Però
7: forma una part de nostra feina, també, per construir...
2: Beure alcohol forma part de la vostra feina?
7: Sí, perquè encara recordo que quan vaig anar a l'entrevista per la meva primera feina...
2: Al Japó.
7: Al Japó, periodista, em preguntaven, pots beure alcohol?
2: Uau!
7: Sí. I primera entrevista...
5: Després ens queixem de les preguntes que ens fan a les dones aquí, també.
2: Sí, sí, sí.
5: Però he hagut de preguntar-te una entrevista de feina si pots beure alcohol.
9: Pots beure alcohol, perquè si no...
2: I era positiu o era negatiu? O sigui... Tu havies de contestar que sí o que no? O sigui, què volien?
7: Vaig tenir 5 entrevistes de distint periòdic i primera entrevista contestat sí, moderadament, i no m'ha acceptat. Ja. I després, segona entrevista, dit, vale, hi ha una mica con matisos i m'ha acceptat.
2: O sigui, que era millor beure que no beure. Moderadament no volen que beguis. I per què necessitaven que begueu els periodistes allà?
7: Perquè és com una mica específica de la feina de periodista, perquè com a vegades hem de construir la relació amb entrevistados a través de...
2: D'alcohol.
7: D'alcohol, sí, perquè com els japoneses és molt com tancada a vegades, llavors per obrir la porta de cor necessitem una mica de substància.
2: Recordo una cosa, parlant d'això, ja sé que és personal la pregunta, però te la vaig a fer. Jo sé que quan tu vas conèixer el teu xicot, tu vas tornar super enamorada la primera vegada que el vas conèixer. Però ell no va tenir la mateixa sensació.
7: Sí.
2: Ell va dir, a aquesta senyora no li ha agradat. Què va passar aquí?
7: Què va passar aquí? No,
9: Que oco, que t'has vergonyat!
7: No. Triat el meu xicot estològicament i metodològicament. Metodològicament. Perquè com jo buscava exclusivament una persona que parli català.
2: Tu només volies una persona que parlés català. Clar, i que difícil trobar una persona a Catalunya que parli català.
9: Clar, però
7: Lluís parla català.
2: I vas dir, perfecte, m'agrada.
7: Sí, he entrevistat 200 xicos a través de Tinder.
8: acabo.
7: Perquè com no, volia...
5: Aquí hi ha un altre llibre, ho saps, no? Aquí hi ha un llibre.
7: Ja, encara tinc com a fira d'Excel per guardar tot.
2: Aquí hi ha un llibre. És a dir, tu, perdona un moment, a veure, tu vas
9: venir... Ja sabia la història del Lluís, però...
7: Sí.
2: Bueno, és que aquesta senyora també...
8: És un descobriment,
2: eh? Els japonesos són increïbles.
9: Són increïbles.
2: A veure, llavors, una cosa. Tu, Kyoko, vens a Catalunya seguint l'estela de Carles Puyol, el futbolista.
7: Ja només ara exclusivament al Marc.
2: Ara només a Marc Giró. Bueno, això jo t'ho agraeixo moltíssim. Hem desbancat a Carles Puyol. Bueno,
9: bé.
2: No està mal. Però quan vas, volies una relació amb un home que parlés català i vas fer càsting a 200 homes...
9: I va fer un èxit.
2: I què tal? Per tant, aquí, això, aquí sí que hi ha el gran llibre de la llengua catalana que estàvem esperant. I què et vas trobar? Quina és la teva conclusió, la que arribes a nivell lingüístic?
7: Lingüístic, ja. Yeah.
2: Bueno, lingüístic de qualsevol altra
7: també cosa. També, hi havia com a punta, com a evaluació, segons, com a rendiment, no sé què,
2: Ai, tu apuntaves tot?
7: Sí, llavors, Excel, clar.
2: Un Excel, genial.
5: I aquest això, i aquest allò... Excel, eh?
2: Com? Ah, sí?
9: Tu també? Mm-hmm.
5: Sí.
2: Mare de Déu, com sou?
5: Sí, eh? Sí.
2: I el Lluís, perquè entre tots aquests 200, per què el Lluís?
7: Perquè per mi és important que tingui el mateix sentit d'humor.
2: Ja. Yeah.
8: Sí.
7: I jo preguntava, saps bon contingut per aprendre català a cada nois?
2: Clar.
7: I algunes me recomanava Boradadurak, però Boradadurak lingüísticament és bona fuente per aprendre català.
9: Ah, no.
7: I com el meu xicot ha recomanat Marc Giró i com m'encaixava.
2: És que és increïble, no? Ni bona fuente, ni bona gran. Marc Giró per aprendre català. És que és flipant, eh?
9: Ni
2: Jacint Verdaguer, ni Mercè Rodoreda, ni...
9: Però és que passi.
2: És que tinc tota la... És que és veritat.
9: Si entens a Marc Giró, si ets japonesa, vols aprendre català i entens a Marc Giró, és que ja entens...
8: Si a nosaltres ens costa a vegades...
2: Hi ha un traductor de rus, que ara recordaré el nom, perquè crec que algú m'ho és divendres, que feia classes a la Universitat de Rússia de Moscou i els hi posava vídeos nostres del Vostè Primer, perquè els hi deia, si vostès que estan aquí a Rússia, que són russos, entenen a tots aquests gilipolles que estan parlant ara, aquest moment que els hi posaré jo del programa del Marc Giró, si entenen tot el batiburrillo que hi ha, vol dir que la cosa tira endavant.
9: Sí.
2: I ho acabaven entenent, eh? O sigui, al final de curs, si en tenies un Vostè Primer a Moscou, tenies el certificat de català, el C de català... Sí, l'Arnau Barrios, això m'ho ha explicat ell, allà t'ho dic. Bé, llavors, una cosa, no tenim més temps, quina pena, perquè aquesta senyora va estirar... Hauràs de tornar, eh?
9: Sí, doncs haurà de tornar.
2: Hauràs de tornar perquè sou... És increïble.
9: I haurà de venir amb el Lluís, perquè el Lluís té una feina molt guai que dona de menjar els hipopòtams, el
8: foc. Oh, m'encanta! És la meva parella preferida allà.
9: Sí, no, és que és meravellós. I t'explica unes històries, no, i què fas? No, jo entro allà i tiro menjar els hipopòtams. Ai, com estaven avui els hipopòtams? No, bé, jo els hi pregunto, sempre li pregunto com estan els hipopòtams.
2: O sigui, Lluís, el teu nòvio, el teu marit...
7: Nòvio. No m'he casat.
2: No t'has casat
7: encara.
2: Però viviu junts o...?
7: No, separat, perquè som comportament molt territorial.
2: Molt bé. Són comportaments territorials.
9: Molt bé, quasi.
2: Bueno, i ell si treballa amb
8: hipopòtams.
2: Clar, ell, que si treballa amb hipopòtams, o sigui, que ha de ser territorial tu, perquè tu treballes amb hipopòtams.
9: Fa més animals, però no tots. O sigui, em sembla que ho tenen com distribuït, no? Hipopòtam segur.
2: Ella està al món del paquiderm i endavant. Hipopòtam segur. Bueno, és que jo ara aquesta setmana, perdoneu, que esteu vosaltres, però bueno, anem a, per favor, amb tots vostès, deixaré bé l'OBD.
9: Bravo.
2: A veure, la Desiree Leder també són dos pilars del Japó.
5: Jo menys, jo he de reconèixer que menys. O sigui, a mi l'apirament també per la via filial.
2: T'ha passat per sobre, això, al Japó?
5: Passat per sobre, però d'una forma brutal.
2: Per culpa de la meva filla.
5: La meva filla gran, que no ha pogut venir perquè ara està acabant un examen de japonès.
2: Mira.
5: Ella és una... Li agrada el K-pop i tota la cultura surcoreana i etcètera, no? Llavors, quan va començar a pensar que volia estudiar després de l'ESO, va descobrir a l'Autònoma Estudis d'Àsia Oriental.
2: Mira.
5: I llavors aquest any està cursant primer curs d'Estudis d'Àsia Oriental, especialitat japonès.
2: L'Àsia Oriental, perdona, què és?
5: Àsia Oriental, Japó, Xina, Corea, aquests països, i llavors estudien tot el que està relacionat amb la cultura, la política, la geografia, tot.
1: Aquesta és l'Àsia Oriental, i l'Occidental, quina seria? Això és un cateto total.
9: Tailàndia, no?
5: No sé si és occidental, no sé.
1: Tailàndia i tot, clar.
9: Indonèsia,
1: l'editora de la... Llavors,
5: ella fa això.
1: Li agrada la carrera? Si li està encantant o no?
5: Li està encantant. Clar, per mi ha estat molt curiós, no?

0: Imagina't una botiga dedicada exclusivament a cortines a mida i decoració, que combina estil, qualitat i elegància. Ja està aquí, les Cortines de la Mallorquina. Cortines, estors, tapisseria, papers decoratius, catifes a mida... T'acompanyem en tot el procés de decoració amb una atenció personalitzada. Les Cortines la Mallorquina. Nova botiga, Roger de Flor 130, cantonada Gran Via.
1: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimo-pesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Parlem molt alt, que...
3: D'autografia, de fet. Perquè en japonès utilitzarem més de com 2.000 lletres.
2: Mm-hmm. 2.000 lletres
3: sí,
2: teniu,
3: pa, eh? Per poder llegir un diari, per exemple. Però quan, per això, com autografia de català, és fàcil per mi. Perquè
2: només... perquè ho trobes una cosa facilíssima, no?
3: Sí, perquè com, encara que com, aquí, com aquest com accent...
2: Els accents...
3: Per mi és facilíssim, però com...
2: Perquè tu tens el cap com a mínim 2.000 lletres, o sigui, kanjis.
3: Sí, de kanjis, kanjis i també variants. Otras lletres.
2: I altres, clar.
3: I, però com quan intercanvio missatges amb els natius, a vegades com posant accent molt malament, i jo sempre me preguntava per què no podem escriure bé?
2: Els catalans, dius, no?
3: Sí.
2: Clar, tu estàs flipada que els catalans escrivim tan malament el català.
3: Sí, sí, a menys de com 30 lletres, i per què no?
2: Clar, si creus que només tenen 30 lletres i escriuen tan malament, perdona, tu, quanta, un intel·lectual, per exemple, quantes lletres ha de tenir al cap?
3: Per intel·lectual, com hi ha moltes lletres que no està de us, saps?
2: Uh-huh.
3: I per això diria que 3.000 a 5.000.
2: Com és 3.000 a 5.000?
3: Sí.
2: Però per parlar el japonès funcionalment, amb 2.000 lletres, amb una abecedaria de 2.000 lletres, o com en digueu, ja vas tirant.
3: Mínim
2: 2.000.
3: Mínim.
2: I pot ser que tu tinguis 40 anys i descobreixis lletres del japonès? És a dir, que amplis coneixements de la teva pròpia llengua?
3: Sí.
2: No dic paraules, sinó dic lletres.
3: Lletres, sí. Encara com haig de com aprendre noves lletres a vegades, perquè com hi ha moltes lletres que usava antigament, però
2: ja,
3: ara no.
2: Ja t'entenc. Escolta una cosa, la teva filla que fa japonès perquè no hi havia coreà,
4: no
2: i ara
4: l'envines si hi havia la coreà. I ara el curs que ve hi haurà especialitat coreà, i ara té el cor dividit, però diu que continuarà amb japonès perquè com al coreà li agrada tant...
2: Ja ho farà ella motivacionalment, ho tindrà per la mà.
4: De forma autodidacta.
2: I està feliç, aquesta. És que important és trobar alguna cosa que
4: li... I a més, el tercer any, en principi l'ha de fer al Japó, ha de fer tot el curs al Japó, i està encantada, i ella té al cap que acabarà vivint al Japó. De fet, moltes converses que tenim, ella em diu mama, quan jo estigui vivint al Japó i vinguis a visitar-me, com ets freelance i treballes des de casa, et podràs quedar mesos amb mi. I jo, sí, filla.
2: És fàcil per una persona occidental treballar i viure al Japó?
3: No crec, perquè com primer ha d'obtenir com permís de treball i aquests casos, no? També com he tingut dificultat d'obtenir permís de treball.
2: Aquí, no?
3: Sí, de feina, sí, en Espanya. Mm-hmm.
2: És dur a qualsevol cas.
3: És mm-hmm. mismo, creo.
2: Jo deia, a banda de les faltes d'ortografia que fem els catalans, també et preguntava, Kiyoko, què et sorprèn a tu de la gestualitat, per exemple, aquí, dels catalans o dels ibers, diguéssim? Si et sorprèn algú, si quan tu vas a... arribar, es diu, ui, aquesta gent, però això que et deia, criden molt, o per què van tan ràpids, o per què van tan lents, o no? Una cosa que et sorprengués que sigui molt diferent del Japó.
3: No? Abans de venir a Catalunya, ja tinc una mica de com fetichisme a la cultura catalana.
2: Clar, tu tens fetichisme de la cultura catalana. Clar.
3: Això,
2: estaves molt predisposada que t'agradés tot.
3: Agradeia molt, però una cosa em tocava molt és, ui, hi ha moltes, però jo diria que com realitat de bilingüisme de la societat.
4: El bilingüisme.
3: Sí, el bilingüisme, perquè en Japó només parlem un idioma, japonès, òbviament. I aquí la gent, per exemple, canvia idioma. Marc també, quan llegeixo el teu llibre...
2: Sí.

0: canvies
1: sí,
0: com si castellà,
1: ah, els pijos és veritat, faig parlar-los en un castellà, altres en català. Això et sorprèn a tu. Sí.
0: I jo volia mirar com cerebres catalans a vegades.
1: Fixa't tu. Bueno, però estàs tocant aquí punts sensibles, eh?
2: Déu-n'hi-do.
1: Eder, tu per què estàs aspirat pel Japó?
3: Jo això vaig començar amb...
1: Tu també estàs estudiant japonès?
3: Sí.
1: Saps dir alguna cosa? A veure, digues, digue-li alguna cosa a la Kyoko. No tens collons.
3: No.
1: Ja, va, digue-li
4: no faci vergonya, jo ja l'he cagat, Eder.
1: Vinga,
4: no. D'aquí cap amunt.
1: Vinga, exacte.
3: Vull dir... Buah, és que m'esteu posant un brete.
1: Sí, vinga, un brete.
3: Què podria dir? Sé fer preguntes molt senzilles, de menjar, coses així.
1: A veure.
3: Podria dir... Gohan-san okides? Okideska?
4: Ara potser resulta que el japonès que ens estan ensenyant no és
3: japonès. Gohan-san okideska?
0: Gohan-san okideska?
1: Hombre, Gohan-san okideska?
3: No.
1: Gohan-san okideska,
3: s'ha equivocat,
1: calla.
3: Gohan wa okideska?
1: Ah, wa.
0: Gohan va okideska? Oki...
3: Igual és que no ho sé.
1: A què et sona, això? Si ho haig de traduir la merda que ha dit ara ell...
0: Podem interpretar de maneres distintes, oi?
1: Pues a veure.
0: Sí. Gohan okideska? Es como volumen de... Como la manja es gran o petit? Es...
3: Sí.
0: No? Sí.
3: Bueno, és el que volia dir. M'he equivocat directament perquè volia... Com es deia? He dit... volia dir, l'arròs està bo.
0: Ah, l'arròs està bo.
3: I en comptes d'avui he dit gran, no?
0: De gran, sí. Però normalment, com és gran, és com una... com tamaño. Cuando...
3: He estudiat molt mal.
4: És que no és gens fàcil.
1: Ah, no,
4: és molt complicat.
3: Per dir arròs també tenen quatre paraules.
1: Ah, sí?
0: Sí,
1: és veritat. Per què tantes?
0: Perquè com arròs és com un menjar a part molt simbòlic a la cultura japonesa. És que quan decimos comer o cenar en lugar, a veces podemos decir arroz. Arroz es como una palabra genérica para referirse a comida.
1: Ja t'entenc.
0: Sí.
1: L'arroz pot ser tot.
0: Sí.
1: Pot ser tot i pot ser res.
4: Mira que poètic.
1: Que poètic, és poètic. Bé, a veure, llavors, tu vas pirar-te pel Japó per TV3.
3: Sí. Vaig començar per aquí, després ja va entrar la música, el jazz japonès, el bebop, després va entrar al cinema i ja, doncs...
1: I d'això quina edat tenies?
3: Bueno, quan vaig començar veient Bola de Drac, no sé, 3-4 anys...
1: Mare de Déu, ets un personatge,
4: quina precocitat,
3: No, però perquè el meu germà m'obligava. I ja em vaig enganxar i ja, doncs, va ser anar descobrint els videojocs, també han fet molt...
1: Però com t'obligava el teu germà a veure Bola de Drac?
3: Perquè el meu germà té 4 anys més que jo i...
1: I et traceia allà, et donava dues hòsties i ja està. Tu t'has entrat al japonès a hòsties.
3: Jo volia veure els lunis i em deia, sí.
1: Així estàs, Eder. Ens vols recomanar molt ràpidament un llibre, Història dels Samurais.
3: Història dels Samurais, i en general, aquest, el seu autor, el Jonathan López Vera...
1: El coneixeu, aquest? Tu el coneixes, el Jonathan López Vera? Ni idea, no?
0: No em sona, però...
1: No et sona, no?
3: És un historiador japonès.
1: Sí.
3: I fa molta
1: però
3: divulgació...
1: Però Jonathan López Vera serà japonès? Serà
3: no, no, és aquí.
4: Del Japó, en tot cas.
3: Oh, sí, del Japó.
1: Ah, vale.
3: No sé parlar català, parlaré
1: ell. No sé si parlar català o parlar japonès, exacte.
3: I fa divulgació a totes les xarxes i a YouTube també la fa en català. I té bastants llibres i ell sobretot està especialitzat en el que van fer els europeus al Japó.
1: O sigui, la colonització europea... Els europeus també van colonitzar el Japó? No, no. Van a tocar els collons al Japó?
3: Van anar als jesuïtes, sobretot, i ell està molt especialitzat.
1: Con la iglesia hemos topado.
0: Sí.
1: Val. I ell, per exemple, desmenteix que hi hagi samurais al Japó, eh? Fixa't.
3: No, samurais no. Ninjas.
1: Ah, ninja, no hi ha ninjas al Japó. Això es veu que... Digues, Kyoko.
0: Ninja, sí, però és més figura... no és com realitat.
1: No és realitat, no hi havia ninjas.
0: I sé que com ninja és pràcticament com espia.
1: Ja.
0: Sí, però no practica com màgia, saps?
3: Sí, això és el que explica ell. I que sobretot els ninjas s'inventen per justificar el poder dels samurais, perquè en un període de pau els samurais ja no tenien res a fer,
1: ja.
3: I per justificar el seu poder, doncs, inventen aquest, a la literatura s'inventen aquest personatge de dir, doncs, eren terribles, eren tot el contrari dels samurais, i hem de justificar que existeixin els samurais
1: per anar contra els ninjas.
3: Llavors, a través de la literatura...
1: Estaves tortugues ninjas, també, que també podíem parlar d'aquest tema.
4: Sí.
1: Escolta una cosa, després de publicitat parlarem de cuina japonesa. Seguirem parlant de cuina japonesa amb dos especialistes que són uns pirrats també pel Japó i la cuina japonesa. Asobi! Visca!
5: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
6: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
5: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
1: Seguim amb l'especial Japó, aquí el vostè primer, que ha fet especial Japó perquè han coincidit una sèrie de temes i de persones que volien parlar d'aquest tema, escolta, nosaltres, que així estava al servei, diguéssim, fins i tot dels nostres col·laboradors. Però abans, recordem, de Siribel Olavedeca, avui aquesta tarda presentes el llibre de la Quini Martínez, a on i com i quan?
4: Aquesta tarda, a 6:45, 6:30, presentem Massa Vociferante, la Massa Vociferant, de la Quini Martínez Fernández, a la llibreria Al Libri.
1: Al Libri, això és a Gran Via.
4: Tocant a Gran Via.
1: Bueno, a la Via,
7: que ho busquin,
1: escolta.
4: Balmes 26.
1: Exacte, Balmes 26. Una cosa, i Editorial Jande.
4: Editorial Jande.
1: Efectivament.
4: I serà una presentació molt canyera, com és la Quini,
1: bueno,
4: i estarem amb l'Andió, que és percussionista, o sigui que serà
1: perquè
4: una
1: recordem que la Quini Martínez recita poesia...
4: Exacte, i canta, és repentista, el sor del tambor i tot plegat, o sigui que serà una presentació genial.
1: Amb tots vostès, Berta Bonet i Jesús Verdolet. Bravo. A veure, la Berta Bonet és autora, nutricionista i creadora de la web muyjaponesa.com. I el Jesús Verdolet és autor, dissenyador gràfic, fotògraf, va ser xef i creador de la web també muyjaponesa.com. Vosaltres esteu liats?
7: Som
8: matrimoni.
7: Estem casats.
1: Som matrimoni, sí, sí. Molt bé. I llavors, qui va començar abans aquesta piramenta pel món del Japó?
7: Vam començar plegats, perquè de fet és un projecte junt, vull dir, vam començar a viatjar junts al Japó i a partir d'aquí va néixer...
1: Acosta't més al micro.
7: Vam començar a viatjar junts al Japó, ell havia anat prèviament i em va dir, Berta, tens que anar. Jo no hi havia estat, havia viatjat molt, però no havia estat a Japó.
1: Sí.
7: I em va enamorar.
1: Tu, Jesús, per què vas anar al Japó per primer cop? Per feina?
8: Per temes professionals.
1: Per temes professionals.
8: Sí.
1: I ja vas flipar la primera vegada que vas anar. Veus que el Japó és flipant, eh?
8: Vaig flipar i vaig dir, jo aquí tinc que tornar el més possible.
1: Kiyoko, és que és flipant el teu país.
7: Mm-hmm.
1: Sí. Sí, sí, sí. És veritat, és veritat. Llavors, bueno, vosaltres, una cosa és que t'agradi el Japó i l'altra, els llibres increïblement preciosos que vosaltres feu, tan bonics, tan seriosos i tan útils sobre la gastronomia japonesa i cultura japonesa. Uh-huh. En quin moment decidiu que aquesta afició vostra ha de passar a ser una obra magna?
7: Bueno. Això va ser ell que el va liar,
1: Sí, sí.
7: Tornant d'un viatge, buscàvem sempre, però a nosaltres ens agrada molt el menjar japonès, i quan anàvem a Japó, una part superimportant era la gastronomia i conèixer. I ens trobàvem que ens faltava data, o sigui, miràvem, clar, en aquell moment també fèiem fa més temps que ara, no? Però no hi havia tants blogs, i buscàvem informació sobre les tipologies de menjars japoneses i no trobàvem, ni en anglès, ni en català, ni en castellà. Llavors el Jesús, tornant d'un viatge, em va dir, escolta, per què no fem nosaltres el llibre?
1: Però boníssim, això, eh?
7: I clar, i vaig dir, però tio, estàs boig.
1: Clar.
7: En quin moment, o sigui, jo tinc la meva feina, en quin moment... Vinga, va, escolta'm, no parlem res, comencem a provar-ho, vam fer un índex, i vam començar, i aquest va ser aquest primer.
1: El primer és que comen en Japó,
7: sí.
1: Hay vida más allá del sushi. Clar, perquè una cosa que nosaltres pensem, quan pensem, això passa perquè la gent som tòpics, tenim pensaments tòpics constants, i creiem que al Japó només fan una sèrie de coses i només mengen una sèrie de coses que seria el sushi, diguéssim.
8: Per això vam crear aquest llibre.
1: I què es menja més allà del sushi que hi ha, per cert?
8: De tot, la seva diversitat és enorme. Però enorme és enorme. Llavors, aquest llibre, per la gent que no coneixia la gastronomia japonesa, vam dir, crearem un llibre on es vegi el ventall de la gastronomia japonesa.
1: Clar, clar. I quin seria? Posa'm algun exemple, diguéssim.
7: Mira, és que la gent una miqueta, ara ja ha anat canviant, perquè aquí hi ha molta bona gastronomia a Barcelona, però en un principi, quan parlaves de gastronomia, la gent pensava, sushi, menjar cru. No, és que no m'agrada el menjar cru. I ara ja, el sushi és una cosa més. Inclús a vegades és una miqueta un menjar... En família, festiu, no es menja cada dia.
1: El sushi al Japó no es menja, no? Cada dia? O sigui,
7: estrany. I llavors, clar, tu vas anar allà i els japonesos, i dirà bé la Kyoko, treballen molt per especialitat. Llavors, tu trobes restaurants de gent que fa molt bé les coses, però fa una cosa molt concreta.
1: Per exemple?
7: Per exemple, el tonkatsu. Per exemple, la tempura. La tempura és... el tonkatsu, doncs, és com un porc molt exquisit.
1: Ja t'entenc.
7: Rebossadet.
8: És un rebossat.
1: De porc. I els restaurants que només et donen això,
8: només
1: eh?
8: Això. Només això.
7: A uns altres, doncs, soba, fideus de trigo sarracé, no?
1: Sí.
7: El blat sarraïm. Un altre lloc, tempura. I són especialitzacions. I és al·lucinant, perquè clar, tens un ventall i el sushi és una cosa més.
9: Aha.
7: I això és el que vam voler passar amb el que come, eh? O sigui, no et penses que només menges cru. Ara ja teniu 25.000 coses boníssimes per menjar, com aquí tenim la gastronomia catalana.
9: Què seria el més exòtic? Què seria el més car o el més luxós, vull dir? El més luxós en la cuina japonesa. És a dir, allò que quan un japonès diu, bueno, anem a... vaig a complaure moltíssim un convidat, o he de celebrar moltíssim, moltíssim una cosa i em gastaré molts diners en un tipus de menjar o en un tipus de cuina. Què seria?
8: Allà, el que és molt car com per regalar, i ja ho sabrà, és la fruita.
9: Com?
8: Sí, la fruita s'usa com un regal de reconeixement i llavors es pot trobar...
9: Però la fruita, un meló, una pera.
8: Sí, sí,
9: una...
8: però un meló que et pot costar el canvi... una barbaritat. Una barbaritat són...
7: 1.000 euros?
8: O més de 1.000 euros.
9: Un valor de 1.000 euros, així, Kiyoko?
0: Però com no és com fruita de cada dia.
8: No. És com un regal.
7: És com un present.
8: Això en dius com una cosa especial, per això ho dic, eh?
9: Clar. O sigui, la fruita, fixa't tu.
8: A uns preus astronòmics. Llavors el compren en senyal de respecte i de regal.
7: I amb unes caixes i bé com...
8: Sí, impressionant.
7: És al·lucinant, és com si fos una escultura.
9: I el fast food, quin seria? O sigui, la cosa més tirada del...
7: L'street food.
9: L'street food.
7: Tens molt street food a Japó, a un postillo que menges qualsevol coseta, que pots ficar un ramen, un algo, molt barato.
8: Uh-huh. I si no, les izakayas, que, que seria equivalent aquí a un bar o una tasca, que pots menjar una mica de tot.
9: Ja t'entenc. Ja t'entenc. I després hi ha la cosa de la tonyina, no? Això està mitificat. Home, la tonyina sí que, o sí que forma part de...
8: No, la tonyina és la tonyina.
7: La tonyina és la tonyina.
8: És el rei.
7: És el rei.
9: Ells tenen una
7: perdició. És el rei del mar.
9: Sí. Ja t'entenc. Sí, sí. I això ells ho tenen molt...
8: Sí.
7: És al·lucinant.
8: Sí. De fet, es fa una subhasta de la tonyina al principi d'any que es paguen autèntiques bogeries. Bàsicament sí que la compren grups de restaurants, però es pot pagar... Quant van pagar?
7: Hi ha tonyines per les que s'han pagat més d'un milió d'euros.
9: Mare de Déu!
7: Per una tonyina. Llavors, això és una subhasta que es fa al mercat de Tòquio entre els 5 i 6 de gener, més o menys.
9: Mercat de Tòquio, que quan hi vas, si descuides t'atropella un...
7: Ara ja
9: no pots anar.
7: No, això ja és que no heu tingut el plaer de poder anar a Tsukiji, ja no s'hi pot anar.
9: Tsukiji, pues sorties d'allà, i si sorties viu, pues tenies moltíssima sort, perquè et podien atropellar un d'aquests que van amb uns carros plens
7: de gel o de cacau. Tsukiji!
9: I deies, mare de Déu, et sorties, perquè allò era un videojuego, però sí, estaves tu, era los juegos del calamar, però a més que podies morir atropellada per un calamar, però directe, eh? Joder, els japonesos.
8: Ara ha canviat.
9: I després et portaves totes les tasques que hi havia al voltant d'allò, que també era increïble,
8: sí,
9: eh? Els japonesos són increïbles. Jo, les vegades que he estat, em semblen tant marcianos, perdona, que estàs tu davant, però a mi els nord-americans i els japonesos em semblen d'un altre planeta total, m'encanta.
7: Sí.
9: Bueno, escolta una cosa, i després els de Berga, també. Ara, un moment. Què és el més estrany que heu menjat vosaltres al Japó? Allò que diguis, això em fa un fàstic horrible com a...
8: Com a estrany o com a fàstic?
7: Hem de dir més d'una cosa.
8: Hem de dir més d'una cosa.
9: Doncs endavant, vinga.
8: Mira, una que hem menjat aquest últim viatge és un pes espada madurat 45 dies. Que no és res habitual. Però res habitual és res habitual.
9: Que és com allò, com aquesta casa que l'enterra, com aquesta casa que la podré, que estàs menjant la casa...
7: Com la vaca
9: que...
7: vieja, saps allò? Com coses que es posa allà i ho maduren?
9: Sí.
7: Pues això... amb peix cru.
9: Ja t'entenc.
8: Això és molt especial.
7: Això és molt heavy.
8: Molt especial.
9: I, perquè, i quin gust té? Pues,
8: exquisit. Eh?
7: No, exquisit. I canvia, o sigui, amb les maduracions i els temps dels peixos, canvia
9: Berta,
7: totalment.
9: Berta, és l'última vegada que et dic que t'acostis al micro.
7: Perdó.
9: Si no te'n vas fora de la classe.
7: No, me'n vaig. Em renyen.
9: No, digue'm, a veure.
7: No, exacte. És això. Que canvia totalment el gust. A mesura que van passant els dies, va canviant el gust del peix.
9: I com el madura? Tenen allà penjat un... Una vegada el meu marit, el meu majordom es va deixar a casa i jo deia, aquesta casa fa una olor molt particular.
8: No.
9: S'havia deixat un peix descongelat a sobre, era l'estiu, mes d'agost, un peix congelat a sobre del radiador. Madrid, 40 graus, mes d'agost, barri de Lavapiés. Si ho arribo a saber, el poso a la venda, perquè això és madura peix a la japonesa, joder.
8: No fa cap dolor, eh?
9: Ah, val.
8: Cap.
9: I quina altra cosa? Molt ràpidament, perquè estic fora de temps ja. I
7: balena, hem menjat balena.
9: Mare de Déu, Moby Dick. Sí.
7: Hem menjat Moby Dick.
8: Semen de vaca, ja.
9: Ah, semen, bueno, això, aquí en aquest programa. Bueno, escolta, hem de... Els vostres llibres no els podem adquirir, perquè, bueno, on els poden comprar la gent? Les llibreries. Hi ha El Mundo del Sushi i després Más Allá del Sushi, eh? Que comen en Japón, hay vida más allá del sushi.
7: El primer llibre ara es troba a la nostra web, a monjapones.com, el poden comprar. I a l'altre està a totes les llibreries.
9: A totes les llibreries. Perfecte. Doncs, escolta, quedeu-vos amb aquesta, perquè hi ha trucs, maneres, si voleu que us hi casa, si voleu de consells, monjapones.com. Moltíssimes gràcies.
7: Gràcies.
9: Ara, publicitat, i tornem immediatíssimament.
10: Vostè primer, amb Marc Giró. actualitzada al minut.
11: Alertes d'última hora.
10: Contingut exclusiu.
11: Entrevistes i temes virals.
10: El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
11: Podcast.
10: Fàcil i còmode.
11: Tot el que necessites és a RAC1.cat.
1: I per acabar, una última cosa que heu de saber.
12: A veure, per favor.
3: Sí, perquè més important de com ens diuen és que ens en reconegui pel que som. Doncs el mateix passa a Securitas Direct, que ara es diu Verisure. Canvia Verisure. El nom, però no el que són. Els Escolta. Primers a protegir. Securitas Direct, Verisure. Ara es diu Verisure. La teva Verisure. Companyia de sempre.
1: Més forta que mai. Amb Verisure, filla, aprèn tu ja. Verisure, mira, era el que era Segur. Ai, no, Segur no, que era.
3: Securitas Direct.
1: Verisure. Securitas Direct ara és Verisure. Si ho segueix el seu, suposo, no?
13: És que la publicitat l'hem de fer les glòries. Que aquí i allà.
1: Acabem, bon cap de setmana, eh?
14: Mira tu quina virgaria que vam de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. A la discoteca.
11: Vostè primer, amb Marc Giró.
15: A veure, que és un quart de sis de la tarda, ara necessitem també la col·laboració i els comentaris de tots els que ens esteu escoltant. De fet, us hem penjat a les xarxes, concretament us hem penjat a Instagram tot ho pengem.
16: Menys les bruixes.
15: Bueno, és que ja és una altra època, això. Ja
17: n'hi va haver prou, que van pringar, pobres.
15: Què opineu de les festes de graduació? Què opineu de les festes de graduació? Us hem donat algunes idees, per si us heu quedat secs. Exagerades, necessàries, emotives, ruïnoses. Ara parlarem d'aquest tema amb la Marta Pontnou, que és assessora d'imatge i activista, jo podia dir, contra la pressió estètica. Marta, bona tarda.
17: Bona tarda.
15: Mira, és que, o sigui, busquem un altre exemple i no el tenim. Què ha passat? Que una dona com la Laura fa ha hagut de marxar corrents cap a una graduació.
16: Com una boja.
15: Això sí, motivadíssima, que molt ja ens ha dit que molt contenta.
16: Se la notava molt il·lusionada i emocionada.
15: Això que ha sortit aquests dies, que ara en parlarem amb l'Ariana Coromines. Ariana, bona tarda.
18: Bona tarda.
15: Que van a veure, un aplaudiment també per l'Ariana, que van a veure una miqueta com estaven aquestes botigues.
18: Exacte.
15: Amb hores, no? S'ha parlat de 5 hores, de 4 hores de cua.
18: 5 hores, és una barbaritat.
15: Això ens passa ara, i ha sortit dels mitjans, o ja portem un temps que ens està passant? O és una bogeria d'aquests últims anys?
18: És una bogeria dels últims anys, però és veritat que fa temps que hi ha un ronron que s'ha posat de moda, sobretot amb aquestes graduacions dels Estats Units, que ens hem vist, no?, que havíem tots emmirallats, i també...
15: Això és d'ells, eh? O sigui, és d'ells, eh?
18: És d'ells, no, i també la cultura llatina, que fan aquestes festes dels més 16, i crec que a partir dels 16 anys la cultura llatina...
15: Aquí també es fa.
18: Aquí...
15: Jo ho he vist, eh?
18: Llavors el que hem fet és fusionar mica això...
15: Les no sé com se diria en català...
16: Puesta de largo.
15: Sí, puesta de largo en castellà, pues, no sé...
18: Però
15: no,
18: aquí que es no fa els 18, i els països llatins es fa el 16.
15: Això també ho estem exportant, eh? Compte, que tenim una altra festa a celebrar, eh?
16: I no es fa ni una primera comunió, eh?
15: Ah, bueno, clar, aquest és l'altre tema.
18: És que és molt sosa la primera comunió, home.
16: No, que sosa, que dius
18: sosa. Home, és tot molt entre el vestit blanc...
15: Te regalen un rellotge després, eh?
18: I una cadena.
15: Una cadena, si tens...
18: Després tu pots vendre tot, jo, després de l'adolescència m'ho vaig vendre tot.
15: Que és un record.
18: Escolta, doncs això es va fer, aquestes modes s'han fet com tots, i a més, què tenim? Les xarxes, no, que encara fomenten més totes aquestes necessitats, i que està bé que se celebrin coses, però, clar, a costa de què i en detriment de què, no?
15: Que és que jo crec que potser, ara, jo estic pensant en el meu canvi d'institut a universitat, o, vull dir que aquests canvis, no?, de cicles, que sí que potser celebràvem alguna cosa, però potser fèiem uns xips i
18: una berenada a la tarda.
15: Una Coca-Cola, sí. I ens n'anàvem cap a casa, no ens posàvem amb un vestit ni res.
16: Això no es feia a la universitat quan acabaves la carrera, que es feia com una mica de festa?
18: Jo ho vaig fer a la universitat. Quan vaig acabar la carrera, vam fer tot un acte i...
15: Però d'institut a universitat, no?
18: No.
15: I l'escola Bressol, no ho recordes, no? Tampoc,
18: ara molt mateix petita, no m'he present. Petita.
15: Mònica Folquet, bona tarda.
19: Bona tarda.
15: Testimònia també de primera mà.
19: Sí, perquè mon fill es gradua ara de batxillerat el 12 de juny i és una realitat una mica diferent de la que explica l'Ariana.
15: Ara ho explicarem.
19: Perquè la pressió, diguéssim, aquesta estètica i aquesta pressió tan gran, els nois, o en general, a veure, potser n'hi ha que sí, eh? Però en el cas del meu fill i el seu entorn, no la tenen.
18: Els homes ja... De sortida ja no la tenen.
19: No, exacte,
18: tenen la meitat. Això,
15: no Bueno, però a veure, algun trajo s'haurà de comprar algun senyor, no?
18: Sí,
15: senyor però... de fa... El senyor de fa?
18: El senyor de fa va...
15: El senyor de fa deu haver de portar una mica ben vestit, no?
18: Porta un vestit, però clar, els vestits més o menys tots són iguals, no hi ha massa varietat de colors, a menys que vulguis anar, no, a donar la nota, per tant, la variació de colors és limitada. Tampoc apreten, tampoc ensenyes ni cama, ni cuixa, ni pit, ni cul, o sigui que són amples, i normalment van amb sabata plana, o sigui, o bambes o sabata de cordons plana. Rarament veuràs un noi amb talons, que podria anar...
16: No, bueno, avui en dia...
18: Que podria anar-hi si volés.
16: Sí, avui en dia...
1: Jo respecto qui vulgui anar-hi.
18: Llavors, entre que la tradició de la indumentària és més limitada pels homes, perquè ells volen, està clar, i que totes les peces són més còmodes, doncs és molt més fàcil per ells.
15: A través de TikTok i Instagram han destacat marques com O Juliet, que jo no n'havia sentit a parlar en la vida, o Sorelles, que s'han fet virals i són botigues de Barcelona que s'omplen cada dia de noies que busquen un look ideal pel gran dia. Ara explicarem o comentarem d'on surten aquestes idees, quin tipus de look són,
18: look
15: perquè
18: ideal,
15: molt variats no són.
18: Ja te l'explico jo, què és.
15: L'Ariana hi ha anat d'excursió. Aquest ja has trobat.
12: Bé, jo he de dir que aquest fenomen m'ha sorprès perquè, bueno, parlo en primera persona, que també em graduo, i sí que és veritat que el que comenta la Mònica, no?, que les noies donem més importància a trobar el look perfecte, els nostres amics no s'ho pensen tant, però m'ha semblat molt fort veure noies que feien hores de cua per comprar el vestit perfecte.
15: O sigui, és l'efecte...
12: Tipus, exacte, digues.
15: No, perdona, anava a dir, és l'efecte Bad Bunny aplicat als vestits, sí, digues, Montse.
19: No, anava a dir, quin tipus... Aquestes noies què busquen? Un vestit que semblo una nòvia adolescent, o vull anar com amb una comunió i sóc més gran, saps què vull dir-te? Quin tipus de vestit busquen?
15: De nit. O, com diria el senyor Marcelí, una mica fresca. Bueno, també, perdoneu, també hi és aquest perfil, eh? No, parlarem d'això, eh?
18: La fresca és els ulls que ho miren.
15: No, no, però hi ha uns vestits més sexualitzadors que d'altres.
18: Sí, això hi ha de tot.
16: Ja t'ensenya la panxa i tot.
18: Perdona, hi ha persones que pots anar amb una bata tapada i també sexualitzada.
15: A mi em passa.
18: Tu veus una bata?
15: No, ho vaig jo. Vaig amb bata per Sabadell i em diuen, aquest vol marro. Aquest vol marro, eh? Aquest vol marro.
19: O és això, més vestit de nit, de...
18: Jo crec com de passarel·la, de Hollywood.
12: Sí, hi havia...
18: De catifa vermella.
12: Hi havia molts colors, la veritat, o sigui, una barbaritat de vestits diferents.
15: Estan a la graduació amb unes ulleres de sol, perquè si no quedes marejat de la quantitat de...
12: Vermell, blau,
15: cromàtica.
19: Sí. I molt destapats, o com?
12: A veure, sí, el típic obertura a la cama, una mica d'escot...
19: No cal opinar de les coses.
12: L'obertura a la cama està molt de moda.
18: Has de triar o obert per baix, o obert per dalt, o
19: ha de ser obert, has d'obrir.
15: L'última opció que no s'ha sentit és obert per tot arreu, eh? Jo sí que ho he sentit. A veure, Ariana, escoltem documents d'aquesta visita.
12: Vinga, va, sí. Bueno, vaig anar a dues d'aquestes botigues, una va ser Sorelles, que en aquest cas sí que estava bastant plena la botiga, però...
15: Perdona, Sorelles, una mica de context, Pont Nou?
18: Doncs...
15: Ha aparegut ara com un bolet, doncs, de tota
18: la
15: vida.
18: Mira, jo no la coneixia.
15: Jo tampoc.
18: No la coneixia, vaig passar un dia per un centre comercial i vaig veure una cua que donava i vaig dir, calla, que regalen alguna cosa. Sí. Saps quan donen crispetes?
16: Sí, donen
18: alguna cosa. I la meva filla em va dir, no, és de la botiga Sorelles, que es fan... I dic, però si estem al mes de febrer. Diu, bueno, és que ja comencen a mirar, perquè una vegada tu ja tens el teu vestit, l'altre ja no te'l pot copiar, la teva amiga. O sigui, tu ja ensenyes
15: febrer,
18: el teu.
15: El febrer.
18: El mes de febrer. I donava tota la volta. Sí, clar, jo vaig fer un vídeo, que és aquest que se m'ha fet viral a Instagram, vaig fer un vídeo de tota aquesta cua i també vaig dir, deixa'm mirar l'aparador, perquè com que dins no t'hi deixen entrar si no tens aquest
15: ara
18: número.
15: Ara ho explicarem, sí.
18: I vaig dir, mira l'aparador, a veure què, clar, que trobes a l'aparador, doncs és el mateix tipus de cos hegemònic, un maniquí prim, estilitzat, d'una mida estàndard, una mida concreta, i a més, tot igual, ajustat, amb aquests teixits que brillen.
15: A veure, Ariana.
12: Sí, bueno, i en el cas de Juliet, que és on vaig veure més cua, tant a dins del provador com a fora, vaig parlar amb diverses noies, i una d'elles, doncs...
20: Pues he vingut a buscar el vestit de graduació, que fa temps que l'estic buscant, i aquesta tenda té moltes bones valoracions. I per la web
15: valoracions,
20: i tot, hi ha
15: Instagram.
20: Molts vestits de moltes maneres i molts colors, i m'agrada molt. En comparació amb altres establiments, em sembla que està molt bé. És molt econòmic, amb graduació de batxillerat, crec que ha sigut una etapa bonica i complicada, i jo crec que l'ocasió ho mereix, un vestit bonic.
15: L'ocasió ho mereix, valoracions, ara parlarem de tot això. Què més?
20: Val, no només es fan hores interminables de cua, sinó que a més, a l'entrar a la botiga, un cop les noies estan esperant, entren per grups reduïts i allà els hi fan una petita explicació del funcionament.
2: Com, el funcionament de què?
20: Té funcionament i tot per,
2: ah, sí?
20: per gestionar la saturació de gent allà dins. Escoltem la dependenta de la botiga, o Juliet, a veure què ens explica.
21: Son un máximo de 4 prenditas para probar. ¿Qué significa esto? Que no podemos sacar, entrar o intercambiar vestidos. Únicamente las 4 que entramos para probar. Si queremos probar más, tendríamos que dejar el probador libre para la siguiente persona y volver a hacer la cola de probadores, que es la que tenéis ahí detrás. Luego, si tenéis alguna duda, fotos de vestidos o lo que sea, me lo podéis consultar y os ayudo con cualquier cosita.
2: Porque era un contestador automàtic amb potes, o amb qui has parlat?
20: Tant el discurs que el tenia...
2: Però com dius que va, això? O sigui, si jo escullo 4 prendes, si me n'equivoco d'una, he de sortir a fora i tornar a fer tota la cua.
20: Exacte, sí, sí. Només pots agafar-ne 4, si no t'agraden, tornes a fer la cua.
18: Saps allò que fèiem amb les amigues, que tu poses dits, nena, vés-me a buscar, no, una altra talla.
7: Això no, això no.
18: El d'allà, no, això no, perquè muntes un Cristo i els que s'estan a fora...
2: Perquè és molt gran la botiga, és a dir, deuen haver-hi molts emprovadors.
20: 3, només hi havia 3.
2: 3. I diu que és econòmic?
18: Bueno,
2: no sé, què consideren
18: clar,
2: econòmic?
18: Què consideren econòmic aquestes noies que els hi paguen els seus pares i mares?
2: Aquest és un altre tema, aquest és un altre tema. D'entrada hem assumit com a normal o un costum que no ens és gens pròpia, aquestes festes de graduació.
16: Collonades.
2: A la nostra època, com deia abans, hi havia aquestes festes de final de curs, que eren una miqueta més de Nutella i de nocilla. Entrem directament a una de les mares de l'ou, que és les xarxes socials. Ho ha dit claríssimament, molt bones valoracions. Sense xarxes això no passaria? O sí?
18: Jo crec que existiria menys.
2: Menys?
18: Menys, perquè ara el que es fan... Hi ha molts vídeos, de fet, si busques l'etiqueta, el hashtag de vestits de graduació, et surten infinitat de vídeos on hi han recomanacions, estils, quins pentinats et pots fer, quina mena de complements et pots comprar. I aquestes valoracions de noies que al final també paguen, no?, per aquestes marques, perquè valorin positivament la seva botiga. Aquest vestit està molt bé, clar, és un vestit que posàs un dia o com a molt dos, és clar que et surt bé qualitat-preu, o que et surt bé de preu, o que et surt bé de qualitat.
7: Quin preu?
18: Doncs, no sé, deuen ser 100, 200 euros o... Tot això li va...
2: Però què et posaràs un o dos dies? No serveix per sortir de festa després?
18: Suposo que se'l posaran doncs per cap d'any.
2: L'Ariana diu que no.
20: Perquè ara sortint de festa més còmodes. Yeah. Jo no em veig sortint amb aquell vestit.
2: Clar, no ho aprofites.
18: Però aquest és el tema. El tall de veu deia un vestit que sigui bonic. Clar, que és considerat bonic. O sigui, per mi un vestit jaqueta com d'un home creuat, per mi també és un...
2: Per a mi?
18: També és bonic.
2: Però vols que et facin faro de l'escola si poses un vestit jaqueta d'un...
18: O un xandall del Bad Bunny, no?
2: Bueno,
22: para mí, perdona, un vestido bonito es los que anuncia Jorge Moda, que además se adaptan a todo tipo de clientas.
2: ¿Jorge Moda?
22: ¿Jorge Moda no lo conocéis?
2: No
22: está en vuestra agenda. Vegada.
2: No, Jorge Moda.
22: Pues perdona.
2: La Font Nou os hauria de conèixer.
22: Pues lo deberíais conocer porque es una referencia justamente en redes, se anuncia muchísimo y te ofrece vestidos maravillosos como este.
23: Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues nada, estoy aquí para enseñaros el conjunto que le he preparado a mi clienta Macarena, porque quería un conjunto calentito, cómodo y que no le molestara por ningún sitio, porque lo quiere para ir al cirujano porque se opera de almorrana. Y le he preparado este estupendo conjunto de punto, muy ligero, muy cómodo, la verdad es que súper suave,
22: claro.
23: El tejido lo dice todo alto, Carlos, la verdad, espero que os guste a vosotros tanto como me gusta a mí, ella que lo lleve muy cómodo, lo disfrute mucho.
22: Claro. Lo disfruta muchísimo.
16: Y la señora aquí era...
22: Macarena, la clienta de Jorge
2: Moda. Però el vestit còmode que és amb el cul obert, perquè es pugui operar bé.
22: I además de camuflaje, por si hay alguna pequeña sutura que no está bien cerrada, que no hay ningún problema, claro.
7: Busqueu-lo perquè us agradarà aquest senyor. Es diu Jorge García Moda.
22: Jorge García Moda.
2: Montserrat, hem preguntat a les xarxes quina opinió li posaries.
7: Malament.
2: Tot malament.
7: O sigui, la gent no li agrada, ho troba que és una importació que hem fet dels americans.
16: Collonades.
7: Que això, exactament això que diu vostè, molta gent ho diu, que troben penós, que no s'hi senten representats ni vinculats a tot aquest
2: tipus. Sí, però tothom
7: però
2: tots allà,
7: tots allà.
2: Tots allà.
7: Perquè toca, no, suposo.
18: I com a mare i pare, tothom... Clar,
2: ara en parlarem. Escoltem més documents d'aquesta visita.
20: Jo els hi vaig preguntar per què els semblava tan important, no?, anar ben vestides, per què li donen tanta importància a la graduació. I em van dir això.
24: Bueno, és el primer cop que vaig a buscar un vestit de la graduació, sincerament, és el segon, la segona botiga, i bueno, penso que estava bastant bé. la de vegades que he entrat al provador, i a més, els nervis que tinc, a més, a la graduació, hauré de fer un discurs, estic una mica nerviosa.
22: Que drama.
24: Suposo que és un dia bastant important per com commemorar el moment i la nostra etapa, però sí, sí, jo crec que sí, és molt important, i a més és com l'única cerimònia on estem tots junts celebrant-ho.
15: Bueno, positivitzem-ho. Això et fa il·lusió bé. I has de fer el discurs i tot això.
0: Molt bé.
15: Què?
0: Per mi molt bé que ho celebrin, han aprovat
15: o no.
0: Aneu amb xandall. Aneu còmodes.
15: Això sí que seria recordat.
0: No, però és un dia que heu d'estar bé, heu d'estar contentes, que heu de gaudir, que podeu menjar, beure, estar amb els vostres amics. O sigui, a mi em sembla perfecte, però feu-ho còmodes.
22: Espera't. Què ha passat? M'ha fet la lentilla, la lentilla.
15: Ha caigut un senyor desmaiat, eh? Que li han dit que es graduen els fills i ha caigut desmaiat.
0: Doncs feu-ho còmodes i poseu-vos, per exemple, mira, si voleu anar amb vestit em sembla molt bé, però la sabata, totes, no n'hi ha ningú que sàpigui caminar. És que ningú pot saber caminar amb sabates que no són normals. Com per
4: però això és la pressió estètica que veuen a les xarxes, no? Les influencers, tot
0: i
4: això.
0: I a més, tota la frase, a tot arreu i a totes les botigues, i no he anat a fer els talls amb ella, però quan acabes de vestir, et poses un vestit, diuen, posa't aquesta sabata que t'estilitza. I diuen,
4: exacte.
0: És que, no tinc necessitat de sentir-me o de veure'm estilitzada, no? Dos, la sabata, qui diu que estilitza? La sabata el que et fa és... Ets la mateixa persona, l'únic que camines, pues així, com un cèrvol d'aquests acabats de néixer que vas posant trompicons. Llavors, la sabata no estilitza, ets la mateixa persona. Però, com que són convencionalismes socials que ens hem anat empassant que el taló estilitza, que fa la cama més fina, que et veus més alta, i què passa? Per què t'has de veure més alta? Però són tot de coses que ens anem empassant en nom de la pressió estètica i en nom de la moda, i després passa això, que aquestes noies, quan es posen aquest vestit, no s'hi poden posar unes bambes perquè la moda, la indústria, els de xarxes, els maniquís, tothom els ha dit que han d'anar...
15: I els seus propis companys, que ara en parlem també.
16: Però per què estilitza?
15: No, estilitza no, estilitza.
0: Perquè hi ha el món és grassofòbic i tothom es vol veure prim i alt, perquè, mira, quan parles d'una persona baixa, segur que tu dius baixeta.
16: Però si vols presumir, has de patir. Tota la vida s'ha
0: Mira, jo aquesta és la primera frase que fa anys i panys que he abandonat. Si vols presumir, presumeixes.
16: Has de patir.
0: No s'ha de patir res.
16: I tant.
22: Ara que tu no s'ajudaves amb els d'Esquerra Republicana quan estaven al govern Perquè ara que diu de primar-se, explica allò que deies l'altre dia del Junquera.
16: Junquera s'ha primat.
0: Molt bé.
15: Sí, però no és per culpa de la Pont Nou, tampoc, vull dir, veure.
0: No, és per salut, perquè deu fer...
16: S'ha primat molt,
0: Bueno, ha fet esport, va patir molt, va estar a la presó, ara deu fer esport,
15: deu cuidar... S'han de pactar uns pressupostos, que això també prima.
0: Això també cansa.
15: Són nervis i...
4: Però una vegada més no cal fixar-nos amb el físic. Perdoni, que l'estic parlant. Home, maleducat.
15: Ara és igual.
16: Hi havia un que s'havia engreixat.
22: No recordo.
0: Però és que no s'ha de parlar dels cossos de les persones. No li han ensenyat.
16: Si t'engreixes perquè... i t'aprimes, perquè no ho pots dir? Te veig més gras, te veig més prim.
0: No, perquè igual t'has deprimat perquè t'ha deixat la dona i estàs molt deprimit, o tens angoixa, o tens ansietat, o igual t'has engreixat perquè estàs passant un mal moment. Dels cossos de les persones, una cosa que m'ha
16: fet... La meva senyora està grassa dels nervis, que m'ho diu sempre.
15: Dels nervis que...
0: D'aguantar-lo vostè.
15: Exacte. Què més, Ariadna?
4: Bueno, parlàvem, no?, de que moltes van en grup, moltes ho parlen amb les amigues des del febrer.
0: I tant.
4: Doncs, bueno, una d'elles em va explicar que estava molt preocupada i que amb les seves amigues ho parlaven des de feia temps, també.
5: Jo, en el meu cas, el batxillerat... bueno, l'ESO primer no la vaig tenir perquè era el Covid, llavors em vaig quedar sense graduació. I després, el batxillerat, no li vaig donar molta importància. Llavors he dit, bueno, em graduaré només un cop a la universitat, així que aquest any em vesteixo i inverteixo també en el vestit.
15: Vale, hi ha llibertat individual o és la classe, el grup, que tothom diu si jo em vesteixo tu també?
0: Jo crec
15: I què passarà si una va amb xandall i els altres no?
0: Jo crec que elles pensen que és la seva llibertat personal, perquè aquesta generació que pugen s'han emparat amb això, amb la llibertat personal.
16: La llibertat.
0: Ho faig perquè vull, no? Que són més feministes, que està molt bé. Però clar, jo sempre els explico, quan vaig a fer aquestes xerrades als instituts, que aquesta llibertat personal que elles parlen, hem de veure de quina tradició ve. Ve de la tradició aquesta que ens indica si els talons, que si has d'anar ajustada, que si l'escot, que si t'has de maquillar et veus més guapa, o sigui...
16: I tant, una senyora maquillada és més guapa.
0: Els explico que sí que ho fan perquè elles volen, si us pinteu els llavis perquè vosaltres voleu, però anem a veure d'on venim i què se'ns ha dit al llarg de la història i què hem hagut de fer i el que han hagut de fer les nostres àvies i les nostres mares perquè nosaltres puguem estar on estem. Per tant, els hi faig una mica reflexionar que sí, que poden anar amb un vestit perfectament i que poden anar amb uns talons si volen,
18: però que si no hi van còmodes, que no claudiquin, i que entre elles, doncs, que és que no hi ha estil personal.
15: I és important que es vegin més grans de la seva edat, perquè abans parlàvem del tema de sexualització. És que... perquè sembla que la resposta és que sí. No es volen veure més petites, es volen veure més grans.
18: Jo crec que és al final la sexualització és també la resposta de la indústria de la moda. La indústria de la moda, el tallatge que hi ha actualment...
3: Des de petits,
18: Des de petits, les talles infantils acaben, que mai havien acabat, acaben a la 13-14. I la 13-14 no correspon a les criatures que hi ha al carrer de 13-14, perquè un nen de 13 anys o una nena pot fer perfectament un 42 de peu. I aquest tallatge era un tallatge que de la manera que patrona, no? La manera que produeixen la indústria de la moda és a través d'una escala matemàtica. La OMS va dir, una criatura de 10 anys, això fa 20, són dades del 2006, una criatura de 10 anys ha de medir 1,5 metres, més o menys, per un creixement saludable i pesar uns 35 quilos. Patronen sobre aquest tallatge i van afegint 5 centímetres. Llavors, tu tens una talla 38 que només són 5 centímetres més. No tenen en compte la diversitat dels cossos. Llavors, què passa? Que una criatura de 13 anys que va a una botiga democràtica on hi ha roba de teenager i no els hi va la roba i han d'anar a roba de gran i diuen, és que... avui en dia el jovent, les noies d'aviat compren roba de gran. Bueno, és que no els estan la indústria de la moda.
15: No, és que no
18: n'hi ha. Però perquè no els interessa. La indústria de la moda que t'interessa és que una nena de 13 anys ja es compri roba a un Stradivarius o un Bershka.
15: Bershka.
18: Perquè són preus més alts i perquè és roba ja per quan elles
3: siguin més grans. I més sexualitzada, clar perquè poden anar amb tops, poden anar...
18: Però no és les nenes, és la realitat, és el que es troben a la indústria.
15: Lo que hace mi hijo, que se llama Berca, porque a mí es la conocí en un Berca, que se llama Drunia. Y lo hicimos en los probadores. Pero lo más importante para la grabación es que como más alta sea, mejor.
2: ¿Cómo?
15: Sí, sí, mi hija Berca... Esa noche tiene fiesta de botellón. Però de graduación.
3: ¿Cuántos años tiene la teva filla?
15: 8 años ha hecho ahora.
2: Es que creo que te estás equivocando.
15: Ha hecho botellón de graduación de alcohólica. No. Cuanto más graduación alcohólica, mejor.
2: No estén parlando de la mateixa graduación.
15: Si me ha mandado un WhatsApp para decirme lo que esta noche... Que se va de graduación, de fiesta de...
6: ¡Oye, papi loco! ¡Que estoy con mis amigas! ¡Haciendo botellón! ¡Venid! ¿Qué pasa? Yo soy Drunia. Yo soy Sheila. ¿Y tú quién eres, payaso? Yo me llamo Zaila. Y me gusta el fútbol. ¡Amo España!
8: ¡Amo España!
6: ¡Amo España!
15: Estic en xoc,
18: Dono 3 a xoc.
15: Estic en xoc. Mija...
2: Però totes tenen la mateixa veu, no?
15: Bueno, tete, porque se toman todas lo mismo. Se ven unos chupitos y se les pone esta voz de pitufina.
2: Són de la mateixa escola, totes,
9: Però això és la filla de Satanàs.
18: Li poden enviar els serveis socials.
2: Sí, és un tema que ens preocupa molt de fa temps, això.
15: No, vino una asistente social, te aseguro que se fue, pero bueno, calla abajo, que aún está corriendo.
2: Hem tocat, jo diria, tots els pals d'aquesta qüestió, la pressió, les empreses, però aquí, el que deies abans tu, molta crítica, però tothom hi va.
18: Tothom acaba anant.
2: I la majoria no hi van soles.
10: Exacte. Les mares són les altres protagonistes d'aquest tema.
15: Veus? Sí, sí. Les mares,
25: Bueno, això és una moda que ve de Llatinoamèrica. Jo no la comparteixo. Crec que no fa falta portar un vestit de núvia de cerimònia per fer una graduació. Ho veig una mica absurd. Encara que si no ho fas... Que, doncs és l'única que no porta un vestit d'aquest tipus. Ara les graduacions estan de moda i bueno, s'ha de fer, és un sí o sí, si no, no estàs en la societat. Jo, que tenia el millor, doncs ella té 16, doncs és com si tingués 18, 19. Però no només és en el vestit de graduació, és la forma de sortir, la forma de comunicar-se, és com que han de tenir un estatus per ser acceptades per la societat.
2: Clar, és que és boníssim, perquè el discurs el firmaríem tots, però allà estava. O sigui, si pensa tot això, per què no li diu a la criatura agafa uns texans i una samarreta?
18: Perquè tu li pots dir, tu a casa pots fer pedagogia, quantes vegades a nosaltres ens havien dit això no està ben fet així, com a adolescent, però després el camí l'agafa cada adolescent, han de ser elles que han de fer la revolució.
2: A casa no pots dir, no anirem a fer aquesta cua i perquè no ens interessa i perquè vivim una altra realitat?
18: Ho pots
2: dir. I aquesta senyora té aquest discurs i ves-te allà.
18: Però clar, perquè tens canalla de 16 anys que no volen sentir-se ni discriminats, ni apartats, volen pertànyer a un grup, a la nostra època també volíem pertànyer al grup i no sentir-te diferent. Per tant, tu pots fer la teva pedagogia i els hi faig els meus discursos de pressió estètica, tinc una criatura també de 17 anys i li faig el meu discurs, però després més o menys poden tenir alguna cosa diferencial, doncs mira, doncs jo no aniré amb talons, jo no aniré, però al final totes han de ser elles que han de veure que aquesta no és la solució.
15: Clar, que els pares que t'estan escoltant, o sigui, què els estàs dient? Que poca cosa tenen a fer?
18: Que per mi que ho facin, que els, i que els expliquin bé, no només és això de dir, no, això no t'ho posaràs perquè és sexualitzat. No, escolta, explica'ls una mica la
15: història. Això és el que deia en Folquet, que a altres èpoques una família diu, escolta, acompanya'm a fer 5 hores de cua per un vestit.
19: Ma mare m'hagués enviat a pastafar.
15: No, normal.
19: Home, però és que a mi no se m'hagués acudit anar a fer 5 hores de cua per comprar-me un vestit, clar. Però és clar, cadascú és cadascú.
18: Bueno, però per exemple, segur que a les nostres generacions ens acompanyaven, a mi no, però les nostres mares, les seves mares, per anar a comprar el vestit de casament, per exemple.
1: Del de la comunió, sí.
18: O el de la comunió també es feia aquest cerimonial, no?
19: Perquè jo vaig fer la comunió amb texans, aleshores el meu paradigma en aquest sentit no té res a veure.
18: Jo crec que cada època té les seves coses i ens hem d'anar modulant i hem d'anar aprenent. Llavors amb ells explicar-los que aquesta festa o que aquest tipus de vestit és sexualitzat, que les està oprimint, que es fa una diferència molt gran entre els nois i entre les noies, que haurien d'anar amb sabata plana. Després ensenyar-los que hi ha recursos, perquè si no, a vegades algunes mares em diuen, doncs moltes mares m'han escrit arran d'aquest reel d'Instagram, doncs què faig? Doncs els he donat opcions. Mira, les sabates les podeu comprar aquí, que hi ha sabates planes de tot tipus per poder portar amb un vestit de festa. Vestits, després també hi ha el tallatge, hi ha l'hegemonia d'aquesta bellesa d'una nena de 16 anys que tothom es pensa que ha de fer una 38 i medir com a màxim 1,70 m i un peu un 37 i si sortim a fora hi ha diversitat corporal, hi ha discapacitat, hi ha de tot, hi ha tots els mateixos maniquís. Jo no he vist encara cap maniquí d'una noia amb cadira de rodes i al carrer n'hi ha. Jo no he vist cap maniquí d'una persona que li falti un braç o un maniquí d'una noia d'una talla 42 inestable. Perquè a més insistim a perpetuar, a mi el que més m'escandalitza, més que les nostres filles vulguin seguir fent això, és que les marques ens segueixin exercint aquesta violència posant-nos a un aparador, 5 noies perquè sorrelles vaig anar-hi, i a fora hi havia 5-6 maniquís i tots eren iguals.
19: Igual, sí.
18: I a fora, totes les que feien la cua, totes eren diferents. Doncs haurien de ser elles que haurien de dir jo aquí no entro, i que quan hi hagi un reel a Instagram dels millors vestits són d'aquesta marca i Amèrica, que surti algú i digui, perdona, no. Però bueno, aquesta és, no, com la lluita masclista o la...
1: Però que la libertad de los hijos, mi hija está empoderada, me lo han dicho...
15: O quants anys té la nena?
1: 8 años, pero m'ha mandado un mensaje que lo está...
18: Està escoltant el programa.
1: Bueno, le he mandado una videollamada.
8: Queremos venir un día a la radio, conocer al Punuki. Estamos empoderadas.
1: Las niñas que están escuchando y quieren venir a saludar.
8: ¡Eres un payaso!
15: ¿Qué es la teva filla?
1: La Berca i sus amigas que están de botellón.
15: Bueno,
16: jo, primer de tot, voldria dir que trobo molt malament que la Mònica hagi anat a fer la primera comunió vestida de tejanos.
15: Sí, no ho ha superat des d'aquest moment.
16: Això és una cosa lletgíssima i que no fa per una noia tan guapa.
18: Jo la vaig fer amb Pamela.
16: Molt bé.
15: I mira ara, mira el baixó.
18: Amb Pamela i ram de flors, perquè ja sabia que no em casaria ni faria res. Vaig dir, deixa-m'ho fer-ho tot ara.
15: Molt bé. Hi hagi una foto, que estigui bé.
18: Ara us l'ensenyaré.
11: Jo anava amb una corona de pitiminis.
16: Molt bé, nena.
18: Jo, Pamela, ram de flors igual.
15: Que anava a dir una corona d'espines. Quina integració, la cerimònia.
16: Això que ara ja fan de les professors que fan vaga.
15: Sí.
16: Ho veus que ara hi ha tot això. Vols dir que les graduacions no les fan al revés?
15: El què?
16: Les graduacions aquestes que dieu, que seran els alumnes, els que faran una festa i els donaran un diploma als professors que tornin a l'escola.
15: Ah, no ho havia pensat, d'això.
16: Sí, no, els que no hi són.
15: Sí, sí,
16: són, no,
15: quan tornin.
16: Quan tornin, els donaran el diploma de dir benvinguts a l'escola. Vols dir que la gent no està fent la cua dels vestits pels professors?
15: Podria ser. No, és que, sort que estem asseguts, perquè hem vist la fotografia de la Pont Nou.
18: De la comunió.
16: Nena, estàs preciosa.
11: Però és veritat, ets tu?
18: Sí, fill, sí.
15: Preciosa.
18: No, estàs molt canviada. Podria ser una altra persona.
11: No, però que a vegades veus criatures que dius sí que tens un aire.
15: No té un aire. No. L'aire l'has perdut. Sí, bueno, l'has canviat. Sí, és un aire que ha bufat per un altre cantó.
16: Preciosa, estàs.
18: Sí, bueno. Els mestres també es mereixerien, una festa pobres. Per mi es mereixeria una festa. Home, i 17 pagues, per lo menos.
15: Sí,
18: amb el que aguanten.
15: I una festa de graduació, també,
18: de comiat, abraçades, i que no ens veguin els pares ni a les mares amb tot
15: l'estiu. Bueno, Marta, escolta'm, ves fent reels.
18: Jo faré reels,
15: ves sumant, a veure si entre els uns i els altres això acaba de...
18: I mira, si aconsegueixo que d'aquestes graduacions hi hagi dos noies a cada institut que diguin, doncs jo aniré amb bambes, jo aniré amb un traje i americana, jo aniré amb texans, no cal, perquè hi ha infinitat d'opcions. Contacteu-me per Instagram, sí, que donaré... donaré consells gratis.
15: Home, sí. Escolta,
18: no
12: m'he comprat les sabates encara, Marta, passa'm això.
18: Vinga, doncs donaré consells gratuïts.
16: Okay. El vestit jaqueta de tota la vida, que les noies i les senyores anaven guapíssimes amb el vestit jaqueta.
18: Amb pantalons, però...
12: L'estilista de RAC1.
16: No, amb faldilla.
13: No m'aconsegueixo recordar de qui vam estar parlant, que es havia engreixat.
15: Bueno, és que no ens interessa. A Marta Pontnou, moltíssimes gràcies. Ariadna, gràcies. Ara tornem. Fotografia, senyor Buigas. Ui, com li ha canviat la cara, eh? Feia cara de mal humor i quan li han posat la fotografia s'hi ha posat bé, eh? Bé, amb aquesta música de Pallasset, que sempre som... Que és veritat, és música de Pallasset. Mira, mira. No és música com d'anàlisi, de crítica del programa, que és el que fa vostè, no?
14: Passar a petar la xerrada i riure una miqueta.
15: Va riure una miqueta, vostè té una responsabilitat. En el programa té una responsabilitat.
13: És el síndic del programa.
14: Fer passar l'estona. Bueno, que la gent no se n'adona, però l'estona passa igual.
15: Sí.
14: L'estona passa igual.
15: Esperem que passi millor, per això, amb vostè. Bueno, vostè recull les crítiques i les dissecciona una miqueta. Comencem per la primera?
14: Vinga, Montse, anem per la primera.
12: És el missatge d'una persona que diu que no va entendre un comentari que vam fer l'altre dia. Que jo no he acabat de recordar aquest moment del comentari que comenta. Diu, per això anirà molt bé poder-lo trucar i que ens ho aclareixi, perquè el comentari diu el següent.
14: Però això està a la secció,
15: Què vam dir? A veure.
12: L'altre dia vau fer un comentari sobre l'estrella polar que no es va entendre perquè, com sempre...
15: Què està passant ara?
13: El telèfon de la Montserrat, que ha passat i va sonant.
12: D'entrada està tocant el meu telèfon.
13: El vull parar i s'ha engegat.
15: Mare meva.
14: Aviam,
13: per a la pantalla i començat a sonar tot el volumen.
15: Mare meva.
13: Qui és?
15: Senyor Buigas, se li està boicotejant una mica la secció, no?
14: És que, clar, aviam, Montse, ens pots llegir la crítica que
15: ara, ara. Rebut, agafa mal humor, el senyor Buigas.
12: Sí,
14: el que diu la crítica, per després de trucar-lo, perquè el tenim a l'espera, aquest home.
12: Sí, l'altre dia vau fer un comentari sobre l'estrella polar.
14: Això
12: ho
14: dius tu, o diu la crítica?
12: Home, com ho he de dir?
15: La crítica.
12: Què diu?
15: És la crítica.
17: Bona tarda, ja em toca?
12: Encara no l'hem trucat. Un comentari que no es va entendre perquè, com sempre, i com ha passat ara, us vau interrompre i vau canviar de tema sense cap explicació. Es diu Alan Parra.
15: Que vam fer un comentari sobre l'estrella polar que no li va acabar de quedar
14: clar. Jo no recordo el dia aquest. Vosaltres no
15: jo sempre. Tampoc. Ara es diuen tantes coses en aquest programa i amb tant criteri...
14: Hasta massa.
15: Que vés a saber quan vam dir això.
14: Sobre una estrella polar, eh?
15: Sí.
14: Hola, bona tarda.
17: Ara sí.
15: Bona tarda. A veure si afegirem una altra queixa.
14: Bona tarda. La pregunta, a què refereix quan ens parla d'aquest comentari sobre l'estrella polar?
17: Doncs no ho sé.
14: O sigui, què dèiem exactament nosaltres?
17: No, és que per això mateix us he preguntat a vosaltres. No es va acabar d'entendre perquè us vau trepitjar i no es va sentir bé. El comentari era boníssim, però llavors ja vau canviar de tema sense donar cap explicació. Sí. I suposo que com molts altres oients em vaig quedar amb la incògnita.
15: Està descrivint molt bé aquest programa, que és començar un tema, no acabar-lo i anar a parar un altre. Sí. Efectivament, és l'ADN d'aquest programa.
14: Però ens pot dir, per tenir més pistes, qui va fer aquest comentari, això ho recordo?
17: És que no ho recordo, perquè crec que va ser algun dels personatges aquests que feu.
13: Són gilipolles.
14: Home, no serà un personatge que no fem. Si és que això també, si ens pot donar una pista, que sigui...
15: Sí, perquè clar, a quina hora va ser o com va anar això?
17: Ara que ho diu, sí que va ser un personatge que no feu.
14: Com un personatge de fem?
17: Bueno, vull dir, un d'aquests que no feu habitualment.
14: Ah, val.
17: Era un que tenia una veu molt greu, tampoc vocalitzava gaire, com vostè. Sí. El que sí sé és que va parlar d'un os polar.
14: Ha dit estrella
15: polar abans.
14: Estrella polar, ha dit polar.
17: Sí, el cas és que era alguna cosa polar.
15: Oh, no sé si era un polar. Amb un polar acabarem al final.
17: No sé si era un os o una estrella, és igual, però era polar. El comentari era boníssim. Però,
14: a quin dia va ser això? Va ser aquesta setmana? Perquè ens pot dir alguna cosa.
17: Ui, no, deu fer 4 o 5 anys, això.
15: Però, ja. Ara sí que hi ha...
12: Bueno, va, escolta, sí que hi ha... a favor.
15: No, però, a veure, el seu... No. A favor d'aquest oient, que jo intento respectar els oients sempre, sí que és veritat que hi ha gent que de vegades ens diu... fa temps, sí, veu fer o veu dir, sí, i diu, bueno, quant temps? Ah, no, anys. Dic, bueno, esclar, si no ho recordem ni nosaltres... Ah,
17: sí, perdona, sí, Marc, però és que jo he dit 4 o 5 anys, però aquestes coses, quan sembla 4 o 5 anys, sí, pot ser més, perquè jo us escolto des de que estava a Catalunya Ràdio.
15: Sí.
17: O sigui que podria ser ja de fa 20 anys, eh?
15: Escolti, vostè,
17: no, imagineu, si fa temps que arrossego aquesta incògnita.
15: És un malviure, això, eh?
17: Clar, fins a dia d'avui no ho he especificat,
14: vostè,
17: això.
14: Vostè sap alguna cosa del que ens està preguntant?
17: Sí, sí.
14: El vostè que... sap res, si és que...
17: No, clar que sé, el que els he dit. Aviam, si no s'haguéssiu trepitjat, no us ho estaria preguntant. És que era ser un comentari que va fer un personatge amb una veu greu d'home, que normalment no feu, i va dir alguna cosa d'un os. Un os marró. Un os marró, sí.
14: Perdona, però un moment.
17: Un os marró, seguríssim, eh? Ara m'ha vingut al cap.
14: Un os polar, ha dit os polar.
15: Sí, era polar, sí, abans, blanc, eh? Estrella polar.
17: Ah, exactament, exactament. Aquí estava el dubte. Si era marró o era blanc, però era un os segur.
14: Aviam, abans ha dit que no sabia si era una estrella o un os, però era polar segur. Sí, aviam...
17: Esperi, ara m'ha vingut al cap, eh?
15: A veure.
17: És que ho vau dir amb accent obert. Era un os.
12: Ah, era un os.
1: Un os.
12: Vaja, sí, sí.
17: I el dubte no era tant del color, sinó si era un os animal o un os d'esquelet. De fet, l'os animal adult és marró i l'esquelet és blanc. Aquí estava el dubte. És que el comentari era boníssim. Parlàveu d'un esquelet polar blanc. Sí,
15: què?
17: Sí. I llavors em sembla que el Marc Serra va intervenir i va dir no sé què d'un cementiri d'esquimals.
15: És possible que ho digués.
17: Sí, del Pol Nord.
15: Perfectament possible.
17: Però no sé si era el Pol Sur.
14: Perdoni un moment.
17: Digui'm, ja li ha vingut al cap el moment aquest que li estic dient.
14: No m'ha vingut cap moment al cap dels seus moments.
15: Vol tornar a dir això? No m'havia vingut cap cop al cap?
14: No m'ha vingut cap moment al cap.
15: Ara.
14: Dels seus moments. M'ha vingut al cap un moment.
17: Quin?
14: El que penjaré. M'ha vingut claríssim, el moment que penjaré. El tinc claríssim.
17: Ah, sí? Quan serà això?
14: Mira, ara. Penja. Vinga. Anem per la següent.
15: No em sembla bé.
1: Perquè se'm feia molt llarga aquesta
14: pregunta. A mi també. No,
15: perquè de vegades hi ha gent que es queda amb aquestes coses a dins i fins que no ho treu o no ho comenta...
14: Ho tregui, home.
15: Però vostè no hauria d'ajudar l'oient? Jo crec que l'ha perjudicat.
1: Vostè és el defensor de l'oient.
15: Sí, és que l'ha perjudicat.
14: L'ajuda té un límit, eh? Hi ha gent que ja veus que no... Tu no desconeixes gent que dius, hòstia, aquest per molt que l'ajudi no ens en sortirem? Hi ha molta gent així.
15: Ho penso amb vostè, també moltes vegades. Per molt que l'ajudem, no en traurem res de nou.
14: En fi, anem per la segona.
15: A veure si tenim més sort.
12: És una persona a la qual li costa una mica, diguéssim, resumir.
15: Mare meva. També és molt d'aquest programa, això.
12: Ha estat a Twitter, evidentment, amb un tuit no hi havia prou caràcters, i llavors ha fet un fil, d'acord?
15: Però és contra nosaltres, contra el programa.
12: És una valoració del programa.
15: Carai, és
12: meticulosa i...
15: M'estàs dient que a Twitter se'ns critica? Ara
12: no,
15: sí que em deixes
12: mort,
15: eh?
12: No, això no.
15: Ara sí que em deixes mort.
14: És positiva o negativa?
12: Bueno, hi ha de tot. Es pot anar agafant, cadascú que agafi el que més li agradi.
15: A veure.
12: Benvolgut equip de direcció, producció, guió, control tècnic, col·laboradors fixes, col·laboradors esporàdics, tertulians de conveniència i personal de neteja de la versió RAC1.
15: Mira.
12: Tothom ha quedat ben saludat.
15: Sí, podria ser.
12: Em dirigeixo a vostès des de la més profunda cultura de l'esforç auditiu. Soc oient del vostre programa des de l'època en què la ràdio se sintonitzava amb una roda analògica i el concepte podcast sonava ciència-ficció o a marca de detergent estranger.
15: El motiu
12: d'aquesta crítica no és un altre que abocar una mirada analítica sobre el rumb que ha pres el vostre transatlàntic radiofònic de les tardes.
14: Ah, mira que maco, això, ràdio.
12: Un programa, jo sempre li dic també que és un transatlàntic, quina gràcia. Un programa que...
15: Ja sabem com acaben alguns transatlàntics.
1: Sí. Sí. Sobretot si es diuen Titanic. Sí. Bueno, o amb aquesta de les rates, el hangavirus.
15: També.
1: Sí,
15: que és veritat.
14: Ja té raó, ja.
12: Un programa que per bé o per mal ja forma part del teixit adipós de la societat catalana.
15: Però la crítica no l'ha dit, no, encara?
12: No, ara és que també passat. Una miqueta ansiós també ets, a veure.
1: Calleu.
12: Començaré per estricte sentit de la cortesia per les bondats del programa, que millor, no són poques, tot i que de vegades queden diluïdes en un mar d'improvisació que frega la temeritat laboral.
14: Que li fa gràcia. Està bé, que és veritat, és temerari el nostre programa. I, bueno,
15: és possible que no hagi escoltat res i només s'hagi quedat amb l'última frase de la resta de coses? No, que li hagi fet gràcia.
14: No, ho estic escoltant tot.
15: Ah, tu t'has escoltat tot.
7: En primer lloc, s'ha de reconèixer que la capacitat de lideratge del presentador és un cas d'estudi per les facultats de comunicació.
15: Totalment.
7: És una mica Elena Francis, no? És com molt llarg, no?
15: Bueno.
7: Aquesta habilitat per rondinar del tot em fascina.
14: Ah,
7: no del
14: això,
7: tot, no, de tot.
14: Sí,
7: quan vostè, senyor director, es queixa del trànsit, del temps, de la direcció de l'emissora, dels llums del plató, de seria de l'estudi, o del preu del tallat a la cafeteria, aconsegueix una catarsi col·lectiva imparable.
15: Ah, no, escolta una cosa, me preocupa una mica que acabes de passar de pàgina, perquè no...
9: Però això és llarguíssim.
15: Quan arriba la crítica? Perquè a mi, o sigui, el que se'n diu context, jo m'agrada. Però a veure, ara que el context ocupi tota la secció...
14: No, ja ha començat a criticar, ha criticat el Clapés.
7: Començat, sí.
15: Clar, però hauria d'anar acabant,
7: també. Pots una mica impacient, també. Diu, així mateix vull aplaudir la resiliència dels personatges que orbiten el programa. El senyor Marcelí. Senyor Marcelí.
9: Digui.
7: Aporta una entranyable nostàlgia clàssica que sosté la memòria de l'estudi. El senyor Vicenç Martí.
20: Què passa? Què demana?
7: I romp després amb energia desbordant i una ironia punyent.
20: Vaja la merda.
7: El relleu el pren el senyor Buigas, meravellant l'audiència amb la seva lògica de l'absurd.
15: Ara entenc per què ha volgut aguantar fins aquest moment.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
2: Una vegada. O si un col·laborador ha arribat tard perquè no trobava l'acreditació al vestíbul. Això no és ràdio d'autor, senyors. Això és una reunió de veïns a mesa per antena. L'oient no pot ser hostatge de les seves molt dinàmiques bé, de mirar-se al marit.
3: Sí, se m'està fent llarguíssim.
4: Un
2: programa de ràdio ha de ser com un vals.
3: Sí, doncs aquí...
2: Fluid,
3: sí,
2: elegant,
3: ja, prou. Ves al final, sisplau.
2: En sèrio?
3: Sisplau.
2: No voleu més? Ja parla de la publicitat.
3: Un rotllo enorme.
4: Molt d'acord.
2: Segur?
3: Publicitat,
2: en resum.
3: Ara, què diu?
2: I per anar tancant aquesta anàlisi, el versió RAC1 és un mirall de la vida mateixa, imperfecte, sorollós, irritant, però entranyablement addictiu.
3: Sí.
2: O estranyament addictiu. Espero que prenguin nota de cada una de les meves paraules, analitzin
3: impossible.
2: Gràfics mentals que estic segur que aquest text els generarà i apliquin
3: també
2: les correccions pertinents abans de la propera onada de l'EGM. Atentament, el seu oient més analític, sense cap mena de dubte, fiscalitzador i exigent, Blas Royo.
5: Va. Crec que era Blas Piñer.
3: No, però el Royo també està buscat de cognom, eh?
6: Perquè... Bueno, i Blas.
3: Vostè no fa una mica de filtre de les crítiques? Perquè això ha sigut insuportable.
6: No, he vist aquesta que parlava de mi i deia això.
3: Parlava de vostè.
6: Sí. Després ho ha volgut adornar amb altres coses.
2: Home,
6: altres
2: bastant barroc.
3: Menys interessants, no?
6: Sí. En fi, el tenim aquí.
3: Ah, el tenim aquí.
6: Sí. Bona tarda.
7: Bona tarda.
6: Déu-n'hi-do el missatge, eh? S'ha quedat a gust, eh?
7: Sí.
6: Vol afegir alguna cosa?
7: No.
2: Home, no m'estranya.
6: Vol dir, ja ho ha dit tot, ja ha dit tot, no?
7: Sí.
6: Tot el que havia de dir ja ho ha escrit?
7: Sí.
3: És com un bàlsam, aquesta trucada, eh? Ara jo estic molt millor que abans.
6: El reto. Bona tarda. Adéu i bona tarda.
7: Adéu, bona tarda.
2: Un cap de setmana.
8: Vale. Aquest sí que s'ha buidat i no el Guardiola.
4: A veure, un sort. Aquest senyor, que només sap dir sí o no, és tot el que ha escrit tot aquest...
2: Home, què ha de dir més? Què havia de dir més?
3: No tenia... No, té raó, el senyor Martí. S'ha buidat.
8: S'ha buidat,
3: ha posat tot el que havia de dir i ja no tenia res
2: ja
3: més a dir.
2: Ja ho havia dit tot.
4: Vale, on som, exactament?
3: Anem a l'última?
2: L'última.
3: Per favor, sí.
6: Anem a l'última. Per favor.
2: És un mestre. Sí. Que es queixa, diu, de com hem tractat el tema de la vaga dels docents.
4: Vaja. Això té raó. Això té raó.
2: Sí, per què?
4: Va fer l'efecte que té raó.
2: Diu el següent. Heu parlat molt de les agents dels Mossos infiltrades a l'Assemblea de Docents.
4: Cert.
2: I molt poc de les nostres demandes. Què preteneu? Informar o desinformar? Es diu Vicent Escrivà.
6: Molt bé.
3: Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Vicent, bona tarda.
7: Bona tarda.
6: Perdoni, però a mi em sembla que sí, vam comentar coses de les teves demandes,
3: s'ha comentat
6: no?
3: Tot, les demandes, i evidentment era notícia aquesta infiltració,
6: només
3: faltaria.
7: No li nego, però ho vam fer molt de passada i de manera confusa, perquè us vau centrar molt més en la notícia morbosa aquesta de les agents infiltrades de l'Assemblea.
3: Morbosa, és que era una notícia sorprenent, també, clar.
6: Bueno, aviam, fem una cosa, ja que el tenim aquí, doncs parlem ara de les demandes.
3: Ah, molt ben pensat, molt ben pensat.
6: Digui'm algun exemple d'una demanda que vostès hagin fet.
7: Doncs miri, una és augmentar la plantilla total en 1.200 docents més.
6: Molt bé. O sigui, 1.400?
7: Com?
6: Perquè 1.200 més 200... Ha dit 1.200 docents.
2: Ha dit 1.200 docents, eh?
7: No.
6: 1.400, no?
7: Perdoni, 1.200 docents més, o millor dit, 1.200 docents i 200 més, per dir-ho més correctament.
6: O sigui, 1.600.
7: Com?
6: 1.600, perquè abans ha dit 1.200 docents, o sigui, són 1.400. Però ara ha dit 1.600.
3: Ha dit 1.200 docents.
7: A veure, sisplau, quan jo dic 1.200 docents i 200 més, em refereixo a 200, o sigui, homes i 200 dones.
2: Per tant, són 400.
6: Són 400, perquè són 400 persones. 200 homes i 200 dones són 400 persones. No? Vostè no serà professor de matemàtiques, eh? Perquè, clar, realment, no m'estranya que els paguin tampoc, eh? Perquè, aviam...
7: Doncs ho han sanat, però jo sóc catedràtic de matemàtiques.
6: Ah, sí?
7: I vostè no té un problema de números, sinó de comprensió oral.
2: No, ha dit 1.200. Sí. 200 i 200 són 1.600, ja.
6: Deixem-ho aquí.
2: 1.400 més.
6: Deixa, perquè els matemàtics a vegades tenen una teoria així.

0: paral·lela i t'acaben liant. Viuen en un món paral·lel.
1: De lamentable.
0: Sí, és igual. Quines demandes han fet més? Avancem, si no avancem.
1: D'acord, anem per feina.
0: Sí. Quines demandes han fet més?
1: Doncs un augment de 400 euros més.
0: Al mes?
1: Sí, 400 euros més al mes.
0: O sigui, dos mesos.
1: Com que dos mesos?
0: Perquè diu més, ha repetit més dues vegades?
1: A veure, vostè està embolicant tot una altra vegada i, a veure, l'augment és de 400 euros més al mes.
0: Sí.
1: Però aquí el que és important que quedi clar és que el sou dels docents ja fa massa temps que és indecent.
0: O sigui, dels docents és indecent, o sigui, 200 és 100, no són 400.
1: Com?
0: No, per què diu 200 és 100, si són 400?
2: Vol 400, que abans són 200, que abans havien estat 100.
0: Vicent? Em sent? Vicent?
1: Maria, penjo perquè m'estan tractant com si fos un adolescent.
0: Vicent?
2: Hola?
0: Escolti... S'ha quedat com absent.
3: T'has deixat de preguntar-li que si hi havia acord si el firmaria en el Saló de 100.
4: Llàstima perquè ara ja no el sent. No!
0: Aquesta trucada m'ha posat a 100.
3: I això que semblava de 100.
5: Jo estic tan cansat.
2: Fer un programa dolent.
4: I indecent.
2: Jo també, tinc un cansament.
5: Mira, us dic una cosa. Estic a punt de quedar-me inconscient.
2: Joder, estic cansat.
6: Versió RAC 1. RAC 1. Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Viurem la final de la Copa del Rei de Futbol Sala, l'última jornada de la Premier League. Serem a Badalona al Joventut Burgos de la Lliga ACB, la gran final de l'Eurolliga masculina de bàsquet, l'última jornada de la Sèrie A amb la Champions en joc, l'últim partit de la temporada a primera, Villarreal, Atlètic de Madrid, el gran premi del Canadà de Fórmula 1 i, per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports de RAC1 és una gentilesa de CaixaBank. RAC1. Tots som 1.

0: ho dirà, amb Aleix Pariser.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs en aquest divendres 22 de maig del 2026, dia de prèvia de la gran final de la Champions femenina entre el Barça i l'Olympique de Lió. Per això us saludem avui des d'Oslo, la capital de Noruega, des d'on farem un Tu diràs molt especial amb el suport de Matlleu Origen i del Sushi Talismà, que ens ha acompanyat a la Champions masculina i també ens vol acompanyar en aquest gran dia pel Barça femení demà a les 6 de la tarda, aquesta final contra l'Olympique de Lió a l'Uleval Stadium. Un Tu diràs amb que tindrem tots els detalls d'aquesta final de demà a la tarda. Serà, atenció, la sisena final de Champions seguida del Barça, la setena en els últims 8 anys. Ho tornaré a repetir a poc. La sisena final consecutiva de Champions pel Barça i la setena en els últims 8 anys. Donem-li el mèrit que té, perquè no és fàcil, encara que ho sembli. Hi ha molta feina diària de molta gent al darrere, de molta gent a l'estaf tècnic, i molta feina diària de les jugadores, amb entrenaments cada dia, amb viatges a la Lliga F, quan han de jugar Copa, quan han de jugar Champions, aquest any amb el nou format i amb més partits. Per tant, donem-li el mèrit que té jugar any rere any una final de la Champions. De moment, el balanç, 3 derrotes en finals, 3 victòries. 3 Champions guanyades i 3 finals perdudes. A veure què passa demà en aquesta setena final de la història pel Barça. Una final que per mi no té favorit clar, crec que està molt igualada, molt igualada. Ara en parlarem a la tertúlia, amb dos tècnics catalans a les banquetes, que això és una magnífica notícia, dos amics que es coneixen molt, com són Pere Romeu i Jonathan Giraldez. A veure qui guanya la batalla tàctica demà. Sens dubte és el millor partit de futbol femení que es pot veure al món actualment. Fixeu-vos en un detall: en les últimes 10 Champions, 6 les ha guanyat el Lió, 3 el Barça, i només l'Arsenal l'any passat s'ha pogut colar en aquesta hegemonia espectacular de franceses i catalanes en l'última dècada. Serà una autèntica batalla vikinga a Oslo, si em permeteu la metàfora bèl·lica, el que viurem demà a la tarda. És una llàstima, però, per mi és l'únic punt negre o discutible, que sigui tan lluny per l'afició, que demà serà menys que en d'altres edicions. Realment no s'entén que la UEFA hagi fet aquest pas enrere, no per la distància, evidentment Noruega té una gran tradició de futbol femení i és un dels primers països que, per exemple, ha equiparat la igualtat de sous en la selecció noruega masculina i femenina. Per tant, no li veig el problema en el país, sí en l'estadi. És una llàstima el pas enrere que s'ha fet portant la final a un estadi com l'Uleval, que només hi caben unes 30.000 persones, quan venim d'omplir grans estadis com Sant Mamés o el José Albalade de Lisboa l'any passat. Però bé, demà, amb 28.000 espectadors, uns quants al Barça, intentarà el conjunt de Pere Romeu aixecar la quarta de la història. I en clau Barça, és una final especial perquè pot suposar el final de cicle d'Alexia Putellas, que avui, evidentment, ha tornat a tirar pilotes fora sobre el seu futur. Ja ho decidirà quan s'acabi aquesta final de la Champions i els dos partits de Lliga F que queden, que són intranscendents. Tot indica, com us vam explicar i com s'ha anat publicant a diversos mitjans, que marxarà a final de temporada. Si és així, tant de bo sigui aixecant la Copa ben amunt. Perquè aquest Barça guanyador i que està donant tantes alegries a l'afició no s'entendria sense Alexia. Sense Aitana tampoc, sense la resta de jugadores tampoc. Però Alexia ha estat la referent des del primer dia que va començar a construir-se i a professionalitzar-se al Barça femení. Ella va jugar, per exemple, el primer partit de Champions de tota la història del club, el 2012. 14 anys després, aquí continua. Ella segueix aquí liderant aquest projecte i mirant de guanyar la quarta Champions de la història per la secció. Per Alexia i per tota aquesta generació, tant de bo demà cap a les 8 del vespre, o si és a quarts de 9 amb pròrroga i penals, a mi no importaria, puguem situar Oslo com una altra ciutat talismà i de gran record pel barcelonisme. Una final que ens narrarà a RAC1 la Clara Rodergues, que la tenim aquí a Oslo. Hola, Clara.
2: La narraré, encara que no ho sembli ara mateix,
1: No ho sembla ara mateix, no. És que fa una miqueta de fred.
2: Sí, molts canvis de temps aquests dies, les Canàries de cop fred, calor, Clara, però farem bondat i demà. Si és l'última cosa que hem de fer a la vida i hem de perdre la veu, la perdrem, no passa res.
1: Només un titular, perquè ara sentirem els protagonistes. Quines sensacions t'han transmès Pere Romeu, Alexia i Caroline Graham Hansen, que han estat les encarregades avui de parlar a la prèvia de la UEFA?
2: Elles, en general, sempre em transmeten bones vibracions. Sempre, cada any, a cada final, amb el discurs que tenen. L'altre tema és que al davant tens un equip com el Lió, que és un equip molt potent, amb una banqueta increïble, amb un entrenador que ja sabem que ho ha guanyat tot amb el Barça i que coneix el Barça, i que serà molt interessant també aquest duel de les banquetes, però tu escoltes les jugadores i evidentment te les creus com te l'has cregut sempre, no?, amb aquest discurs d'ambició, de la mentalitat aquesta guanyadora de cada any, que Alexia avui ho reivindicava, aquesta fam que tenen cada any les jugadores, i evidentment et fan creure en que poden guanyar, però no serà gens fàcil perquè aquest Lió arriba molt bé i és un equipàs.
1: Sí, sí, ara analitzarem també avui des de tots els punts de vista, amb el Pere Aragay, que és el nostre comentarista als partits del Barça femení, intentarem posar també un punt tàctic i futbolístic del que ens podem trobar demà, no?, de per on poden anar les claus d'aquesta final i quins són els punts forts de l'Olímpic de Lió, per exemple. Però tenim el Pau Bonastre també aquí a Oslo, ell serà el micròfon autònom demà durant la transmissió de la final. Hola, Pau, què tal? Bona nit.
3: Hola, Aleix, bona nit.
1: Bona nit. Tu no ets a l'hotel d'Oslo, des d'on estem fent el Tu diràs especial. Exactament on et trobes ara mateix?
3: Doncs mira, sóc just davant de l'hotel de concentració del Barça, de l'expedició blaugrana, tant de la plantilla del primer equip femení com també doncs, de la resta d'expedició, membres del club directius. De fet, veiem just davant de l'hotel l'autocar que està transportant, que ha transportat, vaja, aquesta tarda de l'hotel a l'estadi a les futbolistes, i per tant ja són les jugadores a l'hotel descansant a aquesta hora. Aquest vespre s'ha celebrat el sopar oficial de la UEFA amb presència de Rafa Juste com a principal representant del Barça, l'actual president, també de Michel Kang, que és la propietària de l'Olímpic de Lió, amb altres directius blaugranes, per exemple, Àngel Riudalbàs, actual directiu del futbol femení, o també Xavi Puig, membre de la Junta electa. A banda, també en aquest sopar, doncs, evidentment, hi havia Alexander Seferin, que és el president de la UEFA, i també altres representants noruecs, com l'alcaldessa d'Oslo i la presidenta de la Federació Noruega de Futbol. Una expedició blaugrana a la qual demà s'incorporarà el president electe Joan Laporta.
1: Perfecte. Ara tornem, que tindrem un gran protagonista de seguida aquí al teu micròfon a l'hotel de concentració del Barça.
3: Molt bé, aquí us espero.
1: Perfecte, gràcies al Pau Bonastre. Per cert, hola Edurne Concejo, companya de La Vanguardia.
4: Molt bona nit.
1: A veure, ara sí, hola Edurne.
4: Hola, molt bona nit.
1: Ara sí, bona ara nit, ara sí et sentim. Hola, Laia Cervelló, companya de The Athletic.
5: Què tal, bona nit.
1: Què tal, bona nit. Vosaltres dues també aquí a Oslo, amb un viatge, una odissea per arribar fins aquí, El bueno, que hem viscut els periodistes i segurament l'afició que vingui també, no?
5: És una mica complicat, els vols directes pràcticament no hi havia, llavors tots hem hagut de fer escala.
1: Tu què has fet?
5: Jo he fet Barcelona-Amsterdam, Amsterdam-Oslo, aixecant-nos a les 4 del matí, així que aquí estem amb una tassa de cafè per aguantar el dia.
1: Tu com has vingut?
6: Mira, jo vaig arribar ahir amb un dia que va ser una mica estrambòtic, perquè jo no vaig venir a Oslo, primer vaig anar a Trondheim per anar a la ciutat on va néixer Ingrid Engen, per fer una espècie de bassesta amb la seva família i a més per fer un reportatge que sortirà demà. I vaig haver d'agafar un altre vol, és a dir, vaig fer escala a Amsterdam i vaig agafar un tercer vol a la nit per venir fins a Oslo i per poder dormir aquí. És a dir, que ahir va ser un dia d'aquells que dius...
1: Perquè està molt lluny, Trondheim.
6: Està al nord. És a dir, d'aquí està uns 45 minuts en vol, però des de... O sigui, crec que el vol fins a Amsterdam eren 2 hores 45 i d'Amsterdam a Trondheim 2 hores i mitja.
1: És a dir, després de la nit tornar cap aquí una horeta més de vol.
6: Sí, sí, que jo vaig sortir de l'avió pensant que veuria, no sé, palmeres i micos, saps? En plan, estic a l'altra punta del món, però no.
1: No, estaves aquí.
6: Sí, sí.
1: Els de RAC1 hem vingut via Nissa, imagina't la combinació. O sigui, hem anat a la Costa Blava i després hem pujat cap a Oslo. Bé, coses del que passa a vegades quan la final no es posa tan lluny, però sense més, estem aquí contents, feliços i amb ganes que el Barça ens doni una alegria. Per cert, deixeu-me dir, he dit dos tècnics catalans, clar, és que jo Giraldez el considero català, no? És gallec, ja ho sé que és nascut a Galícia.
6: Si parla català, és català.
1: Però parla català i ell se sent molt català, és d'adopció, vull dir que... Però sí, sí, que quedi clar que ell és gallec, Jonathan Giraldez, però que porta tants anys aquí a Barcelona, que parla català i que va ser un grandíssim entrenador del Barça, que va guanyar, per exemple, una Champions.
5: I avui l'hem vist parlant també un francès, que déu-n'hi-do, lo fluid que el parla.
1: Sí, ja l'ha après,
5: Déu-n'hi-do.
1: Increïble. Doncs bé, la Laia Cervelló, la Edurne Concejo, avui ens acompanyaran aquí a Oslo per fer aquest especial, i també a Barcelona tenim el company de Mundo Deportivo, Àngel Pérez. Hola, Pérez.
7: Molt bona nit, com esteu?
1: Què tal? Bona nit. Mira, segurament amb més fresqueta que tu.
7: Bueno, este, aquí a l'estudi no sé què dir-te, eh?
1: Un clàssic, un clàssic. No, no, però la calorada que fa a Barcelona i a Catalunya, déu-n'hi-do, eh? En comparació amb els 14 a 15 graus que tenim aquí a Oslo.
7: Sí, sí.
1: Tens aquí a prop a l'Oriol Jové, no?
7: Sí, estem aquí en...
8: Hola, sí, sí.
7: Cita romàntica, eh? Sí. Estem els dos solets a l'estudi, eh?
8: Posat dos espelmes, l'aire condicionat, evidentment, que no falti, per també tenir contrastos tèrmics i posar-los en situació, però tot perfecte, per viure la prèvia d'aquesta gran final.
1: Perfecte, doncs mira, micròfons oberts també a l'estudi de RAC1, a la planta 3, a Barcelona, amb l'Àngel Pérez i l'Oriol Jové, per comentar el que vulgueu d'aquesta final de la Champions, que recordo, tenim una porra oberta al compte d'Instagram d'Esport RAC1, una porra de Matlleu Origen. Participeu, l'únic que heu de fer és entrar a Instagram, @esportrac1, i allà hi ha un post, entreu i en els comentaris poseu el marcador que creieu que hi haurà demà a l'Uleval Stadium entre Barça i l'Olímpic de Lió. Si encerteu el resultat final del partit, atenció perquè sortejarem, gràcies a Matlleu Origen, un menú per a dues persones al restaurant Koishunka de l'Hideki Matsushisha, que és un xef amb estrella Michelin i que també posa el seu segell al sushi de Matlleu Origen, que és el nostre talismà. Ja ho sabeu, doncs, entreu al compte d'Instagram d'Esport RAC1 i poseu allà el resultat que creieu que es donarà demà per entrar en el sorteig d'aquest menú per a dues persones al Koishunka. Sushi de Matlleu Origen, eh? El nostre sushi talismà, un sushi elaborat cada dia amb ingredients frescos de primera qualitat com la tonyina roja Balfagó. Participeu a la porra d'Esport RAC1. Diumenge donarem el nom del guanyador d'aquest menú per a dues dia amb ingredients frescos de primera qualitat com la tonyina roja Balfagó. Participeu a la porra d'Esport RAC1. Diumenge donarem el nom del guanyador d'aquest menú per a dues... L'han passat moltes coses, eh? Avui.
7: No, no.
1: No donàvem a l'abast.
7: Avui no sé quina hora acabarem, però si ho hem de comentar tot, quasi bé que ens agafarà l'himne de la Champions demà amb l'inici del partit.
1: No, esperem que sigui a la una de la matinada, però...
8: Enrique Riquelme haurà presentat els avals i nosaltres encara estarem aquí.
1: Potser sí, potser sí. No, no, és bèstia perquè... Re, ho faré ràpid perquè els oients se situin, perquè més enllà de la prèvia de la final de la Champions, per exemple, avui hem sabut, ja de forma oficial, que Pep Guardiola s'acomiada del Manchester City.
9: When I arrived, my first interview was with Noel Gallagher.
10: Welcome to Manchester. Thank you so much.
9: I walk out thinking, okay, Noel is here, this will be fun.
1: Amb aquest vídeo, Guardiola feia oficial la seva marxa, amb aquesta anècdota, no?, que la primera entrevista la va tenir amb Noel Gallagher, doncs feia oficial...

0: la seva marxa, la seva sortida com a entrenador després de 10 anys i 20 títols, que és una barbaritat. Diu que ja no té energia per seguir al capdavant de l'equip, ni tampoc per seure de moment en cap altra banqueta.
1: No, descansaré. No em tinc pensat entrenar durant un temps. Crec que no tinc l'energia ni les expectatives de poder lluitar per títols, així que durant un temps no entrenaré més.
0: S'ha buidat, com li va passar aquí a Barcelona. Aquí va ser en 4 anys, allà ha estat en 10. Tot i això, Guardiola continuarà vinculat al City Football Group com a assessor, com a ambaixador global. Diumenge té l'últim partit, això sí, l'últim partit de la banqueta, és a l'Etihad a casa, li estan preparant un gran homenatge contra l'Aston Villa, i també una de les graderies de l'Etihad a partir d'ara portarà el seu nom. Guardiola deixa la banqueta després d'haver aixecat 6 Premiers en 10 anys, una Champions, que no l'havia guanyat mai el club, 3 FA Cups, una de les quals l'ha guanyat aquest any, 5 Copes de la Lliga, una de les quals l'ha guanyat aquest any, i una Supercopa d'Europa i un Mundial de Clubs. Tot fa indicar que Enzo Maresca serà el seu relleu a la banqueta. Enzo Maresca, que fins ara estava al Chelsea i que va ser deixeble de Guardiola, recordo, al Manchester City, igual que Arteta, que ha guanyat la Premier. Sí, sí. Per cert, parlant de banquetes, ho hem sabut avui també, Andrés Iniesta serà entrenador per primer cop amb el Gulf United de Dubai. Ell està allà i s'estrenarà com a entrenador que s'estava formant amb aquest club. És una informació que lliga amb una de les notícies del dia, que és que Guardiola deixarà les banquetes. I a casa nostra, avui hem sentit Joan Laporta. El president del Barça ha respost Florentino Pérez per primera vegada des de les perpèntiques rodes de premsa que va fer el president Blanc. Diu Laporta que tot plegat són barbaritats i una cortina de fum per desviar l'atenció dels fracassos del Madrid.
2: És una estratègia, esto. Está clarísimo de que es una estrategia para, ya te digo, desviar la atención de que llevan 2 años sin ganar nada. Han invertido mucho y siguen sin ganar nada. Y nosotros seguimos ganando. Llevamos 2 temporadas ganando. No me sorprende porque vaya, todos nos conocemos.
0: Contundent, el president electe del Barça, que arriba demà, aquí a Oslo. El dia en què el Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit el recurs que va presentar Marc Síria per aquelles signatures que li van invalidar durant la precampanya electoral i que no el van permetre ser un candidat a la presidència. Això vol dir que ara s'ha admès a tràmit i s'ha de resoldre. Si el Tribunal li acaba donant la raó a Marc Síria, el precandidat podria demanar repetir les eleccions a la presidència del Barça, tot i que Síria encara no ho té clar, pel que sabem. N'ha parlat aquest matí al Món RAC1.
3: No ho sé, el que sí que faré i denunciaré és que milers de socis del Barça no van poder estar davant d'una proposta valenta, honesta, i en la que ens hem hagut de menjar, Jordi, contínuament, que si hem sigut uns estafadors amb el tema de les signatures, etc., on ha sigut un procés absolutament honest. Això és el que vull reivindicar.
0: A veure què diu el Tribunal Català de l'Esport i si li dona la raó, a veure si Síria decideix anar fins al final i que repeteixin les eleccions o ho deixa aquí salvant el seu honor. Demà, parlant d'eleccions, hem de saber definitivament si en tindrem al Real Madrid. Enrique Riquelme, que és l'únic opositor que li ha sortit a Florentino Pérez, està tenint molts problemes per trobar l'aval. Aquesta és molt bona, No hi havia cap banc a l'estat espanyol que li volgués donar l'aval.
4: I vaja.
0: Vaja, curiosament. I està havent de negociar ara amb bancs a l'estranger. Clar, tot fa pensar que els tentacles de Florentino Pérez han arribat fins als bancs. Però, clar, estic especulant. Estic especulant perquè no tinc informació, però és estranyíssim que un tio amb tants calés, amb l'empresa que ha fet, no pugui aconseguir un aval d'un banc espanyol, no? A veure què passa, perquè demà és l'últim dia. Així que estarem atents. I encara el Madrid avui ha parat Arbeloa. Ha confirmat. Era evident. Que demà serà el seu últim partit de la banqueta del Madrid.
5: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid. Suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
6: Sí.
0: Ja està, curta ja el peu. El Madrid que s'acomiada de la temporada del Bernabéu contra l'Atleti de Bilbao en l'última jornada de Lliga. Després en parlarem amb calma, que és unificada demà a les 9. Tenim la final de la Champions a les 6 i a les 9 l'última jornada de Lliga primera unificada. El màxim interès és el Girona. Se la juguen, un cara o creu, contra l'Elx. Els de Mitchell depenen de si mateixos, això sí, juguen a casa amb l'afició, però han de guanyar, No els val l'empat, només la victòria contra un equip que sí que li val l'empat per salvar-se, com és l'Elx. El tècnic diu que vol ser optimista.
7: Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip no puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
0: Quina final demà a Montilivi. Després amb el Miquel Agut en farem tota la prèvia d'aquest Girona Elx i també de l'Espanyol Reial Societat, l'Espanyol que ja està salvat però que té opcions d'Europa. Poques, necessita una carambola, però després d'haver patit més del compte en aquest tram final de temporada encara hi pot haver una alegria inesperada per l'Espanyol, que seria jugar a la Conference League. Manolo González avui ha volgut rebaixar les expectatives.
4: Mañana dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
0: Avui, per cert, que l'Espanyol ha anunciat que a Monchi l'acompanyarà Fernando Navarro com a director de futbol i també Miguel Ángel Gómez com a cap de reclutament. Fernando Navarro ja va treballar amb Monchi al Sevilla i ara ho farà a l'Espanyol. I recordo que demà, no s'hi juga res al Barça, que visita Mestalla, al camp del València. Avui Flick ha dit que vol guanyar aquest últim partit, en el qual no podrà comptar amb Koundé, que avui no s'ha entrenat per unes petites molèsties i no vol prendre cap risc de cara al Mundial. Per tant, Koundé demà no serà a l'11 del Barça. Per cert, Flick ha donat permís als jugadors perquè vagin al concert de Bad Bunny, que està fent ara a Barcelona.
6: No, no me'n parlis, que tinc un FOMO que m'arriba d'aquí a Barcelona, precisament.
0: No, no, vídeos de ja tothom. A la casita hi havia la Minya Mal i Marc Giró.
6: Avui no sobra Instagram per res.
0: I, no, no sobra avui.
6: Avui no sobra.
0: Molt bé. I l'última, Olympiacos i Madrid jugaran la final de l'Eurolliga de bàsquet. Després d'haver guanyat avui a les semis el Fenerbahçe, l'Olympiacos ha guanyat el Fenerbahçe i el Madrid ha guanyat el València del nostre Pedro Martínez per 90-105. Una llàstima que el València no hagi pogut seguir fent història. Per tant, Madrid-Olympiacos es jugaran el títol de l'Eurolliga de bàsquet a Atenes. Déu-n'hi-do, amb tot el que ha passat en aquest divendres 22 de maig. Farem una pausa molt ràpida, quan queden 10 minuts per les 11, i de seguida ens centrarem ja en la prèvia de la final que viurem demà a Oslo, entre el Barça i l'Olímpic de Lió.
8: Amb l'aplicació de RAC1 ho tens tot a cop de clic.
9: Descarrega.
8: Podcast exclusius.
9: Streaming.
8: Doble reproductor RAC1 i RAC més 1.
9: Contingut a la carta.
8: I escolta el que vols quan ho vols.
9: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
8: RAC1 us està oferint Tu diràs, especial final de la Champions femenina amb Aleix Pariser en directe des d'Oslo, amb el suport de Manlleu Origen.
0: Aquesta és la sintonia de la Champions femenina que sona des de Barcelona i que ens arriba aquí a Oslo, des d'on estem fent aquest Tu diràs especial. Però a RAC1 i el Tu diràs hem triat una altra banda sonora, que és la que esperem que ens porti cap al títol, la quarta de la història.

0: molt bé, és una cantant noruega, eh? Hem triat algú d'aquí del país i sona molt bé, té molt ritme i enganxa aquesta banda sonora, que esperem que sigui també Talismà, igual que el sushi de Manlleuris, en què ens acompanya en aquest Tu diràs especial. Hem a sentir Pere Romeu mentre esperem que arribi a l'hotel del Barça el president interí Rafa Juste. Què ha dit avui el tècnic, Clara?
1: Doncs que no és molt de reivindicar-se, no? Sempre potser tira més de tòpics quan li preguntes per coses de la temporada. Sí que ho va fer el dia del Bayern, després de la semifinal, que va enviar un missatge una mica als detractors, no? Els que l'havien criticat potser en algun moment, deia que parlaven de coses que no coneixien, doncs avui ha tornat a posar en valor la feina feta independentment del que passi demà.
2: Se'ns posarà dalt de tot o a baix de tot en funció del resultat de demà. Jo per mi la temporada és molt bona, jo per mi s'han fet les coses molt i molt bé aquesta temporada, jo per mi aquest any un dels grans premis que hem tingut és que hem assentat el primer equip i han jugat en escenaris molt grans jugadors molt joves. Per mi això té un mèrit increïble per part del club, per part d'aquestes futbolistes, per part de l'staff i l'entrenador, de poder-les posar i de donar-los la confiança per fer-ho, que som ambicioses moltíssim i que demà volem guanyar sense cap tipus de dubte. Demà donarem tot per intentar guanyar.
1: És la segona final per ell en 2 anys a la banqueta del Barça. Les estadístiques diuen que el primer any ningú guanya. Ni Cortés ni Giraldez ho van fer el primer any, ho van fer el segon. Tant de bo es compensi també amb Pere Romeu.
0: Perdona, és una putada que no guanyis el primer, però és molt bona l'estadística. Vull dir que demà sortim amb això ja, eh?
1: Ens agafem això, no? Des de la derrota de l'any passat a Lisboa, diu Romeu que l'equip ha madurat.
2: Una final, per molt que arribis molt bé, no determina que això seguirà funcionant bé, no? Nosaltres crec que arribem en un bon punt, prefereixo mil vegades més arribar en un bon punt que no en situacions de dubtes o coses similars. Crec que l'equip ha crescut molt, no només a través d'aquella final, sinó a través de tota la temporada. Veig un equip més madur que la temporada passada, veig un equip amb major capacitat per canviar coses durant el partit que la temporada passada.
1: La de demà serà la quarta final contra el Lió. Fins ara una única victòria a Bilbao l'any 2024 i 2 derrotes a Budapest el 2019 i a Turia el 2022. La capitana Alexia Putellas creu que aquestes anteriors finals no condicionaran la de demà a Oslo.
3: Cada equip al final té el seu propi camí i nosaltres hem evolucionat molt i elles també han canviat, no? Llavors crec que les finals anteriors no influenciaran a la final de demà. Nosaltres sortirem al màxim, encara ens queda l'entrenament d'avui per acabar de posar-nos a punt i amb la il·lusió màxima, sigui la 7a final, la 6a o la 10a, sempre anirem al màxim per aquesta samarreta.
1: Una Alexia que abans ho deies continua deixant davant del seu futur i la decisió de si continuar o no al Barça, però que evidentment ha dit que viu aquesta final d'una manera especial com totes les que ha jugat fins ara, i ha destacat que l'èxit d'aquesta generació és tenir gana i motivació cada any per aconseguir-ho tot. Al davant, Jonathan Giraldez, un entrenador a qui coneixem bé, l'afició, el club, i també Pere Romeu, que va treballar amb ell i ha dit això sobre el gallec.
2: Ell em va permetre molt formar molta part del procés de les decisions del model de joc, dels plans de partit, tenia molta incidència en el dia a dia de l'entrenament, em va permetre fer coses que clarament són les que a mi més m'agraden com a entrenador, i després vaig poder tenir l'oportunitat de poder ser l'entrenador d'aquest equip. Així que crec que tots dos haurem après coses l'un de l'altre i crec que tots dos en el llarg dels anys seguirem creixent com a entrenador, segur.
1: I acabo amb un document de Graham Hansen, que recordem ahir va rebre l'alta mèdica després d'aquestes molèsties que va notar contra el Bayern i que li han fet perdre els últims partits amb una lesió a l'adductor de la cuixa dreta. És un partit també molt especial per ella, perquè ella és d'aquí, és de Noruega, és d'Oslo, va créixer a 400-500 metres del camp on es juga a la final i, evidentment, sent orgull.
4: Para nosotros como país me hace muchísimo ilusión que las mejores jugadoras del mundo y los dos mejores equipos de Europa vienen mañana a enfrentarse a una final de la Champions aquí en nuestro país, que va a hacer mucha ilusión a los jóvenes, a la gente, y seguramente que va a haber un punto de motivación para la generación futuro. Así que para mí, con mucho orgullo.
1: No és única, perquè a l'altre costat tenim també Ingrid Engen, un ex del Barça, i una llegenda com és Ada Hegerberg, també
0: sí,
1: Noruega.
0: Mm. Entre d'altres.
1: Sí.
0: No? Això està de la roda de premsa, però després hi ha hagut l'entrenament. I el Barça banyat a les xarxes és una cosa molt xula.
1: El discurs de Pere Romeu, amb totes les jugadores enrotllant, just abans també de fer-se aquesta fotografia que ja és clàssica, que és habitual que es fan a la porteria, respectant a més l'espai de cada jugadora, que quan una jugadora és baixa per aquell partit li deixen l'espai allà perquè no hi és, aquella futbolista és una tradició que fan cada any, i tenim el discurs de Pere Romeu a totes les jugadores i staff tècnic abans d'aquesta final.
5: Trabajo buenísimo de todos y todas durante toda la temporada. Nos queda un último pasito para hacer una temporada brillante. Este año nos hemos rehecho de muchas, muchas, muchas situaciones durante toda la temporada y solo con un denominador común, y es trabajar en equipo, respetar el plan de juego, jugar entre todas, animaros, apoyaros, darlo absolutamente todo. Mañana no es un día distinto. Es un día para seguir en la misma línea de lo que hemos hecho toda la temporada. Un último esfuerzo para tirarlo hacia adelante. Estoy muy contento por todas y por todos vosotros. Vamos a por el último esfuerzo, ¿vale? El partido se juega mañana. Descansar, cabeza fría, hacer cosas normales, reíros y ya está. Hacemos fotos y a descansar esta tarde. ¿Vale?
0: Vamos, vamos, vamos, vamos.
1: De fet, una mica en la línia també del que va dir l'altre dia quan l'Àngel li va preguntar què es pot fer en aquests 3-4 dies abans de la final, i va dir, poc es pot fer, és a dir, polir coses i sobretot ser nosaltres mateixes, que és una mica també el que els he demanat ara, que no canviïn res.
0: Mm-hmm. Està bé, no, Àngel, el missatge d'intentar treure'ls pressió, no?
6: Sí, jo entenc el missatge, entenc que és el que ha de fer l'entrenador 24 hores de la final, però no estic d'acord amb el concepte de que passi el que passi, la temporada ja és molt bona, i de que, perquè saps què passa, que és injust, pels esportistes i pels entrenadors i pels tècnics, però el Barça femení fa molt de temps que se'l jutja sí o sí pel que passa a la final de la Champions, perquè malauradament hi ha tanta diferència de nivell a la Lliga Espanyola que l'exigència es trasllada a Europa. I la nota de la temporada del Barça femení, insisteixo, és possible que sigui injust, però és així. La nota es posa en funció de la final de la Champions. Aleshores, jo crec que dependrà molt del que passi demà, si la temporada és més bona, menys bona, o molt bona, o molt dolenta, perquè tu pots guanyar o perdre demà, però el com és molt important. Aleshores, jo entenc que l'entrenador té que fer aquest discurs, però no comparteixo això, el qualificar com que ja la temporada ja a dia d'avui ja és bona. No.
7: A més, és veritat que...
0: Una manera de treure pressió, no? Potser, o què?
7: Sí, segur. És veritat, això que diu l'Àngel, que tampoc és una cosa que tu triïs, vull dir que és una mica les sensacions de... Tu, per exemple, quan penses en la temporada passada, no recordes que el Barça va guanyar la Lliga, va guanyar la Copa, no, recordes que, ostres, Lisboa, penses en Lisboa. Vull dir que sap greu perquè efectivament és injust que se't valori la temporada per un partit, sí.
8: Abans d'una final de la Champions, jo crec que el tècnic el que ha de fer és baixar revolucions i traslladar aquesta calma. El que jo crec que no és un bon missatge és aquest missatge, en certa manera, conformista, no? De si igual el resultat que els èxits són... Doncs escolta, poder abans del partit no cal dir que no passa res si es perd. És que les jugadores són les mateixes que sí que pensen que passa. I estic d'acord amb el que diu l'Àngel. No és tant si guanyen o perden, sinó el com. Jo crec que demà la clau serà el com. Serà un partit on es posarà molt a prova la tàctica d'un i altre entrenador, la pissarra i aquests canvis, aquesta mà, aquesta lectura de partit que en alguns partits no s'ha acabat de veure del tot, poden acabar de sent decisius. Per tant, jo crec que la clau de tot és com es jugui el partit, més enllà de si es guanya o es perd.
9: Sí, perquè al final perdre contra l'Olympique de Lyon no és un gran drama, és a dir, és una cosa que pot passar, és un dels millors equips d'Europa històricament i encara en el present, i a més amb Jonathan Giraldez per mi és encara millor equip. Vull dir que és una cosa que pot entrar sense haver de cremar totes les naus i de dir que malament ho ha fet el Barça en cap cas. Però sí que és cert que és això, no? És el com. Si tu competeixes el partit, si estàs allà, si és un partit competit i al final doncs, per una acció o per dues doncs acabes perdent, doncs mira, és el que hi ha. Però clar, és que és molt difícil quan portes des de 2020 guanyant totes les lligues, totes les copes del rei de la reina, perdó, menys una, que et van fotre fora per alineació indeguda. Quan tens aquest context, és inevitable que el teu termòmetre sigui la Champions, i és molt injust i posa molta pressió a les jugadores, però és que és així. I jo sí que crec que han après la lliçó d'altres finals en les quals... és que al final el Barça porta només... porta 6 finals de Champions consecutives, però són en 7 anys, en 8 anys, perquè abans...
0: En 8, 7 finals en 8, sí, sí.
9: Clar, perquè és que fa 10 anys no, ni somiaven en aquest moment, per tant també han anat apres en el camí com ser competitives a nivell europeu.
8: És el que deia l'Alexi, al final, que ja s'han fet aquest camí molt ràpid, que el Lyon portava molts anys governant Europa i que ja han volgut seguir el pas, però és que això realment no fa ni 10 anys.
9: Clar, clar, és que no fa ni 10 anys, i jo crec que de cada Champions, a cada final, han anat aprenent alguna cosa, tant siguin les que han guanyat com les que han perdut. I de la temporada passada jo crec que tothom ha tret la conclusió de que ja vam anar allà pensant aviam si els hi cauen a l'Arsenal 4 o els hi cauen 5. I crec que posar una mica d'una marxa menys, un discurs més humil i més sabent que és possible que, doncs, que el Barça pugui perdre, que és una realitat, crec que per mi és una manera de treure pressió, com deia
0: l'Edurne,
9: sí, gràcies, és que avui estic ja que no sé ni
8: faltant hores,
9: perdoneu-me, l'Edurne, que és una manera de treure pressió de jugadors. Estic convençuda.
0: Però no crec, jo estic d'acord, que potser es podria haver donat un missatge de no, vamos a ganar, i hem de, però no creieu que l'afició, gran part de l'afició ha connectat amb aquest equip pel que transmet, més enllà de si guanyen o perden? És a dir, el fet de que puguis viatjar, que estiguis a prop de les jugadores en finals, jo crec que hi ha bona part de l'afició que ja li val això, no? Sí, evidentment, si guanyes és molt millor l'alegria, però si no... no sé, ja t'estan portant a la glòria moltes vegades arribant a finals, vull dir que...
6: Però estic d'acord amb tu, però l'afició el que vol també és guanyar, i sí, n'hem d'oblidar, sí. Jo crec que el context d'aquesta final és de la que vens, de la passada, de Lisboa, perquè al final, tornant una mica al que estem parlant, tu pots perdre una final, és esport, però jo crec que lo que va quedar, l'espina que va quedar de la darrera final és que el Barça no va reaccionar. El Barça era millor que l'Arsenal i se't pot posar per davant l'Arsenal, però el Barça, ara estava repassant perquè ho tenia a memòria, el Barça fa el primer canvi de la final al minut 62 i el següent canvi, que només va fer 3, el va fer a 12 minuts del final. Aleshores, l'afició, del que deies a l'Eix, estic d'acord, però una segona, per això insisteixo molt en el com, és a dir, l'afició, la connexió que té amb l'equip no la perdrà mai, perquè és una afició espectacular i la connexió és molt, molt bona i molt maca. Però si demà, que esperem que no, jo estic convençut de que no, es torna a repetir un guió com el de la temporada passada, en el sentit de que es reflecteix una mica aquesta manca de capacitat de reacció, jo crec que seria perdonable, òbviament ho és tot, però home, dos cops seguits d'aquesta forma serien difícils de digerir, jo crec.
0: Perquè, o sigui, us esteu posant el pitjor perquè creieu que l'Olímpic de Lió és una mica més favorit o no? O hi ha màxima igualtat, com jo deia a l'inici? Què en penses tu, Edurne?
8: Jo, de totes les finals, jo crec que aquesta és la més igualada, la més ajustada que he vist.
0: Més que setmana més?
8: Jo crec que molt sí. Més. O sigui, jo crec que... però amb diferència. Vull dir, realment és el primer partit en el que cap dels dos equips per mi és favorit i en el que potser fins i tot visualitzem tots una pròrroga que no volem, però tots calla, estem calla, en aquest escenari. Vull dir, no, ja, jo, de veritat, perquè a més...
0: No, és per tancar diaris és d'hora,
8: Però els periodistes 6... que seguim el femení no estem acostumats a fer cròniques ajustadetes, estem acostumats a tenir la crònica feta abans del descans.
10: I afegir el gol al minut 90 de
8: tapina. Exacte, i també marcaron i el paràgraf amb el 5 més, clar, sí, no estem bastant ben acostumades.
0: Sí.
8: Però jo sí que crec que és, però sens dubte, la més ajustada amb diferència.
10: Sí, jo crec que el Barça tenia millor plantilla, llarvava millor, clar.
9: Sí, sí, sí, i de fet, per mi també hi ha aquest punt de que tens a Jonathan Hialet al davant, que és que sap perfectament la plantilla del Barça com és, com juguen, els seus defectes, les seves virtuts. Evidentment, fa 2 anys que no hi és i les coses han pogut canviar, però és que tinc la sensació que veurem el millor partit que es pot veure a nivell de clubs ara mateix en el futbol femení mundial. Sí. És a dir, per mi el millor partit que es pot veure sí, és una final de Champions entre aquests dos equips. I parlant amb les jugadores i preguntant-los aquests dies en el Media Day, en entrevistes i demés, i volen treure una mica de pes o també destacar altres equips, però és que és una realitat. I jo crec també que també l'exigència de voler que el Barça guanyi aquesta final dins de saber que el que han fet i el que estan fent és increïble, és perquè tu veus el que passarà a final de temporada i veus que et marxen moltes jugadores que són titulars, et fas una mica de preguntes de com quedarà l'equip, no potser l'any que ve ni d'aquí 2 però d'aquí 4 o 5, i és inevitable que diguis, ostres, és que estem molt acostumats a anar a finals de Champions, no sempre serà així, i un dels primers passos perquè això pugui canviar és un canvi generacional que sé que és inevitable i que pot passar, i seria el més normal del món i no seria per fer cap drama tampoc.
0: Perdona un moment, que ara en seguim parlant d'aquesta final, és molt interessant perquè, clar, estem veient les dificultats que es pot trobar el Barça demà, ara sentirem també Jonathan Giraldez, però 11 i 8 de la nit hem de tornar cap a l'hotel de concentració del Barça aquí a Oslo amb el Pau Bonastre, que està molt ben acompanyat. Pau.
11: Sí, mira, ara ens atén l'actual president del Barça, el senyor Rafa Juste, que acaba d'arribar del sopar oficial de la UEFA i que ens atén en aquests moments. Bona nit.
12: Bona nit a tots.
11: Amb quines sensacions esteu ara mateix a poques hores de viure aquesta final de la Champions?
12: Bé, estem en la tensió que suposa estar hores abans de jugar una final d'una Copa d'Europa. Estem en una situació de màxima concentració. Hi ha moltíssimes ganes de continuar fent història, perquè aquesta alegria desfermada des de fa ja temps amb el futbol femení i amb aquest equip, doncs, pugui continuar molt més temps, no? Per això que demà estic convençudíssim que aquestes jugadores que mai es vencen, que no donen res a torça, sortiran a per totes.
11: Doncs mira, li acabem de passar l'auricular amb el senyor Rafa Juste i ja t'escolta, Aleix.
0: Perfecte, senyor Juste, què tal? Bona nit.
12: Bona nit, Aleix.
0: Moltes gràcies per atendre'ns en directe en aquest Tu diràs especial que estem fent també des d'Oslo, des d'un altre hotel, un punt més lluny d'on és el Barça, d'on és vostè ara mateix. És optimista o no per demà? Que ara estàvem debatint-ho aquí a la tertúlia, que està molt igualada la cosa.
12: Està molt igualada, però vaja, jo... Sabeu com sóc, sóc de ment optimista, però tocant de peus a terra. Costarà molt, és un equip, l'Olímpic, que s'ha reforçat moltíssim, però nosaltres, escolta, tenim un equipàs, a més juguem amb el cor, juguem amb l'ànima, i això és algo que, vull dir, no es pot comprar amb diners, vull dir, som així, som més que un club, i demà aquestes jugadores que són brutalment culers, perquè això és el que realment més orgull em fa, sortiran a per totes, vull dir, no us càpiga cap dubte, tenen moltíssimes ganes d'aixecar per quarta vegada aquesta Champions, i bé, vull dir, soc optimista, però evidentment sent molt modest i respectant el rival, que és un rival duríssim.
0: Com ha vist a les jugadores? Han pogut estar amb elles avui? No, estan tranquil·les? O com les ha vist?
12: Poc, perquè he arribat just a una connexió que gairebé perdo vols i sí, he anat directament al sopar de UEFA.
0: Com tots, pràcticament. Sí.
12: I bé, però bueno, ja content d'estar aquí. Demà estaré una breu estona amb elles. No és un dia molt de parlar amb les jugadores. Es tenen el seu tècnic, en Pere, que la sabrà ja dir les darreres paraules abans de la final, però ho repeteixo. Ja les vaig veure molt, molt i molt concentrades, molt serioses, el dissabte passat a la final de la Supercopa que vam guanyar, i veig aquest ambient de seriositat, que això és el que em fa estar més tranquil.
0: Com ha anat el sopar de la UEFA, per cert?
12: Bé, ha estat un sopar molt cordial. Hem estat amb en Ceferin, president de la UEFA, hem estat amb l'alcaldessa d'Oslo, amb la presidenta de la Federació de Noruega, també ha vingut la ministra d'esports d'Espanya, i a més han estat, doncs, bueno, la gent que ha vingut del París,
0: de
12: l'Olímpic, no? Sí. I aleshores ve un sopar molt cordial, la veritat, molt cordial, i bé, esperant tothom que demà passin les hores i que arribi el xulet de començar aquesta gran final, no?
0: Hem comentat en la prèvia que és una llàstima que, no per Noruega, vull dir, mira, si hem de fer combinacions de vols les fem, però que l'estadi sigui de 28.000 espectadors, que és un petit pas enrere, no?, del que s'havia aconseguit amb Sant Mamés, amb el José Albalade l'any passat a Lisboa, no? No sé si això s'ha comentat al sopar o no.
12: No, l'únic que em deia Ceferini és que per UEFA seria un orgull poder jugar un dia una final al Spotify Camp Nou amb una capacitat de 105.000 persones, que això ho gaudirem dintre de poc, no?
0: Això ho han plantejat, això, senyor Juste?
12: Sí, hem plantejat com... perquè estàvem parlant del camp, de l'evolució, no? De com està anant la construcció de l'estadi. En Ceferin, com a president de UEFA, n'és molt conscient, i clar, evidentment, tenir a Europa un dels millors estadis del món, pues, home, no deixa de ser un atractiu innegable per la UEFA.
0: Home, 2029, no? Barcelona i el Barça volen intentar fer la final de la Champions masculina, doncs després la femenina, no? Es podria fer pràcticament de forma consecutiva o en els pròxims anys, no?, quan s'acabi l'estadi. Seria una magnífica notícia, això.
12: Sí, home, clar que ho seria. Seria una magnífica notícia per al club, seria una magnífica notícia per Barcelona i també tindria un reflex molt important per Catalunya. Per tant, bueno, vull dir, esperem, no? Vull dir, no hi ha res firmat ni signat. Solament sí que ha comentat Ceferin pues, que això pues, seria, seria un punt molt important també per tot el que és el futbol europeu.
0: Però tornant al que li deia, és una llàstima, no? Demà que no hi hagi, no sé, més de... Què seran? 3.000 persones? Laia, Edurne, Clara, vosaltres que ho sabeu, 3.000 entrades tenia el Barça? 3.000, 4.000 entrades?
8: Entrades en
12: 4.000 seguidors.
0: Sí,
8: home. I van tornar unes quantes.
0: Clar, però alguns s'han comprat de la UEFA, per tant, que uns 4.000, calculen, senyor Juste, no?
12: Sí, això és clar, això és el que m'han dit quan he arribat, és el primer que he preguntat, i sí. Per això agraïm moltíssim a tota la gent que ha vingut, no?
0: Tot i que sigui lluny, no?
12: Bé, no, home, Noruega no deixa de ser un país que està lluny, és un viatge llarg d'avió, aleshores, pues, home, no és estar a Turín, Bilbao, Eindhoven, no és estar a Lisboa, però bueno, vull dir, forma part de la propulsió que li vol donar a UEFA al futbol femení. Noruega és un país que està anant molt fort amb el futbol femení, i sí. Bueno, vull dir, prova d'ells que tenim la Carol Hansen, que és una jugadora que espectacular, i que això també fa país, no?, aquí a Noruega, i també ens ajuda moltíssim al club.
0: Ja en parlarem, a partir de demà, però molta gent està pendent del futur d'Alexia. Vostè com a president en sap alguna cosa o encara no?
12: Bé, jo sé que demà Alexia té moltíssimes ganes de fer un partidàs, de poder aixecar una altra Copa d'Europa, i amb això em quedo, no? Vull dir, no sóc dels que visc pensant que passarà dilluns o dimarts, perquè, bé, demà té que ser un dia històric, un altre dia històric, per fer feliç a molta gent, no? Ja tindrem temps de parlar de vosaltres, també parlareu amb Alexia, i estic convençudíssim que dintre de poc, doncs, bueno, sabrem notícies, segur.
0: Dit això... I puja per sota un planter meravellós de futbol femení, no? Vull dir que la qualitat de l'equip i l'estil Barça està garantidíssim, senyor Juste.
12: Bueno, això és el nostre ADN i és un orgull que durant tants anys he estat amb els nois que arriben a la Masia amb 8 anys i els veus ara al primer equip amb edats mitges de 22-23 anys, però que les noies també comparteixen ja aquesta enlè de començar molt jovenetes a Can Barça. Tenim grans professionals, grans tècnics que continuen el mestratge de la Masia del mateix, vull dir, perquè al final no deixen de ser jugadors de futbol, jugadores de futbol, i que tenen que tindre pues, uns paràmetres molt iguals, no? Una altra cosa que ens pot controlar és la qualitat, és el talent, i hem tingut la gran sort de tenir una fornada amb un talent increïble, increïble.
0: Molt bé, acabo, avui ha estat un dia, més enllà de la final de la Champions femenina de demà, ha estat un dia de bogeria, moltes notícies, una de les quals és la deu oficial de Pep Guardiola. No sé si vol tenir unes paraules per una persona que s'ha declarat, no?, el seu amor pel Barça, però que ha fet 10 anys increïbles a Manchester i que ara deixa la banqueta, no?
12: Jo fa poc li he dit a en Pep, no?, que... O sigui, mai li sabrem agrair prou, perquè, bueno, vull dir, el Pep per mi ja és una llegenda dintre del món de... Jo va ser-ho com a jugador, no?, Dream Team, però passar a tots els equips que ha anat, començant des de tercera divisió, està en aquell any de les 6 copes més un 2-6 al Madrid, que això és un altre títol, després anar-se'n a Alemanya, aprendre alemany en un any, fer també guanyar aquell equip, no? Després 10 anys a Anglaterra amb un futbol que és molt complex i donar-li una altra dimensió, doncs home, l'únic que li puc dir al Pep, senzillament ell em coneix també, que sóc una persona molt, molt senzilla, és donar-li les gràcies per lo molt que ha fet per al futbol, i que com és jove estic convençut que quan li toqui, quan hagi pres un recés, doncs hi tornarà, i de la forma que hi torni el tornarem a gaudir.
0: Pot ser un gran futur actiu pel Barça, eh? A veure si en té ganes algun dia de tornar cap a casa.
12: Bueno, tant de bo, vull dir, el Pep és col·lega des de que, en fi, 100%, i sap que el Barça és casa seva, ho sap, perquè ho sap, no? I que té molts amics allà, i que, escolta'm, no vull dir la paraula somni perquè no estem per somiar, però el Pep sap que casa seva és el Barça, no? El que ell faci com a entrenador, les seves il·lusions, segur que el Pep és una persona que en tindrà de noves i, bueno, ja les coneixerem, no? Però de dir-li que senzillament gràcies per tot el que ha fet pel futbol mundial, no? Que ha estat moltíssim. És un ambaixador molt gran del Barça i és un ambaixador molt gran per Catalunya també, no? Perquè allà on ha anat ha triomfat.
0: Sí, sí, i les portes del Barça, que són casa seva, sempre estaran obertes, sens dubte, sens dubte. No, demà ve el president electe, Joan Laporta, aquí a Oslo. Ha sentit avui el que li ha dit a Florentino Pérez o no? Avui ha anat fort, el president, com vostè l'altre dia també, després de la roda de premsa que va fer Florentino.
12: Què ha dit el president Laporta? Perquè jo estava volant i no he pogut escoltar molt el que ha dit.
0: Ha dit que ha estat una cortina de fum perquè fa 2 anys que no guanyen i que això, que s'ho pren com un atac per intentar desviar l'atenció perquè el Madrid fa 2 anys que no guanya.
12: Mira, jo ho vaig dir l'altre dia, que em van semblar patètiques les paraules del president, em reafirmo amb el que ha dit Joan Laporta, però afegiria una cosa que, escolta, els equips, siguin grans, petits, o grossos, tenim que saber guanyar i tenim que saber perdre, no? I el que està demostrant el Madrid és que, escolta, la té ben atrevessada, no ha digerit, té una indigestió brutal des de fot 2 anys i no saben perdre, vull dir, això és algo que arriba al soci de tot arreu, no? Respectar el rival és algo que, com sempre fem nosaltres, amb tots els equips de la Lliga Espanyola, que hi ha que guanyar gairebé els 38 partits per ser campió, nosaltres així ens ho hem fet, amb una lliga que hem sigut inexpugnables al nostre estadi, i això no es fa, escolta, com va dir el president aquest, comprant àrbits o comprant partits o amb negreses o sense negreses. Això es fa en treball, això es fa amb actitud, i això es fa perquè tenim una massa social que som més que un club. I per cert, vull dir, ho diu ell, no?, que es vanagloria de tots els calés que hi ha i que pot tindre o i tal, però nosaltres diem que som més que un club i això és perquè tenim cor i ànima. I per tant, mira, escolta'm una cosa, continuem fixant-nos només en nosaltres i els altres, escolta, ja tenen prou problemes en solucionar-ho de casa seva. Vull dir, res sí, més sí. Tu.
0: Queda clar. Li preocupa que vingui Mourinho l'any que ve o li és igual?
12: Home, m'és igual. A Mourinho l'hem tingut també de rival i és igual, escolta. Amb el Mourinho ens enfrontarem 2 cops.
0: Val.
12: Per tant, anem a la nostra, de veritat. No li donem importància a aquest senyor.
0: I li faig l'última, que ja sé que hem d'anar tancant. Sí. És que avui és notícia que el Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit la querella que va presentar Marc Síria per demanar que aquelles butlletes que li van invalidar fossin vàlides i que, per tant, ell hauria d'haver estat candidat a les eleccions a la presidència. Ell diu que si acaben donant-li la raó, perquè això només s'ha admès a tràmit ara, si li acaben donant la raó, ja veurà què decideix, de si proposa que repeteixin les eleccions o no. No sé com ho veu, senyor Juste.
12: Bueno, ho veig hipersemblant. Jo vull dir, l'únic que puc dir com a president, el senyor Síria és un soci més, per tant, tots els meus respectes, però reafirmar-me amb la exquisitès que la Junta Electoral va portar durant totes les eleccions del Barça, i bé, vull dir, s'ha admès algo a tràmit, però això no vol dir absolutament res més, no? Vull dir que, escolta, el que tingui que passar, passarà, però estic supertranquil, perquè vaig veure com es va produir el procés i, en fi, no tinc res més que dir que res, vull dir, escolta.
0: Res. Vostè seguiria com a president? S'ho està passant bé, no, al final? O què?
12: Bueno, no una bona època, molt, m'ho passo bé com a president, perquè és que passa que llavors haurà un moment que aviam si et sentirà el president Laporta electe tu i dirà, bueno, aquest continuï uns quants dies més, i això de ser president us asseguro que no és gens fàcil,
0: no?
12: Perquè tens una solitud, que l'altre dia m'ho deia un amic meu, molt, molt gran, no? Però de totes formes és un honor enorme que mai oblidaré la meva vida. Gràcies a Joan Laporta, per cert.
0: Tant de bo pugui anar tancant la seva etapa, no? Encara fins al 30 de juny amb aquest últim títol gros que seria una Champions femenina. Molt bé, senyor Juste, moltes gràcies.
12: També tenim una de handball i, escolta,
0: clar, el juny, el 13-14
12: encara, encara queda teca per menjar.
0: Home, i tant, i tant. Una curiositat per acabar, han menjat salmó al sopar oficial de la UEFA o què?
12: No he menjat salmó. Ostres. Ens han fotut un plat d'espàrrecs que l'espàrrec feia 1 mil·límetre i després un peix que el peix aquest, bueno, no sé de quin riu era o de quin mar era, però no sé, tu, vull dir,
0: home, en fi, ja que agraïs
12: moltíssima gent. Clar, moltíssima però, gent però de Salmón on hem menjat, tu.
0: Home,
12: no,
0: però m'estranya molt, però si jo he vingut aquí, jo avui els he dit als meus companys,
12: clar,
0: jo demà vull anar a dinar...
12: Deus tindre l'enxufe.
0: No, jo els he dit, jo vull anar a dinar salmó, perquè m'han dit que és el millor salmó del món, el de Noruega. Jo abans d'anar a l'Oleu...
12: Però hòstia, mengem salmó, tu, perquè aquí aquest peix que m'han donat avui semblava, no sé, tu, vull dir, un foli d'aquests blancs, tu. Ara que no dieu això, eh?
0: No, ho explicaré, que no
12: perquè la UEFA ho ha fotut de collons, com es diu, l'alcaldessa de l'Oslo, simpatiquíssima, però escolta, els espàrrecs eren com un cabell.
0: A veure si demà té temps de fotre's un salmó. Senyor Just, ha de descansar, sí, que demà pot ser un gran dia. Gràcies.
12: Va, som-hi, tu, i amb tots vosaltres aquí, amb els que esteu sentint, els que estigueu a Barcelona, davant de la tele, tu, i me cago, l'ou foteu allà, aquell esperit que teniu, o per la ràdio, tu.
0: Clar que
12: moltes
0: sí.
12: Gràcies i moltíssimes gràcies per la trucada.
0: Gràcies al senyor Justi. Sí, tots empenyarem a veure si el Barça demà aconsegueix la quarta de la història. Hòstia, és molt estrany que el sopar oficial de la UEFA no fotin un tros de salmó si estem a Oslo, no creieu?
9: M'encanta que sigui tema de debat.
8: No parlem de l'onze, parlem del salmó.
0: No, ara parlem de l'onze, però és que és sorprenent que vinguis a Oslo i l'alcaldessa no fotin
9: sorprenent?
0: Tros
9: de... Sorprenent? Indignant.
0: Indignant, estic molt d'acord, sí senyor. No, Àngel, sí o no?
6: Estic dempeus a l'estudi escoltant el president Juste.
7: Tu n'has menjat a l'eix o no?
6: M'ha semblat estel·lar.
0: Home, m'ha semblat demà... estel·lar
6: el testimoni del president Juste de principi a fi. Estic dempeus. Això dels espàrrecs d'un mil·límetre jo crec que passen a la història.
0: S'ha quedat amb gana, pobra, perquè ara anirà a sopar alguna cosa aquí a l'hotel, ja veuràs tu.
7: Cara, amb la UEFA, tu.
0: Clar, jo amb la UEFA. Fem una pausa, vinga, 11 i 24 minuts després d'entrevistar el president actual del Barça, Rafa Juste. Fem una pausa, hem de sentir Giraldez, analitzar també amb el Pere Aragà i amb el nostre comentarista la final de demà i seguir parlant aquí amb l'Alaia Cervelló, l'Edurne Concejo, l'Àngel Pérez, l'Oriol Oliver i la Clara Rodergas, l'Oriol Jové i la Clara Rodergas. Des del Tu diràs especial, que estem fent a Oslo, després d'haver-nos llevat a les 4 del matí. Sí, és que des de les 4 del matí estem a punt de donar-li la volta al
7: programa. Quedes perdonat, te l'eix.
0: Vinga, ara tornem, fins ara.

0: Els de RAC1 hem desembarcat avui a Oslo, des d'on estem fent aquest Tu diràs especial, amb molts protagonistes, com per exemple el president actual, Rafael Juste. Sí, pobre. Espero que sigui talismà, també, aquest sopar petit que ha fet Juste oficial a la UEFA.
1: Al moment només fa que celebra títols.
0: Això és veritat, sí.
2: Aquest sopar segur que ha acabat al McDonald's, segur,
0: Sí.
2: Perquè pinta que s'han quedat amb gana.
0: Alguna cosa faran, només, sí. Anem a sentir... Bé, voleu dir alguna cosa més en clau Barça? Per exemple, Alexia, d'on hem...

0: Has vist la factura de la llum? Cada mes és diferent.
1: I sempre més cara.
2: Amb Solcamp, el cost de la llum deixa de ser una incògnita.
3: Plaques solars, bateries i solucions energètiques.
2: Entra a solcamp.es i demana el teu estudi gratuït amb Solcamp.
3: Solcamp, energia per a un futur brillant.
4: RAC & GO, el podcast per a emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
5: Change the world, or the world will change you.
6: RAC 1 Podcast.
4: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
7: Guanyes, perds, t'homenatgen i marxes i t'estalvies tot aquest soroll que al final està tapant un esdeveniment que és prou important i té prou pes com és una final de la Champions, perquè ara evidentment tothom el que està fent és mirar quin gest fa, si s'emociona, si no s'emociona, què fa, què no fa, això vol dir que es queda, això vol dir que marxa. Per tant, jo crec que és un soroll que era fàcilment evitable si aquí féssim les coses d'una altra manera.
8: Sí, que a més jo sí que em puc creure que ella no ho tingui decidit encara. És a dir, coneixent la implicació emocional que té Alexia amb el club, em puc arribar a creure que ella estigui tenint dubtes, tot i que crec que a inici de temporada sí que podia tenir una idea més fixa sobre el que faria la temporada que ve. Però és que crec també que arribar a la final, havent dit la seva decisió, hauria sigut més fàcil inclús per ella. Perquè s'hagués tret un pes a sobre, no li haguessin dit res, no hi hagués hagut tremorologia, hagués sigut un pèl més emotiu, però sense la sensació que estàs amagant alguna cosa encara.
7: Controles tu el discurs.
8: I també et pots deixar anar...
9: I també a dins del vestidor, perquè a tothom se li pregunta, saps alguna cosa? Si marxa, què passarà? Et preocupa el projecte de l'any que ve? Llavors tot això genera un soroll que, evidentment, nosaltres hem de fer la nostra feina i intentar, no?, saber què passa, com queda el Barça del futur, encara que hi hagi aquesta final. És evident, i crec que estem tenint prou respecte sobre aquesta decisió, que evidentment és important i que l'ha decidit.
8: Perquè també, vull dir, el respecte és perquè és un tema seu i és una llegenda, vull dir, és evident, el respecte hi és sempre. Però sí que és cert que com més persones de l'entorn Barça, bueno, de l'entorn del club, com més sento per l'Alexia, més tinc la sensació de que tots ens estan dient... No, és com quan tens una parella i et diuen de parlar, no? Que ja saps per on aniran els trets, vull dir, no t'esperes que et digui si vols adoptar un gat, saps? Però ja saps per on aniran les coses.
9: Sí. Llavors, com més... És més seriosa la conversa.
8: Com més sentim parlar a Rafa Just, a Marc Vivers, amb ella mateixa, més és allò que et sap greu. I potser l'últim partit a l'Excel Camp Nou, si s'hagués sabut, doncs encara hagués sigut més emotiu per ella i ella igual s'hagués pogut deixar anar encara més sense haver d'amagar coses perquè encara no ha dit res. Llavors, bueno, és la seva decisió i pot fer-ho com vulgui, però jo sí que penso... Si jo si fos amiga seva li hauria recomanat que ho hagués dit abans, jo, per ella mateixa.
9: Si ho té clar, sí, clar.
10: Jo estic d'acord amb el que diuen la Eira Durné dels timings i de que hauria estat millor dir-ho, però per mi la clau de tot i el que ho condiciona tot no és si marxa o si no marxa, és on marxa si és que marxa. És a dir, pel context que ens està rodejant, demà recordem que la final és contra l'Olympique de Lió, contra l'Olympique de Lió de Michel Kang, de l'Imperi Kang, i no és el mateix...
11: Digue-ho bé, Àngel, que bueno, l'havia rebatejat.
10: Com ho havia... Ara ja...
11: Florentina Kang.
10: Correcte, Florentina Kang.
9: Animal.
10: Ostres, és veritat que la vaig... És veritat
11: no,
10: la
11: va dir l'Àngel, eh?
10: No, la vaig rebatejar... Sí, la vaig rebatejar jo fa setmanes aquí al Tu Diràs, però a l'hora de construir el relat d'una hipotètica marxa, no és el mateix dir abans de la final que marxaràs, si és que marxes al London City de Michel Kang i del grup al qual t'enfrentes, que dir-ho després i depenent també de com ha anat el resultat. Jo crec, és la meva opinió, que això ha condicionat bastant els timings i la cronologia del relat.
9: Perquè jo pregunto, si ara especulo, si acaba marxant al London City de Michel Kang, que per cert aquest any han quedat setenes o vuitenes, entenc que és per intentar fer un salt endavant, per intentar lluitar per la Premier anglesa, la Superliga femenina de futbol, i per intentar classificar-se per la Champions. Llavors, l'any que ve no s'enfrontaria al Barça, hipotèticament, si anés al London City. Per tant, ella podria fer, com va fer Giraldez, pel revés, un any al London City, i quan el classifiqués per la Champions, dir, jo no em vull enfrontar al Barça, me'n vaig al Washington Spirits, el segon any. Vull dir que, com que té tants equips, pot jugar, no?, a dins de l'Imperi Kang a anar on vulgui, ok? Sí, viure l'experiència londinenca i l'experiència americana. No sé, estic especulant.
8: Sí, però experiència Kang.
10: Si Alexia acaba...
9: Dragon Kang, no?
8: Seria
10: Dragon Kang. si Alexia acaba al London City, no és per anar un any, perquè jo pel que tinc

0: entès, jo no sé si acabarà o no acabarà, que a mi em consta que té molts números. Però si acaba allà, i això sí que és una realitat, Michel Kang ha donat ordres als màxims executius del London City d'anar amb tot i a per tot perquè l'equip faci un salt important de qualitat. I està destinant molts diners, més dels que ha destinat fins ara, a reforços importants. Per tant, si s'acaba produint aquest fitxatge d'Alexia pel London City, no serà per una temporada, serà precisament per portar l'equip a la Champions i per elevar-lo encara un esgrau més tant a nivell anglès com a nivell europeu. Però clar, és que si ho, per bé o per malament, si ho hagués dit, no estaríem parlant d'això ara. I el problema és que estem a menys de 24 hores d'una final parlant del futur d'Alexia Putellas. Jo crec que això no beneficia a ningú.
1: Sí que estaríem parlant d'això, però no estaríem especulant sobre el tema, que és diferent.
0: No, però Laia, si fes tant temps que ho hagués dit, ja estaria molt manit, perquè ja ho hauríem parlat moltes vegades. I, vull dir, si ho hagués dit ahir, no, però si fes un mes que ho ha dit, ja estaria com massa... Al final, al futbol, aquestes coses, el que avui és una notícia i és una bomba mundial, demà ho és menys, passat una mica menys, i al cap d'una setmana, pràcticament... entre cometes, eh?
2: Sí, i potser al principi et sorprèn o t'emprenyes o et molesta i després vas païnt la notícia i tot es minimitza, no?
1: Però com desemprenyam que l'Alexia marxi?
2: No,
1: és supercomprensible.
2: Pots tenir una primera reacció de dir, home, per què? No? Després pots arribar a entendre que, evidentment, amb 32 anys i veient el que puja del planter i veient tot el que ha fet, tingui
3: que
2: de provar una nova experiència.
3: I que s'ha guanyat fer el que vulgui.
2: I guanyar més diners. Pues sí, s'ha guanyat el dret de guanyar més diners, si li ofereixen més diners i de viure una gran experiència, clar que sí. Bé, ja ens ho dirà després de la final de la Champions. Alexia demà titular, claríssim. De fet, demà si el Barça guanya la Champions és la gran favorita a la pilota d'or, una altra vegada. Que tindria molt mèrit després del que ha viscut amb les lesions, no? Tornar a optar a una pilota d'or. Hi ha molts dubtes a l'11 per això. Hi esteu d'acord?
3: Molt. Jo crec que l'any que l'11 sí. És menys clar, perquè comentàvem amb companys, tu quin 11 has posat? Tu quin has posat? I entre quatre, cap dels quatre
2: perquè
3: coincidia
2: Irene,
3: 100%.
2: Perquè Irene és dubte? Irene Paredes?
3: No, Irene jo crec que és una de les que jugarà.
1: Sí jo crec que sí. Per poc que estigui disponible... La posaran.
3: I pel que ha dit per a roda de premsa, jo crec que tan Caro com Irene estaran
4: a
3: l'11.
4: Al final jo poso per...
2: Sí.
4: Jo tinc molts dubtes tots aquests dies, per això, com arribaven i les opcions, que si Pina, que si Salma, que si Vicky, però al final jo he optat per l'11.
2: O sigui que és Ona,
4: amb tot, amb Cata, Ona Paredes, Mapi, Brooks, Patrice, Serra, Jordi, Alexia, Graham Pallor i Salma.
0: Això és amb tot?
2: Graham Pallor i Salma.
0: Però això és amb tot?
4: Veient els últims partits importants és el que ha tret.
0: Sí, però vull dir, de les que estan disponibles
4: no,
0: demà...
4: No, evidentment no, perquè tens
2: faries
4: Aitana,
2: algun
4: però...
2: canvi, tu?
4: Home, no la veig.
0: Jo particularment, anar amb tot demà és posar Aitana a titular.
2: Aquest és el dubte, perquè jo crec que Aitana no està per 90 minuts. A l'entrevista que li vam fer no va voler dir-ho i el que va fer és posar-se a disposició de l'equip. És així, de dir, jo estic pel que em necessitin. Si volen que sigui titular i jugar 60-70 minuts fins que m'aguanti o fins que vegin des de la banqueta que ja no dono el rendiment que s'hauria de donar en una final, estic. Que volen que sigui suplent i que entri la segona part de revulsiu, estic. Clar, Àngel, no sé què és millor.
5: És que el dubte Aitana, aquí és que Aitana no ha tingut un test de les característiques de la final de demà per tu veure que realment pugui estar a un nivell per jugar com a mínim 60 minuts.
0: Està clar que Aitana no està per jugar un partit complet. Això crec que estem tots d'acord. Aleshores, a partir d'aquí, tens dues opcions evidents, que jugui d'inici o que jugui des de la banqueta. Aleshores, jo penso que un partit com una final, que és la de demà, tan igualat, amb jugadores de tant nivell i de tanta experiència, és molt important que donar el primer cop i començar amb la màxima contundència. Jo crec que Aitana, si està per jugar 40, 50, 60 minuts, els que sigui, la meva opinió, el meu parer, és que ho has de fer des de l'inici. Primer, perquè si ho fas des del final, és possible, Déu no ho vulgui, que ja no et serveixi de res. Llavors hauràs sacrificat un actiu com una tres vegades pilota d'or en una final de la Champions. En l'hipotètic cas de que entri de suplent i ja el partit, pel que sigui, no et serveixi. És una opció que pot passar. Llavors, l'hauries sacrificat. Per tant, i després hi ha un factor psicològic que quan hi ha passamans aquest, que les jugadores se saluden i tal, per Wendy Renard, per Dumorné, per Johans, per Hegerberg i companyia, anar donant-li la mà a les rivals i veure que tens Aitana Bonmatí al davant, l'única jugadora que ha sigut titular a totes les finals del Barça, amb dos MVPs a una final, amb tres pilotes d'or, home, doncs hi ha un punt també de entre cometes, d'acolloniment, que no tens la mateixa nivell de respecte, d'atenció, de pressió, sabent que tens Aitana Bonmatí al davant que un altre jugador. Aleshores, és molt respectable qualsevol opinió, vull dir, aquí hi ha dos parers, el que la posaria d'inici i el que la posaria després. Jo cremaria les naus d'inici, perquè crec que és més important, perquè al final Aitana, estic d'acord que potser no té el ritme competitiu de la millor Aitana, però és que Aitana té un punt de clarividència i té un punt de capacitat de ser determinant que en una final, en els primers compassos, una passada, una jugada, un detall, un moviment, pot començar a decantar-te una balança.
2: Perdona, i a més té una motivació ara tan bèstia, perquè es veu que està tornant, que es menjaria el camp, no? I això també pot jugar a favor.
1: I no només final... això, sinó que també és una jugadora que les finals se li donen molt bé.
0: Correcte.
1: Li encanta. Sap
2: jo que recordo la del Chelsea, que el Barça guanya 4-0 i arrasa, la primera, per, la història, va jugar...
1: Per mi, en totes, fins i tot en la de Budapest, que jo no donava un duro, perquè era una jugadora que era molt jove encara en aquell moment, i jo pensava que no la posaria Lluís Cortés a l'11, i la va posar, i per mi també va ser de les millors dins de la destrossa d'aquell partit. Però és que crec que és una jugadora que està potser al 70-80% de les seves capacitats, et dona moltíssim tot i així. Llavors, jo estic amb l'Àngel, jo la ficaria d'inici, que aguanti fins on aguanti, si l'has de canviar, jo què sé, al minut 30, doncs sempre estàs a temps de canviar-la, però és que crec que és una jugadora que et pot donar molt, que et dona més empaque a l'equip, i que si ella se sent que està per jugar, ho has d'aprofitar. Perquè és que és el que diem, és una jugadora que en finals rendeix, se li donen molt bé.
3: Mm. Jo crec que no pot sortir a una final amb un 11 on les jugadores que surtin d'inici no estiguin al 100%, i ningú dubtarà la qualitat que té l'Aitana, la motivació que té, ni el factor que deia psicològic, no l'Àngel, però jo crec que el missatge ha de ser clar, és anem amb les millors que tinc, i jo crec que Aitana avui no està al 100%, no és la seva millor versió. Per tant, jo d'inici no crec que sigui l'aposta.
2: A dalt no teniu dubtes? Vull dir, és Salma, no és ni Vicky, no és ni...
4: Sí que hi ha dubtes.
3: També hi ha dubtes. És que tot depèn també.
4: Però si hem
3: de triar... Sí.
4: Va, o sigui, Pina va fer un gran partit l'altre dia.
2: Si el gran dubte és al mig i potser una de les acompanyants a dalt, no? Ara mateix. Per aquí, teniu alguna preferència o us és igual?
1: A mi Salma, els últims partits m'està agradant com els està jugant.
3: És que està molt bé.
1: Molt bé últimament. Jo crec que és el seu millor moment al Barça.
4: Que és una jugadora que l'has perdut en molts moments, amb la lesió, mentalment va haver un moment que estava fora, i ara que l'estàs recuperant una mica, jo crec que és una bona opció treure la titular demà.
2: A veure què fa Pere Romeu. Ara tocarem el Pere Aragall.
1: I també, perdó, que amb Salma guanyes velocitat i guanyes una jugadora que és molt desbordant per les bandes, i crec que és una cosa que té l'Olímpic de Lyon, i que tu d'alguna manera, tenint a la Caroline una mica mig cas, encara que no sabem si jugarà o no jugarà titular, et pot donar aquest plus també.
2: Anem a l'Olímpic de Lió. A veure, Bonastre, des de l'hotel de concentració del Barça, abans de tornar cap aquí, què ha dit avui Jonathan Giraldi, que n'has estat pendent?
6: Doncs, evidentment, una roda de premsa molt, molt marcada per les preguntes sobre el seu rival, sobre el Barça. Prèviament han parlat Wendy Renard i Ada Hegerberg. Renard ha dit que el favorit de la final de demà ha vingut a dir que era el Barça. Després, Giraldez ho ha matisat una mica i ha vaticinat una final molt igualada entre el que considera els dos millors equips d'Europa del moment.
7: Crec que són molt bon equip a nivell defensiu, a la pressió alta, a les situacions de transició, al joc directe, al joc de posició quan han de construir des del darrere. Crec que és un equip que accions a pilota aturada també domina molts registres del joc. Per mi no només hi ha una cosa. Crec que col·lectivament, com he dit abans en francès, el que hem de fer com a equip és intentar dominar el partit de la manera que habitualment fem.
6: Elogiava a Giraldez l'equip de Pere Romeu, deia que demà hauran de ser un equip dominant si volen passar per sobre del Barça, un conjunt blaugrana que ell coneix a la perfecció, amb jugadores que ha entrenat, també ha coincidit, com hem explicat, amb Pere Romeu al cos tècnic. Tot i això, ha volgut deixar clar que en aquest temps, des que ell va abandonar la banqueta, hi ha hagut canvis, i que, per tant, hi ha diferències respecte al Barça que ell va entrenar.
7: Bueno, hi ha jugadores que són diferents. Crec que al final és important el perfil de la jugadora que tens a la plantilla per poder adaptar diferents situacions del model de joc. Fins i tot a la meva experiència ja cada temporada era diferent, perquè el perfil de davantera, no? Per exemple, que teníem era un perfil diferent. Ara mateix era un perfil molt diferent en Pallor, i crec que al final el que no ha canviat és la identitat. La identitat de voler dominar tots els partits.
6: Un Olímpic de Lió, que és el gran dominador del futbol francès. De fet, aquesta temporada ja ha guanyat la Copa de la Lliga i la Copa de França. Aspira a guanyar també la 19a Lliga de les últimes 20. De fet, juga la final en els pròxims dies contra el París Futbol Club. Evidentment, ara buscant completar aquesta bona temporada amb la Champions. Deia Giraldez que, malgrat que porta un any, seria una excusa dir que necessita més temps per aconseguir aquest primer títol europeu. En qualsevol cas, ha posat en valor la temporada que està fent el seu equip.
7: L'evolució que hi ha hagut des del dia 1 de pretemporada ha estat espectacular. Jo estic molt content amb això. Després, analitzant tots els partits que hem jugat, les eliminatòries també, hem dominat els partits. I per mi això és el més important. No hem estat un equip només que ha contraatacat, hem estat un equip que ha dominat diferents situacions de joc, i crec que en aquest sentit l'evolució de totes les jugadores en funció de la posició, per entendre el rol, per atacar, per defensar i posar tot això per l'equip, per mi és el més important, i crec que col·lectivament hem crescut molt.
6: Un Olímpic de Lió que va fer una bona fase Lliga per darrere del Barça, que les fases eliminatòries no ho ha tingut fàcil. De fet, ha hagut de remuntar tant a quarts com a semifinals, a les semis contra l'Arsenal, i que ara es planta en aquesta final. Per cert, amb Diani, baixa per lesió de llarga durada.
2: Val. Més o menys l'11 del Lió el tens clar, tu, Bonastre, o què?
6: A veure, és que saps què passa? Que jo tenia una sèrie de papers que ara mateix no tinc a davant, però és clar, és que
0: ja li donem un cop de mà,
2: No, però vull dir que no, són bastant faves comptades, no? L'11 al Lió, Àngel, més o menys, vull dir.
0: Sí, no, aviam, jo crec que és Endler a la porteria, amb Lawrence, Renard, Engen, Ibaka, o Batxa, no sé com es pronuncia, en defensa, Dumorné, Gibbs i Johannes al mig, Hegerberg i Brandt per l'esquerra, i el dubte és qui substituirà Diani per la dreta entre Vicky Beko o Katotó. Jo crec que escollirà Vicky Beko, però també pot optar per l'experiència de Katotó, que és una mica més gran i té més punx.
2: La veritat és que són noms que fa anys que sonen per Europa, i que no, és un equipàs, no ens enganyem, és així, no? Ara mateix.
3: Sí, digue-li a Wendy Renard que porta ja la seva 12a final, serà.
2: 12a final.
1: Però és que Ada té 30 anys, sí. Només,
4: És veritat.
1: Sí. És que jo l'altre dia vaig mirar-ho pensant, ostres, sí. Estarà a punt de retirar-se ja. I més jove que jo pensant, ostres, tu.
3: Perquè són d'una generació on ja amb 15 anys estaven jugant finals. Llavors et fa la vida que porten la vida allà.
2: Què és el que més us preocupa d'aquest Olímpic de Lió? Que hi hagi Jonathan Giraldez a la banqueta, o aquest equipàs que fa anys que juga i que ha guanyat, diria que són 8 Champions, no? Són
3: 8 Champions,
2: 8,
3: sí.
2: 5 de consecutives va fer, que és el rècord absolut. 5 de consecutives.
3: Sí. Jo crec que a banda de ser un rival... Sí, amb unes jugadores d'una qualitat impressionant, i sobretot que venint d'aquest llegat que tenen, són jugadores amb molta agressivitat, amb molta fam, o sigui, tenen absolutament après el que és anar a mossegar a una final, i més contra el Barça, que és un rival al que li tenen moltes ganes, perquè no oblidem que el Lió és una llegenda a Europa, però el Barça, fent la meitat del que ha fet el Lyon, ha tingut el doble de rendiment públic, no? de reconeixement mediàtic, i això ja vam veure, per exemple, a finals com la de Turín, que arribaven molt tocades per això de dir, i escolta, que nosaltres hem guanyat molt, i aquí estem parlant molt.
4: Sí, crec que cada prèvia ho va dir, no sé si Herbert, qui va ser, que estàvem primer nosaltres.
3: Correcte. Sí, però de fet, jo crec que aquesta roda de premsa de Turín, jo a les finals sempre em guio molt a les sensacions de la sala de premsa, no? Del dia abans, de veure qui surt i com surt, quines cares tenen, com seuen. El dia de Turín, jo vaig passar por.
4: Sí.
3: Van parlar exactament les mateixes protagonistes que avui, van entrar Hegerberg, ostres, i Renard, amb una actitud, amb una cara... Sí, que et feia por preguntar, perquè deies, és que em fa por, perquè em acaba de renar, vull dir...
2: Clar, més alta,
3: imponent. Feia por. Avui ha acabat la roda de premsa, he mirat i pensat, uau, sí, hem guanyat la primera lluita. La moral l'hem guanyat.
2: L'actitud d'Alexia avui a la sala de premsa era de... Tranquils, ho tinc tot controlat.
1: Exacte. Però us diré una cosa, l'any passat us recordaré que vam ser la roda de premsa, Aitana i Alexia, que jo vaig pensar, hem guanyat la final.
3: I és que l'any passat no hi era.
2: No va sortir res, l'any passat no va sortir res.
3: No. Però jo crec que això és una... A vegades és molt simptomàtic de l'estat de forma, no? I avui, al Barça, jo he vist calma, madurez... S'ha normalitzat estar en aquests escenaris, no? Per tant, no he vist eufòria, no he vist ràbia, no he vist un equip molt madur, molt tranquil i amb les coses molt clares, lo qual m'ha donat molta tranquil·litat. I a l'altra banda he vist un equip que és que fins i tot físicament la posa de Renard ja era com el cap cap avall. La primera frase que ha dit Renard, 35 anys, 8 Champions, 12a final, és el Barça és el favorit. Jo no sé si està jugant a passar la pressió al Barça, que potser també perquè és veterana, però la forma en la que ho ha dit, són jugadores fantàstiques, són un perfil baix que jo no li havia vist al Lyon en els últims anys.
1: És que el Lyon també, diuen, vam arribar primer nosaltres, però és cert que van estar molts anys sense tenir un equip
3: competència,
1: que tingués l'aposta que té el Barça, i per tant no tenien un rival com ara. Per tant, crec que era més fàcil i no els vull treure cap tipus de mèrit.
3: No, però era molt més fàcil.
1: Michel Aulas, el que va fer amb l'Olímpic de Lyon, és la veritat, per tres al barret, i de fet cada una de les Champions que es mereixen cada una de les Champions que tenen, però sí que és cert que no era el futbol femení com està a dia d'avui, que hi ha molta més competència.
3: Sí, no tenia competència, però algú havia d'invertir i algú havia de ser, i van ser elles, això és evident.
0: Això que ha explicat la Edurne ara, vam estar-ho parlant aquesta setmana amb ella en una de les eternes esperes que hem tingut aquesta setmana.
3: Ens hem vist molt aquesta
0: setmana. I estàvem molt expectant, Edurne, no ho hem pogut parlar en privat, però tenia molt expectant perquè em vas dir, jo em deixo guiar molt per les sensacions de la roda de premsa, i aquesta tarda et prometo que he pensat en tu i he dit, tinc ganes de saber les sensacions de l'Edurne després de la roda de premsa, perquè jo és veritat que jo ja sabeu que sóc més de una mica més de rauxa i més de metxa corta, i a vegades necessito una mica l'anàlisi reposada de la serenitat de gent com l'Edurne, i avui estava esperant una mica aquesta sensació, i m'agrada escoltar que aquest primer gol del que parlàvem entre cometes en aquestes esperes, sí, al que es referia, sí, sí, l'Edurne,
3: m'ha agafat per sorpresa, eh?
2: Per tant, a la porra d'Esport Recull a la Manlleu i Jean Castellana a Instagram, què posaries?
3: Avui sóc molt més optimista. Va. Tot i així, jo crec que...
2: O sigui, les sensacions no et porten a un resultat, les sensacions. Et porten a ser optimista, de moment, Va. No tens clar
3: victòria,
2: el resultat.
3: Victòria.
2: Ajustadeta. Molt bé. Perfecte. Bonastre, t'esperem aquí, eh?
6: Molt bé, ara ens veiem.
2: Vinga, recupera els papers. Fins ara, Pau Bonastre, el nostre company, que està tornant ja cap a l'hotel on estem fent aquest programa especial des d'Oslo.
4: Potser era el paper blanc aquest del peix.
2: Segurament.
0: A l'hotel han volat uns quants papers avui, a l'hotel.
2: Sí.
5: Els
2: mira,
5: espàrrecs.
2: Mira, abans de trucar... els espàrrecs, sí. Abans de trucar el Pere Lagall, per acabar d'analitzar aquesta final... ens queda un document que és del president electe, Joan Laporta, que avui estava fort amb Florentino i també amb l'Olímpic de Lió.
4: Sí, perquè abans que parlàvem de com ho has dit això, Florentina Kang, o com ho has dit?
0: Sí, Florentina Kang.
4: Clar, que Laporta ha enviat un missatge apuntant directament al Lió, però jo crec que amb això que comentàvem del London City també apunta una mica cap a Michel Kang i una mica obsessió per les jugadores i treballadors del Barça.
8: Tenim moltes possibilitats de guanyar perquè tenim un equipàs. I la prova està que és l'Olímpic de Lyon, que sempre va darrere les nostres jugadores, darrere els nostres tècnics, darrere els nostres treballadors. Bé, vol dir que estem fent les coses bé. Tenim més entitat que elles i jo estic convençut que demà la conjura que es va fer a Lisboa, doncs jo crec que demà ens donarà el resultat de guanyar la Champions.
4: Recordem que a banda d'Inge, en Giraldes també hi ha Márquez Zubizarreta, que de fet ahir a l'avió que vaig volar hi havia Andoni Zubizarreta, meu pare, ha vingut cap a veure la final.
2: I va venir, mira, jo ho recordo perfectament, va venir a Eindhoven quan Márquez Zubizarreta treballava pel Barça i el Barça va guanyar la segona de la història. Ho dic bé,
3: a qui animarà?
2: Sí, i va venir
3: de
2: també
3: fet,
2: Andoni.
3: Amb quin equip anirà?
4: Crec que vam escoltar, això em va dir la companya Maria Tiques de l'Esport, una pregunta de qui vas, amb el Lió o amb el Barça?
1: I la resposta va ser...
2: Voy con el Barça, però si gana mi hijo, pues también me alegraré.
0: Afegir, perdó, que la nòmina d'expoli de la Florentina Kang és més llarga, perquè sí, Márquez Zubizarreta...
2: I Mapi León té números també.
0: No, i que Márquez Zubizarreta i Jonathan són els noms més sonats, però després està Gonzalo Rodríguez, que era la mà dreta de Márquez Zubizarreta al Barça i a la selecció espanyola, que és el màxim executiu del London City, I després està també alguns com el preparador físic Andrés González, que també va marxar del Barça rumb a l'imperi de Florentina Kang. Vull dir que Kang va, com deia el president Laporta, Kang va picant de tot arreu i està intentant amb diners pues una mica comprar el model exitós que Markel Zubizarreta des del 2015 va construir al Barça. O sigui, i com deies tu, Aleix, preparem-nos aquest estiu perquè igual aquesta llista es va fent una mica més gran.
2: Es va ampliant, sí que és veritat. 7:30. Vinga, ara seguim des d'Oslo amb més coses. Camí cap a...

0: la mitjanit. Seguim des d'Oslo amb la Clara Rodergas, el Pau Bonastre, la Laia Cervelló i la Edurne Concejo fent tertúlia d'aquesta finalíssima de la Champions. I ara de seguida també començarem a analitzar la resta de l'actualitat esportiva, que com dèiem a l'inici del programa, hem fet un repàs. Ha passat de tot avui, començant per l'anunci de l'adéu de Pep Guardiola, la prèvia de l'última jornada de Lliga Primera Divisió. Hem de sentir tots els equips catalans, els protagonistes d'aquesta última jornada, amb el protagonisme pel Girona, sobretot, que es juga la permanència, i moltes coses més. Abans de la final, m'agradaria que assuméssim a la taula el Pere Aragay, analista del Barça femení Juga-RAC1. Hola, Pere, què tal? Bona nit.
1: Bona nit, Aleix.
0: Com veus tu aquesta final que ara comentàvem aquí des d'Oslo?
1: Coincideixo amb tots. Crec que és una final molt igualada. Crec que serà un partidàs i que la gent tingui paciència, perquè crec que serà un partit que anirà llarg. No crec que es resolgui en els primers minuts.
0: No? Tu també apostes en una pròrroga. Val.
1: Sí. No sé si pròrroga, Aleix, però...
0: Ah, llarg, sí, vols dir que anirà igualat fins al 90?
1: Sí, sí, val. Que com ja va passar a Bilbao, o sigui, al final tots tenim un molt bon record de Bilbao, però el 2-0 d'Alexi arriba a l'afegit.
0: Sí, i l'altre és el 60, vull dir, ben una mica entrada, sí, ja a la segona part, el d'Aitana, sí, el primer. L'11 el tens clar, que ara discutíem aquí d'alguns dubtes? No. Tu què faries amb Aitana?
1: Jo, seguint en aquesta línia, jo Aitana la guardaria, és a dir, crec que és tan important les que comencin com les que puguin acabar el partit.
0: Ja, però estic amb l'Àngel, que si el minut 60 Déu no vulgui estar 2-0, què? Llavors, no?
1: Sí, però i si el minut 60...
0: Ja, és veritat que potser s'ha de fer canvis abans.
1: I si el minut 60 està 0-0, doncs potser prefereixo tenir Aitana fresca els últims 30 minuts i pensant també en si s'allarga la pròrroga. És a dir, si ens poséssim en l'escenari de pròrroga, i que són 2 hores de partit, potser prefereixo Aitana pels últims 60 que no pels primers 60. Després, per mi, en el dubte Salma Pina, jo crec que Salma arriba amb un lleuger avantatge pel que hem vist a les últimes setmanes. És cert que Pina va fer molt bon partit a la final de la Copa, però Salma també li permet a Pere Romeu, en cas que en algun moment hagi d'optar pel que va fer amb Brooks a la tornada contra el Bayern, Salma crec que s'adapta molt més a mantenir el camp obert a la punta esquerra, i que sigui Brooks la que jugui per dins.
0: I les claus d'aquesta final, Pere, tu que fas una anàlisi més tàctica, és a dir, veurem un mirall? Voldran tenir els dos equips la pilota? Això pot ser una de les claus del partit? Qui té la possessió, qui no? O per on pot anar la cosa?
1: Jo m'espero un Lyon que no canvi el que vulgui fer. No crec que variï tant com va fer el Bayern a les semifinals. I a partir d'aquí és veure quin equip és capaç de dominar més el joc. Crec que el Barça té molt més interioritzat i que Jonathan Hildir encara no ha aconseguit del tot que el Lyon sigui tan dominador com ho és el Barça. De fet, el Lyon va haver de remuntar tant als quarts de final com a les semifinals. Per mi hi ha un factor que pot ser determinant, Aleix, que és quines...
0: Ai...
1: És a dir, Siona i Brooks.
2: Era Michel Kang interrompent la línia.
0: No, que s'ha tallat. Has dit una cosa que per tu seria clau. Quina és? Perdona, Pere, que s'ha tallat.
1: És, no, que quines laterals faran treballar més a les accions rivals en defensa. És a dir, si veurem a Ona i Brooks fent treballar més a Brand i a qui completi el trien ofensiu del Lió, o si per contra... haurem de veure Graham i si Salma opina fent més esforços en defensa, però crec que serà un indicatiu de quin equip està més còmode sobre la gespa i dominant més. Per altra banda, el Lió és un equip amb un poder ofensiu increïble, com el Barça, no ho hem d'oblidar, però sí que estem mirant una mica de dades també, més enllà del joc, i el Lió és un equip que acaba amb moltes jugades, però crec que a vegades no acaba de tirar del tot bé, és a dir, que també molts cops prioritza finalitzar i ordenar-se per poder pressionar, però és un... O sigui, mirat dades, el Lió ha fet 240 xuts en aquesta Champions, només 72 a porteria, que és un 30%. El Barça, per l'altra banda, n'ha fet 246, 98 a porteria, que és un 39%, pràcticament un 10% més dels xuts els ha aconseguit dirigir entre els tres pals. I després hi ha un altre nom, que és el de Dumorné, que s'ha reconvertit de punta a mitja punta i crec que es troba molt més còmode, amb més llibertat per moure's per diverses zones de l'atac, i aquí sí que serà important que el Barça la tingui controlada. És la màxima golejadora de l'equip francès a la Champions.
0: Si t'he de preguntar, el que més et preocupa de l'Olímpic de Lió, què és?
1: El que més em preocupa és que el Barça no estigui bé quan perdi la pilota, perquè són molt bones sortint al contraatac, són futbolistes ràpides que tenen clar com fer-ho, i també el Barça, si pot evitar que Johannes, que per mi és la jugadora que ha permès també modificar una mica el Lió, la manera de jugar, una futbolista molt jove procedent de l'Ajax, que juga al mig camp amb molta qualitat i molt bona presa de decisions, que participi poc al joc, però sobretot això, que el Barça en les pèrdues, i aquí Patri s'erigeix com a jugadora clau, sabem que és un dels seus punts forts, i demà el Barça la necessita molt encertada, més enllà ja d'un clàssic a l'eix contra el Lyon, que és la pilota aturada. És el poder aeri de l'equip francès. En aquesta Champions han marcat 6 gols provinents de llançaments de córner o de faltes centrades. Amb Renard com a pilar principal.
0: Ho pot rematar tot el que vulgui, Renard, sí, sí, amb l'alçada que té. No, ha dit un nom que ara m'ha vingut al cap, que va ser clau i que potser no la situes com a gran protagonista, tot i que és una jugadora espectacular, que és Patri Jarro. Eindhoven va ser clau en aquella remuntada, quan el Barça perdia 2-0 amb el Wolfsburg.
2: Però jugava en una altra posició,
0: és veritat, sí, jugava un pèl més avançada, no?
2: Feia d'Alexia.
0: Sí, però és una jugadora que té xut des de fora de l'àrea i que... Sí, sí.
1: Sí, de fet... De fet, jo patia l'eix perquè, bueno, en Paredes, no?, de si arribava o no arribava, jo tenia molts dubtes de si Paredes no arribava, que crec que sí que arriba i que demà ha de jugar. Sí. Perquè veia més, potser, a Patri de central que Aix.
2: I no seria la primera vegada, sí.
3: Estic d'acord.
1: No, que ja va jugar alguna final també
2: de
1: central, la primera. Jo a mi veia més, estic més tranquil sabent que Paredes sí que sembla que serà titular demà i que podem mantenir Patri al mig del camp, perquè ja et dic, sí, crec que és l'engranatge que el Barça necessitarà, més enllà de totes les habilitats que té amb la pilota, i que per mi ha sigut la millor futbolista del Barça aquesta temporada. Espero que demà ho remati amb una gran final de la Champions. És la jugadora que és superintel·ligent, a on col·locar-se, quan anticipar-se, quan fer aquella falteta, o a vegades ni la falteta, contactar amb la jugadora que té la pilota rival, que intenta llançar el contraatac, que ja no pugui fer la passada còmoda, perquè si Paredes i Mapi han de córrer molts cops enrere, serà mal senyal per al Barça.
3: És que ara que parlem de Patri, deixa'm dir que abans deies a l'eix tu a l'inici i que si guanya la Champions el Barça, Alexia és la favorita per la pilota d'or. Estic d'acord, però amb el matís de compte amb Patri Guijarro, eh?
0: Sí,
2: perquè Patri ja ho mereixia l'any passat.
0: Sí, però això és com Busquets a futbol masculí, sí, que no té la visibilitat, no té les xarxes...
3: Sí, però igual si demà Patri fa una final...
0: Però entre Patri i Alexia, aquí votaria la gent. Dic al futbol internacional.
3: Estic d'acord que hi ha un punt de màrqueting i hi ha un punt també, però vull dir, futbolísticament, si demà Patri fa una final potent i és determinant, jo crec que haurem de començar a parlar seriosament de si és d'una vegada per totes se li ha de donar la merescudíssima pilota d'or a Patri Guijarro d'una vegada, ja, perquè és que realment ja fa temps que en parlem, però no hem arribat a donar-li el punt aquest de verosimilitud, no? No ens ho hem arribat a creure.
4: Perquè tots sabem que aquí juga molt l'exposició mediàtica i Patri no ha tingut mai aquest interès de tenir els focus a sobre. De fet, cada vegada que se li pregunta és de les que
3: amaga
4: i diu, no, a mi això no m'interessa.
2: I a més també aquí s'ha d'explicar que potser la gent no ho sap, però evidentment els jugadors tenen al seu voltant un equip de comunicació, un representant, Patri no en té.
3: Correcte.
2: I això també juga molt a favor de ser jugadors, i es veu perfectament, a més, qui en té i qui no en té.
0: Té raó l'Àngel, que evidentment a vegades hi ha futbolistes que no són tan visibles, no?, al món global o a les xarxes o a nivell de màrqueting, però que ha fet una temporada espectacular. I això que està lesionada també, no?, si no recordo malament.
3: Sí.
0: Durant un tram.
2: Tres mesos.
0: Molt bé, Pere, vols afegir alguna cosa més? Estàs nerviós o no per demà?
1: Cada cop més, Aleix. Va increixent l'anaconda, ara a descansar aquesta nit, però ja et dic, moltes ganes demà, al final és, crec que és la final somiada per molta gent, coincideixo amb Jonathan Giralde, en aquest sentit arriben a la final els dos millors equips. I també m'agrada, o sigui, m'agrada, coincideixo també amb l'Edurne, amb el que comentava la roda de premsa, que a Turí van sortir a marcar terreny les jugadores de l'Olímpic de Lió. Crec que fa uns anys tothom volia ser l'Olímpic de Lió i ara tothom vol ser el Barça, i això també és que ha de valorar, ho hem de valorar, i parla de tota la feina que ha fet el club i que han fet les jugadores els últims anys. Demà veurem una gran final. Ja tinc ganes que comenci a rodar la pilota.
0: Demà t'esperem, com sempre, a la transmissió. Gràcies, Pere.
1: Gràcies, bona nit.
0: Adéu, una abraçada. Ens queda una veu més, que a més és interessant, perquè és una exjugadora del Barça que ha guanyat dues de les tres Champions. I vas poder parlar, Clara, no?, fa uns dies, amb Anna Maria Txernogorčević.
5: I que havia guanyat una altra amb el Frankfurt.
0: Ostres.
5: Abans de venir el Barça, sí.
0: O sigui, en té tres al seu palmarès, ella.
5: Té tres.
0: Que poques jugadores poden dir això. Bé, a l'Olímpic de Lió unes quantes, però...
5: Sí, digue-li a Renat.
0: I al Barça també alguna, però perquè el Barça en té tres. Però sí, té mèrit, té mèrit. Doncs això, amb Anna Maria Txernogorčević, que va guanyar la primera de la història del Barça a Göteborg i la segona de la història del Barça a Eindhoven, després ja va deixar el club. On juga ara, per cert?
5: Està a l'Estrasburg, a França. S'ha enfrontat al Lió.
0: Per tant, s'ha enfrontat al Lió, eh? Per sí, tant, sí. Ens ha fet un scout boníssim. A RAC1, Txernogorčević, analitzant també aquesta finalíssima de demà.
6: ¿Cómo es el Olympique de Lyon?
7: El Lyon lleva muchos años siendo uno de los mejores equipos. Encima en la competición de la Champions es el equipo con más Champions. Así que siempre ha sido un equipo con mucho talento, con jugadoras muy poderosas, pero a veces tienen días y días, depende. Yo, por ejemplo, estuve en Londres cuando jugaron contra el Arsenal y se ve que se puede ganar contra el Lyon.
6: ¿Quiénes pueden ser las claves del partido?
7: Como el Barça, si puede tener el balón, no perder balones fáciles, pues ahí creo que ahí va a sufrir el Lyon mucho, pero ojo los contraataques, los ataques rápidos, ahí hay que tener cuidado, pero para mí el Barça, obviamente.
6: Doncs el Barça favorit amb un element clau, la mentalitat.
7: Creo que es un equipo en esa sensación, el mejor equipo que ha estado, con la mente, con el foco de volvemos y sabemos qué hay que hacer para ser los mejores. Y eso, yo creo que eso falta. Muchísimos equipos, luego eso, el último paso para llegar a ser los mejores.
6: I és que s'aprèn de les derrotes a una final de Champions?
7: Pues muchísimo, obviamente, muy dolorosa, pero también dolorosa para mí porque viendo tanta gente viajando a Turín y luego no puedes estar a 100%, no jugar como deberías jugar y perder una final así, pues duele muchísimo. Pero después de eso era como, bueno, volveremos. Eso era justo. En el campo era como, vamos a volver, y la pretemporada y toda la temporada ha sido el objetivo más grande y así hemos enfrentado toda la temporada para volver y ganar la Champions.
6: Els entrenadors, duel entre Giralde y Romeu.
7: Él obviamente es muy, muy, muy competitivo. Ganar, quiere ganar todo. En plan, intenso, los entrenos, siempre está a tope, pero lo mismo casi, igual. Pero también como segundo entrenador, yo diría, yo conocía a Vera como tercero, segundo, ahí con Rafael, que un poco más tranquilo, pero los detalles con Pera ha sido siempre genial. Él lo vi todo, la forma como piensa de fútbol, cómo ve las cosas, es increíble. Obviamente son parecidos, pero al mismo tiempo muy diferente.
6: ¿Te imaginas un Barça sense Alexia?
7: Es complicado. Yo hace años que yo he dicho, para mí Barça es Alexia, Alexia es Barça. Es muy duro imaginarse una Alexia o un Barça sin Alexia, pero al mismo tiempo no sé si va a renovar o no, pero si se quiere ir, pues lleva muchísimos años aquí en el Barça, que también es normal salir un día y ver algo diferente o estar en otro país. También es algo de cosas de personal, de crecer personalmente.
0: Sota, parla molt bé encara el castellà, no? Txernogorčević, vull dir que m'ha sorprès.
5: I entén el català.
0: I entén el català. I analitza molt bé. Perquè, bueno, clar, és futbolista, ha jugat a França aquest any i ha jugat al Barça molts anys. Vull dir que m'ha agradat molt la visió també que ens ha donat Anna Maria Txernogorchevich. Ens queda, per exemple... Voleu dir alguna cosa més del partit? Us ha quedat alguna cosa al pap? Àngel, Oriol, des de Barcelona, o aquí, Clara... Edurne o Laia?
4: No, bàsicament el que hem insistit, en un partit molt igualat, on jo crec que la clau estarà precisament als dos entrenadors, a les banquetes, que dèiem, si saben fer una bona lectura del partit, tant abans com reaccionar al moment, fer els canvis quan toquen i tenir aquesta capacitat de reacció, que no es deixin sorprendre com li va passar, per exemple, al Barça a l'Allianz Arena, doncs això contra un Lyon jo crec que té...
0: Ho pagues car, no? Vols dir?
4: Sí, jo crec que ja no té tornada.
5: I la reacció, que crec que una mica és una de les coses que li hem recriminat, potser l'hem passat. No moure prou la banqueta, deixar Vicky a la banqueta, Aixer-te-li que havia aparegut l'any passat molt bé, que potser hagués pogut fer alguna cosa també a l'altre final. Demà, si és l'11 que hem dit, home, tens una Itana, tens una Pina, tens una Vicky a la banqueta, que és un dia que també...
0: Poden ser rebuts.
8: Sí, que tens recursos i versions per adaptar-te a contextos diferents. Aquí la clau està en saber-los interpretar bé i ostres, adaptar-te a les situacions que et toquin, perquè l'Olímpic de Lió segurament et posarà en situacions adverses i a les quals, evidentment, hauràs de saber reaccionar també.
3: Jo tinc molta curiositat per veure, perquè avui Pere Romeu ha dit en roda de premsa, si no recordo malament, no sé si és textual, però ha dit que tenen treballades diversos escenaris, tant per si van guanyant com per si van empatant, com per si van perdent, que ho tenen clar, que les jugadores saben el que han de fer i que són escenaris diferents i matisos diferents de l'equip. Llavors tinc molta curiositat per veure, a mesura que vagi evolucionant el partit, quina és aquesta transició, aquesta mutació o aquesta adaptació que fa l'equip a l'hora de poder aconseguir aquest títol. I per acabar, que no ho hem mencionat gaire, honor etern als 4.000 aficionats i aficionades del Barça que faran l'esforç de ser a Oslo demà per acompanyar l'equip, perquè era un desplaçament molt complicat, i els que hi siguin, doncs això, honor etern, i una vegada més, gràcies per seguir d'aquesta manera tan fidel a un equip que ens ha donat moltes alegries.
2: Esforç econòmic, especialment, eh?
0: Sí.
2: I som catalans, recordem.
0: No t'explicaré el que m'ha cobrat avui el taxi de l'aeroport a l'estadi, perquè segurament s'enfadaria a la direcció de la ràdio. Bueno, anem amb el Pau Bonastre, perquè el Pau avui ha intentat a veure si trobava aficionats. És que realment és una llàstima pel que veníem de veure. És que Eindhoven va ser també una marea blaugrana. Sant Mamés, ni us explico. Lisboa va ser una marea.
4: Jo tinc sentiments contraris. Aquí és veritat, eh? Vull dir, venim de finals amb unes mobilitzacions molt heavies i la sensació de que ara s'està perdent aquest tren. Però d'altra banda...
0: L'any que ve on és, perdona?
4: La Sòvia. A Varsovia, Polònia.
0: Bueno, ja serà més gran. 58.000
4: espectadors, sí. Però d'altra banda, jo crec que també, vull dir, s'ha d'acostar la Champions a diferents escenaris, i Noruega és la cuna del futbol femení per excel·lència, es juga al major estadi que hi ha al país, la seu on juga la federació, els equips de la selecció noruega, les entrades estan esgotades, i han insistit moltíssim, des d'Ada Hegerberg a Caro, de la transcendència que tindrà això per les nenes del país. Jo crec que Noruega és un país que fa molts anys que treballa molt bé el futbol femení, i si alguna cosa saben fer és treballar aquestes coses, no? Per tant, si hi ha 30.000, però es fa un rendiment de que d'aquí a uns anys inspiri a les noves generacions, doncs també és per això la Champions. Jo crec que sí, evidentment hem perdut un tren de fer aquestes grans mobilitzacions, però és que s'ha de repartir una miqueta per tot el territori també.
2: Sí, a més que a mi Noruega crec que són exemplars amb el tractament de futbol femení, perquè l'altre dia quan estava a Trondheim parlava amb les companyes d'equip de la Ingrid Engen i em deia, i els deia, ostres, i com va ser per vosaltres fer jugar a futbol tan petites amb aquelles generacions? I em deien, què vols dir? Aquí és normal jugar, des que ets petit, tots els anys i les nenes juguem a futbol. És el més normal del món, és a dir, no és res que estigui establert per uns o per altres. Per això van ser la primera selecció aquí per a salaris, perquè estarà a un altre nivell en aquest sentit, i a mi, d'alguna manera, premiar-los fent una final aquí em sembla perfecte.
0: És una llàstima per l'afició, però sí, entenc el que voleu dir. Bonastre, a veure, has trobat aficionats blaugrana o no avui? Hi ha una fanzone, per cert, no? Tu hi has estat ja, Clara?
5: Sí. Hi ha dues.
0: Ah,
5: separades per res, minutets.
0: I són les dues del Barça o són fanzones oficials de la UEFA i poden anar qui vulgui?
5: Sí.
0: Poden anar qui vulgui, no? Entenc, val.
5: Sí, demà... És que hi ha un mural amb la frase "el nostre camí", que és que el Barça és tal, però...
0: Però s'hi poden anar. I estan aquí al centre de d'Oslo, eh? Si volen.
9: Aquí mateix.
0: Perfecte. I tu has trobat seguidors, Pau?
10: Sí, perquè n'han arribat al llarg del dia de manera progressiva. Ara explicàveu, no és una destinació fàcil, han hagut de fer mil i una peripècies per arribar fins a Oslo, fent escala a diferents aeroports europeus. Han anat arribant esglaonadament, però sí que hi ha aficionats del Barça per la capital noruega. Avui hem vist més samarretes del Barça que de l'Olímpic en aquesta fanzone que ara comentàveu al centre d'Oslo. I doncs hem recollit algunes impressions a poques hores per aquesta final entre el Barça i l'Olímpic de Lió.
11: Sí, vam anar a Lisboa, vam anar a Eindhoven, vam anar a Bilbao, vam anar a Torino, portem uns quants anys anant a la final.
12: ¿Sou optimistas para demà o no?
13: Sí, mucho. Bueno, mucho. Tengo un poco de miedo, pero para mí sí que el Barça va a ganar la final. Bueno, nosotros también tenemos un equipazo, así que a por todo.
14: Bueno, està disputat aquest any, però jo crec que guanyarem. Toca guanyar, que l'any passat va ser un bon discurs.
12: Porra per demà?
14: 2-1 per al Barça.
15: N'hi ha 3-1, estic superoptimista, a favor del Barça.
14: 4-2, va, que hi hagi molts gols.
0: Molt bé. Totes aquestes porres les podeu posar a Instagram d'Esport RAC1, per optar al regal que fem amb el Lleuri Gené, d'aquest restaurant Coixunca per a dues persones.
4: I que estem parlant molt de l'afició blaugrana, de l'estadi i tal, però no hem parlat de la del Lió, que tot i totes les Champions que té, és un club que mobilitza molt pocs aficionats.
0: A Sant Mamés, se'ls van menjar, però...
4: A tots, a Turín igual, pràcticament no mobilitza afició. A mi és una de les coses que m'ha sobtat tota la vida del Lyon, que tenint la història que té, els acompanyi tan poca gent.
9: L'any passat l'Arsenal, xapó.
0: Xapó, sí. Va omplir mig José el Balades, sí, de Lisboa, és així.
2: Desgraciadament.
0: Sí. No. L'àrbitre, Pau, que no n'hem parlat, esperem que no sigui protagonista. Qui xiula demà aquesta final?
10: Doncs mira, és un àrbitre que ja ha dirigit un partit del Barça aquesta temporada, va ser la fase de grups en un empat contra el Chelsea, per tant el precedent d'aquesta temporada no és positiu. Sí que la temporada anterior va arbitrar doncs un duel d'eliminatori que sí que va acabar en victòria blaugrana. És l'àrbitre sueca Tess Olofsson amb el belga Bram van Driesch al VAR.
0: Doncs això, que no siguin protagonistes i que demà només ho siguin les futbolistes. I et queda alguna cosa més per explicar, Monastre, d'aquesta final?
10: Sí, mira, doncs que aquesta final de demà a les 6 de la tarda es disputarà a l'Olival Stadion, que és un estadi per uns 27.000 espectadors, que és un estadi centenari perquè es va construir fa just 100 anys i que és la seu de la Federació Noruega de Futbol, de les seleccions masculina i femenina. Per tant, Graham Hansen, que a més va viure durant molts anys a pocs minuts d'aquest estadi, també Ada Hegerberg, coneixen a la perfecció aquest estadi i efectivament doncs estava dient, sí, que és un estadi molt conegut per aquestes futbolistes, també lògicament per als jugadors de la selecció masculina de futbol i que també en alguns moments ha acollit alguns clubs de la ciutat d'Oslo, ara mateix només de la selecció noruega.
0: Molt bé.
9: Està a només 3 hores i 17 minuts amb cotxe de el Gamla Ulevai, que és on el Barça va guanyar la primera fa 5 anys.
0: A Göteborg, no?
9: Sí, sí.
2: Anem a dir, tots tenen noms bastant similars, sí. O és que és desconeixença de l'idioma, sí. Que potser són...
0: Segurament.
2: Però no és que s'assemblen i ja està.
0: Falta un aspecte important que pot condicionar el partit, que és el temps. El Martí Oliveres, meteoròleg de RAC1, m'ha dit que demà pinta pluja aquí a Oslo. Què? A l'hora del partit pot ser que plogui en algun moment, segons els seus mapes del temps, i que refrescarà. Això vol dir, avui estàvem al voltant dels 18 graus, doncs baixarem cap als 14 en les pròximes hores aquí a Oslo. Bé, una mica de fresqueta, sense més per això, totalment.
9: Després estem com estem.
0: Sí.
2: Jo m'alegro perquè he portat l'anorac d'hivern-hivern, i tothom s'ha enrere de mi, i demà...
0: Encara l'estrenaràs, no?
2: Sí.
0: Molt bé. Sort al Barça. Avui hem parlat i molt d'aquesta final de demà a les 6 de la tarda, que començarem a viure a RAC1 ja des de les 4, quan arrenqui el Superesports, i a partir de les 5 ja en farem una bona...
9: De 14 a 15, allà al Via Lliure, tot arreu.
0: Tot el, és veritat, amb el Bundó, també farem connexions des de les fanzones, i al Via Lliure, i el 14 a 15 al migdia,
9: l'última
0: hora, i a tot arreu, clar que sí. Clara, a descansar, a cuidar-te la veu,
9: sí,
0: esperem que demà puguis cantar molts gols i el vent amunt.
9: Ja ens infiltrarem, fiscal.
0: Del Barça. Bona nit, Clara.
9: Bona nit.
0: Adéu, vagi bé. Bonastre, una abraçada, eh? Fins ara. Adéu,
10: vinga,
0: maco.
10: Fins ara, bona nit.
0: Adéu, fins ara, fins ara. I a la resta, us quedeu un moment, que m'agradaria que comentéssiu l'adéu ja confirmat de Pep Guardiola, sisplau, que és un mite. Vinga, sí, home, sí, és una de les notícies del dia, val? Fem una pausa i ara sentim què ha dit Pep Guardiola i com l'han acomiadat avui de Manchester. Demà dirigirà, demà no, diumenge, perdó, diumenge dirigirà el seu últim partit després de 10 anys a la banqueta del City. Serà un City-Aston Villa, amb un gran homenatge a l'Etihad Stadium. Ara en parlem. Minuts i dos quarts d'una de la matinada. Aquí seguim des d'Oslo, fent aquest especial, tu diràs, prèvia de la Champions femenina. N'hem parlat durant una bona estona i ara el tram final del programa el dedicarem a la resta de notícies del dia. I us recordo que d'aquí a res, a 15 dies mal comptats, arrenca el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Viurem als Estats Units, a Mèxic i a Canadà. Una autèntica passada. I sabeu on podeu veure tots els partits sense cost addicional? Doncs a Movistar, a través de DAZN. I a més, teniu l'opció de veure-ho des de qualsevol dispositiu, perquè no us perdeu res. Movistar, la xarxa oficial de la selecció espanyola.
16: Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside, I know it's my time. Nothing is eternal. If it was, it would be here. Eternal will be the feeling, the people, the memories, the love I have for my Manchester City.
0: Així s'ha acomiadat Pep Guardiola avui amb un vídeo que han penjat a les xarxes des del Manchester City. Hola, Miquel Agut, què tal? Bona nit.
17: No tan bé com tu, lladre, Aleix Farés i Emilian. Bona nit.
0: Hola, bona nit. Hi ha un munt d'imatges avui, de sons, i després, clar, ha hagut de fer la roda de premsa prèvia al City Aston Villa de diumenge, que l'ha fet avui, clar, dos dies vista.
17: Sempre ho fa dos dies vista. Fet, que avui s'hagi anunciat abans d'aquesta roda de premsa que no continuarà la banqueta la temporada que ve, és lògic, perquè si no hauria d'haver-ho dit ell, de motu propi, sol, davant dels periodistes, o no haver-ho dit i ho haurien d'haver anunciat en algun altre moment de les pròximes hores. Per tant, ho han triat així, i abans d'aquesta roda de premsa, Pep Guardiola ha anunciat, com ara sentíem en aquest vídeo, això era un extracte, 3 minuts de vídeo realment emotiu de Guardiola i sentit dedicat a l'afició del Manchester City. Són 10 temporades a Anglaterra de Guardiola, en les quals ha aconseguit 20 títols. El Manchester City, en els altres 136 anys d'història, n'havia aconseguit 18, o sigui que estem parlant, evidentment, en el fons i en la forma del període més llorejat del club de Manchester. I com dius, Guardiola ha hagut de parlar d'això a la roda de premsa prèvia al partit contra l'Aston Villa de demà passat. No s'hi juguen res, perquè ja són segons definitivament, i rebran el campió de l'Europa League amb un únic objectiu, que és acomiadar Pep Guardiola. Com va fer més o menys quan va marxar del Barça? Va dir allò, m'he buidat. Doncs avui, si fa no fa, ha dit el mateix.
18: Absolutament. La tenia, l'he tingut, però no la tindré. És simple. Sento que no tindria l'energia necessària per tenir les expectatives diàries de lluitar cada 3 dies pels títols i posar-me davant dels jugadors. Sé que tinc aquesta energia ara, però no sento que la tindré. La raó és simple. És el temps. Fa 10 anys que sóc aquí. No és perquè no tingui l'ambició o no vulgui tornar-ho a intentar. Simplement és que ja està bé després de 10 anys. Crec que no és bo que un club tingui gent durant tant temps. És bo sacsejar-se, moure's i tenir cares noves. És realment bo per tothom.
16: It's good to shake, to move, new faces. It's really good for everyone.
17: It's good to shake and to move, eh? És que això és el que es fa els dissabtes a la nit a les discoteques. Shake and move, entre d'altres coses. Clar, ara tothom pensa, què farà Guardiola? Entrenarà? No entrenarà? Ell ha dit que vol continuar vinculat al City, tot i que segurament des d'un rol més relaxat, i ha deixat clar que a curt termini no entrenarà, tot i que aquest període és indeterminat perquè ni ell ha estat capaç de definir-lo.
16: No, rest.
18: No, descansaré. No tinc pensat entrenar durant un temps. Crec que no tinc l'energia ni les expectatives de poder lluitar per títols, així que durant un temps no entrenaré més.
17: I la gratitud del City, de l'afició, és tan gran, Aleix, que la nova graderia, que s'estrenarà completament en el partit de diumenge contra l'Aston Villa, no es dirà North Stand, com s'havia de dir, sinó que es dirà Pep Guardiola Stand. Per tant, serà una de les celebritats que tindrà no només una estàtua, que li faran d'aquí poc fora de l'estadi, sinó una de les graderies portarà el seu nom a l'estadi de l'Etihad.
0: Déu-n'hi-do, no? Acomiadat amb tots els honors. Què en penseu? Àngel, Edurne i Oriol també, si vols opinar, Agut, Laia.
2: Jo...
0: Què pensaríeu de Pep? Què li diríeu a Pep Guardiola? O quines sensacions uns transmet que deixi el City després de 10 anys?
2: És a dir, a mi, i això potser és una mica egocentrista, però el que em ve molt al cap és per què no va saber trobar això aquí? Per què no va saber trobar aquest lloc on s'ha sentit tan bé a Barcelona? I d'alguna manera és el que sento que li està passant a Hansi amb Barcelona, és a dir, que a vegades s'ha de separar una mica emocionalment del club on vas o de que sigui, com per perdre el cap de manera positiva amb aquell club. I jo penso, tant de bo hagués sigut això amb Barcelona, no? És a dir, em crea una mica de sentiments contradictoris que sigui amb el Manchester City, no? Que rebi tots aquests honors i que en canvi no hi siguin el que és casa seva, no? Però bueno, és així, és el que va decidir, segurament va ser pel millor per les dues parts i ja està, però realment el que deixa Guardiola a Manchester és un llegat i haver canviat el futbol no només del club, sinó jo crec que de tota la Lliga.
0: Ahir llegia l'estadística, crec que la vaig comentar dimecres a la tertúlia. Des que va arribar Guardiola el 2016, als equips anglesos, només equips anglesos, des del 2016, el City 20 títols, el següent equip és el Liverpool amb 9. Que és molt bèstia el que ha aconseguit en 10 anys, no? L'hegemonia també que ha tingut de títols, vull dir, ja no només de futbol, sinó de victòria.
4: Però jo crec que va molt més enllà de títols, no? Jo crec que deixarà un llegat per la història del futbol. Vull dir, ha canviat moltíssimes coses, ha transformat aquest esport tant en la part esportiva com a mi m'agrada molt també tot el que fa fora de la part esportiva, el tracte que té, com respon sempre educadament als periodistes, la honestedat de dir, escolta, fins aquí ja no tinc forces, no segueixo, vull dir, crec que sempre ha sigut molt, molt transparent i això a vegades és difícil de trobar un entrenador que ha canviat tant, que ha rebut tants elògics, podia tenir perfectament un ego molt més disparat i jo crec que sempre ha tingut uns discursos també molt coherents. Per tant, jo crec que és un personatge fantàstic i que li hem d'agrair tots el que ha portat al futbol.
8: I el tracte també amb els jugadors, perquè per exemple veia el missatge que li ha deixat Haaland, que li deia "We'll miss those pep talks", aquestes xerrades motivadores on the pitch, al camp, vull dir que claro. També sempre ha aconseguit, no, que tots els seus futbolistes se'l creguessin molt, però
0: era
8: però,
0: intent, sí.
8: Sí. I a tenor del que dèieu...
4: El que diu és que se'l creguessin.
8: Clar, no?
4: És que tots parlen d'ells, dient, és que ell em deia una cosa i jo me'l creia. Jo crec que això és l'èxit més gran al que pot aspirar un entrenador.
8: I la influència...
2: Només hi ha un jugador que no se'l creia. I tots sabem qui és.
0: Zlatan.
8: I la influència que ha tingut en el futbol, no només a Anglaterra, vull dir, tu mires partits de futbol de fa 20 anys, del 2006 i 2007, 2008, i és que es jugava una cosa molt diferent. El futbol ha evolucionat i crec que, ostres, un factor disruptiu, un factor que l'ha fet evolucionar molt és tot el que ha portat Guardiola, justament primer aquí a la Lliga Espanyola i després a la Bundesliga i a la Premier. I des de la perspectiva Barça, tens la sensació que a mesura que va cremant etapes, perquè ara segurament després d'aquest impàs doncs vingui la selecció que sigui, perquè fa la sensació que voldrà donar aquest pas, veus que s'allunya una mica més, no? I que aquest somni humit de tornar-lo a veure algun dia a la banqueta del Barça, doncs cada vegada el veus més lluny, més lluny, més lluny.
17: No, això és impossible.
2: Però jo no l'he tingut mai, aquest somni, ja, perquè ho ha dit ell claríssimament que no vol.
0: No, jo vull que torni al club d'alguna manera, no sé si a la Masia o... No sé.
17: Teniu somnis molt diferents, perquè la Laia no ho ha somiat mai i en Jové ho somia.
2: No, és a dir, a mi m'hagués encantat, però crec que era tan poc realista que no m'he atrevit a somiar amb això.
17: Un altre tipus de funció, en tot cas.
0: Però deia l'Oriol, jo també me l'imaginava, potser l'any que ve no, però d'aquí un parell d'anys dirigint una selecció. Però de moment serà com ambaixador, no?, del City i de la resta de clubs, tu i Miquel.
17: Sí, el cas és que això és una cosa com molt etèria, perquè ni ell mateix ha marcat un temps i un període determinat en el qual estigui de baixa. Quan va plegar del Barça, més o menys sabíem que seria un any sabàtic, no? És veritat que, clar, quan va plegar del Barça, doncs ja fa anys i ara jove, però llavors encara ho era més i tenia molta més corda, i suposo que ara doncs d'alguna manera en té prou per un temps i a més s'ha guanyat poder marxar quan vulgui del

0: Us preocupen les notes? La clau és la comprensió lectora. Millora la comprensió lectora amb Glyphing. Informa't en el 652-808-870 o a hola@glyphing.com. No és màgia, és neurociència. Glyphing funciona. 652-808-870.
1: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
2: D'acord.
1: Quin és l'autèntic operador 100% català?
2: Vera.
1: I el més ben valorat pels usuaris?
2: Vera.
1: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
2: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
1: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
2: Vera.
1: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
3: I jo estic una mica d'acord amb el que deia la Laia, que a mi m'hauria agradat veure el Barça, però el que passa és que la idiosincràsia del Barça fa... Que ha fet Pep Guardiola al City sigui impossible, amb Pep i amb qualsevol altre, perquè al final el que ha fet Pep al City és gràcies d'entrada que el City és un club privat, que té una propietat, que ha decidit apostar cegament en ell, vagin millor, vagin pitjor, que li ha donat pressupost, que li ha donat tota la llibertat, diguéssim, per agafar les regnes del club, per posar la seva gent, i que li ha mantingut la confiança durant anys. I després, no només a nivell de propietat, sinó que a nivell d'entorn, a nivell de premsa, a nivell de tot el que és l'entorn, valgui la redundància, que aquí al Barça ja sabem el que és, i que no el canvio, eh? Vull dir, el Barça per mi és més que un club per lo bo i per lo dolent. En aquest cas, és la part dolenta de que hi ha un entorn i que estem constantment, que si hi ha racismes, que si cada 4, 5, 6 anys, segons els estatuts, van haver-hi unes eleccions i hi ha interessos personalíssims i personalistes, al City això no passa, perquè hi ha uns amos que simplement confien en Guardiola amb el seu equip i que li han donat la confiança. Per tant, seria molt difícil veure el Barça, però amb Pep i amb qualsevol, perquè al final, si anem a la història més recent, Luis Enrique va durar el que va durar, i el nostre Hansi, Déu vulgui que ens duri molt, però veurem.
4: Sí, però també és veritat que el Barça, pel meu gust, això ho va gestionar molt malament, perquè a la roda de premsa de comiat de Guardiola, quan Guardiola està sortint per una porta, com si fos un vodevil per l'altra porta entre Tito Vilanova. Vull dir, jo crec que...
5: I el que va provocar això després.
4: O sigui, jo crec que això es va gestionar molt malament i que en el cas del City li han donat les claus del club i que realment amb Xiqui Begiristain per sobre... Doncs això ha funcionat com una seda i estic convençut que estan tristos a Manchester, perquè més enllà de qui hi hagi que tinguin equips competitius de cara al futur, que els tindran, estic convençut que estan tristos perquè els ha marcat, Guardiola els ha marcat segur, i el futbol que veuran d'ara en endavant no sé quin serà, però el futbol que han vist des de 2016 fins avui, comparat amb el que van veure abans, no hi ha color, i segurament el recordaran. Això ja no ho tornarà, això ja, com diria la Vicenç Onom, això ja no ho veurem, doncs una cosa...
6: Empatitzarem, se'l sabran el que portem anys sentint nosaltres.
5: Tot apunta que Maresca es farà càrrec del City. Te'n vas cap allà, no, Miquel, per viure una mica aquestes últimes hores de Guardiola, i també crec que hi ha una rua pels dos títols que han guanyat, no?
4: Sí, hi ha una rua que jo no sé fins a quin punt és una rua pels dos títols, o ja també formava part com d'un acte de comiat de Pep Guardiola pels carrers de Manchester dilluns, però a mi, si s'ha de fer una mica de shake, shake, shake, que diria Guardiola, doncs si s'ha de remenar, doncs cap allà que vaig i dilluns...
5: Farà shake,
4: shake, farà shake, shake. I a més, he vist la previsió del temps, que diu que és assolellada, o sigui que, escolta'm, serà fantàstic una rua assolellada. No me l'ha fet el Martí Oliveres, ho he mirat a la BBC, però vaja, suposo que deu ser fiable. Previsió assolellada i per celebrar dos títols que no són els més grossos, però en tot cas, dos títols d'aquesta temporada que... en total 20 amb Guardiola allà, i a veure quina és aquesta reacció final i quin és aquest comiat com a entrenador del City. No comiat del City, perquè segur que hi haurà aquesta vinculació que dèiem, però com a entrenador sí que serà l'últim acte de comiat multitudinari més enllà del que es pugui viure a l'Etihad en el partit contra l'Aston Villa d'aquest diumenge.
5: Sí, que serà interessant aquest diumenge, l'última jornada, en què hi ha molt poques coses en joc. Bé, si el Chelsea va a Europa o no, i si el Tottenham se salva, sobretot. Ara sentim què n'ha dit Mitchell, que forma part del City Football Group abans de la finalíssima que té el Girona contra l'Elx, i ens centrem ja en l'última jornada de primera divisió, que és demà a les 9. Déu-n'hi-do quin superdissabte tenim per endavant. Però, 12:40, deixaré marxar a la Laia Cervelló i a la Edurne Concejo, que s'han llevat avui molt... Bé, sobretot l'Edurne s'ha llevat molt d'hora, i mereixeu descansar per viure com Déu mana la final de demà. Així que ens veiem demà.
6: Hem d'agafar forces.
5: Clar. Sí. Ens veiem demà a l'Uleval Stadium. Gràcies per haver vingut i fins a la pròxima. Edurne, llegim a La Vanguardia i a la Laia de Diatlètic. Vagi bé. Adéu, vagi bé. Àngel, res més, no? Des de Barcelona també, que demà no passis molts nervis.
7: Moltes gràcies i

0: Molt atents a la portada del Mundo Deportivo, que tenim una foto molt especial per aquest dissabte.
1: Ah, sí? No pots avançar alguna cosa?
0: Bueno, no, ja ha sortit publicada a xarxes. Vam juntar abans de volar cap a Oslo a Patri, Alexia i Eva Pellor. Les tres hi vam fer una foto especial per seguir amb la tradició de Mundo Deportivo amb les finals de la Champions del Barça femení. I és una portada
2: amb
0: especial.
2: Amb la samarreta, les tres.
0: Amb la samarreta de la final d'Oslo.
2: La pilota.
0: Correcte. I bueno, vam estar amb elles el dimecres i el resultat el podeu veure a la portada de demà.
1: Va, no m'ho perdo, ara ho miro a xarxes. Una abraçada, Àngel, moltes gràcies també. Vinga, adeu-siau. Una pausa molt ràpida i parlem de l'última jornada de Lliga. Déu-n'hi-do demà, finalíssima pel Girona, l'Espanyol amb opcions europees i el Barça, doncs, a tancar la seva Lliga com a campió amb una alegria a Mestalla.
3: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: 12:43 de la nit, aquí seguim des d'Oslo. Ja hem tancat tota l'anàlisi, totes les anàlisis de la final de la Champions femenina. Hem començat a sentir Pep Guardiola. Diumenge segur que en seguirem parlant quan veiem les imatges del seu comiat de l'Etihad Stadium. I ara ens volem centrar en l'última jornada de Lliga. Comencem pel Girona, que és qui s'hi juga més demà, amb Mitchell, evidentment, parlant de Guardiola, perquè també ha estat protagonista avui a la sala de premsa Montilivi, Miquel?
4: Correcte, sí, és una pregunta l'última de la roda de premsa que li ha fet el director de l'esportiu, l'insigne Xavier Masachs i Pere Caula, altrament conegut com a Xavier Masachs, molts anys col·laborador amb nosaltres a les transmissions del Girona RQ abans dels 5 empats Marc Brugués i Collado. Doncs bé, avui en Xavi li ha preguntat per Guardiola a Mitchell al tram final de la roda de premsa i aquesta és la resposta del madrileny.
5: Per mi és el millor entrenador de la història, no solo al City sinó lo que ha fet per el futbol. Espero que continuï entrenant.
4: No només per resultats, sinó per tot el llegat que deixa, i diu Mitchell que espera que continuï a les banquetes Pep Guardiola. Tot això en la roda de premsa prèvia al partit de demà a les 9 a Montilivi contra l'Elx. Tan fàcil com guanyar igual a permanència, empat o derrota igual a descens. És tot el que s'ha de saber a la prèvia d'aquest partit. A les 7, rebuda als futbolistes convocada al davant de les portes de Montilivi. A 8:45, el club demana que tothom estigui a les localitats perquè a partir de 2:15 pugui aplaudir l'equip quan surti a escalfar-se i ja començar també a escalfar la caldera de Montilivi. I a les 9, xiulet inicial del partit. Ja fa dies que per aquest Girona Elx no queden entrades. Esportivament, Francesc i Estuani s'infiltraran per poder jugar i el dubte és Daily Blind. Després queden els lesionats de llarga durada que no podran ser a la convocatòria. Segons el tècnic, del que es tracta és de fugir de la sobreexcitació.
5: Sobreexcitació, lo que tenim és energia, lo que tenim és ganes d'afrontar-lo, lo que tenim és il·lusió, motivació, per fer història.
4: Això és el que diu Mitchell, que també ha explicat que s'han reunit amb els futbolistes diverses vegades durant la setmana per intentar que el que prevalgui sigui el futbol, que no facin massa voltes a la situació que els envolta a nivell anímic i tampoc el soroll que hi pugui haver a fora. Per mantenir els nervis a ratlles, què millor que pensar només en el partit sobre el terreny de joc com si fos un altre partit qualsevol.
5: De jugar a futbol, i sobre això hem parlat molt de futbol i les coses que hi ha al nostre costat, al nostre voltant, no la podem controlar i hem de mirar al camp i al futbol.
4: El Girona, que fins ara ha jugat només una vegada contra l'Elx a primera divisió, fa 3 temporades, a Montilivi, amb victòria per 2-0, un resultat que, evidentment, signaríem tots de cara al partit de demà. Sí, sí, i a més, diferència de 2 gols, voldria dir que tampoc no has de patir de manera extrema fins al final, allò perquè t'empatin un gol d'un avantatge mínim i et puguin fer descarrilar el somni de la permanència. En tot cas, qui ho veu d'una altra manera és Eder Sarabia. No sé si han arribat, Aleix, a Oslo, les llàgrimes d'Eder Sarabia. Que
1: no, va arribar al final de la penúltima jornada, va arribar l'espíritu de Pere Milla i de, sí, Pacheta, i ara llàgrimes.
4: Ara llàgrimes, sí. Avui li han preguntat què significaria per ell una permanència demà i s'ha emocionat.
6: Mi hija hoy me decía: Aita, tú eres el portero, yo soy el Elche. Entonces, bueno, son cosas que van mucho más allá del fútbol. Y bueno, no solo pensar en mí como entrenador y ser agradecido, y aquí pues eso, yo no puedo estar agradecido.
4: Doncs les llàgrimes d'Eder Sarabia ho he retallat una mica, perquè si no hauríem començat un dia i hauríem acabat l'endemà amb la resposta. Roda de premsa, Aleix Modesta, més o menys 40 minuts de roda de premsa avui d'Eder Sarabia prèvia al partit. Demà a Montilivi, aquest Girona Elx, tercer pitjor local contra pitjor visitant. Avui hem sabut que arbitrarà el canari Hernández Hernández de la Gespa, és el representant de l'arbitratge espanyol al Mundial d'aquest estiu, i el VAR, el madrileny i el Cerro Grande.
1: Que no siguin protagonistes demà i que el Girona faci la feina. Per cert, l'Elx perdent té alguna opció de salvar-se. Vull
4: correcte.
1: Dir que demà podria haver-hi doble alegria a Montilivi.
4: Que sé que és, clar, és molt difícil, sí, perquè sí. Com que són partits simultanis,
1: clar, clar.
4: Per, si perd, se salvaria en cas de resultats favorables en els partits favorables a l'Elx, del Mallorca, d'Osasuna i me'n falta un tercer que ara no recordo.
1: Del Llevant.
4: I el Llevant, exacte. O sigui, clar. Serien, clar, i això 100 partits simultanis, i és difícil que puguis tenir-ho tot controlat com per entendre que amb una derrota et pots salvar, però vaja.
1: Sí, sí. Demà serà una tarda, nit de transistors també intensa, com són sempre aquestes últimes jornades. Que hi hagi sort demà i a veure si cantes una alegria, Miquel.
4: Gràcies, igualment.
1: Adéu, vagi bé. Demà també l'Espanyol, a la mateixa hora, a les 9, rep la Reial Societat amb la feina feta, per tant, festa grossa a l'RC Stadium, Jové, i amb... per què no, no? Mirant
2: sí.
1: De guanyar i a veure si es cola a Europa,
2: sí,
1: si hi ha la carambola, no?
2: Sí, sí, hi ha opcions, d'entrar a Europa, són poques, són molt poques, però n'hi ha, i la carambola que s'hauria de donar és la següent: l'Espanyol ha de guanyar, evidentment, si no hi ha cap a casa, ha de guanyar contra la Reial Societat, que no s'hi juga res de res, per tant, bé, per aquesta part pot ser factible. Segona cosa que hauria de passar a partir d'aquí, si guanya l'Espanyol, és que perdés el Rayo. Motius per creure que això pot passar? Doncs que potser ara Vallecas tenen més el cap a la final de la Conference que no pas a la Lliga. També és veritat que si el Rayo no guanya la Conference necessitaria aquests punts per poder ser a Europa la temporada que ve, però és un escenari que es podria donar aquesta punxada del Rayo a Vitoria. Per cert, juga a Vitoria el Rayo Vallecano. Tercera cosa que hauria de passar a partir d'aquí, recordo, victòria de l'Espanyol, derrota del Rayo, que el València empatés o perdés contra el Barça. Evidentment, és una cosa que pot passar, malgrat que el Barça, ara ho explicarem, no s'hi juga res de res. I quarta cosa, el Getafe també hauria de perdre. El Getafe es juga a Europa, però se juga contra un equip, l'Osasuna, que no està salvat. Per tant, no. Podria ser que el Getafe perdés, i tant que podria ser. Ara bé, i aquí està la cosa, pot ser complicada, és que l'Espanyol li ha d'aixugar 5 gols al gol averaj general al Getafe. Això voldria dir, per exemple, que l'Espanyol guanyés per 3 gols de diferència a la Real Societat i que el Getafe perdés de 2 contra l'Osasuna. Sigui quin sigui
1: difícil
2: el repartiment, hi ha d'haver 5 gols de neteja entre Espanyol i Getafe al gol averaj perquè l'Espanyol vagi a Europa. És complicat, és una carambola, i per això avui Manolo González rebaixava una mica les expectatives.
7: Yo sobre todo lo que quiero mañana es que el equipo gane. Al final de ir a Europa... Siempre digo lo mismo, cuando hemos dependido el día del Oviedo, dependíamos de nosotros para ganar y ascender. El día de Las Palmas dependíamos de nosotros. Mañana dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen, y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos, sobre todo, repito, para la afición porque se lo merece y para todos los que estamos trabajando en el día a día del club.
2: I Manolo, que també ha dit que s'espera que l'afició estigui amb l'equip, que malgrat que la segona volta ha estat un calvari, doncs dona per fet que la gent valorarà com de cara ha estat la permanència i que acomiadarà l'equip com cal aquesta temporada, en un partit que serà el comiat també de Carlos Romero. El partit el xiularà Munuera Montero amb Caparrós Hernández al VAR. I sobre el seu futur, que evidentment és un tema recurrent en les últimes rodes de premsa, Manolo ha assegurat que encara no ha parlat amb Monchi, insisteix que l'última paraula la té el club i que en tot cas ell no és ningú per posar condicions a l'hora de seguir. Monchi, que per cert continua treballant, avui hem sabut qui serà la seva mà dreta, també la mà esquerra, perquè han arribat dues figures, d'una banda Fernando Navarro, que serà el director de futbol, i de l'altra Miguel Ángel Gómez, que completarà aquesta àrea esportiva.
1: Això pel que fa a l'Espanyol Reial Societat. Demà també a les 9, València-Barça, amb implicacions, com ara deia el Jové, en les possibilitats europees de l'Espanyol. El València hauria d'empatar o perdre perquè l'Espanyol tingui alguna opció en aquesta carambola. El Barça, doncs, que juga demà un partit intranscendent, i tot i que Hansi Flick vol acabar la temporada amb victòria, donades les circumstàncies. Els jugadors tenen permís per anar aquesta nit al concert de Bad Bunny i després ja, a partir de demà, pensar en aquest compromís de Mestalla. La roda de premsa de Flick l'ha seguit la Marta Ramon, com sempre, avui a Barcelona. Hola, Marta, bona nit.
8: Hola, bona nit. Aleix, sí, Hansi Flick creu que es mereixen poder gaudir una mica tots plegats i aquests dies l'ambient al vestidor ja és de feina feta. Malgrat tot, ha deixat clar que vol tancar el curs amb un triomf a València i, a més, ha desitjat sort al Barça femení per la final de la Champions.
9: Wish all the best to the women's team.
10: Li desitjo el millor a l'equip femení. Han jugat una temporada fantàstica. El seu rendiment és extraordinari. I els hi desitjo tot el millor i estic creuant els dits. I, és clar, nosaltres també hem de fer la nostra feina. Volem guanyar l'últim partit. És sempre un bon senyal quan guanyes l'últim partit per acabar la temporada amb una victòria. És important i és el que volem fer.
9: It's important, this is what we want to do.
8: A Mestalla no hi serà Koundé, que amb molèsties no s'ha entrenat avui per no prendre riscos de cara al Mundial. I, de fet, en aquest sentit, Flick ha tingut paraules d'escalf per Fermín. Un Flick que diu que no es veu fent com Pep Guardiola al Manchester City i no ha perdut l'oportunitat de reiterar l'admiració que sent cap a la seva trajectòria a les banquetes.
9: 10 years, I think you...
10: 10 anys! Crec que no em veureu aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. El Pep és una mica més jove que jo i crec que 10 anys en un club a aquest nivell és increïble. Sempre dic que el Pep és el millor entrenador del món. Ho ha demostrat els últims 10 anys, cada dia. I desitjo que pugui descansar una mica, que s'agafi el temps que necessiti per tornar a entrenar. Espero que ho faci. És prou jove com per fer-ho.
8: I després d'escenificar l'adeu de Lewandowski, ha cridat l'atenció l'aferador amb la que ha avaluat el futur de Ferran Torres, que acaba contracte el 2027 i està pendent de renovar.
10: No hem parlat d'això perquè té un any més de contracte i el club encara té temps. En parlaran en el moment correcte. El que vull d'ell és el que he vist les últimes setmanes, que ho ha fet realment bé. Ha tingut una actitud molt positiva i és el que vull veure d'ell. El seu rendiment ha d'estar al màxim nivell al camp i això és el que ha demostrat en les últimes dues setmanes.
8: Flick ha detallat que cap jugador li ha demanat sortir. Pel que sabem, a RAC1 ja ha parlat amb tots els jugadors de les seves situacions individuals i no té intenció de demanar directament a ningú que marxi aquest estiu, un estiu que des del Barça preveuen mogut i amb la prioritat de reforçar l'atac amb dues peces. L'entrenador està molt content amb la parella Cubarsí Gerard Martín, renovarà Christensen i, descartat Bastoni, la mirada està centrada en l'apartat ofensiu. Avui, per cert, s'ha acomiadat de la plantilla Thiago Alcántara, fins ara membre de l'estaf tècnic de Flick, deixa el Barça per centrar-se en els seus projectes.
1: Molt bé, gràcies, Marta. Demà aquest València-Barça a les 9, juntament amb els Gironells, amb l'Espanyol Reial Societat i, com dèiem, també demà a les 9, a la Rayo Vallecano, Getafe Osasuna, Celta, Sevilla, Mallorca, Oviedo, Betis, Llevant i Madrid Athletic Club de Bilbao. Per diumenge quedarà el Villarreal Atlético, que és l'únic partit intrascendent d'aquesta jornada i l'han separat de la jornada unificada. D'aquest Madrid Athletic Club de Bilbao, avui ha parlat Arbeloa per última vegada. Clar, és un partit que està enmig del procés electoral, no? Vull dir que a Madrid tenen molts fronts oberts. Dani Aguilar, hola, bona nit.
11: Hola, Aleix Parissé, bona nit. Sí, colabrots, et diria, fins i tot, més que capítols o casos oberts, tenen colabrots com, per exemple, saber què està passant amb Enrique Riquelme. Demà tenim dia absolutament clau, haurem d'esperar demà per saber si finalment hi haurà candidatura o no. Per què? Quan Riquelme ja havia fet el pas, s'havia pronunciat amb tota la confiança de tenir l'aval. Compte, perquè avui cap banc espanyol li ha volgut donar, tal com ha explicat Europa Press, la gran banca espanyola Liwana denegat, Banc Santander, BBVA, es dedueix des de Madrid també per pressions i per influència de Florentino Pérez, de manera que està buscant bancs a l'estranger per tal de poder articular aquest aval, amb aquesta xifra que ronda els 187 milions d'euros. Clar, s'ha publicat també des de Madrid, buscant-los a Banca de Canadà o també d'Andorra. I aquí, a les últimes hores, és on s'apunta que ja hauria pogut estructurar aquest aval de 187 milions, o com a mínim està a prop en negociacions que està duent a terme Riquelme, amb Andbank, amb la banca andorrana que habilitarà l'estructura de l'aval. Això pel que fa a la qüestió electoral, però com deies, demà el Madrid diu adeu a una nova temporada per oblidar, rep l'Atlètic Club a les 9, amb aquesta notícia oficial que ja era oficiosa, l'adeu d'Arbeloa. Ho ha explicat avui, però diu que espera que no sigui un adeu definitiu.
12: Bueno, ojalá sea... Ojalá un hasta luego, porque esta siempre la he considerado mi casa. Llevo 20 años perteneciendo al Real Madrid en muchas funciones y bueno, pues la voy a considerar siempre mi casa. Está claro que será mi último partido esta temporada como entrenador del Real Madrid. No sé si el último partido de mi vida como entrenador del Real Madrid, pero eso no lo sabemos nunca, así que intentaré también disfrutarlo
13: y bueno, pues como he dicho antes, pensando en ganar.
11: Pensant en guanyar, cada vegada més a prop, a l'Aleix Pellicer, de la nova etapa Mourinho, frisant perquè arrenqui ja.
1: Sí. Segurament a partir de la setmana que ve, si no hi ha eleccions, si hi ha eleccions ens haurem d'esperar uns dies a dirimir qui és el nou president del Real Madrid. Demà a les 9, doncs, aquest Madrid Atlético de Bilbao amb el comiat de Carvajal, i a veure si juguen algun dels mundialistes, Mbappé, Vinícius i companyia, i quin ambient hi ha al Bernabéu, que també serà interessant a veure com acomiaden el Madrid. Ara tanquem el Tu diràs amb un parell de coses més interessants que tenim aquest dissabte i també diumenge. Demà, per si no en tinguéssim prou, a les 6 final de la Champions femenina, a les 9 jornada unificada de primera divisió, l'última, i a quarts de 7 de la tarda, en plena final de la Champions, tenim la última jornada unificada a la primera federació, amb tres equips catalans jugant-se coses. Pau Bombardó, hola, bona nit.
14: Què tal? Bona nit, sí, jornada que es promet molt emocionant, perquè, com deies, els tres equips catalans, Sabadell, Europa i Nàstic, els espera demà un partit decisiu, cadascun amb les seves coses en joc, però tots ells s'hi juguen coses en aquesta darrera jornada de Primera Federació. Comencem amb el Sabadell. Ara mateix és segon a la classificació, ja sense opcions d'ascens directe, això sí, però amb el play-off assegurat. L'únic dubte és veure en quina posició acabarà la classificació, perquè això condicionarà el seu rival a la primera eliminatòria del play-off. Demà s'enfronten al Tarazona, un equip de la part baixa, per tant, una victòria que podria ser factible pels vallesans. Qui també ocupa ara posicions de play-off és l'Europa, però en aquest cas encara no tenen assegurada aquesta plaça de play-off. El punt positiu, diguem-ne, és que depenen d'ells mateixos. Demà juguen contra l'Eivissa i amb una victòria serien equip de play-off amb la cinquena plaça. Tot el que no sigui una victòria dependrà de la resta de resultats per determinar si finalment són o no equip de play-off. I qui també juga la vida en aquest cas és el Nàstic, al qual la victòria de la setmana passada contra l'Europa li va donar aire per lluitar per la salvació, fins al punt que ara mateix, doncs, depenen de si mateixos per salvar-se. Jugaran contra l'Hèrcules, en aquest cas fora de casa. La victòria també els podria donar la salvació, però bé, és a dir, la victòria els donaria definitivament la salvació, però en cas de derrota, doncs, ja dependrien de la resta de resultats. Per tant, ja ho veus, Aleix, última jornada clau a Primera Federació.
1: Sí, amb els tres catalans depenent de si mateixos per aconseguir els objectius, ja sigui per l'ascens o per la permanència, i si no, mirant de reull d'altres marcadors. Per tant, demà interessant seguir a quarts de set aquesta última jornada a la Primera Federació amb Sabadell Europa i Nàstic de Tarragona. Gràcies, Bombardó. Fins ara.
14: Vinga, fins ara.
1: Ens queda l'Eurolliga.

0: Ho dèiem de passada a l'inici del Tu diràs. Ja tenim la final servida del millor bàsquet europeu, la final de l'Eurolliga, i serà un Real Madrid-Olympiacos, Dani.
1: Sí, segurament els dos millors equips abans que comencés aquesta competició, o els dos grans favorits. Avui ha arrencat la Final Four, dues semifinals prou clares, sobretot la primera en què Fenerbahçe ha estat una ombra del que ha estat en molts trams de temporada, perdut 71-61 davant aquesta constel·lació d'estrelles que és l'Olympiacos, i a la segona semifinal ha arribat el duel ACB. Doncs bé, s'ha notat que hi havia un equip que té 11 Eurolligues, que avui ha sumat la quarta classificació en les cinc darreres finals, com ho és el Real Madrid, i que davant tenia un debutant com el València. Les coses com siguin, l'experiència, el saber estar dels blancs en aquestes cites és espectacular. 25 punts Gesonya, controlant l'encert, controlant el rebot, el València, que no ha mostrat la seva millor versió. Però compte, Aleix, perquè el Madrid ja havia perdut abans de la Final Four Tavares i Alex Len, avui ha perdut Usman Garuba, i compte que pot ser lesió, tot apunta, greu. D'aquelles que ja es veu clarament que és Aquiles, i que, insisteixo, pot ser greu. Els companys deien que ni tan sols pot recolzar el peu. Escariolo l'ha descartat, evidentment, per la final, esperant a veure les proves per saber l'abast d'aquesta lesió. Per tant, encara ho té més difícil a la final al Madrid, sense cap pivot. Ara bé, Escariolo ho té clar.
2: Ahora ha pasado lo de Usman, yo creo que responderemos. ¿Hasta dónde, hasta cuánto? Yo creo que nadie lo puede saber. Pero caracterialmente, yo creo que responderemos. Me extrañaría muchísimo que no lo hiciéramos. ¿Pueden aplastarnos físicamente? Bueno, esa es otra cosa, pero a nivel de karate yo creo que estaremos ahí.
1: I al davant avui, la veu d'un català. Malauradament no ha pogut guanyar aquesta semifinal. Pedro Martínez, entrenador del València.
3: El equipo yo creo que ha luchado, los jugadores han hecho un esfuerzo tanto en la preparación como durante el partido, ser críticos con el partido que hemos jugado y ver que debemos de mejorar, ¿no? Que hay cosas que debemos de mejorar y yo creo que eso es el mensaje que hemos de dar, ¿no? Que no damos la temporada por acabada.
1: Això diu Pedro Martínez, encara queda l'ACB. Divendres la gran final a les 8, aquest Real Madrid-Olympiacos, abans a les 5.
0: No, divendres, no, diumenge.
1: Diumenge, perdó, Aleix, avui sí, som a divendres. Diumenge, abans a les 5 veurem si el Barça juga la final de l'Eurolliga Júnior. Ho farà si guanya demà, dissabte, el Next Gen Team 3SSB, un equip farcit de joves promeses, i si guanya serà en aquesta final de l'Adidas Next Gen de l'Eurolliga Júnior. Recordo que ha perdut davant el Real Madrid els dos tornejos estatals, Campionat d'Espanya i Liga U22, el Madrid és l'altre grup, l'altre gran candidat per ser a la final.
0: Doncs mira, com a mínim una alegria, sí, encara que sigui del júnior del Barça, a veure si ho aconsegueixen. Això del 3SSB, que
1: és un... Jo crec que és un projecte, crec que em fa l'efecte d'Adidas, que reuneix alguns dels joves talents del continent en aquests projectes, en aquestes acadèmies, que acaben formant equips per poder competir i formen equips per poder competir, sobretot en competicions europees.
0: Val, perfecte, doncs sort al Barça júnior. Per cert, a la Final Four d'Atenes hi havia Xavi Pascual, oi?
1: Sí, i d'ella avui n'ha parlat Joan Laporta. Pascual, que recordo aquest cap de setmana no té partit amb el Barça perquè precisament jugava contra el València, avui l'ha vist en directe amb un reguitzell de noms il·lustres que hi havia presents a l'OACA. Deixa'm dir-te un OACA la primera part, el primer partit amb un ambientàs brutal, per bé que semblava el Pireu, amb entre 8.000 i 10.000 aficionats de l'Olympiacos, estava prou buit al final de la segona semifinal, fet que em sembla realment cridaner.
0: T'he de dir que la pista és xulíssima, sí, aquesta pista, sí, marró que han posat.
1: Amb aquest, que és una pantalla, és una pista LED, amb aquestes imatges que es projecten, és espectacular. Com et deia, avui de Pascual n'ha parlat Joan Laporta. Abans l'escoltàvem al matí, primera vegada que escoltem el president electe parlar de l'entrenador gabanenc i del seu cas, ja sabem, tots dos s'han de veure a principis de la setmana que ve. En primer lloc, Laporta ha tornat a apel·lar a l'estreta relació.
4: A veure, aquí el Xavi Pascual és un entrenador top. És d'aquells del màxim nivell. Va venir l'any passat per ajudar a sortir d'un atzucat en el que estàvem. Jo al Xavi li tinc un agraïment de sempre, i sé que doncs, és correspost perquè tenim una relació molt, molt propera.
1: Ha recordat que encara al Barça li queda un títol en joc, la Lliga, i que té clar que el primer que vol guanyar-la és Xavi Pascual, i a partir d'aquí, a pregunta del Damià López, què passarà al futur, respon Laporta.
4: Segons m'han dit, arran de totes les converses que porten tenint el club, que l'estructura de la secció potser s'haurà d'ajustar, fer els ajustaments o retocar-la, i en parlarem quan acabi la Lliga.
1: I aquí, Aleix, es desprèn també pel que podem saber a RAC1, que els canvis poden no només quedar-se a la banqueta, que poden afectar també a altres departaments de la secció, com per exemple la cúpula esportiva. Per tant, haurem d'estar pendents de fins on arriba aquesta reestructuració de la secció del Barça de bàsquet.
0: Doncs n'haurem d'estar pendents.
1: Sí, sí.
0: Ve un canvi important, eh? A veure què passa amb Xavi Pasqual, però com a mínim ve un canvi important a la secció, amb augment de pressupost i, com dius, també que pot afectar a la direcció esportiva. Molt bé, Aguilar. A descansar, eh?
1: Una abraçada a tu també. Bona nit, Aleix.
0: Adéu, bona nit. Ens queda l'últim minut aquí a Oslo i també des de Barcelona amb el nostre estudiant en pràctiques entre setmana, que és el Pau Espí. Hola, Pau.
5: Hola, què tal? Bona nit.
0: Què més hem de saber d'aquest divendres?
5: Doncs heu de saber que el Lens s'ha proclamat campió de la Copa de França després de guanyar el Nice per 3-1 a Itàlia. Fiorentina i Atalanta han empatat a 1 en un partit intranscendent pels interessos de tots dos en l'última jornada de la Sèrie A. Aquest dissabte, també sense res en joc, Bologna-Inter de Milà, amb els Nerazzurri ja com a campions, i Lazio-Pisa, en el que serà l'últim partit de Pedro, l'ex del Barça, amb la Lazio. També aquest dissabte a Alemanya, el Bayern de Múnich i l'Stuttgart s'enfrontaran a la final de la Copa Pokal. Aquesta nit en motor s'han disputat els lliures del Gran Premi de Canadà de Fórmula 1. L'anglès George Russell, de Mercedes, sortirà primer a la prova a l'esprint d'aquest dissabte. Carlos Sainz arrencarà a la desena posició i Fernando Alonso serà 16è. En handbol, aquest divendres s'ha disputat la penúltima jornada de Lliga. El Barça, que té el títol a la butxaca des de ja fa jornades, l'ha ofert a l'afició després de guanyar el Torrelavega per 36-24, i el Granollers també ha guanyat, en aquest cas, el Bidasoa per la mínima 31-32 en un final boig de partit, amb el gol definitiu dels vallesans a falta de 6 segons pel final, en un partit clau per les aspiracions europees del Granollers. En futbol sala, aquest dissabte comença la Final Four de la Copa del Rei a Càceres. Recordem que serà l'última edició de la competició després que la Federació Espanyola hagi decidit eliminar-la. El Barça s'enfrontarà al Gen a les 4 i abans a les 12 Cartagena-Valdepeñas. La final diumenge a les 4. La Solim Mataró s'ha classificat per la final de la Lliga Femenina de Waterpolo després d'eliminar el Sabadell a les semifinals. Les maramsmenques s'enfrontaran al Sant Andreu a la final. Ja acabem amb un apunt de ciclisme, perquè l'italià Alberto Bettiol s'ha emportat la 13a etapa del Giro d'Itàlia, que encara domina Afonso Eulàlio, que manté la maglia rossa.
0: Sí, sí, està resistint a Vingegaard, Eulàlio. Molt bé, Pau, gràcies també, una abraçada.
5: Adéu.
0: Aquí ho deixarem, que demà tornarà a ser un dia molt llarg i molt intens. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica a Barcelona, als estudis centrals de l'estudi de RAC1, gràcies a l'Enric Soto, que ha estat el nostre tècnic aquí a Oslo, fent un muntatge magnífic en aquesta sala que ens ha habilitat l'hotel de Noruega, i evidentment a tota la redacció d'Esports avui, en un dia complicat. Sempre que sortim de l'estudi és més complicat fer ràdio, però ha sonat de meravella, així que gràcies aquí a Oslo, a la Clara Rodergues i al Pau Bonastre, i a Barcelona, a l'Oriol Jové, a la coordinació de el programa, i el Dani Aguilar, el Miquel Agut, el Pau Bombardó i també el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Espí, per la feina de poc han fet. Demà tornem amb més ràdio esportiva, com sempre, en un gran superdissabte, amb el Champions femenina, amb l'última jornada de Lliga a Primera, amb l'última jornada a la Primera Federació i amb moltes coses més, moltíssimes coses més. Demà des de primera hora al Via Lliure estarem pendents també del que passi aquí a Oslo, a la Fanzone, de les aficions, de l'última hora dels equips, ja a primera hora de la tarda quan es dirigeixin cap a l'estadi, i a partir de les 4 al Superesports amb el Xavi Puig ho viurem intensament. I després farem un Tu diràs des de Barcelona. Demà esperem amb un nou títol europeu del Barça femení, que busca la quarta Champions de la seva història. Descanseu, no passeu molts nervis, i us esperem demà, en aquest gran superdissabte, aquí a RAC1. Bona nit des d'Oslo, i gràcies per ser-hi, com sempre.
6: Tu diràs.
7: RAC1 us ha ofert Tu diràs, especial final de la Champions femenina amb Aleix Pariser en directe des d'Oslo, amb el suport de Matlleu Origen.
8: Fàcil, intuïtiva i renovada.
7: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
8: Escolta, navega, descarrega, informa't.
7: I escolta el que vols quan ho vols.
8: Tot a l'aplicació.

0: Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.

0: Volem estar sants i això vol dir també estar en forma i això vol dir parlar amb el Fito Florença. Fito, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Que ell és el director esportiu de Coa Center i que ens ajuda, doncs això, a estar sants físicament. I avui volem parlar de la higiene postural. Perquè això sí que ens acompanya tot el dia. És a dir, tu pots estar preparat per fer esport i anar allà a prendre consciència i, en canvi, la resta del dia, doncs, no tenir consciència de que el cos s'ha de cuidar. Volem una bona higiene postural. Per on comencem?
1: Comencem... A veure, la postura perfecta no existeix. Vale? Al final és un mite. O sigui, la millor postura és la següent postura que faràs després d'una hora. Vale? És a dir, l'important és moure's i canviar de postura.
0: Ah, que interessant, això.
1: Perquè 8 hores, la majoria de persones, o inclús més, amb la mateixa posició, per molt bé que la fem, és impossible.
0: És impossible.
1: Per tant, l'important és que no estem en una postura, al final, les lesions, que moltes es duen a terme per repetir constantment el mateix gest amb la mateixa postura, un dentista, que sempre està com mirant la boca, no?, una mica inclinat, té unes patologies. Clar. Un perruquer reposa sobre els malucs i acaba tenint problemes de malucs. Llavors, al final, es lesionen perquè sempre fan la mateixa postura. Per tant, jo no dic com ha de treballar un dentista, que segurament no tenen una altra cosa, no? Però al final, això, si fem un paral·lelisme a les nostres vides, és la millor postura és la següent que faràs cada hora. Vale? Important.
0: Per tant, ens hem de moure cada hora i potser si no ho podem fer, doncs mirar de corregir aquella posició que ja sabem que estem fent per defecte.
1: A partir d'aquí sí que és cert que hi ha una musculatura petita que haurem de treballar segur, que són els erectors multifits a l'esquena, és a dir, com
0: ui,
1: si
0: tot, pensar...
1: No,
0: perdut,
1: no, no,
0: no.
1: O sigui, pensar... Estar ben recte, amb el pit com orgullós, no? Sí. Traient el pit, i com si t'agafessin d'un fil per la part alta del cap, no? I allargar la columna, perquè d'aquesta forma activem també la musculatura del core profund, de la zona abdominal, però profunda, el transvers abdominal, i començarem a protegir també la lumbar, etc., per prevenir mals d'esquena a nivell d'esquena baixa. I, sobretot, el que és molt nociu, i això com ABC ho hem de fer tothom per millorar, sobretot la postura, perquè al final això és un aspecte biomecànic que sí que és comú. Ens hem de moure a una altra postura cada hora, però també el que hem de fer és treballar rotadors externs. És a dir, us imagineu aquesta... És a dir, si amb una goma,
0: sí,
1: per exemple...
0: Imaginem
1: els colzes com a 90 graus i com perquè no se t'escapin com si tinguessis dues monedes a les aixelles,
0: sí,
1: i a partir d'aquí obres els punys amb els colzes enganxats del tronc cap enfora. Aquesta és una musculatura que normalment està inhibida. I la musculatura del pectoral que està davant està massa curta. Per tant, les espatlles s'anterioritzen, se'n van cap endavant, i allà hi ha un espai, debaix d'un voltet que tenim tots al final de la clavícula, que es diu acròmion, és igual, però al final de la clavícula, per tant, l'espai es diu subacromial, que és igual, però que sapigueu que s'escurça aquest espai, i per allà passa el manegot dels rotadors, i per això molta gent està fotuda, amb perdó de l'expressió, del supra.
0: Ah.
1: Fa mal al supraespinós, m'han dit tendinopatia al supraespinós. I el que hem de fer és obrir la caixa toràcica, estirar el pectoral treballant rotadors externs.
0: I, de fet, és una mica tirada enrere les espatlles. Seria una mica...
1: També fer una retirada enrere les espatlles, juntar-les, vale? les pales,
0: sí,
1: que diríem,
0: darrere,
1: eh?
0: Que
1: les pales,
0: que
1: les espatlles, que es toquin, amb les espatlles dels ombros a baix, i també traccions, treballar la musculatura dorsal, però, sobretot, que la musculatura que està inhibida que hem d'activar és la rotadora externa.
0: Val, o sigui que...
1: Que és
0: les monedes de sota les
1: obrir,
0: aixelles...
1: Exacte.
0: I obrim les mans.
1: Pit orgullós, que ningú se senti, perquè moltes persones diuen és que sembla que sóc una mica com xulo, no? O xula.
0: Sí.
1: No, si estàs relaxat i relaxada, ja veuràs que és igual. Pots estar en bona postura i no semblaràs... Vale?
0: No, doncs mira, ara ho estem fent aquí tots.
1: Clar, estem tots amb el pit ben orgullós.
0: Sí, sí,
1: les persones
0: sí,
1: són molt altes, tenen una mica més perquè sembla que l'han de mirar la cara, no?, a la gent.
0: Clar,
1: però bueno, feu aquest exercici i ja veureu. Sí. Ja veureu.
0: I cada hora, moviment.
1: I cada hora canvieu la postura, encara que sigui que no sigui movent-te, perquè has d'estar escrivint o el que sigui, però canvia-la. Canvia d'una postura i després l'altra, després de l'altra. Molt important.
0: Sí, senyor. Doncs la higiene postural. Avui n'hem volgut parlar amb el Fito Florença. Fito, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. La primera pedra.

0: Parlem de filosofia, ho fem amb l'Anaïs Borràs. Anaïs, molt bon dia.
1: Bon dia, Noemí.
0: Parlem de la salut de les dones a nivell filosòfic, que també és qüestió d'actualitat, no?
1: Efectivament, el dia 28 de maig se celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. L'objectiu d'aquest dia és fer difusió de l'estat de salut de les dones, de les seves necessitats i demandes, i del compromís de l'administració per donar-hi resposta. Per tant, avui m'agradaria fer filosofia sobre aquesta qüestió, partint d'una idea provocadora, que és que la salut no és neutral. Quan pensem en les ciències de la salut, sovint pensem que són disciplines objectives, però la filosofia feminista de la ciència fa temps que ens adverteix com la ciència és una activitat humana i, per tant, també està travessada per factors socials com qualsevol altre. Com veurem, això té conseqüències en la salut de les dones.
0: I tu vols relacionar amb les reflexions de filòsofs i filòsofes.
1: Sí. El concepte central de la filosofia feminista de la ciència com a corrent, diguem, s'anomena coneixement situat. Per algun motiu, com dèiem, ha perdurat entre nosaltres la noció il·lustrada que el coneixement pot ser o fins i tot ha de ser objectiu o neutral. Això passa a la ciència, però també passa en el periodisme, no?
0: Clar. Sí, sí.
1: La noció del coneixement situat qüestiona que sigui possible tal cosa com un coneixement des d'un lloc, com si fóssim Déu, i d'aquesta manera les filòsofes feministes de la ciència ens adverteixen que és molt important doncs, no confondre la meva perspectiva, això passa molt, amb cap perspectiva.
0: I la qüestió és que no només és aquesta neutralitat científica que sigui impossible, no?
1: No només és impossible, i això és el gir que fa, aquest és el gir que fa una filòsofa que es diu Sandra Harding, amb la seva teoria del punt de vista, no només és impossible, tampoc és desitjable que la ciència sigui neutral i objectiva. Veurem per què. Ella planteja que investigar des d'una posició situada no és una limitació, sinó que pot ser un avantatge, especialment quan partim de posicions oprimides.
0: Posicions oprimides, eh?
1: Per què? Doncs perquè les posicions oprimides ens permeten veure com a contingent allò que des de les posicions opressores, diguem, es presenta com a normal, com allò natural, evident, estàndard, o com allò que simplement passa, com allò fins i tot necessari. Durant molt de temps, per posar un exemple i per començar a traslladar-ho al terreny del coneixement mèdic, aquest coneixement s'ha construït des d'una posició molt concreta, des d'un punt de vista molt concret, el masculí, no? I s'ha presentat com si fos universal. En conseqüència, d'una banda, les dones han estat invisibilitzades com a productores de coneixement mèdic i, de l'altra, les dones també han estat ignorades com a objecte d'estudi.
0: Per tant, podem dir que durant molt temps el coneixement mèdic s'ha construït des d'un punt de vista molt concret, que és el masculí.
1: Des de la male gaze, no? O la mirada masculina, si parlem en termes d'internet. I en això ha tingut conseqüències. Durant molt de temps els assaigs mèdics s'han fet majoritàriament amb homes i després aquests resultats s'han aplicat a tota la població. Això ha provocat doncs, la banalització de molts mals. Pensem, per exemple, en la normalització del dolor menstrual. En molts casos, en aproximadament una de cada 10 dones, aquest dolor menstrual doncs, amaga diagnòstics d'endometriosi, diguem.
0: Sí, sí, totalment.
1: Però aquesta malaltia pot trigar entre 7 i 12 anys en ser detectada perquè molts d'aquests malestars i dolors han estat doncs, banalitzats.
0: I aquesta situació pot canviar, de totes maneres.
1: Pot canviar, jo crec que està començant a canviar.
0: Clar, hem de ser positius, no? Exacte. Hem de mirar la part bona de tot això.
1: I per què està canviant? Doncs perquè s'està començant a incorporar una mirada més plural, no? Situada, com dèiem, més plural, en la recerca científica. S'estan començant a reconèixer aquests biaixos que travessen la recerca científica i a valorar-los. Perquè, com dèiem, no necessàriament han de ser dolents. S'està investigant més, s'estan desenvolupant nous tractaments. Continuant amb l'exemple de l'endometriosi, recentment s'ha començat a desenvolupar un mètode pioner que permet detectar-la a partir de la sang menstrual, o sigui, d'una manera menys invasiva i també, doncs, més ràpida.
0: Per tant, conclusió. A quina conclusió arribem, Anaïs?
1: La idea d'un coneixement científic des d'enlloc no només és impossible, com dèiem, tampoc és desitjable. En visibilitzar aquests biaixos de la ciència podem fer possible una ciència més crítica i més plural, capaç d'incloure a les dones i també a altres col·lectius històricament invisibilitzats.
0: Doncs sí, senyor, ens quedem amb aquesta mirada positiva i ho hem fet amb l'Anaïs Borràs, que ella és justament graduada en filosofia comunicadora i la podeu seguir a Instagram i a TikTok. Anaïs, moltíssimes gràcies.
1: A tu.

0: Ens agrada fer propostes de viatges i avui en tenim una d'una companya, la Marina Arbós. Marina, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Que va estar fa molt poc a Anvers i vam dir, calla, vine i explica'ns-ho, perquè va ser un viatge per tu especial. Tu
1: sí.
0: Vas fer l'Erasmus allà.
1: Exacte.
0: I el que es viu amb un Erasmus ja deixa marca per tota la vida.
1: És una ciutat que, vulguis o no, sempre té alguna cosa especial i fa que te l'estimis més que qualsevol altra, per segurament tot el que hi has viscut i tots els records que tens, no?
0: Segur, segur. Per tant, és una bona anfitriona i ara ens faràs d'anfitriona i entraràs a aquest viatge. Primer, com hi vas anar tu? Suposo que vas agafar un vol econòmic
1: o no? Depèn. O sigui, el tema és que ara, amb tota la crisi que hi ha de combustible, els vols són molt més cars de lo habitual, però el que s'ha de fer per anar a Anvers és volar a Brussel·les i des d'allà s'agafa un tren al mateix aeroport, que és molt còmode, una mica car, però molt còmode, i que et deixa a l'estació d'Anvers Central, que hi ets amb mitja hora a tot estirar, i arribes a l'estació, que crec que és un dels punts imprescindibles, perquè només arribar comences a pujar aquelles escales mecàniques i l'estació d'Anvers és preciosa, és una de les més boniques d'Europa, és enorme, molt, molt bonica, amb moltíssims detalls, és espectacular. Només arribar ja dius, ostres, ja m'he enamorat d'aquesta ciutat.
0: Ens ho pintes molt bé, Marina, ens ho pintes molt bé. Una vegada arribem, tu que et vas allotjar en hotel, vas estar a hostal...
1: Jo vaig estar en un hotel de relativament a prop de l'estació. Jo, com a referència per tothom que hi vulgui anar, et diria que hi ha una avinguda que es diu Friedrich Clay, que està molt a prop de l'estació, i aleshores tot el que queda dintre d'aquesta avinguda fa com una forma de D, la ciutat, i el riu que limita en una banda, i aleshores hi ha aquesta avinguda que faria com tota la part corbada d'aquesta D. Tot el que quedi aquí dintre, per mi, és una bona opció, perquè seria la part del centre. Però també recomano allotjar-se relativament a prop de l'estació, o sigui, dintre d'aquesta D, però a prop de l'estació, perquè hi ha molts carrers que són empedrats, i si aneu amb maletes pot ser una mica incòmode.
0: I pesat.
1: I pesat, exacte.
0: Molt bé, ja tenim l'allotjament. Tu vas estar quants dies? Quin és el mínim que recomanaries per estar?
1: Jo crec que Anvers la pots fer, depèn, o sigui, la pots fer o amb un dia, o amb un cap de setmana, o si la vols descobrir molt a fons, si t'hi vols quedar 4 dies, sempre tindràs coses a fer. Anvers realment és com la gran tapada de Bèlgica. La gent quan viatja a Bèlgica segurament va a Brussel·les, i després hi ha les típiques rutes de fer Gant i Bruges.
0: També.
1: Sí, Lovaina també, però Gant i Bruges és com la típica, perquè estan cap a la mateixa banda, i aleshores dius, mira, en un dia faig les dues coses i ja ho tindríem. I en canvi Anvers jo crec que té una energia com molt més especial, s'assembla molt més a ciutats dels Països Baixos, és una ciutat on la gent té moltíssim estil, tothom és guapíssim a Anvers, o sigui, és una cosa exageradíssima.
0: I a més té universitat, per tant, deu haver-hi molt ambient de joves.
1: Molt ambient de joves, moltíssimes... té un barri com concret de moda, la gent... hi ha com molta tradició d'estar al carrer, tothom va super... És que la gent va molt elegant, és com un fet característic, et diria. Hi ha moltíssimes botigues de segona mà, no sé, hi ha com un rotllo que crec que no tenen les altres ciutats. Algunes de Flandes sí, potser Gant és la que més s'hi assembla, però té com aquest rotllo també underground...
0: cultural,
1: sí,
0: també, molt viu.
1: Molt viu.
0: Què recomanaries? Imprescindibles que no ens hem de perdre?
1: Et diria, però, que quan sempre que em pregunten què no podem perdre'ns d'Anvers, em costa molt dir-ho perquè crec que és una ciutat que la gràcia que té és viure-la, no? O sigui, no és que diguis, ostres, és com París, que tens la Torre Eiffel, el no sé què, que sí, no et pots perdre. No és tant això. Sí que tens la plaça principal o alguns parcs molt macos com el Riverenhof o l'Stadtpark, que són parcs molt xulos, però crec que la gràcia precisament és com passejar-hi. És a dir, jo, quan hi vaig anar, ara que vaig anar-hi amb la meva parella, que no hi havia estat mai, quan li explicava era tipus, no hem de visitar com res concret, hem d'anar a passejar pels ulls.
0: A gaudir la ciutat.
1: Exacte, a gaudir-la.
0: De fet, és una manera de viatjar que hauríem de recuperar, no anar tant amb les guies ja marcades i rutes marcades. No
1: sí.
0: Volem. Menjar què? Menjarem bé?
1: A veure, no menjareu bé.
0: Perquè ens hem d'enganyar.
1: Exacte, o sigui, jo m'encanta menjar, i si té un hàndicap Anvers és que no tenen bona cuina, o sigui, a Bèlgica no. I no recomanaria tampoc, tipus, gastar-se grans quantitats de diners en anar a menjar-te una carn, que sempre serà millor a Catalunya. És a dir, no. Allà tenen una cosa que es diuen fritur, amb dues U's, fritur de fritura, de coses fregides, i és el seu top gastronòmic, serien unes patates fregides amb amb una salsa, això sí, que es diu Andalús, Andaluse, i que és una mena de salsa brava una mica diferent, però són unes botigues que són una cosa exageradíssima, l'olor que fa de refregit, són frankfurts fregits.
0: Bueno, és una cosa,
1: és bastant fastigoset, però he de dir que és bo.
0: Que et resol.
1: Aquelles et resol. Aquelles patatetes et resolen. I a més, te les pots comprar i te les pots menjar en els bars on estàs fent una cervesa.
0: Ah, està
1: que
0: bé.
1: Això sí que és increïble. O sigui,
0: la cervesa.
1: No? Jo no he provat unes cerveses tan bones en la meva vida. Recomano molt la Xuf, la Triple Carmeliet i, si aneu a Anvers, la Triple d'Anvers, que és com la típica de la ciutat. També t'he de dir que són cerveses que tenen moltíssima graduació. Com enganxeu una mica de bon temps i us foteu aquella cerveseta al sol...
0: Ai.
1: No, només us en cal una.
0: I la butxaca, què? Se'n ressentirà molt o què?
1: A veure, és veritat que és una mica més car, però tampoc et diria que és una cosa exagerada. O sigui, és com qualsevol país centre-europeu, més o menys, però vull dir... les patates aquestes et poden costar 4 euros, que també és una manera de menjar barato, però les cerveses valen 4, 5, 6 euros tranquil·lament.
0: Ja. Doncs ho recomanes per totes les edats, eh?
1: Per totes les edats. Potser, com que precisament no té com aquests highlights de veure coses concretes i tal, potser ho recomano més per una parella o per anar amb amics.
0: Un grup de joves, sí.
1: Exacte. Més que potser una família que els nens no veuran com aquestes coses famoses i potser diuen, ai, quin rotllo caminar tant, perquè és veritat que és una ciutat per caminar, jo et diria.
0: I destí perfecte per fer un Erasmus, no?
1: Oh, sens dubte, que tothom marqui aquella universitat.
0: Ai, que bonic aquesta edat. Doncs, com sempre, moltíssimes gràcies, Marina.
1: Gràcies, Noé.
0: I anem a veure cap on ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
2: Bon dia, Noé. Avui volem conèixer la història de la casa gran de la capital de les Terres de Ponent. M'agrada. Us heu demanat mai per quina raó l'Ajuntament de Lleida en diuen la paeria i l'alcalde paera en cap, i no només la capital, a Balaguer, Cervera o Almenar, també. I d'on ve aquesta denominació?
3: Quin soroll

Ens cal anar fins al segle XIII i retrobar-nos amb Jaume I. En aquells moments, el rei permetia l'assessorament d'un nombre reduït de nobles pel bon govern de les ciutats, i això passava arreu del país. Així se'ls coneixia amb el nom de paers, homes de justícia, homes de pau. Aquest terme va anar evolucionant cap a cònsols, consellers, jurats i d'altres. L'any 1264, però, quan els paers es constitueixen a la ciutat de Lleida, la paeria defineix el conjunt d'aquests paers i, per tant, la denominació singularitza la institució a la capital. I s'hi queda. I amb ella la de paer en cap, l'alcalde.

La paeria ha estat, doncs, el centre des d'on s'impulsa la ciutat des de tots els camps polítics, socials, culturals o esportius. A més, visitar la paeria edifici és una de les recomanacions per a tots els que s'apropen a Lleida. Parlem d'un palau que havia estat del Sanahuja, senyors de les Borges Blanques, i que a principis del 1300 el van cedir als paers per desenvolupar-hi les seves funcions i també els serveis. El Palau de la Paeria és l'obra més representativa de l'arquitectura civil romànica a Lleida. També és una de les construccions monumentals més emblemàtiques de Catalunya. A més, acull diferents tresors artístics que reflecteix la identitat de la ciutat. Parlem del retaule de la Verge dels Paers, la Cambra de la Morra o Presó, l'Arxiu Municipal i la Carta Puebla, primera constitució dels habitants de les Terres de Lleida, que data de l'any 1150. Quan aneu a Lleida, ja sabeu d'on ve i per què cal veure la paeria.

0: Avui fem un viatge a la Barcelona dels anys 60, principis dels 70. Volem conèixer l'obra fotogràfica d'algú que la va immortalitzar. Un artista de la imatge, el fotògraf César Malet. Aquest cap de setmana tanca justament l'exposició, els últims dies, les últimes hores d'aquesta exposició que ha allotjat l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, i la Laura Tarrer n'és la comissària d'aquesta exposició. Laura, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Tu ets historiadora de la fotografia, però tu vas conèixer el fotògraf Malet. Què va suposar? Qui va ser Malet?
1: Malet va ser un fotògraf que el Joan de Sagarra el va definir com el fotògraf desconegut.
0: És que realment és un fotògraf que se'n sap ben poca cosa.
1: Això ho va dir l'any 2007, però ara encara era desconegut, després de fer l'esforç de que
0: es deixés de ser-ho.
1: Però és una... Això també, si ens situem a les dates, no?, que ell va estar molt actiu, era un fotògraf molt famós en aquell moment. O sigui, era un fotògraf professional de molt d'èxit, que treballava per les millors cases comercials a Catalunya en aquell moment, principis dels 60 fins als anys 70, amb la qual cosa és un fotògraf que integra moltes contradiccions, moltes llums, moltes ombres, i és el que el fa veritablement interessant. Mm-hmm. I a més, a mi com a historiadora, em va sorprendre molt que havien de reescriure una mica la història de la fotografia coneixent aquest fotògraf, perquè molts dels fets que els havien atribuït a altres fotògrafs o a situacions d'aquella època van ser protagonitzades per Malet, i no sabem fins a quin punt va ser ell l'iniciador de moltes innovacions i de molts trets, no?, que van ser importants a la història de la fotografia.
0: Mm-hmm. Perquè en l'exposició es veu un Malet que, per una banda, tenia una tècnica molt, molt, molt treballada, és a dir, la part de la publicitat la feia perfecta, aquestes imatges amb models, però que les descontextualitza, no?, i que potser va ser dels primers en ficar-les en un entorn que no acostumava a ser l'entorn d'una model, per exemple, no? I en aquest pas ja fa una revolució, però a part també tenia una part artística, aquest enfoc de la fotografia tan artístic, que també sorprèn per l'època, no?
1: Sí, ell és un fotògraf ocasional. Surt a Europa a formar-se i ve amb moltes idees que ja són molt avançades per aquella època. Jo crec que era una persona que, si no estava creant, si no estava innovant, s'avorria. Uh-huh. O sigui, ell no podia emprendre una feina professional sense trobar-li una motivació estètica, una motivació artística. I, de fet, a tota la gent amb la que es relacionava en aquell moment eren creatius en altres llenguatges, mm-hmm, amb la qual cosa havia com molta interacció entre ells, moltes influències, i el Malet aprofitava tot això per tal també de crear les seves, inclús, campanyes publicitàries, que de vegades eren molt prosaiques, no?, com de cadires de rodes, mm-hmm, o inclús això, la moda, no?
0: Sí, sí, sí, totalment. A més, com deies tu, va estar relacionat amb l'elit intel·lectual, Castellet, és a dir, tots els de l'Agost Divin de Barcelona tenien relació amb ell. Ell estava al rovell de l'ou.
1: Estava al rovell de l'ou. Ell va ser el fotògraf de l'editorial Sex Barral, i gràcies a aquesta possibilitat, a aquesta plataforma, no?, d'apropar-se a la intel·lectualitat, doncs va fer un catàleg dels escriptors d'aquell moment, que eren els novíssims. I gràcies a ell tenim els millors, els retrats, podríem dir, referencials de l'Anna Maria Moix, del Ferrater, del Vázquez Montalbán, del Gil de Viedma, no? I tot això és molt interessant perquè quan veiem una galeria de retrats vinculades a la mirada d'un fotògraf, d'alguna manera ell està creant com aquesta... cosmogonia, no?, de persones, no?, que estan fent una època, estan consolidant una època, no? I això és la virtut que ha tingut el Malet amb aquesta amb aquesta galeria de retrats que va publicar en un llibre que es deia Infame Turba, no? I jo crec que això és una cosa mítica també que li hem d'atribuir.
0: També l'època de Serivni, la seva Mili, que també es veu a l'exposició i que també va ser una manera de retratar aquella realitat de molts joves que ella va passar amb imatge fotogràfica.
1: A través de la seva... de la seva individualitat i de la seva circumstància personal, ha estat capaç de fer un retrat d'una situació política i una situació històrica que va afectar molts joves d'aquell moment. El reportatge de l'Emili a mi sempre em va semblar com molt sorprenent, no? Perquè en aquell moment tampoc es podia treure una càmera fotogràfica.
0: Clar, no devia ser fàcil.
1: Fàcilment i menys en aquelles circumstàncies. Però el César sempre va tenir una capacitat seductora per seduir aquelles persones, no?, que li podien obrir les portes. I jo crec que en el cas de l'Emili, ell va aconseguir d'alguna manera que li deixessin, no?, treballar com a fotògraf retratant una situació pràcticament d'esclavisme que tenien allà aquells nois que havien estat reclutats, o sigui, que no eren voluntaris, en una situació quasi gairebé de guerra que tenia en aquell moment l'estat espanyol.
0: Tu el vas conèixer personalment a ell?
1: Sí.
0: Què en podries dir de la seva personalitat més íntima? Com era així a poca distància?
1: A veure, jo el vaig conèixer que va ser uns quants anys abans de que morís. O sigui, ell ja era, jo penso ara, era gran.

0: Us preocupen les notes? La clau és la comprensió lectora. Millora la comprensió lectora amb Glyphing. Informa't en el 652-808-870 o a hola@glyphing.com. No és màgia, és neurociència. Glyphing funciona. 652-808-870.
1: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
2: D'acord.
1: Quin és l'autèntic operador 100% català?
2: Vera.
1: I el més ben valorat pels usuaris?
2: Vera.
1: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
2: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
1: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
2: Vera.
1: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
3: Anys que s'estava constituint, no?, després del franquisme, per conèixer, per exemple, el Jamboree, per conèixer els carrers de la ciutat, no només els intel·lectuals, com el dit, sinó també la gent corrent del carrer, no? Doncs que s'apropin i a investigar a l'arxiu tots aquells que facin treballs, doncs, inspirats, no?, en la ciutat de Barcelona, tant com novel·listes com gent de cinema o més historiadors, no?, i documentalistes, doncs que es passin per allà i que coneguin aquella mirada de Malet, que va tenir una mirada a més molt personal i molt artística.
4: Mm-hmm. Sí, un segell totalment personal que el podem veure en aquesta exposició César Malet, autorretrat, ironia, que això diu molt també de la seva obra, estètica i passió. N'hem volgut parlar ara amb la Laura Terrer. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí i haver-nos acompanyat i redescobrir-nos aquesta gran aportació en el món artístic de la fotografia, que ja de per si a vegades ens n'oblidem, doncs d'aquest personatge també no volíem oblidar-nos, del César Malet. Moltíssimes gràcies, Laura.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Comprar una casa deu ser una de les coses més importants que es fan a nivell econòmic, o una de les més importants, i avui en volem parlar amb l'Eduard Conti. Ell el trobareu a contieconomia.com. És assessor de finances personals, i és una finança personal molt important aquesta, no, Eduard? Bon dia.
1: Sí, sí. Bon dia. Bon dia, Noé.
0: Volem parlar d'hipoteques, Euríbor i habitatge. Tot plegat. Comprar un habitatge avui és probablement més difícil que fa uns mesos. I tot això té una raó econòmica.
1: Sí, sí, i és més difícil, sobretot perquè el context ha canviat bastant ràpid, el context econòmic, geopolític, etc. Tot el que està passant, per exemple, a Iran té un impacte, i un dels impactes és que l'Euríbor ha pujat més de mig punt des del mes de febrer, val? I això encareix les hipoteques, ja siguin fixes o variables, val? O sigui, normalment l'Euríbor s'associa més a les hipoteques variables, però en realitat l'Euríbor... Clar, els bancs quan han de fixar el preu d'una hipoteca fixa també tenen en compte quina és l'evolució de l'Euríbor, no? Llavors, aquest canvi tan sobtat i en tan poc temps, aquesta pujada gran de l'Euríbor i dels tipus d'interès, té un impacte. I perquè, al final, quan el preu dels diners puja, la capacitat de compra baixa.
0: Clar, segur. Això com es tradueix a la pràctica?
1: Mira, sobretot es tradueix en quotes mensuals més altes, eh? Quotes hipotecàries més altes. Hi ha persones, per exemple, que fa uns mesos, quan feien els números previs a la compra d'un habitatge, podien assumir un habitatge determinat, i ara, amb els tipus d'interès actuals que són més alts, potser ja no els hi surten tan bé els números. I això afecta molt perquè, clar, l'habitatge, i ho n'hem parlat moltes vegades, i tu ho has dit ara a l'entrada, no és la decisió econòmica quasi més important que prendran moltes persones al llarg de la vida.
0: Però també és veritat que venim d'uns anys molt particulars, també.
1: Sí, totalment. Venim d'un període molt excepcional, que jo crec que alguna gent té present, no? Jo he vist clients signant hipoteques fixes a l'1 o l'1,5%.
0: Això és baixíssim.
1: Això és baixíssim. Això és històricament... És una anomalia històrica. És pràcticament com si et regalessin els diners. No arriba a ser-ho, perquè seria un 0% que te'l regalessin, però, clar, una hipoteca fixa a l'1% a 30 anys... realment és unes condicions, vaja, espectaculars. Clar, per les persones que ho van aconseguir és una gran notícia, però el problema pot ser que en alguns casos ens hem acostumat a un preu dels diners que no era normal, no? Llavors estem valorant les hipoteques en funció d'una situació que va ser molt extraordinària.
0: I això s'ha acabat?
1: Mira, com a mínim el context ha canviat molt, eh? O sigui, el context en el qual es van donar aquests tipus d'interès molt

0: baixos ara és completament diferent. El que ha passat ara és que el repunt de la inflació, principalment per l'augment del preu del petroli, no?, arrel de tota la crisi d'Iran, aquest repunt de la inflació el que fa és que els tipus d'interès repuntin. Vull dir, encara que el Banc Central Europeu o la Reserva Federal dels Estats Units no pugin oficialment els tipus d'interès i els mantinguin al voltant del 2% en el cas d'Europa, l'Euribor, que és un indicador avançat, sí que ens està dient, es fa uns moviments que apunten cap on van els tipus d'interès, val? I ara ja estan per sobre del 2,75%, és a dir, que en molt poc temps ha canviat molt. I a més hi ha bastants motius per pensar que costarà tornar als nivells extraordinaris aquests que comentàvem de l'1 a l'1,5% de les hipoteques, no? Costarà perquè, d'una banda, per les tensions geopolítiques, que també, jo diria que són estructurals, o sigui, això no va de la guerra d'Iran, això, aquí hi ha una reestructuració de tot el poder mundial, s'estan trencant blocs que eren vigents durant 80, que van ser vigents durant 80 anys, no?, com el bloc, tot el que va passar després de la Segona Guerra Mundial, no?, aquesta aliança entre Estats Units i Europa, el paper de la Xina, no?, que s'està també reposicionant com un gran poder mundial que no ho era fa 80 anys, tot això genera tensions i, clar, aquestes tensions agafen diferents formes, diversos escenaris geogràfics del món, però en el rerefons el que és una lluita de poder, no?, qui controla el món i qui controla l'economia, no? També hi ha una qüestió que és el preu de l'energia. El preu de l'energia serà estructuralment més alt perquè s'està produint una transició energètica més enllà de que en un moment determinat hi hagi un president que decideixi apostar per l'energia fòssil. O sigui, ara mateix no hi ha una independència de l'energia fòssil. És un... També, al final, no deixa de ser un bé escàs i, per tant, jo crec que ens enfrontem a períodes llargs, a un període molt llarg de preus d'energia elevats, i això ho notarem.
1: I això genera molts dubtes.
0: Clar, exacte. I després també que hi ha una inflació que és persistent. Abans del Covid, fins al 2019, vam estar vivint quasi una dècada que la inflació no pujava de l'1%, inclús van haver-hi un parell d'anys que va ser negativa. Clar, això ara mateix és molt difícil imaginar-t'ho amb l'entorn actual, no? Llavors també, clar, tot plegat genera una gran incertesa econòmica i el que fa pensar és que els tipus d'interès poden mantenir-se relativament elevats durant temps.
1: I els dubtes, per exemple, com que hi ha gent que et pugui preguntar si una hipoteca fixa del 2,75% és una bona hipoteca. Davant sí. d'aquesta pregunta, què diries?
0: Sí, això abans t'ho comentava, no?, que m'ho havien preguntat aquesta setmana, no?, una clienta em deia, escolta, em van oferir això, però clar, és molt cara, no?, aquesta hipoteca, perquè clar, fa 2 anys estaven a l'1,5 o a l'1,5 o tal. I dius, a veure, moltes vegades el que necessiten aquestes persones que fan aquestes preguntes no és tant una resposta absoluta o binària de sí o no, és car o és barat, sinó que necessiten algú que els ajudi a ordenar bé aquesta decisió dins de la seva realitat econòmica i familiar, eh? Perquè el problema és comparar-ho a vegades amb aquestes referències una mica extraordinàries, com aquests tipus d'interès baixos, perquè igual tenen un parent, un amic o qui sigui que va contractar una hipoteca amb aquestes condicions molt bones i de cop veuen aquestes condicions que els ofereix el banc i es frustren una mica i diuen, ostres, això no són unes condicions bones. Clar, jo aquí em mullo també, no? Ja et dic que en termes històrics i amb el context actual, una hipoteca fixa al 2,75%, si la teva economia s'ho pot permetre, no està malament. No està malament.
1: Home, jo recordo la generació dels nostres pares que havien tingut uns valors molt més elevats.
0: Exacte. Però el que passa és que a vegades la perspectiva una mica històrica la perdem i ens fixem només en allò que ens volem fixar, no?, a l'hora de comparar.
1: I què haurem de tenir en compte abans de comprar?
0: Mira, algunes coses molt bàsiques, val? Per exemple, quan pots assumir sense anar massa just. Quan dic quan pots assumir, vull dir, per exemple, la càrrega de la quota hipotecària. També. I a més, també fem bé els números pensant que també abans igual estàvem pagant un lloguer, no? Doncs aquest lloguer desapareixerà, de cop entra en escena una quota hipotecària, que pot ser fixa o pot ser variable, que l'haurem de pagar durant una sèrie d'anys, però també entraran unes despeses noves que no té una persona que viu de lloguer. Has de pagar l'IBI, has de pagar la comunitat, quan hi ha reparacions les has de pagar tu, s'ha de fer manteniment, a vegades hi ha una derrama a la comunitat, tot això també té un impacte en el nostre pressupost. També és important, abans de fer una cosa tan important com, valgui la redundància, com comprar un pis, és ser conscients de quina estabilitat econòmica tens. I això no és només d'una estabilitat de tipus laboral, sinó econòmic. Tu pots tenir una situació laboral no massa estable, però un patrimoni molt elevat, amb la qual el tema laboral no pesa tant, no? I després també, quin marge de maniobra et quedarà després de pagar l'habitatge, eh? Un cop hagis fet aquesta compra, perquè clar, la compra no és només la quota hipotecària, és que també ens hem de desfer moltes vegades d'una quantitat de diners que pot ser important per pagar l'entrada. Val, doncs un cop hagis pagat l'entrada, un cop estiguis per la hipoteca, tu com et quedes? No? Quin és el, diguéssim, l'esforç que has fet econòmic per arribar a ser propietari? Al final, una hipoteca no és només comprar una casa, no? També és comprar, quan ho fas bé, tranquil·litat, o perdre-la quan no ho fas tan bé, no?
1: Mm-hmm. I què li diries a algú que ara mateix estigui dubtant?
0: Mira, jo li diria que no intenti endevinar què farà el mercat, eh? O els tipus d'interès, perquè serà molt difícil que encerti quan els propis experts no ho fan, no? I tot passa de cop en aquest món volàtil on estem instal·lats. El més important és entendre si la decisió, en aquest cas de comprar un habitatge, encaixa amb la seva realitat econòmica, eh? I pensar com aquesta decisió afectarà la seva vida d'aquí 10 o 20 anys. La pregunta, per tant, no és només si pots comprar avui, sinó si continuaràs vivint tranquil amb aquesta decisió d'aquí uns anys.
1: Doncs sí, senyor, avui n'hem volgut parlar. Hipoteques, Euríbor, habitatge, què ha canviat? N'hem parlat amb l'Eduard Conti. Eduard, moltíssimes gràcies.
0: A tu, vagi bé.
2: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.

0: Joan Maria Morros, bon dia.
1: Bon dia.
0: Anem al cinema primer? Si no...
1: Mira, no.
0: Pots començar per la sèrie,
1: perquè... diguem-ne que la peli és com bastant lleugereta,
0: sí.
1: És, diguem-ne, per passar-t'ho bé, i la sèrie és més complicada, més dura. Potser que comencem per la, sèrie.
0: Perfecte, em sembla molt bé.
1: És una sèrie francesa que ha estat Filmin no fa gaire, molt bones crítiques, molt bona acceptació, i tracta d'un tema que, malauradament, en parlem cada setmana als mitjans de comunicació, no només d'aquí, sinó que, diria que de bona part del món. Perquè tracta de l'assassinat de dones per part de les seves parelles. És una sèrie molt curta, només són 4 capítols, però realment amb tota la cruesa i amb tota la rotunditat amb què es pot tractar aquest tema, i a més, et diria que amb una molt bona sensibilitat. Es diu L'Affaire Laura Stern.
2: Pourquoi, madame Stern? Pourquoi vous avez tué ces trois hommes?
3: Parce qu'ils allaient tuer leur femme.
1: Que la principal protagonista, que és aquesta Laura Stern, és la Valérie Bonneton, que la coneixem. Te recordes una pel·li francesa fa molt temps que es deia Petites mentides sense importància, d'un grup d'amics que s'anaven de París, que s'anaven a la Costa Blava, i llavors allà passava tota una sèrie de coses. De fet, eren tot parell. Sí, i que després allà sortien les històries. Clar, ella és molt coneguda per fer comèdia, però aquí... és un protagonisme dramàtic fins al final. Ella porta una farmàcia, i en aquesta farmàcia té la seva seu una entitat que dona suport a les dones que tenen maltractaments. I aleshores comença, de manera, et diré, que molt bèstia, perquè hi ha una reunió allà, i aleshores hi ha una de les noies que té un conflicte amb la seva parella i truquen a la policia. La policia diu que en aquell moment no pot fer res, que no pot anar cap allà, tot i que ell té un ordre d'allunyament i està a l'altra vorera de la farmàcia. Total, que el que fan és, totes les dones surten de la farmàcia i la van com protegint. Ella està al centre i estan totes al seu voltant. La parella el que fa és va cap allà de manera molt violenta, que tornem, que vol tornar la seva filla, etc. I aleshores, en un moment determinat, el que fa és treure la pistola i la mata a sang freda, de manera brutal, al mig del carrer. Això marca a la Laura Stern, i a partir d'aquí ens va explicant dos o tres casos més que es van duent a terme des del seu punt de vista, d'aquesta associació, però... és que és molt dura, perquè ho explica tot des del seu punt de vista, i es van veient aquests casos, sobretot, saps, el denominador comú és que les institucions fallen. Per tant, aquí la xarxa social i el suport que et pugui donar una dona com ella és bàsic, però també hi ha el fet que un dels casos que té és una dona que no ho acaba de veure. És a dir, que els problemes que té amb el seu marit els estan provocats per ella. És ella el problema, i que, per tant, es planteja anar a veure el psicòleg, a veure el psiquiatre, perquè diu que jo sóc el problema i, per tant, sóc jo qui ha de solucionar el que tinc. T'haig de dir que és molt... Si l'has de veure, diguem-ne que amb bastanta calma per tot el que et proposa.
0: Per fer aquest exercici d'empatia
1: i de
0: conèixer el...
1: Molt bé la direcció, molt bé la interpretació, sobretot, i com es planteja tot aquest tema en aquesta denúncia. Filmin, 4 capítols, L'Affaire Laura Stern. I ara, és a dir, després...
0: Sí.
1: A veure, no passarà la història, aquesta pel·lícula, ja t'ho dic ara.
0: Però tu ja m'has dit que t'havia agradat, eh?
1: Ho vaig passar molt bé.
0: Sí, està molt bé, és que necessitem
1: passar molt bé. Ho vaig passar molt bé, saps? Allà i vas veient, mira, el plantejament aquest. A veure, hi ha un petit detall, que és que es maten unes quantes persones.
0: però
1: sí, per diners, sí, no sé...
0: Si és per diners, no passa res.
1: Jo et vaig dient el què. I aleshores...
0: No que sé. Cadascú...
1: M'imagina el títol, eh? How to make a killing.
4: Okay. Gun to your head. What would you even do with $1 billion?
2: Why do you have a gun to my head?
1: Que, a veure, és una mica enganyós, perquè no es tracta de fer una mort, és que n'hi ha d'haver unes quantes. Per què? A veure, és una família... escandalosament rica, però escandalosament, que aleshores els calés per l'herència passen per via materna. Fins aquí...
0: Està bé.
1: Fins aquí està bé. Perquè diguem-ne que és una mica diferent de quan
0: clar,
1: es va...
0: Clar.
1: Aleshores, resulta que la neta més petita del patriarca té una trobada tonta amb un noi i queda embarassada. Però clar, això és un escàndol per la família. I ella el que vol fer, no, escolteu, vull viure la meva vida, per tant marxaré. I a partir d'aquí les coses li començaran una mica malament, perquè el seu, tots dos són molt joves, menors d'edat, i el seu marit es mor, per tant ella queda a viure, comença a treballar, i a partir d'aquí hi ha un moment en què el fill que té sap que serà l'hereu absolut, perquè pot passar, com que és per via materna, hi ha un petit problema, que és que resulta que el patriarca els ha repudiat, és a dir, no vol saber res, perquè això és un escàndol per la família, és un bastard, per tant, fora, i aleshores, tot i això, la llei el que garanteix, i el sistema de la família garanteix que ell serà l'hereu, i aleshores, a veure què has de fer. Tu t'imagina't que tens allà davant l'arbre genealògic, i aleshores tens... pues, has de començar a matar la gent,
0: clar,
1: perquè si no tindràs els calés. Què et sembla?
0: No, clar. Doncs això és el que fan, no?
1: Això és el que... Sí. Diguem-ne que la primera mort potser és una mica així de que, ai, igual no el volia matar, però com que li surt tan bé, li surt tan fàcil, escolta, doncs anem a plantejar, ja anar posant creuetes, perquè...
0: Ai, no? Senyors,
1: Jugada maestra. Que ja hem de veure si serà maestra o no serà maestra. Està inspirada en una tele britànica de fa molt temps que no he trobat cap plataforma, tot i que estaria bé poder-la veure, que es diu 8 sentències de muerte. Aquí els protagonistes principals són el Glenn Powell, que a més també és el productor de la pel·lícula, i hi ha la Margaret Qualley i la Jessica Henwick com a companyes de repartiment. Però bàsicament és això, és a dir, és que si tu estàs predestinat perquè, diguem-ne, que la vida ha volgut que tu siguis l'hereu i que t'han tret, doncs has de començar a netejar obstacles, no?
0: Clar. Sí.
1: No et convenço.
0: No, però
1: però està bé.
0: Està bé. Com a argument està bé, i que suposo que a més deu estar cada dos per tres passant coses, no?
1: Sí. És d'aquelles que estàs, saps allò, estàs mirant sense cap mena de...
0: A més, surt la filla de l'Andy McDowell?
1: Sí. No t'ho he dit perquè en aquell moment no m'ha sortit el nom de la mare i he pensat, ara estarem aquí com mitja hora pensant.
0: Jo hi he pensat.
1: Que, doncs, sí.
0: Què te'l fa
1: molt,
0: bé, no?
1: Molt bé, sí.
0: És
1: la companya de Cole, del nano, del Beckett, que és aquest hereu que vol aconseguir els calés, i el Cole també era una mica dissó, i després se separen, i la vida els torna a juntar, i a partir d'aquí... A veure què passa. Però sí, la veritat és que li fa molt bé. Té molta classe, aquesta noia, t'haig
0: de dir. Sí que la té. A més, havia sigut ballarina, balla molt bé. Sí. Ens agrada.
1: How to Make a Killing, jugada maestra,
0: doncs
1: al
0: mira,
1: cinema.
0: Ja tenim sèrie i pel·lícula. Sí. I la setmana que ve més.
1: Que vagi molt bé.
0: Igualment.

0: Jordi Ramos, avui sí que havíem de parlar.
1: Bon dia,
0: home,
1: Noemí.
0: Què? Has arribat a tope, eh?
1: Bueno, no saps tu prou. Clar, això és que és una ressaca emocional.
0: Ja veig aquesta aigua que portes. Portes una ampolleta d'aigua. Tan cookie.
1: No pot ser
0: tan eurovisiva, platejada, bueno, no, metàl·lica. Metàl·lica, sí. De color roses, fúcsies, liles. M'encanta.
1: Bé, és que he vingut carregat de coses d'Eurovisió de Viena. Això ens ho regalaven als acreditats.
0: Ah, i clar, tu eres un acreditat.
1: No, però és que cada any et donen una ampolla d'aigua per ser ecològics i tal, i però cap any tan maca com aquesta.
0: Sí,
1: és que és d'un color així platejar, de colors de vermells i blaus,
0: que sí.
1: De colorat, és xulíssima.
0: I amb la catedral de Viena dibuixada al costat, eh?
1: Sí, bueno, podem fer foto després, si vols, i la pengem a Instagram.
0: Molt bé, em sembla molt bé. Escolta'm, què?
1: Que, bueno, a veure, també és veritat, o sigui, superemocionant, però ara estic amb la fase D, per tant, intentem treure de pressió post-Eurovisió i gaudim del que vam viure, perquè, francament, jo m'atreviria a dir que va ser la millor ronda de votacions que recordem.
0: Ja. Yeah.
1: O sigui, allò de que quedés tan igualat va ser extraordinari. Els favorits anaven quedant per sota. De cop i volta esclata la dupla del televot entre Israel i Bulgària. Acaba guanyant Bulgària. I, bueno, la de rècords que ha aconseguit aquesta noia no te'ls puc explicar. Clar. És la primera vegada que guanya Bulgària en tota la història d'Eurovisió. És des del 2017 que no hi havia cap país que guanyés en jurat i en vot del públic, les dues coses.
0: Caram.
1: Mai hi ha hagut en tota la història ningú que guanyés amb tanta diferència del primer al segon. Vull dir que va sumant, i bueno, el que ha aconseguit aquesta noia és sensacional. A més, passa una cosa molt interessant, que és que com aquí no es va veure per la tele, doncs la gent la té menys present, aquesta cançó. Però és que a nivell mundial va entrar directament a Spotify en el número 12 de tot el món.
0: Oh, però és una mica estranya, això de banga-banga i tot.
1: Bangaranga.
0: Bangaranga.
1: Bueno, ella ha adaptat la paraula de tal manera que es veu que Bulgària ja es fa servir habitualment, i els lingüistes s'estan plantejant si l'haurem de ficar al diccionari.
0: Neologisme.
1: Sí, sí. Bueno, faltarà veure si s'acaba incorporant per sempre o només és una moda, ja. No? Però
0: veurem,
1: realment és bastant un xou, no? A més, ella quan va acabar i va anar a Bulgària per primer cop, la van rebre, hi havia desenes de milers de persones a la plaça veient com cantava. El primer ministre de Bulgària ja ha muntat una comissió interparlamentar per organitzar el Festival d'Eurovisió 2027. Vull dir, és una qüestió d'estat
0: no, ja està bé.
1: A màxims.
0: Doncs mira, però clar.
1: Sí, sí, no tot és blanc, també hi ha una cara fosca. Cara fosca sobretot per la polèmica i el merder, no? Nosaltres vam estar tenint una setmana bastant complicada, en el sentit, sobretot, dels moviments geopolítics que condicionaven aquell festival. Personalment, allà es notava poc la idea de, per exemple, els països que feien el boicot i no hi eren. No? Jo notava més la relació amb, en aquest cas, la gent d'aquí, amb els que estàvem allà. Perquè hi ha hagut bastants... és a dir, des de la gent que deia jo no ho miro i et critico perquè ho mires tu, a gent que deia no s'ha de mirar, però que xula que ha estat l'actuació de no sé qui, o no m'agrada gens la de l'altra, per tant és evident que ho estàvem fent. Bueno, clar, també és veritat que Televisió Espanyola mostra un ferm compromís pels drets humans i a favor de Palestina. El mateix dissabte va projectar un cartell, doncs, dient que ells no es presenten al Festival d'Eurovisió perquè participa Israel i perquè estan en contra, però el mateix dia anunciaven que fan la retransmissió de l'Israel-Espanya de la Copa d'handbol. Llavors, clar, fins a quin punt realment estàs en contra o estàs disposat a fer el boicot de les competicions a les que participa Israel? Què vol dir? Que només són les musicals? Les esportives sí que hi pot anar? Bueno, jo aquí ho deixo sobre la taula, no m'hi fico, però sí que és veritat que hi ha una situació política important. És veritat que Israel utilitza el Festival d'Eurovisió per caure més simpàtic, jo això no ho negaré mai. I és veritat que tenen una diàspora que li permet una organització amb un televot enorme, com el que van tenir. Però igualment no van ser els més votats, van ser els segons més votats, la més votada va ser Bulgària. Vull dir que també ha corregut una mica el rumor de que tot era una cosa orquestrada per Israel, que jo, sincerament, vull dir, jo no nego que hi hagi un poder, no nego que hi hagi una intenció, però que si realment ells controlessin el festival al 100%, haurien guanyat. No hauria guanyat bé en Bulgària, perquè realment ells volien guanyar, i allà es notava clarament. A tot això,
0: potser
1: protestes...
0: Potser per això també va haver-hi més reacció de gent contenta per la victòria.
1: Bueno, és que el moment en el que veiem a l'estadi que Israel no guanya, sinó que és Bulgària, o sigui, el crit que es va provocar... Jo tenia un company allà a l'estadi que era precisament la 30a edició del Festival d'Eurovisió que assistia, i em va dir que mai de la seva vida havia viscut una reacció com aquesta. I a més, tenint en compte que allò estava ple d'austríacs, que els austríacs són com molt calmadets, molt seguim les normes, molt de... Si s'ha dit que això és el que hi ha, doncs és el que hi ha i no ens queixem, no? Doncs, i tot i així va haver-hi un esclat que, bueno, ja us convido que el recupereu a YouTube, i no sé si ni si així sereu conscients del que vam arribar a viure en aquell moment. Va ser molt heavy.
0: Molt heavy.
1: També va haver-hi protestes al carrer, amb algun... Crec que van ser 14 detinguts al final, però no va haver-hi res d'importància, simplement la polèmica que vam tenir per aquelles paraules que van acabar tapant de YouTube, però que, bueno, que al capdavall tampoc van ser les escridassades que hi havia hagut els anys anteriors. Entre altres coses, també, perquè els països més crítics no hi eren, per tant, bueno, també t'has de posar d'acord. Si tu estàs en contra d'això, no pots fer una campanya de estiguem en contra i després que et sàpiga greu que allà no hi hagi una protesta. O sigui,
0: clar.
1: Estàs allà queixant-te o no hi ets. Uh-huh. No hi ha tutia. Tercera classificada va ser Romania. Per mi una gran sorpresa, sincerament.
0: Sí,
1: vull
0: no?
1: dir, no, tampoc conec ningú que sigui tan ultrafan d'aquesta cançó. S'ha rumorejat que Israel està al darrere tant de Romania com de Moldàvia com de Bulgària.
0: Ah, sí?
1: Perquè són aquests tres països que havien dit nosaltres no marxem d'Eurovisió perquè no tenim diners per pagar això. I quan els cinc països que faran el boicot diuen que marxin, de cop i volta, per sorpresa, apareixen aquests tres i diuen som-hi, que ara sí que venim. Ara sí que venim.
0: Ai.
1: I clar, molta gent es pregunta d'on surten aquests diners?
0: Clar, clar.
1: I hi ha molta gent que també ha dit Israel, amb totes les lletres. Però escolta, jo francament no he trobat cap prova que m'ho digui, això.
0: Ja, ja.
1: És a dir, jo no tindria cap problema per dir-t'ho. És veritat que és sospitós, això. Però proves de que Israel estigui al darrere, com a molt, si comptes que Moroccan Oil també s'encarrega de tot el tema cosmètic de les gales. Però oficialment no hi ha res. Ara, sí que és veritat que tres països que en principi no hi eren i marxen queden no només ben classificats, sinó que sobre un dels tres es converteix en el gran guanyador. Bueno, si més no, és una curiositat que aquí tenim. Uh-huh. Estic repassant els classificats. Un, dos, tres, el quatre... Era la meva debilitat.
0: A més, una cançó molt per nosaltres, no? Perquè és Eclipse.
1: Sí.
0: Clar, és que...
1: Ja. Yeah.
0: Aquí preparant-nos tots per veure la...
1: A més, aquesta dona ho feia tan bé. Era tan espectacular. Et diré més, vull dir... Bueno, és que fa una setmana tu i jo estàvem parlant i t'estava dient que igual guanyava.
0: Clar, clar.
1: Perquè realment allà ens ho crèiem. Perquè, bueno, és que va fer una actuació descomunal. Jo no estic traient els mèrits a Bangaranga, perquè, òbviament, suposa un pas endavant al festival, cosa que me n'alegro, i és una cançó comercial, cosa que també me n'alegro, perquè, bueno, jo crec que això li donarà una nova vida molt interessant. Però Delta Goodrem és una estrella que ho va fer com un 10 i que val la pena reconèixer.
0: Doncs mira, a nosaltres ens agrada i és el que triem nosaltres.
1: Sí, i a banda, també va exemplificar una cosa que trobo molt interessant, que és que ens vam passar setmanes parlant de les llistes de favorits i al final no es van complir per enlloc.
0: Això sol passar.
1: No, a veure, ja, cada any mostra unes tendències que a vegades acostumen a curar-se.
0: Aquest any
1: però
0: era
1: aquest
0: diferent.
1: Any, ni de conya, saps? Vull dir que Finlàndia va acabar sisena, Austràlia ha quedat quarta, vull dir que res de res. Però bueno.
0: En definitiva.
1: Sí, que gran festival, tot i les polèmiques. Veurem què passa 2027 i una recomanació que m'has de deixar que posi.
0: Vinga, tens a veure.
1: Sí, que ja ho sé, que aquesta és la cançó que va guanyar l'any passat.
0: Sí.
1: I que ara mateix et sembla que és normal. Bueno, normal, la de sempre.
0: Sí.
1: Però no, aquesta és la versió que van fer a la gran final d'Eurovisió.
0: Ah.
1: Amb tota una orquestra simfònica a l'escenari. Amb JJ allà i amb una nova postproducció electrònica. Una cosa
0: Impressionant.
1: Que trobo de tant de pell de gallina que he de compartir amb la primera pedra.
0: Doncs mira, tanquem amb ella. Que vagi molt bé i gràcies per ser-hi.
1: A tu.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 23 de maig del 2026. Va agafar 40 minuts ja que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins a un quart de 10 de la nit al Canà, l'altra punta de Catalunya. De seguida, la previsió del temps amb l'Abel Caral, d'un dissabte que s'ha regirat com un mitjó una setmana després. Fa una setmana just estàvem parlant de baixada de temperatures per ser, per ser més de maig, molt per sota del que tocarien, i ara és just el contrari. Parlàvem de glaçades, doncs ara un ambient que pujarà, es dispararà al llarg del dia, especialment a la plana de Lleida, la Vall de l'Ebre i el Priorat, on tornarem a tocar els 35 graus. Les temperatures més frenades en el dia d'avui, arran de mar. Fins i tot pot aparèixer algunes boires que frenin clarament els termòmetres. En tot cas, de seguida ens ho apam a tot plegat la Bel Caral. Va, un dissabte que arrenca d'aquest cap de setmana llarg, marcat amb molta intensitat per l'apartat esportiu. Avui, a Oslo, el Barça femení que juga la final de la Champions, sisena consecutiva, setena en 8 anys, cosa que marca perfectament aquest, com es delimita aquesta era blaugrana. El rival, l'Olympique de Lió, tradicionalment l'equip més poderós del futbol femení mundial, amb el qual s'hi ha trobat ja en 3 finals, aquesta és la quarta, i només n'ha pogut guanyar una. Ho seguirem tot plegat en el dia que, per cert, també esportivament el Girona es juga la permanència a primera divisió, a caixa o faixa. Només li val guanyar l'últim partit de la temporada contra l'Elx per no descendir. Per tant, la tarda i el vespre molt moguts també a l'antena de RAC1. En un dia que, per cert, a Madrid també s'hi acaba el període d'una part, d'una qüestió que és esportiva, però també simbòlica, política, econòmica. S'acaba el període avui perquè aparegui un rival de Florentino Pérez a les eleccions del Real Madrid. L'empresari Enrique Riquelme, l'únic que compliria els criteris, està a l'espera de si finalment bancs estrangers, com per exemple l'andorrà Andbank, li fan l'aval preceptiu de més de 190 milions d'euros que cap banc espanyol ha volgut fer. Avui, bona part de la premsa espanyola, de fet, explica que hi ha hagut pressions de l'entorn de Florentino Pérez a bona part de la banca perquè no se li concedís aquest aval. En parlarem de tot plegat en un dia que, en l'àmbit de la comunicació, l'impacte ha estat la notícia del comiat d'Àngels Barceló de la cadena SER després de 21 anys i 7 temporades al capdavant de l'Hoy por Hoy, el programa històric líder de la ràdio espanyola. Va, que avui de seguida parlarem, tindrem de seguida la tertúlia de patates, els execrables, els pantalleros, la Nederman i una pila de coses més des d'ara fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
0: I a les 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Bernat González, Aurora Rodríguez, Jordi Claret, Quim Salvador, Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
0: I arrencarem amb el que ha passat aquesta nit, aquesta festa descomunal que hi ha hagut a la ciutat de Barcelona, liderada per Bad Bunny, una gran festa llatina davant de més de 50.000 persones. El cantant, artista de Puerto Rico, ha rebut un bany de masses enorme a l'estadi Olímpic Lluís Companys, que s'ha convertit en una autèntica olla per plena de ball, música i color. Dues hores i mitja de show, increïble, en el primer dels dos concerts que farà Bad Bunny a la capital catalana, on feia temps, molts anys que no venia, com ell mateix ha recordat quan arrencava l'espectacle.
3: Tengo bonito recuerdo de la última vez que estuve aquí, 7 años, casi 8. Yo necesito saber si ustedes están listos para la noche de hoy. La única razón por la que yo estoy aquí esta noche es para que ustedes disfruten, para que ustedes lo pasen bien. Se trata de disfrutar las cosas pequeñas de la vida.
0: L'artista més escoltat del món ha incendiat la ciutat amb un muntatge de llums, de foc, de pirotècnia, de reggaeton per obrir l'etapa europea de la gira Devi Tirar Más Fotos i, entre tot plegat, picades d'ullet a la cultura catalana.
4: Després de les 7 primeres cançons ha aparegut a la pantalla el Sapo Concho, el protagonista de la portada de l'últim disc. Concho, que ha repassat alguns productes de la gastronomia catalana i dels llocs més emblemàtics de Barcelona.
5: Me dijeron que probara la croqueta, paella, pan tomaca. ¿Y qué les parece el juez? ¡Calzots! Hay que hacer una calzotada. Me dijeron que tengo que ir a la Rambla, el Tibidabo, Barceloneta, la Pedrera, la Sagrada Familia. ¿Viste el Barça?
0: Visca el Barça i visca Catalunya, ha dit el Sapo, eh?
4: I després el segon acte del concert, que ha sigut a la famosa Casita, allà l'han acompanyat desenes de famosos, com l'editor del Vostè Primer de RAC1, Marc Giró, o els jugadors del Barça, Lamine Yamal i Robert Lewandowski. Un dels moments més esperats era conèixer qui seria l'artista convidat, i els dubtes s'han resolt quan la cantant Abad Gyal ha aparegut a l'escenari per acompanyar Bad Bunny.
6: Estoy
4: Aquesta nit, Bad Bunny actuarà per segona i última vegada a Barcelona durant aquesta gira.
0: Doncs acompanyant sorpresa, que hi havia molts debats sobre qui seria, ha estat finalment la maresmenca Bad Gyal. Esperant el concert d'aquesta nit, la premsa amb el primer ja en té prou de rendir-se en termes superlatius al geni de l'artista de Puerto Rico. Ho vull explicar tot als diaris. Víctor Vives.
2: Sergio Lozano proclama a La Vanguardia: Bad Bunny ha elevat el gènere de la música urbana, un show de masses que, com s'ha vist a Barcelona, ningú no vol perdre's. L'ha reafirmat com el competidor dels gèneres clàssics sense demanar perdó ni permís. El periódico Jordi Bianchotto parla d'un Bad Bunny imperial i persuasiu en un espectacle gegant, disfrutant, ple de festa, disrupció cultural i orgull llatí. Xavier Cervantes a l'Ara descriu una arrencada tremendíssima, tan impactant i efervescent que deixa l'espectador en aquell estat de felicitat immensa que només aconsegueix l'experiència compartida. Segons Guillem Vidal al Punt Avui, el porto-riqueny semblava dominar un estadi amb capacitat per 58.000 persones, com si fos una d'aquelles discoteques catalanes on actuava fa poc menys d'una dècada. Diu que Bad Bunny s'ha convertit en un Elvis modern. El País, Luis Hidalgo, escriu que va ser un espectacle emocionant en majúscules, pell de gallina, millor no es podia començar, de debò. I el Mundo subratlla que ni Lady Gaga al Palau Sant Jordi havia despertat tantíssima expectació.
0: Doncs aquest és el relat que em fa la premsa avui, absolutament volcada en Bad Bunny des de la ciutat de Barcelona. Més coses, aquesta matinada hem estat pendents també dels Estats Units perquè diversos mitjans nord-americans asseguraven que la Casa Blanca està estudiant tornar a atacar l'Iran.
6: Segons la cadena CBS, Donald Trump estaria preparant una ofensiva per aquest mateix cap de setmana davant el fracàs de les negociacions amb Teheran. Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social, a Truth Social, per explicar que no anirà al casament d'un dels seus fills perquè creu que el moment i la situació actual li demanen que es quedi a Washington. Mentrestant, l'administració Trump ha tingut una nova baixa sensible perquè ha plegat la directora d'intel·ligència, Tulsi Gabbard. Tot i que el motiu oficial és que el seu marit té càncer, alguns mitjans asseguren que la Casa Blanca ha forçat la seva sortida. Diuen que feia temps que a Trump li molestava la seva forta oposició a la guerra a l'Iran.
0: Per cert, encara als Estats Units, aquesta matinada una fuita química ha obligat a desallotjar més de 40.000 persones al sud de Califòrnia. Les autoritats alerten que un tanc ple d'una substància química molt tòxica pot tenir una fuita o directament explotar. L'incident, de fet, va arrencar dijous quan aquest tanc amb més de 22.000 litres de metacrilat de metil va sobreescalfar-se i va començar deixant a vapors tòxics. La situació sembla que ha empitjorat a les últimes hores i davant la impossibilitat d'aturar la fuita, les autoritats han decidit ampliar les ordres d'evacuació. A les 7 i 8 minuts, novetats pel que fa a la investigació de la mort del fundador de Mango, Isaac Andy, que avui La Vanguardia publica nous detalls sobre un dels elements més controvertits de la història, que és el mòbil del fill de l'empresari, Jonathan Andic. Segons la investigació, el telèfon que Andic va declarar que l'havia perdut, se li havien robat a l'Equador, no es va arribar a activar mai en aquest país, on precisament Andic deia que li havien robat.
7: I això porta els investigadors a pensar que el mòbil no va sortir mai de l'estat espanyol i fins i tot que es va destruir abans de manera premeditada per evitar que la policia hi pogués tenir accés. De fet, segons cita La Vanguardia, els investigadors han confirmat a través de les companyies de telefonia mòbil del país que la línia no va arribar a estar mai activa durant l'estada d'Andic a l'Equador. Els investigadors també els fa sospitar el fet que quan va tornar a Catalunya i va configurar un mòbil nou, Jonathan Andic va decidir no descarregar-hi els missatges de WhatsApp del dispositiu vell i va eliminar qualsevol de les converses anteriors i posteriors a la mort del seu pare.
0: Un indici més, per tant, pels Mossos d'Esquadra al voltant d'aquest cas, en què hi ha moltes contradiccions, en què hi ha molts supòsits, però insistim, una de les figures clau, la desaparició d'aquest mòbil quan es va reactivar la causa, que Jonathan Andic havia dit que li havien robat a l'Equador, la realitat, segons els Mossos, després de consultar les companyies, és que el mòbil mai es va activar al país sud-americà. Més coses, en política, la vella guàrdia del PSOE tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero després de la seva imputació pel rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Tot i les diferències ideològiques, un històric com Felipe González ha defensat la presumpció d'innocència de Zapatero.
6: Felipe González admet que no comparteix la manera de fer política de Zapatero, però també assegura que la interlocutòria de l'Audiència Nacional li fa mal.
8: Creo que el auto es muy impresionante, creo que la presunción de inocencia de Zapatero es indiscutible y además no lo imagino en ese papel. Pero eso no es un pronunciamiento, no es más que cómo lo siento, y lo siento mucho. No coincido en las políticas que ha hecho con este gobierno, ni en las que hace con Venezuela, pero eso no es un obstáculo para que tenga un sentimiento profundo de tristeza.
6: Qui també ha parlat del cas és l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, que s'ha desmarcat del rescat de Plus Ultra i ha denunciat la doble vara de mesurar del seu partit, que ara defensa Zapatero, però que quan va esclatar el cas Coldo, diu, no van tenir la mateixa consideració amb ell. En declaracions per escrit des de la presó, declaracions de Televisió Espanyola, Ábalos assegura que va desaconsellar a Sánchez que rescatessin l'aerolínia perquè considerava que no era una companyia prou consolidada.
0: Mentre està a Catalunya, el govern ja ha engegat el compte enrere perquè els primers pressupostos en 3 anys siguin una realitat. Després de mesos de negociació amb Esquerra i els Comuns, ahir els comptes van iniciar la tramitació al Parlament, de manera que podrien estar aprovats definitivament el dia 2 de juliol. La consellera d'Economia, Alicia Romero, diu que no s'han reservat més diners pels professors, malgrat tot el debat que hi ha en l'actualitat, tot i que afegeix que si s'arriba a un acord els aconseguiran.
9: El pressupost és viu, el pressupost té marges, podem modificar partides pressupostàries per contingències que vinguin, ja sigui doncs, per un aconteixement climàtic o per un acord pressupostari amb un col·lectiu determinat, i per tant, si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot el recurs tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges.
0: Només podria allargar més el procés el fet que algun partit, per exemple el PP, que ja ha amenaçat de fer-ho, porti els pressupostos en un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries per entorpir el procés. Recordem també que aquest és un cap de setmana especial perquè dilluns és festa, és la segona Pasqua, i perquè ja arrenquen els primers dissabtes de sol i de calor de l'any. Per tant, haurem d'estar pendent de l'operació sortida d'aquesta segona Pasqua. Segons Trànsit, encara queden més de 300.000 vehicles per sortir de l'àrea de Barcelona. La majoria de desplaçaments es faran cap a zones de platja. De fet, es nota que les previsions per aquests dies són pràcticament d'estiu. Tindrem una jornada marcada pel sol i per els termòmetres disparats, no, Belcaral?
10: Sí, de fet, temperatures que, tot i que ara convien a abrigar-se una mica, al migdia i fins a les 4, 5, 6 de la tarda estaran disparades, sobretot a les comarques de la Plana de Lleida, Vall de l'Ebre, Priorat, on de nou, com va passar ahir, ens podem acostar o arribar als 35 graus. D'ahir va ser el primer dia que vam arribar als 35 graus i, de fet, vam arribar als 36 a Seròs, al Segrià. Per tant, molta calor en aquests sectors de Ponent. A la resta, màximes de 28 a 30, 32 graus a l'interior, entorn dels 25 a la costa. Com a novetat, pot aparèixer alguna boira arran de mar, que això sí, allà on aparegui, ja en tenim algunes entorn del Cap de Creus, doncs frenin de manera clara els termòmetres.
0: D'aquí a un minut i mig arribarem a un quart de vuit del matí. Pel que fa als esports, déu-n'hi-do el dissabte que ens espera. Per una banda, amb el Barça, que busca avui la quarta Champions femenina de la història a la final d'Oslo, enfrontant-se a la seva gran bèstia negra, que és l'Olympique de Lió, en aquest cas, a més d'un ex blaugrana, com Jonathan Giraldez.
11: És la quarta final entre tots dos equips. Fins ara, una única victòria blaugrana, fa 2 anys a Bilbao. El tècnic culer Pere Romeu podrà comptar amb Graham Hansen i Irene Paredes, que ells van entrenar amb normalitat, i posava ahir a les portes de la final en valor la temporada de l'equip.
12: Se'ns posarà dalt de tot o a baix de tot en funció del resultat de demà. Jo, per mi, la temporada és molt bona. Jo, per mi, s'han fet les coses molt i molt bé aquesta temporada. Jo, per mi, aquest any, un dels grans premis que hem tingut és que hem assentat al primer equip jugadors molt joves. Per mi, això té un mèrit increïble, que som ambicioses moltíssim i que demà volem guanyar, sense cap tipus de dubte. Demà donarem tot per intentar guanyar.
11: Laia Alexandre és l'única baixa blaugrana. La final arrencarà a les 6 en directe al Superesports de RAC1 i aquesta nit s'acaba la Lliga Masculina en partit a vida o mort del Girona, que es mantindrà a primera divisió si guanya l'Elx a Montilivi i baixarà a segona si empata o perd. Francesc i Estuani s'infiltraran per poder jugar i el principal dubte és Daily Blind. El Barça tancarà la temporada amb Estalla contra el València i l'Espanyol, que arriba salvat aquesta última jornada, rep la Reial Societat de la RCD Stadium i, si guanya, podria classificar-se fins i tot per Europa. Això sí, necessita una carambola molt improbable, que el Rayo perdi també a Vitoria, que el València no guanyi el Barça i que el Getafe perdi contra l'Osasuna i cedeixi 5 gols a la baratge general respecte als blanquiblaus. El Real Madrid acomiada una temporada en blanc al Bernabéu contra l'Atlètic de Bilbao. És l'últim partit d'Arbeloa a la banqueta i pendent avui de si Enrique Riquelme aconsegueix l'aval de gairebé 190 milions d'euros per certificar la candidatura electoral. La gran banca espanyola li ha denegat, però segons diverses fonts l'ha aconseguit amb Enbank i Scotiabank.
0: Ho hem de veure, perquè són les últimes hores perquè arribi a aquest punt. Va, un quart de vuit del matí.
13: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
14: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
15: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
16: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
17: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
18: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
19: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
21: 31.294-31294.
20: Sèrie
21: 78.
20: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
1: Dia lliure amb Xavi Bundó.
0: Tots Sants. Judit Vila, bon dia.
22: Bon dia.
0: Ja sabeu que els dissabtes i diumenges fem Tots Sants al Via Lliure i, per tant, felicitem el sant del dia i també aprofitem per felicitar persones que tenen noms singulars o en creixement però que no formen part del santoral. Avui és dissabte, dia 23 de maig. Aquí toca felicitar.
22: Doncs avui és Sant Desideri, que, segons explica la tradició, va néixer en un poble petit de Gènova i el van escollir bisbe de Langres. Se'l recorda per la seva virtut i caritat. Desideri és un nom que ve del llatí desiderium i que vol dir, literalment, fora de les estrelles.
0: Fora de les estrelles.
22: Fora de les estrelles.
0: Desideri, algun Desideri a Catalunya que coneguem?
22: Una excepció, només n'hi ha 5.
0: 5, eh?
22: 5, sí, sí. I l'IDESCAT ens dona molt poca informació sobre ells, només sabem que n'hi ha 4 que viuen a l'àrea metropolitana de Barcelona. En la forma en castellà Desiderio, Desiderio són uns quants més, n'hi ha gairebé 200 i tenim també 69 dones que es diuen Desideria, pràcticament totes, però nascudes abans dels 80.
0: Nom absolutament en desús, aquest Desideri, Desiderio, Desideria, en tot cas avui és el seu sant, per tant, felicitats. Va, hi ha algun nom que vulguem felicitar que no és el santoral?
22: Avui ens fixem en un nom que té vinculació amb un lloc, en aquest cas és Isil, per les falles d'Isil, al municipi de l'Alt Àneu, al Pallars Sobirà. Aquesta festa se celebra per Sant Joan, d'aquí justament un mes, i es veu que fan un culte al foc en què baixen troncs encesos per la muntanya fins al poble. Isil, per cert, pot derivar del basc i fa referència a un lloc humit o pantanós.
0: Però és un nom que s'està posant, Isil, ara, sí? Quants catalans o catalana, perquè no sé si és un nom masculí o femení, es diuen Isil?
22: Clar, és que la cosa és que tenim tant homes com dones,
0: I
22: de fet estan pràcticament empatats. Hi ha 16 homes i 15 dones. Entre els homes es comença a posar, com dèiem, de forma molt recent. 12 d'ells han nascut a partir de l'any 2010, i entre les dones sí que arriba una mica abans. N'hi ha 5 que han nascut entre el 2000 i el 2009, i 4 més entre 2010 i 2019.
0: Doncs mira, en aquesta recerca dels noms nous, els que hagueu de tenir fills, sapigueu que Isil està començant a treure el cap. Isil, tant en masculí com en femení, felicitats als que us dieu així perquè ens dona la gana avui. I, evidentment, felicitats als Desideris, Desiderios i Desiderias, que avui és el seu dia. Gràcies, Judit.
22: Fins ara.
0: Vinga, hora de recórrer Catalunya a través de les llegendes que s'expliquen dels pobles i de les ciutats, al costat del Víctor Vives. Què tal, Vives? Bon dia.
23: Bon dia, Bundó.
0: Avui anem fins on?
23: A Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, amb la llegenda de les Alberedes de Santes Creus.
0: Doncs vinga, cap a l'Alt Camp, a Santes Creus, a veure què hi tenen d'especial aquestes alberedes que explica el Víctor, que són de llegenda, diguem-ne.
23: Sí, són uns boscos d'àlbers que, segons la història, es remunten als orígens del monestir de Santes Creus, final de segles XII, principis del XIII. Per construir el recinte es va haver de moure un gran volum de terra, tan gran fins i tot que calia trobar algun lloc on dipositar-la perquè no fes nosa, i l'abat se li va acudir acumular-la al marge esquerre del riu Gaià per plantar-hi precisament àlbers. El cas és que la feina va recaure en un sol monjo, una única persona. Al principi anava traginant la terra amunt i avall sense cansar-s'hi gaire, però a mesura que anava transportant-la més lluny, la tasca s'anava tornant més pesada, més feixuga. En aquesta se li va aparèixer un individu misteriós que li va donar un consell, li va fer veure que si tirava la terra al riu, el corrent mateix l'arrossegaria avall i la dipositaria al marge. Així s'acabarien les fatigues, i el truc va funcionar. Però quan el desconegut va tornar a interessar-se per ell, aquest monjo ja va notar que allò començava a fer pudor de socarrim, així que va anar a parlar amb l'abat, i ell de seguida va tenir clar que es tractava d'una treta del dimoni per acabar posseint la seva ànima. El dimoni, perquè en efecte era ell, en veure's descobert, va venjar-se desfent tota la feina traslladant la terra a l'altra riba, de l'esquerra a la dreta. Aleshores, l'abat va córrer a ordenar-li que s'aturés en nom de Déu, i en sentir aquestes paraules, el dimoni va quedar automàticament convertit en pedra. En aquelles terres alliberades del mal van créixer al cap del temps aquestes alberedes de Santes Creus.
0: D'acord, una llegenda de nou amb dimonis, com sol ser habitual a Catalunya, també amb monjos, i aquest que va, en aquest cas aquest dimoni, que va quedar convertit en pedra, no sé si es pot veure si és la figura i alguna mena d'estàtua o de pedra.
23: Sí, mira, diuen que estàtua no, sinó que és un turonet de pedres que separa dos boscos d'àlbers. Això sí, qui vulgui localitzar-lo tindrà feina, perquè amb el temps, amb els anys, aquests boscos han crescut i actualment ocupen unes quantes hectàrees al peu d'aquest monestir de Santes Creus.
0: Doncs aquesta és la història de les alberedes de Santes Creus. Si ens voleu explicar les llegendes que es diuen, que es conten dels vostres pobles, ciutats o barris, fins i tot, ens les podeu fer arribar al correu electrònic vialliure@rac1.net.

0: Blai Borell, bon dia.
1: Bon dia, Xavi.
0: Va, posar-li una miqueta d'humor al matí a través de l'homenatge que li fem cada cap de setmana, dissabtes i diumenges, a l'Eugenio, ara que fa 25 anys aquest de 2026 que ens va deixar. Avui amb quin acudit, Blai?
1: Doncs avui el protagonista és un tipus que aparentment és un crack del golf.
2: Pues saben aquel que digues un tio que se creia que era el Cebriano Ballesteros. Un dia va al club de golf equipar el paio con su gorra de visera, traje claro, zapatos con clavos, el guante. Llega al club, pide un caddy, le traen el caddy, le da la bolsa de los palos y se va a jugar. Llega al primer tee, ponen la pelotita en el suelo, el tío coge el palo, hace la pose, achica el palo, ¡bum! Se lleva un metro de césped y la pelota allí parada. Le digo al caddy, Tito, el palo número 4. El caddy le da el palo número 4 con un empuñadura de nácar, las iniciales. Hace la pose una altra vegada, tio aixeca el pal, bum, va castanya que te crió. La pelota parada, un agujero en el suelo. En eso que el tio se quita el guante y dice, bueno, pero yo no juego más. El caddy alucinado se queda mirando, diu, perdón, señor. Diu, pero usted ha jugado al golf alguna vez. Diu, siempre. Diu, llevo años jugando al golf. Diu, e incluso tengo un libro escrito sobre golf. Diu, un libro. I com s'hi titula? Diu, el golf i la madre que lo parió.
0: Increïble. Gràcies a l'Eugenio i, evidentment, gràcies al Blai Morell.
1: A tu, Xavi.
0: Sandra Sotillo, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui és dissabte, dia 23 de maig. Va, fer una reculada musical. Fins a quin dia 23 de maig?
3: Reculem fins al 23 de maig del 2011, ara fa 15 anys. Mama.

0: Això va ser un gran hit, eh? Fa 15 anys ja d'aquesta cançó de Lady Gaga, o no?
1: No de la cançó, sinó de l'àlbum, que portava també per nom Born This Way, que és aquest gran èxit de la Lady Gaga, i l'àlbum que incluïa himnes, a part d'aquest, com Judas o The Edge of Glory, que també van ser un gran èxit fa 15 anys. L'àlbum va debutar directament al número 1 a mig món i només als Estats Units va vendre més d'un milió de còpies només la primera setmana. Va ser un gran èxit. El seu impacte, però, va anar més enllà d'aquestes xifres perquè es va convertir en un disc de referència per la comunitat LGTBI i va marcar tota una generació i consolidar Lady Gaga com un fenomen mundial.
2: RAC 1. El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el Port de Barcelona com no l'has vist mai. Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells. Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes. T'hi esperem!
3: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
4: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
3: El Llac dels Cignes, dues úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
5: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
6: Césped Solución.
7: Més informació a céspedsolución.es.
8: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
9: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
10: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, l'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
11: RAC 1. Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. Viurem la semifinal de la Copa del Rei de Futbol Sala Barça-Jaén. A les 6, des d'Oslo, final de la Champions Femenina de Futbol Barça-Olímpic de Lió amb la narració de Clara Rodergas. A més, l'última jornada a Primera Federació, Tarazona-Sabadell, Europa-Eivissa i Hèrcules-Nasti. I a les 9, l'última jornada a Primera Divisió. Una final per la permanència a Montilivi, Girona-Elx i també València-Barça i Espanyol-Reial Societat. Per rematar-ho, tu diràs fins que faci falta. El Barça, l'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank.

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: Coneixes Mon, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.
2: Sí, en plana diària.
3: És així, l'estiu, sí.
4: Edu de Batlle, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, com està?
4: Vosaltres, almenys, des del punt de vista professional, Edu, avui hi ha la cosa molt més relaxada.
5: Sí, i tant, avui, sí, avui és tancament de curs i bueno, hi ha una carambola que no passarà.
2: Com a l'Europa, podria ser, no?
5: No es donarà, no crec, vaja. Però bueno, explicarem
2: el que passa. Tens clar el que hauria de passar?
5: Sí, haurien de l'Espanyol guanyar, el Rayo perdre, el València no guanyar i el Getafe perdre, i amb el Getafe li has de recuperar 5 gols de gol a veraix.
2: Ah, bueno, possible.
4: I posar-hi dues espelmes negres.
5: Correcte, fent el Pino Puente.
2: Ostres, però imagina't què passa, si passa, no?
5: Si passa és una alegria, és una Conference League, és una alegria, però bueno, no passarà, no passarà.
4: Va bé. Eva Jou, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, m'encanta escoltar-vos, sempre s'aprenen coses.
4: Sí, sí.
6: Sou un pou de saviesa.
4: Sempre, sempre. Sí. Sobretot el Jordi,
5: som
4: no riguis, tu.
5: Som un pou de moltes coses.
4: De moltes coses, sobretot. Bueno, escolta, si mireu al fons del pou, sabeu què hi trobareu.
6: Què?
5: Un petit del Barcelona.
6: Va, tu a l'olla.
4: Jolong. Un pou de saviesa i un pou de xocolata Jolong, imagina't, eh? Tothom s'hi voldria llançar a l'interior, eh? Un pou ple de xocolates, eh?
5: Quines ganes de cop, no?
7: No podríem
4: com el tio Gilito, eh? Llançar-se allà i epa-la!
7: No podríem fer una prova un dia?
4: Una prova de tirar-hi xocolata Jolong a dins d'un pou?
7: No, de no regalar el lot de xocolata Jolong i repartir-lo entre
6: nosaltres. S'enfonsa el món, eh?
2: L'últim dia podríem.
4: L'últim dia podríem, sí.
7: A veure què diria la gent. Ja no escolto la tertúlia.
4: Jo et dic una cosa.
6: Cancel·lats, exacte.
4: Trobo que la gent a vegades sí que s'enfada com molt perquè no li toqui el lot de xocolates. Imagina't,
2: ah, sí?
4: Sí.
6: Hi ha una competició aferrissada.
4: Molt, molt, molt. Molt.
2: Ah, sí?
4: Hi ha gent que diu, ostres, si porto 5 anys intentant-ho.
2: I no m'ha tocat mai.
4: Bueno, clar, és que sou molts. Vull dir.
2: Bueno, quants oients hi ha? Té, aquesta franja.
4: Aquesta franja? Que no m'ho havia oblidat, però 150 o 170.000 oients.
6: Home, llavors, les... No ens hi posem per poc.
5: Quants envien un tuit? Molts.
4: Ara.
5: Milers. Llavors, ara. És difícil, clar.
6: Sí, I contra la sort no s'hi pot jugar.
7: En la de vegades que hem jugat a la loteria de Nadal...
2: També diré que estaria bé, ara que tenim la intel·ligència artificial, tirar una mica enrere, veure la gent que ha participat més vegades i al final, l'últim dia, dir, mira, avui no hi ha puntets... I
4: compensar.
2: Li donem a la...
6: Una gran... Sí, no? Seria un
2: estaria
6: gran
2: bé,
6: gest.
2: També,
4: no? Està bé, podríem intentar-ho, però ara amb la IA no sé si
2: home,
4: ens va bé
2: que
4: això.
2: Sí, que es pot...
7: O que vinguin, que sí. Vinguin...
4: No, que vinguin tots no,
7: sí,
4: Jordi,
7: sí,
4: cuidado.
7: Tot.
2: El primer que arribi, que
4: no.
7: Al final de la tertúlia i
4: no,
7: tirem el lot que com, el ram, veritat, com el ram de flors del casament, el lot i qui l'agafi sí. Se'l queda.
4: Això des de la planta 15, que s'està molt mono, eh? Tirar el lot sencer, a veure si...
7: Podem parlar amb la gent del Mundo Deportivo ara i com
4: sí. Sí que estan allà a la 15, els del Mundo Deportivo.
7: Sí,
4: uns dies. Uns dies.
6: Ens han entrat a casa.
4: Sí, exacte. És el que va dir la Ferrusola en el seu dia, vull recordar. Bueno, ja sabeu que aquí ens agrada premiar els oients que us lleveu d'hora per escoltar la tertúlia de patates amb aquest lot estupendo de xocolata Jolong que té xocolata artesana amb ametlla, xocolata amb cacau, el 70%, xocolata farcida, trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes altres. Què heu de fer per endur-vos el premi o com a mínim competir-lo?
2: Si portes 5 anys escrivint, t'expliquem el que has de fer.
4: Fer retuit al missatge que acabem de publicar a Twitter i a partir d'aquí doncs entres al sorteig. I, escolta, i si no, vés a una botiga de xocolata Jolong i compres la presa que més t'interessi. Xocolata Jolong!
5: Jolong!

0: Ara veig què li ha sorprès aquesta setmana a l'Edu de Batlle.
1: Doncs mira, ara llançaré una pregunta sobre la taula.
0: A veure.
1: Llançaré una pregunta per nosaltres i pels oients. La llenço.
0: La llenço.
1: No
0: la deixes.
1: No com el teu lot de xocolata, no farà tant de mal, però serà suau, val? I explicaré una interioritat de la ràdio en el camí. Perquè la gent no sap que a l'hora de dinar, aproximadament entre quarts de 3 i les 3, ens ajuntem uns quants, a nivell rotatori, no sempre els mateixos,
2: de la cuina,
1: al menjador de la ràdio a dinar.
0: Sí.
1: Val? Menjador petitet, però hi caben, què? 10 persones ben bones, 10-12 persones.

0: cosa.
1: I si no, els tenen quebre.
2: Sí. Sempre traiem temes de debat o preguntes i llenço sobre la taula una de les preguntes que vam llançar aquesta setmana, que és: si poguéssiu escollir, si no fóssiu catalans, quina nacionalitat us agradaria tenir d'arreu del món?
3: Francès.
2: Clar.
4: Que ràpid.
2: Tu francès?
3: Sí, perquè ho tinc claríssim.
4: Ho tens claríssim?
3: Sí, sí.
4: Però
3: jo...
4: Però perquè t'has fet moltes vegades la pregunta?
3: Sí. Hòstia. No, jo he de dir, mira, quan vaig anar, vaig ser adolescent, els dels primers països que vaig visitar va ser França, vaig anar a Normandia, i és allò que em vaig estar en una, dèiem una correspondance, que era correspondència, que tu te'n vas 15 dies aquí, després a casa d'un noi, el aquest noi, després venia a casa teva. I, ostres, em va agradar tant que vaig pensar, jo vull ser francès, m'agradaria ser
4: francès. On era, de França, m'has dit?
3: Normandia.
4: Normandia, home, sí. Clar, de veure, també les zones...
3: I m'ho vaig passar molt bé i vaig pensar, hòstia, és que jo vull viure aquí, jo vull ser francès.
4: I això, que quina edat tenies?
3: 14.
4: No has acomplert el teu somni, eh?
3: No, no, bueno, no sóc francès.
4: No, no ets francès, si no vius a Normandia. Moltes vegades?
3: A Normandia? No, no hi he tornat.
2: No, a França.
3: A França, sí. Sí, i ja no tinc tantes ganes de ser francès, però en aquell moment vaig pensar, ostres...
4: Però escolta, si no has tornat a Normandia, potser és veritat que és el moment de tornar-hi.
3: Mira, doncs potser sí.
4: Mirada d'adult.
3: Sí, però, sí, és veritat, a veure què passa.
2: A la meva pregunta intervenen tot tipus de factors, és a dir, tipus de manera de ser de la gent, que us agradi o no el país, pot ser un país que no hi hagueu estat mai, però a mi m'agradaria tenir aquesta nacionalitat.
1: Clar, jo soc molt poc original, arrisco poc. A mi m'agradaria molt ser italiana per aquesta expansió, tot cap a fora, vinga, saps? Vull dir, jo tinc una cosa molt continguda, molt catalana, que crec que també es contagia amb l'entorn, i penso que si fos italiana seria una manera de desprendre'm d'aquest cap a dins.
4: Ara.
3: Bueno,
1: i a part el menjar, clar, vull dir, tan bàsica que soc, menjaria perfecte.
3: I portaries unes ulleres de sol molt grans.
4: Sí, sempre.
3: Perquè també es marca de la cara.
4: I aniria sempre
1: elegantíssima,
4: amb sabates de taló a la platja.
1: Exacte.
4: S'ha vist això, eh? S'ha vist moltes vegades, eh? Dones amb sabates de taló a la platja.
3: Sempre un botó de més descordat.
1: Una mica de picardia.
4: Però, escolta, t'he de dir que, Jou, tu ja tens una certa mobilitat de mans.
1: Sí.
4: Jo crec que trobo que és imprescindible.
3: Ah, bueno, pels italians.
4: És imprescindible el llenguatge manual.
1: Tinc la base per acabar-me de fer.
4: Ara.
5: Últimament la mobilitat Diamante de mans bruto. La porta tot Déu. Jo seria del País Basc. Seria vasco. Bàsicament per a comer-me los chuletones.
3: Per la gastronomia.
5: Es pot considerar una nacionalitat.
4: Sí, totalment. Saps quin és l'altre exercici? Edu, que jo m'ha agradat molt jugar-lo alguna vegada, que és el de... De quin país podria ser aquesta persona per respecte que té.
1: Ah, sí, aquest sí.
2: També s'ha fet als dinars de RAC1.
4: És molt bo.
2: També s'ha fet, sí.
5: Per això actualment...
4: I a més, quan ho fas, llavors compleix... O sigui, tothom està bastant d'acord.
1: Marc Simón és nòrdic.
4: És nòrdic, home, Marc Simón. És un senyor danès, sí. Claríssimament.
5: Però,
4: tu, Edu, ja ho saps, el que t'agradaria ser?
2: Canadenc.
4: Canadenc.
2: Ah, és un país que m'agrada molt.
1: Fa per tu.
2: Sí, el vaig visitar i em va agradar molt. I a més, jo crec que Canadà són els... que em perdoni ara que ningú s'ofengui, els nord-americans bons. Sí. Té la cosa bona d'Amèrica, té la cosa bona dels Estats Units, les coses bones, i, no, i li falten moltes de les dolentes.
5: Per tant, t'agradaria també Austràlia.
2: Sí?
4: No, té un aire, sí. Té un aire, potser.
5: Té.
2: Que
5: Austràlia... De l'Europa nòrdica i Estats Units.
2: Anava a fer un raonament estúpid, que és, no, però Austràlia està molt lluny, però clar, si fos australià no estaria lluny.
5: No. Clar, clar. I a més has de pensar que Canadà d'aquí poc serà europeu, segons
2: sí,
5: com, no?
2: Sí, sí, sí. Sí.
4: Bueno, doncs, tots vosaltres, pregunteu-vos-ho des de casa, aquesta és la consulta...
5: I tu, no has dit que series?
4: Jo, és que no ho sé.
1: Tornaria més a català.
4: Grec, hosti, grec massa calor, a Grècia, no. Exacte. Una i mil vegades... Català! Va, anem al que li ha sorprès aquesta setmana a l'Eva Jou.
1: Mira, també té a veure amb una interioritat d'aquí dins la ràdio, que és que jo una de les qualitats que tinc és que vaig molt bé de ventre, sigui on sigui.
4: Carai.
3: Hola,
4: bueno,
3: carai. Hosti, Jou, carai.
1: Llavors,
3: realitats molt interior.
2: No tens problemes,
1: no? Jo no tinc problema aquí a la ràdio, que això és veritat.
2: Felicito.
1: És bastant comentat que aquí a la ràdio hi ha gent que li costa. No és el meu cas.
4: Sí. Això es comenta?
1: Això es comenta. Ah.
2: Que li costa perquè no els hi agrada.
1: En aquests dinars a vegades es comenta.
5: A la ràdio?
1: No, a la ràdio tot arreu.
4: No, però vol dir que en espais públics...
1: Exacte. Que inclouen la feina.
4: Compartits que no és casa teva, hi ha gent que li costa més quedar.
2: Són els coneguts com a culofinos.
1: Sí. Arran
2: d'un personatge de la pel·lícula American Pie que només podia fer caca a casa seva.
5: Això ho comenteu a l'hora de dinar. Això ho comenteu a l'hora de dinar.
1: És un tema... Sí, sí, és un tema recurrent.
3: Segons com ho estem comentant ara.
1: Amb el lot de xocolata Jolong. No, bé.
4: Que depèn de les estructures, diguem-ne, cronogràfiques de cadascú, potser és l'hora també d'anar al bany.
1: Bueno, escolta... aquí no ens hi posem, que cadascú segueix els seus
5: tempos. Tothom té el seu rellotge, va, sí. Deixem-ho així.
1: No, però el que volia dir és que, clar, em sembla un privilegi poder anar bé de ventre a la feina, perquè és un lloc on et passes moltes hores.
3: És un do, és un do.
1: És un do, no? Exacte. Aquí la ràdio...
4: Pot ser que estiguem utilitzant privilegi per sobre de les nostres possibilitats.
3: Tot és un privilegi. No?
4: Però tot és un privilegi. Has de ser conscient dels teus privilegis.
1: Hi ha privilegis
4: sobretot,
1: que haurien de ser un dret.
4: Privilegi
1: i aquest,
4: com a
1: aquest...
4: home blanc i que vas bé de ventre.
1: Aquest penso que hauria de ser un dret.
3: És una fortalesa. És...
5: Però, perdona, i aleshores a casa hi vas bé també?
1: Sí,
5: o no?
1: Jo vaig bé tot arreu.
4: Això estaria bé.
1: Perquè... Això vaig
4: perdona,
1: bé i
4: perdona,
1: això ho tinc
4: això
1: bé.
4: Això m'agradaria molt el perfil de la persona que va molt bé fora i a casa no.
1: Però és
4: que...
1: Giro,
5: a veure, quantes hores estàs aquí i quantes hores estàs a casa?
1: A veure,
5: és que aquí casa és la feina.
1: Més aquí que a casa, probablement. Sí, hauria de comptar bé.
2: Hores actives, si no comptem a dormir.
3: M'està incomodant molt aquesta conversa.
1: Anant al gra, anant al gra.
4: No gaire més al gra, eh?
3: No, no, no cal, no cal.
1: Que aquí la ràdio, no sé a altres llocs com funciona, però aquí tenim tres lavabos adossats, diguéssim, un al costat de l'altre. Llavors, una cosa que m'estic trobant...
2: Tres les dones. Els homes, dos.
1: Dos, eh? Val. Una cosa que...
2: Perquè hi ha
5: el suplement.
1: Ja ho teniu abans. A veure, el que m'estic passant, amb el que m'estic trobant massa recurrentment, és que quan vaig de ventre i surt...
5: Hi ha un home.
1: A veure, no vull abusar de la paraula, però m'he de poder explicar. I estan tots els lavabos lliures i només hi ha el meu ocupat, i de cop entra una persona, no entenc per què té la dèria d'entrar al lavabo que jo acabo d'alliberar, havent-hi dos més de lliures. Saps? És a dir, que falta molta empatia de lavabo. Hi ha una norma no escrita que crec que ens hauríem d'aplicar tots, que és no entris mai al lavabo que acaba d'alliberar.
3: Però tu no pots sortir quan hi ha algú. També s'ha de dir.
1: No pot sortir quan hi ha algú,
3: no,
1: però què és aquesta norma? N'hi ha dos més de lliures. Les probabilitats que entrin al meu...
3: T'has d'esperar que entri.
4: Perdona, eh? O sigui, hi entren...
3: És una norma no escrita, però que és.
1: Em creu amb la gent que també ha d'entrar al lavabo.
4: Però veuen que acabes de sortir,
1: Veuen que acabo de sortir, i la inèrcia fa que, com que et saludes i això, acabin entrant al lavabo que tu acabes d'alliberar. I penso, home, una profanació de la intimitat una mica bèstia.
3: Bueno, però tu l'has deixat allà, la intimitat. És a dir, has obert la porta a la teva intimitat.
1: És que ja no hi ha més espais més íntims on deixar aquesta intimitat.
3: No, però vull dir que tu... No, l'error és teu. És a dir, tu el que has de fer... Tu has d'esperar. És a dir, quan... Encara que hagis acabat, tu t'esperes 3 segons de rigor que aquella persona entri al lavabo que no està ocupat, i aleshores quan
2: es tanqui,
3: tanca, tu obres.
1: M'està deixant de semblar un privilegi.
3: I evites una cosa que es diu eye contact, que és...
1: No, sí, és que ho estic passant...
3: Que és el contacte visual
1: malament.
3: Amb aquella persona. Sí.
1: Perquè llavors ens hem de trobar per la redacció i, clar...
2: No ho farem per no oferir sensibilitats, però els temes de lavabo podrien donar per 4 tardes
5: de
2: patates.
5: Sí, de no lavabo.
1: I em sap greu que s'hagi sentit ofès.
5: Que els prefacis els facin al lavabo.
4: Al moment d'entrada i sortida no hi hagi eye contact. Clar. És molt important. Que és una mica com els gossos, no? Que quan van a fer les seves necessitats... No miren gaire, o sigui, els veus la cara de...
3: Home, perquè és que ells ho estan fent en públic aquella... i potser no volen.
4: Ara, ells voldrien estar a casa
3: mirant,
4: seva, potser. I llavors et miren com dient, però per què m'has de mirar?
2: Què collons mires?
5: I després ve un altre gos a dir, a veure què ha fet aquest, que això no t'ho fan,
4: Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana al Jordi Beltran.
5: S'estan devaluant els aplaudiments.
4: Devaluant?
5: Sí.
4: Què vols dir, que se'n fan més per sobre de les possibilitats?
5: Sí, jo crec que pot arribar al punt en què a Cannes, per exemple, que és un dels llocs on es mesura la durada dels aplaudiments, arribi el dia en què durin més els aplaudiments que la pel·lícula.
4: Que la pel·lícula.
3: Sí. Pedro Almodóvar, 7 minuts d'aplaudiment.
4: No, perdona.
5: Los Javis, 20 minuts.
4: 16 o 15 o no sé quants.
5: Los Javis, 20 minuts. A 2 minuts van dir del rècord. O sigui, ja hi ha rècord d'aplaudiments.
3: 20 minuts.
4: A veure, Toni García Ramon, que ha anat moltes vegades a Cannes, sempre em deia que per sota de 5-6 minuts és un fracàs, ja, eh?
5: Però no,
4: o sigui,
5: fotis.
4: No, un aplaudiment. No, però vull dir que hem arribat a un punt a Cannes en què, ostres, que s'acabi la pel·lícula i hi hagi una mica així... És un desastre. O sigui, lo mínim és que t'aplaudeixin 7 minuts, que ja s'ha convertit en un emblema
5: absurd
4: de la realitat.
5: Que la gent es posi a aplaudir a mitja pel·lícula, 10 minuts, un
4: com
5: quart,
4: com dient que s'acabi ja.
5: I si ha de durar més ja de 20 minuts, perquè a veure, els enterraments també s'aplaudeix de vegades, però encara no he vist que durin 20 minuts. Però si han de durar tant, que contractin o un grup de palmeros i faci una mica de rumba, ja. Para, que li doni una mica de gràcia. Qui aguanta 20 minuts a aplaudir?
4: No té cap sentit, home.
2: Però no es cansa la gent?
5: No, i potser la pel·lícula és una merda, eh? Potser.
4: No, és que jo crec que no està tan vinculat.
5: Tots els familiars, els de la productora, els de la distribuïdora...
4: I aquest s'ha convertit, no ho sé, s'ha convertit tant en una mena de cliché, els aplaudiments de Canes, que jo crec que ja ho provoquen els pròxims a la pel·lícula i vinga, vés aguantant i vés aguantant.
5: I
4: no dic el cas dels Javis, dic en general, perquè a vegades hi ha uns trunyos que la gent s'hi està 5 i 7 minuts aplaudint, que dius, bueno...
5: I aleshores hi ha els Òscars que els donguin... A veure, tant, aquest ha tingut tants aplaudiments, sí, sí. Vinga, Òscar. Bé, doncs crec que s'ha de tornar a valorar realment el que vol dir un aplaudiment i que duri i que realment digui, hòstia, ha durat 30 segons, però hòstia, quin aplaudiment, no? Una cosa així. Vale, i l'altre tema molt ràpid és que estic molt content perquè finalment he descobert quin tipus de persona soc.
4: Ah?
5: A la meva edat, 71 anys, ja.
4: Mai és tard.
5: Resulta que hi ha un psiquiatre, que ara em sap greu no recordar el nom, un psiquiatre nord-americà, però un nom com de país de l'est, que diu que no només hi ha introvertits i extrovertits, sinó que hi ha uns que podrien dir-ne altravertits, que són persones que tenen una gran capacitat per mantenir relació social i que, hosti, al mig d'un sopar i tot això...
4: No desentonen. No tenen capacitat de conversa,
5: que etcètera. Que saben, que tenen, fins i tot, un punt de lideratge de la reunió...
4: Sí.
5: Però que són persones que tenen un límit. És a dir, que a partir de cert moment diuen... Hòstia...
4: Fins aquí.
5: Estic saturat ja.
1: La bateria social s'esgota.
5: Sí. Jo en conec alguns d'aquests, eh?
4: No serà que t'autoconsideres altravertit una mica, Jordi?
5: No. Sí, jo em considero altravertit.
4: Ah, sí, eh?
5: Sí, sempre passa... Recordo muntar coses a casa i arribar un moment que dic... Ei, s'ha acabat, tots fora.
4: Això, jo, us estimo molt igual, eh? Però
5: jo,
4: vinga.
5: Jo crec que és positiu. Que és positiu.
3: És positiu, sí.
5: Per la persona que decideix que ja n'ha fet prou, i pels altres també, perquè si no ja comença a dir què li passa, aquest és raro, ara no diu res. Mm. És a dir, són gent que respecten molt la seva pròpia energia de pensament i d'acció.
4: El problema, Jordi, és quan es determina la durada del tempo, el tempo en el qual Jekyll es converteix en Hyde o l'inversa, en quin moment passa això?
3: Hi ha transició que... o és...
4: Ara,
3: és el facto.
4: Hi ha transició o de cop
5: no,
4: s'enfosqueix la situació?
5: Home, si de cop un està rient i...
4: És que les bateries s'acaben així.
3: Jo en conec un, eh? Jo en conec un, eh?
5: Ah, sí? Però jo també en conec un que a 2:15 de la matinada, és a dir, sempre... Bueno, acabarà la frase que està dient, però... Vale, adéu, i se'n va.
4: A 2:00.
3: Sí, sí, això es diu bomba de fum.
5: Però vaig trobar que era una bona apreciació, perquè diuen, no, és que és molt introvertit. Mm. No, és que és molt extrovertit. I hi ha gent que té la capacitat aquesta de tenir els dos alhora i respectar la seva pròpia... el seu propi tarannà, diguéssim, pel que fa a mantenir-se en contacte amb persones. Especialment quan et toquen setmanes, com t'ha passat a tu, aquesta setmana, dos premis, i vinga, i fot-li.
3: No, Bundó, no ho hem dit, no? Sí. Millor si professional, ja millor sí, sí. professional.
1: Sí, sí. Aquell aplaudiment sí que va durar, eh?
5: Sí, sí.
3: 25
5: va durar? 25 segons?
2: 7 segons. Pot ser que avui dissabte sigui el primer dia de la setmana que no recolliràs cap premi?
4: No.
3: Bueno, és veritat.
4: Estaria bé, estaria
3: aquesta setmana ha recollit dos premis.
4: No,
3: el teu i el de la ràdio.
4: Ara, vull dir que no...
3: Bueno, però que és teu, també, perquè tu ets la ràdio.
4: Sí, també és nostre.
1: La R de RAC1.
5: La R de RAC1.
4: I
5: espera't que el diumenge, després del programa, no n'hi donin una altra cosa seva.
3: Clar.
5: Sí, clar.
4: És veritat que si t'acostumes gaire, llavors, et lleves a la nit, com dient, i el premi d'avui on és?
3: Clar.
5: La família i edat t'ha d'acompanyar cada dia. Ei, felicitats.
4: Una mica com enganyar l'avi, de dir, mira, ara el premi del dia.
5: O tenir gravats els aplaudiments dels Javis i punxar-te'ls cada dia quan et lleves.
4: Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Toni Muñoz.
3: Mira, ja fa temps que... Bueno, em ve al cap una reflexió sobre tota aquesta gent que fa el hate a les xarxes.
4: Hate a xarxes, eh?
3: Hate, ui, l'odi a les xarxes, no?
4: Superlleusíssim.
5: No, hater.
3: Simplement, o sigui, en els últims temps, és a dir, m'ha tocat parlar de temes delicats,
4: sí.
3: No? I aleshores vius a les teves pròpies carns el que és ser víctima, entre cometes, o objecte de... escarni o d'odi a les xarxes i tal, no? Aleshores, jo simplement a vegades faig la pròpia reflexió de dir, hòstia, aquest tio... Mm. Perquè jo vaig conèixer un tio una vegada que em va explicar que ell ho feia.
4: Que ho feia habitualment.
3: Sí, però que... m'ho explicava en plan, mira, jo al matí em llevo...
4: No tinc res més a fotre.
3: Faig caca, també m'ho explicava, faig caca.
1: És que s'ha d'explicar
4: això.
3: I mentre esmorzo agafo l'ordinador, és que a part m'ho explica així, i em va fer molta gràcia per treure-li ferro a vegades, no? Si li dones molta importància a que et diguin de totes les xarxes, i penses, hòstia, però potser és un tio com aquest que m'ho va explicar, no? Es lleva, va al lavabo, esmorza, obre l'ordinador, posa la ràdio, i aleshores comença a insultar sense parar.
4: Ja està.
3: Insultar sense parar, no sé si són 20 minuts, es vesteix, se'n va a la feina... Ostres, tu! I un tio com nou.
4: Impecable.
3: Impecable, saps? Això em fa molta gràcia.
4: Com a hàbit, eh?
3: Sí, com personal. Un hàbit. És a dir...
4: Qui es dutxa, es renta les dents, tal, insultes una mica.
3: Clar. I aquest tio, clar, jo li vaig preguntar, hòstia, però tu saps que això que tu fas, és a dir, al final, el receptor ho llegeix, no?, i que li pot fer mal i tal. Però ell mateix creia que no feien tant de mal aquells insults, no? Deia, ostres, però és que aviam... com dient, jo no sóc ningú, jo estic aquí, faig això, però bueno, no passa res. I al final, és una reflexió que m'ha ajudat, no?, pensar de dir, bueno, tio... Pues
5: mira, encara, ja encara està. Sort que no ho fa quan està al lavabo.
3: Bueno, bueno
4: perquè seria, a veure, no és descartable, eh?
5: Seria
4: descartable.
5: El lloc ideal, perquè... Ja
4: perquè si aquest, aquesta persona... Vas preguntar-li si alguna vegada li havien respost, la persona en qüestió, aquí...
3: Crec que ell també entrava també en batusses d'aquestes cibernètiques, no?, de... Ah, tal, doncs no sé què... Doncs...
4: Si ara li contestes, doncs
3: sí,
4: encara
3: doncs
4: et contestaré
3: i tal, vull dir que... No sé, em va agradar la reflexió de dir, hòstia, realment, hi ha
1: clar,
3: tios que fan això. Eh?
1: Creen comunitat, no? Vull dir que al final és una identitat
3: sí.
1: I...
3: Sí,
1: no?
3: Clar, no? I que sempre són els mateixos, clar, clar, clar. I al final si fas gràcia al teu comentari...
4: Escolta,
3: si doncs
4: que
3: ens enviï
4: un missatge, tu. No, no així, insultant no cal. Però vull dir, ara si ens volen enviar un mail amb la seva d'allò i diu, mira, és que és part de la meva ocupació, em llevo sí. El matí, m'agrada insultar, doncs que ens ho diguin.
3: No, m'agrada insultar i tampoc passa res.
4: I tampoc passa res.
3: Llibertat d'expressió.
4: Sí, sí. Va, anem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb l'Eva Jou.
1: Mira, una cançó per tots aquells que aquest cap de setmana estrenaran la platja. Sí.

0: Tu diràs...
1: És Maria Jaume, la cançó es diu Ressaca sa platja. És de l'anterior disc, no és pas del nou. El que passa és que, bueno, com que aquest cap de setmana, escolta'm, fa un bon temps, que noi, ve de gust, ve de gust, ve de gust.
0: Però escolta una cosa, ve de gust.
1: Ve de gust passar una bona ressaca a sa platja, però jo no podré.
0: D'aquest personal que va a la platja i es posa música, sigui de Maria Jaume o de qui sigui...
1: Amb auriculars. Sempre.
0: No amb altaveus,
1: No, prudència. Prudència a sa platja.
0: Comencem a treballar-ho, això, Comencem a treballar-ho, ja.
2: Bueno, i el metro...
0: El metro, el carrer... Bueno, escolta, anem amb la cançó del Toni Muñoz.
2: Bueno, també és una altra dels hits del cap de setmana.
0: Ah, i...

0: mi alga. A mí me importa un bicho lo que a ti te vale verga. Aquí mataron gente por sacar la bandera. Por eso
1: estoy... Nueva York.
2: Aquesta cançó es diu La Mudanza, sí. És la cançó de Bad Bunny, que reivindica Puerto Rico i explica, doncs, els orígens de Puerto Rico, amb, que és a la terra dels seus avis. Tot això és una cançó que realment la lletra està xulíssima, a la música també, i bueno, ahir doncs, va fer el primer
1: avui
2: concert.
1: Torna,
2: i avui torna, no?
3: Sí, que ja aneu. Algú hi va?
2: No, malauradament no, per a mi m'agrada molt Bad Bunny, m'agrada molt.
4: Jo sí, coincidiré amb els que surtin quan torni del Camp de l'Espanyol aquesta nit. Doncs els de Montjuïc a la Ronda Litoral ens ajuntarem, tot serà...
1: És d'hora, el concert?
4: És a les 8, el concert, el partit a les 9. Passa que em sembla que ho farà llarg.
2: Sí, és llarg, és llarg. Se me l'ha costat l'entrada, no?
1: Ja pot ser llarg. Beltrán, a tu t'agrada Bad Bunny o no?
5: Jo és que ja vaig veure Celia Cruz en el seu temps i la veritat és que només hi trobo una mica de diferència que en lloc d'orquestra aquí hi ha molta tecnologia i el fraseig que fa, però vaja...
1: Sí que té un aire, eh?
5: Si escoltes Celia Cruz veuràs que... I segur que ell la reconeix com una de les influències.
1: Va, Edu de Batlle... quina és la cançó que t'ha ressonat pel cap?
4: Hi ha un noi que ha tret nou disc que es diu Marcus King, és de música que en diuen americana, d'arrel tradicional americana, no és canadenc, és de Carolina del Sud, és dels Estats Units, però és molt bo, ha tret disc i aquesta cançó està inclosa en aquest disc, em diria que és un disc doble. Marcus King es diu la cançó Roses.

0: anar de nassos, això, eh?
1: Marcus King.
0: Marcus King.
1: Des de la pandèmia, que el tio està pendant-ho bastant, des de l'any 2020, en té 30, o sigui, fa, o sigui, en 24 ja i fa les seves cançons, que bo, té la seva pròpia banda, és boníssim. Va venir a Barcelona el 24, l'any 24, aquest any no ve. Veurem si ve aviat.
0: Va, Beltran, amb què tancarem?
2: A veure, jo recordant l'última pel·lícula de Sorrentino, La Grazia, l'altre dia la comentava amb uns amics, i em va venir cap, dic, hòstia, fa molt temps que no escolto aquest senyor. El Tom Waits italià. Molt italià, això. I a més és advocat ell.

0: I he anat a parar pensant, està mort? Que últimament passa bastant, eh? Aquest encara està viu? Vas a la Wikipedia i dius, no, encara està viu.
1: I aquest què?
0: És més, va néixer el dia 6 de gener, o sigui, el dia de Reis.
1: Sí.
0: L'any que ve farà 90 anys. I Paolo Conte, per mi, aquest dia celebraven també els 5 anys, em sembla, de la mort de Batiato. I Batiato no ha estat molt recordat. I trobo que Paolo Conte, que és una mica el tomboy italià, però amb l'avantatge que ell és advocat, o sigui, ell bàsicament és advocat, és com si el Melero s'hagués posat a cantar aquí una mica. Però tenia un talent, una veu, tot això. Ara, als 90 anys, em sembla que ja ha decidit que ja no fa res més. I vas recordar aquesta cançó que es diu Gone Home, que té una mica aquesta cosa com de l'època de Chicago, dels anys 20,
2: sí,
0: una mica canalla, si vols. I vaig dir, hosti, tothom reivindica Batiato i avui reivindica Paolo Conte, que a més em recorda molt el Servilo, el protagonista de les pel·lis de Sorrentino, l'actitud aquesta de dir, mira, tu, ara m'explicaràs a mi de què va això.
1: Sopes de duro, no?
0: Sí.
1: Escolta, és una música que podria fer-nos virar la nostra decisió del dilema que deia
2: l'Edu.
1: Ara ens faríem italians.
3: Vindreu a la meva, eh?
1: Ara ens faríem italians gràcies a Paolo Conte.
0: Igual ell es voldria fer canadenc o català.
1: També podria ser.
0: Igual podria ser català.
1: També podria ser. Doncs fins aquí la tertúlia patates. Toni Muñoz, Eva Jou, Jordi Beltran, Edu de Batlle. Anava a dir bona sera, no? Com es diu això?
2: Bon giorno.
1: Bon giorno.
2: No? Bona jornada.
1: Bona jornada.
4: Bona jornada.
0: Ciao, amici.
5: A Xocolata Xelón elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xelón, la xocolata, xocolata.
6: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
7: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
8: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
9: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
8: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
10: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
11: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
12: Al Cort Inglés pensem en tu cada dia. Per això, abaixem els preus en més de 1.300 productes del cistell de la compra, per fer-te la vida més fàcil i perquè puguis disposar de la qualitat i la varietat que més t'agraden. Perquè comprar més bé et costi menys, sempre. Supercor, Hipercor i Supermercat al Cort Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
13: RAC 1.
14: La primera va ser a Gòtova.
15: Sou les reines d'Europa!
14: La segona a Eindhoven.
15: Sota la roca!
14: La tercera a Bilbao.
15: Ven amunt, Alexia, ven amunt, capitana!
14: I la quarta ha de ser aquest dissabte a Oslo.
15: El Barça és finalista de la Champions League.
14: A les 6, des de l'estadi Ullevål de la capital noruega, Barça Olímpic de Lió. Les blaugranes volen coronar-se reines d'Europa aixecant un altre Champions. Viviu la gran final en directe a RAC1 amb la narració de Clara Rodergas, Xavi Puig, Jaume Molló, Pau Bonastre i els comentaris de Soraya Chaui i Pere Aragai. Aquest dissabte a les 6, Barça Olímpic de Lió. Si és la final de la Champions, és dia de RAC1.
16: RAC1. Tots som un milió.
14: La final de la Champions femenina es juga a RAC1 és una gentilesa de Matlleu Origen i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
18: 5, 34, 35, 42, 46 i els sols 3 i 5.
17: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
16: RAC 1. Tots som 1.
1: Bon dia a tothom, són les 8.

0: com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 23 de maig del 2026. Ja gairebé fa una hora i tres quarts que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins a un quart de deu de la nit a l'altra punta de Catalunya. De seguida, l'Abel Caral amb el temps, d'un cap de setmana que és llarg per molta gent, no per tothom, amb la segona Pasqua de dilluns, no és festiu arreu de Catalunya, però sí, certament generalitzat. En tot cas, el gir de temps arriba en un cap de setmana que és noticiable. L'Abel ens deia fa just una setmana que venia un cap de setmana fred, de final d'hivern, i ara és el contrari, d'estiu avançat. Temperatures avui, demà i els pròxims dies, que en alguns punts de l'interior poden arribar als 35 graus, una miqueta menys a la costa. De seguida ho apamarem tot plegat, però s'espera un, insisteixo, un cap de setmana esplèndid. Temperatures que fan pensar que també serà un cap de setmana de moltíssima mobilitat a les carreteres. Hi ha una operació sortida i encara en marxa des d'ahir. No s'ha tancat i ha de portar entre ahir i avui 600.000 vehicles fora de l'àrea metropolitana. És l'operatiu més gran d'aquest 2026. Per tant, precaució al volant al llarg de la jornada d'avui i molta paciència. Temperatures, per cert, que encaixen també perfectament amb l'ambient tòrrid caribeny que va deixar ahir Bad Bunny a Barcelona en un dels concerts de l'any a l'Estadi Olímpic, ple de picades d'ullet catalanes, en presència a les zones més VIP de l'escenari de molts jugadors del Barça, del nostre Marc Giró, que sorprenentment, com diuen les cròniques del dia, se'l va veure ballar poc. No sé si per l'impacte o si no hi havia espai, però en tot cas, tenint en compte com d'expansiu sol ser Marc Giró, se'l va veure ballar poc, diuen. Bad Gyal va ser la gran convidada sorpresa, col·laborant amb el cantant de Puerto Rico. De seguida repassarem què va passar avui, que hi ha el segon i últim concert de Bad Bunny a Barcelona. Un dia que us haurem d'explicar també les novetats del cas Andic, que publica La Vanguardia, nous indicis que fan sospitar els investigadors del cas del paper del fill del fundador de Mango, Jonathan Andic. Ara el que s'ha descobert són noves incoherències sobre un dels elements clau de la història, que és la desaparició, en el moment en què es va reobrir judicialment el cas, del mòbil de Jonathan Andic. El mòbil que, evidentment, contenia les converses prèvies, posteriors, i totes les dades de què havia fet Jonathan Andic aquells dies. Doncs bé, el fill d'Isaac Andic va dir a la policia que s'havia canviat de mòbil el mes de març, insisteixo, coincidint amb la reobertura del cas judicial, perquè li havien robat en un viatge a l'Equador. Doncs després de consultar-ho amb les dades de les companyies telefòniques, resulta que el mòbil suposadament robat, de fet, mai va activar-se al país llatinoamericà. De seguida en parlem. En un dia que el principal argument del dia serà esportiu, per una banda amb la cita històrica del Barça femení a la final de la Champions, les culers que miren de tenir de blaugrana la Copa d'Europa aquesta tarda per quarta vegada consecutiva amb el suport de milers de catalans a Oslo contra la seva bèstia negra, l'Olympique de Lió, i amb la possibilitat més que alta que sigui l'últim partit de la llegendària Alexia Putellas. Més tard, el duel angoixant del dia, Montilivi vivint el desesperat intent del Girona per mantenir-se a la primera divisió masculina en l'última jornada de la Lliga. Avui, a les 9, només li val la victòria al Girona, si no, tornarà a segona. Dia, per tant, molt intens, com veieu. Si ens hi voleu acompanyar, que hi serem per explicar-ho tot plegat des d'ara fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: aquesta hora del matí, a les 8 i 4, temps per repassar amb la Sandra Sotillo a la sala de màquines dels serveis informatius els arguments del dia. De què hem d'estar pendents avui, Sandra?
1: Doncs pendents d'Oslo, on avui el Barça femení juga la seva sisena final consecutiva de Champions a la recerca de la quarta Copa d'Europa, que també podria ser l'última amb Alexia Putellas de Blaugrana. Milers de culers seguiran a Noruega. El partit contra l'Olímpic de Lió a Barcelona es podrà veure amb una pantalla gegant al Parc de les Glòries.
0: Tot plegat, com dèiem, en un dia clau també pel Girona, que juga la permanència primera contra l'Els. També pel futur del Real Madrid, perquè avui s'acaba el termini, avui dissabte, perquè l'únic candidat que vol plantar cara a Florentino Pérez a les eleccions presenti els avals. De moment, cap banc espanyol li ha volgut concedir i la premsa de l'Estat parla, de fet, de pressions de l'entorn de Florentino a la banca.
1: I també estem pendents de les novetats del cas Endic, on ara mateix una de les claus de la investigació és el mòbil de Jonathan Endic. La Vanguardia publica avui que el telèfon no es va arribar a activar mai des de l'Equador, on ell diu que li van robar. Això fa pensar als investigadors que no va arribar a sortir mai de l'estat i fins i tot que s'hauria destruït expressament perquè la policia no hi accedís.
0: Un altre dels impactes de les últimes hores ve de la ràdio, del sector radiofònic. Àngels Barceló deixa la cadena SER a finals d'aquesta temporada, després de 21 anys a l'emissora i 7 temporades al capdavant de l'Hoy por Hoy, el líder matinal de tot l'estat. La periodista barcelonina hauria comunicat ja que no renova el contracte, però diversos mitjans apunten a desavinences amb l'actual direcció del grup Prisa.
1: Avui, que és matí de ressaca del concert històric de Bad Bunny aquesta nit a Montjuïc, 7 anys després, el cantant porto-riqueny va tornar a Barcelona davant de més de 100.000 persones en l'inici de l'etapa europea de la gira Debí tirar més fotos, un concert amb picades d'ullet a la ciutat i a la cultura catalana, i que l'artista més escoltat del món repetirà avui amb un segon concert també a Montjuïc.
2: I pel que fa el temps, el dia comença amb ambient que convida a abrigar-se una mica, però tampoc és que faci fred, i un ambient això sí que contrastarà amb les temperatures que tindrem al migdia i fins a mitja tarda, entorn dels 25 graus a la costa, tot i que poden quedar més frenades si apareixen bancs de boira com els que ja tenim entorn del Cap de Creus, però la que saltem a l'interior les temperatures fàcilment s'acostaran als 30 graus o, com ahir, poden arribar o passar als 35 a la Plana de Lleida, a la Vall de l'Ebre i també al Priorat. Com a novetat, a part d'aquests sectors de la costa amb algunes boires, alguns ruixats dispersos, poca cosa a la tarda al Pirineu.
0: Ara són les 8 i 7 minuts. I de seguida, com us dèiem, repassem totes aquestes novetats de la investigació del cas Endic, el comiat d'Àngels Barceló de la cadena SER, aquesta cursa d'obstacles contra rellotge de l'únic opositor de Florentino Pérez a la presidència del Madrid, però abans el Barça femení té avui una cita amb la història a Oslo.

0: És una de les grans cites esportives del cap de setmana, la final de la Champions femenina, sisè cop consecutiu que hi arriba el Barça i podria aconseguir la seva quarta Champions, si aconsegueix la victòria a Oslo, com dèiem, contra ni més ni menys que el que ha estat en els últims anys la seva bèstia negra i, de fet, el club més, amb més títols de la història del futbol femení, com és l'Olympique de Lió. De fet, Quim Salvador, bon dia.
1: Bon dia.
0: És el club que més cops ha guanyat la Champions.
1: Sí, 8. En cas de fer-ho avui seria la novena. El Barça, que busca la quarta, és una final plena d'al·licients. No només s'enfronten els dos grans dominadors del futbol femení europeu dels últims anys, amb l'asterisc de l'Arsenal, que l'any passat va guanyar la Champions. També pel Barça l'espina de la derrota de l'any passat i el probable comiat d'Alexia a final de temporada. Per tant, la final d'avui seria, si això es confirma, l'últim gran partit de la històrica capitana blaugrana amb els colors de la samarreta del Barça. També la presència de Jonathan Giraldez, exentrenador culer, precisament d'aixecar dues Champions amb el Barça, avui a la banqueta francesa.
0: Molts ingredients per una final de nou històrica, com dèiem, sisena final consecutiva blaugrana, però a més l'última probablement d'Alexia Putellas i davant del que ha estat un dels entrenadors que ha triomfat més a Can Barça. Tot plegat ho explicarà en directe a RAC1 aquesta tarda des de la capital noruega, la Clara Rodergues, que ja hi és allà. Què tal? Bon dia, Clara.
2: Bon dia. La quarta Champions de la història passa per Oslo. Un any després de la dolorosa i inesperada derrota de Lisboa contra l'Arsenal, el Barça torna a citar-se amb el gran objectiu de cada any. Al davant, el seu gran rival europeu, el Lió, el mateix que va guanyar-lo el 2019 i el 2022, però aquí les blaugrana van tombar el darrer precedent fa 2 anys a Bilbao. L'equip de Pere Romeu arriba amb confiança. La capitana, Alexia Putellas, recordava el creixement des d'aquella primera final perduda contra les franceses.
3: Va començar en una final contra Lyon, on, i no fa cap vergonya dir-ho, ens van passar per sobre i gràcies a allò vam veure on estava el nivell real de les campiones d'Europa. Ens vam posar el traje de treball i vam aconseguir doncs, tot el que hem aconseguit fins ara, no?
2: Graham Hansen i Irene Paredes van entrenar amb normalitat i estaran disponibles per Pere Romeu. Al davant, un vell conegut, Jonathan Giraldez, el guanyador del pòquer i líder del projecte esportiu i milionari de Michel Kang. A l'Uleval Stadium, que va penjar fa uns dies el cartell d'entrades exaurides, i xiularà la sueca Tess Olofsson a partir de les 6 de la tarda.
0: Ho seguirem, evidentment, a partir de les 6 de la tarda, la final de la Champions femenina, aquest Barça Olímpic de Lió. Hem de dir que Noruega, de fet, és un país amb molta tradició de futbol femení, però segurament de les últimes finals blaugrana serà la que tingui menys desplaçament d'aficionats, entre altres coses, no només per la distància que hi ha cap a Oslo des de Barcelona i des de Lió, sinó també per les dificultats pròpies d'aquest viatge. Per tant, les hores prèvies probablement no tindrem la onada de color que hem viscut en les últimes finals de la Champions. També és a Oslo, connectant amb això, mirant com està el batec dels aficionats blaugranes, en Pau Unastre. Bon dia, Pau.
4: Bon dia. La distància a Oslo i les males combinacions per arribar-hi fan que l'ambient de la final d'avui sigui molt diferent al que es va viure a Lisboa l'any passat o a Bilbao fa 2 anys. Sí, com sigui, ja hi van anar arribant milers d'aficionats a la capital noruega, molts d'ells després d'haver fet escala. En van veure uns quants a la fanzone ubicada al centre d'Oslo. Més samarretes del Barça que de l'Olympique, fins i tot alguns aficionats es van poder fer fotografies amb les jugadores que van sortir a passejar després de l'entrenament. Avui la fanzone acollirà de nou activitats de tota mena, entre les quals destaca una trobada dels aficionats amb la futbolista blaugrana lesionada Laia Alexandri i també l'ex del Barça Jana Fernández. L'Uleval Stadium, d'uns 27.000 espectadors, estarà ple per viure aquesta final.
0: Aquesta nit, gràcies Pau, que ja hem tingut, tu diràs, amb l'Aleix Parisset, directe des d'Oslo, i que ha passat pels micròfons de RAC1 el president del Barça, Rafa Juste.
1: Sí, entrevistat per l'Aleix Parisset, Juste ha parlat, entre moltes altres coses, del que suposa aquesta final per la capitana, ho parlàvem fa un moment, Alexia Putellas.
5: Alexia té moltíssimes ganes de fer un partidàs, de poder aixecar una altra Copa d'Europa, i amb això em quedo, no? Vull dir, no sóc dels que visc pensant que passarà dilluns o dimarts, perquè, bé, demà té que ser un dia històric, un altre dia històric, per fer feliç a molta gent, no? Ja tindrem temps de parlar, i estic convençudíssim que dintre de poc, doncs, bueno, sabrem notícies, segur.
0: el to no és d'un president que té resolta la continuïtat del que ha estat la llegenda dels últims anys del Barça, com és Alexia Putellas. En tot cas, és altament probable que sigui l'últim partit d'Alexia Putellas vestint de blaugrana. Veurem quan s'acabi la final. Recordem, Barça Olímpic de Lió, aquesta tarda 6, des d'Oslo i en directe, evidentment, a RAC1 des de mitja hora abans. Un dia molt intens des del punt de vista futbolístic, perquè aquesta nit s'acaba també la primera divisió masculina, partit a vida o mort del Girona, que només es mantindrà a primera divisió si guanya en el seu partit contra l'Elx a Montilivi. Si empata o perd, baixarà de categoria.
1: Francesc i Estuani s'infiltraran per poder jugar, això ja dona una mesura de la importància del partit. El principal dubte a l'11 gironista és Deli Blin. Només són baixes els nacionals de llarga durada, Porto, Benat, Ter Stegen i Juan Carlos. S'ha convocat per les 7 una rebuda a l'equip a l'estadi. A un quart de 9 ja s'espera que les graderies estiguin plenes i a les 9 arrencarà un partit pel qual fa dies que ja no queden entrades. El suport de Girona amb el seu equip avui és absolutament total, imprescindible també, però l'entrenador Michel Sánchez avisava ahir que el factor ambiental és important, però que els seus jugadors se n'han d'extreure perquè no han de caure en la sobreexcitació.
6: Hem de jugar a futbol i sobre això hem parlat molt de futbol i les coses que hi ha al nostre costat, al nostre voltant, no la podem controlar i hem de mirar al camp i al futbol.
1: El Girona és el tercer pitjor local de la Lliga, però l'Elx és el pitjor visitant. L'únic precedent entre tots dos clubs de primera el van guanyar els gironins fa 3 temporades per 2-0. Avui seria un gran resultat pel Girona. Arbitrarà la gespa al canari Hernández, que serà el representant de l'arbitratge espanyol al Mundial, i al VAR hi haurà el madrileny del Cerro Grande.
0: Doncs el Girona, que s'hi juga la vida aquesta nit a Montilivi contra l'Elx en l'última jornada de la Lliga de Primera Divisió. L'Espanyol ja hi arriba salvat, rep la Reial Societat a l'RCD Stadium, i fins i tot aquí hi ha la carambola increïble d'aquesta Lliga, que és que encara té opcions, després d'haver-se salvat fa tot una jornada, té opcions de classificar-se per a Europa. El que passa és que necessita una carambola d'unes dimensions extraordinàries.
1: Sí, inverosímil. Ara, Xavi, tal com està la temporada de l'Espanyol, jo crec que seria la cirereta perfecta, sí, sí, a un guió impossible.
0: Impossible.
1: Primera volta gairebé de Champions, la segona un desastre, la salvació, i ara aquesta carambola, que realment és pràcticament impossible. Primer de tot, l'Espanyol ha de guanyar el partit contra la Reial Societat i necessita també que el Rayo perdi a Vitoria, que el València no guanyi al Barça, fins aquí encara, que el Getafe perdi contra l'Osasuna, també, però que a més el Getafe cedeixi 5 gols a la baratge general respecte als blanquiblaus entre la derrota del Getafe a l'Osasuna i la victòria que caldria de l'Espanyol contra la Reial Societat. Si tot això es compleix, realment serà absolutament sensacional. És tan complicat que a la prèvia l'entrenador Manolo González rebaixava les expectatives.
7: Yo sobre todo lo que quiero mañana es que el equipo gane. Al final de ir a Europa siempre digo lo mismo, cuando hemos dependido el día del Oviedo dependíamos de nosotros para ganar y ascender, el día de las Palmas dependíamos de nosotros, mañana dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros, entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos, sobre todo, repito, para afición porque se lo merece y para todos los que estamos trabajando en el día a día del club.
1: L'Espanyol, per cert, que ha confirmat en les últimes hores que Fernando Navarro i Miguel Ángel Sánchez completaran l'equip de Monchi al capdavant de l'estructura esportiva del club a partir de la temporada vinent.
0: Qui no juga res ja aquesta última jornada són Barça i Real Madrid. Pel Barça, la Lliga acaba Mestalla contra el València. És l'últim partit ja, però sense davant dels seus aficionats de Robert Lewandowski.
1: Sí, Hansi Flick no podrà comptar amb Koundé, que ahir no va entrenar-se amb molèsties i que, evidentment, no prendrà riscos pensant a la Mundial. El tècnic vol guanyar, però la sensació que transmet el vestidor és de feina feta i per això ja alguns jugadors van tenir permís per anar al concert de Bad Bunny. L'entrenador blaugrana diu que no es veu fent com Pep Guardiola al Manchester City, un altre dels impactes esportius de les últimes hores, la confirmació oficial de l'adeu de Guardiola al City. Diu Flick que, amb tota l'admiració que té per Guardiola a les banquetes, ell no s'hi estarà tants anys a la del Barça.
8: 10 years, I think you...
9: 10 anys! Crec que no em veureu aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. El Pep és una mica més jove que jo i crec que 10 anys en un club a aquest nivell és increïble. Sempre dic que el Pep és el millor entrenador del món. Ho ha demostrat els últims 10 anys, cada dia. I desitjo que pugui descansar una mica, que s'agafi el temps que necessiti per tornar a entrenar. Espero que ho faci. És prou jove com per fer-ho.
1: Flick va explicar que cap futbolista li ha demanat sortir, pel que Seyama Rakuja ha parlat amb tots els jugadors de les seves situacions individuals i no té intenció de demanar directament a ningú que marxi. Aquest estiu el Barça té la prioritat de reforçar l'atac amb dues peces i l'entrenador està molt content amb la parella Cubarsí i Gerard Martín. Renovarà Christensen i descartat Bastoni, la mirada està centrada en reforçar l'aspecte ofensiu. D'altra banda, Xavi, a l'entrevista d'aquesta nit al Tu diràs des d'Oslo, el president del Barça, Rafa Juste, ha dit també que el Real Madrid no sap perdre.
5: Els equips, siguin grans, petits, grossos, tenim que saber guanyar i tenim que saber perdre, no? I el que està demostrant el Madrid és que, escolta, la té ben atrevessada, no ha digerit, té una indigestió brutal des de fot dos anys i no saben perdre, vull dir, això és algo que arriba al soci de tot arreu, no?
0: Missatge del president del Barça, encara en funcions, dirigit al president del Real Madrid per les declaracions que va fer Florentino Pérez sobre els àrbitres i la pèrdua de lligues, i també Álvaro Arbeloa, que, per cert, avui el Madrid també està pendent de si hi haurà eleccions o no, ara en parlarem, i tancarà aquesta temporada en blanc el Bernabéu contra l'Atlètic de Bilbao.
1: Sí, en un partit de comiats, per exemple, el de l'entrenador d'aquests últims mesos, Álvaro Arbeloa, que va agafar el relleu de Xavi Alonso quan el Bas va ser destituït.
10: Bueno, ojalá un hasta luego, porque esta siempre la he considerado mi casa. Llevo 20 años perteneciendo al Real Madrid en muchas funciones y la voy a considerar siempre mi casa.
1: No és oficial que torna José Mourinho, entre altres coses perquè el Madrid està pendent de saber si hi haurà eleccions o no. Mourinho, que és l'aposta de Florentino Pérez. També serà el comiat del capità Dani Carvajal i de David Alaba. La resta de partits d'aquesta jornada, tot es juga a les 9, jornada unificada, a les 9 del vespre. També juguen avui Betis Llevant, Alavés Rayo, Getafe Osasuna, Celta Sevilla, Mallorca Oviedo i Villarreal Atlètic de Madrid.
0: Gràcies, Quim.
1: Fins ara.
0: Com dèiem, un Real Madrid immers en una cursa electoral que avui dissabte, tindrà el punt clau, que és saber si Florentino Pérez s'haurà d'enfrontar algú a les eleccions o directament guanyarà sense oposició. Avui, per tant, que l'actualitat esportiva, més enllà de la final d'Oslo i d'aquesta jornada agònica de Lliga pel Girona, també passa, per tant, per aquest nom, Enrique Riquelme, qui vol ser la primera persona que s'enfronti a Florentino Pérez després de 20 anys en unes eleccions a la presidència del Real Madrid. Té de temps fins les 12 de la nit per formalitzar la seva candidatura, que ha hagut de fer-se en temps rècord, amb només 10 dies, com ho manen els estatuts blancs, i ho està fent a contrarrellotge per trobar l'aval de gairebé 190 milions d'euros per presentar-se, i amb els tentacles de Florentino Pérez posant-li totes les traves possibles. Això després que ahir a la tarda vam saber que els bancs espanyols, els principals bancs espanyols, el BBVA o el Santander, li van denegar la possibilitat d'avalar l'empresari valencià. Fons del sector bancari, avui la premsa en va plena, confirmen, per exemple, el diari El Mundo, que han rebut pressions els últims dies de l'entorn del president blanc per no donar suport a Riquelme. També ho confirmen fonts de la candidatura del president del grup Cox, el diari ABC, també parla a La Vanguardia, que apunten que l'entorn de Florentino els hauria demanat que ignoressin la petició de Riquelme. Tot plegat ha fet que l'aspirant rival de Florentino a les eleccions ha hagut de buscar aquest aval amb un acord amb bancs estrangers però que tenen seu a Espanya, com per exemple Anbank, andorrà, o el canadenc Scotiabank. Violeta Martos.
11: Els bancs espanyols BBVA i Santander van rebutjar avalar-lo i Riquelme ha hagut de buscar alternatives fora de l'estat espanyol. Darrere d'aquesta negativa hi poden haver diferents motius. N'ha parlat a RAC1 el fiscalista i professor de la Universitat Pompeu Fabra, Albert Segués.
12: Els motius poden ser variats. Aquesta persona no té actius, no té diners, no té inversions a Espanya que els bancs puguin acceptar com a garantia, o bé que el que aquest senyor està proposant com a garanties en els bancs, doncs no li donen la confiança en els bancs.
11: S'hagués també destacar que s'ha de tenir en compte qui és l'oponent de Riquelme.
12: L'entitat financera espanyola, que té un molt bon client, abans de donar suport al seu oponent en unes eleccions, doncs segurament s'ho pensarà dues vegades, i aquest candidat veu que jo ajudo el seu oponent, doncs no estarà content i deixi de treballar amb mi.
11: Això sí, buscava els fora de l'estat espanyol, no té cap implicació. L'empresari ha acabat aconseguint els diners gràcies al banc andorrà Anbank i a l'entitat canadenca Scotiabank.
0: Efectivament, el debat sobre les eleccions al Real Madrid ja no és un debat esportiu, és un debat de política a Espanya, és un debat de poder econòmic a Espanya. Insistim, l'únic possible rival, perquè ja els estatuts ho fan gairebé impossible, perquè si presenti algú que no sigui Florentino Pérez a les eleccions, l'únic rival que s'hi volia presentar, de moment, amb problemes, fins a les 12 de la nit té de temps perquè algú l'avali. De moment sembla que l'operació més avançada, insistim, seria amb dos bancs estrangers que tenen seu a Espanya, com Andbank, d'Andorra, i Scotiabank. 8 i 22 minuts. Més coses. Atents al que publica avui el diari La Vanguardia pel que fa al cas del mort del fundador, de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Novetats que posen encara més en entredit la posició del seu fill, Jonathan Andic, actualment imputat per homicidi de son pare. Bona part de la investigació, sabeu que un dels elements claus ha estat el mòbil del fill d'Andic. La policia sospita que aquest telèfon, que va desaparèixer en estranyes circumstàncies, el fill d'Andic va dir que li havien robat a l'Equador, hauria estat destruït premeditadament per evitar que els investigadors hi tinguessin accés. I per què pensen que això ha estat així? Quin és l'element clau? Doncs bé, que malgrat Andic va dir que li havien robat el mòbil en un viatge a Quito, a la capital de l'Equador, segons han pogut comprovar els investigadors amb les dades de les companyies telefòniques equatorianes, el mòbil mai va activar-se en aquell país. Cosa que sí que hauria passat si li haguessin robat durant el viatge. Ho destaca Maica Navarro a La Vanguardia, que cita fonts coneixedores de la investigació que no descarten que Jonathan Andic aprofités el viatge per desfer-se del dispositiu, o fins i tot que ho fes des d'Espanya. Els Mossos no se'n refien, per això van demanar a totes aquestes companyies telefòniques que operen a Quito si tenien constància de l'activació de la línia a aquell país. Dimarts havien contestat totes menys una i totes diuen que la línia telefònica no va donar senyals en cap moment al seu país. Això, per tant, dona peu als investigadors a pensar que el telèfon va ser destruït de forma premeditada i que el robatori només va ser una excusa. Un altre dels factors que fa sospitar la policia és que de tornada de viatge, i amb el mòbil ja nou, de fet, el tempo és important perquè aquesta desaparició del mòbil sospitosa de Jonathan Andic es va produir just en el moment, el mes de març, que es reobria el cas judicialment. Doncs bé, en la tornada del viatge va configurar el mòbil nou. Jonathan Andic, segons el diari, va decidir no descarregar-hi els missatges de WhatsApp antics del dispositiu vell i va eliminar les converses anteriors i posteriors a la mort del seu pare. Tot i això, els Mossos van recuperar alguns missatges que demostrarien la mala relació que en tenien pare i fill. En la declaració judicial, Jonathan Andic va insistir, però, que ja s'havien reconciliat. Segons La Vanguardia, la defensa de l'acusat vol insistir en aquesta línia i per això farà servir un viatge que la família va fer a Roma just abans de la tragèdia per demostrar que ja hi havia bona sintonia entre ell, pare i fill. De fet, avui bona part de la premsa parla d'aquest objectiu de la defensa, no? Que és la intenció de desactivar un per un els indicis que la policia té per fer l'acusació. Per exemple, el fet és que continua havent-hi només una persona que pugui dir què és exactament el que va passar, que és Jonathan Andic, que és l'acusat, perquè el pare, evidentment, no pot contestar cap pregunta. És el cas, per exemple, d'aquests indicis que volen anar desmuntant un per un, el cas de la petjada, el lloc de la caiguda, que la policia hauria de fer servir per demostrar que Isaac Andic no va caure per error, amb dificultats, sinó que algú el va empènyer. Doncs la jutgessa que investiga el cas creu que el fill podria haver simulat aquesta petjada per justificar la tragèdia, però la defensa, segons llegim a Crònica Global, denuncia que els Mossos van contaminar l'escena de l'incident i que això, per això, la prova de la petjada s'hauria de declarar nul·la. El Digital, de fet, publica una foto del dia de la mort d'Andic on es veu un agent dels Mossos al costat d'aquesta petjada i la defensa diu que és una imatge que mostra que la policia no va acordonar la zona, que no portaven equips de protecció individual per assegurar que no interferirien en les proves i lamenten que tampoc prenguessin declaració al primer testimoni, que va ser un escalador que va parlar amb Jonathan Andic just després de la caiguda de son pare. En tot cas, més indicis, més circumstàncies que s'afegeixen a un dels casos més impactants de la crònica de successos dels últims anys a Catalunya. Quatre minuts i seran 8:45 del matí. Un dels impactes de les últimes hores, informativament parlant, ve de l'àmbit radiofònic. Àngels Barceló deixa la cadena SER a finals d'aquesta temporada, després de 21 anys a l'emissora i 7 temporades al capdavant de l'Hoy por Hoy, el matinal líder de tot l'estat.
13: Hola, muy buenos días. La Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de 400...
0: La cadena ho anunciava ahir a la tarda en un comunicat on expliquen que el 31 d'agost arrencarà la nova temporada de l'Hoy por Hoy sense Barceló, després que la periodista ha decidit no renovar el seu contracte. Segons la SER, la periodista barcelonina va comunicar ahir mateix a la direcció que no continuarà al capdavant del programa. A l'escrit, Barceló agraeix la confiança dels oients i també la feina dels equips i col·laboradors amb qui ha treballat aquests anys. De la seva banda, la direcció de l'emissora li reconeix la trajectòria i parla d'un gran procés de transformació de cara a la temporada que ve. Haurem d'estar pendents també del que pugui dir Àngels Barceló en les pròximes hores, dilluns, per exemple, quan es reincorpori a l'Hoy por Hoy. Ara bé, diversos mitjans apunten avui que darrere de la sortida hi ha desavinences amb la direcció del grup Prisa. El Mundo parla directament d'una guerra interna. El diari diu que la renúncia de Barceló ha estat en realitat una voladura controlada que ha acabat esclatant i situa el xoc en la línia editorial del programa i en la composició de la tertúlia política. Segons El Mundo, la direcció volia obrir el ventall i moderar el to mentre Barceló considerava la línia editorial i l'elecció dels tertulians una línia vermella. També en parla l'ABC, parla de falta d'entesa entre els propietaris de Prisa i Barceló, que hauria decidit o exigit Barceló independència per marcar la línia editorial del programa, però la direcció, en canvi, li hauria traslladat que la SER havia de seguir la mateixa línia que el diari El País, d'esquerres, independent del govern i oberta al pluralisme. A hores d'ara, en tot cas, el que no se sap és quin projecte assumirà Àngels Barceló ni qui la substituirà al capdavant de l'Hoy por Hoy, és la gran pregunta que es fa a tothom. El Mundo situa com a favorit Aymar Bretos, actual conductor d'Hora 25. L'ABC també hi afegeix el nom de José Luis Sastre, que és el subdirector d'Àngels Barceló. Fins i tot havia sonat el nom de Carlos Alsina per anar a la SER, però hores després de la bomba a Prisa, Onda Cero també va anunciar en un moviment propi que renovaven el matinal de la seva cadena amb Carlos Alsina i Rafa La Torre presentant plegats al Más de Uno, el programa matinal d'Onda Cero, amb La Torre a la part informativa i Alsina al magazín i l'entreteniment. Segons el Mundo, Prisa volia fitxar Alsina de totes les maneres possibles, però

0: Descobreix els màsters presencials i online de La Salle, Universitat Internacional i Tecnològica. Forma't en àrees amb futur. IA, ciberseguretat, projectes i business. Inscriu-te a les sessions online a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
1: T'hem programat un cap de setmana genial.
2: El 5, 6 i 7 de juny, els llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso.
1: Activitats per a tota la família.
2: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. El paisatgedelgenis.cat.
3: I amb nosaltres mateixos doncs ja tenim molt de guanyar. Independentment de que doncs, se pugui valorar amb l'escalons més aviat, doncs, allargar la campanya o avançar-la o el que sigui necessari. Que s'està valorant, ja t'ho dic, amb un grup de treball de banda de platja.
4: L'estat de les platges és bo, tot i els temporals de l'hivern, que van ser duríssims gràcies a la feina de restitució de sorra en força municipis.
5: Aquesta arribada, gràcies, Esteve, prematura de la calor i dels banyistes, que ha agafat, com dèiem, alguns ajuntaments a contrapeu si sumen els estralls dels temporals d'aquest hivern, també les platges, sobretot a Barcelona. El cap de servei de platges de l'àrea metropolitana, Dani Palacios, deia a RAC1 que estan treballant per rehabilitar-les a contrarrellotge.
6: S'han hagut de retirar molts equipaments mobiliaris del conjunt de les platges. Hi ha algunes coses, alguns equipaments, algunes zones que han estat malmesos i estem tornant a reinstal·lar dins de lo possible tots aquests equipaments perquè les platges estiguin perfectament equipades.
5: Tres quarts del mateix a la Costa Brava, els municipis afectats pel temporal de vent del març, com Calonge o Sant Antoni, el Baix Empordà, han treballat a contrarrellotge per restablir la normalitat. A moltes de les platges ja hi ha servei d'estiu, però la majoria, Bàrbara Julve, des de Girona, encara no s'hi han desplegat els socorristes. Bon dia, Bàrbara.
7: Bon dia. Des de Setmana Santa, rentapeus, dutxes o passeres s'han anat desplegant de manera progressiva a municipis com Palamós. A Calonge encara no hi ha tots els serveis d'estiu, però ja no queda ni rastre de les destrosses del temporal de mar i vent que el març passat va malmetre la platja. Les obres per arranjar els desperfectes al municipi han costat 190.000 euros. L'alcalde Jordi Soler explica a RAC1 que les platges ja estan a punt.
8: Tota la zona de Torlandines, de la Vila de Calonge fins ben bé a les Roques, era un canyissal de canyes, de fustes, de brutíssim. Jo personalment no els havia vist mai així, però tot això ja està arreglat, està superat, està net.
7: La Direcció Estatal de la Costa i el Mar ha fet una aportació extra de sorra a bona part de les platges d'Empúries, també afectades pel temporal. Platja d'Aro estrena la reforma sud del passeig marítim que ha permès allargar el tram entre Ridaura i Port d'Aro, i Lloret de Mar tindrà un assistent sociosanitari que ajudarà les persones amb mobilitat reduïda per garantir-los un bany segur.
5: En tot cas, cap de setmana llarg de la segona Pasqua, atenció, no és festiu a tot arreu, però a molts llocs sí, especialment als entorns més habitats de Catalunya. Atenció a les carreteres, perquè avui continua aquesta operació sortida. És, segons el Servei Català de Trànsit, el dispositiu més important de tot el 2026. Fins aquest migdia, 600.000 cotxes haurien d'haver sortit de Barcelona. Aquest, per molts, és el primer cap de setmana, com dèiem, de calor, de platja, i com és habitual en dies així, Aurora Rodríguez, la majoria de desplaçaments seran cap a la costa. Per tant, l'AP set, de nou al punt calent.
9: Sí, ahir l'autopista ja va tenir cues quilomètriques. S'espera que el pic de mobilitat sigui entre les 12 i la 1 del migdia, al Penedès en sentit Tarragona i al Vallès cap a Girona. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamia, l'assenyala que la gent feia dies que esperava el bon temps per sortir.
10: Suposo que aquí té un pes molt important el tema meteorològic i altres temes. A vegades hi ha una contenció de mobilitat durant el mes i llavors hi ha una descompressió i molta mobilitat perquè ve un cap de setmana que es pot aprofitar molt bé i estem davant d'aquesta situació. I per això creiem que hi haurà aquesta mobilitat.
9: A més, durant l'operació tornada s'instal·laran carrils addicionals a l'AP7 i a la C32. El dispositiu especial de trànsit s'allargarà fins dilluns.
5: Més coses. A l'Orient Mitjà, alta tensió per les sospites que els Estats Units puguin reactivar la guerra a l'Iran aquest mateix cap de setmana, un mes i mig després d'arrencar la treva. Un missatge inquietant de Donald Trump aquesta matinada confirma les sospites que ja apuntaven mitjans com la CBS. Què ha dit el president nord-americà? Doncs bé, ha publicat un missatge a la xarxa Truth Social on deia que no anirà al casament del seu fill perquè el moment i la situació actual demanen que es quedi a Washington. O sigui, no anirà al casament del seu fill per quedar-se a Washington pel país. Tot plegat mentre continuen els intents diplomàtics, però un cop més sense arribar a bon port. Davant d'unes negociacions que fa setmanes que estan encallades, els Estats Units ja s'obren a estudiar un pla B per reobrir l'estret d'Hormuz si els atacs continuen. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha tornat a l'ofensiva per demanar ajut als aliats de l'OTAN. Ahir proposava des de la reunió dels ministres d'Afers Exteriors de l'Aliança que es trobi una alternativa per mantenir el trànsit a l'estret obert si els atacs

0: Continuando. I precisament parlant de l'OTAN, els Estats Units han confirmat que revisen a la baixa la seva presència militar a Europa, un anunci esperat després de l'empipada de Trump amb els seus socis europeus per haver-li negat l'ajuda precisament a l'atac de l'Iran. Feia dies que ell mateix ho insinuava, fins i tot havia anunciat la retirada, com recordareu, de 5.000 soldats d'Alemanya. Però ahir va confirmar-ho el seu secretari d'Estat en una cimera, com dèiem, de ministres d'exteriors a Suècia. Marco Rubio qualificava el fet no de càstig, sinó de moviment estratègic.
1: El que passa ara és que qualsevol decisió que anunciem o prenguem s'atribueix a les diferències i friccions que hem tingut els darrers mesos. Però al final del dia crec que tothom a l'OTAN entén el nostre reajustament a Europa. Tenim obligacions a tot arreu, a l'àmbit de l'oceà Índic, al del Pacífic, al Pròxim Orient i també a l'hemisferi oest.
0: Això ha provocat un enorme desconcert entre els aliats, bàsicament perquè just abans que es fes aquest anunci, Trump havia anunciat que Washington recol·locaria 5.000 soldats a Polònia, després d'haver dit el contrari. Eurocorresponsal de Recullo, Estobar, bon dia.
2: Bon dia, els aliats europeus de l'OTAN assumeixen que s'hauran de treure les castanyes del foc sense els Estats Units. Ara bé, ho fan més pel com que no pel què. Fonts aliades han explicat a RAC1 que ara mateix a l'aliança hi ha un enorme desconcert. Washington no està informant d'aquest reajustament de tropes a Europa i els missatges que arriben semblen contradictoris i aleatoris. D'una banda, Trump dona el missatge de castigar un aliat com Alemanya retirant 5.000 soldats i l'enviament de missils pel no suport a la guerra d'Iran i de l'altra premia Polònia per afinitat ideològica. Enmig de tot, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, que tira de manual, i ell des de Suècia va tornar a demanar als europeus que gastin més en defensa.
3: El que hem d'assumir, que és exactament el que els Estats Units volen, és seguir dins de l'OTAN, que sigui una aliança forta, però en què els europeus gastin el mateix que els nord-americans en defensa, que Europa i el Canadà igualin la despesa en defensa dels Estats Units i que agafin una responsabilitat més gran.
2: Rutte prepara el terreny per una OTAN 3.0 que segurament serà més europea que atlàntica.
0: Gràcies, Lluís. Mentrestant, Trump, que continua donant sorpreses a les xarxes, a les últimes hores ha publicat una foto seva on se'l veu traient el nas per darrere d'unes muntanyes amb mirada desafiant sota el missatge Hola, Groenlàndia. Un altre cop. Sant Tornem-hi amb Groenlàndia. Però això no és tot. També muntatges que va penjant Trump o que fins i tot obliga a penjar des del compte oficial de la Casa Blanca. L'últim ha sigut un escarni contra Stephen Colbert. Sabeu que és un dels presentadors estrella de la televisió nord-americana, de la CBS, que ha estat acomiadat després d'11 anys al capdavant d'un dels shows més importants dels Estats Units. Doncs ha estat aquest dijous, la nit de dijous a divendres. Doncs bé, la Casa Blanca aquesta matinada l'ha escarnit amb un muntatge fet a Mia, on es veu Colbert, que sabeu que és una figura molt crítica amb Trump, que era Vox Populi, que la cadena de televisió l'ha fet fora, sucumbint a les pressions de la Casa Blanca. Doncs bé, el muntatge pràcticament certifica aquest fet, perquè es veu Colbert en ple comiat i aleshores apareix Trump a l'escenari, l'agafa, el tira a un contenidor i es posa a ballar. Aquesta és la seqüència.
4: Welcome back to our final broadcast, ladies and gentlemen.
0: Aquest era el moment. Trump el llença dins d'un contenidor, tanca el contenidor i es posa a ballar el YMCA. Si era una broma per als seus fans, està molt bé, però el que passa és que amb aquesta imatge, suposo que són conscients, el que es veu és efectivament un president que es carrega in situ i davant de les càmeres a un presentador de televisió crític amb ell. Aquest és el nivell del sistema democràtic. Un altre punt encara dels Estats Units, i és que aquesta matinada a Califòrnia més de 40.000 persones han hagut de marxar de casa seva pel risc d'una fuita química. Les autoritats alerten que un tanc ple d'una substància tòxica podria tenir pèrdues o directament risc d'explosió. Tot va començar fa un parell de dies quan aquest tanc amb metacarilat de metil, que és una substància que es fa servir per fabricar plàstics, es va començar a sobreescalfar. La situació ha empitjorat en les últimes hores i ara hi ha un risc, diuen, alt, que el tanc cedeixi. Per això s'ha ampliat l'ordre d'evacuació a 40.000 persones, perquè, diuen, l'exposició a aquest gas pot provocar problemes respiratoris, marejos i nàusees. I encara un àmbit d'accidents a la Xina, almenys 80 persones han mort per una explosió de gas en una mina de carbó del centre del país. 80 morts. Ha passat gairebé a la mitjanit a hora catalana a la província de Shanxi, una de les principals regions mineres de la Xina, d'on s'extreu el 60% de l'energia que consumeix el país. La televisió estatal xinesa xinès ha informat fa molt poca estona d'aquest últim balanç de morts, 80, però encara queden moltíssims desapareguts i les tasques de rescat continuen. En el moment de l'explosió hi havia 250 treballadors a la mina. Més coses. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, apuja el nivell d'alerta pel brot d'Ebola de la República Democràtica del Congo. Fins ara el risc dins el país era alt i ha passat ara a ser molt alt. Ara mateix hi ha 82 morts confirmades, però n'hi ha 177 de sospitoses. Gairebé 750 casos sota vigilància. L'OMS descriu la situació com a profundament preocupant i diu que representa un risc molt alt per la regió. El director general Tedros Adhanom ho deia així.
5: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the
6: Congo. El brot de la República Democràtica del Congo s'està estenent ràpidament. Prèviament, l'OMS havia avaluat el risc com a alt nivell nacional i baix a nivell mundial. Ara estem revisant la nostra avaluació de riscos i establim en molt alt el risc a nivell nacional, alt a nivell regional i baix a nivell mundial.
5: And low at global level.
0: A més, un factor que pot complicar molt la situació al Congo, avisant els experts, és la violència que s'està vivint al país, que està complicant les tasques per controlar el brot. De fet, a les últimes hores s'ha sabut que dijous una multitud va acabar incendiant un centre de tractament d'Ebola després que l'hospital es va negar a entregar el cos d'un jove que havia mort pel virus. Segons diu La Vanguardia, la família volia enterrar-lo amb els cànons habituals, però els funerals precisament són un dels moments amb més risc de contagi, per tant, no van entregar el cos a la família. L'atenció va acabar amb pedrades, amb trets a l'aire de la policia i part del centre amb flames. Les autoritats no descarten que enmig de l'embolic alguns pacients presumptament contagiats fugissin del centre. Per cert, també el ciutadà nord-americà contagiat d'Ebola continua estable, està ingressat a Alemanya en un hospital, li estan fent seguiment mèdic, de moment els seus familiars han donat negatiu també a les proves i no tenen símptomes. Tot plegat, mentre recordem, no hi ha vacuna per aquesta variant de l'Ebola, però això podria canviar els pròxims mesos perquè científics de la Universitat d'Oxford ja treballen en una vacuna que podria començar els seus assajos clínics d'aquí a 2 o 3 mesos, fent servir una tecnologia similar a la de la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid. Si funciona, l'Índia ja s'ha ofert per fabricar-la a gran escala. 8 i d'aquí a 10 minuts arribarem a les 9 en punt del matí.
7: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
8: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
7: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
9: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
10: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
13: Al Corte Inglés pensem en tu cada dia. Per això, abaixem els preus en més de 1.300 productes del cistell de la compra, per fer-te la vida més fàcil i perquè puguis disposar de la qualitat i la varietat que més t'agraden. Perquè comprar més bé et costi menys, sempre. Supercor i Percor i Supermercat Al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
14: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
15: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
14: Amb gent pionera.
15: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
14: I que vol canviar el món.
16: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
17: Rock and Go, el podcast per a emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
18: Change the world, or the world will change you.
19: RAC 1 Podcast.
17: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
0: 7 minuts i arribarem a les 9 del matí. Mentrestant, en plana política, Catalunya comença el compte enrere perquè el país tingui els primers pressupostos dels últims 3 anys. Ahir el Parlament va engegar la tramitació dels comptes, que pel cap baix s'allargarà encara 6 setmanes. La setmana que ve compareixeran tots els consellers. El 4 de juny es debatran les esmenes a la totalitat i l'aprovació definitiva seria el 2 de juliol. Tot plegat després que aquesta setmana Salvador Illa ha aconseguit esgarrapar el suport d'Esquerra i dels Comuns. De fet, el president agafa aire per esgotar els 2 anys llargs de legislatura que encara li queden.
20: Feia temps que Salvador Illa esperava una setmana com aquesta. L'any passat ni tan sols va presentar projecte de pressupostos i aquest any no se n'ha sortit fins la segona. Ara sí, el Parlament ha posat en marxa la maquinària per aprovar-los, els primers en 3 anys i potser els únics de la legislatura. L'any que ve els partits ja estaran en dinàmica preelectoral de les municipals. De fet, el pressupost que ara s'aprovarà és un 20% superior a l'últim que hi havia vigent del 2023. Tot plegat després de setmanes de negociacions, tot i que els pactes tancats amb Esquerra i els Comuns només impacten en un 1% dels comptes concrets del 2026, el cert és que la majoria dels acords van molt més enllà. Algunes mesures són a llarg termini, que s'hauran de pressupostar en els propers anys, i d'altres sobrepassen el marc dels pressupostos, per exemple, el tren orbital o el consorci d'inversions, en el cas d'Esquerra, o les lleis per prohibir la compra especulativa d'habitatge i per reconvertir oficines en pisos protegits per part dels comuns.
0: Pel que fa al pressupost, gràcies, Laia, és essencialment el mateix que es va presentar al febrer. Les grans xifres són, de fet, idèntiques, gairebé 50.000 milions d'euros, 9.000 milions més que els últims comptes aprovats del 23. La diferència és que ara hi ha una partida que esquitxa, com sentíem, diversos departaments per fer front als compromisos amb Esquerra i els Comuns, Montse Martí.
21: Aquesta partida per poder complir amb els acords amb Esquerra i els Comuns és de 4.693 milions d'euros, però només 893 milions s'abordaran aquest any. Més de 300 d'aquests 893 ja sortien al pressupost de febrer, però no estaven assignats perquè precisament es van reservar per poder negociar amb Esquerra. I 500 milions sí que s'afegeixen al pressupost a través d'una disposició addicional i sortiran d'un increment d'ingressos via impostos. La consellera Romero explica que no hi ha diners reservats en aquest pressupost per un possible acord amb els docents, tot i que si s'arriba a aquest acord es buscaran d'on treure'ls.
22: Podem modificar partides pressupostàries per contingències que vinguin. Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot el recurs tenen noms i cognoms.
21: Per departaments, la partida més gran torna a ser Salut, on van a parar un de cada 4 euros del pressupost, i Educació és el segon departament que té més diners. El govern presumeix dels milions que hi ha previstos en aquest pressupost per inversions, més de 4.000 milions d'euros, que és la xifra més alta des del 2010.
0: L'oposició, mentrestant, acusa el govern, Esquerra i els Comuns d'haver fet perdre el temps als catalans durant 3 mesos. Salvador Vergés, de Junts, Laura Vega, de la CUP, i Juan Fernández, el PP, denunciant que s'ha marejat la perdiu tot aquest temps. El PP, a més, amenaçava de demanar un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que allargaria encara molt més el projecte d'aprovació de pressupostos.
23: No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
24: Sentim que estem davant d'uns pressupostos fets per inèrcia, pressupostos de compromís, que no s'estan a l'alçada de les demandes i de les necessitats d'aquest país.
25: El pressupost és el mateix i les partides són les mateixes. Empararem totes les mesures al nostre abast per poder impedir que aquesta estafa política es desenvolupi.
0: 3 minuts i les 9, doncs, mentre parlàvem ara dels pressupostos, Montse Martí apuntava que el govern no preveu aquest augment de la despesa precisament per als docents, perquè continua l'enfrontament entre el govern de la Generalitat i els sindicats de mestres i professors. Ahir continuava aquesta mena de dia de la marmota. Les dues parts ja han acordat tornar-se a reunir dimarts de la setmana que ve, després que ahir acabés l'última de les trobades, de nou sense acord i amb les posicions molt lluny. Era la tercera ja jornada consecutiva amb reunió. Ara mateix el principal punt de discòrdia sembla que és el concepte salarial. La conselleria i els sindicats no es posen d'acord amb les xifres d'augment de sou dels docents, però tampoc amb el format que hauria de tenir aquest increment. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, espera acabar-los convencent als mestres i professors.
26: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
0: Això tot i que els sindicats comencen a perdre la paciència i diuen que dimarts podria ser l'última oportunitat per desencallar el conflicte, Eudald Martínez.
1: L'última proposta del departament preveu crear 3 complements nous, un pels cotutors de secundària, un pels tutors dels treballs de recerca i un tercer pel professorat que treballi en centres de màxima complexitat. Aquest últim aniria dels 140 als 196 euros. La conselleria també ofereix incrementar un 50% altres complements ja existents per tutories o coordinacions. En tots els casos, a més, són increments que s'afegirien a la pujada de 200 euros mensuals que ja recull l'acord amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats, però, rebutgen aquest marc de negociació. Diuen que volen millores lineals que afectin a tot el professorat, independentment de les tasques que facin. Les portaveus d'Ustec i la CGT, Yolanda Segura i Laura Gené, demanen a la conselleria que es posi les piles.
2: Que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui.
3: I de no ser així, evidentment, doncs després del 5 de juny hauran de seguir les mobilitzacions.
1: Segons el departament, el seu paquet de reforç dels complements arribaria a 105.000 mestres i professors. Això és prop d'un 85% de la plantilla de centres públics i concertats.
0: Les direccions de centres públics, que també han incrementat a UDAL la pressió al departament, ara han fet arribar una escrita a Salvador Illa, la consellera Niubó i els grups parlamentaris per reclamar millores immediates. La carta a la qual ha tingut accés aquesta emissora l'han signat més de 1.300 direccions d'escoles, d'instituts, d'escoles de bressol o escoles d'adults, UDAL.
1: Les direccions alerten que la situació del sistema educatiu és crítica i insostenible. El col·lectiu demana una transformació real i profunda que permeti revertir el retrocés dels resultats acadèmics i ho concreten en 6 mesures. Demanen un pacte de país que eviti canvis constants en el model educatiu segons qui governi, que les direccions tinguin veu i vot en les reformes que afectin les plantilles i els recursos o que es garanteixin els recursos necessaris per l'escola inclusiva. L'escrit també reclama al departament que millori les condicions laborals dels docents, que agilitzi la cobertura de les baixes i que millori les infraestructures. Les direccions acaben l'escrit reclamant al govern una resposta abans del 19 de juny que inclogui un compromís per executar aquestes mesures i també una previsió de pressupost. També demanen crear equips de treball conjunts per impulsar aquestes transformacions.
0: Les 9 del matí, ara de seguida farem la resta de la informació cultural i també els esports, la resta dels esports, vaja, però en l'àmbit de successos, el jutge ha enviat a presó provisional i sense fiança el detingut per haver matat a ganivetades la seva exparella a plena llum del dia a Figueres. Ahir va passar a disposició judicial, els Mossos l'havien detingut dimarts després del crim. El dia anterior l'home havia acceptat una condemna de 6 mesos de presó i un ordre d'allunyament de la víctima. Aquell mateix dilluns la policia el va tornar a arrestar per una baralla davant del domicili de la dona. Ara té 2 causes obertes, per tant, una per trencament de condemna i una altra per homicidi. I en l'àmbit cultural, avui és un dia intens perquè després de 2 setmanes de cinema, aquest vespre el Festival de Canes fa públic el seu palmarès. A partir de les 8 sabrem la pel·lícula que s'endú la Palma d'Or i el cinema espanyol està dins d'aquestes travesses. A través de la pel·lícula La bola negra, dels Javis, està en bona posició de cara a l'impacte que va tenir pel públic. Es va endur l'ovació més llarga del festival, però cal recordar que la situació és difícil i, a més, la crítica no és la pel·lícula que més li ha agradat. Només un cineasta espanyol, recordem, ha aconseguit la Palma d'Or, va ser Luis Buñuel en Viridiana l'any 61, però els Javis, que tenen opcions, no són els únics que podrien marxar amb un premi sota el braç. Javier Bardem, protagonista del Ser querido, de Sorogoyen, és el nom que sona amb més força pel guardó millor actor, juntament amb Rami Malek i Sebastián Stan. Ara bé, el jurat de Canes, com sempre, és imprevisible, i no seria el primer cop que els favorits del públic o els de la premsa se'n vagin de la croisset amb les mans buides. Enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García, bon dia.
4: Sí, bon dia. Els gairebé 20 minuts d'ovació que La bola negra va rebre dijous a la nit la col·loquen com la pel·lícula preferida del públic, una fita que els Javis no viuen amb una pressió excessiva.
5: Yo me quedo con la sensación que he tenido ayer en el pase de que la película llega, que la película transmite lo que se quiere contar. ¿Quién decía? Es bonita y se entiende. Entonces, eso me da mucha tranquilidad. Saber que no estoy tirando de caer bien, no estoy tirando de ningún otro recurso que yo pueda tener más que posponer la película y dejar que pase.
4: Ara bé, la crítica del festival posa per davant de la Bola Negra altres noms, com All of a Sudden, del japonès Ryosuke Hamaguchi. És la que genera més consens, una reflexió sobre la bellesa de 3 hores i quart. També tres drames de rerefons polític, Fatherland, de Pawel Pawlikowski, Minotaur, o la preferida de la premsa francesa, A Man of His Time, a més de Fjord, amb Sebastian Stan i Renata Reinsba, que també és una de les pel·lícules més aplaudides del festival. Recordem que l'any passat, per sorpresa de molts, la guanyadora de la Palma d'Or va ser la iraniana Un simple accidente.
0: Gràcies, Adrià. Ahir, que durant la roda de premsa dels Javis, Penélope Cruz, per cert, es va obrir en canal, va revelar que durant part del rodatge de la pel·lícula ho va passar malament perquè pensava que tenia un aneurisma cerebral, però que era un diagnòstic erroni.
6: Mucho más que bailar, me da miedo cantar, pero bueno, trabajamos mucho tiempo. Entonces, para mí, ese momento, yo sé que el día que de viejecita me muera, será uno de los momentos que recuerde como más surrealistas de toda mi vida. Estar subida en ese tanque pensando que tenía un aneurisma, que al final fue una falsa alarma. Jo ese dia no me desmayé de milagro, però luego todo eso está en el número.
0: Per cert, l'impacte entre el públic que ha generat la pel·lícula La Bola Negra, insistim amb aquesta ovació de 20 minuts a Canes, també s'ha notat entre els grans estudis nord-americans per veure qui s'emporta els drets per distribuir la pel·lícula als Estats Units. Segons Variety, entre els licitadors hi ha A24, Movie i Netflix. I encara a Canes, ahir el cinema català va sumar el seu segon guardó, Rehearsals for Revolution, es van endur el premi millor documental, el que tècnicament es coneix com L'Ull d'Or. La pel·lícula és l'òpera prima d'una cineasta iraniana, Pega Aghnagarani, i té al darrere la productora barcelonina Fast and Films. El seu director general, Adrià Monés, deia a RAC1 que ara tenen els Oscars entre cella i cella.
7: Ve d'això, de les ganes de treballar amb ella i de l'interès també en explicar una història personal que alhora t'està explicant un país. I estem molt contents, és el premi més important de documental dins del festival més important que és Cannes, i a més va sumat de la compra de Sony, que volen apretar molt per promocionar el documental de cara als Oscars.
0: De fet, els últims anys, la majoria de documentals que s'han endut el premi a Canes han arribat a Hollywood com a nominats als Oscar. I més enllà en l'àmbit ara sí musical, més enllà de Bad Bunny, avui hi ha d'altres concerts destacats a Barcelona, per exemple, Maria del Mar Bonet al Palau de la Música. La cantant de Mallorca, que celebra 60 anys de carrera amb disc nou, titulat L'aigua no cansa, que presenta en directe dins del Getear BCN. I un altre mallorquí il·lustre, Joan Miquel Oliver, també presenta nou disc. Per això és Mallorca. El fundador d'Antònia Font ha publicat un disc que es diu Roïssos, el va treure fa poques setmanes i avui el presenta al pati de Cala Pruna a Pals, al Baix Empordà. Mentrestant, al Maresme continua el Festival Floral. El festival que codirigeixen Judit Nederman i Martí Sant Climents i que aquest any arriba ja a 5 edicions, consolidat com a referència en la creació femenina. A la jornada d'avui, a Vilassar, hi actuen Tartarralena, que sentim de fons, la valenciana La Maria i les portugueses Crua. I del Maresme cap al Penedès amb Alfred García. Que torna a estar de gira, nou disc, i avui actua envoltat de vinyes al centre de visita Família Torres, a Pacs del Penedès, dins del Músic Veu. I acabem amb uns altres que també actuen entre vinyes avui, la Ludwig Band. Cap als talls de pa amb formatge. Que avui seran, per primer cop a la Terra Alta, concretament al concert al celler Herència Altés, que organitza un cicle de música, art i dansa, que arrenca avui amb l'actuació de la Ludwig Band. Més esports, Quim Salvador, bon dia.
8: Bon dia, Xavi.
0: Hem parlat ja del Barça femení a la final de la Champions, hem parlat de les possibilitats del Girona, hem parlat del Real Madrid i de les eleccions, si és que es produeixen, avui ho sabrem, però l'altre gran impacte esportiu de les últimes hores és la confirmació, ara ja oficial, de l'adéu de Pep Guardiola després de 10 anys al Manchester City.
8: Sí, ja sabem segur que el City Aston Villa de demà a les 5 de la tarda serà l'últim partit de Guardiola al Club Blau de Manchester després de 10 temporades en què ha guanyat 20 títols, els més destacats, 6 lligues, una Champions i 3 copes. En els 136 anys anteriors de la història del City, Xavi, el club havia aconseguit 18 títols, per tant, en 10 anys amb Guardiola a la banqueta n'han guanyat 2 més. L'anunci es va fer el migdia amb un vídeo emotiu a les xarxes i Pep Guardiola en va parlar també a la tarda a la roda de premsa prèvia al partit i va deixar clar que no té previst continuar entrenant la temporada vinent.
9: No, rest. No, descansaré. No tinc pensat entrenar durant un temps. Crec que no tinc l'energia ni les expectatives de poder lluitar per títols, així que durant un temps no entrenaré més.
8: L'impacte de Guardiola al Manchester City ha estat tan gran que el club rebatejarà amb el seu nom la nova graderia de l'estadi, que precisament la nova graderia nord s'inaugurarà demà en aquest partit contra l'Aston Villa. De l'allau de reaccions que va generar ahir la notícia, te'n destaco les de dues personalitats molt importants a Anglaterra. D'una banda, el seleccionador, que és alemany Thomas Tuchel.
10: Ha tingut un gran impacte a totes les lligues a les quals ha treballat. És únic, és un dels millors. Va fer una revolució amb l'estil del seu Barça. Va capgirar la Bundesliga i ha trencat tots els rècords a la Premier. És al·lucinant. No hi ha paraules per descriure la seva dedicació i la seva determinació. És el màxim nivell, el més alt possible.
11: And this level of input, it's just highest level.
8: I de Liam Gallagher, cantant dels Oasis i cèlebre seguidor del City, que va escriure X, va venir i va conquerir. Visca el rei, gràcies pels bons moments, Pep.
0: Tornada a casa nostra. Avui també s'acaba la primera federació amb objectius importants en joc per diversos equips catalans.
8: El Sabadell s'enfrontarà al Tarazona, ja té garantit el playoff d'ascens, però encara ha de decidir la posició final a la classificació. Qui encara no té garantit el playoff, però depèn de si mateix, és l'Europa, que jugarà contra l'Eivissa. I el Nàstic visita un Hèrcules sense res en joc i depèn de si mateix per aconseguir la permanència a la categoria. Tots els partits arrencaran a 7:15.
0: I, per altra banda, en bàsquet, el Real Madrid i l'Olympiacos jugaran demà la final de l'Eurolliga.
8: Els blancs van superar ahir el València de Pedro Martínez a semifinals, 90-105, tot i que perden Ousmane Garoua per la final i no tenen cap pivot disponible. L'Olympiacos es va desfer del Fenerbahçe per 79-61. A la CBE avui arrenca la penúltima jornada amb participació d'un equip català, el Baxi Manresa, que jugarà a les 8 a la pista del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Espart Girona va anunciar un dels fitxatges de l'estiu, la de la base Iana Martín, que ve del Perfumeries Avenida i signarà per dues temporades. Ha estat l'MVP espanyola de la Lliga i va ser draftejada al número 7 de la Women NBA.
0: Vai, alguna altra cosa més?
8: Sí, el Barça de futbol sala jugarà aquesta tarda a les 4 semifinal de l'última edició de la Copa del Rei a Càceres contra el Jaén. El Barça d'handbol va rebre ahir el trofeu de la Lliga Sobal al Palau Blaugrana i va guanyar el Torrelavega per 36-24 a l'últim partit de la temporada a casa, i el Fracking Granollers se situa tercer a una posició de l'accés a Europa i a una jornada per acabar la Lliga amb la victòria a Irún contra el Bidasoa 31-32. Sant Andreu i Mataró jugaran la final de la Lliga Femenina de Waterpolo després que les maresmenques guanyessin ahir el segon partit de la semifinal a Can Llong contra el Sabadell 10-12. En ciclisme, l'italià Alberto Bettiol va guanyar la 13a etapa del Giro d'Itàlia i Alfonso Eulalio es manté com a líder amb Vingegaard a 33 segons. Avui, jornada important de muntanya amb 133 quilòmetres entre Aosta i Pila. I aquesta tarda a les 6 hores catalanes es disputarà l'esprint del Gran Premi del Canadà de Fórmula 1.
0: 9:10, gràcies Quim, fins ara.
8: Bon dia.
12: RAC 1. Els diumenges són a Diagonal Mar. Aquest estiu, el teu pla de diumenge té nom. Diagonal Mar. Obrim diumenges i festius de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre perquè gaudeixis de botigues, restauració i oci vora el mar. A més, 3 hores d'aparcament gratuït i una d'extra amb l'app. Diumenges amb ganes de tornar-vos a veure. Diagonal Mar.
13: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
14: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
13: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
15: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
16: Césped Solución.
27: Més informació a céspedsolucion.es.
28: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
29: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a Saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla. l'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, Els planetes de Holst, dirigida per Xavier Puig.
17: Viurem l'estrena absoluta de Saturnàlia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
29: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell. Entrades a osvallès.com.
18: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
19: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
20: Més immediat que mai.
19: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1 recupera el que vulguis a l'instant.
21: Notícies, contingut exclusiu.
22: Podcast RAC més 1.
21: Tot RAC1 és a RAC1.cat.
22: RAC1.cat.
23: Via lliure amb Xavi Bundó.
0: Dos minuts i arribarem a un quart de deu del matí.

0: va començar en una final contra Lyon, on, i no em fa cap vergonya dir-ho, ens van passar per sobre, i gràcies a allò vam veure on estava el nivell real de les campiones d'Europa.
1: Alexia té moltíssimes ganes de fer un partidàs, de poder aixecar una altra Copa d'Europa, i amb això em quedo.
2: L'entitat financera espanyola, que té un molt bon client, abans de donar suport al seu oponent en unes eleccions, doncs segurament s'ho pensarà dues vegades.
3: Hola, muy buenos días. La Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de 490.000 euros de las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero.

0: Vas estar per Nueva York fa poc o no, Sara González?
1: Nueva York?
0: No era Nueva York, no?
1: Però San Francisco i San
0: Francisco,
1: Los Angeles,
0: sí. Està a l'altra banda. Què tal, Milagros Pérez Oliva? Bon dia.
2: Bon dia.
0: No, no, deixa'm el Bad Bunny de fons. Què tal, López Fonda? Bon dia.
3: Bon dia.
0: Tu t'agrada Bad Bunny o no?
3: Jo sé d'altra gent.
0: Posa'm Bad Bunny, home.
3: Soc d'una altra generació, ara, que aquesta música, quan l'escoltava a la meva època, que era jo, vaig dir, què és este? Què és este rotllo? Com el... jo soc d'altres músics.
0: Sí, però si ara però... t'escoltes, hi ha una mica Celia Cruz aquí.
3: He de, reconèixer que a mi m'agrada veure entrevistes dels músics per calibrar-los una mica. Això fa molts anys, la Shakira em va sorprendre amb una entrevista que li van fer, perdó, de no sé quants anys.
0: I has vist en entrevistes?
3: I llavors canvio mi opinió sobre la... sobre el...
1: Doncs jo t'imagino, ballant. Tu així a l'estil del viol.
3: Jo ballava jo el que sigui.
0: Estil del viol, eh? El viol,
3: no, aquest
1: ball. Aquest ball als Tardeos de Badalona.
0: Sí, sí. Abel Caral, bon dia, eh?
4: Bon dia.
0: I Joan Bordeus, que no t'he saludat, Joan, eh?
4: Bon dia.
0: Vols fer algun apunt del tema Bad Bunny o no?
4: Amor, Vera, em passava que era la teva principal, però...
0: Bueno, si vols, sí.
4: Ah, no. Sí, a mi soc molt fan, però, desgraciadament, a diferència de l'Alejandro, jo no el ballo. M'interessa, soc d'aquests que ha dit, m'interessa molt, però no puc...
0: Filosòficament.
4: No l'he ballat com l'hauria d'haver ballat, tot i que em va agradar molt que aparegués en Bad Gial i tot plegat. Ara, Bad Bunny és...
0: I Marc Giró, eh?
4: És nacionalista d'esquerres, Bad Bunny, molt
0: sí,
4: a favor.
0: Sí, és veritat. Apareix Marc Giró,
4: sí,
0: que hi ha cròniques que diuen sorprenentment poc ballador.
5: I la Minya Mal i tot.
0: Bueno, aquests ja, la Minya Mal, Lewandowski i tots els del Barça.
1: I per què no ballava el Marc Giró?
0: No ho sé.
4: Feia una mica de...
0: No? Una mica. Però coneixent-lo ell, amb lo expansiu que és, es va quedar allà en un raconet.
4: És que de cop li apareix, ella està allà en un raconet, li apareix per la porta el Bad Bunny, jo crec que, no sé si ho sabia, però seria com una mica sorpresa, no?
0: Sí. Estava al lloc ideal.
4: Estava al lloc.
0: És el moment que entra la casita.
4: Sí, tots els tiros de càmera, a més a més l'enganxa.
0: I ella està al costat de la porta on surt Bad Bunny i se'l queda mirant com dient, hosti, mira-lo, ha aparegut. Bé, en tot cas, és el place to be ahir, una mica. Avui una mica també, per tant, en fi.
4: Jo un únic apunt sobre això.
0: Alguna cosa sobre Tiana,
4: sí.
0: I...
4: No.
0: I Bad Bunny.
4: Avui no. No, jo pensava, aviam si sentiré Bad Bunny des de Tiana, perquè quan hi ha, sobretot quan... No, des de l'Estadi Olímpic no, però quan hi ha...
0: L'Olímpic està lluny de casa teva,
4: No, compte, quan hi ha Primavera Sant...
0: Bueno, però està al Fòrum.
4: Està al Fòrum. I
0: a l'altra banda.
4: I hi ha escenaris enfocats que els enfoquin cap a mar, cap a Mallorca. Sí. No, els enfoquen alguns cap al Maresme.
0: Vinga, va.
4: A mi m'ha arribat que des de Premià de Mar se sent la Primavera Sant. I a Tiana, vidres que
0: això que té a veure amb el Bad Bunny.
4: No, perquè tu em deies alguna cosa de Tiana i Bad Bunny. No, ahir no ho vam sentir, però hi ha festivals que sí que el sentim.
0: Això sí.
4: No, el que anava a dir, en referència a això de... Que hi ha molta gent que diu, aquesta música, no sé què... Què devien pensar els nostres avis quan va aparèixer l'Elvis o quan van aparèixer els Beatles, no? També devien dir aquesta música infernal
0: rara,
4: i l'Elvis amb aquells moviments no era parreig.
1: Acabes de dir-li avi al Fonta, eh?
4: No. Això no vol dir que tota música que es fa, que la gent critica,
3: no molt per ser...
4: competi en el futur.
0: Correcte.
4: No, ja.
3: Potser els Strawberries mai ho arriben a ser reivindicats retrospectivament. Hi ha la possibilitat que les crítiques l'encertin.
4: I m'incloc, en aquest... No dic per la Fonta, dic per mi mateix, que dic, això què és? Però clar, va aparèixer l'Elvis amb aquells moviments de maluc.
3: És una altra dimensió.
4: Sí.
0: Bueno, escolta, Manel, en tot cas, les escalfades de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic una mica són la tònica general del dia, no?
4: Sí, ens ha portat una mica temperatures porto-riquenyes, no, Bad Bunny?
0: Sí, sí, sí.
4: Perquè sí que és cert que justament Barcelona 26 de màxim al Raval, Tarragona 25, hi havia llocs de la costa que ahir estaven a 22, 23 graus, però la que saltes cap al prelitoral ja ràpidament pugen, a Girona es va arribar als 30 graus, i si a principis del mes de març vam arribar ja als primers 30 graus de l'any, a principis de març, perdó, de març o d'abril? No, d'abril, m'estic anant molt enrere. A principis d'abril hem tingut una primera quinzena de maig amb temperatures molt moderades. Fa una setmana parlàvem que es llevaven amb glaçades al Pirineu. Fa una setmana, dissabte passat, a Das, a la Cerdanya, es llevaven a 3 sota 0. Ahir, abans d'ahir, arribaven a 29 graus. Hi ha una peça que he fet a RACU.cat, la podeu consultar, que parlo d'això, d'aquest contrast. En 5 dies al Pirineu han passat de tenir nevades en cotes baixes a fregar els 30 graus. No? Ahir també 29 graus de màxima a Puigcerdà. Doncs bé, el que hem tingut ara és que han pujat les temperatures i hem passat d'un extrem a l'altre. Valors que, això deia, si a principis d'abril vam arribar als primers 30 graus, ahir, que era doncs 22 de maig, vam arribar als primers 35 graus a Catalunya. De fet, vam arribar a 36 graus ahir a Serós, al Priorat, a Tàrrega 35, a Tren 33, a Artés, al Bages, també Déu-n'hi-do al Bages, a 33, i a Lleida, com dèiem, 30, 34, a Girona 30. Això són temperatures que repetiran avui, demà i dilluns, perquè ells d'aquells 150 municipis catalans que dilluns és festiu... I...
0: Bona part d'ells els més poblats de Catalunya.
4: Sí, de fet, per exemple, Barcelona, tots els del Barcelonès, alguns del Maresme, per tant, la zona més poblada de Catalunya. Doncs això, temperatures que poden estar en torn dels 24, 25, 26 graus a la costa, de màximes, a l'interior 28, 30, 32, i com ahir... doncs el Priorat, Plana de Lleida, Vall de l'Ebre, doncs es pot arribar als 35.
0: Que crec que estan amb la pleit del Cargol.
4: La pleit del Cargol, s'ha quedat ben rostit.
0: Altes temperatures, exacte, sí, sí.
4: Sí, sí, en tot cas això. I, perdona, un únic apunt. Ja anàvem dient ja al 7 de matí, poden aparèixer algunes boires litorals. Mm-hmm. En tenien cap al Rosselló, Catalunya del Nord, que han anat baixant cap al nord de l'Alt Empordà, i ara mateix en tenim algunes boires, per exemple, Roses, des del mar. Estan sobre el mar, però freguen alguns sectors de la costa, però també estan entrant doncs, des de l'Estartit una mica cap a l'interior, cap a Torroella de Montgrí, i poden aparèixer al llarg de la costa Costa Brava i potser més tard Costa Central. Estan sobre el mar, però si entren una mica terra endins, com està passant, podem parlar de temperatures de 17-18 graus. És un bon dia per anar a la platja amb una mar molt calmada.
0: Gràcies, Abel.
4: De res.
0: 9 i 20 minuts. He d'anar un moment a la publicitat i de seguida arrenquem temps de tertúlia amb tots vosaltres. Hi han moltes coses al damunt de la taula. Avui, per una banda, és la final de la Champions femenina i anirem d'aquí una estona llarga a Oslo per aquest, vaja, per el dia que pot ser l'últim de la llegendària Alexia Putellas al capdavant de l'equip blaugrana. És dia també dramàtic pel Girona, no per l'Espanyol, López Fonda, que ja us heu salvat. I, per altra banda, alguns impactes del dia. Un, el comiat d'Àngels Barceló per sorpresa de la cadena SER, que haurem d'esperar dilluns per, suposo, sentir-la, perquè algun comentari d'haurà fer. Hi ha hagut un comunicat de la cadena SER després de 21 anys i 7 al capdavant de l'Oi Poroi, és un terratrèmol, evidentment, com sol passar en circumstàncies així, de la ràdio espanyola, que coincideix amb que un altre dels rivals en competència, com és Carlos Alsina, ha renovat per als matinals d'Onda Cero, però per fer la part de magazín, no per la part informativa, cosa que és un moviment també sorprenent en aquests casos. Però després, impactes del dia. L'última informació al voltant del cas Andic, que publica Mai Carbarro a La Vanguardia, però també Andrea Villori a la cadena SER, al voltant del mòbil del fill d'Isaac Andic, que dona encara moltes més sospites a la policia al voltant del paper de la implicació del fill en l'homicidi, si és que és un homicidi, d'Isaac Andic. I parlarem també del Real Madrid, de Florentino, perquè avui és l'últim dia que es pot presentar Enrique Riquelme, i com publiquen la majoria dels diaris d'aquí i d'allà, hi ha hagut pressions de Florentino Pérez als grans bancs espanyols perquè no li concedeixin l'aval i els han hagut de buscar a Andorra, Enrique Riquelme. Fins les 12 de la nit té eleccions netes, netes, netes i blanques i blanques. 9 i 22, un moment.
2: Dia lliure amb Xavi Bundó.
6: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
7: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
8: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
9: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
8: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
10: Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment, ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós. Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 la separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Duple, dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
13: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
12: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
13: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
12: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'm les condicions i exclusions al Corte Inglés.es.
14: RAC 1.
15: La primera va ser a Gòtova.
16: Sou les reines d'Europa!
15: La segona, a Eindhoven.
16: Sota la rosa,
15: la tercera, a Bilbao.
16: Ven amunt, Alexia, ven amunt, capitana.
15: I la quarta ha de ser aquest dissabte, a Oslo.
16: El Barça és finalista de la Champions League.
15: A les 6, des de l'estadi Ullevål de la capital noruega, Barça Olímpic de Lió. Les blaugranes volen coronar-se reines d'Europa aixecant un altre Champions. Viviu la gran final en directe a RAC1 amb la narració de Clara Rodergas, Xavi Puig, Jaume Molló, Pau Bonastre i els comentaris de Soraya Chaui i Pere Aragai. Aquest dissabte a les 6, Barça Olímpic de Lió. Si és la final de la Champions, és dia de RAC1.
17: RAC1. Tots som un milió.
15: La final de la Champions femenina es juga a RAC1 és una gentilesa de Matlleu Origen i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
0: 5 minuts i seran 2:15 del matí. A veure, quines són les novetats del cas Antic? Publicades avui a La Vanguardia, també la cadena SER, l'Andrea Villoria, la Maica Navarro. Clar, ha estat un dels impactes de la setmana, no? La detenció de Jonathan Antic, el fill del fundador de Mango, amb aquella imatge tremenda entrant amb les manilles al jutjat, i evidentment amb tota la informació, el seguit d'informacions que ja s'anaven publicant des de feia setmanes. N'hem parlat molt perquè aquesta és una qüestió, la mort d'Isaac Antic, molt incòmoda, perquè, com dèiem fa mesos, quan parlàvem d'aquesta qüestió, que hi haguessin indicis i que els Mossos investiguessin el fill d'Isaac Antic sobre la possibilitat d'un homicidi, és una situació molt difícil perquè, evidentment, no hi ha ningú que pugui corroborar-ho 100%. O sigui, no hi ha ningú que ho veiés. Només hi havia dues persones i una és morta. Per tant, ningú pot donar fe 100% que va passar el que va passar, però sí que hi ha hagut indicis d'incoherències durant tot el procés en el relat de Jonathan Antic. Sabeu que un dels factors clau de tota aquesta història és el mòbil, no? Per una banda, les geolocalitzacions, es va descobrir també amb el cotxe que Jonathan Antic va acostar-se fins a 3 vegades a fer la mateixa ruta en molt pocs dies abans de fer-la amb son pare. Sabem que hi va haver un problema amb el mòbil, que és que en el moment, just al mateix moment que reobre la causa, perquè al principi hi havia una investigació, però sembla que no s'hi estava trobant prou detalls i, per tant, semblava que la causa s'anava al cap una banda. Quan es va reobrir la causa, crec que amb el canvi de jutge, el mòbil de Jonathan Antic va desaparèixer. Ell va coincidir en el mateix temps, però ell va dir que li havien robat en un viatge a l'Equador. Doncs el que publica avui tant la Maica com l'Andrea és que aquesta part del relat de Jonathan Antic té un problema que els Mossos sospiten, que és que aquest mòbil suposadament robat a l'Equador no es va activar mai a l'Equador.
5: I una altra qüestió, va fer un viatge a l'Equador de 2 dies.
0: Mm-hmm. Viatge a Llampec, a Quito.
5: Exacte. Si tu tens un negoci o tens algo, 2 dies, no sé si és per anar a Quito.
0: Doncs va a Quito i torna sense mòbil. I llavors, en el moment de tornar, és quan demana des d'un WhatsApp web, des d'un ordinador, que li canviïn el mòbil perquè li han robat. I aquest missatge sí que hi és. El que passa és que, insisteixo, els Mossos, parlant amb les companyies telefòniques de l'Equador, han vist que el mòbil allà no va activar-se mai, la línia. I, per tant, li fan la sospita que genera és que va aprofitar el viatge i aquesta excusa per destruir el mòbil per que no els investigadors no hi poguessin accedir.
18: Li van robar a l'aeroport i no li va donar temps a activar-lo.
0: Bueno,
18: això ho dic jo.
0: Això ho dius tu, però vull dir que això ho dirà, fins i tot en aquest escenari, Fonta, has de tenir el mòbil tancat, perquè quan
18: sí,
0: arribes
18: perquè
0: a la...
18: No, perquè tu t'has de connectar a l'altra companyia.
0: No, però tens que això és automàtic,
18: als països,
0: no has de fer res,
18: No,
0: has d'engegar el mòbil.
18: Depèn del país, sí.
0: Has d'engegar el mòbil i prou.
18: No, no sempre, no? Sí, o has de contractar, depèn de com ho tingui.
0: No, no, la possibilitat hi és, Fonta.
18: Aquí es fa d'advocat defensor. Vull dir.
5: No, home,
0: tu fas d'advocat defensor?
18: Jo faig d'advocat defensor, absolutament. Jo no penso que una persona pugui fer això. I llavors, no m'ho crec.
0: De totes maneres, perdona, diré una cosa.
18: Així com hi ha indicis...
0: Alejandro, un moment, abans que acabis el d'això. No demano aquí, perquè només faltaria, que algú faci ni d'advocat defensor, ni d'acusació, ni de jutge, perquè per això estan els sistemes.
18: No,
0: senzillament poso al damunt de la taula
18: jo li dono
0: les dades que s'han...
18: La presumpció d'innocència, primer de tot, se la dono. I, bueno, sí que hi ha coses, indicis, però que s'han de demostrar i que tot ha de ser com bueno, que es queixi, s'ha de provar. És que el cas és molt... Estàs parlant d'un fill i un pare.
0: Sí, sí.
5: Que tenien diferències molt importants.
18: Bueno, però...
5: Perquè llavors, aquí, el tema sempre és el mòbil, no? Hi ha mòbil o no hi ha mòbil? Però hi ha causa o no hi ha causa? Hi ha molts indicis. i a més d'indicis, hi ha vegades que hi ha indicis, però dius, bueno, no hi ha cap motiu, sí, però... diríem, no? Però en aquest cas, la història de la relació del pare i el fill, sí que hi havia motius. La història de que el pare pensava crear una fundació benèfica, que pensava donar una assignació als fills, per tant, per una part important de la seva herència anava en aquesta fundació. L'episodi dramàtic de que posa el seu fill al front de la companyia i al cap d'un any ha d'anar a treure'l perquè la companyia està...
18: No és motiu suficient per matar el teu pare, tot això.
0: Ah, no, no, motius no, no per matar no,
5: no hi ha mai. Motiu mai, però... mai hi ha pocs motius, sí, però hi ha un mòbil.
18: No és motiu
5: però...
18: suficient per matar un pare.
19: A mi tot el cas em feu pensar en una cosa, perquè s'ha esgrimit molt l'argument de que una persona amb tants diners no ho necessita, tot plegat, i em fa pensar, hi ha un llibre que analitza molt la salut mental de les mansions dels rics. Un estudi molt interessant. I la gent que té la mansió més petita que la mansió del costat està plegat de milionaris amb depressions. Vull dir que a vegades el que passa amb la... O sigui que això del mòbil i la riquesa i els crims dels rics, la percepció d'angoixa, desigualtat, la situació d'un mateix sempre és relativa a l'estatus social. Llavors moltes vegades fem aquesta cosa populista de nosaltres, gent de carrer, parlar dels rics, ells no ho farien mai. Una persona de qualsevol estatus, vull dir, pot tenir un mòbil que no es diferencia res del lloc, del barri més... De més baix nivell econòmic. Llavors, aquestes percepcions, el que sabem és que s'acumulen. Vull dir, les percepcions subjectives de greuges, injustícies i desigualtats també les tenen les persones més riques que puguem
5: però
19: imaginar.
5: Però encara pitjor.
19: No apliquem aquest barem, perquè a vegades, no. Disculpem els rics, diem com algú s'arriscaria amb tants milions al banc a fer això. El que sabem és que la gent molt rica té exactament els mateixos angoixes d'estatus i capacitat de deixar-se endur que la gent més pobre. Vull dir, això és una cosa que jo penso en això quan penso en aquest cas, respectant la presumpció d'innocència.
1: Jo el que penso sobre aquest cas és que realment, des del punt de vista judicial i des del punt de vista informatiu, és altament complex de tractar.
0: Molt.
1: Perquè, evidentment, doncs, hem de ser escèptics, no? I esperar a que hi hagin informacions, però clar, estem parlant de la versió d'una persona davant de... els fets, no? Davant d'una persona que és morta, i per tant, només hi ha una persona que pugui verbalitzar o posar relat el que realment va passar allà. Evidentment, hi ha unes proves que són molt eloqüents per part dels Mossos d'Esquadra, però jo planyo les companyes de successos, no?, per poder informar sobre un cas en què, inevitablement, tota l'opinió pública ja s'està formant un relat del que allà va passar, no? I clar... per molt que s'acumulin molts indicis, al final un jutge necessita proves concloents per condemnar a algú, i realment és molt difícil, perquè al final és ningú més que Jonathan Andic ha vist i sap què va passar allà, no? I lluitar contra això des del punt de vista judicial o comunicatiu és molt complicat.
0: Recordo que el que fa uns mesos demanàvem, quan parlàvem, per exemple, amb el Jesús García, company del diari El País, que en parla moltíssim d'aquesta qüestió i en sap molt, era que anés ràpid, això. Perquè és un desgast a nivell familiar o personal, el que sigui, ja no per la imatge de la companyia, sinó si tu penses en la part humana, exclusivament, de l'absolut drama que significa la mort d'un ésser estimat, que des del punt de vista públic es debati si l'assassí és el seu fill, si el que ha causat la mort del seu fill és dolorosíssim, no? També he de dir sobre això, que tenint en compte que no hi ha ningú que pugui corroborar més enllà de Jonathan Andic què és el que va passar allà, també el que haurem de veure, i això serà la part, diguem-ne, més intensa de tot plegat, l'acció de la defensa, perquè això ja s'està veient, d'altres perquè l'advocat que porta el cas és extraordinari, és un dels millors que hi ha, no? Que es troba el martell, i han vist els moviments de les últimes hores, que bàsicament el que van peça a peça a mirar de desmuntar cas a cas les històries. Entre altres, la petjada, la famosa petjada, avui ho explicaven també els companys d'un altre mitjà, que deien que
18: està contaminada. No?
0: Que podria estar contaminada la situació. Perquè... aquesta petjada en què, com han publicat, per exemple, Maica Navarro o molts altres, deien que els investigadors deien és que amb aquesta petjada que se suposa que justifica que Isaac Andic va caure, no es podria crear si no li donessis quatre cops a la mateixa posició, dos endavant i dos endarrere. doncs hi ha una fotografia que utilitza, que està utilitzant la defensa per dir que els Mossos no van prendre les precaucions adequades quan recollien aquesta
5: prova. Però això, fixa't, no és negar que l'apreciació forense sigui encertada. Simplement és dir que no s'han custodiat bé la prova.
0: És utilitzar tots els arguments que tinguis a mà.
5: Exacte, però hi ha altres, de la part forense n'hi ha altres, que és el tipus de lesions que tenia. No sé si sou molt avesats a anar per muntanya, però quan caus per un terraplen com aquests i comences a prendre inèrcia, el teu cos va xocant amb coses i acaba tenint magulladures a tot arreu. I al final, moltes vegades, l'impacte, quan caus, per exemple, en una esllissada de neu que caus, al final l'impacte final és el que toques contra el final de la pendent, que xoques amb una roca o xoques amb el que sigui, no? Aquí també l'anàlisi del cos és que té, sobretot, lesions a una part del cos, a un cantó i no a l'altre. Vull dir que hi ha més coses,
19: I el que, i el que diem també, o sigui, el judici més famós de la història, que és el de O.J. Simpson, aquell cas, és un exemple que tots tenim, que condiciona tots els nostres a l'imaginari col·lectiu, un cas en què vam veure un advocat, un cas flagrant, desmuntant, sigui per la invalidesa de les proves o duent fins a l'extrem la presumpció d'innocència, un cas que era flagrant fins al punt que O.J. Simpson ha escrit un llibre que és Si jo ho hagués fet, que es titula Si jo ho hagués fet, vull dir que... Però clar, en aquell cas també és interessant veure com projectem els nostres mites socials, i en aquell cas es projectava una situació d'estatus completament inversa a l'actual. O sigui, va aconseguir O.J. Simpson mobilitzar un tipus de moviment cultural, de la qüestió racial i tot plegat, donar la volta. També hem de saber que nosaltres tots, en el cas dels Andic, estem projectant els nostres mites socials ara mateix. I és difícil, o sigui, és molt difícil que l'explicació mediàtica del tema no s'amari una mica d'aquests viatges. I és un cas de rics, que no és el mateix. Vull dir, em costa veure-li que com en Dic podrà apel·lar a la solidaritat col·lectiva o fer el seu propi J. Simpson.
5: Bueno,
19: com...
5: això sí arriba al jurat.
0: Ja veurem, doncs això s'avançar-se una mica. Però en tot cas, permeteu que precisament parlant de la qüestió purament tècnica d'aquest cas, tinc en línia un col·laborador d'aquest programa, que a més és advocat penalista i molt bo, que és el Joan Canyada. Com estàs, Joan? Bon dia.
20: Molt bon dia, aquí escoltant-vos.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do la història, perquè suposo que des d'un punt de vista professional és fascinant, no? Suposo, des d'un punt de vista d'un advocat penalista, perquè la història és increïble i m'imagino que deus estar expectant per veure com es gestiona, no? Però ara t'anava a preguntar sobre aquest telèfon mòbil, que és la clau que hem tingut a les últimes hores, no? Suposo que és un indici clau, no?, el telèfon sobre aquesta història.
20: Bé, és un indici més, no? El que passa és que ara escoltava, no? Escoltava doncs arguments de fiscalia que esgrimia la Mila o arguments de defensa d'en López Fonta o altres visions més periodístiques o més socials. Però en qualsevol cas, clar, estem davant del dret penal, i el dret penal es regeix bàsicament per dos principis. El principi d'innocència, i ho hem escoltat mil vegades, tothom és innocent fins que no es demostri el contrari, i el principi indubio pro reo, és a dir, en cas de dubte s'ha d'interpretar sempre a favor de la persona que s'està investigant.
0: Correcte.
20: I clar, en aquest cas, aquests dos principis prenen moltíssima importància en un cas com el que estem tractant, perquè no hi ha cap prova directa, com bé deies, Xavi, no hi ha un testimoni directe, no hi ha una gravació en vídeo del fet, no hi ha res de prova directa, i per tant, si bé en el dret penal espanyol es pot condemnar amb algú per la via indiciària, pel cúmul d'indicis, també és cert que aquests indicis poden ser contrarrestats amb contraindicis per una banda, com ja ha comentat.

0: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Prova'l ara.
1: RAC & GO, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
2: Change the world, or the world will change you.
3: RAC1 Podcast.
1: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
4: Restat amb l'altre i no nervaria, no superaria aquest principi d'innocència. Per tant, bé, un cas molt interessant. Certament, el contrapunt de tot això és que ja hi ha una pena de bancada. Hi ha una imatge del fill, doncs, emmanillat. Hi ha un debat públic com el que estem tinguent ara, on tothom ja pren partida i tothom, pren partida d'aquests indicis i, per tant, això no es podrà corregir en cap dels casos, sigui com sigui o com acabi al final, no?
5: Clar, des d'aquest punt de vista imaginem que hi ha judici, que arribem a veure el judici i que Jonathan Dick és absolt. Clar, la pregunta és, i després què? Després de tot això.
4: Doncs no gaire res, difícilment, perquè en aquest cas, per exemple, doncs, que la mesura de presó provisional ha estat al·ludible amb una fiança, no podrà demanar una indemnització per aquesta presa de llibertat. Sí que li tornarien, lògicament, aquesta fiança i els interessos de la mateixa, però més enllà d'això, contra aquesta, com deia, pena de bancada, no hi ha una compensació prevista. És a dir, el sistema preveu que tothom estigui obligat, doncs, a passar per ser investigat o per ser sospitós si és que hi ha indicis i, per tant, la policia, lògicament, està obligada a tramitar aquests expedients i aquestes investigacions i el jutge està, també, d'alguna forma, doncs, obligat a obrir aquesta investigació. No?
5: Pregunto, Joan, tenint en compte el que estàs apuntant, i si llegeixo bé el que em dius, creus que és altament difícil que es pugui provar amb força el que els Mossos creuen que va passar?
4: Bé, jo,
5: o en tot cas, que un bon advocat hi pot fer molt per tombar aquests indicis.
4: Sí, aquí evidentment hi ha una tasca tècnica i de defensa molt important que no pren tanta rellevància en altres casos on hi ha unes proves directes, no? I per tant, que davant d'unes proves directes es poden treballar altres aspectes com els atenuants o situacions paral·leles, però en un cas on tota l'acusació se sustenta amb indicis, lògicament hi ha molt més marge de defensa, sí.
5: Quan creus que pot començar un judici així i quan pot durar, Joan? Perquè, clar, aquesta és una de les qüestions clau, no? El cost que està tenint, tant per l'acusat com per tota la família, des d'un punt de vista, òbviament, mediàtic, però també judicial, ja, és enorme.
4: Sí, no és fàcil de portar per part de ningú i evidentment és un cas, com tu dius, molt mediàtic, que tindrà molta repercussió i que pot arribar a tenir repercussió fins i tot empresarial, no? Perquè no oblidem que, clar, que la persona investigada és el vicepresident d'una companyia importantíssima del nostre país. Sí que tot dependrà una mica, doncs, de les proves de càrrec i de descàrrec que plantegin tant la Fiscalia per una banda, els propis les ampliacions d'atestats que puguin fer els propis Mossos, com les proves que sol·liciti l'advocat de la defensa, no? Que ell, lògicament, ara pot sol·licitar l'ajuda judicial per obtenir informacions

0: intervinguin pèrits per portar pericials, etc. Sempre hi ha un límit màxim d'instrucció, però aquest pot arribar a ser prorrogat si les parts ho consideren i si el jutge ho considera oportú.
1: Joan, doncs crec que queda claríssim la dificultat que dèiem al principi d'aprovar un acte així, malgrat la transcendència que té, i que evidentment des d'un punt de vista, m'imagino que els que us dediqueu a això, ha de ser certament fascinant veure in situ i el que pot passar en les pròximes setmanes des d'un punt de vista estrictament tècnic, com es gestiona un judici d'aquestes característiques.
0: Segur, segur. I a més, com ja has dit, el Jonathan Andic té un excel·lent company defensor, que és el Cristóbal Martell, i que segur que en els propers dies veurem aportacions de contraindicis que segurament també seran notícia.
1: Joan Canyada, gràcies. Una abraçada.
0: Una abraçada a tots.
1: 3:15 del matí.
2: Jo recordo un altre cas en el que els periodistes es van trobar davant dels mateixos dilemes aquests, de que depèn en qui parlis, les versions són completament contradictòries, els indicis són molt poderosos, però cal demostrar-ho, que és el famós cas de la Dulce Neus, que vaig escriure alguna vegada més sobre aquest cas. Era un assassinat a un xalet d'Esplús, en el que va morir un empresari que el va matar una filla disparant contra ell, mentre dormia. I llavors aquí en seguida vam tenir dos versions. Una, l'empresari com un gran dèspota que abusava, maltractava a la família, a la dona, etc, etc, etc, tesis de la defensa. I la nena, per tant, angoixada, agafa un dia l'arma i dispara contra el pare, tesis de l'acusació. La Dulce Neus havia organitzat tan bé el crim que havia fet disparar a la nena, que tenia 14 anys, dels tres fills, i que era un crim de família, orquestat per la família. Llavors teníem dos versions. La versió de l'arpia contra el déspota. I era, des del punt de vista des dels mitjans de comunicació, tenia tot l'atractiu del món, perquè era una sèrie en si mateixa, tots els vericuetos que va tenir, que a més, després de que fos condenada a 28 anys de presó, encara va haver-hi una llarga història, perquè va tenir una relació amb el seu advocat, perquè es va escapar de la presó, perquè se'n va anar a Equador, perquè va ser una història d'aquestes de crims, no?
1: Bé, sí. digues.
3: Que al final, quan parlem d'aquesta cosa de la pena, dels titulars, la cosa mediàtica, és que és una dialèctica amb la qual el valor social del principi de la presumpció d'innocència s'alimenta o pren sentit justament quan hi ha aquests casos. I el que ens sempre quedem en el mateix bucle, que és que justament quan hi ha aquests excessos de la rumorologia, la gent que veiem que projectem la pena social, és quan acaba sortint reforçat. Vull dir, el principi d'innocència existeix per aquests casos en què l'excés social és inevitable, però és que sí, per això deia de J. Simpson, és molt resilient el principi d'innocència, té molta força social, té aquest sentit social, i és justament en aquests casos en què sembla que es transcendeixi que s'acaba alimentant i que ens ho ha reforçat. Tot aquest principi.
2: Però això, com en les pel·lícules, al final de tot, si no hi ha una confessió, que sempre tindrem el dubte, tant si és d'acusació com si és d'absolució. Perquè si és d'absolució també podem pensar que estem davant del crim perfecte.
4: Molt
1: breu, sisplau.
4: Un dels aspectes més rellevants que apuntava el Joan Canyada, a banda de que el teu destí pot ser diferent en funció de l'advocat que et puguis pagar de l'estratègia que puguis seguir, i en aquest cas està clar que Cristóbal Martell és un expert en processal i per tant que aniran a buscar l'anul·lació de les suposades proves que porta la investigació policial. Però el més rellevant també és que és igual ja quina sigui la sentència. Hi haurà gent que continuarà... però en termes socials hi haurà gent que continuarà pensant que ell és culpable, per molt que hi hagi una absolució, no? Perquè al final estem parlant de veure quin relat té més força,
2: si hi ha una absolució, seria en tot cas per falta de proves.
5: Clar, però és que
2: deixa el dubte obert.
5: A un judici penal la prova és bàsica per poder sentenciar en contra. No hi ha una altra. I sobre la presumpció d'innocència, jo crec que en aquest precisament cas la gent no l'està aplicant.
3: Clar, però el que dic és que no justament quan no s'aplica és quan
5: l'està condemnant, per indicis. La majoria de la gent ho està condemnant per indicis.
1: 9:03 de 3:15. Haurem de veure. perquè tinc la impressió que, efectivament, com ens deia també el Joan Canyada, veurem ara com ha passat quan hem vist judicis mediàtics, no,
2: ara,
1: com el del
2: ara
1: procés.
2: Ara veurem la lluita, la lluita
1: banda,
2: jurídica.
1: No? Ara veurem els arguments que aportaran uns i altres i veurem en els pròxims dies. Doneu-me res, 2 minuts i de seguida encarem les eleccions al Real Madrid. Avui ha d'haver-hi sí o sí candidat o no, sabent que, com diuen bona part de la premsa, hi ha hagut entrebancs per parar un tren davant de la possibilitat que hi hagués un candidat alternatiu a Florentino Pérez. Un moment.
6: Dia lliure amb Xavi Bundó.
7: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
8: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
9: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
10: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
11: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
12: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.

0: esports i molt més.
1: Capicat val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
0: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
2: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
3: Molt bé.
2: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
3: Perfecte.
2: Arribarem a tot?
3: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
4: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
6: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
5: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
6: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
5: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
7: RAC1
5: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
8: Via lliure amb Xavi Bundó.
9: 8 minuts i arribarem a les 10 en punt del 8 minuts i arribarem a les 10 en punt del matí. Com dèiem, és una de les notícies del dia també, sens dubte, des de l'àmbit purament, anava a dir purament esportiu, no, perquè ja no és només esportiu. Les eleccions al Real Madrid no tenen només component esportiu, tenen component polític i també empresarial i econòmic. Avui és l'últim dia perquè només va els estatuts del Real Madrid només donen 10 dies perquè hi hagi la possibilitat de presentar-se a unes eleccions. Florentino Pérez, que és qui l'ha convocat, evidentment es presenta. Hi ha unes altres traves, la més significativa és la qüestió econòmica, que s'ha d'avalar amb un 15% del pressupost de l'entitat, que és enorme el pressupost. I per tant això són vora 190 milions d'euros que s'han d'avalar en 10 dies. Oi que no tothom ho té? Doncs efectivament, només n'hi ha un,
10: Sánchez Galán,
9: que semblava que podia lluitar contra Florentino Pérez, que és Enrique Riquelme. Sabeu que n'hem parlat aquestes últimes setmanes. Bona part de la premsa ha anat explicant com Enrique Riquelme no ha tingut l'aval dels principals bancs espanyols, com hem sabut. Hem parlat també amb un expert laboralista, un expert en aquesta qüestió, més que laboralista, no, fiscalista, que apuntava que, efectivament, un banc pot no donar-te l'aval perquè considera que o no tens prou solvència o perquè les inversions que tens a l'Estat no són suficients, perquè potser les tens en un altre lloc, però també és veritat que molts mitjans de comunicació parlen de pressions de Florentino Pérez directament, a través d'ell mateix o de la seva empresa ACS, perquè no rebi els avals Enrique Riquelme. El cas és que hi haurà negociacions fins a l'última hora, fins a les 12 de la nit, té temps, perquè aconseguir avals. I sembla que l'avalador més probable ara mateix és Antbank, banca andorrana, però que té seu a l'Estat espanyol i, per tant, valdria igualment com la resta. Em deixeu saludar aquesta hora el periodista del diari El Periódico i que n'ha parlat d'aquesta qüestió, que és Fermín de la Calle. Senyor de la Calle, bon dia, buenos días.
11: Hola, buenos días.
9: Desde su punto de vista, por lo que sabe, ¿ha habido presiones del entorno de Florentino Pérez a los bancos españoles para que le nieguen un aval a Enrique Riquelme?
11: Bueno, no confirman oficialmente, como es obvio, que haya habido esas presiones, pero extraoficialmente sí se habla o hablan desde los entornos de estas entidades bancarias de que sí, el peso de Florentino dentro de los bancos ha hecho que se denegaran estos avales en el caso de el Banco de Santander y el BBVA, que son además dos entidades que han trabajado ya con Enrique Riquelme en otras operaciones, que es lo que en realidad sorprende, porque son bancos con los que ya había trabajado.
9: Claro, sorprende porque ya ha trabajado con ellos y no le avalan ahora mismo.
11: Eso es, le han denegado ese aval y ha tenido que ir a otro banco que no es un banco con el que había trabajado anteriormente, que es el Banco de Nueva Escocia, Escocia, sí. el canadiense, y el problema de ese banco es que no está en la lista del registro de entidades financieras del Banco de España. Por eso han tenido que ir a Antbank, que sí está, sí aparece, porque además tiene una filial física en el territorio español. Entonces, ya con ese, digamos, esa argucia o ese atajo, sí, pueden presentar el aval que sí le financia el Banco de Nueva Escocia.
9: ¿Sabemos si han llegado a un acuerdo, Fermín, o no?
11: Sí, ayer por lo menos nos dicen desde la candidatura que estaba cerrado ya el aval y de hecho lo que estamos es esperando que aparezca físicamente Riquelme en la oficina electoral ahora en Valdebebas, que es donde está, porque él ha comentado que hoy por la mañana iba a presentarse personalmente para confirmar la candidatura, dar la lista de los 9 directivos y el aval con toda la documentación.
9: O sea, lo que esperamos es que efectivamente Enrique Riquelme se presente y por lo tanto haya, por primera vez en cuánto tiempo, 20 años creo, unas elecciones en el Real Madrid ante Florentino, ¿no?
11: 26. Desde el año 2000 en el que ganó las elecciones cuando Lorenzo Sanz las convocó, porque él luego se va, pero cuando vuelve no hay candidato alternativo, ya es solo él el que se presenta. Entonces nunca ha tenido, salvo en las primeras, contendientes en el proceso electoral. Uh-huh.
9: Recordemos que obviamente Florentino Pérez, aparte de ser el presidente del Real Madrid, es el presidente de las compañías más grandes de España, como es ACS, que obviamente es una de las principales empresas, uno de los principales clientes bancarios, ¿no? Por supuesto, esto puede condicionar las entidades que, como nos decías, han decidido no avalar a Riquelme, ¿no?
11: Bueno, entiendo que sí. A nivel empresarial no tengo que ver mucho en eso, pero sí que nos dicen que, bueno, que el peso de Florentino es muy importante. Uh-huh.
9: ¿Qué tiene que pasar ahora? Si por la mañana se presenta Enrique Riquelme en Valdebebas, va a presentar el aval oficialmente, presentará los nombres y a partir de ahí ya es oficialmente candidato a las elecciones.
11: Ya es oficialmente candidato, se convocan, tienen 15 días para poner la fecha, que la fecha sería el domingo 7 de junio, y entendemos que la votación se va a hacer en Valdebebas y no en el Santiago Bernabéu, porque ese fin de semana es el de la visita del Papa.
9: Sí, es cierto.
11: Y el Bernabéu está programado alguno de los actos de la visita, entonces se votaría, creemos que se va a votar en Valdebebas. Y bueno, lo que sí parece claro es que Florentino en cualquier caso va a ganar porque tiene a los socios de gana, aunque es cierto que hay algunos que, bueno, después de la rueda de prensa del otro día, pues se han planteado votar al candidato alternativo en el caso de que se presente, que es lo que sí estamos esperando.
9: Eso no hay encuestas aún, me imagino, ¿no, Fermín?
11: No hay, pero bueno, sí se habla de que sería bastante importante entre un 80% de mayoría de Florentino.
9: Sí, ¿eh? Es una mayoría absoluta, sí, de Florentino Pérez en el caso que haya finalmente estas elecciones y se pueda votar entre dos candidaturas. Desde tu punto de vista, que conoces bien Madrid y lo que, en fin, la opinión pública y la opinión publicada, ¿a nadie les salta la alarma cuando ven que después de 26 años es la primera posibilidad que haya unas elecciones y que sea tan difícil llegar a que se produzcan entre más de un candidato?
11: A ver, aquí lo que se ha comprado es el discurso de que se ha blindado el club para la aparición de algún jeque o algún comprador externo y que los socios sigan siendo los dueños del club. Lo que pasa que cada vez es verdad que es más incómodo el acceso de estos socios al club porque se hace más complicado, empezando, por ejemplo, por las candidaturas, que claro, es que presentar 190 millones de aval exige tener un patrimonio muy alto, claro, y ya descarta a muchos socios. En realidad, el otro día en el listado no sé si había 3 o 4 socios que podían y muchos de ellos no se lo plantearían porque además son amigos de Florentino y entrarían en su...
9: Imagínate.
11: Pero rango.
9: Fíjate que este argumento que me decías que se lanza, ¿no? Que es el Madrid tiene que ser de los socios del Real Madrid. Tenemos que evitar de todas la posibilidad de que un jeque lo compre, pero el aval, digamos, no sería un impedimento para un jeque. Lo que lo podría impedir es, por ejemplo, el argumento de ser durante 20 años socio. Bueno, ese sí, pero el de tener mucho patrimonio no impide precisamente a alguien que es rico como un jeque árabe, ¿no? No es un argumento para poner como limitación ese 15%.
11: Sí, la verdad es que no tendría que ver con lo del jeque, pero bueno, ellos lo que hacen es que sea español, han subido al 20%. Solo el presidente tendría que tener el 20%, el vicepresidente, 20 años de socio, que eso sí lo subieron,
9: sí.
11: El vicepresidente 15 y luego el resto de miembros de la Junta el 10%. Aún así, hay también movimientos raros alrededor de la Junta, porque, por ejemplo, la figura del el banquero marroquí Anas Lagdari,
9: sí,
11: que es ahora mismo la mano derecha de Florentino, este tipo es socio compromisario del club cuando no reúne las condiciones para hacerlo. O sea, no tiene padre ni abuelo que hayan sido socios para poder heredar, entre comillas, el número de socios, y luego no ha estado en el entorno del club tanto tiempo como para ser compromisario. Entonces, hay algunas cosas que no están claras.
9: Claro, pero nadie lo imputa eso, no sale nadie a quejarse de eso.
11: No, el entorno de Florentino está muy blindado, por así decirlo. Uh-huh. Son gente que trabaja bajo sus órdenes, y luego en el club cada vez más complicado por lo que te decía. De hecho, bueno, pues en las juntas de socios que se deciden son socios compromisarios, y esos socios compromisarios los decide el club.
9: Fermín, estaremos pendientes porque, por supuesto, es una de las noticias del día si finalmente, después de 26 años, el Real Madrid tiene una competición electoral para escoger un presidente. Ya no tiene que ver solo, como has demostrado en esta conversación, en una cuestión deportiva, sino política y económica y de control de poder del Estado. Fermín de la Calle, periodista del periódico, un placer, de verdad, muchísimas gracias.
11: Nada, vosotros.
9: Gracias.
11: Saludos.
9: Les deu i un minut. Voleu fer algun comentari? Jo crec que el dibuix ha estat impecable. No?
7: O sigui... La pregunta és... Ai, perdona. La pregunta és en català.
9: Pues és igual, sí, la pregunta sí, no, i la pregunta no, ja és en sé, català.
7: No, una mica d'accent.
10: Una mica d'accent. Les neutres.
9: Si neutralitzes una mica més o menys, això és veritat. Però...
7: Clar, si només hi ha tres... que es poden presentar a president quan no estigui el Florentino Pérez, qui es presenta de president, si això és una societat anònima? Qui tindrà els avals per presentar-se? Quedarà buit? O canviaran el reglament? Claro, perquè, clar, tu has d'avalar igualment, no? Quan Florentino no estigui, haurà d'haver algú que hagi d'avalar els 180 o 90 milions.
9: Ja, sí.
7: És que queda vacante la presidència del Madrid.
12: Aquest sistema electoral, amb aquest aval tan elevat, és que està pensat per la continuïtat i per afavorir l'estatu quo. I, òbviament, estem parlant d'un personatge, Florentino Pérez, que ja hem dit més d'una vegada, que té uns tentacles empresarials i bancaris, que és que pot comprar... literalment, la seva pròpia continuïtat, perquè és una xarxa clientelar que treballa només per això.
7: La batalla que va fa, no sé si són 10 o 12 anys, que va tenir a Iberdrola amb el Sánchez Galán, la va perdre. Llavors, no és que el van fer fora d'Iberdrola, sinó que no va poder optar a poder entrar en el Consell d'Administració d'Iberdrola perquè el Sánchez Galán li va vetar. I ara està interpretant que el volen fer fora del Madrid. I això és una... I això és bàsic. Jo crec això que això és el motiu de la seva compareixença de l'altre dia. I la meva és que ha fet un Sánchez, en el sentit de que ell ha anticipat les eleccions per no donar-li temps als altres a preparar-se-les i per tenir el millor moment per guanyar-la. Jo tenia claríssim que es presentarien perquè el proper president del Madrid serà el Riquelme. No ara. Dintre de 4 anys, quan el Florentino no estigui. I el que ha de fer aquest senyor és donar-se a conèixer. O sigui, entrar en el mercat, perquè no el conec ningú.
13: Jo crec que la roda de premsa jo la vaig veure i em vaig quedar al·lucinada. Perquè jo tenia una imatge del Florentino com a un home tot poderós, potent, un magnat de control, de total. I la roda de premsa vaig veure una persona senil amb dificultats d'expressió, amb incapacitat per adonar-se'n de lo que estava passant i lo que ell estava fent en aquells moments, i això que ha dit el Fermín, de que molta gent en aquell moment va pensar, ostres, qui tenim a la presidència del club? Clar, si això no sé si arribaria al punt de que perquè Florentino pogués ser derrotat per una altra candidatura, l'altra candidatura hauria de ser suficientment potent i engrescadora com perquè la gent canviés, diríem, no? Però va ser demolidora. O sigui, jo crec que va ser demolidora.
12: Clar, però al final la xarxa clientelar no necessita ni tan sols una
13: posada en escena
12: potent, però a mi em sorprèn com fa 4 dies parlàvem d'aquells cartells que havien sortit a la M30, no? Sí, sí. En contra de Florentino Pérez, i ara resulta, com ens deia el Fermín de la Calle, que té possibilitats de guanyar amb més d'un 80% de suport, no?
10: I és que justament això, crec que cal fer una anàlisi completament maniqueu i irracional i identificar el Madrid amb el mal, que és el valor.
7: Déu-n'hi-do.
10: Llavors, dit això, clar, a ningú ens ha sorprès...
12: Amb el mal.
10: A ningú ens ha sorprès que, clarament, o sigui, que Florentino vagi a tornar a guanyar. Jo és que fins i tot ho portaria més enllà, aquesta idea de...
13: Que les vegades que ha guanyat, com ha guanyat?
10: I que el desig de... O sigui, la por de, que els socis, si els, que els socis suposadament no voldrà que es privatitzi el club. Crec que això és completament al revés, vull dir, el Madrid representa... El que representa, o sigui, representa un desig documentat en els pitjors moments de la història de la humanitat d'identificar-se amb l'autoritat i el poder i cedir a qualsevol mena de responsabilitat. És la idea d'identificar-se amb el que guanya i amb el fort i també jo portaria fins a l'extrem de cedir qualsevol responsabilitat democràtica en nom del poder. Jo crec que fins i tot podria guanyar fent campanya per la privatització i que el soci del Madrid s'identifica amb aquesta... Que és una passió perfectament documentada, la de voler que guanyi el més fort i... a votar en contra de la democràcia. Jo crec que és una cosa que el soci de l'aficionat del Real Madrid és perfectament coherent si ho fa.
9: Deixa'm dir només un argument sobre això.
10: Ja ha passat amb el Barça,
9: aquí passa el mateix amb el Barça. El que passa amb el Barça, Fonto?
7: Ara, el que estàs dient és aquí passa a Catalunya mateix amb el Barça. La gent és de vol de guanyar.
10: El Barça representa la llibertat i el Madrid representa el poder.
9: Exactament el mateix. Ara parlarem del Barça, però de la Champions. Perquè de moment eleccions encara n'hi ha a Can Barça. Però no, anava a dir una cosa sobre això, que és que l'argument aquest de protegir el Real Madrid perquè continuen sent dels socis.
10: El soci quan, pot votar quan, deixar de ser soci.
9: Clar, és que...
10: Això ha passat a la
9: és un argument molt estrany el de dir que el que vols és que el club continuï sent dels socis quan... Crec que ha dit Fermín de la Calle que hi havia tres socis que es podien presentar.
7: Sí. És el que he dit.
9: Tres.
7: Que això ho hauran de canviar.
9: Bueno, sí.
7: Bueno, els compromissaris ho hauran de canviar, perquè és que no es podrà presentar ningú.
9: No es podrà presentar ningú.
12: És un cortijo.
9: 10:07, un momentet, de seguida anem cap a Oslo. Un moment.
14: RAC 1. Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
15: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la sinfonia renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
14: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
16: Abona't a la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya. Gaudeix del millor preu i d'avantatges exclusius amb els abonaments del TNC. Fins a un 45% de descompte. Viu al Teatre Nacional.
17: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
18: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
19: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
18: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
19: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
20: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
21: Mira, és encara més bonic que la botiga.
22: I cap tot, com ens deien.
21: L'hem encertat. A Fàcil Mòbil, compartim les vostres il·lusions. Aquella habitació que t'imaginaves, ara és a casa teva. Fàcil Mòbil, fes-ho realitat.
23: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
24: RAC 1. Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. Viurem la semifinal de la Copa del Rei de Futbol Sala Barça-Jaén. A les 6 des d'Oslo, final de la Champions femenina de futbol Barça Olímpic de Lió amb la narració de Clara Rodergas. A més, l'última jornada a Primera Federació, Tarazona Sabadell, Europa Eivissa i Hèrcules Nàstic. I a les 9, l'última jornada a Primera Divisió. Una final per la permanència a Montilivi, Girona Elx i també València Barça i Espanyol Reial Societat. Per rematar-ho, tu diràs fins que faci falta. El Barça, l'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: RAC1. Tots som u.
8: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9: 10 i 10 minuts. Què, anem cap a Oslo o no? Clara Rodergues, bon dia.
0: Què tal, bon dia.
9: Com ho portes?
0: Bé. He de dir que ahir estava una mica preocupada perquè...
9: Per
0: no sé si em veu escoltar, tu diràs, no tenia gaire veu, però estic millor. Estic millor.
9: Sí, que ho vaig veure. Veig bé, per
0: sí.
9: Això, ara.
0: Ara, mira, sí, estaré callada tot el dia, fins a l'hora del partit, seguirem prenent-nos coses calentetes, dopant-nos i farem el que podrem.
9: El pitjor moment, aquesta trucada, t'agafo, no? Volies estar callada tot el dia i mira...
0: No, però així em calibro com estic.
9: Home, és un dia molt gros per molts motius,
0: sí.
9: Perquè és la 6a final de Champions consecutiva pel Barça femení, que és, això vol dir que és història, que pot ser el quart títol, que l'enfrontament té tot el morbo del món, perquè el rival és l'Olympique de Lió, que és la gran bèstia negra i el gran dominador durant molt de temps del futbol femení mundial, i perquè l'entrenador de l'equip rival era del Barça, també. I a sobre, la possibilitat que sigui l'últim partit de l'Alexia Putellas. O sigui, la quantitat d'ingredients que té aquesta final és extraordinària, eh?
0: Sí, moltíssims. La del 2024 també en tenia molts, me'n recordo, perquè també sabies que era l'últim partit de Sandra Paños, bé, de fet era suplent, de Mariona Caldentei, també l'especial, el fet de jugar en un estadi que era tan culer aquell dia, que sabies que era un desplaçament històric que no s'havia viscut mai, però aquesta té realment encara més components. És com el gran duel, la gran final, a més vens de perdre l'any passat a Lisboa, que això també les jugadores del Barça... Ja sabem que quan perden, se'ls queda a dins clavat i s'ho posen entre cella i cella, tornar, sobretot pel fet de no decebre l'afició, perquè tenen també aquesta sensació que, com que l'afició sempre es desplaça tant, quan no aconsegueixen donar-los l'alegria, encara se'ls queda més a dins aquest dolor. I van dir que tornarien i tornen a ser aquí en una temporada que no ha estat fàcil, perquè hi ha hagut lesions importants, Pàtria, Aitana, tot aquest run-run també, no?, de saber que algunes jugadores marxaran, que el futur d'Alexia no està clar. El fet d'haver perdut també la final de l'any passat els posava una mica més de pressió. Ahir ho deia Alexia, que van notar que l'inici de temporada no era com les anteriors, que tu començaves ja amb aquest convenciment que ets el millor equip, sinó que vas començar amb una mica com de dubtes o una sensació diferent, però hi tornen a ser aquí. Han tornat a aconseguir-ho. Un cop més s'han passejat en els trofeus espanyols, com passa cada any, perquè la diferència és abismal, i Europa han aconseguit tornar a plantar-se a la final contra aquest Lió, que és el gran rival, el gran referent també de sempre, perquè té 8 Champions i és un equip que ha fet la feina que ha fet el Barça ara des de fa molts anys i que ara hi torna amb Michel Kahn, que té una millonada per poder invertir i fer créixer el projecte, i a més amb Giraldez, que sabem que és un tros d'entrenador que coneix el Barça, i això avui també dona aquest component que farà que sigui un partit molt interessant a nivell de banquetes entre Pere Romeu i Jonathan.
9: Partit a les 6 de la tarda, quina hora us hi poseu, Clara?
0: Mira, ja a partir de les 4 tindrem el Pau voltant també per fora l'estadi, una mica veient l'ambient de la gent, sí. I a les 5 la prèvia pura amb en Puig i companyia per explicar els 11s, parlar amb companys periodistes que estiguin a l'estadi, quines sensacions tenen, anar escalfant motors, i a les 6 ens hi posem a explicar tant de bo la quarta.
9: Ara preguntaré a tu i al Pau on està també per l'ambient a Oslo, perquè em consta que de les últimes finals, evidentment, per la distància i per la dificultat de desplaçament, home, no serà la més lluïda des d'un punt de vista dels aficionats, que havien fet desplaçaments històrics, i òbviament això ho complica una miqueta. Però deixeu-me saludar aquesta hora del matí el director esportiu del Barça femení, que és en Marc Vivés. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
9: Com arribeu a la final, Marc? Com porteu els nervis?
1: Bueno, la veritat és que arribem amb una il·lusió tremenda, no?, per tot el que acabeu d'explicar ara, per tot el que ha descrit molt bé, i, bueno, molt, molt, molt, molt il·lusionades.
9: Com està l'equip?
1: Doncs jo crec que l'equip està en el millor moment com podia arribar. O sigui, jo crec que l'equip està, i a més amb una maduresa, amb aquesta combinació que tenim de maduresa i joventut, que la veritat fa que estic convençut que serà un partit que tindrem opcions de guanyar-lo. Serà complicat, però tindrem opcions.
9: Quin mèrit que té, anava a dir, ja no només la trajectòria dels últims anys, no? Perquè arribar a una final de Champions, com sabem, és dificilíssim. És que el Barça en porta 7 en 8 anys, 6 consecutives, i a més, com apuntava també la Clara Rodergues, no?, la distància que hi ha entre les competicions domèstiques i la Copa d'Europa, no? Imagino que això és una de les dificultats que deveu tenir cada any per intentar de planificar una temporada, sabent que a la Lliga sovint no hi ha rival, no?, i a la Copa de la Reina o a la Supercopa, i trobar amb grans equips internacionals en moments puntuals de la temporada.
1: Sí, no, la veritat és... Bueno, en primer lloc, donar aquesta visió de que realment el que s'està fent és algú que jo crec que amb el temps ens donarem compte de la magnitud, no? Perquè tot i ser, que és cert que som molt dominadors a la Lliga Espanyola, però Jo el que vull donar sobretot en valor és el fet de que l'equip, tot i les dificultats, també dintre de la Lliga Espanyola, el Madrid s'ha reforçat, però tot i així ens hem seguit demostrant que no afluixem, que no afluixem, i que aquest grup de jugadores doncs té una ambició increïble, i el fet de tornar a arribar a una final, jo crec que el que deia, que amb el temps ens donem compte de la magnitud del tema.
9: Mm-hmm. El fet que hi hagi Jonathan Giraldez a l'altra banda de la banqueta, com us deixa, Marc?
1: Bueno, a veure, hi ha aquella part que entenc, que entenc que el fet que estigui Jonathan, que el coneixem, ens coneix, doncs dona un al·licient que ens el prenem com a algú positiu, no com a algú negatiu. És una evidència que ell ens coneix, que coneix les jugadores, però també penso que el Pere ha donat el seu segell, que el Pere d'alguna manera hi ha en aquells trets que són diferents que quan estava aquí el Jonathan, i bueno, jo ho visc com un al·licient. Mm.
9: Serà l'últim partit d'Alexia Putellas amb el Barça?
1: Bueno, ja sabeu que no és moment de parlar-ne. Jo crec que Alexia ara, com tots, està pensant en el partit d'aquesta tarda, i estic convençut que a partir de la setmana que ve doncs començarem a aclarir totes aquestes coses.
9: Clar, hi ha una qüestió aquí fonamental que se n'ha parlat moltíssim també, i ara que parlàvem també del nivell de la Lliga Espanyola i de com es reforcen els clubs europeus, crec que ahir Joan Laporta deia que clubs com el Lió volen endur-se tothom del Barça, no? Perquè el Barça és el gran model del futbol femení europeu. Vosaltres noteu cada cop més difícil això, la pressió dels grans clubs per endur-se talent del Barça?
1: Sí, sí, és totalment cert. Al final, en aquests 3 anys que porto aquí, he vist l'evolució del mercat, el mercat que ara actualment penso que està totalment inflacionat, la competitivitat que hi ha ara, la competència que ja no existia fa uns anys, no? I això sí que és una realitat i no ens hem d'amagar. Tot i així, dintre del nostre model i dintre de les nostres possibilitats, doncs penso que tenim aquells ingredients per poder seguir sent un club referent i un club que, bueno, el mirall de futbol femení a Europa.
9: Des d'aquest punt de vista, clar, tenint en compte la potència també econòmica d'altres projectes, no? Clubs anglesos, el mateix Lió, tenen molt múscul econòmic. El Barça encara pot competir-hi des d'un punt de vista econòmic, amb contractes, amb ofertes?
1: Bueno, crec que seria enganyar en el sentit de nosaltres no podem, evidentment, assumir els traspassos que s'estan actualment al futbol femení, però repeteixo, tampoc és el nostre objectiu. Nosaltres tenim una idea molt marcada, estem traient jugadores joves de molt, molt potencial que després em dono compte, no?, que el potencial que tenim aquí el vas a buscar fora i no existeix, el tenim aquí, el valor. I el que sí que serem capaces és de conservar el que tenim, de potenciar el que tenim, i per què no de poder fer algun dels fitxatges que tenim en ment per poder reforçar la plantilla.
9: Esteu fent feina en això? Hi ha alguna operació que estigui pròxima?
1: Evidentment, estem treballant des de fa molt de temps i tot arribarà en el seu moment, i estem fent tots els possibles, doncs, per tenint en compte que el mercat està molt difícil, tenint en compte que són operacions complexes, però estem fent tot el possible per poder executar-les.
9: Torno a Alexia Putellas per fer una darrera pregunta. En Marc Vivés ja sap com acaba la història d'Alexia Putellas? És a dir, de si es queda o se'n va? A aquestes hores ja sap quina és la decisió d'Alexia Putellas?
1: En Marc Vivés sap que té un gran respecte per Alexia, igual que Alexia té cap al club i cap a nosaltres, i torno a repetir, o sigui, ja no és tant el que sàpiga jo o no. Crec que el que hagi de passar, doncs, Alexia en el moment adequat es manifestarà, i jo ara mateix entenc les preguntes, però és que ens centraria normalment únicament en el que ens ve ara, no? Que ens ve una final espectacular, amb els 2 millors equips per mi que hi ha actualment a Europa, i això és l'objectiu ara, només parlar d'això.
9: Aprofito perquè parlant d'aquesta final, pot condicionar aquesta final el fet que hi hagi aquest debat?
1: No. A més, internament, una cosa és entenem el soroll que es pugui fer fora, entenem la incertesa que pugui fer fora, però a dintre, internament, estem molt centrats en el que hem d'estar i molt convençuts. No ens afecta.
9: Mm-hmm. Marc Vivés, molta sort aquest vespre, aquesta tarda, vaja, a les 6 de la tarda, a la final de la Champions, que és la 6ª consecutiva, és que això és increïble, del Barça femení buscant la 4ª corona davant de l'Olímpic de Lió, amb tots els components que hi hem narrat. Moltíssima sort.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
9: Gràcies. És el director esportiu del Barça femení. Clara, evidentment, vaja, amb aquest component difícil d'aquesta final, eh? No sé quina opinió tens tu de si pot afectar l'estat d'ànim de l'equip o de la pròpia Alexia saber quin és el seu desenllaç, diguem-ne, o que es parli tant d'això.
0: Clar, ahir ho comentàvem, tu diràs que, evidentment, Alexia s'ha guanyat el dret de fer el que vulgui, ho ha fet tot pel Barça, és la gran referent de tot aquest procés de canvi, aquesta futbolista que des de molt jove va arribar, va començar a ser la líder, a ser la millor, primera pilota d'or per al Barça i per una jugadora catalana, referent absolut per jugadores més joves, imatge també de màrqueting, no? De moltes marques, etc, que després llavors obre la porta a altres. Ha canviat el club, ha canviat la història del futbol practicat per dones i estarà al seu dret de fer el que vulgui. L'altre tema és que si tu ho dius abans de la final de la Champions, unes setmanes abans t'estalvies potser tant debat i també que hi ha molta gent que... Clar, tu avui veuràs Alexia jugar un partit, una final de la Champions i tant de bo aixecant la Copa i potser és l'últim cop i no ho saps encara. I és com una sensació estranya de que et podries acomiadar millor si finalment marxes, o l'últim partit del Camp Nou també, que va marxar plorant, tot i que ella deia que era perquè era una setmana complicada, sí que va marxant, doncs evidentment ho fa més especial. Jo crec que ella té la capacitat de fer que no l'afecti. És un animal competitiu i si té la decisió presa, que jo imagino que sí que la té, l'altre tema és que l'hagi comunicat o no, sabrà com gestionar-ho.
9: Bueno, de fet, li he preguntat a Marc Viver sobre això, si ell ja sabia i s'ha fotut a riure. Sí. Que suposo que els silencis i els somriures es poden interpretar, òbviament. No sé si des d'aquí voleu fer algun apunt, perquè ho donem per fet, tot el que està passant, no? Des de fa temps, però està bé de tornar a aturar-ho i dir...
13: Extraordinari.
9: És absolutament extraordinari. Sí, sí, t'ho diuen fa 10 anys, els últims 8 que ha viscut el Barça femení. És increïble, però ja no només per títols o per arribar a finals. És el canvi cultural, diguem-ne, no? És convertir...
13: L'estadi ple.
9: L'estadi ple és convertir en un referent a nens i a nenes, ja no només a nenes, no? Allò que es va dir al principi, oh, ja tenen un referent a nens, no? És que hi ha nens que porten samarreta d'Alexia, no? Bueno.
12: És que la batalla que han lliurat aquestes jugadores no és només esportiva, no? Ha sigut una batalla social, de portar el futbol femení i de demostrar que pot estar al màxim nivell malgrat que està a anys llum de les inversions econòmiques que hi ha en el Barça masculí, no? I des d'aquest punt de vista crec que una de les grans victòries, amb independència de què passi en el partit d'aquesta nit, és haver aconseguit això, no? Trencar aquesta barrera social, convertir-se en referents, no? Tu ho deies, Xavi, no només de moltes nenes, sinó també de molts nens. I això és altament important. Per tenir un impacte social.
2: Jo volia fer una referència a l'Aleix
9: Apotet. A l'Espanyol, ara volies.
2: Saps que es va formar...
9: Ah, que es va formar l'Espanyol.
2: Es va formar l'Espanyol.
9: Tu a lo teu, eh?
2: Jo a lo meu, sempre.
9: Fonta tu a la
2: teva. Perquè si parleu com si les coses... Home, va ser a l'Espanyol, va ser un gran pioner del futbol femení.
9: I tant.
2: I tant. Era el que ho guanyava tot, quan no era professional. I el que li està passant ara al Barça con respecte als clubs grans europeus és el que li passa normalment a l'Espanyol, a la seva pedrera, que li fitxen els jugadors al Barça i amb el futbol femení.
12: També és molt rellevant que persones que són alienes o que se senten alienes, no?, al món del futbol, com pugui ser jo mateixa, no?, veus el Barça femení i sí que et genera una vinculació. Però justament per això, perquè la batalla no és només esportiva, va molt més enllà, amb els pocs mitjans amb les que moltes vegades han hagut de demostrar la seva vàlua, no?, des del punt de vista esportiu i també des del punt de vista de la qualitat humana, perquè també el Barça femení i el futbol femení en general representa uns valors que jo considero que el futbol masculí deixa molt que desitjar en aquest sentit.
9: Em deixa saludar el Pau Bonasta, que també corre per Oslo. Pau, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
9: Que ja t'ha enviat la Rodergues a donar voltes per Oslo per veure què tal està l'ambient, i ha dit després, abans del partit, ja estarà el Pau Bonastre donant voltes. No, és una de les qüestions fonamentals, perquè hem vist moltes imatges de grans èxodes blaugranes per Europa, des d'Eindhoven a Portugal, també a Bilbao, a Turí, no? Amb grans desplaçaments. Aquest serà potser el més petit de les últimes finals de Champions, diries o no?
3: De les últimes, segur, perquè evidentment els que van ser a Bilbao o a Lisboa, per exemple, us podran explicar que allò va ser una bogeria, la quantitat de gent que hi havia, com es va viure, amb la intensitat que es va viure. Això d'avui serà una mica diferent per la distància lògica que hi ha entre Catalunya i Oslo, per les males combinacions de vol. Ahir ens explicava la gent, vaja, totes les aventures que havia per arribar fins a la capital noruega, agafant, vaja, avions en diferents aeroports d'Europa per fer escala, i això, lògicament, complica i molt l'arribada d'aficionats blaugranes cap aquí, cap a Oslo. N'hem anat veient. Avui, ja pels carrers del centre d'Oslo, comencem a veure algunes samarretes més del Barça, també alguna de l'Olímpic, però majoritàriament del Futbol Club Barcelona, que tot apunta que avui els seus aficionats tornaran a ser, malgrat tot, seran majoria a l'Uleval Stadium aquesta tarda.
9: Quants se n'esperen, Pau?
3: D'aficionats del Barça, és una mica una incògnita, estem parlant d'uns quants milers, però hi ha un grapat d'entrades que es van vendre via UEFA, uh-huh, i hi ha molts aficionats del Barça que les van comprar a través d'aquesta via. Per tant, haurem d'estar molt atents també de com es tenyeix la graderia, però vaja, s'esperen uns quants milers. L'estadi és d'uns 27.000 espectadors, totes les entrades venudes. Hi ha una part de les entrades que pertanyien al Barça, que el club les ha retornat a la UEFA, però, com us dic, aquesta venda lliure que hi va haver durant unes quantes setmanes a través de la UEFA, es van acabar ràpidament, i intuïm que hi haurà molta gent del Barça que tindrà entrades a través d'aquesta via.
9: Anirem parlant al llarg del matí per veure com està l'ambient per Oslo, ciutat tradicionalment freda, en general, perquè és Noruega, no deixem d'oblidar-nos-en. Tradicionalment
3: una
9: molt...
3: Una mica més. Ahir feia bon dia, però avui fa una mica més de fresqueta.
9: Veus?
3: Sí,
9: veus?
3: Ja està bé, també.
9: No, perquè anava a dir que és tradicionalment un lloc on molt pioner del futbol femení, precisament, no? Hi ha molta afició allà, i veurem com és l'ambient a l'estadi aquesta tarda. Anava a fer una darrera pregunta a la Rodergas, que és, Clara, per la gent que no és aficionada habitualment al futbol femení, a veure, és aficionat al Barça o li agrada veure finals d'aquest tipus, de qui ha de tenir por de l'Olímpic de Lió?
0: Uf! És que...
9: Si començo no acabo, que... no, vols dir?
0: No, perquè el Lió, clar, el que té és que, ahir ho repassàvem, tu mires l'11 titular i hi ha futbolistes que porten sent les líders d'aquest Olímpic de Lió tota la vida, que són Reinhard, per exemple, Heierberg, que és un emblema aquí a Noruega, perquè, de fet, aquí, quan la selecció espanyola, les jugadores van plantar-se, doncs Heierberg ho va fer. Heierberg va guanyar la pilota d'or i a les portes d'un mundial a la seva selecció es va plantar per demanar equiparació a nivell de salaris a la selecció noruega. Vull dir que és també un referent aquí.
9: Home, i va prendre-li, Heierberg li va prendre una final al Barça, no? O més d'una, de fet, no?
0: Unes quantes. Sí, unes quantes. Dues, de fet, el 2019 i el 2022. I encara continuen sent líders, continuen sent titulars, i això a mi m'impressiona. És un equip també amb jugadores molt potents, molt físiques, com, per exemple, Dumorné, una jugadora que a mi m'encanta, és una jugadora brutal. Brand també és una futbolista molt talentosa, que algun cop fins i tot havia sonat que potser interessava al Barça. I té una banqueta potent. És a dir, tu mires l'11 titular i és un 11 molt top, anem. I tu mires la banqueta i tenen un fons d'armari que també és brutal. Però bueno, i tenen l'experiència aquesta extra,
9: sí.
0: d'haver guanyat encara més Champions, però el Barça també l'està guanyant. I si el Barça aconsegueix treure la millor versió de totes avui, té opcions clarament per guanyar, perquè està molt igualada. I ho comentàvem també ahir, que tens potser més banqueta que l'any passat. I que aquí Pere Romeu també ha de ser intel·ligent a l'hora d'utilitzar-ho.
9: Clara, després parlem d'aquí una estona. Pau, també, una abraçada forta a tots dos.
0: Adéu.
9: Va, i abans que tanquem tertúlia, deixeu-me saludar el Miquel Agut, que porta una estona esperança, perquè és l'altre prota del dia esportiu, el Girona. Hola, Agut!
4: També tenim una final avui, sí.
9: Sí, noi, sí, noi. Mira que tinc el Fonte, que avui ve tranquil, perquè, clar...
5: És molt divertit l'últim partit jugant alguna cosa. Eh?
9: Sí, sí, home, sí, molt divertit,
5: és
9: sobretot.
5: És divertit.
9: Sí, sí, no, que posa emoció, això, sens dubte, però...
5: Jo porto 2 anys, no igual, sé si... ja estic acostumbrat.
9: No sé si definiríem el partit d'aquesta nit, Agut contra l'Elge Montilivi, de dramàtic, de tensió dramàtica.
4: Home, sí, perquè, clar, un descens de categoria en un club que està adaptant-se encara, perquè tot just és la sisena temporada, primera divisió, quarta de la segona etapa, doncs que està adaptant-se a la categoria, que s'hi vol consolidar, si avui el Girona no guanya, i si no guanya, empati o perdi, és equip de segona divisió la temporada que ve, vol dir que s'ha de fer un projecte nou, que no té res a veure amb aquest ni amb l'anterior, i vol dir que mitja plantilla tranquil·lament marxarà, perquè evidentment són jugadors que tenen un caixet i que no jugaran a segona divisió. I vol dir que si tu a segona divisió has de fer un projecte, ha de ser molt inferior i amb unes característiques molt, molt, molt pitjors que aquest. I llavors això també afecta a la massa social, per si n'hi ha més, si n'hi ha menys, i el camí que està seguint el Girona d'intentar consolidar-se entre la massa social i, a més de consolidar-se a primera divisió, passa per guanyar avui. És l'única manera, i sí que pot ser, diguem-ne, dramàtic en un club que, a més, ja no siguin finals, perquè hi ha partits que són molt importants, però després, per exemple, si els perds, tens una promoció per intentar esmenar la rada inicial i poder tenir una segona oportunitat de descens, posem per cas, però en partits definitius, que són molt importants, el Girona Montilivi històricament no ha tingut grans resultats, i això no sé a la plantilla, perquè molts dels jugadors no han viscut aquest període, són més recents, però entre la massa social les ferides no cicatritzen mai, i quan arribes a partits com aquests sempre t'apareixen fantasmes i antigues decepcions que et fan estar molt més inquiet abans del partit. I avui és un partit molt important, no només esportivament, sinó també des d'un punt de vista social i d'estructura de club pel Girona.
9: Clar, pel futur, no? Perquè no és el mateix baixar una segona divisió amb el cost que tindrà, com deies, de plantilla, que continuar, doncs bé, mantenint categoria i construint aquesta estructura, normalitzar que el Girona és de primera, diguem-ne.
4: Clar, no, home, i a més, si tu mires a segona divisió aquesta temporada, puja el Racing de Santander, que ha estat 14 temporades, de, crec que eren des de l'última vegada que va jugar a primera divisió.
9: I era un històric, el Racing.
4: Clar. Sí, sí. El Saragossa potser baixa a primera federació. Vull dir que baixar és molt fàcil, però pujar és molt difícil.
9: Sí, sí.
4: I llavors, doncs, del que es tracta és d'intentar no baixar, i encara sort que tens aquesta oportunitat, depenent de tu mateix, en un partit com aquest, per molt que dins del club s'esperaven que la temporada, no dic que fos tornar l'equip a la Champions, en cap cas, però que la temporada acabés d'una manera o molt més tranquil·la o molt més engrescadora que no pas amb aquest últim partit, que serà de caixa o faixa.
9: Acabo amb una cosa. Si fos un jugador normal, segurament ja no estaria jugant. Però hi ha un senyor que és un heroi, bàsicament, que és un símbol del Girona, que es diu Stuani, que de normal, per edat, per condicions, pel que sigui, no hauria d'estar jugant, i porta infiltrat partits, i no sé si fins i tot creus que per optar aquesta èpica poden fer-lo titular avui.
4: Jo crec que depèn molt de les sensacions d'Estuani, però és un dels dubtes que Mitchell no va voler revelar ahir, i tinc la sensació que és un dels noms que està sobre la taula. I jo crec que en molts partits de la temporada ha estat per un criteri futbolístic, perquè Estuani té 39 anys, en farà 40 a l'octubre, i si vols anar a buscar el rival i a pressionar-lo, etcètera, segurament et fan falta cames més fresques, però com que avui t'hi

0: temporada i has de fer gols i el jugador que té més gol d'aquesta plantilla és ell, si respon bé a la infiltració i confirma, per exemple, quan li preguntin pot jugar, una hora, per exemple, doncs una hora, doncs potser a mi no m'estranyaria gens avui, així com en altres partits no ho veia, avui no m'estranyaria gens que fos titular i que pogués encarrilar el partit sense haver de sortir a resoldre'l i que la feina que fes ell de cara a porta els altres la poguessin defensar durant, posem per cas, mitja hora abans del final del partit.
1: El Fonta fa cares.
2: És que jo ho faria al revés.
1: El què? Que entrés després?
2: Sí. Ja, l'Estònia ha d'estar al final del partit al camp.
1: Ja.
2: Perquè sempre... És que és molt important el públic avui. Avui s'ho ha de creure. El que s'ha de creure que avui guanyen el partit és el públic. I el públic, si tens l'Estònia al camp, fins a l'últim minut pensaràs que pots ficar un gol.
1: Totalment.
2: Si no el tens al camp, no sé, no he seguit molt el Girona, però l'Estònia és garantia de gol. Mm. O sigui, està el tio, bueno, és que va a todo. O sigui.
1: És duel de vida o mort. Girona-Elx a Montilivi, a les 9 de la nit, primera o segona? Victòria primera, empat o derrota segona. És així.
0: I que
1: segurament no ho hauríem dit, fa dos mesos o tres mesos.
2: És una final. Si vas a jugar a la final de Copa del Rei.
1: Sí, sí, sí.
2: Però això és el mateix. Has de guanyar.
1: És que ara ho creu.
2: És que no hi ha una altra.
1: És així.
2: Sí, no...
1: Agut, et sentirem. I espero poder-te saludar demà amb l'alegria de la permanència del Girona.
0: Tant de bo puguem parlar demà. Gràcies, una abraçada per tots.
1: Una abraçada, Miquel, una abraçada. Adeu. 10:35 minuts. Ara, si ho deixem córrer ja... Ai, senyor.
3: Ai,
1: senyor.
3: Ai,
1: la que ens ve avui. La que ens ve avui.
4: Vull dels colors de la nostra roba.
5: Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
6: Els detergents de Tersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
7: El carburant puja. I continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
8: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
9: I tu, què vas disfressat?
10: Aquest pista boníssim.
11: Navius? Cirera?
12: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
13: No t'ho pone estrany, al final?
14: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
15: No us he drogat. Us he enverinat.
16: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
17: RAC 1.
18: La primera va ser a Gòtava.
19: Sou les reines d'Europa!
18: La segona, a Indova. La tercera, a Bilbao.
19: Ven amunt, Alexia, ven amunt, capitana!
18: I la quarta ha de ser aquest dissabte, a Oslo.
19: El Barça és finalista de la Champions League.
18: A les 6, des de l'estadi Ullevål de la capital noruega, Barça Olímpic de Lió. Les blaugranes volen coronar-se reines d'Europa aixecant un altre Champions. Viviu la gran final en directe a RAC1 amb la narració de Clara Rodergas, Xavi Puig, Jaume Molló, Pau Bonastre i els comentaris de Soraya Chaui i Pere Aragai. Aquest dissabte a les 6, Barça Olímpic de Lió. Si és la final de la Champions, és dia de RAC1.
20: RAC1. Tots som un milió.
18: La final de la Champions femenina es juga a RAC1 és una gentilesa de Matlle Origen i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
21: Dia lliure. Amb Xavi Bundó.
1: 10:38 minuts. Vinga, hora d'actualitzar la informació del que ha passat mentre fèiem tertúlia. Hola, Judit Vila, bon dia.
22: Bon dia.
1: Jordi Claret, bon dia.
23: Bon dia.
1: Com us explicàvem, el Barça podria aixecar avui la seva quarta Champions a Oslo contra l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez, la capital noruega que acull aquesta

0: que també n'hi ha alguna. Avui ja es comença a respirar més ambient de final respecte a ahir. Avui que el Barça vol aconseguir la quarta Champions de la seva història, estarà acompanyat per més de 4.000 culers que es desplacen des de Catalunya, també amb el suport de la comunitat local, que també es volcarà amb el conjunt blaugrana.
1: Gràcies, Pau. Precisament d'aquesta final d'Oslo n'hem parlat fa una estona al Via Lliure amb el director esportiu del Barça femení, en Marc Vivés, que no ha volgut aclarir el futur precisament d'Alexia Putellas. Diu que la jugadora està centrada a la final i que les pròximes setmanes s'aclarirà tot plegat.
2: Bueno, ja sabeu que no és moment de parlar-ne. Jo crec que Alexia ara, com tots, està pensant en el partit d'aquesta tarda i estic convençut que a partir de la setmana que ve doncs començarem a aclarir totes aquestes coses.
1: Més enllà d'això, avui també pendents de si Enrique Riquelme aconsegueix finalment formalitzar la candidatura a la presidència del Real Madrid. L'empresari, que ja hauria aconseguit els avals, i ara li faltaria formalitzar la candidatura per enfrontar-se a Florentino Pérez en les primeres eleccions en més de dues dècades al Club Blanc. Serà, a més, una cursa electoral marcada per les pressions de les últimes hores de l'entorn de l'encara president Blanc a la banca espanyola perquè no donessin suport a Riquelme.
3: Sí, ho confirmen avui fonts de la banca espanyola al diari El Mundo, asseguren que els darrers dies l'entorn de Florentino Pérez els ha pressionat, diu, per girar l'esquena a Riquelme. Sobre aquesta qüestió, al Via Lliure n'hem parlat amb el periodista del periòdico, Fermín de la Calle, que diu que el més sorprenent de tot plegat és que Riquelme ja havia col·laborat en el passat amb aquests bancs espanyols, com per exemple el BBVA o el Santander, que ara li han negat el suport.
4: No confirman oficialmente, como es obvio, que haya habido esas presiones, pero extraoficialmente sí se habla de que sí, el peso de Florentino dentro de los bancos ha hecho que se denegaran estos avales en el caso de el Banco de Santander y el BBVA, que son además dos entidades que han trabajado ya con Enrique Riquelme, que es lo que en realidad sorprende.
3: De la Calle ha assegurat que és qüestió d'hores que Riquelme es presenti físicament a l'oficina electoral a Valdebebas per fer oficial la seva candidatura. Si finalment és així, les eleccions serien al Club Blanc amb tota probabilitat el dia 7 de juny.
1: Més coses. Fem un cop d'ull a les carreteres perquè a aquesta hora del matí es comença a notar la gran mobilitat d'aquest cap de setmana llarg de la segona Pasqua. Dilluns, que es festiu en molts municipis, Barcelona, Badalona, l'Hospitalet o Mataró, i molts han volgut aprofitar-ho per fer una escapada. Ara mateix hi ha algunes cues ja a l'AP7 a la zona del Penedès i del Vallès.
5: Sí, direcció Tarragona, hi ha prop de 7 quilòmetres de retencions entre Martorell i Gelida, i cap a Girona n'hi ha 6 amb força carregats entre Mollet del Vallès i Granollers. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, apunta que la previsió és que les cues vagin a més a mesura que avanci el matí i que es pot complicar la situació a primera hora del migdia.
6: El pic s'espera entre les 12 i la 1 del migdia, amb dos punts que podríem considerar d'alta temperatura en quant a trànsit i congestió, que seria la zona de Martorell fins al Papiol, allà congestionarà per una qüestió de capacitat de la carretera, i l'altre punt que congestionarà és quan s'uneixen la C33 i l'AP7 a Parets del Vallès.
5: Aquesta és per volum l'operació sortida més important del que portem d'any. Mourà fins a 600.000 vehicles.
1: Operació sortida massiva que coincideix amb una jornada de molt bon temps, sol radiant pràcticament a tot arreu. Abel Caral, bon dia.
7: Bon dia.
1: Convida això a la platja. S'han de mantenir temperatures al llarg del dia tota la jornada, però també hi ha boira en alguna zona de la costa, no?
7: Sí, hem de pensar que tenim temperatures que ja arriben als 28 graus, en finança cap als 29, a Tàrrega o Cervera, i van pujant a Barcelona 24, a molts sectors de la costa 20, 22, 24 graus, però en canvi, per exemple, a l'Estartit estem a només 16 graus, i hi ha bancs de boira en sectors de la Costa Brava que poden anar fent el rotzo, i aquí doncs no és ara mateix un dia esplèndid de platja, però en general a molts sectors del litoral, mar plana i sol, que s'ha de mantenir les properes hores, alguns ruixats dispersos a la tarda al Pirineu, si és que arriben a aparèixer.
1: Gràcies, Abel, gràcies, Judit Vila, gràcies, Jordi Claret. Fins ara.
7: Fins ara.
1: Ara parlarem, eh? Ara parlarem.
8: Ara parlem.
1: Ara parlem, perquè...
8: Està la cosa. La cosa molt...
1: 2 minuts i 3 quarts, un moment.
9: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
10: Què fas?
11: Segueix el mantra. Begudes gratis amb costa. Begudes gratis amb costa.
10: Què és això?
11: És el mantra clau de l'estiu.
12: Aquest estiu viatja amb costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
13: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
14: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que

0: podràs veure.
1: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
2: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
3: Demà, últim dia al Corte Inglés per estalviar-te l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
4: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
3: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
4: També a la web i l'app.
3: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
4: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
5: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
6: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
5: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
6: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
5: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
7: RAC1
5: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. A RAC 1 Via Lliure. Només dissabtes i diumenges. Amb Xavi Bundó.
8: Un minut per damunt de tres quarts.
9: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
8: Hola, Santi Jiménez, bon dia.
10: Hola, Estrella.
8: Eh?
10: Estrella.
8: Malcom Montero, bon dia.
11: Hola, premiat.
10: Premiat? Joder. Sí, te portes més premis.
8: Vaig estar a punt de citar-vos pensant la tabarra que hauré d'aguantar els pròxims dies. Ja,
10: i no ens va citar, clar.
8: No, no, per no alimentar la bèstia, mira. Era igual,
10: no,
8: tant
10: home,
8: per tant.
10: Portes més premis que Enrique Auquer i Aina Clotet junts, eh?
8: Sí. Només un.
10: No, no,
8: perquè l'altre era de tota la ràdio.
10: Però també va sortir tu a fer el pipa.
8: Perquè em van obligar.
10: Et van obligar, clar.
11: Sí, i m'han dit que l'aplaudiment era més llarg que el dels Javis, eh?
10: Sí, sí, sí. Escolta, ai, i això de la digui. Barcelona, què?
8: Jo què sé.
10: Tu ja t'has parlat amb el Jaume Serra?
8: No, escolta, però què dius?
10: Per l'audiència, Jaume Serra és el director general de sí, sí. De Dacent. Hòstia, jo t'hi veig, allà.
8: Brou.
10: Gran Via 32...
8: No, home, no.
10: La Barcelona va fer, va anar a Barcelona.
8: Sí, ja ho sé, el que va fer.
10: Ah, però i el Francino ho va fer.
8: La Barcelona i el Francino tenien uns talents que no...
10: No,
8: sobretot sabrien parlar castellà, que això és una cosa que és imprescindible.
11: Però tu tens un avantatge, perquè si et fixes, tant en el cas de la Barcelona com el Francino, fan una combinació de castellà i català, que és Carles Francino i Àngels Barceló. En el teu cas, tot igual, tot igual.
10: Don Javier Bundó.
8: Bundol, que diuen.
10: Bundol.
8: Bueno, podem fer els exagrables, ja ho estarem així tot el matí.
10: No tenim res avui de la Champions. I
8: sí, home, ja està fent lo de la Champions. Ara que hem de tornar a parlar del Champions.
10: Et veig molt pessimista, eh?
8: No. No, no. Jo?
10: Ets un tribunero, de veritat.
8: Escolta, Ada Hegerberg quants gols porta a la seva vida?
10: Qui és Ada Hegerberg?
8: 550.000. L'altre, ara fa una estona
10: Toto,
8: ho mirava. Ara fa una estona ho mirava. Porta gol per partit tota la seva carrera.
10: És una salvatjada, Ada Hegerberg.
8: Però
10: és igual, nosaltres tenim...
8: Sí, home, sí. Endavant, home.
10: Tenim a Claudia Pina i tenim a Eva Pallor, que només ha perdut 5 finals de Champions seguides.
8: Eva Pallor, és veritat, amb la golejadora que és.
10: Sí, sí.
8: Bueno, escolta, tu, què hem de fer avui?
10: Mira, avui parlarem de... Canviem de tema, parlem d'una persona que fins... Jo, sincerament, i crec que la majoria de gent no sap qui és,
8: sí.
10: I jo no ho sabia, fins que fa unes setmanes vaig llegir el diumenge a l'Enric González uns articles meravellosos al diari Ara, i no sabia ni que existia, i el vaig descobrir per un article de l'Enric González.
11: Una salutació d'aquí de l'Enric,
8: Sí, home.
10: No, clar, i a més el tocava la resquitllada, perquè explicava la idea del James Bond, de l'origen, el personatge real que va inspirar James Bond, i va sortir aquest personatge. I és un personatge... Vaig començar a buscar-li la vida, no l'Enric, el personatge que deia, i va resultar un personatge colossal, I a més, clar, el president històric de Guatemala. Nosaltres hem de dir que sabem de moltes coses, però de la història de Guatemala no
8: No la teníeu controlada.
10: No, no som, perquè
8: feina.
10: No som Enric González.
8: Perquè en sabeu
10: que
8: molt.
10: Que sap de tot.
8: És veritat, l'Enric en sap absolutament de tot.
10: Vale.
8: Des d'aquí, si ens estigués escoltant, salutacions, ex-col·laborador d'aquest programa, i sempre estimat.
10: I tant.
8: I mai prou ben ponderat.
10: I tant, un geni. És un personatge
8: No l'Enric, sinó el Carlos Castell... bueno, perdó, no he dit el nom.
10: No, però que pots dir-lo, pots dir-lo. Però el nom del personatge el deixem pel final perquè té sorpresa. Ah. Va ser president de Guatemala el 1950, des del 1954 al 1957, iniciant el declivi cap a la violència d'un país que es va veure abocat després de la seva presidència a un serial de guerres civils que han durat fins fa un quart d'hora i podrien fer l'acudit que van anar de Guatemala a Guatepeor. Però aquest acudit només et faria gràcia a tu i no a la nostra audiència. Parlem d'una...
8: Doncs no el feu, ja està.
10: No, no l'he
8: fet. Encara que ja en el procés de dir que la podríeu fer, ja l'heu fet.
10: Però sí, fa gràcia.
8: Veus com us ho fa vosaltres? Era teu, l'acudit, Malcolm.
11: No, no, no era meu.
10: Jo vaig posar-lo per tirar-lo com per tirar un pernil al mar.
8: Sí, a no, ja, si hi ha aigua a la piscina o no, doncs pues no, no n'hi ha.
10: Bueno, what the peor. Parlem d'una persona que era un absolut inútil com a militar, com a polític, també, però... era un titella dels Estats Units i d'una fruiteria. A veure,
8: com?
10: Parlem, era titella del govern dels Estats Units i el titella d'una fruiteria. Parlem de la fruiteria. La fruiteria és molt gran, eh? Ah. Però no deixa de ser una fruiteria. Ja ho explicarem. Va acabar com a president de Guatemala, però com era un desastre, va acabar molt malament. Mentre manava, les va fer de l'alçada d'un campanar. Era feixista, tirant a nazi. Només heu de veure alguna foto seva... veient que té un cert bigotet que recorda
8: sí,
10: algú.
8: A veure,
10: cruel, covard, incompetent...
8: Venjatí. Hosti, que m'ho dona el bigot! Però sí, és com si se l'hagués pintat amb oli a la cara, home, no. Ja,
10: bueno, diguem-ne que tenia certes tendències, sí.
8: Ah.
10: Li deien, com has vist a la foto, li deien cara de hacha.
8: Cara de hacha?
10: Sí, perquè l'esmolat del seu nas,
8: sí,
10: els seus ulls enfonsats, que a vegades li feien semblar guerxo, i com dèiem, amb un bigotet petitet, sota el nas, que no arribava als llavis...
8: El bigoti és tan...
10: Que sembla molt del... Recorda molt el del senyor Adolf.
8: Hosti, però increïble, bueno, eh?
10: Però en realitat la seva cara no era cara de hacha, era una cara molt dura. Parlem de... Atenció al nom, eh? Carlos Alberto Castillo Armas, conegut, com hem dit, com cara de hacha, o també per les seves inicials del seu nom. Carlos Alberto Castillo Armas.
8: Carlos Alberto Cal...
10: No. K-K.
8: K-K?
10: K-K. K-K.
8: Carlos Castillo.
10: Carlos
8: Castillo.
10: Carlos Alberto Castillo Armas. La caca.
8: No, home, no. Però algú li deia caca?
11: Sí.
10: A la cara no.
8: Hosti, per favor.
11: Ai. Bueno, caca. No caca, sí, ja, de jugador de futbol, eh? Caca.
8: Ja hem tocat el tema i estarem tot el mateix ara, per favor.
11: Va veure... Hem de baixar una mica la música, però si no... Em... les orelles. Va veure la primera llum a Santa Lucía... Cozuzmalguapa, que sabeu tothom...
8: Va veure la primera llum, vols dir que va néixer, eh?
11: Va néixer, sí.
10: Vale. És una manera més poètica.
8: Ara ens posarem poètics.
10: Ara estem, a veure si ens donen a Londres una vegada si comencem a parlar bé, hòstia.
11: Va assistir i es va graduar com a oficial a l'Escola Politècnica per, posteriorment, entrenar-se a la base militar de Fort Leavenworth, a Kansas, als Estats Units, on va establir llaços, diguem-ne, d'amistat en diversos militars d'aquell país. D'aquesta estada als Estats Units, a més d'amics gringos, va treure una gran afició per perpetrar cops d'estat.
10: Sí, això és una cosa que els ensenyen. Això ho feien els americans. Portaven a les èlits estudiantils a les acadèmies militars dels Estats Units per després tenir-los allà controlats i que estudiessin als Estats Units i que poguessin fer-los els cops militars allà als seus països d'origen. I el 1944 participa en els moviments contra el president Jorge Ubico i durant la Revolució d'Octubre del 44 va participar en l'enderrocament del general Federico Ponce Valdés del poder. Això li va servir per ser designat com el director de l'Escola Politècnica, que és l'escola militar de Guatemala. Des d'aquest lloc es va perfilar com a ferri opositor a la direcció que el país estava prenent sota el mandat del doctor Juan José Arévalo, que era un home d'esquerres i progressista, i adherir-se al lideratge del coronel Francisco Javier Arana, que era un facha com una casa de pagès. Però el Francisco Javier Arana, que volia derrocar Arévalo, era un altre inútil, com veurem, que també anava de mestre tites, que diria algú.
11: El divendres 15 de juliol de l'any 49, aquest coronel Francisco Javier Arana, o Jarana, havia presentat un ultimàtum al president Arévalo, que per cert, és el pare del actual president de Guatemala, que
10: ha tornat a tenir eleccions des d'aleshores.
8: I vinga.
11: Bueno, va anar a veure el primer ministre, Albert, que era un col·laborador d'Arevalo, i li va ordenar substituir a tots els seus ministres per col·laboradors fidels a ell, abans de 3 dies, és a dir, abans del 18 de juliol. Quina data, el 18 de juliol?
10: Sí, sí. Aquests tios...
8: Però els agrada, tu.
10: Els agrada molt el 18 de juliol.
8: Una obsessió amb el 18
10: sí,
8: de juliol.
10: Sí, sí, sí.
11: El tercer dia, 18 de juliol, el coronel Arana es va presentar en el Palau Presidencial, segur del triomf del seu cop d'estat, i li va dir a Arévalo, en to insolent i sarcàstic, que anava a Morlón, la residència presidencial, a la vora del llac d'Amatlán, per confiscar un lot d'armes que Arévalo havia amagat allà. Per què tenia armes allà? Perquè les havien confiscat les autoritats mexicanes a un grup d'exiliats dominicans al que el govern guatemaltec li havia regalat les armes per enderrocar a Leónidas Trujillo, a Rafael Leónidas.
8: Aquestes armes
11: sí, sí.
8: Havien passat d'una mà a una altra per...
11: Sí, li havien donat unes armes a uns tios perquè feien una revolució i els mexicans les van confiscar i van tornar a l'estat. Massa llest, s'ha de dir, el nostre Arana no va ser. Perquè per Fatxenda la va cagar.
10: És aquell dolent de James Bond
8: sí.
10: que explica el seu plan
8: sí,
10: a James Bond quan abans que el matessin.
8: Home, que el tens allà lligat.
10: El tens allà lligat
8: i dius,
10: i ara iré al centre de comandamento i pegar un missilazo i te
8: vas a... Calla, cony, calla.
10: Calla perquè li estàs donant pistes al James Bond que es deslliurarà i ja sabrà el que faràs. I aquest li va dir, ara aniré al Morlón i en el Morlón te vas a cagar. Cogeré les armes. I clar, l'altre va dir, tate.
8: Ah, vale.
10: Ja sé què faràs.
11: Agarraré les armes que confiscaste per... Aleshores, no va arribar mai a la residència. Quan Arana va arribar a un pont, un Dodge gris estava parat, obstruint el pas,
8: yeah.
11: i després d'un curt tiroteig van quedar 3 morts. Arana, el seu assistent i un tinent coronel. Els testimonis presencials mai van confirmar com va ser el detonant dels trets i si la intenció havia estat capturat Arana, com estava previst, per portar-lo a l'exili.
10: Sí, no el volien matar, però mira, se n'espera mare. Però ara, tot li passa per boca xancla.
8: Clar,
10: vale. Aleshores, es coneix la notícia de la mort d'Arana i els que anaven a fer el cop d'estat amb ell, que a la Guàrdia d'Honor, s'alcen armes i s'inicien els combats a la ciutat. Els aranistes, que anaven suposadament a triomfar aquell 18 de juliol, no van aconseguir el seu objectiu, tot i que l'exèrcit tampoc era un model d'organització. És a dir, hi havia uns inútils revoltant-se contra un exèrcit que també eren inútils. Això ho proven també.
8: Tot surt bé.
10: Sí, perquè tot va sortir malament i el qui menys la va cagar és... Un cop d'estat és com a futbol, un joc d'errors. Aleshores, van atacar els insurrectes amb bombes obsoletes, que van tirar un mogollon de bombes que no va esclatar cap.
11: Imagina, que cauen bombes al terra i dius, i això què és, una bomba?
8: Bueno, vale.
10: Finalment, els insurrectes es rendeixen. I aquí ens plantegem, quin paper va jugar la caca en el nostre
11: doncs, contestat? El nostre amic Castillo Armas va intentar prendre la base militar, l'Aurora. Però què va passar? Va fracassar.
8: Vaja.
11: No seria la primera vegada.
10: No, el tio és un inútil important, eh? És el coyote dels cops d'estat.
11: Va ser ferit en acció, el van donar per mort i el van pujar en una ambulància. Quan va arribar a l'Hospital Militar es va comprovar que encara estava en vida i va ser capturat i va anar pres a la penitenciaria central, on va ser torturat. Però no va escapar, ajudat pels seus amics, per posar-se a l'ambaixada de Colòmbia. A veure, mirant el perfil, per aquest tio ningú donava un duro. Però aleshores arriben els americans i la seva fruiteria. Com és de Taliman,
8: Talibi Banana. Però quina fruiteria?
10: Quina fruiteria?
8: Què té a veure el president de Guatemala amb una...
10: Abans d'explicar-vos de la fruiteria,
8: sí.
10: que és una fruiteria gran, eh?
8: Oh, ja,
10: i a més
8: però...
10: a més tu compres en aquesta fruiteria.
8: Jo?
10: Segur.
11: Ah. Chiquita, segur que compres Chiquita.
10: Tu has comprat Chiquita alguna vegada? Aquesta és la fruiteria. A veure, que abans es deia United Fruit.
8: Sí.
10: Vale. Expliquem com anava la situació. La situació en el temps, per posar el context, els Estats Units vivien en el temps d'anticomunisme, guerra freda, caça de bruixes...
8: Macartisme, no?
10: Macartisme, absolutament. I un dels principals personatges d'aquest macartisme era una persona, un home pervers, malvado, que es deia John Purifoy. John Purifoy va ser enviat com a ambaixador dels Estats Units a Guatemala el 1953. En aquells moments, Castillo Armas havia fugit de l'ambaixada de Colòmbia
8: sí.
10: i estava organitzant el seu petit exèrcit revolucionari per fer un cop d'estat exiliat des de Hondures. I quina era la missió de Purifoy perquè el van enviar a Guatemala? Doncs fer caure el govern de Guatemala.
8: O sigui que els dos tenien el mateix objectiu.
10: No,
8: o
10: sigui,
8: el senyor dels Estats Units i el...
10: I per què volien fer caure? Per la banana.
8: Ah!
10: Sí, no. La banana és la clau.
11: Sí, on recordo, abans es feia servir molt aquest concepte, era República Bananera.
8: Sí.
11: Bé, per això, sí, aquesta, la United Food Company, va ser també la que Fidel Castro, quan va arribar a Cuba, tenien tot el sucre i... La United Fruit Company va oferir a Kennedy vaixells per Bahía Cochinos o Playa Girón, com Bay of Pigs, per envair Cuba un altre cop. O sigui, United Fruit Company era una de les...
10: Era la Apple dels anys 50.
11: Exacte. Bueno, el govern de...
8: Però venia fruites.
11: Venia fruites.
10: Sí, bananes. I encara segueix venent. Ara no tothom té un Mac, però tu vas al mercat i compres, sí, no, posa Chiquita. Chiquita és com es diu ara aquests feixistes de la United Fruit Company.
11: Sí, el govern de Dwight Eisenhower va considerar que un atropellament que el govern de Guatemala... Va considerar que era un atropellament que el govern de Guatemala es prengués de debò, o sigui, literalment, els llibres de comptabilitat de la United Fruit Company, o sigui, ara Chiquita, i ho va fer saber el primer ministre Arbenz mitjançant Purefoy. La United Fruit Company era propietària a Guatemala...
10: Ojo,
11: de més del 50% de tots els terrenys cultivables del país.
8: 50?
11: 50. A la meitat del país era de l'àrea. Però només conreava un 3%.
8: Home.
11: I la gent, clar, passava gana i el govern va decidir expropiar les terres mitjançant una reforma agrària.
10: Clar, expropiar les terres que eren de la United Fruit Company, però que no utilitzaven.
8: Clar, clar.
10: Perquè
8: clar.
10: La gent passava gana.
8: Sí, sí, sí.
10: I ells deien, no, per si acaso tenim que plantar més bananes, no? Pues no. Arbenz va prendre, el president Arbenz, el president democràtic de Guatemala, va pretendre pagar a la United Fruit Company com indemnització a la fruiteria el valor que la pròpia empresa havia atribuït a les seves terres que no utilitzava.
8: El que deia els números.
10: El que deia els
8: la comptabilitat. Això val tal.
10: Això clar. Val bueno, tal, doncs jo t'ho pago. Te les expropio, però te les pago.
8: I ens van dir que no.
11: El preu que tu dius, eh?
10: El preu que tu dius. Però John Foster Dulles, que era el secretari d'Estat dels Estats Units i, a més, era principal accionista en el sector privat de la United Fruit Company...
11: No es podia saber.
10: ...va exigir 25 vegades més el preu que posaven els llibres de comptabilitat. Vale. Més a aquell mateix temps, a Howard Benz, el president... comença una campanya als Estats Units que l'acusen de comunista, conspiració comunista, perquè és un comunista que vol expropiar i tal. Però resulta que Arbenz no era comunista, era progressista, era d'esquerres, i no s'havia inspirat en Lenin per retornar la terra als agricultors. S'havia inspirat en la reforma agrària que va fer Abraham Lincoln al seu dia.
8: Pare dels Estats Units, també.
10: Exacte. Vale. Bueno, el cas és que la sort del govern de Jacobo, del govern d'Arévalo barra Arbenz, que s'anaven tornant, ja estava jugada, ja estava donat pel sac. El 19 de febrer de 1954, la CIA comença l'operació Washed Up, un pla per...
11: Galleda.
10: Sí, un pla per aparentar armes soviètiques falses de Nyigui-Nyogui a Nicaragua que demostrarien que Guatemala tenia nexes amb Moscou.
8: Ah,
10: i buscar un argument per patrocinar un cop d'estat que van decidir, a veure, ara farem el cop d'estat, nosaltres ho hem fet tot.
8: No, fem un càsting.
10: No els hi venem les terres de United Fruit. No els fem. El fem passar per comunista quan en realitat s'inspira en Abraham Lincoln.
8: Ara ens falta el cop d'estat.
10: I qui el porta? I van dir, no tenim a ningú... Bueno, van veure el caca i van dir...
8: Hay caca. Uno que se llama el caca.
10: El caca.
8: Pues venga.
10: I van dir, pues si no hay otro que lo haga el caca, tú. We can get away.
8: I aquí comença aquest cop d'estat del nostre protagonista de Castillos Armas, el Caca.
11: El Caca.
8: Entrant a Guatemala, des d'Honduras, dèieu, no, que estava?
11: Clar, el 18 de juny, les forces de Caca...
10: Aquesta ho van fer el 18 de juny, es van equivocar de mes.
11: Sí, un mes abans. Van travessar la frontera. Estaven dividides en quatre grups d'uns 480 soldats. I van entrar a través de 5 punts al llarg de la frontera entre Honduras i El Salvador. Els ajudaven 10 sabotejadors entrenats pels Estats Units que atentaven els ponts claus i tallaven les línies de telegrafia. I per simular un major nombre de soldats, que eren més soldats dels que eren, què feien? El desenvolupament sencer de la invasió va ser dissenyat per sembrar el pànic, fer l'efecte de que era una força insuperable i atreure a la població i als militars al seu costat. Vull dir, per allò on passaven, en lloc de derrotar-los i capturar-los, diuen, per què no us afegiu aquí a la revolta i veniu amb nosaltres i cada cop serem més, no? Aquest era el pla magistral de que havíem...
10: Semblava un bon pla.
11: Sí, però una mica de risc.
10: Però...
11: De risc amb cada, avui, del joc. Era un gran pla, com diu el sentit, però llestimada, caca.
10: És que, clar, poses el coyote dels cops d'estat al davant i de seguida, quan van veure allò va ser un desastre, allò va ser un desastre, i els guatemalencs, que no són guatemaltecs, són guatemalencs en català, els guatemalencs van comprendre que no hi havia cap perill immediat quan estava el caca al davant d'aquesta gent. A més, un dels primers grups que va arribar al seu objectiu va ser aixafat per un petit contingent de 30 soldats que es van carregar els 480 mercenaris que tenia preparat el caca. A Puerto Barrios, després, també un altre grup va intentar assaltar la ciutat portuària de Puerto Barrios i el cap de policia va descobrir que venien i com va agafar els 4 guàrdies urbanos que tenia, va donar armes als treballadors portuaris i els hi va assignar papers defensius. En qüestió d'hores, tots els rebels van ser morts o capturats. Després de 3 dies de suposada invasió, 2 dels 4 grups golpistes de Castillo havien estat ja...
0: Vençuts.
10: Sí, havien...
0: Derrotats, ja.
10: Havien estat absolutament derrotats. Aleshores, fins i tot ell va voler fer un bombardeig sobre la ciutat de Guatemala i va resultar... Bueno, es veu que les bombes no van bé en aquest país.
0: Però, escolta, bombardejar és bombardejar, no?
10: No van bombardejar ningú, van tirar una bomba i van
0: no va
10: crear
0: tocar
10: un petit
0: tocar.
10: Incendi que va acabar durant 20 minuts, va estar bé. Només això.
11: Però Arbenz estava preocupat. Sospitava que si aixafava caca... donaria un pretext per la intervenció militar nord-americana.
10: Ja. O sigui, ell tenia la guerra guanyada.
0: Clar, clar, clar.
11: I com ja els havia amenaçat, de fet, l'ambaixador Perry Foy. Abans va témer que els seus oficials intimidats pactéssim en Castillo. La qual cosa realment es va confirmar quan una guarnició sencera de l'exèrcit es va rendir davant Castillo uns dies més tard a la ciutat de Chiquimula. O sigui, no és habitual que els vencedors es rendeixin al perdedor. És una cosa...
0: Bueno, però tenia el primo Zumosol darrere, saps?
11: Sí, però, ja, però el tio que estava allà al davant era inútil.
10: Mai dit millor dit de Zumosol,
0: sí,
10: que és el que sobrava de la fruita de la xiquita.
0: De la fruiteria.
10: Sí, realment el perdedor, a més, era un inútil. Veient el percal, aleshores Arbenz, el president electe, diu, hòsties, anem a intentar minimitzar danys. Renuncia i cedeix el poder a un membre de l'exèrcit, el coronel Carlos Enrique Díaz, cap de les Forces Armades de la República, convençut que amb el canvi d'aquell marxés que l'havien acusat de comunista i posava un coronel que no és sospitós de ser comunista, els Estats Units garantitzarien la democràcia a Guatemala. Però el coronel es va arrilar i va renunciar a la presidència pocs dies després. I el poder acaba en mans de Castillo Armas, que convoca per fer-se... perquè vegin que el tio no arriba al poder per un cop d'estat i no perquè li han regalat, convoca un plebiscit en el qual Castillo Armas va obtenir una victòria ajustada del 99,9% dels vots a favor.
0: El vot... Vulgara no, o sigui, és una altra cosa.
10: El vot va ser públic, és a dir, que sigui públic vol dir que tu has d'ensenyar la papereta a la policia abans de posar-la a la urna. Home,
0: això és fàcil.
10: I el vot era obligatori.
0: Totes
10: si
0: les garanties,
10: votar,
0: eh?
10: Te'n anaves a la presó.
0: Ah,
10: el que sí que va
0: ser
10: secret...
0: I heu d'anar tots i ensenyar-ho.
10: El que sí que va ser secret va ser l'escrutini. Eh?
0: Ja. Això no ho van ensenyar ningú.
11: Mai un quadre... Ara veurem, mai un quadre, o un fresc, o
10: la pintura.
11: Una pintura, va explicar millor una situació política del que va fer Diego Rivera en el seu quadre anomenat Gloriosa Victòria, en el qual es veu, en el centre, el secretari d'Estat dels Estats Units, George Foster Dulles, que li està donant la mà a caca. El cap de la CIA, Alan Dulles, i l'ambaixador de Guatemala, John Perry Foy, estan regalant diners als comandants militars mentre els indígenes treballen com a esclaus carregant els vaixells de la United Fruit Company amb bananes. Als peus de l'ambaixador hi ha una bomba antropomorfitzada que conté la cara, que somriu, d'Eisenhower. En el fons està l'arcabisbe Mariano Rossell i Arellano oficiant una missa sobre els cossos massacrats dels treballadors. Aquest quadre va ser prohibit als Estats Units i va desaparèixer completament durant 50 anys. L'any 2000 va ser trobat en un celler del Museu Pushkin a Rússia i des de llavors està en qualitat de préstec i en exhibició permanent a Mèxic. Potser, ens estem preguntant al Santiago, que potser per veure aquest quadre és el motiu del viatge d'Isabel de Sayuso.
0: Ves a saber.
7: El único fruto del amor.
10: Tacatá. En la banana. La banana...
0: Ja feia dies que no sentia aquesta.
10: Pam, pam, pam. La banana de Joan. Bueno, doncs ja tenim a caca al govern.
0: Però la cançó no va d'una banana, no?
10: Bueno,
11: hòstia, és molt pensat. No, és que és perspicaç.
0: Bé, que no...
11: És que és un líder d'audiència, és molt
10: perspicaç. Què perspicaç
0: és, eh? Vosaltres, però vosaltres parleu de bananes literals i la cançó és... És una...
11: És figurada, si us
10: tu, perquè tens la ment bruta.
11: No, no, és intel·ligència. Sí, sí. És intel·ligència.
10: Bueno, caca...
0: Vinga.
10: Ja està... Si li han caca...
0: Ja mana, sí.
10: Ja mana, està el govern. I què falti té ella de la fruiteria?
0: Què?
10: El que s'espera d'ell. Les seves primeres accions van ser, primer, il·legalitzar el partit guatemaltec del treball.
0: Cosa
10: comunistes.
0: Feta, ja. Vinga.
10: Prohibeix les associacions. Comunistes, els sindicats.
11: Comunistes!
10: Els partits polítics. Comunistes! Va suspendre els programes favorables als indígenes, que no sabien que era el comunista, que era comunisme, però els van dir que eren comunistes. I també a la classe obrera. Mira, 533 organitzacions sindicals van ser clausurades i el nombre d'afiliats va passar de sobrepassar els 100.000 afiliats a 27.000 persones.
0: Tiroi.
10: Imposa, òbviament, la censura als diaris per comunista. Dissol el Congrés i comença una dura persecució en contra dels intel·lectuals d'esquerra. Comunistes! I van ser destituïts 2.236 docents. Així s'acaba una vaga.
0: Ara.
10: El govern va suprimir les revistes infantils El Maestro i Guatemala i la revista infantil Alegria. És com si prohibeixen el Club Super 3 aquí. I què va passar? Òbviament, una altra derivada d'aquests casos habituals. L'Església Catòlica, moltes felicitats a tots els que esteu esperant el Papa, l'Església Catòlica va recuperar tot el poder que havia tingut durant el govern conservador amb la fundació de diversos col·legis elitistes només per homes. Però clar, no va per aquí.
11: No, va ser suprimit el ballet de Guatemala perquè el govern va acusar els directors russos de ser... Comunistes!
0: Home, clar, si eren russos, oi?
11: No eren comunistes, havien fugit a la URSS.
10: Ah. De... Eren belgues.
0: Increïble,
10: s'havien nacionalitzat belgues. Havien fugit a la URSS.
0: Que fort, que fort. Però tu de d'on eres?
10: Tu, ruski.
0: Ruski, no? Pues venga.
10: Però dius, tio, no, que no soc comunista, que he fugit de la URSS, que em jugava la vida.
0: Això és el que diria un comunista.
10: Això és el que vam pensar.
0: Clar, clar.
11: També els acusaven de ser els que traduïen al president Arbenz tot el que arribava a Guatemala de la Unió Soviètica. I no es podia saber...
10: Que no devia arribar res a Guatemala de la Unió Soviètica.
11: Ja sabes l'interès que tenia.
10: El Pravda! Allò, els resultats el del Dinamo de Moscú contra el Zenit de Sant Petersburg. Que no es deia Sant Petersburg, de Leningrado.
11: De Leningrado, encara. I no es podia saber, deixava sense efecte la distribució de la terra als pagesos i totes les terres que havien estat repartides van ser retornades...
10: Hombre! No es podia saber.
0: A la fruiteria.
11: Als terratenents i a la United Fruit Company. També li va obrir les portes al capital estadounidenc. Entre l'any 55 i el 57, el govern del coronel Castillo Armas va distribuir 44 blocs petroliers entre 23 companyies petrolieres estadounidenques.
10: Clar. Però espera, que aquest tio era tan inútil que quan no portava encara un any en el poder va tenir el seu primer cop d'estat en contra. I no se li van revoltar els coronels ni els generals, no. Se li van revoltar els cadets de l'Acadèmia Militar. O sigui, els cadets van atacar els soldats i van aconseguir reduir-los. Tot seguit els van fer marxar. O sigui, els que estan fent la mil, els que estan estudiant per soldats, fan una revolució. S'enfronten als soldats, els redueixen i els fan marxar per tota Guatemala amb les mans en l'aire, fent-los pujar un tren i els envien de retorn cap a l'orient del país. D'aquesta manera van demostrar la desorganització de Castillo Armas, que va ser, a més, capturat en el Palau Nacional. Per tant...
0: Els, o sigui, ja el tombaven una altra vegada.
10: Els cadets.
0: Sí, sí.
10: Els cadets de l'Acadèmia Militar.
0: Hosti, que fort.
10: Però què? Va aparèixer...
0: Zumosol.
10: Perifoy, una altra vegada, va parlar amb els cadets, es va deixar clar que no anava a tolerar cap alçament i que si ells persistien a les seves intencions, ordenaria als marins dels Estats Units realitzar una invasió a Guatemala i es massacrarien que aquests no són els inútils de l'exèrcit de Castillo Armas. Els cadets, òbviament alarmats per aquesta amenaça, van deposar les seves armes i van alliberar Castillo Armas, que mira per on, a l'inútil es tornava a salvar.
0: Guaita.
11: Sí, però aquest mateix març, la Columbia University va premiar amb un doctorat honoris causa a Caca, a Castillo Armas, per considerar-lo un nou campió de la democràcia.
10: Hombre!
0: Hòstia, per favor.
10: La Universitat de Columbia, prestigiosíssima, eh?
0: Per favor.
10: Això, quin fill de puta.
11: Indignat, va alçar la seva veu de protesta a l'escriptor i president de Venezuela, Rómulo Gallegos, que té ja un premi literari ara molt important. En una memorable carta, el president d'aquesta universitat va expressar: me niego a compartir honores con Castillo Armas. I va retornar al doctorat. El que no li va donar temps a disfrutar aquest títol de doctorat va ser el nostre Caca.
10: No, perquè Caca, tan tonto com era, havia d'acabar malament. El 26 de juliol de 1957, a la nit, Castillo Armas, després d'atendre una reunió amb empresaris, que segurament no s'havia enterat de res, va tornar a la seva habitació a descansar una estona abans de baixar a sopar. Havia acabat de llegir les memòries, atenció, les seves lectures, de Halmar Sach, l'economista de Hitler.
0: Vinga, hòstia.
10: És l'últim llibre que va llegir. Faltaven uns minuts per les 9 de la nit quan va decidir anar al menjador i en els últims mesos s'ha de dir que la casa presidencial estava gairebé deserta i la guàrdia que l'havia de protegir era cada cop més escassa. Ell estava amenaçat de mort. De fet, quan el van matar, ja us ho avanço, un capellà, després de l'assassinat, va dir: no comprenc com lo pudieron matar si ja sabia que lo iban a matar. Sí, era així de tonto, ho sabia tothom menys ell. Perquè hi havia un capellà al qual un governador, el governador Castellanos, li havia explicat: cuidao, que van a matar a este. També els diaris havien publicat diverses vegades que hi havia un complot per matar a Castellanos.
0: Ho sabia tothom, això.
10: Ho sabia tothom menys ell.
0: Pobre. Que estava amb les fruites, sí, amunt i avall.
11: L'assassinat té, no podia ser d'una altra manera, una teoria de la conspiració. Castillo Armas va rebre dos trets i la primera dama va tractar de fer-ho reaccionar mentre cridava: se fue por las escaleras, el soldado lo mató. Quan els guàrdies van pujar, van trobar el cadàver de Romeo Vázquez Sánchez, soldat que feia dos mesos que estava al servei de la casa presidencial. Todo mi sufrimiento será pagado con la sangre de Armas, havia escrit Vázquez amb el seu diari. Després de matar el president, va córrer escales amunt i, en veure's acorralat, va descansar la barbeta sobre el canó. Ui, i es va disparar.
0: I vinga.
11: En el seu crani va quedar una bala idèntica a la que...
10: Això
11: va...
10: és en teoria, eh? Ah, sí. Això és la versió oficial.
0: Vale.
11: La qual va matar el president. Però... El diari d'aquest noi era, en veritat, molt sospitós. Vázquez era un lector, havia estudiat per correu, i no obstant això, el diari estava plegat de faltes ortogràfiques.
10: Ves que no li haguessin escrit un diari.
11: Ah, sí. Mentre els seus companys, guàrdies de casa presidencial, solien dir Aiga i Naide, Romeo escrivia coses com: sois chacales buscando un cadáver que robar. Saps, sí, què vull dir? Que no.
10: No semblava el diari d'una persona.
0: Ja. Yeah.
10: Van buscar els autors intel·lectuals del crim, perquè, evidentment, un soldat, per molt llegit que sigui, no podia ordir un atemptat contra el president de la nació. Però no van trobar res, i els investigats, després de confessar que li havien encarregat al guàrdia, van haver-hi dos coronels implicats que els van investigar, i van dir que li havien dit al guàrdia perquè confessés que havien sigut ells, no sé què. Bueno, van ser detinguts, però el judici va ser una farsa, no va passar res, i van rebre pressions per mentir, i els van condemnar, els dos investigats només, a 2 anys... de presó per intent de sedició. Evidentment, això apesta a CIA i altres coses, però veurem que el motiu era més ridícul, perquè el fàcil era, com passaria més tard amb Lee Harvey Oswald i Kennedy, el que mola és carregar-li el paquet a un zumbat solitari sospitós i no investigar massa més el que hi ha darrere.
0: És així.
10: Ah, exacte. Perquè la veritat realment s'ha descobert anys després i és bastant més ridícula.
11: Sembla ser que el dictador dominicà Trujillo volia que Castillo Armas li atorgués l'ordre de Quetzal. No té res a veure amb la ruta de Quetzal.
0: Que és una ordre, diguem-ne, de les més populars del país.
10: Sí. El teixón de oro d'allà.
11: Sí. Trujillo li va donar armes i diners a Castillo per finançar el moviment d'alliberament a canvi d'aquesta condecoració guatemalteca. És una mica com aquestes medalles que es comprava Aznar als Estats Units. Saps? Jo t'ajudo amb lo d'Iraq i surto aquí dient que hi ha armes de destrucció
10: massiva. I tengo el corazón púrpura, com Rambo.
11: Quan Castillo Armas estava en el poder, Trujillo li va enviar una carta recordant el seu deute i la manera de pagar-la. Quiero la hora de Quetzal. Però Castillo Armas li va contestar: ahora no, puede que después. Llavors Trujillo va treure foc pel Quetzal i va exigir que li pagués el que devia, i Castillo Armas va respondre: que ahora no, que puede que después. Però quan Castillo Armas estava en el poder, no li va atorgar, i Trujillo va decidir venjar-se i el va fer pelar.
10: Se'l va pelar Trujillo.
0: Hòstia, fort.
10: Perquè no li va donar la medalleta.
0: La medalleta dels nassos.
10: Ja, l'endemà de l'atemptat, la gent arribava, per obligació, com votaven, al Palau Presidencial, al Palau Nacional, i tots volien acomiadar-se, obligats, de Castillo Armas. Molts ploraven, altres resaven, però la majoria de la gent anava bastant descollonada.
0: Què dius?
10: Sí, perquè es veu que algú va dir a dintre de la cua, va dir, al fin mataron al caca!
8: Oh.
10: I tothom es va començar a descriure. Era la primera vegada que li deien algú caca en públic.
8: En públic, perquè en privat ho deia tothom.
10: Home, en privat et pelaven, clar.
8: Dispararon al caca.
10: La gent ja indissimuladament va començar a descollonar-se. Però això sí, cada cop que compreu una fruita xiquita, penseu en la caca.
8: Anar al caca, no en la caca. Santi Jiménez, mal com Otero, apa. Adéu-siau.
10: Adéu, adéu,
8: adéu. Adéu, adéu, adéu.
12: Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
13: RAC 1.
14: Ei, tio, casa Uber i res, oficina Uber i no hi ha samarreta. El Born Uber i boom, samarreta de campions del Barça. I a sobre signada per Gavi.
15: Ja t'he dit que avui és el meu aniversari?
14: Quasi, però no cola, eh? Si en vols una, agafa un Uber.
15: Vinga, tio, dóna-me-la, si ja tens 1000 samarretes del Barça.
14: Mai són massa quan un és culer, nen.
16: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
17: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
18: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
17: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
19: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
20: Escupi.
19: Avui en fem servir moltes més.
20: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
19: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
21: Ara a Fiman, samarretes interiors per home, 2x6,50. I pantalons curts per home, 2x20 €. Fiman, tan senzill com això.
22: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
23: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
22: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
23: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
24: A Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any, també en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda. Ànec Blau, sempre oberts, sempre.
25: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine a descobrir el Port de Barcelona com no l'has vist mai. Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells. Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes. T'hi esperem.
26: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
27: Tot allò que t'agrada,
26: molt més fàcil de trobar.
28: El que encara no has escoltat
29: i segur que t'agradarà.
30: Un nou aparador d'àudios i podcast.
31: Endreçats i a un sol clic.
32: Per triar i remenar.
33: Amb tot el contingut dels programes.
34: I també els podcasts originals de RAC 1.
35: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
36: I som tots.
37: Més fàcil.
38: Més directe.
39: Més intuïtiu.
40: Més RAC 1. Tots som un milió.
41: RAC 1. Tots som 1.
42: A RAC 1. Via lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
8: 7 minuts i seran 2:15 del matí. Què us passa, ja?
11: Estem nerviosos?
8: El Broc no està bé avui, oi?
43: No, però una cosa,
11: he estat, per cert, felicitats, Xavi.
8: Felicitats. Gràcies.
11: Aquí volia anar. Està veient el seu discurs i agraïments. Escoltant, agraïments a l'equip, als guionistes, sí. I en cap moment...
43: Ni un...
11: Pantalleros.
43: Ni petit.
11: No, la paraula pantalleros...
8: La paraula col·laboradors es diu.
11: No, però pantalleros. Pantalleros.
8: Bueno, però és que si hagués de dir tot...
11: Pantalleros. Pantalleros. No costa redir-ho, Xavi. No costa redir-ho.
43: Digue-ho. Un premi que no donaran mai més, o sigui, l'únic premi guanyat a la teva carrera, que és millor comunicador català del segle XXI.
11: Gràcies, pantalleros. Res més.
43: No, i no ho digui, perquè no hi haurà una altra oportunitat. Mai més donant un premi, mai més. És l'únic, el primer i l'únic, l'últim.
11: I ara fes una secció, saps?
43: Que no, aquí no. Jo estava a casa dolgut.
8: Mira, us dic el mateix.
43: Estava retransmitint en streaming al Blai, sí. I jo deia, Blai, digue-li alguna cosa. Diu, no, és que ara no puc. Que li diguis alguna cosa, home!
11: Gràcies, Blai, també.
43: Home, pantalleros, tio! diu, hòstia.
8: Mira, us diré el mateix que li vaig dir als exagrables, que els he dit abans.
0: Mira,
8: ja està. I que un entra per una porta i surt, i l'altre passa per l'altra, per no creuar-se.
1: Perdona. Doncs et dic una cosa, avui hi haurà disputes, eh? Sí. Perquè hi ha opinions diferents sobre coses okay. importants.
43: Però et dic una cosa. No, Pantalleros no. cada setmana, material nou.
8: Sí.
43: Exagrables. També. Fa 20 anys que estan fent.
1: Escolta, és veritat.
8: Una cosa. Prou. Us dic el mateix que els he dit amb ells, que és que vaig estar a punt de citar-vos a tots, sabent que això passaria, dient...
43: Quina excusa tan terrible.
8: Que ara em vindrien setmanes d'aguantar tabarres.
2: Sí.
8: Per culpa vostra, per citar-vos, per dir-vos això, que no sé si ho haguéssiu preferit, però al final vaig pensar, no cal atacar-me.
2: Perdona. És important, dona igual el que diguis.
43: Que a més, aquell mateix dia a la nit, Blai ens va escriure al grup i va dir, prepareu-vos dissabte esmorzar èpic. Bundó està eufòric. I avui entro i està, com sempre, la safata.
2: Hi ha menys fruita de lo normal,
43: a més, com si haguessis deixat anar mitja dotzena de rates i s'haguessin menjat la fruita, tio.
1: El Malcolm s'ha posat 6 trossos de síndria a la bossa, ho he vist. Síndria tallada, tot mullat.
2: A la boca.
1: És igual, ja té les postres tallades, tu.
43: A la boca.
1: No ha deixat res, només ha deixat...
8: Tota la bossa mullada,
1: una mandarina, aquí ha deixat.
8: Quina mandarina?
2: Què mandarina?
43: Una mandarina.
8: La cosa pot anar pitjor. Només diré una cosa. La cosa pot anar pitjor pel vostre matí, que veig que no està anant
43: gaire. Mira, com hi hagi una... Com clubti algú a parlar, en roda de premsa ens rebentem.
8: No, però pot passar... A veure, sempre pot sortir algú a parlar, però... No, en principi no està previst. No, és una cosa pitjor per vosaltres.
2: Aviam.
8: Tenint en compte el carinyo, l'energia que...
43: A veure què és.
8: Hi ha qui diu...
2: Ui.
8: Hi ha qui diu que a Canes... A Canes, al Festival de Canes, podrien guanyar els Javis.
43: Mentida!
1: Com vaig, eh?
43: Mentida!
3: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
4: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
5: Ràdio en directe.
6: Actualitzada al minut.
7: Alertes d'última hora.
6: RAC+1.
5: Notícies.
7: Podcast.
6: Contingut exclusiu.
5: Escolta.
7: Navega.
5: Descarrega.
6: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
5: Fàcil, còmoda.
7: Intuïtiva.
5: I renovada.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
10: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
12: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir que era el moment de començar algo junts.
10: Amb gent pionera.
12: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
10: I que vol canviar el món.
13: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
6: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
14: Change the world, or the world will change you.
6: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. A RAC1. Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
8: 2:02.
43: Ha!
6: Patates Sant Tomàs.
43: Hombre,
6: us ofereix aquest espai.
43: Perdona.
1: Que bones.
43: Les patates?
2: Ja
43: vegeu?
1: Patatetes.
43: Bueno, les patates!
8: Ah, no te les han donat?
43: Mira.
8: Doncs pues a la resta de Pantalleros sí.
1: Estan boníssimes. Estan superbones.
2: Estan boníssimes, eh?
43: M'agradaria, sisplau, que tractessis amb respecte. Estic d'acord que no ens mencionis a les teves coses, perquè són les teves coses. Però respecte, sisplau.
8: Estava convençut que te les haurien donat com a la resta.
43: Aquí abans hi havia patates. Des de que l'estret de Blai Ormús està tancat, no n'arriba ni una.
1: Vinga, amunt, eh?
8: Amunt el què?
1: Amunt. Aquest genoll tocant la punta del nas, eh? Vinga, Barcelona, vinga, punta Catalunya, nas, vinga, Lleida, Tarragona, tothom.
8: Endavant. Saps el que no es pot tocar? El colze, el nas.
1: El colze sí que pots. Mira, ho estàs fent tu ara, quasi.
2: No, no arribo.
1: Hi ha gent que pot fer coses que no creuries amb el seu propi cos.
8: Hi
1: ha gent que arriba a part del seu cos que no creuries.
2: Sí, anava a dir, podem tallar aquí la conversa.
8: Ara dient això, un moment, ara dient això, hi ha gent que ens està escoltant que ho provarà des de casa. No et pots llapar el colze.
2: No pots.
1: Perdona, és que jo no he parlat de llapar colzes. Aquesta és una filia que potser teniu vosaltres. Jo he parlat de nas-genoll.
8: Però és una altra filia. És una altra filia.
1: No, això és un exercici clàssic de crossfit.
8: La gent no ha de posar el nas al genoll.
2: De crossfit. No has anat a una classe de crossfit a la família, bro.
43: Bro, que no entres d'un gimnàs en 50 anys dient-te un exercici clàssic de crossfit.
8: Calleu ja, home. Que acabem de començar i tingues que s'acabi. Vinga, Blai Moret, bon dia.
0: Bon dia, Xavi.
8: Òscar Broc, bon dia. Noemí Escribano, bon dia. Toni García, bon dia. Bon dia, bon dia, bon dia. Bueno, el tema, eh? El tema, eh?
2: Ai, Déu meu.
8: El tema. Pot ser que els Javis guanyin canes?
43: No.
8: Per moment. Recordeu, la pel·lícula és La bola negra. Es va parlar molt dels 20 minuts d'ovació que va rebre la pel·lícula. S'ha parlat de la pel·lícula, hi ha gent del públic que sembla que va agradar, molta gent de la crítica que no li ha interessat especialment, però sí que
0: aquí
8: sona.
0: Aquí a fora, a tot arreu.
8: Sí, sí, a tot arreu. Però, en tot cas, va haver una gran exhibició d'aquella...
43: Ahir va sortir, com va sortir les puntuacions de la crítica ja a Cannes Internacional, estava la quarta per la cua, La bola negra.
2: Curiós.
8: Quarta per la cua pels...
43: Pels crítics pels internacionals crítics, eh? Acreditats a Cannes. I això em va sorprendre una mica, perquè jo les crítiques que havia llegit, sobretot de la crítica anglosaxona, eren com molt entusiastes. Però hi van començar ja a transcendir altres crítiques de crítics anglesos, francesos, etcètera, etcètera, i gent com molt emprenyada.
1: Ostres. Es veu que la pel·li és com molt èpica, molt ambiciosa, molt complexa, eh? Ostres,
43: jo la veuré al rellotge.
8: Va, home.
2: Jo tinc curiositat, eh?
1: Escolta, i per què poden no guanyar? És a dir...
8: No, poden guanyar.
1: Si haguéssim de fer cas de la durada dels aplaudiments, en teoria són els...
43: També funciona una mica...
1: A Toni no li agrada aquest comentari.
43: No.
8: Però és que el tema dels aplaudiments a Cannes, podem posar-li un límit?
43: Ahir vaig estar mirant...
2: A Emilia Pérez també van estar aplaudint molta estona.
43: Ahir vaig estar mirant la relació entre la durada dels aplaudiments a Cannes i La Palma d'Or. Perquè hi ha un estudi que fes Screen Rant, una d'aquestes revistes d'internet sobre cinema i tal, i no hi ha relació.
8: Zero,
43: Pel·lícules que havien tingut 3 minuts de... havien guanyat el festival i pel·lícules que havien tingut 25 minuts d'aplaudiments no havien guanyat.
8: No, però és que, un moment, ja partim de la base.
43: El rècord, si no m'equivoco, era El laberinto del fauno.
8: Va estar quanta estona? Més de 20 minuts.
43: Sí, no recordo quan era... No eren més de 20 minuts.
8: Sento, perdoneu.
1: Quin cansament.
8: No té cap mena de sentit.
2: No eren 20 minuts. Aquesta pel·li és de 2004, o sigui, ja porta amb aquesta tradició.
8: No té cap sentit. Ni 20, ni 12, ni 15, ni 10, ni et diria ni 6 o 7.
2: Al final s'ha
8: convertit... Un aplaudiment més llarg de 3 o 4 minuts no té cap mena de...
2: Això s'ha convertit en una eina de màrqueting.
43: Jo sé per què ho dius, això, Bundó.
8: Què?
43: Perquè tu a La Paloma t'han aplaudit 30 segons.
1: 50 segons.
43: I vas obligar-la a anar pel pati de butaques fent així, aixecant la gent.
1: De fet, el Blai anava amb un cronòmetre perquè el va obligar a cronometrar quan
0: durava.
1: 25 segons, Xavi.
43: Li va dir, Blai, com hi hagi 15 minuts d'aplaudiments, estàs al carrer. Blai corrent per les files.
0: Va, aplaudeix, va, justo, justo, aplaudeix.
43: Agafar-hi les mans a clapers.
0: Estava allà, justo, tenia
8: endavant el justo. No, però us diria, o sigui, el que no... No és ni humà. O sigui, ha d'haver una mena de cursa de relleus. 20 minuts no pots estar aplaudint.
2: Jo crec que al final...
43: Estaria molt bé de relleus.
8: No, sí, ara un rato...
0: Exacte.
2: És ridícul.
8: És ridícul. Perquè, vull dir, unes altres coses, la gent té coses a fer. Crema, tu no pots estar 20 minuts aplaudint, ja està.
1: Imagina tota la secció de pantalleros aplaudint.
43: Fem tota la secció aplaudint?
2: No, sisplau.
8: Bueno, en tot cas, ja ho sabrem aquesta tarda, aquest vespre, quina és la pel·lícula que s'endú la Palma d'Or de Cannes, sabent que ja hi ha hagut premi també per una pel·lícula catalana, no?
0: Un documental.
8: Un documental de producció catalana i que en el món dels documentals sí que és veritat que últimament quan guanyes un premi a Cannes gairebé que automàticament acabes als Òscars.
2: L'Aina Clotet també.
8: Sí, sí, Aina Clotet també, per tant. I veurem si Bardem, diuen que Bardem amb molta probabilitat pot guanyar.
1: Carai.
43: Jo haig de dir que a mi les unanimitats m'espanten molt i aquesta espècie d'entusiasme col·lectiu de la premsa espanyola per les pel·lis espanyoles en general fa una mica de vergonya a vegades, perquè crec que una cosa és el que va informar, que aquí endavant, i l'altra és la crítica. Hòsties, em sembla que hi ha hagut, comença a haver-hi una espècie de joc d'egos, no? en el que molts periodistes volen estar a prop de l'estrella, no? Perquè això és el que els dona valor com a periodistes. Hòstia, no ho sé. Jo diria que hem d'intentar una altra vegada traçar una línia, no? I que jo pugui opinar del
2: marca
43: que tu
2: distància.
43: Fas sense que això afecti a la nostra relació. Perquè, òbviament, si jo em dedico a opinar, puc opinar que potser el que has fet no està gaire bé. I és veritat que tots, al final, si els actors són amics nostres i tal, jo, que només tinc un amic actor, un, perquè els altres han deixat de ser amics meus quan els he criticat en aquesta ràdio, a mi el Via Lliure m'ha costat molts amics.
1: Quina pena.
43: Vull dir, molts amics directors, moltes amigues actrius, perquè m'han dit, ja vaig sentir el Mundó rajant de mi i tal.
8: Jo no, això no
43: tothom. No,
8: vaig sentir
43: el Mundó rajant de mi. No tu rajant de mi, sinó jo en el teu programa, en el programa del millor comunicador català del
8: segle XXI.
43: Fent això. No, ja està, que m'has trencat aquesta unanimitat absolutament, o sigui, gairebé fanàtica, no?
1: Sense esquerdes, sí.
43: Que no hi ha ningú que digui, escolteu...
1: Jo no puc, aquesta pel·li potser no és tan bona, no?
0: Jo no he pogut veure les dues pel·lícules, ni la del Sorogoyen ni la dels Javis, però he vist la del Almodóvar, i sincerament...
43: Però això és la meva teoria de la mente colmena de Madrid, que hi ha com... Abans hi ha una persona que parla la primera i tots els altres estan d'acord.
2: Segueixen una mica l'estela.
8: Va, 11:35, anem per les estrenes, ja veurem què és el que passa a Canes, però mentrestant, evidentment, l'estrena de la setmana a nivell de dimensions, de públic, etc, és la nova aventura format cinema d'un personatge...
43: Quatre estrelles, Blai Morell.
8: ...de l'univers Star Wars...
43: Dos de gent normal.
8: Voleu callar? Univers Star Wars, personatge que ha tingut sèrie a Disney Plus, The Mandalorian and Grogu.
15: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter.
8: El Joel Penya, que hi era, diu que el The Voice of Kind a Venècia va tenir 23 minuts i no va guanyar.
1: Ja 23 minuts.
8: Ja t'he dit que...
43: Hi ha un estudi d'aquests molt sui generis, que parla de la relació entre el dels aplaudiments i que no hi ha cap relació.
8: Va, anem amb la pel·lícula. A veure, qui se l'encara?
1: Si vols comentar...
43: Em deixeu fer un pròleg només sobre The Mandalorian, que The Mandalorian, els trackings de la taquilla, no?, les previsions de la taquilla, indiquen que farà uns 100 quilos, no?, en aquests 4 dies. Quan diríeu que va fer... Solo, que jo crec que tots els efectes tots considerem una cagada, no sé si una cagada...
2: No, una pel·li menor.
43: Una pel·li molt menor i a nivell... Anava a dir una cagada comercial, perquè a mi la pel·li no em desagrada. Però comercialment tots creiem, crec que tenim al cap les xifres i potser no són molt mals. Quan creieu que va fer en aquest mateix cap de setmana Solo?
2: Ostres, no tinc ni idea.
8: Ni idea.
43: Roc?
1: Ostres, no m'atreveixo.
8: Davant.
1: Digue-ho, vinga, va.
43: 103 quilos.
2: Ah.
43: És a dir, Solo, que està considerada una de les coses més...
1: Residual, no?
43: Més residuals de l'univers de Star Wars, faria més calés que aquesta, que és la gran idea per reiniciar la saga. I una altra cosa, aquesta pel·li no és una pel·li de Star Wars. És una pel·li ambientada a l'univers de Star Wars, però no és Star Wars. Bueno. Per començar, no tenim la fanfària de les galàxies.
2: És un reinici de la saga, pensat per tota la família, sí.
1: A mi, la història és senzilla, Tenim el Mandalorià i el Grogu, que tenen que complir una missió, que han d'anar, no sé si es pot explicar això, han de recuperar el fill d'un gran personatge que tots coneixem de la saga de Star Wars, i en aquesta missió es compliquen les coses.
8: El Grogu, perdona, és el...
1: El Grogu és el Baby Yoda.
2: Sí,
1: és aquesta mena de bitxo de color verd, no?, que ha venut tantes unitats de joguines
8: els
1: a tot
8: nens
1: el món.
8: Els encanta,
2: nens els i els no tan nens.
1: A mi, jo la pel·li l'he disfrutat. És a dir, és una pel·li d'acció, com diu el Toni, clarament infantil, divertidíssima. De fet, és que més que una pel·li, és una concatenació d'aventures. I podrien ser, de fet, podrien ser diferents episodis de la sèrie. El que passa que el problema aquí és que la sèrie, a mi em sembla, mil cops més adulta que la pel·lícula.
43: Molt millor en general.
1: Molt millor, més complexa, més fosca. La pel·lícula és... Sí, m'ha agradat, però la pel·lícula és per gaudir en família, amb nens. És a dir, no és una pel·lícula que pensi en el fan adult, ni molt menys. Pensa en els fills del fan adult.
2: Sí.
1: I pensa en vendre unitats d'aquesta joguina, que és realment el que segurament dona més diners de tota aquesta...
8: Però dit això, a part de que no sigui tan profunda, la pel·li
1: brutal,
8: està
1: bé? Brutal. M'agrada molt una cosa que fa la pel·lícula, que és combinar efectes especials artesanals amb digitals. M'agrada per la part dels efectes artesanals, però crec que cada vegada juga en contra una mica dels digitals perquè canten massa, no? Per exemple, hi ha un personatge que està a un segon de convertir-se en el nou Jar Jar Binks, que és un personatge digitalment...
43: Jo crec que és el nou Jar Jar Binks
1: i que estorba. Si no haguessin posat aquest personatge tan digital aquí, la cosa potser hauria estat millor.
8: No és.
2: Jo crec que han volgut fer una pel·li que fins i tot la gent no depengués d'haver vist la sèrie. Que tu puguis anar amb la teva família, amb la teva canalla, i que no hi hagi el problema de has de veure les tres temporades de The Mandalorian. És una pel·li d'aventures per tota la família, que és que semblen això, uns quants capítols enganxats, perquè la trama és molt, molt senzilla, però que funciona molt bé com aquestes pel·lis dels anys 90 o fins i tot...
8: Bueno, sí, està molt bé això, sí, que torni a existir.
2: Està molt bé, però si ets un fan de Star Wars que vas buscant una cosa més adulta, més complexa, això no t'ho trobaràs.
8: El Blai, 4 estrelles li has cascat, eh?
0: Sí, jo crec que és una pel·li que recupera una mica l'estil aquest innocent, fins i tot, que tenia una pel·lícula com El retorno del Jedi.
2: Sí.
0: Que era una pel·li molt per nens, aquella pel·li. Sí que és veritat que era la que tancava aquella trilogia, però és una pel·lícula per, era una pel·lícula per nens, amb els Ewoks...
43: Sí, home, però fins i tot aquella pel·li tenia... Teníeu, bueno, home.

0: funcionava.
1: Exactament.
2: Doncs voleu dir, públic generalista, sí, familiar, sí, sí, per tot que no família, requereix de grans coneixements de l'univers no, Star Wars.
1: Home, ni tan sols haver vist, com deia la Noé, la sèrie.
3: Sí, sí. No, sí.
2: Toni, tu t'ha agradat?
4: Jo no comparteixo l'entusiasme aquest juvenil dels meus companys. A mi la pel·li em sembla que li sobren tranquil·lament 40 minuts, o sigui, podria durar una hora i mitja i no passaria res. I, de fet, és una prolongació de la sèrie amb un to molt més infantil, com ja ha dit l'Òscar, i crec la meva gran preocupació és si ja tornarem a veure un intent de fer un Star Wars major, o sigui, un Star Wars gran, no? Mm-hmm. Ja sé que no veurem mai més l'Imperi Contraataca, però crec que Rogue One, que per mi és la millor pel·li de la saga després de Star Wars i de l'Imperi Contraataca, crec que Rogue One era un intent de tornar a l'esperit de les pel·lis primerisses, no? Que tenien una analogia darrere com molt poderosa, no? Sobre el bé, el mal, la bondat, etc. Després, si vols, podem anar a coses més profundes, eh? Però aquesta pel·li no té absolutament res que vagi més enllà d'aquests dos amics, no? Com si fos el pare i el fill, no? I hi ha coses que no entenc el personatge aquest que comentava el Brock, que és un personatge de CGI
2: absurd, absurd.
1: I que a més la veu la posa el protagonista de The Bear.
3: Sí, el Jeremy.
5: Respecte al que dius, això tens raó. Sí que és cert que les sagues de Star Wars, jo recordo, almenys de petit, passar por en algunes escenes i passar humanament. I aquí no, i el comentàvem amb el Toni l'altre dia, és que fins i tot les morts són còmiques en aquesta pel·lícula. Els dolents de l'imperi són graciosos, són dolents de hi-hi-hi. No són dolents que dius, hòstia, bueno, quina por fot aquest tio.
2: Estàs pensant,
5: estàs buscant un altre públic.
2: És que se t'ompli el cine.
3: Sí, em sembla curiós que s'explorin aquests diferents nivells de més familiar, més infantil, perquè Rogue One, jo sóc superfan de Rogue One, per mi és del millor que ha fet Star Wars, però és cert que està un nivell per sobre, de nivell de foscor, total, complexitat, total. No té aquesta lleugeresa que poden tenir les pel·lis de la saga Star Wars, això ho havia perdut completament.
4: Per això et dic que tu pots optar pel llenguatge de Star Wars, que és el llenguatge més universal, de l'Imperi Contraataca, que és sens dubte la millor, perquè és gairebé un drama èpic, no? I després és Lawrence d'Aràbia, no? De les pel·lis de ciència-ficció, i després pots optar pel Retorn al Jedi, que tenia els Ewoks, no?
2: La pel·lícula és Mandalorian en Grogu.
4: A més, el perill, crec, és que no treguis els nens que hauries de treure i treguis de sobre la gent que estima les primeres pel·lis de Star Wars. I crec que aquest és el perill que comentava abans de la taquilla.
2: Va, anem amb la segona pel·lícula, segona estrena, després de Mandalorian en Grogu, que si
4: no,
2: voleu és aquesta.
4: No, aquesta ja ens volem saltar.
2: Russell Crowe, protagonista, món de les arts marcials, es diu La Bèstia, Beast. Why do we train so hard? So I can breathe. Però es baralla Russell Crowe o no?
1: No, és entrenador.
2: Ah, vale.
5: Si es baralla Russell Crowe, el treuen en camilla de la
2: galla, no,
5: perquè no pot ni caminar.
4: Tu surts de l'estudi i li dones una bufetada a Russell Crowe i li trenques la cara.
2: No, home, no.
5: Se li cau mitja cara a terra.
4: Tu el tens vist, no? De
2: Gladiator. Ja sé que no és
4: Gladiator. I ara ja no és Gladiator, Russell Crowe.
3: Ja porta una temporada que no és
4: Russell Crowe ara és Jabba el Hutt.
2: No, home.
3: Ara
2: és l'entrenador, no?
1: Sí. És l'entrenador, sí.
2: És l'entrenador d'un
5: lluitador. No és el protagonista de la pel·li.
1: No.
5: Crec que surt 10 minuts.
1: Bueno, no és el protagonista, però és el guionista de la pel·lícula.
3: Ah, bueno.
1: Ojo.
3: El Russell Crowe porta una temporada fent unes coses molt qüestionables,
1: sí, home,
3: perquè la pel·li aquella del pòquer, mare meva...
1: No, mireu. La pel·lícula aquella que feia l'exorcista del papa, que anava amb vespa des de Roma fins a Segòvia.
2: I aquesta?
3: Valia tot.
1: Aquí el protagonista no és ell, és un lluitador d'aquestes, com es diu, arts marcials mixtes.
3: MMA, crec que es diu.
1: Sí, MMA. Que és un tio que es va retirar, va acabar la presó i es va retirar, i ara em sembla que treballava en un vaixell de pesca.
3: Pesca d'arrossegament.
1: L'acomiaden i llavors l'única manera d'intentar tirar endavant la seva família és tornant un altre cop a lluitar. Mm-hmm. Llavors hi ha un enemic, que és el tio que amb el que s'havia enfrontat feia anys i que l'havia derrotat, em sembla, en 6 segons, i que ara és el campió del món. Llavors es fica pel mig el seu germà. Total, és una d'aquestes històries que és una còpia absoluta d'una pel·lícula que es deia Warrior, que una pel·li estupenda que es va estrenar... Que no es va estrenar mai als cinemes, per cert, que em sembla que és del 2010.
5: Sí, jo me la vaig haver de comprar, recordo.
1: Amb el Tom Hardy, i amb el Joel Edgerton i el Nick Nolte com a protes. I la pel·li és una còpia absoluta. Una d'aquestes pel·lícules que l'has vist 20 milions de vegades.
5: S'assembla massa.
1: Què rieu?
3: Escolta, l'antic rival
1: es diu així.
5: Es diu Xavi Grau.
3: Xavi Grau.
1: M'estava trencant. Sí, es diu així el tio a la pel·li. En sèrio?
2: Es diu Xavi Grau, eh?
1: Es diu Xavi Grau.
4: El resum, mira.
3: És que això em sonava com les traduccions dels llibres de Harry Potter, de la Myrtle és la Gemma Jamec i coses així.
1: Aquesta pel·li l'has vist 20 milions de vegades.
4: Sí, mira, Xavi.
2: No l'heu gaudit.
4: La gent que busqui Warrior, que és la pel·lícula amb el... amb el Joel Edgerton, el Tom Hardy i el Nick Nolte, que busqui aquesta pel·li, que això és una còpia barata d'aquella pel·li, aquella pel·li d'increïble. Sí.

0: Que fins i tot les escenes de lluita són
1: cutres. Són terribles, terribles.
2: Ja no us ha agradat, eh? No. 3:15, un momentet, ara tornem.
3: Vinga.
4: Dia lliure, amb Xavi Bundó. El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
5: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
6: Últims dies de venda privada a La Roca Village. Gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village en marques com Adidas, Boss i Michael Kors. Només fins al 25 de maig. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com. És ara o mai. Obrim de dilluns a diumenge, festius inclosos.
7: Ja som 11 milions dels socis del...
8: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
9: Sí, com el 50% en totes les pizzas refrigerades. Bescanviable en un cupó...
8: Que et dona per molt, només del 22 al 24 de maig.
10: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
11: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
12: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
11: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
12: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
11: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. 6a temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
13: RAC1 Podcast.
11: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
2: Vinga, 3:15 de 12 amb els pantalleros. Anem amb les pel·lícules de plataformes.
14: Jack ràpidament.
2: Jack Ryan, eh?
1: Sí, Jack Ryan.
2: Prime Video.
0: Mira que original, eh? És un agent retirat, sí. Jack Ryan, no, i el recuperen per una missió.
2: Bueno, però funciona o no funciona?
1: Sí,
2: no.
1: Estones. Ara ja és cansadet.
0: Jo és que crec... Per mi aquesta saga ja fa una mandra. Extrema, ja sigui la sèrie, ja sigui en forma de pel·lícula. Crec que... aquest Jack Ryan ja està cremat, sincerament, ja està finiquitat i hem de canviar-lo.
1: Jo crec que no han sabut donar una trama que mantingui l'interès durant 2 hores i pico, perquè jo estava veient la pel·li i al final era...
15: És un anunci gegant de Dubai, bàsicament, d'una marca de Dubai, no? Llavors els tios van a Dubai, es passegen per tot Dubai, veus plànols del Dubai...
14: Jo crec que el guió és on no s'escorria, és una pel·lícula de Missió Impossible, que han agafat allà un guió que hi havia ja tirat, l'han agafat i vinga, anem a fer una pel·lícula de Jack Ryan.
15: No té... ni solta ni volta res del que passa, és avorrida. Sembla una espècie de... Si volen ser una mica Indiana Jones, no? El tio...
14: Però us ha agradat o no?
15: El tio va de Londres a Los Angeles, de Londres a Nova York, de Nova York...
14: Visualment és complidora
0: per la història. Escolta,
15: no és que estigui mal dirigida.
0: Però ja això és Jack Ryan, és a dir, quan tens un Jack Ryan que sembla que estigui comprant mandarines al supermercat de la cantonada quan està fent una missió amb una desgana increïble, i després quan intentes introduir punts d'humor que no s'acaben d'entendre, o sigui, els intercanvis de diàlegs entre ell i el Grier amb unes bromes que no encaixen
1: tota
0: en absolut amb tota la pel·lícula.
1: No, la mateixa broma.
15: La pobra Sienna Miller, rutinari.
1: Mai és només una entrega.
14: Si voleu recuperar una bona pel·li de Jack Ryan, mireu La caza del octubre rojo.
15: Ostres, aquesta és la millor.
14: Allò és...
15: És una obra mestra.
14: Allò és una obra mestra.
2: Bueno, no compreu Jack Ryan, per tant, Prime Video.
15: Afegir que surt Sienna Miller, que volen afegir un personatge femení tal, i la Sienna Miller tota l'estona té cara de que s'està esperant el bítum, no?, de la productora, perquè és que de veritat, una desgana absoluta.
0: Mira,
15: no vol estar allà.
0: La caza de l'octubre rojo seria un capipota i Jack Ryan seria un cupcake. ¿Vale?
1: Home, però...
2: Va, anem amb l'altra de les estrenes de plataformes i saltem a sèries. Netflix hi ha Les dames primero.
1: Uf, ai.
2: Vinga, Noé. Sasha Baron Cohen, eh?
1: Em vaig emprenyar, eh?
2: Perquè, o sigui, quin és el punt de partida de la pel·li aquesta?
15: Podria semblar interessant el punt de partida.
1: El punt de partida és interessant, o sigui, és un tio, és el típic tio que és un masclista, és un misògin, és un... està ligant tots els dies amb dones i té aquesta posada de... si està parlant una dona, la tracta, bueno, d'aquesta manera, no? Llavors, es pot explicar el plot twist, entenc, no?
14: Sí.
1: Li han dit de la seva empresa que ha de contractar una dona per ascendir-la perquè la, no hi ha ningú.
15: Es necessita, sí.
1: Es necessita.
15: Una cara de dona, una imatge, cara femenina.
1: Sí, però ho fan només per posat. I llavors aquest tio el que passa és que es dona un cop amb una farola,
14: amb un fanal,
1: i el món es gira. Estem en un món
0: en què les dones... Aquest truc narratiu, del cop a la farola...
1: Bueno, sí, l'hem vist 400 cops, però és igual, podria funcionar. Estem en un món en què les dones són les que tenen la, bueno, que tenen el poder, bàsicament. Estan en el lloc del que serien els homes.
0: És un matriarcat.
1: Sí. El problema, o sigui, com a premissa està bé. Podria parlar de moltes coses molt interessants. El problema és que el que fa aquesta pel·li és que quan intenta ser feminista... és profundament masclista, perquè el que fa és que les dones es comporten com homes. Tu no estàs veient a les dones sent dones i actuant com dones, estàs canviant els rols i estàs perpetuant aquests estereotips constantment, amb la qual cosa és el que va dir el Toni. O sigui, estàs fent això que estàs intentant criticar, amb la qual cosa acabes
15: els,
1: molt carregada.
15: Les dones són els nous... El missatge, el claim seria les dones són els nous homes.
1: Sí,
15: i, és a dir, aquestes converses sexistes...
1: No poden funcionar les dones sent dones. Han de ser això. Han de...
14: Homes.
1: Sí, és,
0: i al final la pel·lícula que acabes és agafant-li mania a les dones, perquè al final són les que es comporten com els homes, tens un cacau mental al cap increïble i ja no saps si la pel·lícula està fent un al·legat feminista o està defenent el personatge principal, que és un masclista de manual. Sí, sí. Perquè al final t'acaba caient simpàtic.
14: I
0: els micromasclismes o masclismes de la pel·li, perdona, Blai, són com gags. És a dir, es tracten com a gags, no? I al final acaba fent l'efecte contrari. Acabes pensant, hòstia, he vist una pel·li masclista?
1: I a més, hi ha escenes que fan una vergonya aliena.
14: I és un humor de trat gruixut, molt gruixut. Si voleu veure una pel·lícula que era molt divertida, que estava molt bé, és una pel·lícula amb Mel Gibson, que es deia Què piensen les mujeres, amb un personatge que, a més, també era un executiu d'una empresa de publicitat, d'una agència de publicitat, i que en aquella pel·li no es donaven cop, sinó que ella a la banyera se l'electrocutava, i llavors era, recordo, em sembla que ell llegia els pensaments de les dones.
1: La
15: pitjor part és que hi ha un error de càsting clamorós que es posa a Sacha Baron Cohen de protagonista d'aquesta pel·li.
0: No te la creus en cap moment.
15: No la creus en cap moment. És un tio que és un comediant de primera classe, és el senyor que fa Ligi o Borat, però amb un paper normal d'actor és incapaç de posar-lo endavant.
0: Té un rictus inexpressiu.
2: Jo he vist algunes coses seves que estan bé, però potser en aquest punt...
15: Com a actor pur, que és el que t'obliga a encapçalar un repartiment, jo crec que no té els galons per fer-ho.
2: Les dames primero, per tant, pel·lícula fallida per vosaltres a Netflix i tancant aquesta fase, diguem-ne, de pel·lícules de plataformes que
0: està,
2: no...
0: Que està rebent unes crítiques, també l'estan posant per terres,
2: Anem per les sèries. Una que fa molta gràcia, perquè tinc ganes de saber què n'opineu, perquè a més és de talent d'aquí, que és Rebelejar, sèrie de HBO Max, que s'ha estrenat ja.
3: Cap mosques perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
2: Se n'ha parlat molt d'aquesta sèrie.
15: Ojo que per defecte, quan la poses a HBO, que és la plataforma on està penjada, surt en castellà.
2: Ah, surt per defecte en castellà.
15: Surt per defecte en castellà i has de canviar-ho al català, perquè la sèrie originalment està rodada íntegrament en català, que és una cosa que a mi m'encanta.
0: Ben apuntat.
15: Però si tu poses HBO i no ho canvies, que la primera vegada... Hòstia, vaig pensar...
1: És que, de fet, clar, es nota.
15: Quina cosa... El doblatge
0: és horrible.
15: El doblatge és horrible.
1: Estàs veient que hi ha alguna cosa que no encaixa.
15: Sí, hi ha alguna cosa... Jo pensava, hòstia, la meva dissonància cognitiva ha arribat al seu cènit.
2: Doncs llavors, ja ho sabeu, en català. Qui me l'explica, la sèrie? Blai, perquè l'he vist que li has fotut quatre...
14: No, jo suposo... Quatre estrelles. Per cert, això que deia el Toni, jo suposo que la sèrie s'emetrà a TV3 properament, i jo suposo, ja per defecte, ells ho posen en castellà
0: i
14: s'hi cola cola, no? Aviam, la sèrie està inspirada en la història real del Pol Rodríguez, que és el director de la sèrie i creador, que recordem que la seva família era propietària de Can Lluís, que és un restaurant centenari...
0: És un restaurant mític que té un forat d'una bomba, d'un atemptat que va haver-hi allà al principis del segle XX, i és un històric de Barcelona, crec que té més de 100 anys, no? O quasi 100 anys.
14: Sí, és centenari. Sí. I llavors el que li va passar a la seva família és que un edifici, aquell edifici on estava el restaurant, el va comprar un fals voltor i els van acabar desnonant. Ens van fer fora. I el que explica la sèrie és bàsicament això, el que passa que després...
1: Li fan un gir, sí.
14: Li fan un gir perquè, evidentment, foten més coses a dins, perquè el que volen és mostrar la Barcelona actual, la Barcelona de Raval, la gentrificació, la immigració, l'ocupació... i totes...
15: L'especulació immobiliària.
14: Exacte, tot el que porta tot això. Per mi és una sèrie que és un thriller trepidant, amb un ritme Tremendo.
0: Sí, senyor. Estic d'acord.
15: Un thriller trepidant...
0: Jo estic amb el Blai aquí, eh?
1: Quants capítols heu vist? Perquè jo, veient el primer, no és un thriller trepidant.
15: És un drama que té una part final... Pel primer capítol, Blai, thriller trepidant no és.
0: Bueno, deixeu-lo acabar, pobre!
14: A més, una sèrie que té molt bon ritme. Jo he vist la sèrie sencera, ja.
15: A l'ordinador. No,
14: jo he vist la sèrie sencera.
1: Què més dona?
0: Privilegis.
14: És una sèrie rodada en càmera en mà, estil documental, amb un repartiment fantàstic. A mi m'encanten tots, estan tots estupendos. Sí. Hi ha l'Enric Auqué, la Maria Rodríguez Soto, el Quim Ávila, el Francesc Orella, el Sergi López amb un paper bastant...
1: Odiós.
14: El Marc Martínez, el que ja el descobrireu després.
15: És el dolent.
1: Sí, sí.
14: El Marc Martínez, que ja el descobrireu també més endavant. Amb un paper també bastant... Per mi és una gran sèrie.
2: Tots us agrada
1: molt? A mi m'ha agradat molt. L'únic que m'ha xirriat una miqueta és el final del primer capítol, perquè hi ha un canvi de to...
15: Horrible.
1: ...que vira, en aquest sentit que deia el Blai, de thriller, que no m'acaba d'encaixar amb la resta, que és un capítol que és un drama, que està molt ben construït, perquè hi ha molts elements que són tota aquesta crítica que explicava el Blai, i no li calia fer com aquest final tan trepidant per explicar aquesta història. A part d'això, jo ho compro totalment.
15: La gran part del primer episodi, la gran part del metratge, és bàsicament explicar com una família que vol comprar un restaurant de sobte es troba que li han fet una pirula tremenda, no? I com poden arreglar això per seguir tenint el seu restaurant. Això no és un thriller trepidant, això són 30 o 40 minuts d'un drama familiar. Correcte. Bastant brutal.
0: Li podem treure el thriller, però crec que no és trepidant. Jo crec que el primer capítol, des del minut 1, estàs ficat a dins a la història. No, té un
1: ritme.
2: Ara, no us quedareu encallats amb l'adjectiu trepidant.
15: A mi hi ha algunes coses que em despisten.
1: Sí.
15: Una d'elles és el de la càmera en mà, que hi ha moments que no li veig el què, és a dir, la podia rodar tranquil·lament. És veritat que des de Paul Greengrass molta gent ha agafat aquest estil de filmació. I a vegades en aquesta sèrie li funciona, i altres vegades que a mi no li funciona. I després hi ha una cosa estranyíssima.
1: Hi ha un detall curiós.
15: Estranyíssima, que és que en els panels de recurs al carrer del Raval la penya surt amb la cara pixelada.
1: Sí, jo això
15: I a mi
1: no
15: això em treu completament... Ah. Sí. Em treu completament de la sèrie.
1: Està l'Enric Auqué caminant.
15: Cada vegada que hi ha aquest...
2: Però és un recurs estètic?
15: No.
1: Estan pixelant a la gent,
0: no,
1: perquè entenc que
0: no
1: hi ha...
0: No sabem si és un recurs estètic o no.
15: Però quin recurs estètic és aquest?
1: Però quin recurs estètic?
15: Pues a quina funció compleix?
0: La gent anònima del barri, els immigrants, la gent desconeguda del barri...
15: En sèrio, els pixels anònims...
1: Però escolta, si és un recurs...
0: Jo no ho faria, però...
2: Però una manera de parlar de l'anonimat del carrer.
15: Jo diria...
2: Que és que van rodar i no
1: tenien... I l'efecte és aquest, la sensació que dones que no tenen els drets i han instal·lat a la gent. I per estalviar-se problemes...
15: La sensació, la meva sensació, la meva percepció...
2: No puc preguntar-li al Pol ara, però...
15: La meva sensació és... que s'assigna, que com moltes vegades el guerrilla filmmaking, no? Que és que surts al carrer, signes, la gent filmes, la gent no et signa un paper conforme pots explotar els seus drets. Correcte. A la televisió, o pots ensenyar-lo simplement, i llavors pues, si realment això és un recurs fílmic, és un recurs fílmic estranyíssim.
0: Bueno, i també li dona un aspecte de documental, quan veus el lector principal caminant entre gent pixelada, sembla que sigui la vida real.
15: Els documentals no hi ha gent pixelada.
1: Els documentals mai fas això, només pixelades una persona que està fent...
15: Correcte, que està fent un testimoni a càmera perquè està protegit. No.
1: Clar.
15: En qualsevol cas, a mi la sèrie em sembla una molt bona sèrie, em sembla que funcionarà molt bé, em sembla que com a sèrie del país és espectacular, sí. I a més, que l'hagin rodat sencera en català, tio, ole els teus collons, perquè tenim la sensació, a vegades, a mi em fa la sensació que a vegades la llengua és folclòrica, saps? És a dir, que la treus aquí i allà i tal, però l'idioma, diguem-ne, que vincula tot és un altre. I aquí és el català de principi a fi. Però si canvia després, clar, perquè no l'he vist tot.
0: Per mi, això del pixelat, per mi, és un detall que, és que sincerament, em dona absolutament igual que si pixelen a la gent o no. A mi m'interessa la sèrie en si, el corpus del primer capítol. Però... És un primer capítol molt sòlid, del millor que he vist rodat aquí, en aquest país. Ho dic de debò. O sigui, amb unes ambicions que jo no havia vist a cap altra sèrie, els diàlegs estan molt ben afilats i que bé que retrata la sèrie com funciona per dins una cuina d'una casa de menjars familiar a un barri com el Raval. Això ho fa de conya. Crec que és una sèrie super sòlida.
1: Jo no diré que la sèrie és pitjor perquè hagin pixelat a quatre persones, però és un detall que en els primers compassos de la sèrie em crida molt l'atenció, ja, perquè és molt curiós.
2: Un minutet, un moment.
15: No t'enfadis, bro.
2: Un moment.
15: No t'enfadis.
16: Si tens targeta al Cort Inglés, tens un tresor.
17: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
16: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
17: Capicat val finançament 100% a la botiga web i app del Cort Inglés.
16: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Cort Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al cortinglés.es.
18: costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
20: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
21: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algo junts.
20: Amb gent pionera.
22: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
20: I que vol canviar el món.
23: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
24: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
25: Change the world, or the world will change you.
24: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
2: 12 i un minut amb els pantalleros. Bé, anirem acabant amb un parell de sèries més abans d'arribar... Bueno, ja són passades
15: les 12 del matí. Des d'aquests el rei de la comunicació a Catalunya, tio. Com ha canviat tot.
2: Va, hem parlat d'aquesta Rabalajà, l'heu recomanat moltíssim, sèrie per HBO Max, feta a Catalunya i en català. La segona, sèrie espanyola, amb Anna Castillo i Laura Beismar. Movistar Plus, Se tiene que morir mucha gente.
26: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar solo?
27: Hola.
28: Hola.
29: Hola, ¿qué tal?
30: ¿De qué os conocéis?
31: El cole, de toda la vida.
32: ¿Tú por qué coño?
2: ¿Qué dios, Lai?
14: Explica la història de tres amigues del col·legi que continuen 120 anys després i que es retroben quan una d'elles està embarassada
1: fa un
14: i fa
1: reveal.
14: El baby shower.
1: És un gender reveal, la revelació del gènere del nen.
2: Sí. Aquesta cosa, bueno, potser hauríem d'apuntar-ho, però aquesta cosa tan estranya que ha vingut dels Estats Units, que és que li expliques a la teva família, i no sé si fins i tot els pares se n'assabenten, del sexe del fill que tindran.
1: Fas un show
0: amb un color, no? Amb que exploten i surt un color, un color és home i un altre color és terrible.
1: Això em sembla una xurrada gegant, però bueno, això
14: és igual.
2: A veure, parteixo de la base de tres actrius molt bones, la Laura Beismar, la Ana Castillo i la Macarena García. La sèrie veig que feu cares.
14: No, a mi jo no.
1: Jo crec que ja està partit, no? Hi ha dos cançades més.
0: A mi, jo, sincerament, m'he rigut.
1: Jo també.
0: M'ha fet gràcia.
2: Sí, és una comèdia.
0: És una comèdia. Has esmentat aquestes tres actrius que per mi estan molt bé les tres. També la nena, que ara no recordo com es diu.
2: Sofía Otero.
0: Sofía Otero. La sèrie utilitza un recurs narratiu amb aquesta nena que a mi em fa molta gràcia.
2: Però elles què són, aquestes
0: tres amigues?
1: Són tres amigues a l'escola i, bueno, i 20 anys després tenen unes situacions una mica... Dos d'elles una mica precàries i l'altra s'ha casat amb un home que té molts diners.
2: Sí, molta pasta.
1: Xino. Però tampoc està molt contenta amb la seva vida. Llavors, és bàsicament les aventures d'aquestes tres, bueno, que tot els va malament, al final. Llavors, la sèrie fa servir molt un tipus d'humor una mica...
0: Postmillennial, no?
1: Sí,
0: àcid, moltes referències a les xarxes...
1: Bueno, i també que no és molt fi l'humor que fa servir la sèrie, però a mi, sincerament, em fa gràcia. O sigui, sí, em fa bastanta gràcia i jo crec que elles estan molt bé. Amb altres actrius aquesta sèrie no hauria funcionat, però com elles són bones, llavors sostenen bé la sèrie. Jo crec que has d'entrar, eh? Si
2: a
1: no t'agrada aquest tipus d'humor, sí.
0: Totalment recomanades.
2: Sí. El Toni i el Blai, no.
15: No, tu has jugat al pòquer alguna vegada?
2: Sí, no m'agrada gaire.
15: D'acord, però saps que tu, moltes vegades, en el pòquer no jugues les teves cartes, sinó el que fas és jugar amb l'oponent, no?
2: Sí,
15: amb la percepció que ell té de tu i la percepció que...
2: Enganyar-lo.
15: Una cosa que és molt divertida de fer a les sèries és intentar imaginar la percepció que té la creadora d'aquella sèrie de tu, del públic que l'està mirant. I jo, quan miro aquesta sèrie, crec que la percepció que té de mi la creadora de la sèrie és que jo no he vist cap sèrie dels últims 20 anys protagonitzat per dones. Aquest és el meu problema. Si vull veure sèries de dones trencadores, ja tinc Such Brave Girls, tinc Derry Girls, tinc Fleabag, etcètera, etcètera. En aquí, el meu problema és que crec que l'humor està completament desfassat, és un humor que ja, si l'hem atrevessat, l'hem passat, ens hem tirat en paracaigudes d'ell, ja el tenim fet. I em perdo moltes vegades amb aquest tipus d'humor, que és com molt barato. Quan jo tinc a tres actrius d'aquest nivell, hòstia, m'agradaria veure una cosa una mica més ambiciosa, i no crec que ho sigui. I crec que ella té la impressió de que ha fet una sèrie molt ambiciosa.
1: Vale, però això que has dit em sembla molt interessant, però jo com a dona m'agrada molt aquest primer capítol perquè tinc una percepció de que no estan tractant aquestes tres actrius com dones, fent bromes de dones, com veiem a moltes sèries amb aquests estereotips. M'agrada perquè és un tipus d'humor que podien fer homes, dones...
0: Exacte.
1: Sí, i m'agrada molt...
0: No estàs viaixant de cap de les maneres.
1: Clar, sí. I això és una cosa que em posa molt nerviosa quan hi ha sèries protagonitzades per dones que són sempre aquestes bromes...
0: Parlen dels mateixos temes... Sí,
1: i aquest tractament que clarament està fet des del punt de vista d'un home fent veure que són dones, i aquí no ho veig això i m'agrada perquè veig molt natural. Quan volien ser tres amigues meves que estan fins als ous de tota la seva existència.
15: Jo he nombrat tres sèries que em semblen modèliques.
1: Clar, tu estàs parlant de Fleabag, per exemple.
15: Vull dir, a mi la que m'ha recordat més és Such Brave Girls, que és una sèrie que em sembla una puta obra mestra, i on hi ha... També t'haig de dir que ser transgressor o disruptor crec que és una cosa més que neix de l'espectador que de la pròpia sèrie. Quan una sèrie vol transgressor, normalment acabes cagant-la, perquè el que decideix al final si allò és transgressor és l'espectador. I aquí crec que s'oblida moltes vegades d'això.
0: Tampoc la veig que tingui una ambició tan transgressora. Jo crec que vol ser una sèrie àcida. Jo crec que de vegades ho aconsegueix. De vegades et rius. Hi ha gags que estan molt ben parits.
15: Jo no m'he rigut ni una vegada. Jo
14: reconec que hi ha detalls interessants amb el personatge, per exemple, que comentava.
0: La nena, no?
14: El personatge de la nena.
15: I l'Anna del Castillo, que és espectacular.
14: No, i elles estan molt bé.
0: Els comentaris de la nena són hilarants.
14: Jo no tinc fe.
15: Però és un...
14: No, i estic amb el Toni, que és una sèrie que vol anar de trencadora, i que això segurament ho has vist 24 minuts.
1: Es nota també la química, perquè com la Macarena García i l'Anna Castillo són amigues i han treballat molts cops, es nodreix d'aquesta química que tenen entre elles, i a mi això m'agrada molt.
14: Sí, a mi elles m'agraden i defensen molt bé els seus personatges.
2: Se tiene que morir mucha gente, aquest és el balanç mig i mig.
15: Però estem d'acord amb el títol, eh?
1: Això sí que pega.
2: Va, abans que acabem, el Toni va penjar-ho a les xarxes també, però ja fa dies que ho veu dir, La maldició de Widow's Bay. La sèrie que ara mateix us més us agrada.
15: És que a mi el primer episodi...
2: Si has de recomanar alguna cosa, La maldició de Widow's Bay.
1: El primer episodi
15: estava bé. El segon, hòsties, ja, sí. El tercer era increïble. El quart és un puto espectacle.
1: És impressionant com tu estàs veient la sèrie i t'estàs rient perquè és una comèdia.
15: Rient-te, però...
1: I de sobte se't glaça la sang perquè hi ha un punt de terror que no te'ls veus venir per cap lloc i, ostres, si és que et quedes...
2: Si voleu veure la millor sèrie del moment per vosaltres, La maldició de
15: Apple TV. Tens 5 capítols. Sí. Jo crec que és l'única sèrie que jo he vist amb molt de temps que és capaç de passar de la comèdia al terror pur en 30 segons i amb una elegància que dius la mare que em va matricular.
1: Va, molt ben
15: entrat. I no surt ningú pixelat. D'acord? No surt gent pixelada.
2: La maldició de Widow's Bay. Últim minut. També Apple TV, una sèrie de comèdia i suspens que es diu Satisfacció Garantizada.
4: I'm barely treading water.
2: Un minut. A veure, com m'ho expliqueu, això, ràpid?
14: No, és una dona que s'ha divorciat, que viu estressada, és una dona que és periodista i que, doncs, les seves estones lliures es passa, doncs, compartint estona amb un camboi.
0: Xats porno.
14: Xats porno, noi, que li paga per, bueno, per estar allà.
1: Xerren i després
14: doncs, van cadascú a casa seva, fa la seva cosa.
0: Final feliç.
14: I en una d'aquestes, ella està mirant a la cama i resulta que hi ha algú que vol matar aquest noi, li fot una pallissa i aquest noi desapareix del mapa. I llavors ella comença a investigar. I com a periodista comença a investigar. I llavors és una sèrie que és una comèdia, per meu gust, és una comèdia també, i així com en el cas de la Widow's Bay, que és una barreja de comèdia i terror, aquí és una barreja de comèdia i thriller, d'alguna manera. Com a mínim, els dos primers capítols, que són els que he vist, i on surt, per cert, un dels protagonistes de la primera temporada de White Lotus.
15: La bona.
14: I que està molt bé.
2: Tu compres.
14: A mi sí, jo la compres.
1: És recomanable. El primer capítol enganxa, sí.
0: Era una cosa, i el segon està bé, cosa que s'ha d'agrair molt en els temps que corren, de primers capítols bons i segons per tirar al vàter. O sigui que bé, és una sèrie molt aprofitable.
15: Diria que Apple TV, si poses a mirar-la en conjunt...
1: És la plataforma més...
15: Seria ara mateix la que té una coherència, diria, més acurada, no?
2: Més bones sèries.
15: Més bones sèries. De fer sèries que tenen com a mínim... que no hi ha... És que, perdona, abans parlant de la pel·lícula de Netflix, totes les pel·lis de Netflix tenen la mateixa fotografia i totes les sèries tenen la mateixa fotografia. Són totes iguals.
1: Sí.
15: Com a mínim, a Apple TV, cada sèrie té la seva personalitat.
0: Sí, quedarà Déu pròpia. Tenen
14: una per setmana i no 50.
15: Doncs, llàstima que no sigui en català. Satisfacció garantida.
2: Mira, perfecte. Satisfacción garantizada, en anglès, maximum pleasure guaranteed. I,
15: comunicador català, catalán communicator of the year. Xavier Bondones.
2: La maldició de Windows Bay, Apple TV.
14: Xavier Grau.
2: Va, Xavier Bondones.
15: Xavier Bondones.
2: Adéu-siau, aneu passant, per favor.
15: Bye, bye, Xavier Bondones.
2: Se m'ha fet molt llarg, això.
0: Sí, a mi també.
2: Adéu, adéu, adéu.
5: Uau, avui estàs de pel·lícula.
6: Gràcies. Ho dius pel meu pentinat?
5: No.
6: Per les meves ulleres noves?
5: No.
6: Per què m'he posat un piercing?
5: No.
6: Ah, per les pel·lis que ens acaben de recomanar?
5: No, ho deia pel que portes a la mà.
6: El què?
5: Això que amagues.
6: I no te'n donaré cap.
7: Patates Sant Tomàs, irresistiblement bones, gustoses i amb compromís social. Elaborades amb oli d'oliva, arbequina de les Garrigues i sal del Delta de l'Ebre. Però el millor ingredient són les persones que hi ha al darrere.
2: 12 i 10. Hora d'actualitzar informació. Jordi Claret, bon dia.
8: Bon dia.
2: Bernat Balboa, bon dia.
8: Bon dia.
2: Continuen a aquesta hora les cues de la P7 al voltant de Barcelona en l'operació sortida de la segona Pasqua.
8: Sí, s'espera que durant, de fet, la propera hora i fins a l'hora de dinar la mobilitat vagi a més i, per tant, s'intensifiqui aquesta caravana. Ara mateix hi ha pràcticament 20 quilòmetres de retencions en diversos trams de l'AP7, especialment direcció a la costa de Girona i de Tarragona. Més detalls des del Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
9: Hi ha retencions en aquest moment a l'AP7 de 8 quilòmetres i mig entre Granollers i Mollet en sentit Girona i de 7 entre Martorell i Castellbisbal cap a Tarragona, també 3 quilòmetres a la zona de Llinars en sentit nord. Les ondes, sobretot la ronda del litoral, presenta aturades en sentit Llobregat arran d'un accident i la ronda de Vall també presenta força mobilitat. Ens avisen d'un accident a la C-55 de Manresa en sentit Solsona, on hi ha un carril tallat. Sembla que l'accident és delicat i en aquests moments també ja hi ha aturades a la zona de la C-58, per exemple, cap a Barcelona o a la C-32, en diversos trams, al tram sud, a Hospitalet i Sant Boi, i al tram nord hi ha en aquests moments aturades de 8 quilòmetres entre Vilassar de Dalt i Mataró, en sentit Girona, i entre Tordera i Palafolls cap a Planes. També hi ha retencions a la zona de Tarragona, a la Nacional 340 al Vendrell, i per tant demanar-vos novament que no baixeu la guàrdia i mantingueu les distàncies de seguretat.
8: Per cert, encara en mobilitat a Rodalies hi ha retards de més de mitja hora per un nou robatori de cable. La incidència s'ha detectat aquesta matinada i afecta la infraestructura entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Els retards, doncs, afecten a les línies R2 Nord i R11. I a Madrid, el Partit Popular i Vox aprofiten la imputació de Zapatero per omplir el centre de la ciutat en una marxa contra el govern espanyol. Els manifestants carreguen contra el PSOE pels casos de corrupció que l'encerclen i exigeixen a Pedro Sánchez que plegui i convoqui eleccions. La protesta, batejada amb el nom de Marxa per la Dignitat, l'ha convocat l'entitat Sociedad Civil Espanyola i acabarà molt a prop del Palau de la Moncloa. Anem a Madrid. Roger Perciba.
10: Sí, la marxa ha sortit de plaça de Colón i acabarà a l'Arc de la Victòria de Moncloa, encara sense dades oficials de participació, però ja podem dir que hi ha milers de persones que, d'una manera o altra, exigeixen la dimissió de Pedro Sánchez. La marxa ha passat ja per davant de la seu del Partit Popular, al carrer Gènova. El PP, que hi participa amb una delegació de senadors i diputats, Alicia García és la portaveu del partit al Senat.
12: Diremos en la calle lo que pronto los españoles dirán en las urnas. Pedro Sánchez, vete ya.
10: I Vox, amb Santiago Abascal, que confirma que volen que Zapatero entri ja a la presó.
13: Hoy mismo hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entra en prisión provisional y también la declaración como testigos tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros.
10: Vox, que es qüestiona la presumpció d'innocència per Zapatero i per l'entorn de Sánchez, el Partit Popular, que no vol parlar de moció de censura perquè, insisteix, no té els vots necessaris i seria regalar, diuen, una victòria a Sánchez.
8: I als esports, el Barça busca recuperar el tron i alçar la quarta Champions femenina en la gran final d'aquesta tarda. Última hora amb l'enviat especial de RAC1 a Oslo, Pau Bonastre.
27: Bon ambient de final aquest matí a la capital noruega, amb majoria aficionats del Barça, que estan omplint les dues fanzones ubicades al centre d'Oslo, amb moltes elles participant en activitats i tallers de tot tipus, tot i que en els darrers minuts s'han anat buidant perquè ha començat a ploure aquí a Oslo. Optimisme entre els aficionats blaugranes, malgrat que, evidentment, en peus de plom amb el record de la final de l'any passat. Avui s'espera que sigui una final molt igualada, com explicava aquest matí al Via Lliure el director esportiu del Barça, Marc Vivés.
28: Jo crec que l'equip està en el millor moment com podia arribar. O sigui, jo crec que l'equip està, i a més amb una maduresa, amb aquesta combinació que tenim de maduresa i joventut, que la veritat fa que estic convençut que serà un partit que tenem opcions de guanyar-lo. Serà complicat, però tenem opcions.
27: Ah, com dèiem, optimisme entre l'afició blaugrana, que en els pròxims minuts, en les pròximes hores, es desplaçaran ja cap a l'Uleval Stadium per viure aquesta final, el Barça buscant la quarta Champions de la seva història.
3: Més tard, a les 9 de la nit, s'acaba la Lliga masculina amb un partit de caixa o faixa a Girona. Per aconseguir la permanència a primera divisió, els de Mitchell només els val la victòria davant l'Elx a Montilivi. En cas d'empat o derrota, els gironins baixaran a segona. Francesc i Estuani s'infiltraran per a poder jugar, mentre que Daily Blind podria tenir alguns minuts. A la mateixa hora jugaran el València-Barça sense Rafinha ni Koundé i l'Espanyol Reial Societat, amb opcions pels blanquiblaus de classificar-se a Europa. Per la seva banda, el Reial Madrid acomiadarà una altra temporada en blanc contra l'Atlètic Club de Bilbao al Bernabéu. Serà l'últim partit d'Arbeló a la banqueta i de Carvajal i Álava com a jugadors madridistes. Estarem pendents també de si Enrique Riquelme aconsegueix l'aval de 187 milions d'euros per certificar la seva candidatura electoral. Aquest matí, la Junta Electoral ha validat la candidatura de Florentino Pérez.
24: Les nits especials tenen un sabor únic. El del sushi de Matlleu Origen. Elaborat cada dia amb recepta del xef Hideki Matsuhisa, distingit amb una estrella Michelin i preparat amb tonyina vermella balfagó i ingredients frescos de primera qualitat. Lleuger, saborós i preparat per gaudir-lo en qualsevol moment. És un sushi de Champions. Descobreix-lo a Ametller Origen.
8: I pel que fa al temps, les temperatures s'enfilen de valent en alguns casos i ja passem dels 30 graus en sectors de Ponent. És la Plana de Lleida, el Priorat i a la Vall de l'Ebre on farà més calor, amb termòmetres que podran arribar als 35 graus. En general, a l'interior rondarem els 30 les properes hores. Això sí, a la costa es queden més frenades aquestes temperatures i fins i tot tenim boira i núvols baixos en trams de la Costa Brava que mantenen aquest ambient més aviat fresc. Poden continuar apareixent aquí al llarg de la tarda i també al litoral central.
2: Gràcies, Jordi. Gràcies, Bernat. Fins ara.
8: Fins ara. Fins ara.
2: Un minut per damunt d'un quart. Per tota aquella gent que els encanta aquesta qüestió, us imagineu una d'entre centenars de tonyines roges enmig del Mediterrani? Doncs això és el que viureu a Tuna Tour, a l'Ametlla de Mar, una experiència única que podeu viure fent snorkel, diving o fins i tot amb el vostre primer bateig de mar. Per tant, mar, adrenalina i un record que no s'oblida. Aquest estiu entreu a l'aigua i deixeu que el món canviï. Reserveu ja a tuna-tour.com.
11: RAC 1.
16: Ara a Fiman, samarretes de tirants per dona, 3 per 7 euros. I samarretes interiors infantils, 3 per 6 euros. Fiman, tan senzill com això.
24: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
17: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
24: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
18: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
19: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
18: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
19: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
20: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
21: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
22: Fàcil Mòbil obre dues noves botigues. Ara també ens pots trobar a Vilanova i la Geltrú, a la Rambla Principal, i a Barcelona, al carrer París, cantonada Casanovas. Cada vegada més famílies trien un Fàcil Mòbil. Per l'atenció, per la qualitat, per l'experiència. 45 anys ens avalen. Fàcil Mòbil, creixem amb tu.
23: El
0: cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine a descobrir el Port de Barcelona com no l'has vist mai. Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells. Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes. T'hi esperem.
1: A RAC1 Podcast, sexe sense embuts, planer i inclusiu.
4: Totes les dones tenim la capacitat per fer aquesta emissió brollada, eiaculació a raig, però no sempre es troba aquest punt per poder aconseguir-ho.
11: Per entendre el que ens dona plaer i gaudir molt més.
1: La revolució sexual, amb Rosana Carceller. Els dijous cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
14: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
1: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. A RAC1, dia lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
2: 10 minuts i arribarem a 2:15 del migdia.

0: Jo crec que el convidat està a punt de cantar, eh? Jo crec que el convidat està a punt de cantar, perquè em sembla que és un boig dels Beatles, no sé si d'aquesta cançó en particular, però el que sí que sabem és que, vaja, és una de les cares que més hem estimat a casa nostra. Una persona, un actor, que ha tingut una carrera extensíssima, que l'hem vist moltíssim, tant al teatre com també a la televisió, al cinema, ha sortit en una pila de sèries a TV3, El cor de la ciutat, Vent del Pla, Com si fos ahir, també ha fet La casa de papel, Velvet, Cuéntame cómo pasó, ha fet teatre, Godspell, en Johnny va aprendre el fusell, Hamlet, ha fet una mica de tot. I l'hem fet venir al programa coincidint que ara té un parell de coses que estan funcionant a la vegada. D'una banda, és que a TV3 ja es pot veure el 3CAT, vaja, la sèrie Pubertat, on apareix ell, i també hi ha hagut l'estrena des d'ahir al cinema la nova pel·lícula que, on participa, que és Cowgirl. Ell és ni més ni menys que el Pep Munner. Com estàs, Pep?
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Haguessis cantat o no, si et dono un parell de minuts més?
1: Sí, mira, vaig fer un programa, em sembla que era per la SER.
0: Sí.
1: I un dels temes que vaig posar era aquest. El Don't Let Me Down.
0: Per què?
1: Perquè marcava molt... Sempre m'han agradat els Beatles, des de l'inici, que era molt jovenet, quan van començar el 63 a treure els discos, però després vaig seguir i cada dia els adoro més, vull dir, quan més temps passa. És una cosa, és curiós, eh? Així com els Rollings sembla que encara actuen, però ja van desapareixent, no? Mm-hmm. Jo crec que dels Beatles s'han fet més versions que de ningú, vull dir, duren tant que no s'acaben, no? Però bé, hi ha molta més cosa, eh? Jo soc dels anys 70, és la meva època forta, i als anys 70, 60, 70 i 80 hi havia molts grups.
0: Home,
1: molts.
0: Quan es construeix una part important de la identitat, no diuen que a vegades molta gent fins als 15, 20 anys és quan construeix la seva identitat musical, no? I que a partir de llavors ja la resta t'interessa, però ja menys, diguem-ne, no? El cor, el centre, és el que has escoltat en aquella època. Que pot coincidir o no amb la teva època, saps? Potser vas a buscar cançons anteriors, no? Però que és el que has mamat en aquell moment, no?
1: Sí, segurament. I si et pregunten quina és la teva cançó preferida, és molt difícil, no?
0: Ui,
1: n'hi ha moltes, segons per l'època, etc. No? I hi ha una cosa que per mi, que segueix permanent sempre, que és la clàssica, no? Això és evident. Les comences en aquella època, tens la teva època operística, després la teva època de simfònica, i per això segueix allà, no? Però el que realment t'afecta en la vida, en el dia a dia, que et relaciona amb els ambients que has viscut, amb les persones que has trobat i tot això, és la música que es feia en aquell moment, no? En cada moment de la teva vida, i això queda per sempre.
0: Després de tants anys de carrera, les estrenes, com una pel·lícula nova, Cowgirl, o el fet que una sèrie o com Pubertat aparegui a la televisió, com les encares? Com ho vius? Quan apareix material i la gent ja pot gaudir-lo, pot veure'l, no?
1: En primer lloc, sempre m'agrada quan faig cine. No tant la televisió, perquè la televisió, quan la fas, la pots veure, m'entens? Però el cinema no. El cinema tu treballes esquemàticament per trams... I tot això després...
0: Un acte de fe fas, no?
1: És a dir, després veurem què sortirà d'allà, no? I sempre vaig amb molta precaució a veure l'estrena, a veure la primera vegada la pel·lícula, no? I et puc assegurar i confessar de veritat que no sempre m'han agradat.
0: Clar, és que...
1: I és molt dur fer promoció quan tens dubtes del treball que has fet i d'on l'has fet, no? Perquè, en canvi, en aquesta pel·lícula que presentem ara, que anava, com sempre, amb molta precaució, com vaig veure. Sí, perquè és una història que ja, si quan la vegis ho entendràs, no? I em vaig adonar que quan passava un quart d'hora de projecció ja no estava pendent ni de la meva feina ni del que feien els altres. Estava com un espectador gaudint de la pel·lícula.
0: La història.
1: Sí. Em va atrapar.
0: T'ha atrapat la història.
1: Em va atrapar, em va emocionar, vaig riure, i quan va acabar estava jo amb un company, un senyor important de la cinematografia aquí, director del Festival de Sitges, director de Filmoteca, crític, etcètera, no diré el nom.
0: Bueno, home, director del Festival de Sitges.
1: Roc Viles. I el vaig mirar, i veig que em mira a mi, i veig que aplaudeix amb una passió així, dic t'ha agradat igual que a mi? Sí, sí. I per això em costa molt poc promocionar-la, m'entens? Més enllà de, de parlar de la meva feina, que això sempre és molt impúdic, no? Però de la pel·lícula en si sí que puc parlar, no? I del treball dels companys també, no? I és que em va agradar molt. I hi ha uns actors valencians que fan tots els secundaris, que és una cosa espectacular.
0: Explica-li a la gent que no ha anat, no ha anat al cinema què és Cowgirl i per què et va atrapar tant la història.
1: Mira, Cowgirl és la història d'una dona amb una edat entrada ja, als 60 anys, la qual cosa ja em va interessar, i que viu una soledat molt dura, molt dura, en un poblet petit, tothom la coneix, tothom sap per què està sola, però ella té molta agressivitat en la seva vida, està seca, és, diria que és un personatge sec, no? Però és una dona.
0: Té un gran conflicte a dintre.
1: Sí. I de sobte em fan a mi fer, diguem-ne, la persona que l'havia estimat en un passat, que viu en el poble encara, que ha tornat, se'n va anar, va tornar, i que acabarà vivint una història amb aquesta persona. I llavors, aquesta història de gent madura té molta potència i no es veu sovint, no?
0: Costa molt, això.
1: Sí, em va agradar.
0: Costa molt.
1: Sí, és donar... La vida són moltes vides, i sempre ho he dit això, no? I explicar, ja veuràs, la gent entén molt bé aquesta història i l'emociona, aquesta història també, tant com a la joventut, com a una edat mitjana, m'entens? I jo penso que és molt interessant, però sobretot la pel·lícula el que parla és d'un món rural, d'una convivència en un món rural, en el camp, una convivència amb la natura i entre les persones, una solidaritat entre les persones... Ningú està sol, encara que ho estigui, no? I tothom té ajuda quan la necessita. Això està molt ben explicat. I dona una visió de, per un lloc, les segones oportunitats, mai la vida s'acaba. Segon, la convivència en les petites comunitats és el que hauríem de tornar a retrobar a les grans ciutats, no? Aquesta comunicació i aquesta convivència, aquesta comunitat, aquest sentit de pertenença a un lloc, no? I després... el temps en la vida en el món rural, que és diferent, molt diferent de la ciutat.
0: Té una màgia especial,
1: això. La pausa, el silenci, escoltar els arbres, les fulles dels arbres que on es mouen, és que és una cosa molt diferent, els sorolls, les olors...
0: Tu l'has anhelat, la vida rural, alguna vegada, o no?
1: Jo l'he gaudit sempre que he pogut. Bé, i després, el sentit aquest de pertenença i de comunitat... Clar, tu saps, Barcelona estava fet per barris, que en deien poble.
0: Clar. Que feien aquesta funció.
1: Jo soc de Sant Andreu i sempre hem dit que allò és el poble.
0: Clar.
1: I quan anem al centre anem a Barcelona. Però ara ha canviat també. Ja, evidentment, la societat ha canviat tant per la gent que ha vingut a viure de fora, la immigració, que ha fet un espai més multicultural, però que a l'haver-hi molta més gent i de molts llocs diferents, doncs ja la comunicació és més complicada, m'entens? I aquesta sensació d'acompanyament que has tingut sempre en el barri, quan jo era petit recordo molta gent que estava sola, però que mai estava sola, perquè preníem la fresca al carrer...
0: Però és allò que dèiem de la xarxa, no?
1: Sí.
0: Hi havia un moment en què tothom es coneixia i, de fet, vigilava, per tant, cuidava, i tens la impressió que aquesta despersonalització el que elimina és la xarxa de solidaritat, de, en fi, d'acompanyament.
1: Exacte. No? Això és el que té aquesta comunitat rural, m'entens? I això s'ha de conservar, i la pel·lícula busca això.
0: Mira, te volia preguntar una cosa del personatge, perquè el Bernat, el teu personatge, és un personatge que ve i va, no? O sigui, se'n va i acaba tornant sempre al poble, no? Fa els viatges d'anada i de tornada, que tots d'alguna manera o altra hem fet. Tu també, no?
1: Sí.
0: O sigui, tu has fet el viatge d'anada i de tornada permanentment, encara el deus fer, a vegades.
1: Sí, no? per treball. Però ja vaig viure 11 anys continuats a Madrid. I era jove. Jo vaig començar aquesta professió a Madrid. Jo tenia...
0: O sigui, la primera gran feina és a Madrid?
1: A Madrid, jo era futbolista.
0: Tu eres futbolista?
1: Ja era futbolista, cedit pel Barça, estava al Rayo.
0: I... Tu eres futbolista del Barça al Rayo?
1: Sí, Pep. Cedit, sí, estava.
0: Però
1: cedit.
0: Futbolista... De...
1: Professional,
0: ja, sí. Ja professional, si sí, cobraves, sí. No eres un...
1: No, jo cobrava des dels 18, estava al Mallorca primer. Vaig acabar del juvenil, em van passar al Mallorca, després vaig tornar a casa i em van cedir al Calella, amb l'Olmo, que posteriorment va jugar al primer equip.
0: Quin Olmo? El pare del Dani Olmo?
1: No, el pare... No, l'Olmo de Sabadell.
0: Ah! Dic, hosti...
1: Que era... Va ser el central del Barça.
0: Sí.
1: I internacional al Mundial d'Argentina.
0: Hosti!
1: Sí. I vam estar junts allà. L'any següent jo vaig anar al Rayo, segona. Allà vaig tenir una lesió, però sense cap importància. Era el maleolo, el mateix que li passa al Maradona, però que es cura bé, no, no et queden seqüeles, no?
0: Sí.
1: Però jo allà ja havia fet d'art dramàtic aquí a l'Escola Adrià Gual, combinat amb el futbol, i després d'allà vaig apassionar amb el teatre, vaig anar a començar a veure teatre cada dia, els actors meravellosos que hi havia...
0: Mentre entrenaves, això, eh?
1: Sí, sí, entrenava.
0: Són rar avis de nassos, això,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè el món del futbol no busquis gaire amants del teatre, diguem-ne, no?
1: Hi ha una anècdota, perquè jo era un apassionat del Bódalo.
0: Uh-huh.
1: I el Bódalo era un fanàtic del Rayo. I cada diumenge anava al Rayo, al camp del Rayo. I un bon dia sortia del teatre de veure'l, vaig anar a una cafeteria, es diu Dorín, que anaven tots els actors abans d'anar-me'n a casa a dormir, i em va veure per allà. I no li va fer cap gràcia. Es va pensar que jo anava de juerga després. I això era divendres. Diumenge jugàvem contra el Valladolid. Jo portava el 9, i entra el Bódalo...
0: Tu eres el 9, o sigui, el davanter centre, eres,
1: sí.
0: Pep.
1: I entra el Bódalo en el vestuari i li diu Olmedo, a l'entrenador. I fa a l'orella...
0: Li diu alguna cosa a l'orella.
1: Una tita té la camiseta i de ser-la a Felines.
0: Ah!
1: Felines era un jugador del Rayo, molt baixet i tal, i el Felines li diu, Olmedo, coño! ¿Qué no me ves? Yo no puedo ser el 9, el 9 es Munné, coño. Dase la Munné, joder. Així, eh? I l'Olmedo aquell, l'entrenador, era això, eh? I em diu, va, ponte-la. I el Bódalo ja havia marxat.
0: Perquè què li havia dit?
1: Pues no sé, que em havia trobat per la nit por ahí.
0: I que no s'ho mereixia, que és un juerguista, aquest que no jugui.
1: Sí, això algo així devia dir. Bueno, aquell dia em van lesionar. Em van trobar al maleolo. Sí,
0: no.
1: Sí, sí. I ja no vaig jugar mai més. Em vaig presentar, va arribar l'estiu, i va haver una audició pel primer musical americà que es feia a Espanya, Godspell. Va venir el director de Nova York, que era també l'autor, John Michael Trevelyan, i jo estava amb l'Isabel Mestres en aquell moment i em va dir, per què no t'hi presentes? I dic, Isabel, jo no he cantat mai, ni he ballat mai. I, què vols que... T'ho presenta't. Em presento, 500, i m'agafen. Entre allò m'agafen.
0: Però no té cap sentit, això, Pep.
1: I vaig deixar el futbol.
0: Però en aquell moment estaves lesionat? O sigui, estaves
1: futbolat,
0: no, ja l'havia superat.
1: Ja t'havia recuperat. Si no, no hagués pogut fer l'audició.
0: No, clar, és que l'audició, no, penso...
1: Jo tenia la
0: t'imaginava ja coix a l'audició. I que era tan bo cantant. I aparentant que podia fer-ho.
1: No,
0: perquè
1: va,
0: fins i tot
1: va.
0: Coix l'enganxen.
1: Va ser un èxit brutal.
0: Hòstia, però és una història estranyíssima.
1: Sí.
0: Perquè en el món del... Clar, avui, al segle XXI, jo crec que això ja no passaria. O sigui, els que es dediquen al futbol, sigui des de segona o primera divisió, ja és una altra història.
1: És que jo hauria seguit en aquest moment. Però el Barça en aquell moment no existia, la Masia no va existir. Mm. I aleshores es cedien a uns equips... Si et haguessis quedat a casa, acompanyat dels mateixos jugadors al futbol, és una altra manera de viure'l. En canvi, vas a aquests equips ple de veterans... ja cansats de tornada...
0: Que rasquen molt,
1: i,
0: no?
1: I allò és un altre món. I et desil·lusiones immediatament. A més, no hi ha diàleg. No, és molt difícil trobar en aquella època algú amb qui jo pogués parlar. Jo venia de filosofia i lletres. Llavors, clar, era molt complicat.
0: Aquell vestidor, no?
1: Sí, era molt complicat, això, m'entens?
0: Però llavors eres molt bo.
1: Eh?
0: Si tot en sorties molt bé.
1: Home, me'n sorties, sí.
0: Foties molts gols, no?
1: Molts. Però després també vaig passar
0: com
1: a jugar...
0: Com a dreta, com a esquerra, de cap?
1: De tot arreu. Però cap bàsicament. No,
0: de cap, sí.
1: De cap, molt. I després vaig passar a jugar a mitja punta, també, perquè bueno, jugava amb les dues cames i bé.
0: O sigui, ets hàbil amb les dues?
1: Sí, era hàbil.
0: Ah, ja no?
1: No?
0: Però això passa amb la mà dreta i la mà esquerra igual, o no?
1: Sí.
0: Bueno, ets ambidextre?
1: No tant. No tant.
0: Això en el futbol es necessita molt, eh?
1: Amb el futbol sí, perquè... Bueno,
0: eres el Dembélé d'aquella època.
1: No tant. No hauria deixat el futbol, sí, el Dembélé. No. Però va ser un canvi que no m'ha
0: perdut
1: mai i he disfrutat molt de la meva professió. I vaig estar a Madrid en aquella època, pues, clar, vaig començar a treballar amb el Mercero, este senyor de negro, tot
0: clar.
1: Això, i immediatament, llavors, clar, ja vaig quedar 11 anys.
0: Tu creus que si no haguessis fet Godspell i tot això, el Barça t'hagués cridat, igual haguessis acabat jugant?
1: Bueno, jo tenia la carta per començar la temporada amb el Barça Atlètic, sí.
0: Amb el segon equip?
1: Sí, el Barça Atlètic. De fet, jo...
0: Qui havia d'entrenador aquella època, el primer equip? Quin era?
1: El Mitchells, ja hi havia.
0: El Mitchells.
1: Sí. Jo, amb qui, o sigui, quan jo estava
0: tant,
1: juvenil...
0: Cruyff, potser, o ja es
1: no,
0: va arribar més tard?
1: No, venia de jugador.
0: Està clar, de jugador.
1: Venia de jugador, el 74, per sí, sí.
0: Si haguessis coincidit amb aquells Cruyff, sí, Reixac...
1: Sí, jo quan veia el Clarés m'agafaven atacs.
0: Uf.
1: Deia, no...
0: Hosti, clar.
1: Sí, però bé, potser no hi hauria arribat, eh? Tampoc és tan matemàtic.
0: Però ho has pensat alguna vegada, de si, hosti, el Camp Nou?
1: No, jo, els primers anys, tot i que treballava molt com a actor, sí que em va quedar una cosa dins de no haver acabat
0: el
1: que havia començat. Mm-hmm. I des d'aquell moment vaig decidir que tot el que comencés ho acabaria. I va canviar la meva vida en aquest sentit.
0: Ah, sí, eh?
1: I tot el que feia començava i acabava. I quan vaig començar a tenir companyia, havia de fer-ho, i ja està. I va anar molt bé. I bé, ja no me n'emparadeixo de res. Tots són vides.
2: Avoir si souvent dormi avec ma solitude.
0: Les que t'agraden. Nosaltres en posem les que t'agraden.
1: T'has apuntat, eh?
0: No m'he quedat mostrar aquí, home. No, perquè sí que és veritat que... Ostres, el Pep Bonet és una persona que tots coneixem, no, d'haver-lo gaudit al teatre, al cinema i a la televisió, no? Ostres, aquesta cosa de que arrenquessis a Madrid... o sigui, tu la primera fase de la teva carrera durant quant de temps és Madrid?
1: 11 anys.
0: 11 anys, eh?
1: 11 anys.
0: O sigui, tenies 20, 19, 20, sí. Fins que...
1: Teníem 20 anys, quan vaig arribar, vaig fer els 21 en el 74,
0: sí,
1: que és quan ja vaig canviar de professió, i l'any 24 va fer 50 anys que em dedicava a aquesta professió. Sí,
0: clar,
1: sí, sí.
0: Clar,
1: i vaig tenir molt bones feines, però en aquella època vaig tenir mala sort. No es feia un cine realment, vull dir, hi havia algun director, hi havia el Saura, que sempre estava allà, però clar,
0: una altra història. Vegades, no?
1: Sí, després vaig estar a punt de treballar amb l'Olea, amb l'Eloi de la Iglesia, amb un guió magnífic, va morir. Vaig tenir una mica de mala sort, sí. Però vaig fer pel·lícules amb el Pedro Massó, amb el Eugenio Martín, amb el Drobe, vaig treballar molt, vaig fer una pel·lícula que vaig disfrutar molt amb el Kenneth Moore, que era El viatge al centre de la Tierra.
0: Mm.
1: Sí, vaig fer La trastienda amb el Jordi Grau, va ser la meva primera pel·lícula. Era el fill del Frederic Stanford i la Rosana Schiaffino. Un moment.
0: Ni més, ni menys.
1: Ni més, ni menys.
0: T'anava a dir, però quan comences a pensar a Barcelona, a Catalunya, a mi m'agradaria tornar-hi, fer coses allà...
1: Mira, de fet, l'any 78 vaig tornar a Barcelona... perquè el meu pare havia tingut un problema i vaig venir a Barcelona i allà vaig conèixer la Mercè Camins, que va ser la primera esposa. I en aquest espai que vaig ser a Barcelona vaig fer un espectacle meravellós amb l'Armand Bonin, vaig fer una gabina del Chekhov, que era un repartiment que, si avui te l'expliques, no el pots pagar. Hi havia la Carme Elias, la Rosa Novell... bueno, escolta, era espectacular allò. El Pep Madern...
0: I el Bonin a sobre dirigint.
1: I el Bonin dirigint, la escenografia del Iago Pericot, i fins i tot vam poder utilitzar tots uns fons de paper, d'aquells decorats de paper en tela i tot això, pintats pel Salvador Larma, que és un museu pur. No, va ser un espectacle preciós. Vull dir que... I llavors vaig tornar a Madrid, tenia feina, i ens vam quedar amb la Mercè fins l'any 85. El 85 mateix ja vaig venir aquí a fer una sèrie, una altra xènia, no, una altra xènia, sisplau.

0: tornada era per... Mira, m'ha sortit una feina puntual a Barcelona, torno, faig la feina, però me'n torno a Madrid, no? Casa és Madrid. En quin moment vas saber que casa havia de tornar a ser Barcelona?
1: Mira, ja les ganes les tenia, eh? Fins i tot quan va conèixer el llibre, li vaig enviar una carta a Lluís Pasqual, que ens vam conèixer a l'Emili,
0: però... Va conèixer l'Emili amb el Pasqual?
1: Sí, amb el Pasqual, sí. Hosti. Sí. I ell era més gran, però havia fet, havia estat a la universitat i havia demanat, com ho deien...
0: Sí, una pròrroga, pròrrogues, o que sigui.
1: Pròrrogues, sí, sí. Sí. I aleshores vam coincidir. I llavors li vaig enviar la carta, però ja ho tenia tot fet. I va ser quan vaig venir a fer la sèrie aquesta d'aquí, en televisió, que de sobte jo estava presentant un programa a Madrid un dia a la setmana i em pagaven una fortuna. I em vaig anar a Cadaqués a passar la Setmana Santa. I quan acaba la Setmana Santa... Escric a la meva dona que estava a Madrid i dic, em quedo.
0: Directament, tio.
1: Em quedo a Cadaqués.
0: A Cadaqués.
1: A Cadaqués.
0: Home, clar.
1: Baixava un dia a Madrid a fer el programa aquest, que es deia Elegir una professió, i tornava a Cadaqués. Però el mateix dia, eh?
0: Quin plan.
1: O sigui, a les 7 del matí agafava l'avió, sí, i tornava amb el Golfo. Però ja dormia a Cadaqués.
0: Clar.
1: Aquest any va ser... No. El meu any.
0: Home.
1: Però un bon dia, això és una anècdota per explicar. En el Marítim, l'amo del Marítim era el Pere del Marítim, un senyor que parlava salat, evidentment.
0: Home.
1: I jo, clar, allà jo amb escacs, etc. A l'hivern, i arriba l'estiu, passa l'estiu, ve el setembre, jo vaig fer una pel·lícula amb el Bellmunt en aquell moment, que vaig conèixer el que seria la meva segona dona, la Sílvia Sabater, i era el setembre, setembre-octubre. Jo entrenava l'equip del Cadaqués, que el vaig pujar de categoria, per cert.
0: Però llavors estàs fent un altre cop de...
1: D'entrenador feia de tot. És que allò era molt feliç.
0: Havies tornat al bici ja del futbol un altre cop?
1: Bueno, no, però els entrenava...
0: Hòstia, el Pep Munt, entrenador, ara ja sí que... Estimar la llet.
1: Van pujar.
0: Fotut...
1: I em van enviar i em tenen allà posat, eh?
0: Home, ja tenen allà posat perquè devies fotre una canya allà, que devies semblar el Bengal del Cadaqués.
1: No, com va ser això, que et deia del... Estava al Marítim, parem-me un cafè, i el Pere em diu, Pep, te n'ets actor? I dic, sí, per què ho dius? I dius, què cony fots aquí? Fotes camp!
0: Hòstia,
1: que bo. I em va agafar, hòstia.
0: Té raó.
1: I vaig dir, té raó. I immediatament vaig anar-me'n i ja vaig agafar el Pere Planella, vam fer a Platanov, a Mel Salvatge, que es deia en aquell moment, era una versió del Michael Frayn, pel Romea, i ja vaig empalmar. Vaig fer amb ell, vaig fer tres funcions seguides i ja vaig dir, ja està, ja vaig quedar.
0: Abans que acabem, voldré preguntar-te una cosa, perquè me'n recordo que vaig entrevistar el Pep Anton Muñoz.
1: Oh, i el meu amic.
0: I ell diu... Que jo em digui Pep Anton Muñoz és culpa del Pep Munt. Crec que tenim el document o no? Podem sentir-ho? A veure, ara em diràs tu si és veritat o no. Mira, mira.
2: Ens equivocaven el nom dels diaris, per exemple, sortien crítiques...
3: Está muy bien, Pep Muñoz.
2: Sí, que yo lo que sí, resuelve bien, como siempre. Está auténtico. Llavors el Pep Muñoz, però que li diu, vine un moment, nen, vine un moment.
4: Vine un moment, nen.
2: Aquí sí que va dir que era més gran que jo. Sí. Després no ho reconeix. Escolta, jo soc més gran que tu. I fa més temps que m'hi dedico, això. Canvia't el nom.
3: Directament.
2: Ostres, i com... Tu no et dius José Antonio? Dic sí, em dic José Antonio.
3: Pep Anton.
2: El DNI i tal. Pep Anton.
3: Ell va decidir que et deies Pep Anton?
2: Pep Anton està molt bé.
0: Tu vas decidir que es diria Pep Anton Muñoz pel públic?
1: No,
0: Montner.
1: Ho va decidir ell.
0: Bueno, però li vas dir tu, José Antonio, ja dir... Pep Anton.
1: Digues Pep Anton, home. Sí, però bueno, és com el Pep. Justament amb el Pep, vam amb el Pep Anton, totes aquestes que t'he dit que vam fer amb el Planella,
0: sí.
1: I ell hi era, tant a Mel Salvatge com després de Munt l'Herba, i després va estar també el 30 d'abril a Lliure, les vam fer seguides. I llavors ja vaig muntar companyia i em vaig quedar aquí, clar, estava ja aquí instal·lat.
0: Monet, quan estàvem parlant ara de la pel·lícula de Cauguel o de Pubertat, etc, després de, com deies, 50, que has dit 52 anys de carrera, ara, no?
1: Ara mateix són 52.
0: 52 anys de carrera. Què ha de tenir alguna cosa perquè tot motivi a dir, va, posem-nos-hi?
1: Mira, jo necessito aquesta feina. Tant per viure, amb les dues criatures que tinc, no em puc jubilar.
0: Tens dues criatures? De quina edat?
1: 13 i 20.
0: Carai.
1: Gasten molt. De veritat, gasten molt. Però, per exemple, ara mateix jo havia d'estar fent una sèrie, la segona temporada d'una sèrie que es deia Pura Sangre,
0: sí,
1: que fèiem amb la Molina, el Pedro Casablanc, la Maia Salamanca...

0: blanca, un repartiment molt maco, que era una mena de Falcon Crest, però amb cavalls en lloc d'envinyes, a Telecinco, ens han fet esperar 6 mesos amb una carta de compromís i al final ens han dit que no. Llavors m'he quedat sense feina en aquest impacte. Bueno, clar, no podia treballar perquè no estava amb el contracte, i al dir que no em vaig quedar gairebé deprimit. Digo, ostres, i perquè això de llevar-te i no tenir res que fer, ni res que preparar, quan tenies pensat que ho faries, a mi m'agrada molt aquesta feina. Llavors, cada vegada n'he après més, i n'he après més a preparar-me, a treballar-m'ho, que abans de la inconsciència de la joventut, a vegades et preparaves molt poc.
1: Totalment.
0: I la cagaves, evidentment. I aleshores m'he quedat... I jo estava nerviosíssim, jo havia de treballar, i perquè és que si no sé què fer. Sí, vaig a la connotació, vaig a la meva rutina, la meva gimnàsia, no sé què.
1: Home, de conservar-te conserves molt bé, Pep.
0: Sí, però perquè penco.
1: Oh, ja.
0: Sí, perquè, ja. Home, és, a mi la salut, jo sempre, a veure, al deixar el futbol, de sempre vaig tenir que mantenir un treball físic permanent, perquè és que si no et destrosses. O sigui, quan vens d'un exercici professional... Pensa que cada entrenament, jo perdia, i la gent encara més, un parell de quilos.
1: Sí, eh? Directament.
0: Sí, sí. I després ho recuperaves.
1: Ja se't veu, devia ser mosca collonera, és que ja ho sé, això, ja. Davanter d'aquells de pressionar i vinga.
0: No, no, és que qualsevol esportista professional de qualsevol esport fa un treball físic que la gent normal no fa mai.
1: No, això està clar.
0: Llavors, quan deixa de fer-ho, o segueix una mica, o el cos se'n va fer punyetes.
1: Està clar. Totalment. I així ha arribat aquesta edat tan estupendo, el Pep. Mira, saps que he estat a punt de dir Pep Anton Monner.
0: Sí, imagina't. també.
1: El Pep Monner, doncs, que el podeu veure, evidentment, sempre que veieu una obra de teatre o una pel·lícula, una sèrie que porta el seu nom, que hi és ell ficat, doncs, l'heu de veure segur. I és el cas de Cowgirl, al cinema i Pubertat al 3CAT. Pep, ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.
0: Un plaer per mi.
1: Gràcies. Passen 2:45, fem una pausa i seguim, va. Avec ma solitude.
2: Dia lliure amb Xavi Bundó.
3: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
4: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
5: Demà, últim dia al Corte Inglés per estalviar-te l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
6: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
5: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
6: També a la web i l'app.
5: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
6: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
7: Hi ha històries que mereixen una segona oportunitat.
8: Havia passat massa temps.
9: Mai, és massa temps.
7: Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Monner protagonitzen una entranyable comèdia romàntica. Presentada en el BSN Film Fest. Cowgirl, 22 de maig als cinemes.
2: A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
1: 10 minuts i la una.
10: Habemus Papam, eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
11: Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto. La pace sia con tutti voi!
1: Perquè, efectivament, el papa torna a Catalunya i queden 17 dies. Arnau Mañé, bon dia.
12: Bon dia.
1: Doncs efectivament aquests 17 dies ja només, Arnau, tots els seguidors de la informació vaticana cada dia una mica més nerviosos, imagino. Sí, sí. Tot ja absolutament a punt, perquè això es fa molts mesos d'antelació i evidentment ara ja, després d'haver-se publicat l'agenda i de tota la informació que va sortint, ja no hi ha cap marxa enrere.
8: No, no, no, de fet, mira, justament aquesta setmana hem vist una imatge molt, molt curiosa, que és simbòlica, però que sí que demostra una mica aquest tret de sortida del viatge apostòlic de Lleó XIV. Aquesta setmana, una delegació del comitè organitzador d'aquesta visita va anar al Vaticà, va entregar una acreditació al Papa, és a dir, Lleó XIV ja té l'acreditació oficial pel viatge del que ell mateix és protagonista, és el màxim protagonista. Per tant, sort que li han entregat, perquè potser no el deixaven passar.
1: Home,
8: en els actes.
1: És boníssim, o sigui, ell necessita acreditació per la seva pròpia visita. És
8: clar,
1: que és
8: una cosa simbòlica, no anirà amb allò al coll, tampoc. Però sí, és l'acreditació número 1, posa número 1, i inclou accés total, posa a tots els actes de les quatre ciutats per on passa el viatge, per tant, gràcies.
1: Sí, sí, gràcies per deixar-lo
8: a tot arreu,
1: a tot arreu que vulgui, de la seva pròpia visita.
8: I fins i tot a l'acreditació, bueno, és que és una acreditació normal i corrent, com tantes d'altres, però apareix la cara del pontífex, el nom del pontífex, com si fos, ja dic, una acreditació més de les que tindrem els periodistes, sí, els convidats, qualsevol persona implicada.
1: El format de l'acreditació és la mateixa que pot rebre qualsevol, el que passa és que cadascú li diu tens accés aquí, aquí, aquí, i tens el número 1, no sé, 1372, i el Papa li diu, número 1, acreditació total. Vostè pot passar tot
8: allò que diuen, no? del DNI, de la família reial, que són els primers números guardats, que tenen una sèrie d'especificacions, doncs aquí el mateix, acreditació número 1 i inclòs tots els actes pel Papa Lleó XIV.
1: All included, efectivament.
8: Sí, és la pulsareta, li falta la pulsareta.
1: Exacte, zona VIP, que et diuen. Bé, parlant de VIPs, continuem les novetats d'aquesta setmana, perquè justament ahir hi va haver-hi el primer concert de Bad Bunny a Barcelona, avui el segon, i com vam dir, el Papa coincideix precisament en el temps, la seva visita a l'Estat, a Madrid, amb el concert de Bad Bunny a Madrid, no?
8: Sí.
1: Coincidirà, per tant, en temps, no sé si en forma, però no sé si es veurà o no, perquè va haver-hi molt debat amb això, també, no?
8: Sí, a veure, la lògica ens diu que no coincidiran, però ara et sorprendré, potser, perquè, mira, aquestes declaracions són d'aquesta mateixa setmana, Europa Press, parla l'arcabisbe de Madrid, també cardenal, José Cobo, i li pregunten justament per una possible trobada entre Lleó XIV durant el seu viatge a l'Estat, especialment a Madrid, Lleó XIV i Bad Bunny. Es veuran a la capital espanyola? Atenció a la resposta.
9: El mismo día tenemos a Bad Bunny, tenemos al Papa y tenemos la corrida de toros. Que hay personas que no se oponen, sino crean puentes. Y puede ser que pueda haber puentes. Desde luego, yo creo que en cuanto él se entere que está, pues si quiere hablar con el Papa seguro que le recibe, como recibe a todos, ¿no?
8: Fem apostes o no?
1: Hosti, no, però l'última frase és prou contundent. Cuando se entere Bad Bunny que el Papa està en Madrid, si quiere verlo, pues ya...
8: No
1: ya
8: al trobaran. Revés, eh? No quan el Papa s'enteri que Bad Bunny és a Madrid.
1: No és el Papa que vol que el rebi Bad Bunny, no? És més aviat al contrari. Hi haurà trobada? Tu creus que hi ha trobada?
8: Jo sospito que si el cardenal i arcabisbe de Madrid diu això és perquè alguna cosa ja estan treballant perquè hi hagi trobada.
1: T'he de dir que també una altra cosa, en la declaració aquest senyor, qui deies que era? José Cobo?
8: És l'arcabisbe de Madrid. De Madrid, José Cobo, sí.
1: Per tant, la màxima representació institucional, diguem-ne, de la diòcesi de Madrid.
8: Sí.
1: Fa una frase que diu, coinciden Bad Bunny, el Papa i la corrida de toros. I pensat, home, a veure, tampoc no cal barrejar-ho tot. Ara no aniran Bad Bunny i el Papa junts a una corrida de toros per barrejar-ho.
8: No.
1: En principi,
8: no,
1: part, en principi aquesta part estaria descartada, no? El Papa no té previst
8: la
1: gent
8: anar...
1: Els toros, vale.
8: La dels toros segur. Mira, ara m'ha vingut al cap José Cobo, és el cardenal que, no sé si recordareu, la primera fumata del conclave que justament va acabar escollint a Lleó XIV es va allargar moltíssim.
1: Sí.
8: Durant hores no sabíem què passava i finalment va haver-hi fumata negra perquè no sabíem què passava dins la Capella Sixtina. José Cobo, després hem sabut que aquest cardenal de Madrid va ser el que es va equivocar i va posar dues o tres paperetes
1: a
8: la primera votació i llavors no sortien els números i va acabar acceptant que va ser ell qui es va equivocar. Per tant, veurem si amb la trobada amb Lleó XIV i
1: no Bad Bunny...
8: l'encerta o no.
1: Va, un parell de coses sobre l'actualitat vaticana. D'entrada, la setmana que ve Pedro Sánchez es reuneix, o sigui, no espera la visita del Papa a Madrid o a Espanya, sinó que es reunirà al Vaticà la setmana que ve amb el Papa.
8: Exacte. Sánchez visita Lleó 14, justament pocs dies abans d'aquesta visita a Espanya. Reunió de cortesia també per acabar de parlar dels últims detalls, però sobretot també políticament per la fotografia. També és interessant perquè és la manera que han trobat des del govern espanyol també per donar notorietat a Pedro Sánchez en una visita on després ell passarà en un segon pla. A la visita del Papa Lleó 14, Pedro Sánchez tindrà un segon pla més institucional, doncs han intentat que aquesta manera, avançant-se uns dies abans amb Pedro Sánchez visitant el Vaticà Lleó 14 dimecres, puguin parlar també d'altres coses i es puguin fer aquesta fotografia. Per exemple, entre d'altres, parlaran de la relació Moncloa-Santa Seu, que diuen des del govern espanyol que ara mateix està en un dels millors moments dels últims anys.
1: Això coincideix amb un fet important de cara a la setmana que ve, perquè dilluns el Papa està previst que faci una encíclica, no? Que tothom diu que és un abans i un després. Recordem que les encícliques és una mena de comunicat, no?, que fa el Papa a la comunitat, a l'Església, no? I diuen que aquesta serà important, suposo perquè són, ara m'ho explicaràs tu, però no són documents que un papa faci emeti gaires vegades durant el seu pontificat, i perquè ha d'analitzar el món amb una mirada, amb la seva mirada particular, i que diuen que parlarà, per exemple, de la intel·ligència artificial.
8: Sí, mira, una encíclica, per resumir-ho ràpid, és el document més important que escriu i publica un papa de Roma. Sigui el papa que sigui, però és un dels que marca el camí sobre la posició de l'Església Catòlica en algun camp concret de la societat, de la vida. En aquest cas, Lleó XIV ja l'ha firmat, tot i que és secret encara, la publicarà dilluns, i efectivament serà sobre la intel·ligència artificial i sobre especialment com això pot canviar el món laboral, la vida i la feina de les persones al planeta. Per tant, fixarà la posició de l'Església Catòlica sobre aquesta nova tecnologia, especialment des d'un prisma laboral i moral, perquè n'ha parlat algun cop públicament Lleó 14, però serà la primera vegada que per escrit, i en un document tan important com és una encíclica, es publica la posició de Lleó 14. I és significatiu perquè serà just després, pràcticament el mateix dia, 135 anys després, que Lleó 13 publiqués el seu text, la seva encíclica, sobre els reptes que en aquell moment tenia la revolució industrial. Per tant, si fa 135 anys Lleó 13 publicava aquest text de l'Església sobre la revolució industrial, ara aquest dilluns coneixerem una perspectiva molt diferent sobre el futur que ens pot deparar la intel·ligència artificial i com ho veu l'Església Catòlica.
1: No oblidem que si l'Església ha aguantat durant tants segles és perquè té molt clars els timings i el pes de la història. El nom de Lleó 14 no és un nom casual, no? Lleó se'l posa precisament en homenatge a aquest papa, d'alguna manera, i per tant recordant el que va significar aquell papa per aquesta doctrina social de l'Església vinculada a un moment històric a la Revolució Industrial. Per tant, que publiqui una encíclica el papa coincidint amb l'aniversari vol dir que la seva intenció, o vaja, simbòlicament, la intenció és que marqui tant com va marcar aquella.
8: I això també lliga amb dos dies després la trobada que hi haurà amb Pedro Sánchez, que també ha plantejat o ha plantat molta batalla sobre les grans tecnològiques i també sobre la intel·ligència artificial.
1: 17 dies per la visita del Papa a tot l'estat, també a Catalunya, i escolta, aquest cap de setmana que estem molt pendents de l'actualitat esportiva, no? Tenim molts fronts oberts amb la final de la Champions femenina, el Barça que avui podria ser de nou campió d'Europa amb l'equip femení, el partit del Girona, que és caixa o faixa per continuar en primera divisió. Volia preguntar si aquestes figures papals, a vegades també vinculades a l'esport, tenen un pes o un altre. Recordo que al Papa Francesc se li preguntava molt pel futbol per el fet de ser argentí, se li va preguntar per Messi, etcètera, etcètera. El Papa Lleó XIV és esportista? Li interessa l'esport o no?
8: Sí. De fet, és molt esportista. Feia dècades que no hi havia un papa tan esportista. Hauríem de tirar enrere fins a Joan Pau II, amb aquelles escapades que feia secretes pràcticament a la muntanya per esquiar als Alps italians, als Alps francesos. Des de Joan Pau II no teníem un papa de Roma tan esportista. És veritat que Benet XVI era habitual veure'l passejar pels jardins del Vaticà, però no en mode esport, no suant la cancel·lada. Després, com deies, el papa Francesc també li agradava parlar molt de futbol, però no practicava cap esport, i molt menys durant el seu pontificat, però el cas de Lleó XIV és molt diferent. Ell, primer, clarament és un hooligan de l'esport, tant de mirar-lo com de practicar-lo, i en això sí que és molt clàssic nord-americà, per exemple, li encanta el béisbol i, sobretot, li encanta el tennis.
12: Ah, sí, eh?
8: Sí, de fet, la primera persona a qui va rebre en audiència el Papa Lleó XIV, just després de ser escollit, va ser Jannik Sinner, en aquell moment número 1 de l'ATP, un tenista internacionalment conegut. De fet, tenim un dels moments d'aquesta trobada on el pontífex feia broma justament amb la seva vestimenta, el seu outfit, i que evidentment recordava a un dels grans slams, a un dels grans tornejos del món del tennis.
13: Questo la racchetta?
14: Sì, okay. Questa è molto molto simile, solo il colore un po' diverso, ma il resto è tutto uguale. Quindi,
13: bene, bene.
14: Sì, quindi...
13: Yeah, Wimbledon mi lascerebbe. Esatto.
14: E questo è.
8: Diu alguna cosa així com, a mi em podrien deixar jugar a Wimbledon, justament fent referència al seu color blanc impolut, no? La vestimenta impoluta en blanc del Papa de Roma, diu, a mi em podrien deixar jugar a Wimbledon. També la sensació és una mica de allò que fan els famosos de conèixer els ídols que volen, aprofitant la seva posició, diuen, mira, que si n'era em regali una raqueta i llavors jo ben content amb aquesta trobada.
1: A tot això, entenc que si al Papa li encanta el tennis, deies, i no és que sigui només veure o parlar dels esports, sinó fer-los, entenc que llavors vols dir que el Papa juga a tennis, eh?
8: Sí, sí, juga a tennis, juga religiosament cada setmana, un cop per setmana.
1: Però quina edat té el Papa? 70, no?
8: Té 70 anys, però religiosament un cop per setmana fa el seu partidet de tennis. Ho feia abans de ser papa i ho fa ara. De fet, dins la ciutat del Vaticà hi ha una pista de tennis que està una mica fotuda perquè fins ara ningú la feia servir. De fet, ell abans jugava en una pista de tennis que hi havia tocada al Vaticà a la seu dels Agustins de Roma, i ara ho fa a Castel Gandolfo cada dimarts quan hi va descansar, que és la residència aquesta d'estiu dels papes a les afores de Roma. Ell allà cada dimarts fa el seu partit de tennis tranquil·lament. A Castel Gandolfo també hi ha una piscina i també aprofita per nedar-hi força. Per tant, sí, és un papa esportista que amb 70 anys i amb tota la feinada que té un pontífex com ell, troba una estona per fer esport cada setmana. Per tant, el missatge pels oients és que si ell troba el moment, nosaltres també podem trobar-lo per fer esport.
1: Totalment. Saps què se m'ha acudit ara? Que no sé si s'ha vist mai un papa amb xandall. I quin tipus de xandall deu haver-hi? Suposo que la imatge... Clar, és que no es pot permetre, no? Una imatge tan curosa, el Vaticà que té tanta cura amb la imatge pública del papa, només se'l pot veure com a papa. Però no jugarà amb sotana, això és evident, no?
8: Sí que hi ha unes imatges de Joan Pau II amb un xandall, una espècie de vestimenta blanca, però no amb la sotana que estem acostumats tots plegats. Per tant, sí que hi ha alguna imatge de Joan Pau II vestit d'aquesta manera. De moment, de Lleó XIV no n'hem vist cap altre que no fos vestit amb la sotana blanca.
1: Si fos xandall blanc, hauria de ser blanc, no? Perquè sí, tot el que porten és blanc.
8: El de Joan Pau II era un outfit completament blanc, però per esquiar. Evidentment, no podria esquiar amb sotana.
1: Totalment. Va, sobre el tema del papa esportista, per cert, vaig llegir, que no sé si és veritat, Arnau, que s'havia construït un gimnàs allà, que és el papa.
8: Sí, de fet, recordem que ara Lleó XIV torna a viure al Palau Apostòlic després de molts anys buit, perquè el papa francès vivia acompanyat a la residència de Santa Marta. Amb la reforma que es va fer per posar els apartaments papals al dia, es va construir un petit gimnàs justament en aquest Palau Apostòlic, en aquests apartaments, perquè el papa pogués fer esport sovint, si no cada dia gairebé, i sí, té aquest apartament papal amb una espècie de gimnàs que pels qui aneu a Roma us situeu al mig de la plaça de Sant Pere, mireu a l'edifici de la dreta, les finestres de dalt de tot són els apartaments, i si us fixeu hi ha una espècie de golfes sota la teulada, doncs allà és el gimnàs del papa Lleó XIV.
1: Si aneu a Roma i aneu al Vaticà, podeu intuir on està el gimnàs papal, des de la mateixa plaça Sant Pere, eh?
8: I afegeixo, si aneu a uns dels carrerons de just darrere del Vaticà, podreu trobar el gimnàs on el cardenal Prevost, abans de ser Lleó XIV, anava pràcticament cada dia a fer esport, com qualsevol altra persona, en un gimnàs públic de la zona a prop del Vaticà. De fet, vaig sentir una entrevista al monitor d'aquell gimnàs, el responsable d'aquell gimnàs, que va al·lucinar quan va veure que a la televisió apareixia el seu usuari del gimnàs i convertit en el nou papa Papa de Roma, per tant...
1: És que t'ho imagina't, un senyor sí, que no saps qui és, no? Un senyor de 70, 60 i pico, 70 anys que ve al
8: gimnàs... Que llavors sí, va vestit
1: gimnàs.
8: De carrer i amb xandall normal...
1: Ara, i que vés a saber, que potser et demana ajuda per fer uns exercicis, sí, sí. Una mica de màquines, la... Com en diuen ara això? Ara no sortirà en català, les mancuernes. Bueno, és igual, les peses. Ara ajuda'm amb això, ajuda'm amb allò altre, i el dia següent mires la tele i dius, però si és el Papa, no? Sí, doncs, sí, efectivament, sí. El Papa anava al meu gimnàs, pots treure pit sempre. En fi, el Papa esportista, Lleó 14, com diu l'Arnau, el Papa més esportista des de Joan Pau II, amant del tennis i amant de fer feina cada dia. Doncs queden 17 dies, Arnau, la setmana que ve hi tornem. Una abraçada ben forta.
8: Fins la setmana que ve, adéu.

0: La 1 i 6 minuts, va, hora d'actualitzar la informació. Jordi Claret, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bernat Balboa, bon dia.
2: Bon dia.
0: Diversos accidents a aquesta hora ja compliquen l'hora punta de l'operació sortida de la segona Pasqua.
1: Sí, a aquesta hora les cues es mantenen a la P7, especialment a la zona del Vallès i direcció Girona. També hi ha congestió a l'autopista del Maresme. A banda, dues topades a les rondes de Barcelona compliquen i molt la circulació a l'entorn de la capital. Actualitzem la situació des del Servei Català de Trànsit. Sílvia del Amo.
3: Des del Servei Català de Trànsit, a 2 hores a finalitzar l'operació sortida de la segona Pasqua, hem de dir que encara tenim aturades a la P7 en un tram de 10 quilòmetres entre Mollet del Vallès i la Roca, en sentit Girona. Apareixen encara també retencions a Llinars, en sentit nord també cap a Girona, i a la P7 entre Martorell i Castellbisbal, en aquest cas en sentit sud. Les dues rondes amb molta mobilitat, hi ha hagut un parell d'incidències i fa que vagin molt carregades, i les vies de platja també ja van presentant aturades. És el cas de la C32 Nord, entre Vilassar de Dalt i Mataró, i en 8 quilòmetres, també entre Tordera i Palafolls cap a Blanes, i també aturades ja a la zona de Llagostera, en concret a la C35 cap a Platja d'Aro. Com sempre, demanar-vos cautela. Bona tarda.
1: I a aquesta hora està previst que arribin els catalans que anaven al bord de l'última flotilla humanitària direcció a Gaza. 18 dels 476 activistes han d'aterrar ara a l'aeroport del Prat. Dijous van ser deportats des d'Israel a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i 3 dies després tornen a casa seva. Els activistes han denunciat haver patit abusos i maltractaments de tota mena per part de les forces hebrees i del personal de la presó. Des de la terminal 2 de l'aeroport del Prat, Lluc Ferrés.
4: Sí, fa poca estona, quan passaven pocs minuts de 2:15, una vintena d'activistes afectats ja han aterrat a la terminal 2 d'aquí de l'aeroport del Prat, entre ells tots els catalans, els de les Illes Balears i també els de la delegació d'Argentina. Ho han fet en 2 grups. Uns venien des d'Ankara, Turquia, i els altres des d'Alemanya, que han hagut de fer escala per Düsseldorf. Aquí a la terminal els esperaven familiars i activistes que els han donat suport, també algunes autoritats com el conseller Urtasun. Ara som a l'espera que surtin aquí a la zona habilitada on el públic pot accedir de la zona d'aterratges i sortiran tots junts. I un per un faran declaracions als mitjans on explicaran com es troben i haurien de donar detalls del tracte rebut i el maltractament que han denunciat per part de les forces de seguretat d'Israel en les últimes hores.
1: Més coses, la manifestació contra Pedro Sánchez ha plegat 40.000 persones al centre de Madrid, segons la delegació del govern espanyol. L'ha convocat l'entitat Sociedad Civil Española, però el PP i Vox també se l'han fet seva. Els partits polítics suquen pa de la recent imputació de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i exigeixen a Sánchez que plegui i convoqui eleccions. I a l'Àfrica, el brot de l'Ebola continua saltant les fronteres de la República Democràtica del Congo, amb 3 nous positius a Uganda. Ara ja en són 5 casos confirmats en aquest país veí, tot i que el seu govern fa una crida a la calma i assegura que els infectats estan sota tractament. A la República Democràtica del Congo la situació és molt més crítica i el virus ja ha deixat 82 morts confirmat i més de 177 més de sospitosos. L'Organització Mundial de la Salut, de fet, diu que l'epidèmia ha agafat un risc de contagi i mortalitat molt elevat.
2: Els esports, queden poques hores perquè comenci la final de la Champions femenina que enfrontarà el Barça i l'Olympique de Lió. Enviat especial de RAC1 a Oslo, Pau Bonastre.
5: Ja amb el president del Barça, el president electe Joan Laporta, que s'ha incorporat a l'expedició aquest matí després d'aterrar a Oslo. Més de 4.000 aficionats que s'han desplaçat entre ahir i avui de Catalunya cap a la capital noruega i que s'han deixat veure aquest matí plujós pels carrers de la ciutat, especialment a les dues fan zones ubicades al centre. Hi haurà majoria d'aficionats del Barça a l'Ullevål Stadium, també amb molts aficionats noruecs que no es volen perdre aquesta cita contra l'Olympique de Lió. L'equip ara que és a l'hotel per dinar i descansar abans de sortir cap a l'estadi al voltant de les 4 de la tarda.
2: A les 9 de la nit s'acaba la Lliga masculina amb un partit a cara o creu per al Girona. Només si els gironins guanyen aconseguiran la permanència a primera divisió. Francesc i Estuani s'infiltraran per a poder jugar, mentre que Blin podria disputar alguns minuts. El Barça, per la seva banda, visita el València Mestalla sense Rafinha ni Koundé. En canvi, l'Espanyol rep la Real Societat. Amb la permanència assegurada, els blanquiblaus podrien tenir algunes opcions de classificar-se per Europa. El Real Madrid Atlètic Club de Bilbao serà l'últim partit d'Arbeló a la banqueta Arteta i l'últim de Carvajal i Alaba com a madridistes, tot i que estarem pendents també de si Enrique Riquelme aconsegueix i presenta l'aval de 187 milions d'euros per a certificar la seva candidatura a les eleccions presidencials del Club Blanc. Aquest matí la Junta Electoral ha validat la de Florentino Pérez. I a Primera Federació, a 6:45, Sabadell-Tarazona, amb els vallesans pendents de la seva posició final amb el play-off assegurat, Europa Eivissa, on els escapulats intentaran aconseguir una plaça a les fases d'ascens, i Hèrcules-Nàstic, amb els tarragonins jugant-se la permanència. Però abans, a 4:00, el Barça s'enfronta al Jaén a les semifinals de la Copa del Rei de Futbol Sala.
6: Les nits especials tenen un sabor únic. El del sushi de Matlle Origen. Elaborat cada dia amb recepta del xef Hideki Matsuhisa, distingit amb una estrella Michelin i preparat amb tonyina vermella balfagó i ingredients frescos de primera qualitat. Lleuger, saborós i preparat per gaudir-lo en qualsevol moment. És un sushi de Champions. Descobreix-lo a Ametller Origen.
1: I pel que fa al temps, la tarda estarà marcada per la calor intensa, sobretot a l'interior del país, on podem tornar a arribar als 35 graus o fins i tot una mica més a la plana de Lleida. Uns 35 graus o més que també podem assolir a la Vall de l'Ebre i al Priorat. Això sí, continuaran apareixent boires o núvols baixos en trams de la Costa Brava i el litoral central, fent baixar de manera clara les temperatures en aquestes zones. A més, descarregaran alguns ruixats dispersos i poc importants al Pirineu.
7: RAC 1. Ara a Fiman, samarretes interiors per home, 2x6,50. I pantalons curts per home, 2x20 euros. Fiman, tan senzill com això.
8: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine a descobrir el Port de Barcelona com no l'has vist mai. Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells. Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes. T'hi esperem!
9: Supermercat Plus Fresc. El gust de casa nostra cada dia a prop teu.
10: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra. Amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí. La carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
9: Plus Fresc. Nova apertura a Barcelona. Al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
11: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
12: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
13: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
12: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
14: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
15: Arriba al Teatre Goya L'últim àtom, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
16: Maleïda incertesa.
17: No podem preveure res.
18: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
19: No és meu. El va postular Heisenberg.
18: Heine, ¿quién?
20: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedregosa i Lara Segú.
21: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
22: Tot l'univers RAC 1 i RAC més 1 és a l'aplicació.
23: Fàcil, intuïtiva i renovada.
22: I escolta el que vols, quan ho vols. Dia lliure, amb Xavi Bundó.
0: Un quart de dues del migdia, va, última hora del programa. Deixeu-me passar per Oslo. Perquè aquesta tarda és la final de la Champions, la sisena consecutiva del Barça femení, amb la possibilitat de guanyar la quarta Copa d'Europa. Ja ho hem explicat al matí, que el desplaçament, diguem-ne, d'aficionats no pot ser tan intens, amb tanta quantitat i amb tant de color com en edicions anteriors, però deixeu-me veure com està la situació, com falten 5 hores pel partit. Des d'Oslo s'ha passejat pels carrers el Pau Bonastre. Què tal, Pau? Bon dia.
5: Hola, Xavi, bon dia.
0: Com està l'ambient?
5: Doncs sí que és veritat que a partir de les 12 la cosa ha anat una mica a la baixa perquè ha començat a ploure, està plovent en aquests moments a Oslo.
0: Ah, sí?
5: També fa... Sí, fa airet i clar, això impedeix o no, vaja, no és agradable ara passejar pels carrers d'Oslo, però sí que hem anat veient, déu-n'hi-do, les samarretes del Barça, especialment a les fanzones. Clara majoria d'aficionats del Barça, algú amb distintius de l'Olímpic de Lió, però avui seran clara minoria, i els aficionats del Barça, lògicament, amb optimisme, amb ganes de viure la quarta Champions de la història del club, però amb peus de plom, també sabent el que han anat passant en els últims anys, especialment l'any passat contra l'Arsenal. Hem pogut parlar amb alguns dels aficionats.
3: Espero millors sensacions que les de l'any passat. Al final, el Barça és un gran equip, però l'Olímpic també, i espero que serà molt igualada, però la victòria culer 3-1.
4: Bé, molts de nervis, al final el Lyon és un equip complex, però nosaltres som el Barça i esperem guanyar.
16: És l'Olímpic de Lyon, és un equip molt difícil, jo crec que estem a 50-50 i intentarem guanyar, no?
5: 50-50, ahir també ho deien els dos entrenadors, coincidien amb aquest diagnòstic, avui final igualada, hi ha nervis evidentment en l'afició blaugrana, tal com hem pogut parlar amb ells aquest matí. Per cert, també hi ha hagut una trobada de penyes del Barça Noruega Catalana, ben a prop d'una de les fanzones que s'han trobat en aquest matí, com dèiem, plujós aquí a Oslo.
0: La fanzona està oberta, encara que plogui o no?
5: Sí, hi ha, vaja, activitats de tot tipus, especialment per la canalla, vaja, activitats vinculades estrictament amb el futbol, però també hi ha stands de patrocinadors, per exemple, es pot jugar amb videoconsoles, per exemple, però durant tot el dia, ahir ja estava oberta, avui també, per viure intensament la final. També hem vist molta gent local, molts aficionats noruecs, sí. Alguns fins i tot amb samarretes del Barça, que avui també seran a l'Ullevål Stadion, barrejats, infiltrats amb l'afició catalana, també.
0: Última que et volia preguntar sobre això. No sé si els aficionats t'han comentat alguna cosa de la possibilitat d'Alexia Putellas, no?, de ser l'últim partit. Si els veus resignats o no.
5: Sí, perquè, evidentment, ens deien que lògicament és un partit especial, perquè avui podria ser, qui sap, l'últim partit d'Alexia Putellas, i també hi havia aquest punt de dir, home, si ha de marxar, amb aquest punt de contrarietat, si ha de marxar, que sigui amb una Champions per la porta gran i que en tot cas tingui un bon comiat, però amb els aficionats que hem anat parlant, doncs sí, era un dels temes que anava sortint recurrentment. Avui molta gent hi pensarà al llarg del partit.
0: Va, que a partir de les 4 de la tarda hi ha les connexions amb el Pau Bonastre pel carrer, a 2 hores per el partit, per la final, que evidentment seguirem amb tota la intensitat a RAC1. Pau, una abraçada, fins ara.
5: Gràcies, abraçada, fins ara.
0: 4 minuts per damunt d'un quart de dues, ara tornem.
17: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
24: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wailed, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
25: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
26: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
27: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
28: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir que era el moment de començar algo junts.
27: Amb gent pionera.
28: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
27: I que vol canviar el món.
29: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
30: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
1: Change the world, or the world will change you.
30: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
0: 1:21. Deixeu-me explicar una història particular avui, aquesta hora del matí, que té a veure amb la dislèxia. Sens dubte, cada cas de dislèxia que es diagnostica, i hem de dir que cada cop sortosament se'n diagnostiquen més, perquè fa uns anys era molt més difícil, i té una història al darrere, no? I molt sovint té una història personal de superació. Les escoles ho saben bé, no? Que hi ha alumnes que tenen certes dificultats per relacionar lletres amb sons, o que els costa reconèixer paraules, que es bloquegen amb el vocabulari nou, el llegir, l'escriure, no? I això els requereix un esforç extra, evidentment, tant a ells com als docents. No sé si us heu preguntat mai si el mateix que passa en l'àmbit de la lectura, de la lectoescriptura habitual, no?, de llegir lletres i escriure lletres, passa també en un entorn i en un llenguatge diferent com el de la música. En aquest cas, si l'estudiant o l'intèrpret confon les notes del pentagrama, dubta amb els ritmes, no sé si treu fum quan llegeix una partitura, a vista, sense haver-la estudiat abans, tot just avui els conservatoris catalans comencen a mirar com abordar-ho, perquè efectivament també existeix. I això vol dir que fins ara les persones amb dislèxia que han volgut fer carrera musical s'han hagut d'espavilar una mica com han pogut. Un exemple n'és una persona que ens acompanya a l'estudi, que és professora de cant al Liceu, soprano de primer nivell, com és la Marga Cloquell. Com estàs, Marga? Benvinguda.
2: Hola, bon dia.
0: Abans de preguntar-te com te'n surts i tot plegat, tu ets dislèxica?
2: Sí, jo tinc dislèxia.
0: Tens dislèxia, perdó. Això s'ha de diferenciar, no? Una persona no és, sinó que en té, d'acord?
2: Perquè el trastorn mai mos defineix.
0: D'acord. Tu tens dislèxia, que vas descobrir que existia i que t'afectava, quan?
2: Jo me van diagnosticar de casualitat quan estava acabant els estudis d'educació musical.
0: D'educació musical?
2: Quan acabava la carrera de mestre.
0: Per tant, això, una edat que devies tenir 20
2: anys. 20 anys.
0: 20 anys. Per tant, tu ja havies fet tota l'educació bàsica de nena, totes les institut. Fases del procés, l'institut, havies arribat fins a la carrera i havies après, ja no només lletres, números, etc., fins a les notes musicals, llegir un pentagrama, amb les dificultats que això comportava.
2: Sí.
0: Però tu no eres conscient que en tenies més que d'altres, o senzillament...
2: Jo era molt conscient de que no... O sigui... Jo era una nina tractada com en aquella època se tractaven, que hi havia nins que llegia molt bé i nins que no. Uh-huh. I aquest nin que no eren un poc més retreçats, se deia en aquella època, eren un poc més tontos, també, uh-huh. I no arribarien mai a fer res. Per tant,
0: i així us tractaven?
2: Sí, i així ens tractaven. Jo me sent molt afortunada perquè vaig tenir una mare que va ser una tortura. I
0: una mare que va ser una tortura.
2: Una mare que va ser una tortura perquè ella se va ficar dins al cap que havien d'aprendre a llegir sense cap tipus d'excusa, i aquesta mare que va tenir aquest caire va ser una salvació per jo. O sigui, són dues cares de la mateixa moneda. Quan ets petit és una tortura, i quan ets gran ho veus com una salvació, perquè si ella potser hagués tirat la tovallola això no arribarà mai a port, jo no seria aquí avui.
0: O sigui, la teva mare, t'ho va fer passar malament.
2: Bueno, sí, a mi i els, tots els nens de l'escola del meu poble que tenien un problema, un trastorn d'aprenentatge.
0: Ah, que la teva mare era mestra?
2: Era mestra, sí. Ma mare era mestra de l'escola d'un poble petit en aquella època.
0: Quin poble?
2: Bunyola.
0: Bunyola.
2: Sí.
0: A Mallorca.
2: Sí. Mm-hmm. I ara de gran veig que va ser una bona mestra, una molt bona mestra, que se'n van cuidar de tots aquests nins i nines que no arribaven. I ella no va tirar mai la tovallola, i això és una gran sort.
0: No va tirar la tovallola, tot i que no devia saber que éreu dislèxics, clar.
2: No, ella sabia que anàvem molt per darrere. I jo tenia 8 o 9 anys i encara no sabia llegir bé.
0: Amb 8 o 9 anys no sabies llegir?
2: No. I clar, bueno,
0: però vol dir, no sabia llegir, vol dir que no podies llegir sola, o podies llegir en veu alta?
2: Bueno, en aquella època se llegeix molt, en aquella edat escolar se llegeix molt en veu alta a la classe, i jo no ho podia fer, jo podia llegir si era en silenci, perquè el meu procés mental era un poc més ràpid, però a la que havia de dir la paraula, doncs era una d'aquestes nines que llegeixen molt a poc, i que quan tens aquesta edat això te frustra molt, perquè a l'escola són els que serveixen i els que no serveixen.
0: Clar, de la mirada dels professors, però també de la resta dels alumnes, dels companys, clar. La vergonya, diguem-ne, no?
2: Sí, la vergonya.
0: Clar.
2: Total.
0: Per tant, entenc que per tu, i ara parlaré de la part musical, però per tu descobrir amb 20 anys o 20 i pico, no sé si és un alliberament que et diguin...
2: Bueno,
0: I comencis a pensar, vale, o sigui, ara entenc que, moltes coses.
2: Sí, jo crec que no posar nom a les coses mos genera molt de dolor. I poder-li posar nom, de cop el meu cap va encaixar moltes coses del meu aprenentatge i del meu procés, perquè, clar, la dislèxia no tinc capacitat de qualsevol procés intel·lectual. Simplement és que és un problema d'accedir en aquell codi. I això, bueno, se me va encaixar tot, però vaig estar anys a dir-ho. Vaig estar anys.
0: Ah, ho vas saber i no ho vas dir?
2: No, encara no ho vaig dir a ningú, perquè jo no sabia què havia de fer.
0: A ningú vol dir la família tampoc?
2: No.
0: Mostres, tinc de veritat. O sigui, a la mare no li vas explicar?
2: No, crec que li vaig apuntar, però, bueno, clar, ma mare era gran, però jo tinc germans més grans, i, bueno, sí, ella sabia que ja hi havia això, però... En el final va fer una bona feina, perquè va insistir i va tenir aquest lema de no hi ha excuses per no arribar. O sigui, s'ha d'arribar. Si te costa més, treballa més, però has d'arribar. Mm-hmm. I això, bueno, pues a mi m'ha salvat la meva vida professional, diguem. No?
0: Que puguis ser una professional de primer nivell, musicalment parlant, es deu a que la teva mare et va aixecar.
2: Bueno, me va ensenyar a que no hi ha excuses. Sobretot me va ensenyar.
0: Era una frase que feia servir habitualment?
2: Era una frase que ella la feia servir i que jo la tinc molt present. I ella sempre deia, a la meva classe hi ha una frase, un cartell invisibles que posen, no hi ha excuses. I això, bueno, t'ensenya que tots els infants poden arribar a molts de llocs si tu els saps ensenyar com ells necessiten.

0: Ja em diràs què és això, Marga.
1: Això és una ària de Don Pasquale. Sí,
0: la veu?
1: Soprano. I la veu és la meva, sí.
0: Perquè tu parles de l'obra, però no parles de tu. Val, hi haurà molta gent que ara de cop diu, espera, d'acord, el que se n'ha parlat ja molt més a posteriori, els nens que tenen dislèxia a l'hora de l'aprenentatge bàsic, no?, de llegir i escriure, a la música també aplica, i la teva resposta és sí, clar. O sigui, qualsevol codi que hagis de codificar una persona que és dislèxica té dificultats.
1: Sí.
0: Llavors, com hem d'imaginar que tu mires un pentagrama o miraves des del principi i què passava allà?
1: Bueno, hi havia la meva dislèxia, que és la meva particular.
0: Sí.
1: Per exemple, jo estudiava piano quan era petita i era capaç de tocar perquè era capaç de fer l'itinerari des de que llegia les notes fins que arribaven als meus dits. I podia llegir, cosa que era, de vegades no és tan fàcil, amb les dues mans, en dues claus de sol i de fa. I això m'anava més o menys bé.
0: Però, sí, tu de codificar ràpid. Tu veies una partitura, la llegies i la podies traslladar.
1: Toco el piano una mica, perquè vaig estudiar molts anys. Però a hora de llegir-ho i passar pel canal vocal, això jo no ho vaig aconseguir mai.
0: Cantar-ho? O no?
1: Sí, cantar-ho. Llegir a vista, el que se diu llegir a vista.
0: Llegir a vista, què vol dir?
1: Agafar una partitura i llegir-la. Llegir les notes.
0: El primer cop que te la trobes, eh?
1: Sí.
0: De cop és que dona una partitura, no l'he vist mai, i de cop, pam, cantar-la.
1: Sí.
0: Això no ho has pogut fer o no?
1: No, això no ho puc fer.
0: Encara ara no pots fer-ho?
1: No ho puc fer.
0: I què necessites per fer-ho, llavors? Un esforç?
1: Necessito aprendre molt amb el piano.
0: Ah, primer piano
1: primer,
0: i després...
1: Jo, personalment, primer m'ho aprenc amb el piano. Però això dins la meva feina també ha volgut dir que, per exemple, no he pogut treballar mai a un cor professional. Perquè una de les proves és la lectura a vista.
0: Ah, clar.
1: I això m'ho impossibilita.
0: Però tu ara si et donessin una partitura i et diguessin canta a la vista, tu ho mires...
1: Jo no la puc.
0: I no. Alguna cosa falla en el procés.
1: Sí.
0: És com si es tallés.
1: No sé l'altura dels sons, no la sé.
0: I primer l'has de sentir...
1: Però la podria tocar.
0: La podries tocar, la sentiries al piano i llavors, mica en mica, podries reproduir-la per cantar-la.
1: Sí. Jo vaig cantar un coro semiprofessional quan vaig anar a estudiar fora, a Àustria, i la meva gran sort és que quan hi havia dues proves, una de cantar una ària i una de lectura vista... Jo vaig dir, bueno, jo me'n vaig cap allà, ja ho veurem. I quan vaig fer la lectura a vista, quan l'havia de fer, la dona que ens donava pas als candidats i això, es va desmaiar.
0: Què? Jo, perdó?
1: I jo era l'última,
0: no.
1: I ja havia cantat, i van dir, bueno, vale, pues venga, que entri. Que vaig pensar, en sèrio?
0: Però això et dona pistes per de cara al futur, dir, bueno, intentar indisposar el personal.
1: No.
0: Quan t'hagin de fer proves en el moment clau.
1: No, però també... tu has d'insistir, tu has d'anar fins que te donin un no.
0: Clar, clar.
1: No? Però jo, de vegades que he parlat amb algun director de coral, també els he dit, us perdeu tota la gent en dislèxia. Perquè,
0: que en sou molts. Tu creus que en sou molts, els que estudieu música? Perquè també podria ser que no tinguessis una mare com la teva, que et digués no hi ha excuses, i algú s'assegués en un piano i no fos capaç de fer aquesta traducció que tu aconsegueixes fer mentalment, i de cop digués que... Jo no m'agrada, no en sé, no en sonaré mai i ja està. No sé per què, però no en sé.
1: Sí, passen dues coses. Jo crec que els professors de música, i el que jo me vaig trobar també en el meu conservatori quan vaig estudiar, és que no sabien res de dislèxia, res. I de pedagogia no tots, també. No? Clar, no és un ensenyament obligatori, en el qual també pues, qui serveix, serveix, i qui no serveix, no serveix.
0: Ja.
1: Però això no sempre és així, perquè hi ha gent que serveix i no és així. Mira, te donaré una dada. L'estat espanyol, el tant percent de dislèxia és el 10%.
0: 10%?
1: 10% de la gent, diuen els estudis. Països com Anglaterra és més alt. I a dins les ensenyances artístiques, el tant percent és del 23%. Perquè hi ha moltes persones que tenen dislèxia que, quan són més grans, arriben a elaborar estratègies per arribar en el mateix punt que arriben els altres amb molta més creativitat. Vull dir, la dislèxia té moltes fortaleses, també.
0: Sí?
1: Sí, té moltes fortaleses. Te'n puc dir unes quantes. Són
0: persones... O sigui, per ser dislèxica tens habilitats que no té una persona no dislèxica,
1: no,
0: diries?
1: No, dic això, però sí que hi ha estudis que han agrupat les fortaleses que tenen les persones amb dislèxies per haver de trobar estratègies compensatòries per arribar.
0: Com per exemple?
1: Com per exemple, la creativitat, la capacitat de resolució, les habilitats de pensament lateral, vull dir, haver de trobar solucions a coses que tu has d'anar cap allà i no arribes, recte no arribes. Per tant, has de fer una gran voltera. I en aquesta gran voltera te trobes moltes coses i aprens a, bueno, el que diu la gent, una persona amb opcions. No?
0: Que resol.
1: Que, sí, que troba més solucions que problemes, de vegades, perquè problemes estem tan acostumats a trobar-nos a gent que tenim dislèxia.
0: Que una persona com jo, que no té dislèxia, sí, i pot llegir fàcil un text i no necessita fer una volta de nassos per acabar llegint-lo amb normalitat, no he de desenvolupar aquesta habilitat de buscar coses alternatives, i en canvi els dislèxics, que tota la vida s'hi han trobat, tenen un cervell que llavors ja està acostumat a, entre cometes, complicar-se la vida una mica.
1: Sí.
0: No? Buscar...
1: No mos impressiona, diguem, complicar-me la vida, perquè és una
0: Tinc un problema, va, no?
1: No, bueno, de vegades veus que has d'anar a pas, no? Anem a solucionar les coses pas a pas, no? I de vegades tinc alguns alumnes que té dislèxia i és que això no m'ho surt, no? Bueno, anem a desglosar, anem a mirar, perquè, clar, tot no m'ho surt, però podem fer, no?, parts petites i anar assolint i veure fins a on arribant, també. No tothom arriba al mateix punt. Vull dir que quan jo vaig a cantar un teatre, el que se m'exigeix és que s'obre, arribi i me la sabi de memòria.
0: Clar.
1: Quant de temps m'he duit a mi preparar-la,
0: això
1: és cosa
0: tu,
1: meva.
0: No? Clar, no? Clar. El fet de que tu siguis una persona que té dislèxia, és que ara crec que potser hi haurà gent que t'estigui escoltant i digui, hosti, espera't un moment, no? Que tinguis dislèxia i, a més, hagis pogut triomfar professionalment, perquè tu ets professora de cant del Liceu, ni més ni menys. Per tant, totes les teves barreres te les has superat fins a arribar a un punt d'elit, diguem-ne, no? O sigui, un punt de capdavantera. No ho sé, no sé si tu creus que potser serveix el teu exemple a determinada gent que ens escolti de dir no, si és possible.
1: Bueno, mira, jo crec que amb un bon suport, una intervenció molt primerenca i un ensenyament d'acord amb les necessitats i determinació que vols, crec que una persona amb dislèxia pot aprendre el que vulgui. Però ha de tenir un bon acompanyament, i aquest acompanyament ha d'estar format, no? Que és lo que jo, per jo és una gran batalla dels docents que acompanyem a persones amb dislèxia, has de saber com necessiten aprendre aquesta gent.
0: Tu te n'has trobat allà al Liceu, per exemple, de cop, o algun entorn i detectar-los i dir, ah, tu ets dislèxic, no?
1: Jo no som psicopedagoga, per tant, tampoc no puc diagnosticar, però sí que hi ha persones que te trobes, inclús companys de feina, que veus com funcionen, i per la meva formació de mestre, pens, aquesta persona té un trastorn d'aprenentatge, no sé quin, perquè no és la meva especialitat, però veus que allà... Però, clar, de vegades són... que té un aspecte de ser dislèxic. No vol dir que se pugui diagnosticar un tant per cent que se pugui dir que té dislèxic.
0: Significatiu.
1: Sí, perquè hi ha coses que les persones dislèxiques són molt creatives. Ja, però és que no ho són, tenen dislèxia també.
0: Clar,
1: no?
0: Clar.
1: Hi ha aquestes coses, però sí que veus coses que dius, bueno, és que aquesta persona, la millor cosa li passa.
0: Quines estratègies tens tu davant d'una partitura? Coses que no fan altra gent?
1: Jo, per exemple, per una partitura necessito...
0: M'has portat algunes partitures, no?
1: Sí, perquè m'han demanat si podria portar alguna cosa per exemple...
0: Està ple de colors, això. Això està ratllat,
1: sí,
0: marcat...
1: Això està... Sí.
0: No sé si això ho feu normalment els músics o no, però...
1: No tothom, però jo, per exemple, m'he d'escriure tot el ritme, veus, de tota l'òpera. Perquè nosaltres som capaços de... Els patrons rítmics són una cosa que les persones dislèxiques tenim molta facilitat.
0: Els rítmics.
1: Els patrons, no? Una cosa que es va repetint. Però la individualització l'hem d'organitzar molt bé. I clar, jo per estudiar-me una cosa, veus que aquí totes aquestes notes van en pliques separades,
0: sí,
1: perquè el text, si hi ha una síl·laba, te posa la plica separada, i jo necessito veure el patró rítmic
0: que hi ha
1: al
0: fons.
1: Sí, i el meu estudi, ja et porto aquí la partitura de l'òpera que vaig acabar la setmana passada,
0: sí,
1: vull dir, està tota... Uah.
0: Està ple de pòstits, guixades, colors...
1: Sí, no em fa por.
0: I aquí tu t'hi entens, clar.
1: Jo moltes vegades necessito això, perquè la memòria a curt termini està molt afectada a les persones que tenen dislèxia.
0: Ah, sí?
1: Sí. Per tant, de vegades m'estudio una cosa i el dia següent dic, ostres, això és que ho estic estudiant de nou, m'ho acabava d'estudiar ahir. Vull dir que el anar capa per capa de l'estudi musical costa molt perquè això està afectat. Hi ha molt poques... fa molt poc que s'està parlant de la dislèxia en música. Fa poquíssim. I els anglesos van per davant, hi ha dues persones, Oglethorpe i Donat, que varen començar a... mestres de música, mestres de piano, que varen veure d'aquests alumnes poden tocar molt bé, però no poden accedir al codi. Per tant, alguna cosa està passant.
0: Sobre aquesta cosa, tu que ets mestre, també, estàs tenint un paper en intentar això, a través dels conservatoris, que, no sé, que s'hi faci feina per incloure més fàcilment la gent amb dislexia o no?
1: Bueno, a l'estat espanyol hi ha
0: algunes... Fer xerrades o el que sigui,
1: no sé. Sí, bueno, l'any passat vaig fer una conferència en el conservatori i el liceu que me varen demanar de dir no m'heu parlat d'això perquè coneixo una mica i jo que no ho havia fet mai i me varen donar l'oportunitat i va ser molt enriquidor per posar nom a les coses. I és veritat que dins l'estat espanyol, Múrcia, Almeria i País Basc han començat aquest camí de veure què fem amb això i l'Associació Catalana de Conservatoris ara també s'ha posat a treballar amb això, perquè a mi m'impressiona escoltar professors de conservatori i recordo molt quan jo estudiava al meu conservatori que jo li podria dir a un professor meu no, és que clar, jo tinc aquest no, això no ho en, clar, no arribo i ells era bueno, no sé, pues estudia més, perquè dins d'aquestes disciplines també és qui val i qui no val. Vull dir que jo tenia assignatures que al setembre ja m'apuntava a repàs, perquè necessitava una persona que estàs per jo i pues meu tipus de procés.
0: La mare va ser molt dura amb tu, Marga. Tu ets mare.
1: Sí.
0: Ets igual de dura o no?
1: Bueno, el meu fill també té dislèxia.
0: El teu fill té dislèxia també?
1: Sí. També
0: quina edat té?
1: 10 anys.
0: I tu vas veure de seguida, o no?
1: De seguida no, però sí que vaig veure que un dia que estava passant alguna cosa amb el seu, així com ell era, un nen molt content i molt alegre i molt que sempre ha marxat amb tothom sense problema, que no volia anar a escola. No volia anar a escola. I quan entrava allà, em deia, no, és que aquí està superbé i tot, i nosaltres no sabíem si és que viatjàvem molt, si no estàvem... I vam dir, aquí... Alguna cosa passa, alguna cosa està passant. I era simplement que ell no podia desxifrar aquell codi i socialment no volia anar a un lloc on ell se sentia tan malament, perquè te pots imaginar que el procés de crear la teva autoestima en aquella edat...
0: Quina edat era? El mateix que
1: 8
0: tu.
1: Anys, 7, 8 anys. 7 anys, sí.
0: El que a tu et passava...
1: Sí, doncs pues clar, pues, quan...

0: No, no ho dic, no ho dic, i si ma mare m'escolta, per favor, no ho dic en cap al contrari, ho dic perquè va ser la meva salvació.
1: No, t'anava a dir si ell li interessa la música i si estudia música.
0: No, li interessa el teatre.
1: Li interessa el teatre. Bueno, també s'ha de llegir bastant.
0: Va a música perquè jo sé que l'estudi musical li ajuda al seu desenvolupament cognitiu.
1: Ah, sí,
0: I bueno, això és el que tinc de sabem que hauràs d'anar a música perquè sí. Malgrat no hi vulguis anar, hi has d'anar perquè això t'ajudarà.
1: No hi vol anar.
0: No, no hi vol anar.
1: I això per una persona que estima tant la música li fa ràbia o no?
0: No, no m'ho fa ràbia perquè jo entenc que hi ha coses que no li interessen i que allà pues, el posen en una situació de llegir partitures i de que no, que fa molt pal. Quant et costa tant?
1: Marc, et veurem aviat al Liceu o no, cantant?
0: En unes temporades, sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Quan trigarem?
0: 2028-29.
1: Carai, noi, quines agendes més anticipades que teniu els artistes, de veritat, eh? Sí que hi fareu? O no es pot dir?
0: No es pot dir.
1: Ah, vale, ok. M'ha mirat així com dient...
0: No m'ho demanis.
1: No m'ho demanis més. Ella és la Marga Colquell, és soprano, professora de cant, diagnosticada amb dislèxia. No sé si ho he dit bé, ara, sí.
0: Sí.
1: I vaja, des d'aquest punt de vista, lluitant perquè això es pugui explicar millor i es pugui gestionar millor. Marc, ha estat un plaer, de veritat, gràcies.
0: Molt bé, gràcies.
1: 2 minuts i seran 3:45, fem pausa i seguim, va.
2: Dia lliure amb Xavi Bundó.
3: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
4: Pa campió del món per 1,49. T'estalvies un 16%. Amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25. T'estalvies un 14%. I en format estalvi nous al natural per 4,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
5: Demà, últim dia al Corte Inglés per estalviar-te l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
6: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
5: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics...
6: També a la web i l'app.
5: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
6: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
7: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solo Moto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solo Moto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
8: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
9: A RAC 1... Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
1: 1 minut i seran 3:45 del migdia. Va, que de seguida farem la Nederman, però abans... Del 9 al 13 de juliol descobriu el festival Vallviva, natura, gastronomia, música, art i cultura al cor de la Garrotxa. Gaudiu de l'actuació més internacional del pianista Tony Ann, que estem escoltant, dels grans èxits de Sopa de Cabra.
10: Mai no és massa tard per tornar.
1: També de God Save the Queen. Oh, Luz Casal. O el Pot Petit.
11: S'embarquen un matí quan el sol ja va.
1: I també l'humor de l'actor Bruno Oro. Tot plegat acompanyat de gastronomia, d'estrella Michelin, cuina d'autor i food quilòmetre zero. Del 9 al 13 de juliol, Festival Vallviva, festival, per cert, a benefici de la Vall d'Hebron per la investigació contra el càncer. 3:45 del migdia.
12: El cançonet d'Esman.
9: El cançoner Nederman a la carta, amb Judit Nederman.

0: Nederman.
1: Gràcies.
0: Que bonica la cançó. Com estàs?
1: Què tal? Molt bé, t'han donat un premi, no? Moltes felicitats. Ho he sentit abans, de rasquillada, que estic amb el Festival Floral i ai, amb el cotxe i he sentit que et felicitaven i t'enfadaven que et felicitaven, però jo també et felicito.
0: Moltes gràcies. Tots sabeu tocar-me la fibra, de veritat, eh? Ai, senyor.
1: Home, és que te'l mereixes.
0: Però no parlem de mi, parlem de tu. Aquesta va ser, per cert, la primera victòria fa un mes de la Nederman, amb el No Dudaria, i, evidentment, ara s'està preparant el Festival Floral. Posa'm una miqueta de musiqueta, tu. Perquè ja portem 5 edicions i la gent de Vilassar va boja, eh? Bueno, de Vilassar, de tot el Maresme, de tot Catalunya, per venir als concerts. Són aquest cap de setmana, no?
1: Sí, vam començar ahir, va ser un èxit total, o sigui, hi havia moltíssima gent, aprofito per agrair-ho, i els concerts van ser espectaculars, i ara seguim, vull dir, avui encara tenim concerts i demà també, vull dir, si entreu a la web ho veureu tot.
0: A on he fet... Bueno, recordeu que quan diem Vilassar volem dir, perquè no s'enfada ningú, Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt. La Nederman, ella és de Vilassar de Mar, però com que té aquest cor tan gran, doncs diu, vinga, ja, tots ficats, farem servir el Teatre de la Massa, que per cert és preciós, a Vilassar de Dalt i altres entorns també, per fer concerts, que com sempre expliquem, és el Festival Floral, això vol dir 100% femení, concerts de dones per tots els públics, òbviament.
1: Exacte.
0: Llavors, cosa grossa, eh? Cosa grossa que hem de tenir en compte.
1: Bueno, no cosa grossa?
0: Sí, alguna que vulgui recomanar molt.
1: Ah, home, totes. Aquesta tarda, per exemple, tenim la Maria des del País Valencià, després Tarta Relena, i després
0: sí.
1: Crua, que són un grup de dones que venen expressament de Portugal, que toquen pandero quadrat i veus, o sigui, percussió i veus. Serà espectacular. I demà al matí tenim la Júlia Boncompte i a la tarda teatre, la teoria King Kong, que la fa la Maria Pau Pigem, al Teatre
0: perfecte,
1: La Massa.
0: Perfecte.
1: I faig Vilassar de Dalt, o sigui, el festival és als dos llocs perquè el codirigeixo amb el Martí Sant Climent, que és un gestor cultural de Vilassar de Dalt, i que sense ell seria impossible fer-ho, perquè, com podeu comprendre, organització és un tinglado que se n'ha de saber molt. Jo vaig fent tot el que puc.
0: Per arribar-hi. En tot cas, sapigueu, que és avui i demà, ja va començar ahir, el Festival Floral a Vilassar, que sempre és una proposta estupenda. Va, anem amb el Nederman, el cançó Nederman d'aquest mes. Ja recordeu la dinàmica. Nosaltres fem tres propostes. Una la dona la Judit, una altra la dona el programa i l'altra surt de les propostes que heu anat fent els oients. I a partir d'aquí, una d'aquestes tres és la cançó que reinterpretarà la Nederman d'aquí a una setmana. I això ho decidireu vosaltres amb els vostres vots. Quina és la cançó que ha escollit la Judit? És aquesta.
2: L'esclop d'un pescador.
0: O sigui, aquesta ja la vas dir.
1: Ja ho sé, però és que... Podeu fer el favor d'ajudar-me, perquè la vull gravar. És que la vull gravar perquè m'encanta, no paro de cantar-la. Doncs
0: pues grava-la igualment.
1: Estic super emocionada. Ja, però és que jo tinc tantes coses a fer que l'únic moment que em preparo una versió al mes és gràcies
0: és
1: a la cançó
0: de
1: Nederman.
0: Sí,
1: perquè la resta del temps pues, estic o fent cançons meves o cantant-les o organitzant festivals. Llavors, insisteixo. A més, és que és preciosa la Barca Xica.
0: La Barca Xica
1: és
0: de Portbó. Per tant, ho torna a intentar, la Judit, eh? De veritat, d'una
1: sí,
0: manera estupenda.
1: Favor, us ho demano, per favor, que crec que em quedarà maca.
0: Segur.
1: És que és molt maca.
0: Aquesta és la proposta de la Nederman, la Barca Xica de Portbó. Anem amb la cançó que han escollit els oients, perquè hi ha, com sempre, moltes peticions i molt diverses. Per exemple, hi havia qui demanava Gossos.
1: Temazo,
0: totalment.
1: Sí, els
0: corren de Gossos. També els més nostàlgics proposen Carpenters. Amb una cançó que es diu Close to You, hi ha d'altres que proposaven directament que et llencis a Bad Bunny. T'agradaria fer Bad Bunny?
1: Sí.
0: Bueno, ja ens
1: ho
0: apuntem per la pròxima, perquè aquest no és el més votat, pels oients. La que més ens han demanat, o una de les que més ens han demanat, és, aprofitant el 40è aniversari, Sopa de Cabra.
2: Camins, vora les estrelles.
0: Com ho veus?
1: Molt bé.
0: Home, ja
1: havies
0: fet...
1: Aquesta és la definitiva.
0: Aquesta és la dels oients. Val? Aquesta
1: sí.
0: Que és la que més ens han demanat aquest mes.
1: A mi em sembla que vam gravar alguna de Sopa de Cabra.
0: Sí, l'Empordà i el Far del Sud.
1: En
0: portem dos ja de Sopa de Cabra. Aquesta seria una altra, Camins. I a partir d'aquí ens queda la tercera opció, que és la del programa. Llavors, com sempre, tenim dubtes.
1: Aquesta és la que fa més por que una pedregada.
0: Hem dubtat amb els Beatles. Perquè la setmana que ve fa 60 anys d'aquesta cançó, que no és de les més conegudes, que es diu Paperback Writer, però l'hem descartat, d'acord? Hem pensat també que una pel·lícula que s'està veient molt als cines i que té a veure amb la música és Michael Jackson, i podries fer Billie Jean.
3: Home!
0: M'agradaria molt, Billie Jean. Podria estar bé. Sí. Si no, Blai Morell proposava un tema que farà 55 anys la setmana que ve, que és històric, que gent de reculs encantaria, aquesta. Did you write the book of love and do you have faith in God above? If the Bible tells you so. American Pie, Don McLean, una cançó brutal. Segur que ton pare li encantaria que la cantessis, sens dubte. Però, finalment, a principis de juny, com que ja es fa, i ja estarem així, el Primavera Sound, proposem The Cure, que aquest any és cap de cartell i té una cançó... Oh, quina cançó! Oh,

0: Friday, I'm in love, una cançó històrica de The Cure, fantàstica, aprofitant que estan per aquí al Primavera Sound. Per tant, recapitulem, la proposta reiterada de Judith Nederman, La barca xica.
1: Amb l'esclop d'un pescador.
0: La proposta dels oients amb sopa de cabra.
1: Camins vora les estrelles.
0: I l'equip del Via Lliure que proposa The Cure. Què s'ha de fer ara? Doncs què s'ha de fer? Doncs el mateix que es fa... que portem temps fent.
2: Votar.
0: No manipulis el vot de l'audiència. No manipulis. Doncs aquesta és la votació que podeu fer a través de... ja, des d'ara mateix, fins demà a les 12 del migdia, just abans de l'embalat del mossèn Nin, a través del Twitter o de l'Instagram del Via Lliure. Voteu quina de les tres preferiu i la més votada de tots serà la que s'endurà el premi, que és que la Nederman la reinterpreti. D'acord? Per tant, ja tenim clar que la Judit vol fer La barca xica. Si no ho dius més vegades ja no queda clar. Però l'audiència és sobirana, sempre, Judit, ja ho saps.
2: I tant, ja saps. Per favor.
0: Escolta, que acabi d'anar molt bé el floral, d'acord?
2: Moltes gràcies.
0: Una abraçada fortíssima, també la gent de Vilassar. Adéu-siau.
2: Adéu, adéu.
0: Va, que d'aquí a 6 minuts seran les dues en punt del migdia. Fem pausa i seguim, vinga.
3: RAC 1.
4: Els diumenges són a Diagonal Mar. Aquest estiu, el teu pla de diumenge té nom. Diagonal Mar. Obrim diumenges i festius de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre perquè gaudeixis de botigues, restauració i oci vora el mar. A més, 3 hores d'aparcament gratuït i una d'extra amb l'app. Diumenges amb ganes de tornar-vos a veure. Diagonal Mar.
5: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
6: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
5: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
7: Ara a Fimen, samarretes de tirants per dona, 3 per 7 euros. I samarretes interiors infantils, 3 per 6 euros. Fimen, tan senzill com això.
8: Tercer festival gastronòmic de Torredembarra, divendres 22 i dissabte 23 de maig, al passeig Rafael Campalans, de 7 del vespre a 2. Degustacions, música en viu, DJ i activitats infantils. Vine a degustar els plats gastronòmics que oferiran 22 restaurants i els vins i caves de les bodegues locals. Organitza Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
5: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
9: Suavemente.
10: Hi ha cançons que es queden gravades al cos. El rei del merengue, Elvis Crespo, arriba al Bars Festival en un moment platòric de la seva carrera. Una nit per vibrar amb l'energia de Suavemente i els èxits que han marcat a generacions senceres.
11: T'esperem el 7 de juliol a la plaça major del Pop Espanyol. Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
12: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
13: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
14: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
15: Accessible, pràctica, fàcil.
14: Ràdio en directe.
15: Contingut a la carta.
14: Podcast.
15: El que vols, quan ho vols.
14: A l'aplicació de RAC1.
16: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
3: Demà, últim dia al Corte Inglés per estalviar-te l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
17: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
3: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
17: També a la web i l'app.
3: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
17: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
18: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
19: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
20: Pa campió del món per 1,49, t'estalvies un 16%. Amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. I en format estalvi nous al natural per 4,99, t'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.

0: Vinga, una mica més d'un minut i arribarem a les dues en punt del migdia d'una jornada que radiofònicament serà elèctrica. Partit, la final de la Champions, que evidentment ho explicarem a l'antena de RAC1 a les 6 de la tarda des d'Oslo, amb el Barça buscant la quarta Copa d'Europa, amb el Girona jugant-se la vida a partir de les 9 de la nit i amb una pila de coses més que podreu seguir a l'antena de RAC1. Nosaltres hi tornarem, com sempre, puntuals, demà amb tota la informació des de les 7 del matí i fins a les 2 en punt del migdia. Que passeu un bon dissabte. Adéu-siau.
1: Era un apassionat del Bódalo. I el Bódalo era un fanàtic del Rayo. I cada diumenge anava al Rayo, al camp del Rayo. I un bon dia sortia jo del teatre de veure'l, vaig anar a una cafeteria, es diu Dorín, i em va veure per allà. I no li va fer cap gràcia. Es va pensar que jo anava de juerga després. I això era divendres. Diumenge jugàvem contra el Valladolid. I entra el Bódalo en el vestuari i li diu Olmedo, a l'entrenador.
2: Li diu alguna cosa a l'orella.
1: Una quita té la camiseta i de ser a Felines.
2: Ah.
1: I el Felines li diu, Olmedo, coño, yo no puedo ser un 9, el 9 es Munné, coño. Pase la Munné, joder.
3: Bon dia, són les dues. El Barça femení busca la corona europea a la seva sisena final consecutiva de Champions. Aquesta tarda a Oslo s'enfronten a l'Olympique de Lió, el club que té el millor palmarès de la competició. N'ha guanyat 8. Si el Barça guanya avui, però, aconseguirà la seva quarta Copa d'Europa.
4: 14-15. Amb Aurora Rodríguez i Quim Salvador.
3: Les blaugrana busquen completar una temporada en què fins ara han guanyat tots els títols en una final que podria ser l'últim partit de la capitana Alexia Putellas amb el Barça, Quim.
5: El partit és de pronòstic incert, s'enfronten els dos millors equips europeus dels darrers anys i també té l'al·licient de la presència a la banqueta rival de l'extècnic culer Jonathan Giraldez. L'entrenador del Barça, Pere Romeu, pot comptar amb Paredes i Graham Hansen i el director esportiu Marc Vivés ha explicat aquest matí al Via Lliure de RAC1 que l'equip arriba ben preparat a la final.
6: Jo crec que l'equip està en el millor moment com podia arribar. O sigui, jo crec que l'equip està, i a més amb una maduresa, amb aquesta combinació que tenim de maduresa i joventut, que la veritat fa que estic convençut que serà un partit que tindrem opcions de guanyar-lo. Serà complicat, però tindrem opcions.
5: I aquesta nit, última jornada de la Lliga masculina, amb el Girona jugant-se la permanència. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per mantenir-se a la primera divisió. L'Espanyol rebrà la Reial Societat i el Barça acomiadarà la temporada a Mestalla contra el València. Tots tres partits a les 9.
3: La final de la Champions femenina comença a les 6. Ho seguirem en directe tot plegat a RAC1. Més enllà del futbol, fa poc més d'una hora que han aterrat a l'aeroport de Barcelona la vintena de catalans de la flotilla humanitària a Gaza, que Israel va tenir retinguts fins dijous. Tots ells denuncien la violència i les agressions que han rebut mentre han estat sota custòdia israeliana. I a Madrid, després d'una setmana marcada per la imputació de l'expresident Zapatero en el cas Plus Ultra, milers de persones, unes 40.000, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, s'han manifestat per demanar la dimissió de Pedro Sánchez. Tot plegat en un cap de setmana d'ambient d'estiu que ha omplert les destinacions de platja a molts municipis, però serveis com el del socorrista encara no s'han posat en marxa. Per això Protecció Civil demana prudència als banyistes. I l'últim titular pel temps, marcat un dia més per la calor. Abel Caral, bon dia.
7: Bon dia, sí, temperatures ara mateix que a l'interior del país en molts casos ja s'acosten o arriben als 30 graus i de fet passem dels 30 en àrees de l'interior de les comarques de Tarragona o de Ponent. Això sí, ran de mar més frenades i fins i tot amb alguns bancs de boira i de núvols baixos en sectors de la costa que aquí fan que les temperatures estiguin ara mateix en alguns llocs entorn dels 17-18 graus només.
3: Són les 2:02. Comencem.
4: 14-15.
3: I és el dia de la final de Champions en què el Barça femení busca la corona europea jugant ja la sisena final.
5: Sisena final consecutiva, parla molt bé de la trajectòria del Barça femení, però avui el partit és molt difícil contra l'Olympique de Lió. Anem cap a Oslo en directe, on hi tenim els enviats especials de RAC1, aquesta final de la Champions femenina. Clara Rodergues, Pau Bonastre, bon dia a tots dos.
8: Bon dia.
9: Hola, bon dia, Quim.
5: A menys de 4 hores perquè arrenqui la final, començarà a les 6 de la tarda. Quina és l'última hora del Barça, Clara?
8: Doncs el Barça descansa a hores d'ara al seu hotel de concentració, situat ben a propet de l'estadi de la final, l'Uleval Stadion d'Oslo. Cap a... quan passin 10 minutets de les 4 de la tarda és quan tota l'expedició sortirà de l'hotel direcció a l'estadi per aquesta final tan important, on el Barça pot aconseguir la quarta, i hem d'estar pendent de veure en quin estat arriben algunes jugadores, perquè recordem que Graham Hansen tot just va rebre l'alta dijous abans de viatjar, que Paredes també ha tingut una setmana complicada entrenant al marge del grup per unes molèsties que li van fer perdre la final de la Copa. Totes dues estaran en condicions. Ahir Pere Romeu va dir que era optimista, que en concret va dir que Graham Hansen estava bastant bé. Veurem, però, si aquest nivell els permet ser titulars avui o no, com també, per exemple, un Aitana Bonmatí, que mica en mica va entrant en l'equip. Ha estat una temporada complicada amb aquestes lesions, Patri, Aitana, Alexandri, amb poques incorporacions, de fet només la jugadora Alexandri, que va arribar aquest estiu, també amb aquest run-run per al futur d'algunes jugadores, després d'haver perdut la final de Lisboa, també un any complicat, i el tècnic Pere Romeu ahir reivindicava la feina feta.
9: Se'ns posarà dalt de tot o a baix de tot en funció del resultat de demà. Jo per mi la temporada és molt bona, jo per mi s'han fet les coses molt i molt bé aquesta temporada, jo per mi aquest any un dels grans premis que hem tingut és que hem assentat el primer equip i han jugat en escenaris molt grans jugadores molt joves. Per mi això té un mèrit increïble per part del club, per part d'aquestes futbolistes, per part de l'staff i l'entrenador, de poder-les posar i de donar-los la confiança per fer-ho, que som ambicioses moltíssim i que demà volem guanyar sense cap tipus de dubte. Demà donarem tot per intentar guanyar.
8: Ahir també hem pogut escoltar Graham Hansen, que juga a casa, de fet es va criar a 400-500 metres de l'estadi, i Alexia Putellas, la capitana, que també va recordar que l'inici de temporada va ser diferent a les anteriors i amb molt soroll al voltant.
10: Es va començar potser amb molt soroll, també influenciat per aquesta final de Lisboa, i aquesta temporada doncs, potser s'ha començat amb, no m'agrada dir dubtes, però bueno, amb una mica de, diguem que un començament diferent als que veníem tenint, no? Llavors les jugadores més experiència crec que hem hagut de donar un pas endavant en aquest sentit. Això és la definició de com ha anat aquesta temporada, no? I finalment veient que realment res era diferent.
8: Alexia, que també va destacar la fam i la motivació de l'equip cada temporada per lluitar per tots els títols, va recordar l'evolució que ha fet l'equip des del 2019 en aquella primera final contra el Lió fins avui, quan ja han pogut guanyar-la un cop a Bilbao.
10: Va començar en una final contra el Lió, no fa cap vergonya dir-ho, ens van passar per sobre, i gràcies a allò vam veure on estava el nivell real de les campiones d'Europa. Ens vam posar el traje de treball i vam aconseguir doncs, tot el que hem aconseguit fins ara, no?
5: Precisament un dels al·licients d'aquesta final és que podria ser la darrera d'Alexia, tota una llegenda vestida de blau i grana.
8: Sí, una Alexia que va disputar el primer partit de la història del Barça Europa contra l'Arsenal i que avui disputarà una nova final, futbolista que ha marcat en tres finals, el 2021, el 2022 i també el 2024. Ahir no va voler parlar del seu futur, lògic, a 24 hores una mica més de la gran final contra el Lyon, un moment complicat i important de la temporada. Va preferir centrar-se en la pilota i en com se sent de cara a aquesta final. Tothom es pregunta, evidentment, què farà, perquè és una referent, una jugadora que ha liderat aquest Barça, aquesta revolució social també de l'equip. Ahir, per exemple, en parlava Rafa Juste, el president del Barça, el tu diràs.
11: Alexia té moltíssimes ganes de fer un partidàs, de poder aixecar una altra Copa d'Europa, i amb això em quedo, no? Vull dir, no sóc dels que visc pensant que passarà dilluns o dimarts, perquè bé, demà té que ser un dia històric, un altre dia històric, per fer feliç a molta gent, no? Ja tindrem temps de parlar, i estic convençudíssim que dintre de poc doncs, bueno, sabrem notícies, segur.
8: Sigui quin sigui el futur, tant de bo el Barça avui es trobi amb una gran versió de la capitana que segurament l'ajudarà a acostar-se una mica més a la quarta.
5: Qui no ens ha pronostica, Clara, el departament d'alineacions de RAC1? És a dir, tu mateixa?
8: Doncs amb aquests dubtes amb aquests dubtes que tenim sobre com arriben algunes jugadores o no, l'aposta que fem, que faig a RAC1, és Cata Coll a la porteria, Ona, Paredes, Mapi i Brooks en defensa, al mig, Patrick, Clara, Serra, Jordi i Alexa, i al davant, Graham, Pallor i Salma Parayuelo.
5: Pau Bonastre, que anem de saber del rival de l'Olympique Lyonnais, és de Jonathan Giraldez.
12: doncs el conjunt francès, que també en aquests moments descansa al seu hotel de concentració. Ahir el vam veure entrenar-se sobre la gespa de l'Uleval Stadium, un conjunt francès que arriba en bon moment, amb peces molt, molt potents a la seva, plantilla, on per cert té molta profunditat, buscant recuperar el tron europeu 4 anys després de l'últim títol, justament contra el Barça, i també treure's l'espina de la final de Bilbao de fa 2 anys, on es va imposar el conjunt blaugrana. El tècnic gallec Jonathan Giraldez dirigeix aquest Olympique de Lió, avui es trobarà amb el seu exequip al Barça, també les jugadores que va dirigir i amb qui va treballar durant molt de temps. També hi haurà un duel molt interessant a les banquetes amb Pere Romeu, van ser companys d'estaf. El tècnic Jonathan Giraldez, que pronostica avui una final igualada entre els dos millors, segons ell, d'Europa.
13: Creo que los dos equipos han merecido llegar aquí. Y bueno, insisto en esto porque creo que es importante, al final, cuando analizas los partidos, las eliminatorias, independientemente, ¿no?, de lo que haya pasado en cada encuentro, tanto Barça como él, creo que hemos merecido estar en la final. Creo que llegan los dos mejores equipos, con las dos mejores plantillas, por lo que nos augura seguramente una final muy apasionante mañana.
12: Giraldez, que coneix lògicament el Barça en profunditat, però ahir també reconeixia que hi ha diferències respecte al Barça que ell va deixar fa un parell d'anys, amb peces diferents a l'11 titular. Sobre una possible rivalitat que s'ha pogut crear al llarg dels anys entre el Barça i l'Olímpic, diu que ell no té aquesta percepció en aquesta primera temporada a la banqueta del Lió, i també ahir va tenir temps per elogiar l'equip de Pere Romeu.
13: Crec que són molt bon equip a nivell defensiu, a la pressió alta, a les situacions de transició, al joc directe, al joc de posició quan han de construir des del darrere. Crec que és un equip que accions a pilota aturada també dominen molts registres del joc. Per mi no només hi ha una cosa. Crec que col·lectivament, com he dit abans en francès, el que hem de fer com a equip, intentar dominar el partit de la manera que habitualment fem.
12: Un Lió que compta la seva plantilla amb autèntiques llegendes del futbol, com Ada Hegerberg, que és la màxima golejadora històrica de la Champions, també amb Wendy Renard, i la vam sentir dient que el Barça era, al seu pare, el favorit, una futbolista que, per cert, ha jugat totes les finals que ha disputat l'Olímpic de Lió fins ara. S'espera que siguin, lògicament, titulars. No hi seran Diani, lesionada, tampoc Josef, Mika i Ben Yahya.
5: Qui xiularà el partit, Pau?
12: Doncs és una àrbitra sueca, Tess Olofsson, acompanyada pel belga Bram Van Driesch, al bar.
5: I quin ambient respira la capital noruega, que t'has passejat aquest matí per les fanzons? Com està a nivell ambiental Oslo, Pau, a hores de la final?
12: Doncs ha anat augmentant en les últimes hores. Sí que és cert que avui, durant un tram important del matí, ha plogut, i això evidentment frena que la gent pugui sortir, passejar-se pels carrers, però hem vist moltes samarretes blaugrana per la fanzone. Ja us podem anticipar que hi haurà majoria dels aficionats blaugranes. Hem vist pocs distintius de l'Olímpic de Lió. Ahir deia el president actual del Barça, Rafa Juste, en declaracions al Tudiràs, que s'hauran desplaçat uns 4.000 aficionats des de Catalunya. Molts d'ells ja els hem vist avui en aquestes fanzones ubicades al centre de la capital noruega, amb tot tipus d'activitats, fent caliu, fent ambient a poques hores per la final. Per cert, que avui s'ha incorporat a l'expedició blaugrana el president electe del Barça, Joan Laporta, que s'incorpora, per tant, amb Rafa Juste i la resta de directius del club.
5: Clara Rodergas, Pau Bonastre, gràcies i fins després.
8: Fins després.
12: Fins després.
5: I per completar la informació de la final, saludem a aquesta hora un dels analistes de les transmissions del Barça femení a RAC1, que també serà, evidentment, a la transmissió de la final aquesta tarda. Pere Aragay, molt bon dia.
14: Bon dia, Quim.
5: Quin tipus de partit esperes i quina creus que pot ser la clau que pugui decantar la balança?
14: Crec que serà un partit molt igualat, com ja va ser la final de Bilbao, un partit que segurament no es decidirà fins al tram final, amb dos equips que voldran imposar el seu ritme sobre la gespa. I per mi la clau passa amb que el Barça sigui capaç d'alternar moments on podrà superar la pressió alta del Lió i haurà de després atacar ràpid l'esquena de les centrals del Lió, de Renard i Dengen, i després saber combinar també potser estones on tingui més paciència i circular la pilota, però sempre amb la intenció d'acabar atacant l'àrea del Lió.
5: Concretant una mica més, en què creus que ha de basar el Barça les seves opcions de victòria?
14: Que les extrems del Lió hagin de defensar molt a prop de l'àrea de l'equip francès, és a dir, allunyar-les al màxim possible del mig camp del Barça, que hagin de córrer molts metres quan surtin al contraatac i després cuidar molt les pèrdues. Seleccionar molt bé el Barça quan pot perdre la pilota, precisament per evitar això, que el Lió pugui fer transicions ràpides i que en pugui fer moltes. Crec que és el principal perill que pot tenir avui l'equip de Giraldez.
5: Què ens pot preocupar d'aquest Olímpic Lyonnais, a part d'això que acabes de comentar?
14: La pilota aturada. És un equip que té un potencial molt gran. Aquest any han marcat 6 gols a la Champions després de llançaments de córner o de falta. Tenen futbolistes amb una capacitat molt alta de rematar, i després també és un equip que en general el potencial ofensiu que té, tant de les que surtin de titular com després jugadores que puguin entrar de refresc, és immens.
5: I com a entrenador, Pere, imagino que tens un interès especial en aquest duel Romeu Giraldez.
14: Sí, molt encuriosit. Al final són dues persones que han xerrat entre ells moltes hores de futbol, que es coneixen a la perfecció, i veurem. També tinc moltes ganes de veure realment quin plantejament fa Jonathan Giraldez, que crec que encara no ha fet tots els passos que li hauria agradat fer amb l'Olímpic de Lió a nivell de joc col·lectiu. Crec que no ha aconseguit que sigui un gran equip dominant a través de la pilota, de possessions llargues, i tinc ganes també de veure quin partit planteja Jonathan Giraldez i Pere Romeu, quines alternatives troba, si el Lió modifica una mica el que pot preveure el tècnic del Barça.
5: Pere Aragay, moltes gràcies i fins després.
14: Fins després.
5: El partit Barça-Olímpic de Lió, la final de la Champions femenina, és a les 6. La transmissió de RAC1 començarà a les 5 amb la Clara Rodergas, en Pau Bonastre, la Soraya Chauey i en Pere Aragay.
4: Les nits especials tenen un sabor únic. El del sushi de Matlleu Origen. Elaborat cada dia amb recepta del xef Hideki Matsuhisa, distingit amb una estrella Michelin i preparat amb tonyina vermella balfagó i ingredients frescos de primera qualitat. Lleuger, saborós i preparat per gaudir-lo en qualsevol moment. És un sushi de Champions. Descobreix-lo a Ametller Origen. 14-15.
3: I més enllà d'aquesta prèvia de la final de la Champions femenina, avui també hem estat pendent del retorn a casa dels catalans de la flotilla humanitària a Gaza. Fa poca estona que han arribat a l'aeroport del Prat. Són una vintena de catalans que han estat retinguts per Israel fins dijous passat, després de passar per Istanbul. Avui finalment han pogut volar fins a Barcelona. Just després d'aterrar han tornat a explicar les agressions que han rebut mentre han estat sota custòdia de les autoritats israelianes. Des de l'aeroport de Barcelona, Lluc Ferrés, bon dia.
15: Bon dia, sí. Més d'un centenar de persones els estaven esperant, entre ells familiars i algunes persones i activistes que han vingut a rebre'ls aquí a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat. Els 20 membres de la flotilla, la vintena de membres de la flotilla que han arribat des de Turquia i Alemanya, han aterrat a quarts d'una, però no han sortit fins ara per fer-ho tots junts. A pocs minuts de 2:15 han creuat la porta d'aterratge i ha sigut quan l'emoció continguda s'ha transformat en un efusiu retrobament amb els familiars i persones que els esperaven. Després, alguns dels tripulants de la flotilla han explicat el maltractament que han rebut quan estaven retinguts a Israel.
16: Amb una companya la van posar en aïllament i la van atacar, la van deixar amb un gos tancada en un quarto que la va mossegar. Han hagut violències sexuals, han hagut disparos de bombes de so que han destrossat peus, apuntats amb, a punta de làser amb els snipers, amb els francotiradors en aquesta presó, que era un vaixell en agua de nadie, però són les nostres aigües del mar Mediterrani.
15: A banda d'explicar els abusos, han explicat com ha estat el viatge i totes les traves que han vingut fins a Gaza. Els tripulants han tornat a demanar que es trenquin relacions amb Israel de totes i que alliberen a les persones que compartien tripulació amb elles que encara estan retingudes a Tunísia.
3: I a l'Orient Mitjà, els Estats Units podrien tornar a l'ofensiva contra l'Iran després del fracàs de les negociacions amb Teheran. Diversos mitjans nord-americans, com la cadena CBS, informen que Donald Trump estaria preparant més atacs per aquest mateix cap de setmana. De fet, el mateix Trump ha anunciat a través del seu perfil a la xarxa social Truth Social que no anirà al casament del seu fill per centrar-se, diu, en les maniobres que s'estan preparant des de Washington. I a tot plegat, els intents diplomàtics internacionals continuen, com dèiem, sense arribar a bon port. l'aeroport. Ahir, però, va ser el Pakistan qui va enviar el cap de l'exèrcit per iniciar una nova ronda de converses a Teheran. I, mentrestant, a l'Àfrica, el brot d'Ebola continua estenent-se ja a travessar la frontera de la República Democràtica del Congo cap a Uganda, amb 3 nous positius. Ja són 5 a Uganda i, en total, més de 100 morts al continent africà, segons l'Agència de Salut Pública de la Unió Africana, a més de centenars de possibles infectats. Tot i la ràpida propagació del brot, el govern d'Uganda fa una crida a la calma, assegura que els positius estan controlats i hospitalitzats. L'Organització Mundial de la Salut, però, insisteix que el virus té un risc de contagi i de mortalitat molt elevats. A més, el principal perill és que encara no s'ha trobat vacuna per aquesta variant de l'Ebola. I després de l'esclat del cas Plus Ultra amb la imputació aquesta setmana de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, les dretes han tornat a mobilitzar el carrer en contra de Pedro Sánchez. El Partit Popular i Vox donen suport a la marxa que s'ha fet aquest matí pel centre de Madrid per exigir la dimissió de Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades. Més de 40.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, han participat en aquesta protesta que tenia com a lema Marxa per la Dignitat i que ha convocat l'entitat Societat Civil Espanyola. La marxa que molt a prop del Palau de la Moncloa i sense incidents. Anem a Madrid, Roger Perciba, bon dia.
17: Sí, bon dia. I només el bloqueig policial ha impedit que la manifestació arribés fins al complex presidencial de la Moncloa. Xifres oficials parlen de 40.000 persones convocades per més d'un centenar d'entitats agrupades sota el paraigües de Societat Civil Espanyola, amb Alejo Vidal-Quadras i Marcos de Quinto com a cares més visibles. El PP també hi ha participat amb una delegació de diputats i senadors. Alicia García és portaveu del partit al Senat.
18: Pedro Sánchez, que está en el centro de todo, es el responsable político, es el encubridor, porque sin él nada hubiera sido posible.
17: I Vox, en Santiago Abascal, que demana que Zapatero entri ja a la presó.
19: Hoy mismo hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos, tanto de Pedro Sánchez.
17: Vox, que es qüestiona la presumpció d'innocència per Zapatero i l'entorn de Sánchez, massa presumpcions d'innocència, diu Abascal, i el Partit Popular que admet que una moció de censura ara seria fer un regal a Sánchez, perquè continuen sense tenir els vots necessaris.
3: I des de Palma, on ha participat en el Congrés dels Populars a les Balears, Alberto Núñez Feijóo ha acusat directament Pedro Sánchez d'estar al corrent dels negocis de Zapatero. Segons Feijóo, l'expresident del govern espanyol no hauria pogut actuar sense el vistiplau i el consentiment del Consell de Ministres i de Pedro Sánchez.
20: Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España. Hay que estar muy podrido moralmente o muy pringado para leer los 80 folios del auto de imputación por corrupción de Zapatero y salir a darle apoyo. Todo el apoyo, dijo Sánchez.
3: Feijóo ha fet un repàs dels casos de presumpta corrupció que afecten el govern de Sánchez i el seu entorn i els ha comparat amb la màfia. Això sí, cap referència a una possible moció de censura ni a la marxa de protesta que hi ha hagut aquest migdia a Madrid.
4: 14-15.
3: La investigació per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, continua centrant-se en el mòbil del seu fill, Jonathan Andic. Llegim avui a La Vanguardia que la policia ha comprovat amb les companyies telefòniques que el telèfon d'Andic fill no va donar senyal durant l'estada que va fer a Quito, a la capital de l'Equador, i on ell assegura que li van robar el terminal. Jordi Claret.
21: Això ha fet sospitar els investigadors que el telèfon no hauria sortit mai de l'estat espanyol i fins i tot que l'haurien destruït intencionadament per evitar que els agents hi poguessin tenir accés al dia. Diari cita fonts coneixedores de la investigació, les quals no descarten que Jonathan Andic aprofités el viatge per desfer-se del dispositiu. Un altre dels factors que fa sospitar a la policia és que, de tornada del viatge, quan va configurar un mòbil nou, Jonathan Andic no va descarregar-hi cap dels missatges antics de WhatsApp del dispositiu vell i va eliminar les converses anteriors i posteriors a la mort del seu pare.
3: I pel que fa a la política catalana, el PSC celebra l'acord de pressupostos que ahir van començar a tramitar-se al Parlament després de tancar el suport d'Esquerra i els Comuns als comptes. La portaveu dels socialistes catalans, Lluïsa Moret, creu que el pacte de pressupostos marca un full de ruta més enllà d'aquest any. N'ha parlat en una entrevista a EFE.
22: Crec que són uns pressupostos ambiciosos i que són estratègics i que marquen un full de ruta que va més enllà de l'exercici del 2026.
3: Tot i la intenció dels socialistes d'intentar pactar també els pressupostos de l'any que ve, els comuns avisen que si volen que entrin a negociar-los, primer han de complir fil per randa el que han pactat aquest any. Ho ha explicat Jessica Albiach també a EFE.
0: Jo no dic ni que sí ni que no. Primer, hem d'anar veient si van complint amb els acords que han signat amb nosaltres i a partir d'ahir, si veiem que n'hi ha un compliment rigorós i no aquests compliments difusos que de vegades fa el govern dels acords de pressupostos, doncs estem disposades a seure. Però insisteixo, això és un acord de pressupostos, ni més ni menys, i anirem pas a pas, llei a llei, i que el govern nos confie.
3: El Viac assegura que es reuniran cada dos mesos amb el govern per verificar que s'estan complint els acords.
4: 14-15.
3: I aquest cap de setmana llarg a bona part del país per la segona Pasqua dona el tret de sortida, de facto, a la temporada de platges. Ara bé, l'arribada avançada de les temperatures per sobre dels 30 graus ha fet que els banyistes arribin abans d'hora a les platges quan, en alguns punts, els serveis encara no estan en marxa. A la Costa Daurada, la majoria de platges encara no tenen socorristes. Per això Protecció Civil fa una crida a la prudència i a l'autoprotecció dels banyistes. Mentrestant, s'està treballant per ampliar el calendari de vigilància en el futur. L'estat de la sorra és bo a la majoria de les platges, tot i la gran quantitat de temporals que hi ha hagut aquest hivern. Anem a Tarragona. Esteve Giral, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el servei de vigilància a la gran majoria de platges de la costa tarragonina, com passa arreu de la costa catalana, s'engega entre l'1 de juny i la primera quinzena de juny. Tot i que s'ha posat al damunt de la taula dels municipis la necessitat d'ampliar aquest calendari. Joan Ramon Cabello, subdirector general de Prevenció de Protecció Civil, ho explica a RAC1.
2: Si nosaltres ens protegim a nosaltres mateixos, doncs ja tenim molt de guanyar. Independentment de què doncs se pugui valorar amb l'escalons més aviat, doncs allargar la campanya o avançar-la o el que sigui necessari, que s'està valorant, ja t'ho dic, amb un grup de treball de banda de platja.
1: L'estat de les platges és bo, tot i els temporals de l'hivern, que van ser duríssims gràcies a la feina de restitució de sorra en força municipis.
3: I a la Costa Brava, tot i que la temporada oficial no comença fins al juny, avui ja són moltes les platges que disposen d'alguns dels serveis. Els municipis afectats pel temporal de vent, com ara Calonge i Sant Antoni, al Baix Empordà, han treballat aquests mesos contra rellotge per restablir la normalitat a les platges afectades per les destrosses. Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
23: Bon dia. Des de Setmana Santa, serveis com ara dutxes, rentapeus, passeres o papereres s'han anat desplegant de manera progressiva a municipis com Palamós. A Calonge ja no queda ni rastre de les destrosses del temporal de mar i vent que el març passat va malmetre, entre altres, la platja de Torre Valentina. Les obres per arranjar els desperfectes al municipi han costat 190.000 euros. L'alcalde Jordi Soler explica a RAC1 que el litoral de Calonge ja està a punt.
24: Tota la zona de Torre Valentina és de la vida de Calonge fins ben bé a les Roques, era un canyissal de canyes, de fustes, de brutíssim. Jo personalment no els havia vist mai així, però tot això ja està arreglat, està superat, està net, i per tant podríem dir que estan impecables.
23: La Direcció Estatal de la Costa i el Mar ha fet una aportació extra de sorra a bona part de les platges d'Empúries, també afectades pel temporal. I Lloret de Mar tindrà, entre altres novetats, un assistent sociosanitari a la platja que ajudarà les persones amb mobilitat reduïda per garantir-los un bany segur.
3: I a l'àrea metropolitana de Barcelona, els temporals de l'hivern també han malmès les platges, però tant els ajuntaments com l'AMB han treballat intensament per rehabilitar-les i deixar-les a punt per l'inici de temporada. Júlia Manero.
25: Sí, la majoria dels ajuntaments ja fa setmanes que preparen l'arribada de l'estiu amb el desplegament de guinguetes, punts d'informació o serveis de neteja. Pel que fa als serveis de rescat i socorrisme, en canvi, acostumen a arribar una mica més tard, cap a Sant Joan. Tot i això, alguns municipis de la zona, com Sitges, prefereixen engegar-ho abans. Ho ha dit a RAC1 l'alcaldessa Aurora Carbonell.
26: Nosaltres tenim 18 platges i llavors, clar, comencen a obrir sempre les més centrals, però els que estan no tant en el centre van obrint més tard. Però ara aquest cap de setmana ja comencen a estar gairebé totes obertes. Per tant, tenim 15 platges que tenen servei de salvament i de socorrisme i plenament saldat ja a partir de Sant Joan.
25: Aquest any, a més, les platges amb més afluència de l'àrea metropolitana estrenaran estructures accessibles com passarel·les i lavabos adaptats i més d'un centenar i mig de bancs.
3: I aquest matí, les carreteres que porten a les zones de platja són les que han tingut més problemes de trànsit. A l'AP7 s'han format retencions importants, especialment a la zona del Vallès en direcció Girona i al voltant de Martorell, per anar en direcció cap a Tarragona, cap al sud. També ha costat moure's per les rondes de Barcelona, amb dos accidents que han complicat la circulació, i l'autopista del Maresme també ha anat força carregada. El dispositiu especial de trànsit preveia que fins aquest migdia sortirien prop de 600.000 vehicles de l'àrea de metropolitana de Barcelona. Aquesta hora, la gran majoria, més del 90%, ja ho han fet i les retencions van a la baixa. I ara veiem el temps.
6: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
3: Perquè les temperatures, amb algunes excepcions, es tornen a disparar a aquesta hora, Bel.
7: Sí, es disparen a l'interior del país i sobretot cap a la plana de Lleida, on ahir ja vam passar les 35 graus i avui hi anem pel camí. Cap a la plana de Lleida, però també Vall de l'Ebre, cap al Priorat, podem arribar als 35 graus o puntualment 36. En general, entorn dels 30, 28, 30, 32 a l'interior del país, però a la costa les temperatures es queden més frenades, voltant els 25. Això sí, hi ha alguns sectors de la Costa Brava, però també àrees del Maresme, amb alguns núvols baixos, bacs de boira, que mantenen les temperatures més frenades. A l'Estartit, a Palamós, temperatura d'uns 18 graus, a Lloret de Mar, 20. Per tant, aquestes boires, núvols baixos, que poden continuar apareixent també al litoral central i que, doncs, allà on es veuen, doncs, fan que les temperatures fins i tot siguin una mica fresques. A més, al llarg de la tarda apareixeran alguns ruixats poc importants dispersos al Pirineu.
8: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
9: 14-15.
3: En aquests dies de que el sol ja és més intens, atenció a aquestes dades, perquè l'any passat més de 70 persones van morir a causa d'un càncer de melanoma a Catalunya. De fet, cada any se'n diagnostiquen més de 1.000 casos al país i la causa principal és l'exposició al sol sense cap mena de protecció. Amb l'arribada de la calor, metges i investigadors en l'àmbit del càncer adverteixen que encara hi ha poca consciència del risc que suposa estar exposat al sol de manera continuada. I insisteixen, coincidint amb el Dia Mundial del Melanoma, que és avui, que cal fer servir sempre protecció solar. Joan Capel.
10: Tot i que el melanoma té un component genètic, l'exposició al sol i la manca de prevenció són les causes principals d'aquest càncer. El catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, Salvador Massip, explica de RAC1 que a menys edat, més perjudicial és per a la pell prendre el sol sense protecció.
11: S'ha vist, sobretot, que el melanoma augmenta molt el risc amb les cremades de pell, no només amb posar-se moreno, sinó amb els accessos que porten a cremades. I sobretot a les cremades amb nens, o sigui, com més jove ets, més risc de tenir melanoma després si pateixes aquesta sobreexposició al sol, si no protegeixes adequadament.
10: Massip també recalca la importància de la detecció precoç per tractar-ho. Tots els experts, però, coincideixen que la clau és la prevenció, com ara evitar les hores de sol de molta intensitat, no exposar-s'hi molta estona i fer servir crema solar recurrentment.
3: I a Sant Quirze del Vallès, la discoteca Guaca continua oberta malgrat que l'Ajuntament n'ha ordenat el tancament. Ho havia fet a partir de dijous, Josep Moragues.
13: Aquesta nit el local ha continuat la seva activitat. El consistori va aprovar un canvi d'usos del polígon de l'antiga zona hermètica que suposava que Guaca havia de tancar, però la propietat ha decidit tirar pel dret i ahir va tornar a obrir. El local té un llarg historial d'incidents com baralles amb armes blanques i denúncies per agressions sexuals.
3: I a Badalona, un cotxe robat ha embestit un vehicle dels Mossos d'Esquadra. Els agents van ordenar als ocupants que s'aturessin i, en veure que no ho feien, van obrir foc.
13: L'incident es va produir ahir cap a 11:45 de la nit a l'avinguda de Conflent. Una patrulla de Mossos que es trobava per la zona va localitzar el cotxe, que constava com a robat. Els quatre ocupants no van fer cas a les indicacions d'aturar-se i van accelerar fins a embestir el cotxe policial. Els agents van respondre amb trets i van iniciar una breu persecució. Tot i que tres dels ocupants van fugir a peu, van poder detenir un dels sospitosos. Els Mossos han iniciat una investigació per tractar de localitzar els altres tres fugitius.
3: I a Barcelona els Mossos han detingut un home per 18 robatoris amb força a l'interior de vehicles en un pàrquing de l'Eixample. El sospitós accedia als aparcaments i trencava les finestres amb un extintor per fer-se amb els objectes personals a l'interior. Hugo Micheto.
27: Agents dels Mossos van detenir l'home de 23 anys el passat 13 de maig. La investigació va començar després que es detectés un augment de robatoris des del mes de febrer en un pàrquing privat de la zona. Gràcies a les càmeres de vigilància es va poder identificar el presumpte autor. L'home actuava cara descoberta, sense cap precaució ni intent d'amagar la seva identitat. Entre els objectes robats hi havia roba, eines valorades en 200 euros, claus de domicilis i motxilles, entre d'altres. El detingut acumulava 33 detencions, la majoria per robatoris d'aquest tipus, i va passar a disposició judicial el passat 15 de maig.
3: I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa que havia estafat fins a 400.000 euros fent-se passar per bancs. Els 15 detinguts tenen entre 19 i 55 anys i els imputen fins a 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona, Barcelona i Tarragona.
27: La investigació va començar quan el Club Esportiu Sant Joan a Alacant va denunciar una estafa de 53.000 euros. Els estafadors trucaven a les víctimes fent-se passar pel seu banc. Els hi feien creure que hi havia una urgència per aconseguir els codis de verificació o que els hi donessin accés a operacions bancàries. Un cop es feien amb els diners, els transferien a diferents comptes internacionals o compraven criptomonedes. Els detinguts se'ls considera culpables de delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a una organització criminal.
3: Canes acomiada aquest vespre al Festival de Cinema amb la cerimònia d'entrega de la Palma d'Or, en què els Javis podrien ser la gran revelació de l'edició. A partir de les 8 coneixerem el palmarès de la secció oficial i enguany el cinema espanyol se situa entre els favorits. La bola negra dels Javis s'ha convertit en la preferida del públic, mentre que Javier Bardem sona amb força per la categoria de millor actor pel seu paper al Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen. Enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García, bon dia.
5: Sí, bon dia. El fenomen de la bola negra a Canes, amb una ovació de prop de 20 minuts, la situa en les primeres posicions de la graella de sortida per la seva connexió amb el públic. Ara bé, no és ni de llarg la preferida de la crítica. Després d'aconseguir l'Oscar amb Drive My Car, Ryosuke Hamaguchi encapçala les travesses amb Ball of a Sudden, un assaig emocional sobre fer-se vell i sobre el capitalisme. També tres pel·lícules amb rerefons polític, Fatherland, Minotaur o la preferida de la premsa francesa, A Man of His Time. Totes tres podrien entrar al palmarès, a més de Coward, una història d'amor entre dos soldats a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial, que dirigeix Lucas Dont. Recordem que l'any passat, per sorpresa de molts, la guanyadora de la Palma d'Or va ser la iraniana Un simple accidente.
3: Avui que la festa llatina de Bad Bunny tindrà segona part a Barcelona. El cantant porto-riquen ja va revolucionar ahir l'Estadi Olímpic Lluís Companys en un dels concerts més esperats de l'any a la ciutat i que va ser un autèntic bany de masses amb més de 50.000 espectadors que van omplir l'estadi. Va ser l'Albert Buscarons.
12: Bad Bunny va convertir l'Estadi Olímpic de Barcelona en una autèntica festa llatina davant prop de 60.000 espectadors a l'inici europeu de la gira de 20 Tirar Más Fotos. El concert de 2 hores i mitja va combinar reggaeton, evidentment, salsa i bachata, amb un espectacular desplegament de llums, foc i pirotècnia. L'artista porto-riquen va sorprendre referències a Catalunya i amb una escenografia protagonitzada per La Casita, des d'on va interpretar alguns dels seus grans èxits. Entre el públic, cares conegudes del Barça com Lamine Yamal o Lewandowski i també en Marc Giró. Fins i tot una aparició estel·lar, la de Bad Gyal, que va desfermar l'eufòria amb Jo Perreo Sola i Dame.
14: Bad Gyal Perreo Sola!
12: Una nit de comunió absoluta entre artista i públic que forma part de la memòria musical de Barcelona i que aquesta nit tindrà un segon capítol.
3: I més enllà de Bad Bunny, avui hi ha altres concerts a Barcelona, per exemple el de Maria del Mar Bonet al Palau de la Música. L'artista mallorquina celebra 60 anys de carrera, o fa publicant disc nou, L'aigua no cansa, i amb noves cançons que presentarà en directe avui dins la programació del Guitar BCN. I un altre mallorquí il·lustre, Joan Miquel Oliver, també presenta disc nou.
15: Però això és Mallorca.
3: Es titula Roïssos i avui el presentarà al pati de Calapruna de Pals, al Baix Empordà. Serà la primera parada de l'Ítaca Pobles, una nova branca del Festival Ítaca que passarà per diverses poblacions empordaneses com Ullastret, Gualta i La Pera.
16: RAC 1.
17: Hi ha empreses que tenen energia pròpia. Les coneixes perquè són capaces d'afrontar reptes. I també les coneixes perquè produeixen la seva pròpia energia per ser més competitives. I això les fa millors, i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
18: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
19: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
28: 14-15.
0: amb Aurora Rodríguez i Quim Salvador.
3: Ja hem fet la prèvia de la final de Champions femenina. L'altra final del dia és la del Girona, caixa o faixa per la permanència aquesta nit contra l'Elx.
1: Sí, aquesta nit s'acaba la Lliga per la majoria d'equips masculins en una darrera jornada dramàtica pel Girona, que, com dius, es jugarà la permanència en un partit a vida o mort a Montilivi contra l'Elx. Si guanya, continuarà jugant la temporada vinent a primera divisió. Si empata o perd, baixarà a segona. Miquel Agut, com viu Girona les hores prèvies d'aquest partit, que també és, com dèiem, una final? Bon dia.
2: Bon dia, Quim Salvador. Doncs l'última hora és que els jugadors descansen a casa seva després del típic entrenament d'activació matinal que han fet avui a la ciutat esportiva, lloc on tornaran d'aquí unes hores per pujar a l'autocar i fer cap a Montilivi, on l'afició els rebrà a les 7. A un quart de 9, el club demana que les graderies ja siguin plenes per rebre l'equip quan surti a fer l'escalfament, i evidentment pel partit d'avui a les 9 ja fa dies que no hi ha entrades. Es percep a les ciutat que hi ha un partit molt important en joc aquest vespre, perquè es veuen més samarretes del Girona que el que és habitual, hi ha molts més balcons engalanats i avui hi ha un estat de nervis latent a la ciutat abans d'un partit que definirà a quina categoria juga el Girona la temporada que ve. Veurem si és la primera, tant de bo, o si per contra cal lamentar un descens a segona divisió. Aquest és el pla d'actes pel dia d'avui, que esperem que tingui, evidentment, un final feliç.
1: Esperem que sí. A nivell esportiu, avui és el dia de donar-ho tot, i Estuani i Francesc, que venien tocats, no faltaran a la cita.
2: Sí, des del punt de vista de la infermeria, Estuani i Francesc s'infiltraran per jugar. Ja veurem per quants minuts estan, ho va dir Mitchell ahir a la prèvia, tot i que no va voler especificar si podrà fer-lo jugar durant tot el partit o només una estoneta. El dubte és Blin, que arrossega molèsties físiques, i d'altra banda torna a la llista Abel Ruiz, tot i que veurem si té alguna possibilitat de tenir minuts en el cas que el Girona necessiti un davanter més sobre el terreny de joc. Mitchell ha parlat amb els jugadors durant tota la setmana, i el que els ha fet veure és que la prioritat ha de ser el que passi al camp, aïllar-se del soroll exterior i, si pot ser, signar una bona actuació que els doni 3 punts de permanència.
4: Hem de jugar a futbol, i sobre això hem parlat molt de futbol, i les coses que hi ha al nostre costat, al nostre voltant, no la podem controlar, i hem de mirar al camp i al futbol.
2: Un partit importantíssim en el qual cal fugir d'un concepte, com és, per exemple, la sobreexcitació.
4: Sobreexcitació, el que tenim és energia, el que tenim és ganes d'afrontar-lo, el que tenim és il·lusió, motivació, per fer història.
2: Al davant del Girona, l'Elx, que té gairebé tota la plantilla disponible i que recupera Aleix Febas a la mitja punta. Per cert, en l'únic precedent entre els dos a primera divisió a Montilivi fa 3 temporades, Girona 2, Elx 0. Un resultat que, evidentment, tots signaríem en el dia d'avui. El partit a les 9 a Montilivi i a RAC1, amb l'arbitratge a la gespa d'Hernández Hernández, el canari que serà el representant de l'arbitratge espanyol al Mundial, i el VAR de Del Cerro Grande.
1: Gràcies, Miquel, i explica'ns alegries aquesta nit.
2: Gràcies, Quim, tant de bo que sí, a disposar.
1: Per cert, informació de servei, informa el Girona a les xarxes que tenen una incidència en l'aplicació oficial i que per accedir a l'estadi s'hi pot anar bé amb el carnet físic, l'abonament físic de la temporada 25-26, o també amb l'abonament descarregat a la wallet del mòbil. També informa el club que les sessions d'abonament funcionen correctament i que, en tot cas, les taquilles de Montilivi estaran obertes des de les 3 de la tarda. D'aquí 20 minutets ja obren per donar assistència i resoldre, doncs, qualsevol incidència que es pugui produir. En canvi, l'Espanyol...

0: que no ho faci el València i que perdin Rayo i Getafe. A més de tot això, l'Espanyol necessitaria jugar-li al Getafe 5 gols en contra del gol average general. L'entrenador i futbolista saben que és molt difícil, però diuen que s'ha d'anar per totes. Manolo González.
1: Yo sobre todo lo que quiero mañana es que el equipo gane. Al final de ir a Europa, siempre digo lo mismo, cuando hemos dependido el día del Oviedo, dependíamos de nosotros para ganar y ascender. El día de las Palmas dependíamos de nosotros. Mañana dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen, y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos, sobre todo, repito, para afición porque se lo merece y para todos los que estamos trabajando en el día a día del club.
0: El partit d'avui se'l perdrà Pol Lozano, que compleix cicle d'amonestacions i està sancionat. Tampoc hi serà lesionat Engonge. La Reial Societat no ha guanyat cap partit des que es va proclamar campiona de la Copa del Rei. Són 6 jornades sense conèixer la victòria. Avui les absències de Barrenetxea, Guedes i Gorrotxategui. Hi haurà també interès per conèixer l'opinió de la graderia sobre el futur de Manolo González, que no està garantit. El partit es jugarà a les 9, com la resta de la jornada, amb arbitratge de Munuera Montero.
2: I el Barça tancarà la Lliga a Mestalla sense res en joc i Hansi Flick ha donat descans a dues peces importants pensant ja en el Mundial. València, Marta Ramon, bon dia.
3: Bon dia, sí, ni Rafinha ni Koundé han viatjat a València per descansar i no prendre riscos de cara al Mundial. De fet, ahir el francès ja no va entrenar-se i Flick va concretar que tenia algun petit problema físic i volien tenir-ne cura. Aquestes dues absències se sumen a les dels lesionats Fermín i Lamine Yamal i, en canvi, torna De Jong, que s'espera que tingui minuts després de desaparèixer de la llista sense comunicat mèdic en els darrers dos partits. Es mantenen els joves habituals, Cochen, Cortés, Espart i Tommy. L'equip ara està acabant de dinar a l'hotel i després descansarà. Al Barça s'hi respira un cert ambient de final de curs i ahir, de fet, jugadors com Lamine, Gavi, Olmo, Ferran, Lewandowski o Cubarsí es van deixar veure al concert de Bad Bunny a Montjuïc. Tot i el permís de Flick per deixar-se anar una mica, l'entrenador vol posar punt i final a la temporada amb una victòria. També animaran des de la distància el femení.
4: Wish all the best to the women's team.
5: Li desitjo el millor a l'equip femení. Han jugat una temporada fantàstica. El seu rendiment és extraordinari. I els hi desitjo tot el millor i estic creuant els dits. I, és clar, nosaltres també hem de fer la nostra feina. Volem guanyar l'últim partit. És sempre un bon senyal quan guanyes l'últim partit per acabar la temporada amb una victòria. És important i és el que volem fer.
4: It's important, this is what we want to do.
3: Al davant hi tindran un València farcit de baixes que, després d'amarrar l'objectiu matemàtic de la permanència, encara aspira a obtenir una plaça per la Conference League si guanya i el Rayo no venç l'Alavés a Vitoria i el Getafe tampoc guanya l'Osasuna al Coliseum. El Barça pot sortir amb Joan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín i Valde a la defensa, Casado, Bernal i Olmo al mig del camp i al davant Rashford, Ferran i Cancelo. De tenir minuts Lewandowski i marcar, tancarà la seva etapa de blaugrana ampliant la xifra actual de 119 gols. Arbitrarà el partit Adrián Cordero Vega i al VAR hi haurà José Antonio López Toca. S'esperen uns 24 graus a l'hora del partit i el cel serè.
2: Gràcies, Marta. Per cert, que l'entrevista d'aquesta nit passada al Tu diràs especial des d'Oslo, el president del Barça, Rafa Juste, ha parlat amb fermesa del Real Madrid i ha enviat aquest missatge directe al president blanc Florentino Pérez.
6: Respectar el rival és algo que, com sempre fem nosaltres, amb tots els equips de la Lliga Espanyola, que hi ha que guanyar gairebé els 38 partits per ser campió, nosaltres així ens ho hem fet, amb una lliga que hem sigut inexpugnables al nostre estadi, i això no es fa, escolta, com va dir el president aquest, comprant àrbits o comprant partits, o amb negreses o sense negreses. Això es fa en treball, això es fa amb actitud.
2: I encara més, Juste ha dit a RAC1 que el Real Madrid no sap perdre.
6: Els equips, siguin grans, petits, grossos, tenim que saber guanyar i tenim que saber perdre, no? I el que està demostrant el Madrid és que, escolta, la té ben atrevessada, no ha digerit, té una indigestió brutal des de fot dos anys i no saben perdre, vull dir, això és algo que arriba al soci de tot arreu, no?
2: El Real Madrid, que tancarà avui la temporada, una temporada en blanc, sense títols, rebent l'Atlètic Club al Bernabéu. I pendent també de si hi haurà o no eleccions a la presidència. Bernat Balboa, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui és el darrer dia perquè Enrique Riquelme aconsegueixi presenti l'aval de 187 milions d'euros i formalitzi la seva candidatura. Segons indica la premsa de Madrid, després de la negativa dels bancs espanyols a certificar l'aval, Riquelme ha hagut de mirar la banca estrangera i sembla que serà la filial espanyola DanBank, de la banca andorrana, qui avalarà l'empresari Alacantí. Per altra banda, aquest matí, la Junta Electoral ha validat la candidatura de Florentino Pérez. El president blanc ho ha celebrat penjant una lona al més estil Joan Laporta, precisament on el president electe blaugrana va penjar la seva famosa lona per a les eleccions del Barça del 2021, a 100 metres del Bernabéu.

0: Florentino Pérez arrencà la campanya electoral lluint les 7 Champions aconseguides amb ell al capdavant del Real Madrid sota el lema «Molta història per a fer, Florentino 2026». En ser el president sortint, ell no ha hagut de presentar cap mena d'aval bancari.
1: Al mateix lloc on la va posar a la porta?
0: Al mateix lloc.
1: Déu-n'hi-do.
0: Al mateix edifici a 100 metres del Santiago Bernabéu. Per tant, una vegada fet això, avui, si finalment Enrique Riquelme presenta avui l'aval i la Junta Electoral li valida la candidatura, la data que més força pren per accelerar les eleccions és el diumenge 7 de juny. Mentrestant, qui s'acomiada aquesta nit és Álvaro Arbeloa. El Madrid jugarà l'últim partit de la temporada al Bernabéu contra l'Athletic Club i el tècnic blanc diu adéu a la banqueta madridista, tot i que espera que no sigui un adeu definitiu.
2: Bueno, ojalá un hasta luego, porque esta siempre la he considerado mi casa. Llevo 20 años perteneciendo al Real Madrid en muchas funciones y la voy a considerar siempre mi casa.
0: Marxa després de 4 mesos en el càrrec amb 17 victòries, 2 empats i 8 derrotes, però també després de 4 mesos carregant contra el Barça, contra la Porta i fins a l'última roda de premsa prepartit molt capficat amb el cas Negreira.
2: Me imagino que se referirá al caso Negreira. Seguimos esperando una resolución a un caso tan grave. Seguimos teniendo la misma sensación de ver jugadores del Real Madrid ensangrentados, que no te piten un penalti y que la recompensa sea pitar una final de Copa del Rey. Bueno, son cosas que para nosotros no son normales.
0: També serà l'últim partit de Dani Carvajal com a jugador i capità del Real Madrid. Marxa després d'haver jugat 450 partits, amb el d'avui segurament 451, amb la samarreta blanca i amb 6 Champions, 4 Lligues i 2 Copes del Rei a la butxaca. Un altre jugador que s'acomiadarà de l'afició madridista és David Alaba, amb 131 partits i 11 títols. Avui el Madrid contra l'Atlètic jugarà sense Vinícius, sense Arnold, Mendy, Militao ni Rodrigo. Pel que fa a l'Atlètic Club de Bilbao, no hi comptaran amb Berenguer, Eguilut, Sanset, Yuri i Nico Williams. A l'arbitratge, avui Martínez Munuera amb Martín González al VAR.
3: Gràcies, Bernat. Fem també un repàs a la resta de partits d'aquesta darrera jornada de la primera divisió. David Gallofré, bon dia.
4: Bon dia, Quim.
3: Començant per l'Alavés Rayo Vallecano.
4: Els locals es van assegurar la permanència la jornada anterior. Per la seva part, el Rayo, si guanya avui el Getafe, no suma els 3 punts, serà equip de Conference League. Precisament els vallecans juguen la final de la Conference dimecres davant el Crystal Palace. Si la guanyen, jugaran Europa League la temporada que ve.
3: També Celta-Sevilla.
4: El Sevilla amb 43 punts ja no té opcions ni de baixar ni disputar competicions europees. Visita el Celta, que té Europa assegurada. Els gallecs empatant en tindrien prou per quedar 6ens i anar a Europa League. Però si perden i el Getafe guanya, anirien a la Conference.
3: Getafe-Osasuna.
4: Precisament els de Bordalàs han de guanyar per assegurar-se en Europa. Anirien a la Conference. Per la seva part, Osasuna, si perd i Girona i Mallorca guanyen, serà equip de segona divisió.
3: Mallorca-Oviedo.
4: El Mallorca es dinovè amb 39 punts, ja ha de guanyar l'Oviedo, ja ha descendit i espera una combinació de 3 resultats per poder salvar-se.
3: I també a les 9, com de fet tots els partits d'aquesta nit, Betis-Llevant.
4: Els andalusos són 5ens i ja tenen la plaça Champions assegurada des de fa 2 jornades. El Llevant puntuant a la Cartuja estaria salvat. Això sí, si perd, hauria d'esperar altres resultats per confirmar la permanència.
3: I tancarà la jornada i la Lliga 25-26 demà al Villarreal Atlètic de Madrid.
4: Els dos equips ja estan classificats per la Champions. Es jugaran qui queda tercer i qui queda quart. Si guanyen els groguets seran tercers. Un altre resultat deixaria l'Atlètic de Madrid per darrere de Barça i de Madrid.
3: Gràcies, David.

0: Més futbol, l'altre gran impacte informatiu de les últimes hores és la confirmació, ja oficial des d'ahir al migdia, de l'adeu de Pep Guardiola del Manchester City. Per tant, el City Aston Villa de demà a les 5 de la tarda serà l'últim partit de Guardiola al Club Blau de Manchester, després de 10 temporades en què ha guanyat 20 títols, els més destacats, 6 lligues, una Champions i 3 copes. En els 136 anys anteriors de la història del City, el club havia aconseguit 18 títols. En 10 anys, Guardiola ja n'ha guanyat 2 més. L'anunci es va fer al migdia amb un vídeo emotiu a les xarxes i Pep Guardiola en va parlar també a la tarda en roda de premsa i va deixar clar que no té previst entrenar enlloc la temporada vinent.
1: No, rest.
2: No, descansaré. No em tinc pensat entrenar durant un temps. Crec que no tinc l'energia ni les expectatives de poder lluitar per títols. Així que durant un temps no entrenaré més.
0: De l'allau de reaccions que ha generat la notícia, en destaquem dues de personalitats importants d'Anglaterra. Una, la de Liam Gallagher, cantant d'Oasis i cèlebre seguidor del City, que va escriure a X, va venir i va conquerir, visca el rei, gràcies pels bons moments, Pep. I també la del seleccionador d'Anglaterra, que és alemany, Thomas Tuchel.
3: All the impact he had on...
4: Ha tingut un gran impacte a totes les lligues a les quals ha treballat. És únic, és un dels millors. Va fer una revolució amb l'estil del seu Barça. Va capgirar la Bundesliga i ha trencat tots els rècords a la Premier. És al·lucinant. No hi ha paraules per descriure la seva dedicació i la seva determinació. És el màxim nivell, el més alt possible.
5: And this level of input is just highest level.
0: Tuchel va donar ahir la convocatòria d'Anglaterra pel Mundial, una llista amb polèmica, i és Marcus Rashford, l'extrem encara del Barça, però en canvi hi ha absències destacades com les de Foden, Maguire, Palmer i el lateral del Madrid, Trent Alexander-Arnold. Ja ho diré, Alexander-Arnold. En plana internacional, aquest vespre jugarà a la final de la Copa Alemanya a les 8, Bayern-Stuttgart a l'Estadi Olímpic de Berlín, i el Lens és nou campió de la Copa Francesa després de guanyar ahir la final al Nice per 3-1. I tornant a casa nostra i encara en futbol, avui també s'acaba la primera federació amb objectius importants en joc per diversos equips catalans. El Sabadell jugarà al camp del Tarazona, ja té assegurat el play-off, però ha de tancar la posició final a la classificació, com més amunt millor. L'Europa ha de guanyar l'Eivissa, Can Dragó, per certificar la classificació per aquest play-off d'ascens, i el Nàstic depèn de si mateix per salvar la categoria. Ha de guanyar el camp de l'Hèrcules, que no s'hi juga res. Tots els partits començaran a 6:45. Set minuts i seran les 3. Obrim bloc poliesportiu parlant de futbol sala, perquè avui ha arrencat a Càceres l'última edició de la Copa del Rei. La competició desapareixerà la temporada vinent, amb el Barça a la recerca del primer títol de la temporada. Anem cap a Extremadura. Albert Ferran, bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, el Cartagena, l'actual campió de Lliga i semifinalista de la Champions, que aquest migdia ha guanyat 5-2 al Valdepeñas. Per tant, ha imposat el teòric paper de favorit i demà jugarà la final contra el guanyador del Barça-Jaén, que arrenca a les 4. Aquest Barça-Jaén és la reedició de la final de la Copa d'Espanya de fa unes setmanes, que, recordem-ho, es va endur el conjunt andalús a la tanda de penals després d'un 0-0 al final del temps reglamentari i de la pròrroga. El Barça arriba a la cita en un bon moment, ha certificat la primera posició de la fase regular de la Lliga i no perd un partit des de mitjans de novembre. Els blaugrana busquen el primer títol de la temporada, que també seria el primer del nou projecte amb Javi Rodríguez, i sobretot trencar una sequera de 2 anys sense celebrar un èxit. El brasiler Mateus, un dels millors jugadors d'aquest 2026, diu a RAC1 que, després de perdre la Copa d'Espanya als penals, toca tornar a aixecar un títol.
7: Sí, és una nova oportunitat. Ja venim de 2 temporades sin títols i esta camiseta pide títols i tenemos que está preparado y dejarlo todo en la pista para conseguirlo. Nosotros sabemos que la afición de Jaén siempre están con ellos ahí y siempre con mucha gente, pero ya estamos acostumbrados a jugar así y yo creo que estamos muy preparados, sabemos de lo duro que va a ser este partido y tenemos también conciencia de lo que tenemos que hacer y vamos a competir bien para intentar ganar.
6: De la seva banda, el Jaén està fent una temporada irregular, sobretot a la Lliga, s'ha classificat sobre la botzina pel play-off, tot i que no oblidem ve de guanyar la Copa d'Espanya en la final contra el Barça. Avui tindrà una baixa importantíssima, un dels seus millors jugadors, l'argentí Mati Rosa, sancionat. Ara bé, com ja va succeir a la Copa d'Espanya, el Jaén comptarà amb el suport dels aficionats. Està previst que es desplacin uns 1.500 seguidors andalusos per animar l'equip de Dani Rodríguez. Aquest Barça-Jaén a les 4, la final demà diumenge a la mateixa hora.
8: Marín,
1: Moscow. This is Moscow. This is Moscow Gorn. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board.
0: Temps pel bàsquet, Real Madrid i Olympiacos jugaran demà la final de l'Eurolliga. Els blancs buscaran el 12è títol europeu, els grecs el quart, en la reedició de la final de fa 3 anys. Dani Aguilar, bon dia.
8: Hola, Quim, bon dia. Sí, fa 3 anys a Kaunas, Sergi Llull va dibuixar un llançament impossible superant Folk, que va acabar donant el títol al Madrid. Demà a Atenes, a l'OACA, però amb afició de l'Olympiacos dominant, l'equip de Georgios Barsokas intentarà la revenja i, precisament, una de les claus serà el joc interior. El temible poder a la pintura dels grecs ha de ser essencial contra el Madrid, que, atenció, arriba sense pivots. I és que les semifinals d'ahir contra el València, en què el Madrid es va mostrar molt més experimentat, 90-105, va tornar a perdre un altre pivot. En aquest cas, Garuba apunta a lesió greu afegida a les baixes de Tavares i Lent. Deia Sergio Scariolo, però, que caràcter no els guanya ningú.
9: Ahora ha pasado lo de Usman. Yo creo que responderemos. Hasta dónde, hasta cuánto, yo creo que nadie lo puede saber. Pero caracterialmente, yo creo que responderemos. Me extrañaría muchísimo que no lo hiciéramos. Pueden aplastarnos físicamente. Bueno, esa es otra cosa, pero a nivel de karate yo creo que estaremos ahí.
8: I al davant ahir, el tècnic català Pedro Martínez, que va veure com el seu equip era poc reconeixible, fruit del gran paper dels blancs i també de la inexperiència de la cita, pensant ja en el que ve.
10: El equipo yo creo que ha luchado, los jugadores han hecho un esfuerzo tanto en la preparación como en durante el partido, ser críticos con el partido que hemos jugado y ver que debemos de mejorar, ¿no? Que hay cosas que debemos de mejorar y yo creo que eso es el mensaje que hemos de dar, ¿no? Que no damos la temporada por acabada.
8: A l'anterior semifinal, el Fenerbahçe tampoc va mostrar el nivell que ha lluit en molts trams de la temporada. Va caure clarament 79-61 contra l'Olympiacos, això a l'Eurolliga Sènior. A la Júnior sí tenim competint i al Barça. Avui es pot classificar per la final. Ho farà si guanya 3-4 al Next Gen Team.
0: Tot això a l'Eurolliga, a la CB, Dani, avui arrenca la penúltima jornada.
8: Sí, en representació d'un català que ja té la feina feta, com el Baxi Manresa, visita a les 8 al Gran Canària, en el seu cas l'equip canari jugant-se a poder certificar la permanència. A la Lliga Femenina, l'Espart Girona segueix definint la plantilla de cara al curs que ve. Avui ha dit adeu a la pivot Lola Pendande. I a l'NBA, Oklahoma ha recuperat factor pista. Ha guanyat aquesta matinada San Antonio 108-123 i s'ha situat 2-1 a la final de la Conferència Oest.
0: Encara us hem d'explicar més coses, per exemple, que tenim en marxa una etapa d'alta muntanya al Giro d'Itàlia. Jaume Molló, bon dia.
11: Bon dia, Quim. Amb 3 ports de primera categoria, l'últim d'ells on està situat l'arribada a Pila. De moment han superat els ciclistes un d'aquests 3 ports de primera categoria i ara mateix tenim escapat un corredor de l'Emirates, un corredor espanyol, Arrieta, seguit d'una vintena de corredors, també per darrere, entre ells noms destacats en aquesta escapada, l'escapada del dia, amb Jonathan Narváez o Enric Mas, i el pilot amb els principals favorits a 1 minut i 40 segons, inclosa la Maglia Rosa i Jonas Vingegaard, el principal candidat a la victòria. De fet, l'equip de Vingegaard, el Visma, és l'equip que està tirant d'aquest pilot principal de corredor. 69 quilòmetres per l'arribada ara mateix.
0: Aquest migdia hem tingut partit del playoff de quarts de final de l'Hockey Lliga.
11: I el Noi ha guanyat per 6-3 al Barça, empatant a 1 l'eliminatòria, que és el millor de 3. Es decidirà dimarts a 8:45 al Palau Blaugrana. Avui també Lleida Liceo a les 6 de la tarda, els gallecs dominen 1-0, Voltregà Igualada a les 8, l'Igualada domina 1-0 l'eliminatòria, i Reus Deportiu Calafell a les 9, 1-0 pel Calafell a l'eliminatòria gràcies a la victòria als despatxos que s'ha conegut aquesta setmana.
0: El Barça d'handbol va rebre ahir el trofeu de la Lliga Sobal al Palau Blaugrana i va guanyar el Torrelavega per 36-24. L'últim partit de la temporada a casa va servir també d'homenatge a Emil Nielsen, Domen Makuch, Antonio Bazán i Filip Saric, que deixaran el club blaugrana a final de temporada, i el Freiking Granollers se situa tercer en posició d'accés a Europa amb la victòria Irún contra el Bidasoa 31-32 a falta d'una jornada. Sant Andreu i Mataró jugaran la final de la Lliga Femenina de Waterpolo després que les maramenques guanyessin ahir el segon partit de la semifinal a Canllong contra el Sabadell 10-12, i aquesta tarda a les 6 hores catalana esprint del Gran Premi del Canadà de Fórmula 1 al circuit Gilles Villeneuve de Montreal.
12: Les tres, us ho hem explicat en l'última hora, el Barça femení lluitarà pel triplet aquesta tarda en la final de la Champions a Oslo contra l'Olympique de Lió. És la sisena final europea consecutiva per les Blaugrana i pot ser l'última que la capitana Alexia Putellas jugui amb el Barça. Quim.
0: És un duel de màxima igualtat entre els dos equips més en forma d'Europa. El Barça busca la quarta Champions, el Lió buscarà el seu novè títol. A més, a la banqueta francesa hi ha un vell conegut de les Blaugranes, l'extècnic culer Jonathan Giraldez. L'entrenador blaugrana Pere Romeu pot comptar amb Paredes i Graham Hansen, i el director esportiu Marc Vivés ha explicat aquest matí al Via Lliure de RAC1 que l'equip arriba ben preparat a la final.
13: Jo crec que l'equip està en el millor moment com podia arribar. O sigui, jo crec que l'equip està, i a més amb una maduresa, amb aquesta combinació que tenim de maduresa i joventut, que la veritat fa que estic convençut que serà un partit que tindrem opcions de guanyar-lo. Serà complicat, però tindrem opcions.
0: I aquesta nit el Girona jugarà la permanència a primera divisió. Ha de guanyar l'Elge a Montilivi a l'última jornada. L'Espanyol tancarà la Lliga a casa contra la Reial Societat i el Barça acomiadarà la temporada a Mestalla contra el València, 2-3 partits a les 9.
12: I els 18 activistes catalans de la flotilla cap a Gaza detinguts per Israel ja són a Barcelona. Han aterrat aquest migdia a l'aeroport del Prat, des d'on han denunciat maltractaments mentre eren sota custòdia de les autoritats israelianes. També els ha rebut el ministre Ernest Urtasun, que ha promès represàlies.
14: No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables.
12: Els activistes exigeixen també a Espanya que trenqui totes les relacions amb Israel i demanen l'alliberament immediat de la resta d'integrants de la flotilla. I a Madrid, a la manifestació contra Pedro Sánchez, la policia ha carregat finalment contra els manifestants que intentaven arribar fins a la Moncloa. Hi ha hagut 3 detinguts i 7 policies ferits lleus. La marxa ha plegat més de 40.000 persones que reclamaven la convocatòria anticipada d'eleccions. I acabem amb el temps de nou, amb un dia amb temperatures més altes del que toca, Belcaral.
15: Si fa una setmana els termòmetres es quedaven clarament més frenats del que toca, en alguns casos amb ambient hivernal, plenament hivernal, avui estem a l'altre cantó, amb temperatures que es disparen i que són pròpies de l'estiu. Les properes hores, en general, entorn dels 30 graus a l'interior del país, però com ja va passar ahir, a la Plana de Lleida, però també al Priorat, a la Vall de l'Ebre, ens podem acostar a arribar o, en alguns casos, passar dels 35 graus, sempre. Termòmetres més a ratlla a la costa, entorn dels 25 graus, o fins i tot en trams de la Costa Brava i de la Costa Central poden continuar apareixent bancs de boira i de núvols baixos, frenant de manera clara els termòmetres i en alguns moments amb ambient fresc, amb temperatures que es queden, o que en alguns casos doncs, estan per sota dels 20 graus. Tot plegat amb una mar molt plana i al Pirineu apareixeran alguns ruixats poc importants i dispersos.
12: Les 3 i 3, tanquem el 14-15, que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva i l'Albert Guerra, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat els avanços informatius.
0: I a partir de les 4, superesports amb el Barça Jaén semifinal de la Copa del Rei de Futbol Sala a les 4 mateix, a les 6 la gran final de la Champions femenina, Barça-Olímpic de Lió, i a les 9 l'última jornada de Lliga, molt pendents d'aquest Girona-Elx. Després ho rematarem tota la nit amb el Tu diràs, que és avui amb en Xavi Rocamora.
12: Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb el recomanat. Bona tarda.
16: Agafeu paper i bolígraf, el mòbil o la tauleta, perquè tenim les millors recomanacions per vosaltres.
17: A RAC 1 Recomanat, amb Esther Muñoz.
16: Bona tarda i benvinguts. Un dissabte més, som en un cap de setmana llarg de 3 dies per molts, el de la segona Pasqua, que segur que alguns heu aprofitat per escapar-vos de viatge i d'altres per estudiar. Doncs bé, si pertanyeu al segon grup, esteu preparant-vos per la selectivitat o teniu fills o nets a casa que ara mateix estiguin patint per si la nota de tall no els arribarà per accedir als estudis que volen, us recomanem que escolteu la conversa que de seguida tindrem amb la doctora Pilar Dotres Ruscalleda, de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Els que estigueu preparant les vacances d'estiu o una escapada a prop de casa, dir-vos que ara mateix ens acompanyarà la directora de la revista Viajes National Geographic a l'estudi per suggerir-nos descobrir l'illa francesa de Noirmoutier, a la costa atlàntica francesa. I abans d'acabar, ens visitaran la Mònica Prieto, amb propostes culturals, llibres i pel·lícules per veure a casa fins dimarts, i també l'Enric Font, de RAC 105, que ens portarà la bona música Remember. Preparats? Doncs comencem.
17: Recomanat. Idees i propostes per tothom a RAC 1.
16: Avui, al Recomanat, viatgem fins a una petita joia de la costa atlàntica francesa. Anem a l'illa de Noirmoutier, coneguda com l'illa de les Mimoses pel seu clima suau, pels seus paisatges de salines, dunes, boscos davant del mar, un lloc famós pel passatge d'Ouguar, que és una carretera que desapareix sota l'aigua amb la marea, per la seva gastronomia també marinera i per un ritme de vida tranquil que sembla resistir als temps. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Sandra Martín, la nova directora de la revista Viajes National Geographic, una revista que ja teniu al quiosc des del passat 19 de maig i que, a més, a principis de mes, la primera setmana del mes de maig, doncs va celebrar els seus ja tradicionals Premios de los Lectores, l'edició 2026, de la qual ja us en donàvem nosaltres tota mena de detalls al viatge bé fa unes quantes temporades. És un plaer rebre el nou estudi de la Planta 3 a la Sandra Martín. Sandra, bona tarda, benvinguda.
18: Hola, bona tarda.
16: Com estàs?
18: Molt bé, la veritat és que és un plaer tornar a ser aquí en el teu programa perquè vol dir que m'estreno com a directora de Viajes National Geographic i, a més, explicant un destí i amb una revista al carrer que acaba de sortir. Per tant, tot és una festa.
16: Sí, tot és una celebració avui, el programa. A més, estàs en els nous estudis de RAC1. Com va aquesta nova etapa a la revista?
18: Bé, la revista continua sortint puntualment cada mes, Viajes National Geographic, i la veritat és que tenim molta feina per endavant, molts projectes, la mateixa manera d'explicar i de divulgar els destins, que és des de tots els punts de vista, cultural, paisatgístic, també social, i estem molt animats amb els premis, amb molts projectes que tenim per endavant.
16: La veritat és que tu portes molts anys a la revista, fa més de 20 anys que hi ets, amb la qual cosa coneixes perfectament els lectors. Una miqueta, ara estem en el moment en què molta gent està decidint, doncs, això, a on anar, a què fer, i jo crec que aquesta destinació que hem triat avui està molt bé perquè és molt desconeguda.
18: Realment és desconegut, perquè França la tenim molt a prop, però sempre anem als mateixos llocs. I la illa de Noirmoutier està a la costa atlàntica, està molt a propet de Nantes, per tant pots arribar amb avió a Nantes, hi ha vols directes des de moltes ciutats i des d'aquí, des de Barcelona també.
16: I amb cotxe també?
18: I amb cotxe també podries anar perfectament, però la veritat és que l'avió és molt ràpid i molt còmode, perquè Nantes no deixa d'estar bastant amunt. És la ciutat de Juli Verne, o sigui que també per passejar per la ciutat de Nantes també ho recomano moltíssim. I si vols tenir uns dies de tranquil·litat a la platja, a les platges atlàntiques, que són molt diferents del Mediterrani, només et cal agafar un cotxe i anar fins a aquesta illa.
16: Uh-huh. Quan hi vas anar tu, Sandra?
18: Jo vaig anar-hi al setembre, però t'hauria de dir que el setembre és una bona època perquè ja no té la quantitat de gent que acumula l'estiu. És un lloc molt habitual, molt popular pels francesos. Per tant, els mesos de juliol, agost, està bastant ple de gent que ja té casa allà. I el més recomanable seria anar ara al maig, al juny i al setembre. Aviam, això és com a tot arreu, no? Que el juliol i agost sempre està petat, no? Clar. De molta gent. Però aquí també és un lloc que jo el vaig veure al setembre tranquil i llavors pots circular en bicicleta, pots visitar els llocs tranquil·lament.
16: Uh-huh. Clar, hem de dir que aquesta és una illa que no és tan coneguda com altres illes franceses. No sé si tu en coneixes d'altres, però què tindria d'especial, no? Què la fa especial? Què la fa diferent de la resta?
18: D'entrada és una illa molt petita que la pots recórrer pràcticament en un dia. I això ja és una diferència respecte a altres illes potser més properes com les nostres Balears, no? Les que tenim aquí a tocar. És una illa que està a l'Atlàntic, com he dit, i està aleshores regida per les marees. Això també és una novetat per nosaltres, que som mediterranis, que no sabem el que és una marea real, no? Veure com l'aigua està amunt o està avall en diferents hores del dia i tenir-ho en compte per banyar-te, per passejar i per, fins i tot per circular amb cotxe o amb bicicleta és una cosa també molt, molt, molt curiosa. Uh-huh. Jo crec que la gràcia d'aquesta illa és també la gastronomia, no? Que també és una part important, la gastronomia dels el marisc, bàsicament.
12: Uh-huh. Uh-huh. Ara en parlarem. Jo volia saber, doncs, per què et vas decidir per aquesta destinació? M'imagino que va ser part de la feina per fer algun reportatge per la revista, però quin va ser d'alguna manera el motiu que et va portar fins allà?
18: D'entrada va ser perquè precisament sempre se'n parla de llocs molt habituals de França, no? Sempre anem a la Provença, sempre anem a... No? Que no dic que no s'hi hagi d'anar, La Provença està molt bé, també està molt bé l'Occitània i està molt bé anar a París i anar a Bordeus, per exemple, no? Com a ciutats molt importants. Però aquests raconets petits, la veritat és que donen una pau i un ambient diferent. També trobes un tipus de francès de caràcter i de tradicions franceses i de cultura francesa diferent de la que estem habituats. Molt més tranquil·la.
12: Ens deies que és una illa petita, que es pot recórrer en un dia. Vindria a ser com una mena de Formentera, perquè ens fem a la idea, o què?
18: Sí, podríem comparar-la.
12: Podríem fer aquest símil?
18: Sí, però Formentera té unes platges molt més boniques.
12: Sí?
18: Home, aquestes enormotives són boniques, però clar, la marea pues, va i ve i també l'aigua és més brava, no? En alguns moments. També tenen les platges, l'aigua també és tranquil·la, Però clar, l'aigua de Formentera és que m'has posat una comparació...
12: Sí, ja... sí, és inigualable, Sandra, parlàvem d'aquest passatge famós, el passatge d'Uguois, que és probablement la imatge més icònica d'aquesta illa. Quina sensació tens quan travesses una carretera que desapareix sota el mar dues vegades al dia? Com és això?
18: La veritat és que és molt curiós, perquè a més hi ha tot un calendari, un horari molt, molt, molt ajustat, molt marcat, perquè la gent no s'equivoqui. Tu has de saber quan has de passar i t'ho posen claríssimament. Si t'equivoques, no és perquè no hagis estat avisat. Són pràcticament és un quilòmetre, dos quilòmetres, et diré, i és un, no és ben bé carretera, està com una miqueta asfaltat, perquè clar, quan queda cobert per l'aigua, doncs es faria tot malbé, no? I és una franja molt, molt, molt estreteta, i caben dos cotxes justets, uh-huh. I el que més impressiona és quan no hi ha aigua, que veus tota la gent ha deixat els cotxes a la sorra una mica més dura, la sorra que està més compactada, i es dispersa per tota aquella sorra, aquella extensió ja sense aigües, a collir marisc, a collir cloïsses, a collir ostres, el que troben. I aquesta sensació de veure tothom escampat amb les seves xarxes, el seu rastret, és com... Què està passant, no? És l'activitat de la tarda, l'activitat de la gent quan vas allà.
12: És el que la fa autèntica, oi? Uh-huh. On està exactament aquest passatge? A quina part de la illa? Al nord? Al sud?
18: Està al sud, està molt a prop. De fet, era la connexió que hi havia abans, fins als anys 70. Era l'única manera d'arribar en aquesta illa, així, o amb vaixell, o per mar. I a partir dels anys 70 es va construir un gran pont que permet la circulació dels cotxes tot el dia. No hi ha uns horaris, està oberta sempre. Però abans era el punt més curt de connexió amb el continent.
12: Uh-huh. Deies que està molt concorregut aquest passatge, no? Si ens haguessis de donar un consell de quan anar, tenint en compte doncs, aquesta informació puntual que ens donen per guiar-nos una miqueta, quin seria el moment del dia ideal per fer-ho?
18: Jo crec que pots anar tant al matí com a la tarda. Ara jo recordo, és que ara potser m'equivoco, no, matí. Jo vaig passar el matí, vam estar esperant, potser era mig matí, però també pensa que al llarg de tot l'any aquests horaris també van canviant. Per tant, tu ho pots consultar allà, hi ha un cartell, també es pot consultar per internet. Hi ha un parell de vegades al dia que pots anar-hi. Al matí jo ho vaig veure i em va agradar molt, però a la tarda també és bonic perquè veus això, aquesta activitat tradicional de la gent d'allà que va amb les famílies a collir les ostres a la tarda.
12: Quan i la posta del sol també, segurament.
18: La posta del sol, clar, estem en aquest pas d'Iguà, estem mirant cap a l'est, La posta del sol sí que és bonica perquè la illa és molt plana, o sigui, també deus veure la posta del sol molt maca.
12: Dèiem que és una illa famosa per les seves salines, per la flor de sal. Tu creus, Sandra, que encara conserva doncs, aquesta autenticitat artesanal que sovint es va perdent en destinacions que al final són tan i tan turístiques?
18: Jo crec que sí que la conserva, perquè a més el tema aquest de l'extracció de sal es manté de forma familiar. Hi ha una cooperativa que aglutina, que reuneix tots els saliners, o la majoria de saliners, i n'hi ha d'altres que també encara són treballen de forma individual, però és una tradició que passen de pares a fills, i si tu parles amb un saliner, que pots veure, pots fer visites, i t'expliquen com l'extrauen, el tipus de sal, la flor de sal, t'ho expliquen, no?, que ells, doncs, és una feina molt dura que comença ara a l'estiu, i al setembre ja està tot acollida, a l'agost ja està tot acollida. Uh-huh. I ja està, recollida, vaja. Però sí, té aquesta autenticitat perquè t'ho expliquen, és la seva manera de treballar, la seva tradició des de fa anys. Fins i tot hi ha gent, amb els que jo vaig parlar, que tenen només un parell de generacions aquí, però es van dedicar, van venir del continent i van decidir dedicar-se a ser saliners. És a dir, fins i tot és com atraient, no?, una activitat tradicional dura de molta feina que atrau gent que no s'hi ha dedicat abans.
12: És un modus vivendi, al final.
18: Sí, sí, sí. Però, a més, és una sal molt valuosa, molt, molt valorada, molt ben valorada, perquè, sobretot pels cristalls aquests de la flor de sal, que els fa molt especials.
12: Uh-huh. Sandra, ens deies abans, en un dia la podem recórrer, no? És un viatge que es pot fer, per exemple, en bicicleta?
18: Es pot fer en bicicleta si, per exemple, vas a Nantes i després des d'allà fas la bicicleta, o puges per tota la costa francesa, també, bueno, és un llarg viatge, però si vas només en cotxe i agafes bicicleta, la pots recórrer en diversos dies, sí, jo crec que no cal fer-ho tot en un dia, perquè també aquesta sensació de ho hem de fer ja i tot, tampoc no cal. O sigui, si estàs allà és per fer el que s'ha de fer a les illes, no?, que és amb sa calma, que diuen.
12: La pausa,
18: no?
12: La pausa.
18: Sí, és dir, bueno, doncs avui farem aquest trosset, ens aturarem aquí, mirarem la posta de sol, collirem unes cloïsses i a poc a poc. Poc a poc.
12: Quants dies recomanes tu reservar-te per aquest viatge?
18: Jo crec que mínim una sortida d'una escapada de 3-4 dies està molt bé per gaudir de tots els raconets, de veure les platges, els pobles, menjar i a més fer la volteta en bicicleta. Jo crec que mínim en 3 dies, entre que vas i tornes.
12: Ens parlaves de l'astronomia. Hem de dir que aquesta illa també és coneguda per la patata Bonot, que està considerada gairebé un producte de luxe. Com és que un aliment tan senzill com una patata, Sandra, s'ha convertit en un símbol gastronòmic d'aquesta destinació?
18: Doncs mira, és força curiós, però en aquí la patata, la Bonot aquesta en concret, que és una patata rodoneta, petita, és molt... És com et diria? No, és com molt suau. Sí, podria ser ideal per fer puré, no? És molt suavet el tacte, el gust. Uh-huh. Diuen que el que té èxit d'aquesta patata és que, com que creix amb un terra, amb un punt salí, li dona un gustet especial. Però, a més, la curiositat és que hi ha hagut anys que ha arribat a uns preus exagerats, preus molt alts en el mercat, no? Fins i tot com si fos un producte de luxe. Uh-huh. També la patata s'ha fet... com tu deies, no?, un producte gastronòmic tan, tan popular, tan, tan de luxe, perquè es pot utilitzar en tot tipus de menjars, no? I sobretot aquesta patata és popular i molt valuosa a França, perquè
12: no l'exporten?
18: No l'exporten. El que li passa és que és de les primeres produccions que hi ha a la temporada. Llavors, com que és de les primeres que es produeix, també arriba al preu més alt. I és la que arriba als mercats francesos abans. O sigui, aquí hi ha una mica el tema de la producció. Les condicions climatològiques fan que puguin collir patates abans que en altres llocs de França.
12: Per tant, estem parlant de producte quilòmetre zero, 100%.
18: Sí, quan estàs allà pots dir que estàs menjant tot quilòmetre zero, sí.
12: Uh-huh. I la posen com a acompanyament d'aquests plats que ens deies que són tan autèntics, aquest peix, per exemple,
18: sí,
12: típic?
18: Sí, sí, sí, sí. Allà la patata està a la Bonot acompanya tots els plats, igual que la sal de la illa i igual que el marisc de la illa i els peixos també.
12: Quins són els plats més tradicionals, allò que recordis per tastar si hi anem?
18: Marisc, bàsicament un platet amb cloïsses, un plat senzill. També, evidentment, la cuina francesa ja saps que té moltes salses i, no? I molts gustos molt potents, també la pots trobar, però evidentment si vas allà el que has de menjar és el marisc i un bon peix, que sempre te'l posaran amb mantega i salsa. A mi això em soc una mica de...
12: Sandra, estem parlant molt de platja, de les salines, d'aquest famós passatge d'Uguà, però si tenim entre l'audiència persones que volen doncs, fer activitats que tinguin doncs, més adrenalina, les poden trobar? És una destinació on també hi hagi moviment?
18: Adrenalític jo diria que no, però sí que hi ha vela. Per exemple, o sigui, a prop d'aquí, d'aquesta illa, hi ha la sortida d'aquesta regata al voltant del món, que és la Vendée Globe, que és una regata en solitari que recorren, fan tota la volta al món, i surt d'un port del continent que queda força a prop. Tota la illa hi ha una tradició de vela, d'esports de mar, molt important. I si algú vol adrenalina, hauria d'anar cap aquí. La resta de la illa, adrenalina... Pensa que és una illa molt plana, no hi ha elevacions, per tant, res de muntanya, i com a molt l'adrenalina és anar en bicicleta contra el vent.
12: Uh-huh. Així que ens deies a l'inici que la illa té una gran vinculació amb Jules Verne.
18: El que té a prop és, sobretot és Nantes, que ho tenim molt a propet, i llavors sí que hi ha una vinculació, però bàsicament és Nantes, on has d'anar a buscar Jules Verne.
12: Exacte, si tenim algun oient que vol fer alguna extensió, vol fer aquesta illa de Noirmoutier i visitar doncs, alguna població més propera agafant un vaixell, que és el que té més a prop, no?, per visitar aquests dies...
18: Aquests dies des d'aquí, això està a la comarca de la Vendée, té a prop tota la banda aquesta de prop de Nantes, que té poblets molt portuaris. També pots tastar altres productes gastronòmics d'aquella zona. I jo crec que el que val la pena és primer anar a la illa i després dedicar-te a explorar una mica més la zona i quedar-te a Nantes, sobretot.
12: Uh-huh. No hem parlat de l'allotjament. Què hauríem de saber en aquest sentit? Quina oferta trobarem allà? És turisme rural, bàsicament? Quina va ser la teva opció en aquest cas?
18: Hi ha apartaments que pots llogar i hi ha hotelets molt senzillets que també, i amb totes les comoditats, que són cases baixetes, que tenen un petit pati, que tenen sol i que, sense ser grans luxes, que també n'hi ha algun, ja pots gaudir força del paisatge.
12: Uh-huh. Em parla també de la gent, no?, de la gent que viu en aquesta illa, d'aquest caràcter, en el tracte, allò, en el tu a tu. Com va ser aquesta relació?
18: La gent d'allà és gent de les illes, com m'he trobat moltes vegades en moltes illes del món, no? Que són molt oberts quan no tenen molta feina, que normalment és en plena temporada turística. Per això recomano anar-hi abans o després d'estiu, perquè tenen més temps per explicar-te coses, per explicar-te racons, recomanar-te itineraris. Uh-huh.
12: Sí, la veritat és que sí, no? Perquè després ve doncs, tot el turisme, no? I tot això es complica.
18: Exacte. Així tenen més temps i ja ho saps, no? Sempre quan estem més relaxats és quan som més agradables.
12: Uh-huh. Ens deies que la teva opció havia estat l'avió. Es tracta d'un vol llarg, curt? Quina durada té aproximadament?
18: Anar fins a Nantes és un plis, no? Com a molt pots estar-te una hora. És molt còmode.
12: Uh-huh. Doncs ara el que farem, després d'aquesta escapada que hem fet aquesta tarda amb la Sandra Martín, la nova directora de la revista Viajes National Geographic, és agafar el número d'aquest mes, que el que ens porta és agafar un avió i volar moltes, moltes més hores que a França, perquè aquesta revista d'aquest mes té en portada la destinació de Tailàndia, que és una destinació que darrerament m'estic trobant moltíssima, moltíssima gent que hi va a Tailàndia.
18: Doncs sí, la veritat és que estem molt satisfets amb aquesta portada. És un temple del nord, de Chiang Mai. Tailàndia, efectivament, és un destí molt potent i molt popular últimament. Tenint en compte com està el món, allà no hi ha problemes a arribar-hi i, a més, tens molt tipus d'atractius, no? Des de platges fins a temples, ciutats antigues, ruïnes, selves... I aquesta és la portada, sí. Tenim, en aquest número, a més, hi ha altres destins també de molt, molt lluny, que, per exemple, Perú. No sé si has estat a Perú, però...
12: No. Però
18: Perú,
12: no he tingut la sort d'anar-hi.
18: Machu Picchu, Lima, el Cañón del Colca... També seria un cas com Tailàndia, no? Que té molts atractius, té des de ruïnes mil·lenàries fins a selves i alta muntanya, a diferència, potser, tant de Tailàndia, que... Perú, les platges tampoc no són les que aniries a veure, a Tailàndia sí que vas a relaxar-te, però són dos destins que comparteixen aquests atractius tan, tan bèsties, no? També en parlem de les Azores, que aquí sí que pots anar a banyar-te, també tens volcans a les Azores i pots avistar cetacis, és un event que tenim molt a propet. Umbria, que és el cor d'Itàlia, uh-huh. I a més, hi ha la ciutat d'Assís, que és on va néixer a 1716 i ara fan 800 anys i és un destí de peregrinació però també de poblets medievals envoltats de boscos i de prats molt macos. Berlín tenim... És tot el contrari de tots aquests altres destins, no? És el contrast de creativitat, de dinamisme, de ciutat pura i dura. I el camí de Santiago, però per la banda del Cantàbric. Que recorrerem des d'Irún fins a Oviedo perquè la gent pugui fer aquest tram i després, si vol, continuar fins a Santiago.
12: Per tant, en aquesta revista Viajes National Geographic del mes de maig trobem opcions per tots els gustos. Començàvem amb Tailàndia, que a més, que hem de dir que és una destinació que s'ha posat molt de moda entre el públic jove.
18: Sí, tot Àsia, oi? Ara s'ha posat molt de moda entre Filipines, també, no? Conec molta gent que ha anat a Filipines, Vietnam, que estan recorrent, Austràlia, també, Nova Zelanda, tota la banda, la part aquesta asiàtica, està creixent moltíssim aquí entre el nostre públic jove i no tan jove, però sí, és veritat, que entre els joves ho estan com descobrint, no?
12: A casa els teus fills hi han anat o què? Tens
18: no.
12: Dos fills de 20, 25 anys?
18: No, no.
12: Han agafat les maletes per anar cap a Tailàndia com en Jaume, com el nostre estudiant en pràctiques o què?
18: No, però ja els diré que li preguntaré al Jaume com s'ho va fer, perquè segur que en tenen ganes. Sí, però tenen molts amics que hi han estat i de fet, amics que hi han estat mesos, vivint fent feinetes i passant allà mesos com un any sabàtic abans de començar els estudis o
12: teletreballant també, o teletreballant també.
18: I teletreballant també és un destí. Mm. Bali, per exemple, també hi ha molta gent que ha anat a Bali.
12: Uh-huh. La revista del mes de maig de Viajes National Geographic, indispensable si esteu decidint què fer, on anar els propers mesos de les vacances d'estiu, però després també tenim aquesta celebració que feu anualment a la revista Sandra dels Premis als Lectors, Premis de los Lectores edició 2026, amb les millors destinacions, amb els millors hotels, els projectes de turisme sostenible, votats, escollits pels vostres lectors, una miqueta a moda de resum. Quins han estat els premiats?
18: Mira, he de dir molt contenta que el millor destí natural d'Espanya ha sortit guanyador al Pirineu de Lleida.
12: Ah, molt bé.
18: Molt merescut,
12: molt bé.
18: Ben merescut, la veritat. I després també l'altre destí que ens toca a prop, que també em deixa molt contenta, és com a millor destí sostenible, que és Menorca. A part, n'hi ha també destí de platja Llanes, que és Astúries, i el destí urbà, Còrdoba. Espero que els oients estiguin d'acord en que aquests llocs són increïbles, no? Però també vam donar premis a hotels i també a bodegues. L'Hostau, per exemple. Destí internacional, hi ha una sorpresa, que és un destí africà, poc conegut, que és Angola. Uh-huh. Un destí on es pot anar a fer també safaris, dormir també amb resorts molt macos o dormir també amb campaments i que t'ofereix una cara d'Àfrica molt tradicional i molt, molt colorista. Com a destí internacional, que va quedar just darrere d'Angola, hi ha Txèquia, que és un destí també molt recomanable per ara per passar l'estiu o per fer una escapada curta. També és un vol molt ràpid, hi ha moltes connexions i pots visitar ciutats i també paisatges increïbles. Uh-huh. Destí gastronòmic Bilbao. Aviam, qui ens agrada menjar...
12: Els pinxos, eh?
18: No? Pinxos, passejar per la ciutat, passejar, després veure museus, no? El Guggenheim, és un destí increïble. No sé, realment jo crec que amb aquests premis hem encertat bastant. Els lectors s'han comportat de meravella perquè nosaltres proposem unes candidatures i són els lectors els que voten a través de la web i són els que finalment donen aquests premis.
12: Mm-hmm. Doncs realment, al final, també és una manera d'inspirar-nos, no? Agafar doncs, aquests premis que ha donat enguany la revista Viajes National Geographic, l'edició 2026, doncs per buscar-los com a excusa doncs, per la propera escapada, no? Anar a conèixer l'hotel Mé de Màlaga com a millor hotel urbà d'Espanya triat pels lectors, aquest parador de Santiago de Compostela, millor hotel d'història d'Espanya. També tenim, per exemple, com tu ens comentaves, doncs, el millor projecte de sostenibilitat turística a Corunya, el millor hotel en entorn natural d'Espanya, que és la Malvasia, el Parc Nacional de Doñana, o també tenim, per exemple, altres premiats en aquesta edició, com són, per exemple, la destinació gastronòmica Màlaga i la destinació sostenible Islas Cíes. Per tant, realment és una bona base per si algun oient doncs, està decidint, triant quina és la seva propera destinació de vacances, no creus?
18: Doncs jo crec que sí, espero poder venir una altra vegada al programa i parlar-vos de Còrdoba o del Rocío, que hi aniré d'aquí poc, a veure si veig aquest hotel de la Malvasia.
12: Quan és el Rocío, quan és?
18: Ara el 23-24 de maig.
12: Molt bé, doncs Sandra, ja saps que les portes estan obertes perquè vinguis quan vulguis, ara ja saps el camí, que és la planta 3 i no la planta 15.
18: Sí, aquí a més està comodíssim. Us felicito per aquest nou estudi, és una meravella.
12: Doncs felicitats també a l'equip de Viajes National Geographic, gràcies per aquestes idees i Sandra, que vagi molt molt bé i t'esperem en unes setmanes quan vulguis, pots tornar.
18: Moltes gràcies.
12: Que vagi bé, adeu.
17: Recomanat amb Esther Muñoz.
12: Som al mes de maig, moltíssims estudiants preparen ja les proves de selectivitat del mes vinent, del mes de juny, amb molts nervis i sobretot per una qüestió, que és no arribar a la nota de tall per accedir als estudis que desitgen, no? Arriba aquest dia i la nota és inferior a la que s'esperava, l'alumne no entra a la universitat, què succeeix en aquest moment, no? Què hem de fer, com ho hem de planificar, això? Doncs aquesta és la situació que avui traslladem a l'espai de Blanquerna Universitat Ramon Llull amb la doctora Pilar Dotres Ruscalleda, professora a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport d'aquest centre, que com ja sabeu, doncs, des de fa uns mesos, des d'inicis d'any, doncs, ens va guiant en aquest moment decisiu de la vida de l'estudiant. Pilar, bona tarda.
19: Molt bona tarda a tothom.
12: Ben tornada.
19: Gràcies.
12: Aquesta és una situació, com dèiem, que estan vivint en aquests moments la majoria dels estudiants. Tenen aquesta por, aquests nervis per no arribar-hi. Quina és la primera recomanació que vosaltres, els professionals, doneu des de l'orientació?
19: Bé, centrant-nos en anticipar-nos en un futur en el que finalment no arriben a la nota de tall. Clar, aquest és l'aspecte més clau i més preocupant. És un cop dur, evidentment, no entrar, però al final és un canvi de camí, és un canvi de ruta per arribar a la universitat. De fet, el que jo recomanaria, o el que recomanem, és el que jo li posem el nom de preinscripció estratègica. El que seria òptim seria tenir alternatives preparades, allò de plans possibles. I això, jo el que faria, ho prepararia entre gener i maig. És a dir, que hi haurien tres plans, tres possibilitats. Això és, simplement, el que estem fent és anticipar-nos, allò de per si de cas.
12: Això és per si no entrem al centre que volem.
19: Deixar-nos portes obertes. Mm-hmm.
12: Per no quedar-nos fora.
19: Clar, per no quedar-nos fora.
12: És que això, per exemple, jo aquí parlant amb l'Ernest, amb el nostre realitzador, amb les persones que ja som d'una altra generació, a la nostra època no passava. O entraves o et quedaves fora, però no tenies les alternatives que hi ha ara, que també és una cosa positiva.
19: Aquí, insisteixo, és avançar-nos el temps i per si de cas, és a dir, que no sigui el sistema sistema que ens tanqui les portes, de moment que entrem a la primera, felicitats. Però imaginem-nos l'altre extrem, que és que realment no entrem enlloc perquè són titulacions amb unes notes de detall molt elevades.
12: I quins són aquests tres plans, Pilar, que ens deia?
19: Bé, no n'hi ha molts més, o sigui, tampoc és que la possibilitat sigui màxima, però un primer, les universitats privades. Recordeu que no formem part del procés de preinscripció gestionat per l'Oficina d'Accés a la Universitat. Per tant, la forma d'entrar, és a dir, l'admissió és diferent. Llavors, o fer una preinscripció, o com a mínim tenir la informació sobre la preinscripció i inscripció, com seria el nostre cas a Blanquerna, que gestionem la pròpia, que ja pots fer la inscripció, i que l'única condició, que la condició que hi ha, és que provi la selectivitat. Una segona, inscripcions oficials als cicles formatius de grau superior, que ara al final de mes tenim doncs l'obertura de les inscripcions. Uh-huh. Tornem a estar, que s'entra a la universitat no, però que si no, per la via del grau superior, que sí que és qüestió de treure molt bones notes al llarg dels dos cursos, i sense selectivitat de la part obligatòria, doncs pots després entrar a la universitat 2 anys més tard. I la tercera, que ja aquí ja fa més referència un cop han sortit les notes de selectivitat, és directament a la llista de preferències. És a dir, un cop han sortit les notes, mires a on has quedat, quan lluny has quedat de la teva preferència amb la nota d'aquest any, i canviar que, per cert, aquest any sortiran el 23 de juny, va? Uh-huh. Tindrem les notes el 23 de juny.
12: Abans de Sant Joan, eh?
19: I tens temps, un cop se les notes, fins al 26 de juny per canviar les preferències. Això sí, sisplau, assegureu que guardeu les dades un cop les heu canviades.
12: Això al calendari, ben assenyalat.
19: Però aquest és molt important analitzar, eh? Fer una anàlisi directa i fer el canvi.
12: Per tant, després del que ens acaba de dir, després de saber la nota de selectivitat, es pot canviar les preferències de llista de preinscripció universitària? Això es pot fer?
19: Sí, sí, té una lògica i s'agraeix que sigui així, val? Aquesta possibilitat. Un cop ha anat, com ha anat... No sé, evidentment no saps la nota de tall d'aquest any encara, perquè, clar, només t'han sortit les teves notes de l'examen. Però compara amb l'any passat, pots veure... Tenen un comportament semblant, a vegades hi ha alguna sorpresa, però tenen un comportament semblant i pots veure perfectament, t'has quedat molt lluny, doncs fes canvis i aproxima una mica més. I després, com a molt, jo el que sí que és una cosa que a vegades tampoc tenen... Bueno, parlant amb els adolescents, ompliu les 8 llocs...
12: Opcions.
19: Les que t'ofereix. Perquè si només dues i no en poses cap més i quedes fora de les dues, estàs fora. De l'altra manera és, ja però me n'hauran assignat les 7 o la 8 que potser m'interessa. És igual, però estàs dins de la universitat i després poden haver-hi canvis i es pot modificar. Però d'entrada, sisplau, que s'omplin les 8, que és assegura.
12: I per veure totes les opcions que tenim, hi ha un canal universitats on tenim
19: sí,
12: tota la informació.
19: Sí, precisament es diu aquí, eh? Uh-huh. O sigui, aquí l'important és que arribi el juliol i que no et quedis en el llim acadèmic, val? És a dir, que aquesta informació que estem donant és poder-la revisar i, de fet, ho recomano a canal a universitats.
12: Per tant, Pilar, per aquells alumnes que veuen la universitat llunyana per culpa d'aquesta nota de tall, quines alternatives hi ha?
19: Doncs, en aquest cas, via directa pels graus superiors, val? Pels cicles formatius de graus superiors, una opció excel·lent i sovint infravalorada. Permet accedir a la universitat un cop finalitzats els estudis i la nota mitjana del cicle substitueix aquesta fase general de la selectivitat. És un camí pràctic que fa arribar al mateix grau universitari amb 2 anys d'experiència tècnica prèvia.
12: Mm-hmm. Posem per cas que un alumne no assoleix aquesta nota de tall per accedir als estudis desitjats i que no tenia pla alternatiu, és a dir, no va fer aquesta preinscripció estratègica que abans ens comentava, que ens recomanava, o sigui, que no té A ni pla B preparats, què pot fer? Com ha d'actuar?
19: Sí, aquesta és la situació més extrema que voldria, per això parlàvem d'abans, no? d'aquesta preinscripció estratègica, però bé, si arribés el cas...
12: Que no ho ha fet.
19: S'entén, eh? El gran disgust i l'impacte que té en molts sentits, i hem de calcular que la primera assignació, que serà quan sabrà que no ha entrat en lloc, ja és 10 de juliol, és a dir, que anem a veure què queda a 10 de juliol, val? És a dir, que... Però, bé, una primera, com hem fet una mica al·lusió, a les universitats privades. No, evidentment, no oblidem que hi ha un gran col·lectiu que per opció personal ja l'han triada, per tant també poden estar plenes, però poden quedar alguns graus encara disponibles. Pots valorar doncs, si li interessa o si són una mica fins, i sempre pot començar per aquí i a l'any següent doncs, decidir fer canvis, o a vegades, que ens passa moltes vegades, ja li agrada el que ha començat. La segona opció... També centres privats de cicles formatius, és a dir, que aquelles alçades de juliol, preguntar per què, que és el que estàvem explicant, no? Per aquesta via. Que siguin afins, òbviament, al grau universitari que després voldrà cursar, eh? Però per aquesta via, doncs, podria ser formant-se, després de 2 anys, obtenir el títol i entrar a la universitat. I la tercera opció... que, per què no, seria valorar formar-se online, que això vol dir que no estudiaria presencial, que estudiaria des de casa el grau universitari. En el cas de Catalunya hi ha la UOC, que accepta alguna titulació, no hi ha notes de tall. I encara ens quedaria una quarta opció, que és un sumatori.
12: Quina?
19: A setembre, per exemple, presentar-se les de ponderació per pujar nota. I si no la puja, doncs el juny següent. I mentre, durant l'hivern, fer-se un pla que seria de múltiples accions o formacions. Per exemple, preparar-se les assignatures del grau. Acabar, que això és molt important, altres formacions no reglades, musicals, títols de monitor o direcció de lleure, fer cursets, col·laborar amb organitzacions o governamentals amb finalitats humanitàries, marxar per millorar idiomes, treballar, que també és clar. Aquí el que vull dir de tot això és que no serà perdre el temps, sinó que adquirirà una sèrie de competències transversals que tant li poden ser útils per al seu futur acadèmic com professional.
12: Per tant, Pilar, després de tot el que hem dit, no? Recapitulant, posem per cas això, alumne que no arriba a la nota de tall, que no pot accedir a aquests estudis que tenia en primera opció. Consells bàsics, resumint, quins serien?
19: Això, la prèvia és, que seria la clau, fer la prescripció estratègica per al que pugui ser, que sigui model proactiu i no reactiu en cas de que no entro, i després, en cas de que no, doncs valorar aquestes possibilitats.
12: I per acabar, missatge, canviem els estudiants que no han obtingut plaça i famílies. Què els diem aquí?
19: Sí, allò del drama de no obtenir la nota de tall, no? Acceptar la realitat, però també que amb el temps, i evidentment preparant-s'hi estant actiu, arribarà allà on es proposi.
12: Sempre positius, eh? Sempre positius.
19: Sí, sí, sempre positius.
12: I sobretot tenir en compte aquestes dates que hem assenyalat, importants al calendari per no anar tard, perquè de vegades paquem en això, no? Que volem fer les coses quan ja ha passat el període per fer-les.
19: Sí, anticipar-se seria la clau.
12: Pilar Dotres Ruscalleda, professora a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Doctora, moltíssimes gràcies i ens retrobem el mes vinent.
19: Moltes gràcies a vosaltres i bona tarda.
12: Adéu.
20: A Movistar, el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el teu paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cap cost addicional a Movistar a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
21: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família.

0: I continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
1: Ocasión Plus.
2: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
3: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
4: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
5: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algú junts.
4: Amb gent pionera.
6: Hi ha molta app d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
4: I que vol canviar el món.
7: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
8: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
9: Change the world, or the world will change you.
8: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Recomanat. De tot, per tothom. A RAC 1.
10: Acaba d'entrar a l'estudi de RAC1 la Mònica Prieto, la nostra col·laboradora, especialista en esdeveniments culturals. Mònica, bona tarda.
11: Molt bona tarda, Esther. Comencem amb llibres, si et sembla.
10: Comencem amb llibres, em sembla molt bé.
11: Perquè jo crec que començar allò que tens, primer que potser ja t'han regalat, eh?
10: Jo tinc la meva tauleta de nit amb un,
11: com una pila, no?
10: Amb una pila de llibres acumulats, que déu-n'hi-do, eh?
11: Doncs una de les propostes seria, si tu... estàs en un club de lectura, potser tens més al·licients per poder començar i fer realment amb una data de caducitat, de dir, mira, abans de tal dia hem de tenir llegit aquest llibre.
10: Avançar.
11: Exacte, sí. I, llavors, hi ha aquest tema, no?, que te'ls pots trobar a molts llocs, hi ha centres cívics, hi ha als barris, a pobles, a ciutats, hi ha tot de clubs de lectura, i en concret també hi ha un, que és el Club Tàndem, que porten la Juliana Canet i la Marina Porres, que fan aquest programa 3CAT,
10: sí.
11: I el que fan partir d'una premissa que és molt xula des del meu punt de vista, que seria ajuntar generacions. Per una banda, gent jove que està descobrint llibres més clàssics i gent més madura com nosaltres, que hi ha aquest punt de trobada per llegir-se el llibre i comentar-lo, que crec que és una cosa molt interessant.
10: Has participat tu en algun d'aquests clubs de lectura?
11: M'encanta.
10: I has anat, sí?
11: Sí, perquè és com aquell punt com de socialitzar, no? És poder tenir el moment més íntim, més privat de la lectura, que és una cosa que fas al llit o que fas al sofà, però després socialitzar i anar amb comunitat a comentar el llibre, crec que és molt enriquidor, perquè trobes punts de vista diferents, i aquell punt de dir, mira, jo tinc ganes de comentar aquest final, no?, perquè sense fer spoilers, però m'ha deixat, no?, doncs que tinc ganes de parlar-ne, i és l'espai ideal.
10: Tant. I qui tria? Qui tria el llibre?
11: Es fa com... Sí, bueno, es fan propostes, llavors qui realment vol trobar-se tal dia per comentar aquella lectura, tens 2-3 setmanes per llegir el llibre i després comentar-lo.
10: Uh-huh. La veritat és que estan sorgint clubs de lectura per tot Catalunya, hi ha llibreries, cafeteries i també en línia.
11: Sí, és que si no tens ganes o temps de trobar-te en persona, també hi ha l'opció de fer-ho online a través de Telegram o de WhatsApp, i també hi ha un format que és molt xulo, que serien les newsletters literàries, que són com miniclubs de lectura que t'arriben al teu email, al teu correu personal, i allà, diguem-ne, és com poder rebre cartes, no? És aquest format més epistolar, més clàssic, de rebre cartes d'una amiga que t'està enviant t'envien o petits poemes o t'envien recomanacions de llibres, o en el cas, per exemple, d'una autora que a mi m'agrada molt, la Carmen Pacheco, envia unes newsletters que acostumen a ser cada mes, que estan plenes de... són cartes que estan plenes d'humor, de reflexions i de recomanacions.

0: culturals, no només llibres, sinó també d'altres recomanacions, de sèries, de pel·lícules, una mica com aquesta trobada nostra, però en format Carmen Pacheco, que realment és molt xula.
1: I com funciona? Et subscrius i has de pagar una quota? Com va això?
0: És gratuït, tu simplement, quan busques, diguem, amb el teu buscador, doncs, newsletter Carmen Pacheco, entres i et subscrius per rebre aquestes cartes. I si vols, hi ha casos en què hi ha un sistema on tu podries pagar un cafè a aquesta persona per poder, diguem-ne, com fer una ajuda a tot aquell temps de qualitat que ha invertit doncs a aquella periodista o a aquella escriptora en preparar totes aquelles peces, però ho pots fer-ho d'una manera voluntària, vull dir que és completament gratuït.
1: En tenim de catalanes?
0: Sí, també n'hi ha. Hi ha, per exemple, una que es diu Coses que mai no t'he explicat, de 6 a 8, que és de la periodista Anna Solana, que no només parla de literatura, parla de moltes coses i és molt interessant. Després hi ha una altra que es diu Llegeixo i existeixo, o El Club Invisible, que aposten per textos curts i ben escrits, ideals per llegir amb el cafè del matí, per exemple. Mm-hmm. I a més, m'agradaria escoltar algunes de les meves coses favorites. Right.

0: Sí, perquè ja hem alimentat la ment, ara passaríem, Mònica, a la música.
1: Ah, exacte. Per mi la música és vida. Realment, el fet d'anar caminant pel carrer, de tenir sempre una banda sonora que estigui a l'alçada de la meva vida, que dic jo, vull dir que els continguts han de ser de qualitat i la música també.
0: La música ens acompanya.
1: Sempre. Oi que sí?
0: I tant, i tant. És necessària, jo la necessito també per viure, eh?
1: És que és una cosa que dona molta alegria i molta companyia. Llavors, aquesta versió en concret de les meves coses favorites, de My Favorite Things, és una cantant que fa poc he descobert, la Carmen Souza, que per mi és una meravella, és una cantant de capverdiana portuguesa i que barreja jazz, ritmes africans i aquesta veu que està plena de llum.
0: A més, la música, Mònica, t'acompanya a casa mentre passeges pel carrer, la pots posar al cotxe. Si estàs baix d'ànim, te'l pot apujar, eh? Uh-huh. I si, escolta'm, estàs melancòlic, també busques aquella cançó que necessites en aquell moment i és fabulós.
1: Ideal per iniciar una bona plorera, d'aquelles que senten també.
0: I tant.
1: I parlant de ploreres, també et porto un disc que he tingut més temps ara per escoltar amb el temps que, diguem-ne, mereix.
0: Dedicar-li el temps que requereix.
1: Exacte. Amb una persona que és la Lily Allen, que a mi m'encanta, i que ve d'una relació sentimental tortuosa i ha fet un disc que la veritat és que està molt i molt bé i que us recomano. És un disc que es diu West End Girl, i és potser el més personal que ha fet fins ara la Lily Allen.
0: Què explica ella?
1: D'entrada explica la seva ruptura amb el que era el seu marit fins ara, l'actor David Harbour, que és aquell de Stranger Things,
0: sí, saps? La meva filla és mega fan d'aquesta sèrie, sí.
1: Doncs el xèrif era el seu marit i realment, pel que sembla, és una persona com bastant... Bueno, que amb ella doncs, li ha fet bastant de mal. Llavors, parla, diguem-ne, fa aquest disc des del sarcasme, des del dolor del trencament sentimental.
0: Directe al cor, vaja, eh?
1: Sí. Però no és un disc per plorar, eh? És més aviat per entendre com es pot renéixer després del caos. Llavors, per mi també té aquest punt que és molt interessant.
0: Uh-huh. A més, vols destacar alguna cosa en concreta de la portada d'aquest disc, no? Que també
1: sí,
0: té suc.
1: Clar, és que a veure, estem parlant de Lily Allen, una artista britànica, una tia així com molt, molt sorprenent, perquè sempre és com molt juganera, però és que a més ara porta el que és el seu disc, aquest actual del que estem parlant, ha fet el disseny un artista d'aquí, de Màlaga, la Nieves González, uh-huh. que ha fet com una mena de retrat, com si fos a l'oli, com si fos una pintura clàssica però moderna, uh-huh. Barrejant aquest punt que té la Lily Allen, no? De fer coses més clàssiques amb la modernitat més absoluta, des del meu punt de vista.
0: És una combinació bastant potent, aquesta que ens estàs comentant avui, Mònica. Emoció, art, estil... M'està agradant, aquesta Lily Allen, madura, valenta...
1: Vols sentir-la, el nou disc?
0: Va, sí.
1: West End Girl.
0: Quin descobriment, aquesta veu i aquest disc de reinvenció que crec, Mònica, que moltes dones s'hi poden sentir identificades.
1: Totalment, perquè té aquest punt que aconsegueix com complicitat, saps? Parlar, per exemple, d'una de les amants del seu exmarit, però amb un punt de sarcasme, ja amb una edat que dius, mira, ja no estem per aquestes coses, i passem pàgina. Llavors té aquest punt com de reinvenció que crec que és molt xulo i que, a més, ens dona aquest punt d'introspecció, d'estar a casa, d'estar escoltant la Lily Allen i de tenir més propostes.
0: I ara que fas aquest comentari d'aquest disc i que veníem de parlar doncs, dels clubs de lectura, crec que el disc també es mereix això, un comentari, un intercanvi d'impressions, que sí, també?
1: Totalment. Jo, per mi, quedar amb les amigues, fer també doncs, una trobada, no?
0: Posar en comú els punts de vista sobre el món de la música.
1: Exacte, per mi, estar amb gent que t'estimes i estar escoltant un bon disc com aquest i anar comentant, no? Perquè hi ha lletres en aquest disc que són molt, molt, molt sorprenents. Parla de, per exemple, ella es posa en contacte amb aquest amant que havia tingut el marit i parla amb ella. Llavors hi ha un fragment a la cançó i li demana, però tu no sabies que estava casat aquest senyor? I clar, tu imagina't això, amb una tarda que ens hi posem, amb unes boles de gelat i unes crispetes...
0: I una copeta.
1: Exacte.
0: Sí, allò,
1: i tenim molt a comentar.
0: La conversa que... està asseguradíssima.
1: I tant.
0: I també ens convidaves a mirar una sèrie.
1: Sí, perquè ja que estem a casa i que tenim aquest punt una mica com de la Lily Allen, que té aquest punt una miqueta com una mica gamberro, també us porto una sèrie que també té aquest punt per dones i amb energia, que seria Fúria. I Fúria és la sèrie per excel·lència de Carmen Machi. És un, diguem-nos, un descobriment de dones madures increïbles que barreja drama, humor negre, una mica de thriller i amb una Machi esplèndida que està al capdavant.
0: Sí, sí, Mònica, jo no la coneixia aquesta sèrie, però quan em vas dir que en parlaries em vaig posar el tràiler i realment que vaig quedar absolutament bocabadada i entusiasmada i tinc moltes ganes de veure-la.
1: Clar, és que a més, el millor, des del meu punt de vista, és que no són personatges secundaris, ni mares sacrificades, les protagonistes, em refereixo, sinó que són dones que, amb força, amb intel·ligència, amb una mica de bogeria, i són d'aquelles sèries que et fan riure i pensar alhora. Escoltem-la.
2: ¿No te parece que últimamente el mundo está como más siniestro y complicado?
3: Es que le acompaña a la comisaría.
2: ¿Me permiten que me ponga algo más apropiado?
3: Por supuesto.
2: Pues yo estoy embarazada.
4: ¿Esto qué tienes en la cabeza?
5: ¿De verdad tú crees que yo puedo volver a ilusionarme? No soy una buena actriz.
6: Que acabo de ver un jabalí en el jardín.
4: ¿Un jabalí?
6: Solo quiero que pruebes mi comida para que cambies de opinión.
7: ¡Socorro!
8: Pues la verdad es que estoy tranquila. Yo creo que es la tranquilidad que me da saber que tengo estilo.
9: ¡Qué orden que yo pensaba!
10: ¡Suelta el móvil, loca de
11: mierda! ¡Cómo no jodas esto, te juro!
12: ¿Qué? Perdona, pero esta venganza es más mía que tuya.
0: A més, amb un elenco d'actors increïble.
1: Clar, és que Carmen Machi, Pilar Castro, Candela Peña, Natalie Poza, Cecilia Roth... Clar, és que això són noms amb
0: majúscules. Primera fila, sí, sí.
1: Fantàstica.
0: Doncs aquesta la mirarem també. A quina plataforma la tenim?
1: Doncs aquesta està a Max, el que abans era HBO Max, doncs allà la trobareu.
0: Uh-huh. I de les sèries anem als viatges.
1: Exacte, perquè planificant un bon viatge per mi és un d'aquells plaers
0: la millor absoluts.
1: Manera,
0: la millor
1: després
0: manera.
1: Després el podrem fer i tindrem diners o no, però ja el fet de planificar-ho ja és una gran alegria.
0: És una il·lusió.
1: I tant.
0: És tenir una il·lusió.
1: Que és aquesta il·lusió. I en concret, us vinc a parlar, us porto una agència que està especialitzada en viatges per dones. N'hi ha vàries, cada cop n'hi ha més, però jo aquesta és la que conec en primera persona perquè ja he fet diverses trobades amb elles des del 2020. I es diu Concedete Deseos.
0: Doncs t'he de dir, Mònica, que la Carina Tur, que és la creadora d'aquesta agència Concedete Deseos, va venir al Viatge B, al programa que vaig estar dirigint fins la temporada passada, a parlar de la seva agència, i va ser increïble.
1: Clar, és que és un projecte molt interessant que fa comunitat, que acompanya dones, no només perquè tu pots estar a casa amb el teu marit i resulta que no li ve de gust fer aquest viatge. I tu tens l'opció de dir, doncs et quedes a casa i fas el que et vingui de gust i jo marxo amb les amigues, o fins i tot no són amigues perquè les coneixes durant el viatge. La idea que té ve de la seva àvia, perquè l'àvia de la Carina no va poder viatjar mai i es va morir doncs, amb aquesta mancança. Llavors ella ha creat l'empresa amb aquest propòsit, no?, de poder fer viatjar i concedir els desitjos a les persones que vulguin, en aquest cas a les dones.
0: I té moltíssima demanda.
1: Sí, sí, funciona molt bé, a més és tot, ho fa com molt a mida i molt cuidat.
0: Tu has viatjat amb ella o no?
1: Jo he estat a la Capadòcia, a Turquia...
0: Amb Concedete Deseos, sí?
1: Al sur, tot de pobles blancs d'Andalusia, viatges molt xulos, fets a mida i que recomano molt.
0: Doncs gràcies per aquestes recomanacions d'avui i t'esperem el mes vinent.
1: Un plaer, Esther, fins aviat.
0: El plaer és nostre, que vagi bé, t'esperem. Adéu.

0: I quan arriba aquesta hora, saludem, com sempre, el nostre company de RAC 105, el presentador del Ja Tardes, l'Enric Font. Enric, bona tarda.
1: Hola, què tal, com estem?
0: Molt bé, i tu?
1: Bé, bé, mira, engrescat, amb ganes de una mica de festa, no?
0: Sí, també, amb ganes de cap de setmana, exacte, de moviment. I és que, clar, aquest mes de maig es fa molt llarg, eh? Necessitem bona música.
1: Uf, uf. És doncs llarg. Per això estic aquí. Va, que avui, mira, per acabar el programa, m'agradaria fer un petit homenatge a Nick Cayman. Va fer l'efemèride que ens va deixar fa 5 anys. I mira, és que em venia a gust. És el tipus que va convertir treure's uns texans a la televisió com en un fenomen viral brutal, no? Abans que hi haguessin les xarxes.
0: Sí,
1: això
0: sí,
1: el vam descobrir, em sembla, amb un anunci de Levi's.
0: Tens raó, sí, sí.
1: Texans.
0: Un mite de la música.
1: Un mite. I un mite que ens va deixar també una cançó que l'hem ballat tots i que avui m'agradaria recuperar, doncs, una versió del 2004 més ballable, més actual, sobretot d'aquella època, però que ja han passat 20 i pico d'anys i que avui el recomanat m'agradaria recuperar.
0: Un gran hit, eh?
1: Sí, senyora.
0: Un gran hit. Doncs celebro que hagis triat aquesta cançó per acabar el programa d'avui i amb aquest tema us diem adeu fins la setmana vinent. Adeu, Enric.
1: Adeu-siau.

0: Dissabte 23 de maig del 2026 amb l'Albert Guerra i el Pol Llergo al control tècnic, un dia tapeït, un dia espectacular com a mínim esportivament parlant. D'aquí dues hores, final de la Champions femenina, Oslo-Barça Olímpic de Lió, el millor partit de futbol que es pot veure avui en dia al món. Anem a la rodalia de l'Ullevål Stadion, anem cap a Oslo. Pau Bonastre, hola, bona tarda.
1: Hola, Xavi, bona tarda.
0: Bona tarda. Han obert portes o encara no, Pau, de l'estadi?
1: Diria que encara no. Va començant arribant la gent aquí a la rodalia de l'estadi del Ullevål Stadion amb comptagotes. Encara es pot caminar plàcidament pels voltants d'aquest estadi, però vaja, ja començant a fer-se cues, i algunes, per exemple, veiem la zona VIP, que hi ha una cua ben llarga per accedir a l'estadi, i alguns ja que comencen a plantar-se just davant de les portes per poder entrar ja a l'estadi en aquests moments. De fet, ara ja estan començant els controls de seguretat i, per tant, en aquests moments arrenquen a entrar els primers aficionats aquí a l'Ullevål Stadion.
0: Com ha estat el dia, Pau? Majoria culer, diries clara, als carrers d'Oslo aquest matí migdia?
1: Sí, sí, com a mínim, pel que fa en l'àmbit social, victòria per golejada del Barça. Hem vist alguns aficionats de l'Olímpic de Lió, de fet. Cap al migdia ha aparegut a la fanzone un grup d'una vuitantena d'aficionats de l'Olímpic amb banderes, però ha estat... principalment el que hem vist del conjunt francès. La resta, hem arribat a l'estadi fa uns minuts amb metro i hi havia moltes banderes blaugranes, samarretes, s'assina a parlar català als carrers d'Oslo durant tot el dia d'avui. Ja des de primera hora del matí hem anat veient mica en mica, però la gent s'ha anat animant a sortir al carrer, a acostar-se a la fanzone, tothom vestit del Barça, també noruecs, perquè ho hem anat veient, o gent d'aquí de la ciutat d'Oslo que simpatitzen amb el Barça i que avui li donaran suport en aquesta final.
0: I blaugranes a prop teu o no, ara mateix, Pau?
1: A veure, va, anem a buscar alguns dels aficionats, perquè van arribant en aquests moments... Mira, ara ha arribat a un metro i això vol dir que arriba molta gent vestida de blaugrana. A veure... Veiem banderes, senyeres també, de gent que va arribant. A veure, us puc fer una pregunta?
2: Sí, a veure,
1: com us llamáis?
3: Lía.
2: Andrea.
1: Venís a ver el Barça.
4: Sí.
1: ¿De dónde venís?
3: De Bilbao.
1: ¿De Bilbao?
3: No, de Gijón.
1: ¿Y eso?
3: Pues somos seguidoras culés.
2: Hombre, las seguimos a donde van, ahí vamos.
1: ¿Amb quines sensacions, qué sensaciones tenéis para el partido de hoy?
3: Bueno, va a ser un partido difícil, pero confianza plena y a por la victoria.
2: Yo creo que lo van a dar todo como siempre y vamos a ganar.
4: Eso es.
1: Tú ets de Bilbao, eres de Bilbao, estabas a la final del...
3: De Bilbao, sí, obvio.
1: ¿Cómo vas a vivir allò?
3: Bueno, eso era una marea blaugrana en toda regla y vamos a intentar que esto, que sigan con todo nuestro apoyo desde aquí y que vayan a por la victoria.
1: Avui, a nivell d'ambient, serà una mica diferent, segurament, sí. Un poco diferente, no?, respecte a Bilbao fa dos anys.
3: Sí, sí, va a ser diferente, pero creo que hay ambiente, hay supporters y vamos a ir con todo.
1: Heu arribat avui? Habéis llegado hoy o ayer?
2: Ayer por la tarde llegamos todo el día.
1: I quin viatge, quina ruta heu fet?
2: Pues hemos estado viendo un poco Oslo y la verdad que está todo lleno de gente del Barça. De Lyon, casi nadie, la verdad.
1: Efectivamente, durante el matí, durante la mañana lo hemos visto, a pocos aficionados del Lyon, mayoría del Barça, l'any passat a Lisboa también, Bilbao, un golejada del Barça.
3: Sí, bueno, no te he entendido nada.
1: Porque... La goleada.
3: Ah, vale.
1: Goleada a nivel social del Barça.
3: Ah, vale, sí, hombre, está claro, goleada. Y que con todo el apoyo vamos a ir a por el partido, eso es todo.
1: Muy bien, que disfrutad, gaudiu.
3: Es que casco.
2: Es que Barça.
1: Això mateix.
0: És el gran propulsor del mantenir el català, però a l'extrem, en Pau Bonastre. Vull dir, amb gent com ell aniria molt millor el país. Sí, senyor Pau, mira, estic d'acord amb tu.
1: D'on veniu?
5: De l'Espluga de Francolí.
0: Aquests en castellà, sí, aquests,
5: avui.
0: Pau.
5: Avui, sí.
1: Amb quina, com esteu? Com està l'ambient, els ànims?
5: Molt bé, hem vingut amb l'avió charter del Barça.
1: Sí.
5: I molt bé, superbé. Molts animats, 3-1.
1: 3-1, eh? I amb gols d'aquí?
5: Alexia, la Payor, que aixecarà la seva primera Champions, i la Clàudia Pina.
1: Doncs mira, Alexia Payor, la primera Champions, i Clàudia Pina, 3-1, que li apuntem aquí. Com et dius?
5: Olga.
1: Doncs mira, la porra de l'Olga, que ja...
5: I la Megan també ha vingut amb el nostre avió, i també jugué a futbol. A veure, quina porra dius tu, Megan?
6: 2-1.
1: Doncs mira, el 2-1 de la Megan, el 3-1 de l'Olga. Efectivament, doncs que hi hagi molta sort i que guanyi el Barça.
5: Moltes gràcies, guanyarem.
1: Efectivament, doncs mira, optimisme entre l'aficionat blaugrana, castellà, català, anglès, el que convingui.
0: El que faci falta, sí. Arriba el metro just davant de l'estadi, Pau.
1: Sí, hi ha una estació a 2 minuts i llavors a la que gires el cap i veus riuades de gent és que en aquell moment ha arribat un comboi d'aquesta mena de metro o tren urbà que té la ciutat d'Oslo i que de fet funciona molt bé.
0: Doncs ara tornem d'aquí una estona en aquesta rodalia abans que entri el Pau cap a dins de l'estadi per continuar copsant què en pensen els culers i les culers a menys de 2 hores perquè comenci aquesta final de la Champions. Fins ara, Pau.
1: Molt bé, fins ara.
0: Fins ara, és dia d'última jornada també a la primera divisió de futbol masculina amb les nostres mirades sobretot posades avui a Montilivi, al Girona, Elx, victòria i salvació, empat o derrota, descens. Els números estan clars per l'equip gironí. Girona, Miquel Agut, hola, bona tarda.
7: Bona tarda, Xavi Puig.
0: Fa molta calor, no, avui a Girona, Miquel?
7: Molta, realment, sort que el partit és a les 9, perquè arriba a ser a les 6, per exemple, i seria sufocant pels jugadors i pels aficionats, perquè el sol pica de valent, amb prou feines hi ha 4 núvols, i a les 9 segurament la temperatura rondarà els 20, potser 22 graus, em deia el Martí Oliveres ahir a la redacció, però ara mateix no sé quins són els valors que hi ha a Girona, però segurament superaran els 30 graus, clarament.
0: Com que no tens full d'alineacions encara, no? No saps la temperatura. T'haurien de donar un full d'alineacions cada hora, sí, a tu, Miquel, o alguna persona que s'apropés a tu i et anés repartint el full d'alineacions per saber quina temperatura vius.
7: Exacte, l'alineació és igual si és falsa o no, vull dir, el que m'interessa és la temperatura que hi pugui haver en aquell moment a Girona, en aquest cas. Aquí s'ha estat bé, Puig, has estat bé, s'ha de reconèixer.
0: Ara, és perquè és d'hora encara. Ara m'expliques coses del que ens espera del partit, però abans, un altre punt d'interès, evidentment, Multiusos de Cáceres, Pavellona, juga la Copa del Rei de Futbol Sala. Avui primera semifinal pel Barça, vaja, la segona, la del Barça, Barça-Jaén, en joc des de les 4, i ja hi tenim l'Albert Ferrano. Albert, bona tarda.
8: Molt bona tarda.
0: Ja ha començat bé això, Albert?
8: Ha començat molt bé amb el gol del Barça, el gol de Touré, en una acció de potència, de velocitat per l'esquerra, guanyant gairebé a tothom per velocitat i fent un xut creuat, que jo crec que ha sorprès a Espíndola, que és un porteràs, però aquí jo crec que hi podia haver fet alguna cosa més. Ha marcat Touré i pot ser que s'hagi lesionat, perquè en el moment de xutar jo crec que ha rebut l'impacte del defensa, que s'ha llançat amb tot, i s'ha fet el servei de mitja pista i l'acció posterior ha caigut a terra, s'ha deixat caure i ara s'interessen pel jugador els serveis mèdics que l'ajuden a marxar cap a la banqueta coix. De moment el Barça guanya amb el gol de Touré amb incidència amb la lesió del francès, veurem si pot reaparèixer en els propers minuts. De moment amb aquest gol d'avantatge, aquest primer gol del partit, 2.5 d'aquesta segona semifinal, Barça 1, Jaén 0.
0: Sembla algun problema en algun dit del peu, almenys es posava les mans en aquesta zona, com ha impactat també amb el jugador del Jaén, i allò que passa de vegades, no? que el dit queda molt, molt adolorit, aquesta mena de capsulitis, no? que ja veurem que quedi en això i que pugui tornar a jugar. El golejador de moment del Barça 1-0 guanyant contra el Jaén, ara de seguida ens quedem en aquest multiusos de Cáceres. El Girona, Miquel, que avui espera una molt bona rebuda per part de l'afició. Vaja, durant tota la setmana diríem que s'han activat tots els mecanismes perquè avui Montilivi visqui un ambient molt diferent al que sol viure.
7: Sí, exacte. Avui Montilivi ha de ser una caldera, com ho són altres estadis de la primera divisió, quan els seus equips ho necessiten, i de fet també el club ho ha incentivat, a l'afició li ha faltat poc per bellugar-se, però el club ho ha incentivat sent molt actiu a les xarxes socials, per exemple, amb molts missatges d'ànim a l'equip, amb molts missatges que apel·len al sentiment de l'afició, i com que l'afició s'hi ha posat bé, perquè no és un dia fàcil, però, com deies, és guanyar i mantenir-se, doncs llavors depens de tu, i tothom farà un últim esforç esperant que cristal·litzi en la permanència. Després, si el partit s'acaba malament, i si en bé, si s'acaba bé, tothom hi tindrà alguna cosa a dir des d'un punt de vista més opinatiu, però ara mateix tothom està alineat amb l'equip per empènyer-lo cap a la victòria, i tant de bo sigui el cas. A les 7, rebuda prevista als futbolistes, que avui no arribaran a l'estadi en els cotxes particulars, sinó en autocar. S'han entrenat, han fet entrenament d'activació aquest matí, després se n'han anat cap a casa, tornaran a la ciutat esportiva per fer cap a l'estadi on se'ls espera a les 7, rebuda multitudinària, a 8:15 demana el club que l'estadi estigui ple per ja rebre l'equip a l'escalfament com es mereix, i a les 9, sense localitats lliures, a animar el Girona per aconseguir la victòria. Un dia de màxima adhesió social a l'equip, a veure si això contribueix a una victòria que seria necessària esportivament i també socialment pel club.
0: Ens tornem d'aquí una estona cap a Girona, algun altre punt de connexió, ja més a prop de la rodalia de Montilivi, quan hi hagi aquesta rebuda o a punt d'haver-hi aquesta rebuda als jugadors del Girona, o evidentment qualsevol altra novetat que ens expliqui el Miquel des de la capital gironina. Gràcies, Miquel. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Passen 12 minuts de les 4, de moment ens quedem a Càceres.

0: Barça-Jaén, segona sèrie final de la Copa del Rei de Futbol Sala. Demà la final a les 4 la busca el Barça, que precisament contra el Jaén va perdre la final de la Copa d'Espanya aquesta temporada, 1-0. Aquell partit va acabar amb derrota de l'equip de Javi Rodríguez. Avui, d'aument, la cosa ha començat diferent. 1-0 i ja guanya el Barça amb el gol de Touré en els primers instants d'enfrontament. De fet, el Barça ja sap qui seria el seu rival a la final de demà diumenge, Albert.
1: Sí, el Cartagena era el favorit en la primera semifinal contra el Valdepeñas. Ja ha guanyat 5-2, molt superior al conjunt murcià, sobretot a la segona part, i, de fet, als últims minuts fins i tot ha pogut administrar l'energia d'alguns dels seus jugadors. 5-2 al Cartagena, el vigent campió de Lliga i el semifinalista de la Champions, doncs que demà serà candidat al títol. Veurem si contra el Barça o Jaén, que com deies fa unes setmanes es van veure la final de la Copa d'Espanya, que no hi va haver gols en aquella final. Mira que és estrany, en un partit de futbol sala ni als 40 minuts ni a la pròrroga, i que la tanda de penals els andalusos van adjudicar-se la Copa d'Espanya. Això ho té molt present la plantilla del Barça, motivada per aquella final i sobretot per trencar la sequera de 2 anys sense títols. I avui, de moment, ha començat amb bon peu amb el gol de Touré, que continua a la banqueta, a veure si pot reaparèixer en aquesta segona semifinal de la Copa del Rei aquí a Càceres. Com era d'esperar, amb majoria aficionats del Jaén, no és l'ambient de la Copa d'Espanya, en què era un pavelló de Granada absolutament ple d'aficionats del Jaén. Aquí, el pavelló de Càceres, amb capacitat per 6.000 espectadors, hi ha, diria que uns 1.200-1.300 aficionats del Jaén, i també hi ha un sector de seguidors del Barça, amb, diríem que una part de culers de la zona, i també una cinquantena de dracs que, bé, han viatjat de nit per carretera, amb autocar, 9 horetes fins a Càceres, i que, vaja, estan evidentment des de fa una bona estona animant els de Javi Rodríguez. Javi Rodríguez buscant el primer títol com a entrenador del Barça.
0: Doncs a veure si arriba demà en aquesta final de Càceres. Primer s'ha de superar aquestes semifinals pendents de Touré, a veure si el tornem a veure sobre el parquet, la qual cosa seria una excel·lent notícia. Voldria dir que no va més aquesta lesió, el que sembla també que podria ser una lesió al peu després d'aquest xut pocs minuts després o pocs segons després d'haver marcat ja el primer gol. Blaugrana, 13 perquè s'acabi la primera part, 1-0 guanya el Barça, que és de moment qui ho intenta una altra vegada en atac, Albert.
1: Amb un xut de Martel que impacta les cames d'un defensa, continuarà jugant el Barça, camp rival, la bola exterior cap a Joao Víctor, ara mateix tancant l'atac blaugrana, amb Martel que torna a rebre i cedeix enrere el porter Didac Plana, que per primera vegada creua la línia a mitja pista. Luciano Gauna té un contra un a l'esquerra, mira els ulls del rival, intenta marxar per dins, el xut a Gauna, el treu Espíndola. Gauna, que com Diego pot sortir per dins, pot sortir per fora, domina les dues cames i ara ha intentat el retallar cap a dins, cap al centre de la pista, i ha trobat el xut un pèl centrat. Espíndola, el porter del Jaén, ha enviat de lateral. Continua jugant el conjunt de Javi Rodríguez amb Joao Víctor, cap a Martel, el xut exterior, la treu amb els peus Espíndola, i ara corre el Jaén per l'eix de l'atac, obrint la bola cap a Nando. Massa forta aquesta passada, havia reculat bé la defensa del Barça, molt seriós el Barça en aquests primers 7 minuts, sobretot amb intensitat defensiva. No recordo un xut entre pals del Jaén en 7 minuts, per tant això són bones notícies pel conjunt blaugrana, que ara ho prova des del darrere amb Eric Martel. L'havia buscat Sergio González al cercle central. Una altra vegada Martel a la dreta, en curt cap a Joao Víctor, ja camp rival. González de cara amb Antonio. Antonio que s'apropa a l'àrea rival, amaga amb el xut, serà corna. Antonio que reapareix avui després d'unes setmanes de baixa. És un puntal, possiblement el millor jugador del Barça aquesta temporada i la passada, i per tant són molt bones notícies per Javi Rodríguez recuperar el 6 blaugrana de cara al tram decisiu de la temporada.
0: Adolfo ha de tornar pels play-off en principi, Albert?
1: Hauria de tornar, veurem si ja pel primer partit de divendres, recordem, primer duel contra el Valdepeñas en l'homenatge a Sergio Lozano. La retirada de la samarreta la penjaran al Palau el capità, l'excapità blaugrana, divendres a les 9 del vespre, aquest primer partit vaja, que evidentment serà una festa, serà una de les millors entrades de la temporada, ho està promocionant el club, i segurament veurem una gran entrada al Palau per retre l'homenatge, merescut homenatge a Sergio Lozano. Compte el Barça, té un 3 contra 1 perquè roba Joao Víctor, a l'eix de l'atac amb Martel, la centrada, fora!
2: Ai, oh.
1: El 3 contra 1 jo crec que era per Sergio González a la dreta, però Joao Víctor ha cedit per Martel a l'esquerra, que li ha tornat la passada, però jo crec que dreta, però Joao Víctor ha cedit per Martel a l'esquerra, que li ha tornat la passada, però jo crec que se l'ha trobat massa a sobre i ha rematat com ha pogut, massa creuada, llàstima, perquè era claríssima per fer el segon.
0: Doncs sí, era un 3 contra 1 molt, molt clar, i no sé si se l'esperava o no, però sí que se la troba molt a sobre, la posa com pot al peu dret i acaba sortint desviada aquesta pilota. És un dissabte també, ho serà, d'última jornada de Primera Federació, amb l'Europa jugant-se el play-off, el Nàstic el no baixar i el Sabadell saber des de quina posició afrontarà el play-off d'ascens. És també dissabte de cursa sprint del Gran Premi del Canadà de Fórmula 1, de play-offs d'hoquei patins o també de play-offs de waterpolo. De fet, en hoquei patins avui el Noia ha forçat el tercer partit en el play-off de quarts de final, ha derrotat el Barça 6-3 en el segon partit jugat a Sant Sadurní, i és també dissabte d'etapa de muntanya del Giro d'Itàlia. Jaume Molló, bona tarda.
3: Bona tarda, Xavi.
0: Ja li queda poquet, li queden 17 quilòmetres.
3: Sí, li queda l'última pujada, pràcticament. Al final a Pila, port de primera categoria. Per cert, veiem imatges espectaculars d'aquest final d'etapa. Vaja, no arribaran fins a aquesta zona tan nevada que ara veiem a través de les imatges als corredors, òbviament, però realment aquesta zona és preciosa. 17 quilòmetres per l'arribada, centrant-nos en la competició, amb una escapada d'uns 12 corredors amb noms com Igor Arrieta, com Chicone, com Enric Mas, com Wout Poels, com Einer Rubio, com Lasov, com Narváez, és a dir, amb molta...
0: Narváez, sempre hi és,
3: sí, sí, amb moltíssima qualitat. A 2:13 el pilot, sempre comandat per Visma, també, naturalment, amb el Maglia Rosa, amb el portuguès Eulàlio, que continua encapçalant aquesta prova. Recordo que té ara mateix una diferència de 33 segons, perdó, respecte a Jonas Vingegaard. Sí. Tot fa pensar que avui serà el nou líder, el ciclista danès.
0: Deies, Albert? Ah, no, pensava que deies alguna cosa d'Afonso Eulàlio, que volies aportar Fonso, alguna cosa des de Càceres.
1: Però vaja, avui Vingegaard serà líder, vaja, si no hi ha cap sorpresa, no?
0: En principi, avui hauria de perdre la malla rosa, però veurem, que Afonso Eulàlio està batallant-la bé, aquesta malla rosa. Em faria feliç que guanyés el Giro d'Itàlia, Afonso Eulàlio. Seria realment sorprenent.
3: I Enric Mas, novament, a l'escapada.
0: No,
3: però, escolta'm, jo crec que...
0: Està sent combatiu després del primer dia que va perdre una minutada, sí, en el primer ascens gros d'aquest Giro.
3: Segurament és forçat, però crec que és un canvi que a poc a poc hauria d'anar introduint a la seva carrera, veient que les, per guanyar grans voltes o per ser el podi fins i tot no li dona, doncs convertir-se en un corredor destacat a la muntanya i que, vaja, que dona espectacle i que té opcions de guanyar etapes. És que si no... No guanya ni tapes, ni fa podis, ni fa res.
0: Ascens a Pila. Aquí és on acaba avui aquesta etapa del Giro d'Itàlia. El Barça guanyant 1-0, partit molt controlat. Ara vindrà el gol del Jaén, però la sensació és del partit molt, molt controlat pel Barça, Albert.
1: Molt controlat, i amb Touré un altre cop a pista, entrada per darrere, i torna el francès a queixar-se del peu.
3: Ai.
1: No sé si és el mateix peu, però realment marxava directe cap a porteria per l'ala esquerra, i l'entrada jo crec que és clara de targeta si hi ha contacte, que jo crec que n'hi ha hagut, perquè el futbolista francès està molt adolorit a la pista i ha de sortir el metge esprintant per atendre Mamadou Touré, mentre la banqueta del Jaén s'ha aixecat gairebé tota. L'acció era just davant de la banqueta del Jaén, reclamant que s'havia llançat o que no hi havia contacte, però a mi m'ha semblat una acció clara de targeta.
0: I tant. És el trava per darrere, vaja, no hi ha discussió. Es queixava el jugador del Jaén que és Touré qui havia impactat amb ell a l'alçada del genoll amb el moviment dels seus peus. És una falta com un piano i una targeta que no té cap mena de discussió. Ja es pot queixar el trau del Jaén, que va dient el mateix, eh? No, és que aixeca l'altre el peu i toca el meu jugador. Encara voldran falta en atac.
1: Bé, poden dir, perquè el futbol sala i es queixen molt els àrbitres, dir, mira, vermella per Touré per simular.
0: Clar, per demanar, no?
1: I llavors vagin i vegin que no es falta. Però això, de fet, ahir s'encaixava Javi Rodríguez en la prèvia dient, és que estem arribant a uns extrems amb el VAR que és més de ser, entre cometes, trampós, que no pas utilitzar el VAR pel que s'ha d'utilitzar.
3: Mira, mentre no es reprèn, deixa'm afegir que en aquest grup, perquè era una escapada d'uns 30 corredors, han anat entrant, s'han anat quedant, van tornant. David de la Cruz també hi és ara, el sabadellenc, per tant, entre aquesta dotzena de corredors que ara mateix encapçalen l'etapa del Giro.
1: I a Càceres, l'equador d'aquesta primera meitat, Barça 1, Jaén 0, en la segona semifinal de la Copa del Rei, que s'acomiada aquest cap de setmana. S'acaba la Copa del Rei, Puig, amb aquest fantàstic canvi de format de cara a la temporada vient, de format sobretot de la Lliga, en què tindrem apertura i clausura. També s'ha decidit suprimir la Copa del Rei. Encara no és oficial, però els clubs ja van votar-hi a favor i en principi s'hauria de fer oficial quan ho aprovi l'Assemblea General de la Federació Espanyola. Compte que el Barça hi torna, és Catela a la banda amb Eric Martel, cap Antonio, deixa cap a Catela, enfonsant-se la defensa del Jaén. Catela amaga, fa un canvi d'orientació cap a l'esquerra, el xut de Martel a les cames de Mitchell, serà banda pel conjunt blaugrana, molt a prop del corna.
0: Sabeu que no queda res pel Mundial més llarg de la història, 104 partits en 39 dies, una autèntica passada, i sabeu on podeu veure tots els partits sense cost addicional?
3: Digue-m'ho.
0: Com sempre, a Movistar, a través de DAZN. Mira com sona Movistar, i a més teniu l'opció de veure-ho des de qualsevol dispositiu, perquè no us perdeu res. Movistar, la xarxa oficial de la selecció espanyola. Guanya el Barça 1-0 contra el Jaén, i a la rodalia de l'Ullevål Stadion a Oslo va creixent l'ambient, Pau Bonastre.
2: Sí, i fa uns instants ha arribat l'autocar del Barça, ara el veiem passar per la nostra posició. Hi ha 8, ja han descarregat l'autocar, i ha descarregat les jugadores, que ja són dins de l'Ullevål Stadion. Per tant, amb aquest compte enrere que ja ha començat, continua arribant gent. Per exemple, en tenim aquí alguns aficionats i aficionades. Com et dius?
4: Andrea.
5: Javi.
2: A veure, quines sensacions teniu?
4: Home, a veure, esperem que guanyi el Barça. O sigui, que sigui més fàcil que no marcar els últims minuts igual que a Bilbao. O sigui, que sigui més fàcil i tampoc patir com a Eindhoven, perquè Eindhoven va ser fotut.
2: Hi eres en aquestes finals?
4: Eindhoven, Bilbao i Lisboa. I ara aquí a Oslo.
2: Com ho veus tu, Javi?
5: Jo igual que ella, espero que guanyem i no sofrir tant com a Bilbao ni a Eindhoven. Però bueno, l'adrenalina a Eindhoven va molar molt. Sí, a Eindhoven va molar molt.
6: Sigui un país una mica més divertit, si us plau.
2: Per què?
6: Perquè aquí és tot molt soso, amb una hora abans que tanquin i ens estan dient que tanquem en una hora, vinga, aneu marxant. Home, no hi ha festa a cap lloc, no hi ha animació, una birra a 13 euros...
2: Ui,
6: no està bé, no?
2: És que és l'experiència completa, el partit i a banda...
4: L'any passat, la fanzone de Lisboa, és el que tothom hem comentat aquí, que va ser una passada, els DJs del Barça, tota l'afició, anar cap a l'estadi...
6: Venir fins aquí, és molt complicat venir fins aquí.
4: Sí, la rua tot va estar molt bé l'any passat, i aquest any no hi havia música, no hi havia afició, o sigui, és que era impossible. O sigui, ens ho hem passat béns a tots, perquè al final ens hem reconegut gent que hem anat a finals diferents, però no hi ha hagut una festa com han sigut les últimes finals, la veritat.
2: Tots aquests que esteu aquí, no aneu junts?
4: No, nosaltres, per exemple, és el que ahir ens vam veure i ens hem trobat a Lisboa, o sigui, perquè ens hem reconegut a Lisboa. Ells també es van conèixer a Lisboa i aquest any han vingut junts. O sigui, al final fas com una comunitat de gent que et trobes.
2: Molt bé, clar que sí, el que uneix al futbol. Heu fet escala a Lisboa, dius?
5: No, a Lisboa vam anar l'any passat.
2: Perdona.
5: Per vindre aquí nosaltres hem fet escala a Múnich.
4: I nosaltres a Milán. I per tornar tornem via Estocolm, i vosaltres...
5: Via Frankfurt, o sigui, una odissea.
2: Mira, hi ha de tot, Què em dius tu, perdona?
7: Jo torno demà via Brussel·les.
2: Doncs mira, veus, cadascú aquí el menú divers, cadascú tria la teva pròpia aventura.
0: Podrien entonar un càntic, no?, ja que són grups diversos,
2: sí,
0: aquí.
2: Quin càntic us agrada, va?
8: Partit! El que no vaig anar, només...

0: L'ambient que ens arriba del micròfon del Pau Bonastre des d'aquesta rodalia en aquesta ciutat avorrida, com han qualificat Oslo.
1: Aquests aficionats
0: del Barça.
2: I visca Catalunya.
0: Això sempre.
1: Aquí, la punt final, sempre.
0: Això sempre. 13 euros una birra, això ho pots confirmar, Pau Bonastre?
1: No, ja saps que jo, aigüeta, sobretot natural per cuidar la veu, però ja està, és que no hem passat d'això. Però sí que és veritat que al anar parlant amb gent ho deien, això, que aquí tot va bastant amunt a nivell de preus, dinars, begudes, etc. I sí que una cervesa a 13 euros, 11, m'ho crec perfectament. Sí, sort que jo no em prengui, mira, tot això que m'estalvio.
0: Ja. Em sembla que ja estem muntats a dins de l'estadi, ara sí, anem cap a dins, quan en Pol em digui que ja hi podem anar, cap a dins de l'Oleval Stadion per xerrar amb la Clara Rodergues, amb l'Enric Soto, si toca dos botons avui a Oslo, també amb l'Aleix Pariser, que hi feia el Tu diràs des d'Oslo, i avui també ens acompanyarà, evidentment, a la transmissió d'aquesta final de la Champions, aquest Barça Olímpic de Lió. Ara tornem, Pau, cap aquí a la rodalia. Fins ara.
1: Molt bé, fins ara.
0: A Càceres, guanya el Barça 1-0 contra el Jaén en aquesta segona semifinal de la Copa del Rei de Futbol Sala. Albert.
3: Últims 8 minuts de la primera part, 1-0 amb el gol de Touré. De moment el Barça molt tranquil al darrere. Segur que me la menjo, però és dels partits més còmodes de Didac Plana de la temporada. És que el Jaén pràcticament no hi arriba. En canvi, el Barça ara té un contraatac. La centrada de Gauna al pal! Mateus! Tenia el gol fet. La centrada de Gauna sense porter. Mateus al segon pal. L'envia la fusta. Claríssima la de Mateus, que el perseguien un parell de jugadors del Jaén, però la més clara a banda del gol l'ha tingut el brasiler a 8 minuts per arribar al descans. Boníssima l'acció de Gauna per l'esquerra. De moment, per l'esquerra és on arriba pràcticament tot el perill blaugrana.
0: Llàstima, que no trobi faltar el Barça aquestes dues ocasions claríssimes que ha tingut ja després de l'1-0.
3: Sí, no, la veritat és que el Barça està fent un partit molt, molt complet, dominant els temps, la possessió, ben plantat al darrere. És cert que el Jaén té una baixa importantíssima, la de l'argentí Mati Rosa, que el van expulsar l'últim partit de Lliga a la pista de l'Indústria Santa Coloma, i amb una vermella directa es perdia aquesta semifinal contra el Jaén. Quan ara Eric es planta davant del porter i creua massa la rematada, ha sortit rapidíssim Espíndola, però l'ha volgut picar el portuguès i ha sortit un o màxim dos pams a l'esquerra de la porteria d'Espíndola. El Barça, que va acumulant oportunitats, que va guanyant, però de moment només és un gol de diferència, per tant hauria de ser un pèl més efectiu per augmentar aquest avantatge al marcador. Ara recupera una altra pilota al mig del camp, prefereix endarrerir cap a Didac, que comença el joc des del darrere, 7 i mig pel descans. De moment, Barça 1, Jaén 0.
0: Falta un altre golet per estar una mica més tranquils, però de moment a nivell de joc i de sensacions clarament el Barça superior.
3: Sí, el Barça que necessita un títol, et diria, pràcticament per fer que no hi hagi tanta pressió al play-off, malgrat que evidentment la pressió hi serà sobretot de cara a classificar-se per la Champions, quan ara Pito veu la groga ben feta perquè ha perdut la bola i gairebé era l'últim home, i quan perdia la bola ha fet la falta per evitar el contraatac, i està ben feta i està ben mostrada pels col·legiats. La falta de Pito deia que el Barça fa més de dos anys que no guanya un títol. L'últim títol va ser la Copa d'Espanya del 2024, per tant necessita ja sumar èxits. Seria el primer trofeu de l'era Javi Rodríguez. Ara hi ha discussions amb els àrbitres, jo no sé què està reclamant Eric, perquè la falta i la targeta eren com un piano.
0: Sí, i Pito també es queixava, és realment allò que els jugadors ja es queixen per vici, perquè realment reclamar alguna cosa en aquesta acció costa.
3: Pilota en joc, des del darrere el Jaén, i el Barça pressionant gairebé a tota pista. Gauna a punt de recuperar, Eloy Rojas, la passada llarga, s'anticipa Eric, molt bé, posa el cos, ara surt amb velocitat el Barça, Pito deixa de cara, es queixa d'una falta, no li xiulen, a mi m'ha semblat més piscina que no pas falta, i Sant Tornem-hi al Barça. Encara camp propi, Mateus, pressionat, canvia de dreta a esquerra amb Gauna, i mira, li xiulen una falta sobre Mateus. És la quarta del Jaén, 3 al Barça, 4 al Jaén. Queden encara 6 minuts i mig pel descans. Aquesta falta en zona defensiva demana... Jo crec que Didac li demana a Mateus que la deixi anar abans, que s'ha arriscat, és cert que ara li han xiulat una falta, però s'ha arriscat, i aquí és el Barça on no pot fallar. Amb errades a camp propi que propicien contraatacs del Jaén. La ve a buscar Pito a mitja pista, fent de pivot, deixant de cara amb Gauna una altra vegada amb Pito, ja tothom instal·lat a camp de Jaén, prova l'acció individual Pito, cau a terra, recupera Gauna, deixa el mig del camp amb Eric, fa la jugada individual per la dreta, el xut, hi ha un rebot, corna! Era un xut mig desequilibrat d'Eric, però ha tocat un defensa, s'ha enverinat directament de cantonada, i va Luciano Gauna. L'argentí, que vol sumar el seu primer títol amb la samarreta blaugrana. A veure. El servei de corna al segon pal, la rematada d'Eric, fora! Uf. La volea! L'ha engaltat bé, fregant la creueta, la rematada del portuguès. Un dels jugadors que, si no hi ha un gir radical inesperat en els últims mesos, abandonarà el Barça, un jugador que quan va arribar al Barça... Vaja, havia de ser un dels puntals de l'equip en els propers, diria que 5 anys, però que no ha acabat de donar el rendiment que tothom esperava i que aquest estiu, doncs, i, vaja, que no canviarà l'escenari, però serà un dels jugadors que abandonarà la plantilla blaugrana.
0: Tenim la porra de la final de la Champions femenina, sí. A l'Instagram d'Esports RAC1 amb el Matlleu Origen. Durant tota la setmana heu pogut participar, i encara ara, i si encerteu el resultat, atenció al regal que tenim gràcies a Matlleu Origen, un menú per dues persones al restaurant Koixunka, del nostre amic Hideki Matsushisha, el xef amb estrella Michelin, que posa el seu segell al sushi de Matlleu Origen, el nostre talismà, el sushi talismà de RAC1. Ja ho sabeu, un sushi elaborat cada dia amb ingredients frescos de primera qualitat com la tonyina roja de Balfagó. Va, participeu a la porra a l'Instagram d'Esports RAC1. Mira, dins de l'estadi ja, Clara Rodergues, hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Confirmes 13 euros la birra, Clara?
2: A mi 11.
0: A 11, amb el carnet de periodista.
4: Et van fer preu.
2: De fet, encara l'he de pagar, que em van convidar.
0: Bé.
2: Sí, 11, 11.
0: Ja entra gent o encara no?
2: Sí, ja s'han obert les portes, va entrant gent mica en mica, encara molt buit, evidentment, queden gairebé hora i mitja per la final. Ara tenim sobre la gespa les jugadores de l'Olímpic de Lió, amb Jonathan Giraldez entre ells, que ha saludat algunes jugadores del Barça. També ha baixat per aquí Michel Kang, ha anat a saludar l'afició del Lió. Fa una estona teníem també sobre la gespa les jugadores del Barça. Hem intentat esbrinar amb les cares, com vam fer l'any passat amb Pina, amb Salma, a veure qui era titular... I no ens queda del tot clar, potser... Hem d'esperar aquests 10 minuts que queden per saber l'11 qui és finalment les futbolistes escollides avui per Pere Romeu en aquesta final a Oslo. Ja no plou, ha sortit el sol, així que tot a punt.
0: Sort, perquè l'any passat em sembla que no la vam encertar, no? Amb les cares,
2: no,
0: ens van enredar una mica.
2: Pot
0: ser millor no mirar cares avui i esperar l'alineació oficial, que no trigarà gaire, clar. No trigarem molt en saber l'11,
2: 10 minuts, com a molt. 10 minutets.
0: Ara tornaré cap a fora, que el Pau està... El Pau,
2: sí,
0: li agrada, l'ambient,
2: sí,
0: que es troba a gust, quan es va envoltat de gent.
2: Sí, tant.
4: Don de gentes, no?
0: Don, sí, té don de gentes. No ho sembla, però té don de gentes.
2: No ho sembla,
0: el Pau, a més, que clar, ens estarà explicant tot el que passi, i a més estarà patint interiorment també pel seu nàstic, que s'està jugant la vida.
2: Que es concentri en la final, ja dic.
0: Un professional, ell.
1: Plenament concentrat, perdona que salti, però m'he sentit interpel·lat.
0: Sí, fins que acabi
1: totalment concentrat en la final.
0: Tota la teva feina, també... suposo que no voldràs saber res de què està fent
1: el
0: nàstic.
1: No. Amb el cap a Oslo i una part del cor també a la cana avui. Sí,
4: a veure, nosaltres ho anirem explicant, vull dir que...
0: també és veritat. Serà difícil no fer-li spoilers.
1: Fluix, explica-ho fluix, Montlloc.
4: Sí, que t'ho diguis.
0: Aquesta última jornada de Primera Federació, el nàstic és qui es juga no baixar, l'Europa a jugar al play-off, com dèiem, i el Sabadell saber en quina posició jugarà el play-off, i per tant també a veure quantes eliminatòries pot tenir com a local amb el partit de tornada el Sabadell en aquest intent de pujar a segona divisió. Ara torno cap aquí, Clara, i saludem també l'Aleix Parisei a partir de les 5 ja amb tota la colla, eh? També amb el Pere Aragà i amb la Soraya Chaui i amb altra gent que ens acompanyarà també. Hi ha alguna trucada que haurem de fer a gent que també seria Oslo i que aquest any per un bon motiu no seran tampoc a Oslo en aquesta final de la Champions femenina. Ara torno cap aquí, Clara, fins ara.
2: Fins ara.
0: A Càceres, 5 minuts perquè s'acabi la primera part, guanya el Barça 1-0, podria estar guanyant de més, però o bé es resisteixen el que arribin més gols, Albert.
3: Sí, més oportunitats pel Barça, tot i que ara hem comprovat que el Barça té porter, que avui ha sortit a jugar Didac Plana, que no havia tingut feina, però ara doble rematada, primer d'Alejandro Lemine, ha aturat Didac, la bola havia quedat morta dins de l'àrea, s'ha aixecat rapidíssim el porter del Barça i ha aturat un segon xut d'Esteban, la més clara del Jaén en aquests primers 15 minuts. Però, com dius, el Barça, de moment dominador, amb les millors oportunitats. I a veure si ho pot aprofitar amb un segon gol abans del descans. Atacant amb Antonio. Deixa cap a Catela, a la dreta, envoltat de dos futbolistes. S'atura al cercle central, juga amb l'home més endarrerit, que és Antonio, que insisteix amb Catela a la dreta, enganxat a la línia de banda. Va avançant metres, va cap a dins, el xut, atura el porter Espíndola. Retall de Joao Víctor. Torna a començar el Barça, però ha fet la clàssica de Catela amb un retall ràpid, ha marxat del defensa i ha buscat el xut massa centrat. Espíndola ha pogut refusar, continuarà jugant el Barça i ja... Ah, mira, era una protecció que duia Antonio i l'àrbitre ha aturat el joc per dir-li que no... Vaja, que no la podia... No sé exactament... No, era de la banqueta del Jaén. Crec que ha saltat al... Mira, sí, ara ho entenc. Ha saltat a la pista, algun jugador l'ha perdut i ha estat Antonio qui l'ha recollit i l'ha deixat a la banqueta del Jaén. Torna a atacar el Barça. Sergio González amb Antonio. I fan un 2-1. Vira el joc a la dreta. És Catela. Catela amb el Jaén enfonsat ja pràcticament dins de l'àrea. Antonio, Joao Víctor, la passada i un rebot. Serà corna. El Barça, vaja, que és que té possessions, però per enfonsar el rival, no possessions estèrils a la mitja pista o a mig del camp, sinó que va avançant amb la possessió i, clar, qualsevol passada interior o xut exterior pot ser perillós. Ara amb el servei de córner tornarà a ser, vaja, no córner, però un servei de banda pràcticament al costat. A veure, Catela la posa al segon pal i xiulen segons. Diuen que m'ha trigat massa en fer el servei de lateral, per tant la recupera el Jaén. Últims 3 minuts d'aquesta primera meitat. De moment, el gol de Touré li donaria la classificació al Barça. Barça 1, Jaén 0.
0: De moment al Giro, tots els favorits continuen agrupats, a Molló.
4: Sí, sí, queden 9 quilòmetres, poc més pels favorits, que són a un minut del cap de curs on ara mateix Ciccone i Woodpulse estan escapant-se d'aquesta dotzena de corredors. Einer Rubio, un dels tres Movistar que hi havia en l'escapada, intenta no despenjar-se i finalment aconsegueix arribar. Aquest trident ara mateix és cap de cursa, Enric Mas s'ha quedat, i també van vell David de la Cruz en el grup que ara mateix persegueix aquests tres corredors cap de cursa, als quals els queden 8 quilòmetres i 800 metres per l'arribada a Pila.
0: 2:40 perquè s'acabi la primera part. A Càceres guanya el Barça 1-0. Vist fa poca estona que el Barça jugava amb porter, com deia l'Albert, perquè el Jaén gairebé inoperatiu en atac, el Barça desarticulant l'equip andalús en aquests primers 20 minuts.
3: Mira, Sergio González, mitja volta al xut, Tou, directament l'ha pogut refusar el porter Espíndola, que juga ràpid amb una passada de porteria a porteria i molt atent Didac, gairebé al límit de l'àrea, posant les mans i enviant a la pilota de lateral. La veritat és que els Barça-Jaén, que no són de Lliga, de moment, amb pocs gols. La final de la Copa d'Espanya 0-0 i ara un 1-0 a punt d'arribar al descans, tot i que, com anem explicant, el Barça n'ha tingut unes quantes per ampliar l'avantatge. Compte, el servei és gairebé un corna, el segon pal, recupera Joao Víctor, juga el Barça per la dreta, Eric Martel té un contra una mala amb Brandi, intenta marxar per fora, el xut, no tenia angle, directament per la línia de fons. 2:15. Jugant Mitchell pel Jaén, creuant la divisòria, és Alan Brandi, Brandi amb Eloy Rojas posa la pilota dins de l'àrea, però xiulen que aquesta bola abans de fer la centrada havia sortit per la línia de banda. Per tant, el Barça la recupera amb pressió des de primera línia del Jaén, que sap que queda menys de 2 minuts, que intentarà recuperar la bola, intentar empatar el partit abans del descans. Això obliga a Didac Plana a sortir de l'àrea, a ser un recurs, passa per ell la pilota, li torna a Touré,

0: que té Vinguega respecte a la Màglia Rosa. Al davant han tornat a contactar Enric Mas i també diria que David de la Cruz. No tenim imatges ara del cap de cursa, però l'última que teníem era aquesta. 5 corredors cap de cursa. Puls, Chicone, Einer Rubio, Enric Mas i David de la Cruz.
1: Tens fort ara mateix a Càceres per afrontar aquest últim minut de partit. No sé si l'ha demanat Javi Rodríguez, fins i tot, diria.
2: Sí, perquè hi ha una acció de banda a prop de la porteria i jo crec que l'ha demanat, com que li queda un temps mort, per provar alguna acció d'estratègia, de pissarra. Minut i mig per arribar al descans d'aquesta semifinal de la Copa del Rei. El Barça és el gran dominador del palmarès. 8 de les 15 copes les ha guanyat el Barça, buscant la novena. En canvi, el Jaén ha perdut les 4 finals que ha disputat. Mira que el conjunt andalús és un... Vaja, té un idili amb la Copa d'Espanya, però en canvi amb la Copa del Rei no hi ha manera. I de fet, aquest cap de setmana tindrà l'última oportunitat.
1: Sí, el Barça sap segur que acabarà com a rei d'aquesta Copa, amb 8 títols ja, l'últim el 2023, i ja no sé que torni algun dia aquesta competició.
2: Que si no ho hem de descartar.
1: Sí, no
2: és, no descartar.
1: És descartable. Si hem arribat a una apertura i clausura, vull dir, qualsevol cosa és possible que pugui passar.
2: T'he de dir que la Copa del Rei és una competició que pels equips de segona B, de tercera, home, rebre un equip gran a casa... Ostres, és una llàstima que es perdi. Segurament per molts equips de primera divisió és deficitària, perquè pot ser que Indústria Santa Coloma, per exemple, hagi d'anar a jugar a Ceuta, i que no li, vaja, sigui un viatge que no li surti a compte, però que, clar, deia Javi Rodríguez, doncs podríem organitzar d'una manera diferent, que les primeres rondes sigui per zones geogràfiques, que els equips no hagin de fer desplaçaments. Jo crec que es podria haver trobat alguna solució, però s'ha decidit per votació que serà un dels canvis de cada temporada vinent i veurem, no hem descartat que ara al futur pugui tornar a aparèixer aquesta Copa del Rei. De moment a Càceres aquest 1-0 i la cinquena falta del Jaén, l'acaben de xiular els àrbitres, 1 minut 16 segons, per tant, si el Jaén abans del descans fa una falta, el Barça podria gaudir d'un doble penal.
1: Ha tornat a provocar Touré aquesta falta, la cinquena ara ja dels andalusos.
2: Vol en joc, 1 minut 10 segons, Touré ara fa allò d'anar endarrerint la possessió i convidar el rival que el vingui a buscar, a veure si pot forçar la sisena, combina amb Didac Plana, una altra vegada Touré, deixa cap Eric, últim minut, la té Touré, que és un dels jugadors... Vaja, de més canvi de ritme, jo crec que això ho vol potenciar Javi Rodríguez en aquest últim minut. Fitz fa la centrada cap a Martel, no hi arribarà, es queixa d'un cop a la cara del porter. No hi ha res, els àrbitres no la xiulen. I juga ràpid Espíndola, 40 segons. Mitchell, cap a l'Embrandi, encara molt lluny de porteria el Jaén. Continua Brandi, l'argentí vol fer un canvi d'orientació, no li surt, recupera el Barça, és Mamadou, té un contra dos... Li acaben prenent la pilota, sí. Banda pel Jaén, 26.7. Per tant, els andalusos podrien tenir l'última possessió d'aquesta primera part. 1-0 guanya el Barça, amb el gol de Touré, els dos de la primera. Ara el joc s'aturarà perquè hi ha suor a la pista, ho aprofiten els tècnics per donar instruccions. 4 faltes, li han xiulat el Barça, 5 al Jaén.
1: Jo aprofito per cantar ràpidament l'11 del Barça. Ja el tenim de la final de la Champions a les 6 a Oslo. Clara, amb qui surt a jugar avui Pere Romeu?
3: Surt amb l'11 que havíem apostat a RAC1, amb Catacoll a la porteria, Ona Batlle a lateral dret, Paredes, Mapile, un parella de centrals, Brooks al lateral esquerre, mig del camp per Patri, Serra, Jordi i Alexia Putelles, i al davant per la dreta Grellam, per l'esquerra Salma i en punta Pallor.
1: Doncs l'aposta bona del departament d'alineacions de RAC1, 11 del Barça confirmat, també el de les franceses, Clara?
3: Sí. I sense sorpreses, Amendler a la porteria, Laurens lateral dret, Renard i Engen, parella de centrals, Batxa al lateral esquerre, amb Hips, Dumorné i Johannes al mig del camp, i al davant per la dreta Becho, per l'esquerra Brandt i en punta Hegerberg.
1: Doncs sense sorpreses en els 11, el que preveiem és el que veurem d'inici com a mínim en aquest Uleval Stadion d'Oslo. Ara tornem i els analitzem. Fins ara, Clara.
3: Fins ara.
1: Tenim descans ja o encara no, Albert?
2: Sí, descans amb un xut sobre la botzina de Vinho, el brasiler de Jaén, buscant el pal curt i...

0: Robert ve de cames, Didac Plana, per enviar la pilota fora. S'acaba la primera meitat amb avantatge per la mínima del Barça. Barça 1, Jaén 0.
1: Ara tornem cap al multiusos de Càceres, on es juga aquesta fase final de la Copa del Rei, amb l'Albert Ferran buscant una final demà entre el Barça i el Cartagena, demà a les 4, que evidentment explicaríem el Superesports. Ara ens actualitzem amb el Josep Moragues. Hola, Josep, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què ens expliques?
2: Doncs que aquest migdia han arribat a Barcelona els 18 activistes catalans que anaven a bord de la flotilla i que van ser detinguts a Israel. Amb tot, creix la tensió diplomàtica entre Espanya i el país hebreu. Ara el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha demanat a la Fiscalia Espanyola que investigui els abusos físics i sexuals comesos per les autoritats israelianes que han denunciat els activistes. Ho ha dit des de l'aeroport del Prat.
3: No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables.
2: Per la seva banda, els activistes han exigit que Espanya trenqui totes les relacions comercials amb Israel. També demanen que la resta d'integrants de la flotilla siguin immediatament alliberats. I a les carreteres, prop de 585.000 vehicles han sortit de Barcelona pel pont de la Segona Pasqua. L'operació sortida ha deixat llargues cues, especialment a l'AP7 en direcció a la Costa Brava. També hi ha hagut complicacions a la C-17 i a la C-25, especialment a l'altura de Santa Coloma de Farners. Segons el Servei Català de Trànsit, ja han sortit pràcticament la totalitat de tots els cotxes que s'esperaven, i durant aquest pont els Mossos desplegaran més d'un miler de controls a la xarxa viària, incloses patrulles de paisà, per vigilar especialment la velocitat, les distraccions i la seguretat dels motoristes. A Madrid, a la manifestació contra Pedro Sánchez, la policia ha carregat contra els manifestants que intentaven arribar fins a la Moncloa. Hi ha hagut 3 detinguts i 7 policies ferits lleus. La marxa ha plegat més de 40.000 persones que reclamaven la convocatòria anticipada d'eleccions. I encara una cosa més de portes en fora, perquè sembla que els Estats Units i l'Iran estarien més a prop que mai d'arribar a un acord, encara que això no sigui garantia perquè s'aconsegueixi. Fa poca estona, totes dues parts han dit per separat que hi ha avanços importants en les negociacions aquesta última setmana. De fet, des de Washington, el secretari d'Estat Marco Rubio ha dit que podria haver un anunci els propers dies, i des de Teheran, sorprenentment, coincideixen amb l'administració Trump. Han dit que s'estan fent passos definitius cap a l'alto el foc. Ara bé, encara no ho donen per fet i asseguren que volen esperar el que passi durant la setmana vinent.
1: Gràcies, Josep. Fins ara.
2: Fins ara.
1: S'ha acabat l'escapada del dia al Giro, a Molló.
4: Sí, perquè Chicone i Einer Rubio estan ja pràcticament a punt ja, han estat ja efectivament atrapats pel grup de favorits, que són pràcticament 7 o 8 corredors, Els principals favorits, ja sense la Maglia Rosa, Fons Eulàlio, que avui deixarà de ser Maglia Rosa, veurem si conserva el podi, ha trobat l'ajut del seu company d'equip de Bahrain, Caruso, i li queda un company a Vingegaard, i d'aquí un moment a l'altre s'espera l'atac ja de Jonas Vingegaard. Félix Gall, el tercer a la general, ben a prop també, el quart a la general, perdó, ben a prop de Vingegaard, intentant seguir les seves passes, però vaja, tot el que no sigui una victòria amb certa comoditat de Jonas Vingegaard seria una sorpresa.
1: Deixa'm fer una última connexió a la rodalia de l'estadi abans que el Pau entri cap a dins també per explicar-nos tot el que passi a la final de la Champions. Pau, pot ser que plogui o no?
5: Sí, està plovent, i ara a veure si podem trobar algun aficionat, perquè està començant a ploure. Com estan els ànims? Com estan els ànims per aquí?
6: Molt, molt bé. Nosaltres vivim aquí i estem molt emocionats de jugar al
5: home,
6: Barça.
5: Boníssim. Home, boníssim això. Sí. És el primer cop que heu al Barça aquí?
6: Sí, és la primera vegada. Sí.
5: Quan fa que viu aquí?
6: Ui, fa 15 anys, 16 anys. Sí, fa molt temps ja.
5: I les entrades ja feia temps que les tenia o ha sigut ara?
6: Vam comprar 4 a Barcelona i 2 les vam comprar aquí. Tenim 6. I, bueno, sí. Bueno, fa temps. No sé...
5: Quin resultat pronostiques per avui?
6: Miquel, ajuda'm una mica.
5: Ah, Miquel, vine, Miquel. Ah. Quin resultat podem esperar avui?
7: Mentre guanyem, un 2-0.
5: Un 2-0, qui creus que marcarà, va?
7: L'Alexia Botellas i el Mapi León.
5: Doncs mira, dues que podrien abandonar el Barça aquest estiu, que gaudiu molt del Barça.
1: Com es diu campiones en noruec?
5: Com es diu campiones en noruec?
6: Com es diu? Ara no sé, espera, deixa'm pensar.
5: Du, ara.
6: No, Jan, ara no em surt. És que, ostres, espera. Estic parlant català. Com es diu campió en noruec?
1: Hosti, que fa 14 anys que estan aquí.
6: No sé, és que no tenim aquesta paraula. O...
5: No la tenen, ni aquesta paraula, diu.
1: Compte, no trobem campiones en noruec, eh?
6: Home, no, per a ti, Vineridak.
5: Què m'has dit ara, perdona? Com?
6: Esperem que avui guanyarem.
5: Ah, vale, doncs mira, ja està, ja ho han resolt, ho han resolt. Bé. Home, que es notin aquests 15 o 16 anys aquí a Oslo. Sí, una mica malament, sí, però escolta, no passa res, no tindrem en compte.
1: No. Mira, tenim un repte, eh? D'aquí que acabem la transmissió, Pau, d'aquí que tanquem transmissió,
5: vale.
1: Tenim el repte de saber com es diu campiones en noruec. Vaja, m'estranyaria que... No existís aquesta paraula. Ja,
5: home,
1: ja seria
5: alguna...
1: mala llei que hem anat just a buscar just la paraula que no té traducció en noruec. Perquè sí, home, una persona que porta... Que... 15 anys t'ha dit, no? Em sembla que ha dit, o 14 o 15 anys.
5: Sí.
1: I vine a Oslo, home, no, campiones, vull dir, no estem demanant, com es diu, esternum. Vull dir, campiones és una paraula que pot sortir en alguna conversa, no?
4: Segons intel·ligència artificial, que ja sabeu que te'n pots refiar fins a un cert punt, mestre o mestere? Campions,
5: home,
4: o campiones seria?
5: Molt bé, ets un mestre.
4: Intenta confirmar alguna
1: cosa. Sí, confirma alguna cosa.
5: A veure, tinc més aficionats per aquí,
1: sí, va,
5: alguna... Crec que són catalanes?
8: Sí.
5: Per tant, viuen a Barcelona, eh?
8: Sí, a Barcelona.
5: Val, per tant, no els hi preguntarem com es diu campió a noruec. Quines sensacions teniu?
8: Bé, bones. Jo crec que és un partit que ve de gust contra el Lió, que sabem que són les nostres rivals així complicades, hi ha molt ambient, així que amb ganes.
5: A veure, explica'm el viatge que heu hagut de fer. No sé si heu vingut directes o heu hagut de recórrer a mitja Europa.
8: No, directes no hem vingut. Però bueno, ho vam agafar ja, què va ser, a l'octubre o fins i tot abans, perquè com era aquest cap de setmana que hi ha pont, vam dir, vinga, doncs ho aprofitem i si va el Barça anem a la final i si no, doncs bueno, estarem per Noruega uns dies. I bé, vam volar fins a Stavanger i aquesta nit vam agafar un tren nocturn fins aquí a Oslo. I bé, han sigut unes 8-9 hores de tren, però aquest matí ja estàvem aquí amb tota la, amb tots els culers a la fanzona i animant l'equip.
5: L'última ja us deixo. Ens deien ara que Oslo és una ciutat avorrida. Ho compartiu, això?
8: De moment, sí. Per l'estat que estem tenint, sí, comparat sobretot amb Barcelona, que ara aquí hi hauria molta més gent cridant i molt més ambient, sí que la veiem bastant més tranquil·la. Esperem que en el camp això sigui diferent.
9: Sí, no, dona la sensació que som pocs catalans i tota la gent d'Oslo va amb el Barça, però no sabran animar, potser.
5: Són tranquils. Són gent com ha de ser, gent tranquil·la, els noruecs. Que gaudiu el partit, eh?
9: Igualment.
8: Gràcies.
5: Doncs mira, veus, confirmen que l'ambient aquí a Oslo no sona, vaja, no, els agrada la festa, vaja, d'aquella manera. Ja m'hi podria quedar, jo.
1: I tant,
4: encaixaries sí,
1: perfectament a la vida noruega. Va, cap a dins, Pau, fins ara.
5: Molt bé, fins ara.
1: 4 i les 5, una pausa i som ja i ens quedem dins de l'estadi de l'Ullevall Stadion. Salvem també l'Aleix Pariser, afegim a la festa també el Pere Aragall i la Soraya Chau, entre d'altra gent que ens acompanyarà durant tota la transmissió d'aquesta final d'aquest dissabte, que esperem que porti el Barça a aixecar la quarta Champions ja de la història. El Giro ja ha atacat i se n'ha anat Vingegaard, Mollom.
4: Exacte, 2,5 km pel final. Vingegaard, cap de cursa, 26 segons sobre Félix Gal, 41 sobre Arensman, que eren els seus principals rivals, tenint en compte com estava la classificació general, i ja gairebé a 2 minuts Afonso Eulàlio, que més enllà de perdre la Maglia Rosa també fa la sensació que es deixarà el podi en aquesta arribada a Pilar.
1: Pausa i tornem.
10: Superesports amb Xavi Puig.
11: Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Ara, amb el teu paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cap cost addicional a Movistar a través de DAZN. I a més, per temps limitat, emporta't un Smart TV TCL de 55 polzades i estalvia fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
12: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
13: Vinga, Xavi, amunt!
14: I tu que pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
15: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
16: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
17: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
18: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
19: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
20: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
21: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
22: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
23: Ocasión Plus.
18: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
16: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
24: Maria, estàs en muter.
25: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
19: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
12: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.

0: Ja tornem a ser aquí, passen 3 minuts gairebé de les 5 de la tarda, d'aquí menys d'una hora, 6 de la tarda, Oslo, Ullevål Stadion, final de la Champions, Barça, Olympique de Lió, el Barça que disputa la seva 6ª final consecutiva, la 7ª en total, que busca aixecar la 4ª Champions, avui en el cel noruec d'Oslo. Davant el rei d'aquesta competició, l'Olympique de Lió, 8 títols, l'últim el 2022... Tenim 3 finals entre els dos, amb una victòria del Barça a Sant Mamés, 2-0, i amb 2 victòries de l'Olympique de Lió, el 2019 a Budapest, allà on va començar tot, diríem, Olympique de Lió 4, Barça 1, i una altra final també perduda pel Barça contra l'Olympique de Lió, en aquest cas a Turí, 3-1 va acabar aquella final. El Barça, amb el record dolç de Göteborg, d'Eindhoven i de Lisboa, avui busca que Oslo s'afegeixi en aquesta llista de ciutats per la història de ciutats que han vist el Barça com a campió d'Europa. Dins l'Ullevål Stadion, l'Enric Soto és qui toca els botons, amb la Clara Rodergas. Hola, Clara, bona tarda de nou.
1: Bona tarda.
0: Amb el Pau Bonastre entrant i no sé si ja ha aterrat a l'estadi. Sí, hola, Pau, bona tarda.
2: Hola, hola.
0: Bona tarda.
2: Què tal?
0: Tio, ràpid.
2: No estic sentint res, eh?
0: Ara, doncs ara de seguida... deixem que tingui retorn també al Pau i també amb l'Aleix París, aquí sentíem fent el Tu diràs des d'Oslo. Hola, Aleix, bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda, Xavi.
0: Estàs d'acord amb aquesta queixa de l'afició del Barça que Oslo és una ciutat avorrida o no, Aleix?
1: Jo discrepo.
3: Sí, no, la veritat és que és una ciutat freda, perquè a més ens ha rebut amb núvol, ara plou, ara no plou, l'ambient fresquet, estem entre els 15, 16, 17, 18 graus i l'ambient no és el que jo he viscut, per exemple, a Eindhoven, que vam fer el primer especial, després a Sant Mamés és la final amb l'ambient. A Lisboa va haver-hi moltíssima gent i va fer molt bona temperatura i també era un estadi gros amb molta gent del Barça, i avui aquí és cert que anaves trobant a comptagotes l'afició blaugrana. Per tant, sí, ha estat fredot respecte a les últimes 4 finals del Barça.
0: On s'ubica la gent del Barça des de la vostra posició, Clara, a l'estadi?
1: A l'esquerra, seria, si fóssim al Camp Nou, al gol nord de tota la vida. De fet, normalment sempre és així. I a la nostra dreta tenim la gent del Lió, que és poqueta, com ja va passar a Sant Mamés i com va passar a Turí, ara per ara. Tot i que a l'esquerra és el gol on hi ha la gent del Barça, hi ha evidentment per tot l'estadi i a l'espera que s'acabi d'omplir veiem samarretes a tot arreu del Barça. Per tant, un dia més serà majoria a l'afició blaugrana.
0: Pau, encens, ara sí?
2: Ara sí, ara sí.
0: Ara sí.
2: Perfecte. No teníem ben enllullat els auriculars, ara sí, ja estic dalt aquí. Digues, perdó.
0: No, anava a dir 11 del Barça, el que preveien, Pau, 11 que cantàvem ahir ja en els diferents programes d'esports i a la nit el Tu diràs, l'11 que teníem clar que trauria avui Pere Romeu.
2: Sí, i amb Cata Colla en porteria, que de fet salta en aquests moments al terreny de joc, també les dues porteres, Gemma Font i Txell Font, que ja fan exercicis d'escalfament, rebent l'ovació dels aficionats blaugrana, que ja són dins de l'Ullevål Stadion. Com dèiem, Cata Colla en porteria, defensa de 4, formada per Ona Batlle al lateral dret i Smey Bruts al lateral esquerre, parella de centrals, Paredes i Mapi León, per davant de la defensa, Patrick Jarro, acompanyat al mig del camp per Clara Serra Jordi i Alexia Putelles. El trident atacant el formen Salma Parelluelo a l'extrema esquerra, Graham Hansen al lateral dret i Eva Pajor com a davantera centre.
0: Aquest és l'11 del Barça, amb qui surt a jugar avui Jonathan Giraldez, qui no ens atreu l'Olympique de Lió, Pau.
2: Amb Edler sota pals, defensa formada per Lorenz al lateral dret i Batxa al lateral esquerre, Renart i Ingrid Engen com a parella de centrals, Heaps al mig del camp, amb Duvernay i Johannes també completant els interiors, i al davant Hegerberg com a davantera referència a les bandes, acompanyada per Brand i Bechó.
0: Tindrem àrbitre sueca avui en aquesta final en territori escandinau.
2: Sí, és l'àrbitre Tef Olofsson, un àrbitre, com deies, sueca, que ja va arbitrar el Barça aquesta temporada a la fase de grups, amb empat a 1, Chelsea 1, Barça 1, amb un assistent belga al VAR que es diu Bram Van Driesch.
0: Pere Negai, hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Hola, Soraya Chaui, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Bona tarda. Ja hi som, eh? Un any més, eh?
5: I som aquí.
0: Quina rutina tan meravellosa que té aquest equip. Ahir parlàvem amb algú que dic, hi haurà un dia que això no serà així i que potser ens trobem una final de Champions, en el millor dels casos, cada 5, cada 6, cada 7, potser hi ha algun tram que estaràs 9 anys sense jugar una final de la Champions. Dic perquè sapiguem el que estem vivint, que això no és gens normal.
4: Ens hem mal acostumat a normalitzar una cosa que ja portem temps dient que no és gens normal, i crec que és degut a la generació de futbolistes amb una ambició altíssima que s'han volgut superar a final rere final i ens han això mal acostumat no només a la Lliga Espanyola sinó a nivell europeu a posicionar el Barça a disputar totes aquestes finals consecutives.
5: Coincideixo totalment amb la Soraya i posaré un exemple que és el del Wolfsburg, que no fa tants anys semblava que havia de ser, no, aquest equip que amb l'Olímpic de Lió, abans d'aquesta aparició brillant del Barça a l'escenari europeu de la màxima competició femenina de futbol, a un Wolfsburg que era qui en principi o qui durant molts anys, no, amb el Lió es anaven disputant els títols o arribar a les finals, les perdia contra el Lió, i ara doncs ja farà 3 anys que no disputa una final. Valorem com toca que aquest equip ha arribat a 7 finals i a 6 de manera consecutiva. Jo l'any que ve, si el Barça no hi arribés, jo crec que el dia de la final em presento aquí, Puig, saps? A dir, ja és l'hàbit i no, què vens a fer? No, la final de la Champions. No, però fora broma d'això.
0: Faràs benvingut, sempre, eh? Si portes berenar com avui, encara més. Sí,
4: porta berenar?
0: Sí, home.
5: Home, dia de final, home, dia
4: havíem
5: gran.
4: Havíem de celebrar alguna cosa.
0: Ha passat per Manolo Bakes avui.
4: Ah, bé.
5: No, però sí que això, o sigui, al final crec que hauran de passar molts anys, o quan arribin aquests anys que comentaves, Puig, que tard o d'hora, espero que més tard que d'hora arribaran, crec que aleshores serà quan realment començarem a valorar tot el que ha aconseguit aquest equip.
0: I de fet és que l'Eix s'està convertint en una tradició també pels aficionats. Ens sentíem uns quants al micròfon del Pau, ara en aquesta hora prèvia, i molta gent, doncs, que això diu, mira, colles que s'havien fet d'haver-se trobat a la final de Bilbao, a la final d'Eindhoven, i que han acabat doncs fent una colla d'amics de dir, bueno, ens veiem l'any que ve a Oslo, en aquest cas, no? I la gent ha acabat fent colla de les finals de la Champions femenina.
3: Sí, a més, com que ha anat increixent el preu de les entrades, en el fons encara és realment barat anar a veure una final de la Champions femenina comparat, per exemple, amb una final de la Champions masculina o amb una final d'un Mundial o d'una Eurocopa. Per tant, en els últims 6 anys has tingut la sort, si ets seguidor del Barça i has seguit el Barça femení, de visitar Göteborg, després Turí, després Eindhoven, després Sant Mamés, Bilbao, després Lisboa, ara Oslo. És a dir, has pogut recórrer Europa. Si tu has muntat amb temps, com algun aficionat que hem sentit, de dir, no, mira, jo m'ho he agafat ja a l'octubre, que potser era molt més barat, bé, evidentment era molt més barat que ara, i has pogut veure mitja Europa seguint el Barça femení i fent una mica de turisme gràcies a aquesta generació de futbolistes.
0: I això és una inversió molt més segura que segons quina altra. Ah, vull dir, aquest viatge, vull dir, gairebé és garantia d'èxit agafar el viatge al mes d'octubre.
5: Sí.
4: És que no és octubre, és que l'agafen al maig directament.
3: Sí, sí. Hi ha gent que va d'any en any, i com dius tu, després es genera aquest ambient que hem comentat moltes vegades, molt més familiar, perquè avui sí, hem tornat a veure molts més nens, moltes més nenes acompanyats dels familiars, i te'n vas amb una colla, perquè en el fons, insisteixo, si ho agafes amb temps pots fer-ho que sigui més barat, i acabes fent amistats a les fanzones o a l'estadi, no? I com dius tu, sí, s'han format aquí colles a diversos punts de Catalunya que ja es van trobant, no?, a les finals.
0: I deixa'm passar per Càceres, que hi ha males notícies. Ha empatat el Jaén, Albert.
6: Ha empatat Nando en una acció de, diria, de falta de concentració del Barça, un corner en què la pilota queda morta a l'àrea, i el més atent, el més ràpid, Nando, ha superat un Didac Plana que era a terra per fer pujar l'empat a 1. Barça 1, Jaén 1, el Barça que també dominava la segona part, però amb aquesta acció d'un punt de mala sort i de falta de concentració, veu com el rival empata, i clar, aquí la majoria d'aficionats del Jaén que veuen opcions de classificar-se per la final. 14 minuts per arribar al final del temps reglamentari. Barça 1, Jaén 1.
0: 11 del Barça amb Clara Serra Jordi, Aitana, per tant, banqueta, amb Salma i Nopina, a la punta d'atac acompanyant Pellor i acompanyant Graham Hansen. Pere, era el que t'esperaves?
5: Sí. Sí. Al final, Pere Romeu opta per les jugadores que amb més ritme han arribat a aquesta final. Una Serra Jordi que, si fa un any, a molta gent li preguntem qui era Clara Serra Jordi, t'hauria preguntat, perdona, de qui m'estàs parlant? Però s'ho ha guanyat, és que s'ho ha guanyat totalment i jo no tinc cap dubte que avui està preparadíssima per jugar aquesta final. També, no?, es parla molt de l'edat de Clara Serra Jordi, bueno, i a més es trobaran a la zona del camp, que és Johannes, que també té 18 anys. És a dir, el Lió també surt amb una futbolista de 18 anys, que és cert que porta uns anys més a l'elit que Clara Serra Jordi, a la Lliga Holandesa, sobretot amb l'Ajax, però Serra Jordi s'ha guanyat, ha demostrat que està totalment capacitada per assumir galons quan toca, no té por, no s'amaga. Quan ha de conduir aquesta conducció que ens encanta, el girar-se i conduir per portar la pilota a roc de l'àrea rival, ho fa de meravella. I també, siguem realistes, és a dir, si el Barça avui no guanya, no serà culpa de Clara Serra Jordi. No serà perquè Clara Serra Jordi ha sortit a l'11 titular. I després, en el cas de Salma, arriba molt millor que Pina en aquesta final. També pot ser que Pere Romeu es plantegi un possible escenari de pròrroga, que estem parlant de 2 hores de joc, i jo aquí també, jo prefereixo acabar el partit amb Pina sobre la gespa que no amb Salma, és a dir, si el partit, jo penso que serà una final que es decidirà en el tram final del partit, no crec que cap dels dos equips l'encarni ràpid, però penso això, que Salma arriba molt millor que Pina.
0: Ara t'escolto, Soraya, però ha embogit el partit a Càceres, Albert.
6: Sí, perquè havia marcat el Barça, havia fet el 2-1 en una acció d'Eric Martel en què el seu xut al segon pal l'arriba a tocar, de fet desvia Joao Víctor i feia pujar el 2-1, però fent el servei de mitja pista, Tida, que estava massa avançat i des de camp propi, Mitchell l'ha superat amb una vaselina. Gairebé demana perdó Didac, perquè jo crec que estava més avançat del que tocava, i un gol molt llunyà fa que torni l'Igualada, torni a empatar el partit al Jaén, encara amb 13 minuts per jugar-se. Vaja, quina bogeria hem viscut en els últims 30 segons. Barça 2, Jaén 2.
0: Soraya, de l'11 del Barça, més enllà que Pina suplent...
4: Ja sabeu que sóc pinista, no m'amagaré.
0: Som pinistes. I, vaja, i declara Serra Jordi de qui vulguis. Declara, ara que ho deia el Pere, és el clar exemple, allò que et diuen a vegades els entrenadors, no?, d'aquesta jugadora ha tombat la porta, no?, vull dir, ha entrat i dius... per què no ha de ser titular, no?, en la final de la Xavi, que és un exemple claríssim d'això, de dir, hòstia, és que l'ha tombat i ha dit, jo sóc aquí per jugar de titular en aquest equip.
4: I és curiós perquè crec que poca gent tenia dubte que jugués Serra Jordi, que això és el que és més sorprenent, és a dir, la gent tenia dubtes de Pina o Salma, de si arribava Irene o no, de si Hansen estava al 100%, però ningú dubtava que Serra Jordi avui jugava perquè Aitana no era titular. I crec que això també és molt de mèrit de la jugadora, i sí que és cert que, i deia el Pere, hi ha una jugadora al camp que té la mateixa edat i que és molt jove, però és que juga amb tanta maduresa que no et dona la sensació que tingui 18 anys, i crec que al final és molt de mèrit de la jugadora que avui pugui jugar amb garanties i que tothom recolzi aquesta decisió de Pere Romeu.
0: I de la resta, entens l'aposta per Salma i no per Pina, també és veritat el que diu el Pere, que el partit és llarg, o pot ser encara més llarg del que és normalment un partit de futbol.
4: És que jo crec que serà un partit molt llarg, i perquè al final crec que Giraldez ha donat la clau amb la seva roda de premsa, que ha dit, nosaltres volem la pilota també, volem el control del partit. Llavors, si els dos entrenadors volen el control del partit, hi haurà poques transicions. Això vol dir que jo crec que les situacions de pilota a l'àrea seran molt decisives, la contundència a nivell defensiu de l'equip que no tingui la pilota, però els dos volen la pilota. Llavors, hi haurà molts moments que calmaran el joc, que faran el temps llarg, que jo crec que voldran allargar el màxim possible i aprofitar aquests petits detalls amb les defenses obertes per intentar rematar el partit. I és veritat que jo sóc molt pinista, però crec que Pina de revulsiu ha funcionat molt millor al Barça amb aquest estil de partits que Salma de revulsiu. I crec que al final també el plantejament de l'Olímpic de Lió amb les laterals que té, que pateixen molt a l'espai a l'esquena, i Engen i Renard, que no són les centrals més ràpides d'Europa, crec que Salma pot fer molt de mal per aquí.
0: Qui té la banqueta, Pere Romeu, Pau, amb Aitana, amb Pina i amb qui més?
2: Doncs mira, les dues porteres que continuen escalfant amb catacoll, que són Gemma Font i Txell Font, a banda, jugadores de camp, Sidney Chertenlep, Marta Torrejón, Clàudia Pina, Aitana Bonmatí, Quica Nazaret, Piqui López, Aisha Càmara, Fenger, Adriana Ranera i Carla Julià, aquestes últimes del filial en dinàmica de primer equip.
3: Ahir el tu diràs, discutíem sobre si era millor Aitana 45-60 minuts d'entrada o de revulsiu, i tot i que hi havia opinions diverses, jo crec que em quedo sentint el que expliquen el Pere i la Soraya. Jo em quedo amb que potser no valia la pena tocar la dinàmica dels últims mesos de l'equip d'entrada, I després, és que clar, tens tres canvis claríssims per intentar o aguantar un bon marcador o intentar remuntar en el cas que l'Olímpic de Lió estigui per davant, no? Que són Aitana, Clàudia Pina i Vicky López, no? Per mi són tres jugadores que han de tenir protagonisme avui a la segona part i en una hipotètica pròrroga i que et donen un push, sens dubte.
0: Sí, és que a més no has tingut opció de provar-ho, no? És veritat que els entrenaments marquen molt i segur que la intensitat dels entrenaments d'aquests dies marca també una mica el que busques en una final de Champions, però clar, Aitana no ha estat en un escenari que s'assembli al d'avui després de la lesió, no? Que és també un punt allò que et deu generar un cert dubte quan ets l'entrenador.
1: Com a molt el dia del Bayern, i que era el dia que tornava, vull que tampoc no és el millor dia per calibrar-ho, que aquell dia sí que va tenir mitjoreta, i la va tenir quan el Barça va veure el partit s'ha guanyat i al final es va acabar patint una mica perquè l'equip va baixar una mica els braços, però no ha tingut, exacte, com dius, aquesta exigència que és avui contra un Lió com aquest Lió.
4: I crec que per tenir clar quin és el partit d'avui, des que es va inaugurar la pilota d'or, a excepció de Rapino, estan totes les pilotes d'or avui al partit d'avui. Llavors, és un partit amb una exigència altíssima.
3: És el millor partit del món ara mateix en futbol femení.
4: Sí, on crec que la UEFA tenia una molt bona oportunitat per omplir un estadi molt més gran i jo crec que va patir una mica més amb el canvi de format que havien plantejat, que donava molt de rèdit que això podia passar.
7: Sí, jo crec que sense el ritme de competició que diem que no... Vaja, que és impossible que tingui Aitana després de la seva lesió, jo crec que és millor que sortim al partit avançat que no d'entrada. Però
3: jo crec que ella ho sabia, perquè l'entrevista que fem al Tudiràs aquesta setmana passada, ella ja diu, jo estic a disposició de l'equip, com dient, jo sóc conscient que és una mica l'escenari d'Alexia Sanmamés, no? Que sortia d'una lesió molt llarga, sí, sí. I no va ser titular, i en canvi va tenir el premi d'entrar a la segona part, fer aquell gol, no? Que ella recordarà tota la vida, que va acabar donant la victòria precisament contra l'Olímpic de Lió amb el 2-0. No?
0: Doncs mira, és titular Clara Serra Jordi, ens apropem una mica a la figura de la migcampista del Barça titular en una final de la Champions. We the best music!

0: El 7 de febrer del 2025, Clara Serra Jordi va treure el cap per primer cop en un partit de la Copa Catalunya de la mà de Pere Romeu. Una migcampista que molts definien com una barreja entre Alexia, Aitana i Patri, perquè té coses de les tres. Paraules majors. Un any i tres mesos després, la futbolista de Llinars del Vallès s'ha definit a ella mateixa. La seva irrupció ha estat espectacular. El 19 de maig de l'any passat va debutar a la Lliga. Era un senyal inequívoc que ben aviat la començaríem a veure sovint, tot plegat, amb tan sols 17 anys. L'aposta era clara per part del club i del tècnic. Tant és així que Serra Jordi ja va jugar els 90 minuts en el primer partit de Lliga.
1: Una jugadora que té molta, molta capacitat per fer-te dos alçades al mig del camp, et pot jugar de mig centre, et pot jugar a interior, té recorregut, té cames, abarca camp, té bona passada, té bona protecció. Estem molt contents amb ella, no ens sorprèn perquè al final de temporada passada ja va estar amb nosaltres i la veiem en el dia a dia.
0: Unes 15 al Turmeira va apartar dels terrenys de joc durant dues setmanes, però el dia que va rebre l'alta mèdica, el 20 de setembre, l'alegria va ser doble. El club va fer oficial que tindria fitxa del primer equip, igual que Aixa Càmara, i que portaria el dorsal 16. Des d'aleshores, trajectòria ascendent i imparable, també afavorida per les lesions de Patri i Aitana, però la de Llinars va guanyar-se el lloc ella sola.
2: Mica en mica em venien arribant les oportunitats i al final tothom em deia que tranquil·la, que les disfrutés al màxim, i al final la meva família també em fa ser conscient de tot i fer-ho, o sigui, em fan que ho disfruti al màxim i em fan estar tocat de peus a terra.
0: Al febrer, més alegries. Primera convocatòria amb l'absoluta espanyola i renovació amb el Barça fins al 2028.
3: Gràcies.
2: Doncs per mi és un plaer, és un somni per mi firmar amb el club de la meva vida i espero estar aquí molts més anys.
0: Gràcies a tu el que creu en mi. Un exentrenador seu ens explica que la futbolista sobretot ha anat guanyant en confiança, que el talent ja era innat i que era qüestió de temps que arribaria fins on ha arribat. Una futbolista capaç de complir de mig centre i d'interior. Una jugadora que, ens diuen, qualsevol entrenador voldria tenir per com juga, però també per com és. El que més els agrada és que segueix sent la mateixa Clara, innocent, alegre, humil i senzilla del primer dia. Una personalitat que enamora. Serra Jordi ha guanyat tant pes que Pere Romeu no va dubtar en donar-li la titularitat per sorpresa a l'anada dels quarts de la Champions contra el Madrid o en la tornada de les semifinals contra el Bayern, també a la final de la Copa. Oportunitats i rendiment que fan pensar que dissabte completarà el mig del camp amb Patri i Alexia, dues de les seves referents. És així, Pere?
1: Claramente, nunca mejor dicho. Perdonar.
4: Clara Serra Jordi, titular avui al costat de Alexia i de Patrick Guijarro, al mig del camp del Barça per aquesta final contra l'Olímpic de Lió, final de la Champions. Qui us ha apropat a la posició de comentaristes de RAC1 aquí a Oslo, Clara?
5: Mira, doncs tenim el David Menayo, company de la marca.
6: Muy buenas, chicos, ¿qué tal andamos?
4: Molt bé. Tu, David, una altra final, otro día en la oficina, ¿no? Una temporada más.
6: Sí, la verdad es que para mí es la octava. He vivido las 7 del FC Barcelona y la de 2014 entre Tireso y Wolfsburgo. Así que, bueno, un clásico más, ¿no? Llevo casi las mismas que Renato.

0: Aquest punt de prudència de Dival. Compte que no vagi avui de sobrada, perquè al davant tenim un senyor equip ja aquí a Europa.
1: Com tenim la sèrie final de la Copa del Rei de Futbol Sala? Càceres, Albert.
2: 8 minuts pel final, continua l'empat a 2, Barça 2, Jaén 2, el Barça que s'ha complicat la vida en aquesta segona meitat, el partit s'ha equilibrat, és cert que Jaén segurament ara ja va justet d'energia, però és un equip ultracompetitiu, que a més contra els equips que el dominen, doncs treu la seva millor versió i està tenint també les seves oportunitats. Compte ara el Barça que perd la bola, es plantarà un jugador de Jaén davant de Dida, que el xut, tenia poc angle Mitchell, atura el porter del Barça que l'envia directament a banda. 7:48, partit perillós. Si el partit acaba en empat, aniria en directe a la tanda de penals.
1: I hem tingut canvi de líder al Giro, Molló.
3: Sí, Jonas Vingegaard.
1: Avui vas tu de malla rosa, avui.
3: Sí, mira, tens raó. Sí. Bé, i en...
4: Bé.
3: En
1: Pere també, una mica.
3: Més o menys, sí.
4: També,
5: segon,
4: eh?
5: Per ser el segon.
3: Sí.
5: Són el gregari, eh?
0: Perquè portes color salmó en honor a, aquí a Noruega, sí. A Oslo, no?
3: Bé, és una barreja entre salmó, rosa, no t'ho sabria dir exactament. El...
1: Rosa, no? No ho veieu,
3: sí.
1: Rosa,
3: sí.
1: Això?
3: Sí, més rosa, sí. És veritat.
0: Avui hem tastat salmó, per fi, que era un dels somnis que teníem.
6: L'Aleix en tenia moltes ganes, eh? Sí.
0: A diferència de Rafa Juste, que ahir el va trobar a faltar al suport oficial de la UEFA, avui ens hem fotut, uns espàrrecs gruixuts, sí. A diferència dels d'ahir, que ens deia el president del Barça, i un salmó que estava, us ho he de dir, estava molt bo.
1: Sí, com estava fet, Aleix?
3: A veure...
0: No, l'han fet, jo diria que l'han fet a la planxa, molt suau, i amb una salseta també, que no era d'aquelles que et fa passar una mala tarda,
6: sinó no.
0: Que era tot molt suau, però estava realment deliciós, tendre, molt bé. Hem anat a un lloc que es deia Fish Me, i al costat del mar, i molt bé.
6: És el primer que va dir en sortir de Barcelona.
1: Sembla de cadena de menjar ràpid, eh? Ja
0: no.
1: Ara,
0: No, era un restaurant molt elegant, a tocar del mar, sí. Fish Me, deia, i no, ens han tractat de luxe, i confirmo el que abans preguntaves. A mi m'han clavat 14 euros per una cerveseta. Sí.
1: 14 euros? Per
0: sí, sí.
1: Estava bona, com a mínim.
0: Sí.
3: Home, només faltaria. Tot això
4: bé... I han portat un altre, hi ha hagut de dir que no, imagina't.
0: S'han confós i diu, aquí en tens un altre. Dic, no em clavaràs 30 euros per dues cerveses, no.
3: Tot això venia de la Baclia Rosa del Giro, on Vingegaard ha guanyat i s'ha enfundat aquesta Baclia Rosa. Per cert, com a curiositat, mentre estava allò que fan d'estirar les cames, a l'acabar l'etapa ha trucat a la seva dona. Ja sóc líder, com si fos una cosa, li deia.
4: Ja surto de la feina, no?
5: També rutina per ell.
3: Sí. Vingegaard, 2:26 sobre Afonso Eulàlio, que manté la segona posició, per tant, meritoria l'etapa del portuguès. Félix Gall, tercer, a 3 minuts 3 segons. Hindley, quart, a 3:43. Pellizzari, cinquè, a 4:22 del nou líder. Jonas Vingegaard.
1: Una final es mereix celebrar-ho amb un pernil gran reserva bataller.
3: Sí!
1: Posem en joc avui amb el hashtag Fraco, etiqueta Fraco, a través de la X, a través de Twitter. Pernil de Champions, descobreix el seu sabor únic, que marca la diferència. Compte l'alineació de les millors carnisseries on trobar carns i pernils bataller. La xarcuteria Cendra Font, al Mercat Municipal de Sant Antoni de Barcelona. La xarcuteria Cal Andreu de Tordera. I a Cal Passanals d'Igualada. Ja t'hi trobes en Claret, qualsevol dia vas allà, i en Jordi Claret, el nostre company d'informatius, hi va molt, a Cal Passanals. Si vols menjar bé, pensa en bataller. Passa un minut de 6:15, aguanta'm el 2-2, Albert, un minut de publi i tornem.
7: RAC 1. Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
8: A Carhaus Volkswagen Vehicles Comercials Service Plus t'oferim Express Service. Fem el manteniment de la teva furgoneta en només una hora. Garantit, o et tornem els diners. Sense espera, cita prèvia i màxima puntualitat. Tot gràcies a Express Service de Carhaus Service Plus. Només a Carhaus Sant Boi. Concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials.
9: Deixa de buscar el cotxe que vols, és aquí, a Stellantis and Lluís Sant Boi. Vehicles nous Citroën i una selecció d'ocasió de totes les marques. Revisats i amb garantia. Servei oficial amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Tot en un mateix lloc, sense complicacions. Stellantis and Lluís, carretera del Prat 1, Sant Boi.
7: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
5: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
8: A Carhaus Volkswagen Vehicles Comercials Service Plus t'oferim Express Service. Fem el manteniment de la teva furgoneta en només una hora. Garantit, o et tornem els diners. Sense espera, cita prèvia i màxima puntualitat. Tot gràcies a Express Service de Carhaus Service Plus. Només a Carhaus Sant Boi. Concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials.
7: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
10: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
11: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. La final de la Champions femenina juga RAC1 és una gentilesa de Matlleu Origen i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Passen 5 minuts de 6:15, d'aquí 25 minuts a l'Ullevål Stadion a Oslo, final de la Champions Barça Olímpic de Lió. L'11 del Barça, Pau.
12: Doncs és Cato Coll a la porteria, defensa de quadra formada per una balla, lateral dret és May Brooks, al lateral esquerre Mapi León i Irene Paredes com a parella de centrals, mig del camp format per Patri, Clara Serra Jordi i Alexia Putellas, i al davant Graham Hansen, Salma Parullelo a les bandes i Eva Payor en punta.
1: I qui no ens atreu l'Olímpic de Lyon?
12: Enle de la porteria, defensa també de 4 amb Lawrence al lateral dret i Batch al lateral esquerre, Renart i Ingrid Ingen a l'eix de la defensa, mig del camp amb Heaps, Dumorné i Johannes, al davant Brand, Bechó i Hegerberg.
1: Com van les coses a Càceres, Albert?
2: Menys de 5 minuts pel final i continua el 2-2, el partit absolutament obert, i veurem si algú arrisca en porter jugador. Comptarà, bona acció de Fitz, se li escapa el control i arriba Eric, que força un corna, 4-47, 4-47 per arribar a la tanda de penal. Si no marca el Barça, si no marca el Jaén, aquest 2-2 faria que la segona semifinal es decidís a la tanda de penals amb el Cartagena, esperant a la gran final de demà, un Cartagena que ha tingut menys desgast. Veurem com acaba aquesta segona semifinal. El corna, el segon pal, el control d'Eric, que no és bo, es perd de lateral. Per tant, torna a ser possessió del Jaén, 4-44.
1: Quina pinta et fa, Albert?
2: Doncs molt perillós, el partit està molt perillós, perquè el Barça la primera meitat l'ha dominat clarament, ha tingut moltes oportunitats, però en aquesta segona és que Jaén és molt competitiu, i és cert que continua dominant el Barça, que té més pilota, però està generant menys, i cada vegada que els andalusos s'apropen, que no ho fan gaire, doncs a dalt té homes amb gol, i per tant l'eliminatòria, aquesta semifinal està molt oberta. Veurem si un dels dos aposta en porter jugador. Clar, la Copa d'Espanya es va resoldre els penals i la va guanyar el Jaén, no sé si això pot condicionar aquests últims minuts de la segona semifinal de la Copa del Rei de Futbol Sala.
1: Bueno, si arriba el gol del Barça, anem d'anar a la tanda de penals per decidir el rival del Cartagena, final de demà d'aquesta Copa del Rei al Multiusos de Càceres. Final de Champions, no pot faltar el nostre talismà, el sushi de Matlleu Origen, elaborat diàriament amb productes d'altíssima qualitat, com la tonyina vermella Balfagó, i sempre amb el segell d'Hideki Matsushisha, el nostre amic, el xef del Koishunka, distingit amb una estrella Michelin. A més, trobareu una gran varietat de peces i especialitats, com els California Rolls, Dragon Rolls, nigiris, makis, poke tartars o gioses. Descobriu-lo a Matlleu Origen, o demaneu-lo també a Globo. Amb el Lleurigen al costat d'aquesta final de la Champions, sonant l'himne del Barça, Clara.
4: Sí, és l'hora de l'himne. Escoltem a veure com canten els culers desplaçats a Oslo.

0: La gent s'ha posat d'empeu darrere la porteria que està fent l'entrenament al Barça, que aquesta porteria està en ombra, però ara ha sortit el sol i toca de ple a la porteria on hi ha l'afició de l'Olímpic de Lió. Crec que això pot ser un detall interessant a l'hora de triar si Camo pilota la primera part, perquè a la portera li podria molestar bastant aquest sol de cara, darrere de l'afició de l'Olímpic de Lió.
1: Es pon el sol molt tard a Oslo.
2: Ui, sí. No, sí, mira, no sí, m'empalis. I surt molt d'hora. Surt molt d'hora. Sí. Tres, quarts de quatre de la matinada ja em despertava a l'hotel amb la llum que m'entrava.
1: I l'antifàs, no?
2: Mira, no, em vaig confiar. Mira que em van avisar, però em vaig confiar i és cert que a l'hotel em pots comprar uns de molt elegants, així, amb brillantets, roses...
3: €100
2: Exacte. No estic per gastar-ho i per passar un cap, tio, això.
1: No te'l regalen amb la cervesa, no?
2: No.
4: Ahir a dos, tres quarts de 12 encara era prou clar, vull dir que es podia anar pel carrer tranquil·lament de la nit, parlo, amb la llum solar, sí.
1: Doncs és el que tenen aquestes latituds del món a jugar aquesta final de la Champions. La primera que va guanyar el Barça, doncs no gaire lluny, tampoc.
2: A 3 hores amb cotxe.
1: A Suècia, 4-0 contra el Chelsea.
5: Digui que vol a tothom allà, sobre ets un èxit col·lectiu per vosaltres, per les que us han presidit, per les que vindran. Som-hi, Vicky, som-hi, som-hi, ben amunt, ben amunt, ben amunt. Ben amunt, Vicky, ben amunt, capitana, que sou campiones d'Europa. Ben amunt, Barça, ben amunt, que això és història. Ben amunt, ben...
1: Això era el 2021 a Göteborg, el 2023 a Eindhoven, amb la remuntada, amb els gols de Patrick Guijarro.
5: Ara sí, la copa és del Barça, ja la té la capitana Alexia. És hora d'aixecar-la ben amunt. Som-hi, Alexia, ben fort, amb orgull, i ben amunt! Ben amunt, capitana!
1: De Vicky Alexia, que l'aixecava a Eindhoven el 2023 i el 2024 a Bilbao.
5: I som-hi, Alexia, que demana que tot el públic es posi dempeus. Això és històric. Som-hi, Alexia, per tu, per totes vosaltres, per tot aquest Sant Mamés ple, per tot el barcelonisme. Ben amunt! Ben amunt, Alexia, ben amunt, capitana! Amb orgull que sou el Barça! Amb orgull que sou campiones! I per què aquí, avui, 25 de maig...
1: Acumulant Champions en la narració, la Laia Coll. Hola, Laia, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda, com esteu?
1: Molt bé. I tu, com estàs?
6: Bé, la veritat és que molt bé, ara mateix pell de gallina després d'haver escoltat aquestes tres Champions. Esperem que avui en sigui una de nova. Nervis, perquè queda molt poc perquè comenci la final, algú que hem normalitzat, però no deixa de ser excepcional. I alhora una sensació rara de nostàlgia de no ser a una final, la primera que em perdré del Barça, de no ser avui a Oslo, de viure-ho des de la distància, amb una samarreta del Barça posada, que això feia molts anys que no ho feia abans d'una final d'un partit, però amb ganes que comenci a rodar la pilota i tant de bo que avui podem celebrar la quarta Champions del Barça.
1: Es farà estrany això, Laia?
6: Molt estrany, la veritat és que sí, que es farà molt estrany perquè vam ser a Budapest, després vam anar a Göteborg, de Göteborg a Eindhoven, d'Eindhoven a Bilbao, l'any passat a Lisboa, i aquest any doncs no podem ser a Oslo, però està clar doncs que l'ocasió s'ho mereix i aquí estem ja menjant preparat per veure aquesta final i per animar el Barça.
1: La Laia que ha cantat les Champions guanyades i les no guanyades pel Barça, aquestes finals d'aquesta última dècada pràcticament prodigiosa del Barça, amb diferents entrenadors, però sempre al més alt nivell. Ens ha acompanyat també durant bona part d'aquestes trajectòries del Barça per la Champions, el Gerard Ballera. Hola, Gerard, bona tarda.
7: Hola, Xavi, bona tarda.
1: Creus que us deixaran mirar el partit amb tranquil·litat avui, aquesta petita criatura de nom Jan, que tindrà una tarda tranquil·la o no?
7: Amb tranquil·litat és molt dir, durant dues hores. Durant dues hores hauria de quadrar tot molt. Ho estem intentant, Estem intentant quadrar-ho tot molt, però saps tu, Xavi, que de vegades, per molt que ho puguis quadrar, no acabes de tenir tota la tranquil·litat que vols. Però en qualsevol cas serà una altra manera de veure-ho i estarem pendents, evidentment.
1: Quina final, Laia. Ara ho parlàvem també amb el David Mena, i vaja, amb la Soraya, amb el Pere i amb tots, que jo crec que trobes poca gent que tingui o que li pengi l'etiqueta de favorites a unes o les altres.
6: Sí, la veritat és que a mi em costa molt de dir-ho. Jo sí que posaria lleugerament el Barça favorit. Ahir escoltava el discurs que va fer Pere Romeu en acabar l'entrenament i deia, demà és un partit que hem de seguir fent el que hem fet aquesta temporada, no? Perquè el Barça ha arribat molt bé, té una trajectòria molt bona, però al final, avui que és el dia D, s'ha de fer la feina, perquè l'any passat a Lisboa, que el Barça sortia com a molt favorit davant l'Arsenal, aquell dia no van sortir les coses, és futbol i l'Arsenal et va guanyar la partida.

0: i que resoldrà per petits detalls, però veig, confio en aquest Barça, que aquest any sí l'aixecarà, perquè crec que està sent el millor equip no només d'aquesta temporada, sinó dels últims anys, i que mereix un altre Champions al seu palmarès.
1: Amb el masculí, Gerard, hem parlat molt del Barça, que ara ha fet de la necessitat virtut en el fet de treure gent del planter i donar-los galgons de gent important. Doncs diríem que en el femení es repeteix també una mica la història ara amb Clara Serra Jordi titular avui en una final de la Champions.
2: Sí, és una notícia excepcional, però vull recordar que és titular, però no perquè no hi hagi ningú més en aquesta posició, sinó primer perquè crec que tàcticament interessa Vera Romeu, situar una jugadora com ella al mig del camp, al costat de Patri Jarro, i després s'ho ha guanyat per davant de jugadores com, no sé, Vicky López, que és molt jove també, i la veritat és que està fent una temporada, per mi, Vicky, esplèndida, i avui és suplent, per tant, no és ni un regal ni una necessitat de dir, no, és que no hi ha ningú més, hem de posar Clara Serra Jordi. No, al contrari. Li dona continuïtat una mica al que li va servir a la tornada de les semifinals contra el Bayern, i a veure què és capaç de fer Serra Jordi, que sí que transmet molta tranquil·litat en aquests escenaris, eh? La vam veure contra el Bayern i la veritat és que com si n'hagués jugat 100 d'aquests partits. Avui és una final, però no sé, a mi és una jugadora que em transmet molta tranquil·litat a dins del camp, malgrat que tingui 18 anys.
1: Aquest plàning de dues hores que comentava el Gerard, Laia, una pròrroga te'l fot en l'aire, eh?
0: Vull dir que... Bastant. Per tant, si ho podem resoldre en 90 minuts, menys patiment també pels pares i per tots en general, no? Vull dir, ja ens va bé, no?, que ho resolguin en 90 minuts. La quarta, sí, que la canti ben fort al cel d'Oslo, la Clara, i feina feta, tu, i després també tenim feina amb el Girona.
1: Exacte.
2: D'entrada hi ha una cosa positiva, Xavi, i és que gairebé no te n'adones i el partit ja ha començat. Vull dir, falta només un quart d'hora i en les prèvies abans se'ns feien llarguíssimes, especialment amb la Laia quan érem a l'estadi. Faltaven 5 hores i dèiem, hòstia, encara falten 5 hores, i ara una mica més i dius, espera't, que encara no arribarem ni al xiulet inicial, eh? Vull dir que això ja és la primera gran novetat, que la prèvia se'ns ha passat ràpid.
1: Molt bé. Saps si us ha sortit un nen del Barça, Laia, o no, encara?
0: Bé, nosaltres, jo té tot el kit preparat. El kit el té, no se li poden comprar més coses del Barça, però que decideixi lliurement.
1: Sí, sí.
0: Per part meva no li puc, no, vull dir, no li puc posar més fàcil.
1: Clar, si avui Marca Renari crida, compta, eh?
0: No, això no. Ho deia més per l'altre sector de la família, que ja és de Girona, que també estan posant de la seva part i comprant-li marxandatge del Girona per a veure cap a quin costat es decanta, però vaja, la part de Barcelona estem fent la nostra feina també.
1: Que com diu,
0: però no, o sigui, el que pot triar lliurement, però hi ha límits, no?, vull dir, a la vida.
1: Bé.
0: Vull dir, pot triar si del Barça, si volgués, doncs el Girona també, però vull dir, no, del Madrid no se li permetia.
1: No se li permetia.
0: Tampoc de l'Olímpic, no?
1: Ai. Tarda nit intensa i complicada avui a Can Collballera.
0: Estem d'acord, no, amb això, vull dir, un fill del Madrid, ostres, l'estimaré igual, però clar, serà una mica complicat de gestionar.
1: Ai, se sap, eh? Això, com més ho dius, al final acaba passant, eh? Però vaja, no.
0: Vamos, deixem-ho estar. De moment, equipació del Barça posada per animar avui a l'equip de Pere Romeu.
1: Laia, Gerard, acabo dir-la tot el que pugueu. Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada. Pot-li, Clara,
2: vinga, Monel. Gràcies a vosaltres.
3: Vinga, ho intentarem per tu, va.
1: Segur que sí.
0: Una abraçada.
1: La Jacoll i Gerard Ballera en aquesta prèvia d'aquest Barça Olímpic de Lió. Anem a penals, Albert?
4: S'ha acabat el partit, però diria que ha revisat, demana una revisió al Barça, però és que jo no he vist res estrany. A veure, posa 0.2 al marcador i... Ok, sí, ja ho sé, perquè ha fet el servei de porteria directament de camp a camp, i això no es pot fer. Llavors planten la pilota a la mitja pista i el Barça...
1: Un canyardo ara, no?
4: Sí, però... és més difícil que la típica acció de l'embol que posen allà 6 tios a 2 metres amb els braços amunt. Doncs això, clar, és una falta a mig de la pista amb dos homes a la tanca i...
1: Bueno, posar-la allà i a veure si la toca algú i va dins, no?
4: A veure, Antonio, res, s'acaba el partit. Barça 2, Jaén 2. El segon finalista resoldrà la tanda de penals. El Barça ho ha intentat amb porter jugador. És cert que un porter jugador de molt control i de no arriscar per no, evidentment, perdre la pilota i encaixar un gol.

0: gairebé no ha tingut oportunitats. Anem cap a la tanda. La de fa unes setmanes la va guanyar el Jaén. Tant de bo hi hagi canvi d'escenari en aquesta semifinal de la Copa del Rei de Futbol Sala.
1: 11 minuts i comença la final de la Champions a Oslo Splash, a l'estadi, Clara.
2: No encara, hi ha seients buits, però déu-n'hi-do, va cadascú guanyant més color. A més, ara hi ha algunes cartolines de colors tant vermell i blau, tant pel Barça com també pel Lió, es dona aquesta casualitat, i també un color més clar de blau. Tindrem una mica de coloraina ara quan comença la cerimònia d'inauguració, que serà ben aviat.
1: Home, una cerimònia.
3: Bé, sí,
4: molta gent, molta gent al voltant de l'estadi.
3: Dedicada al Molló.
1: Jo només faria la cerimònia i ja està. I ja, ja
4: té bona pinta. Cap a casa. Té bona pinta, segur. Amb tambor, home, segura.
2: Ja. Altaveus.
1: Si a tu alguna cosa no et fa bona pinta, l'Eix em preocuparia, clarament. L'home optimista per excel·lència. Minut i tornem.
5: Les nits especials tenen un sabor únic. El del sushi de Matlleu Origen. Elaborat cada dia amb recepta del xef Hideki Matsuhisa, distingit amb una estrella Michelin i preparat amb tonyina vermella amb alfagó i ingredients frescos de primera qualitat. Lleuger, saborós i preparat per gaudir-lo en qualsevol moment. És un sushi de Champions. Descobreix-lo a Matlleu Origen.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
7: Perfecte.
6: Arribarem a tot?
7: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
10: La final de la Champions femenina juga RAC 1 és una gentilesa de Matlleu Origen i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: 9 minuts i les 6, 9 minuts i comença la final de la Champions Barça Olímpic de Lió, 11 del Barça. Pau.
11: Catacoll a la porteria, Brooks lateral esquerra, una balla lateral dret, Mampi León, Irene Paredes a l'eix de la defensa, mig del camp, Patri, Alexia i Serra, Jordi al davant, Salma, Peyor i Graham Hansen.
1: I 11 de l'Olímpic de Lió.
11: Eller a la porteria, Batxan lateral esquerra, Lorenz a lateral dret, Engen i Renard com a parella de centrals, mig del camp, Johannes, Capes i Dumorné, al davant, Brand, Hegerberg i Bechó.
1: Qui s'ha apropat a la posició de comentarista de RAC1, Clara?
2: Ara Laia Bonals, la companya del periòdico.
12: Hola, Laia. Hola, bona tarda.
1: Bona tarda. Com esteu? Com estàs? Com ho veus, això? Res, ara ja queda... Queden 8 minuts, ara ja tot el que hem dit ja no val per res gairebé, Laia.
12: Cada cop més nerviosa, t'he de dir. Jo he començat aquest matí molt tranquil·la, no m'estava inquietant per res la final, dic, va, ja arribarà, i ara ja he arribat i ho estic passant una miqueta malament, però bueno, confiança absoluta.
1: Ah, difícil dir qui és favorit, no?
12: És que és una final molt 50-50, perquè realment arriben els dos millors equips d'Europa en potser dels seus millors moments, perquè l'Olímpic de Lió ha hagut d'anar creixent durant la temporada i el Barça al final és el Barça, sempre ha de ser un dels favorits. Per tant, no et sabria dir qui és el favorit ara. Tots sabem qui volem que guanyi avui.
1: Què et sembla l'11?
12: Bé, és el que esperava. Sí que m'ha sorprès, entre cometes, l'opció de Salma per Pina, perquè, per exemple, jo a l'11 prèvia havia posat tal qual el que ha fet Pere Romeu amb Clàudia Pina com a extrem, però em sembla l'opció més vàlida i també més raonable pel partit que et trobaràs, amb una Clara Serra Jordi que t'aguantarà bé la pilota al centre del camp, amb una Salma molt bé físicament que et pot ajudar molt a obrir el camp. Per tant, 11 de gala, 11 perfecte, i a veure si traiem profit d'aquest 11.
1: No és mal hora pels que escriviu, perquè hi hagués una pròrroga, Laia, no?
12: Home, no, gràcies. Si puc evitar-ho, ni pròrroga ni penals, vale? No ens vulguis aquest mal, però tenim temps per escriure, però s'han d'escriure moltes peces després, això ja no és només de fer la crònica i prou. Per tant, jo si ho fem els 90 i a la mitja part ja anem 4-0 a favor del Barça, ho tenim fet.
1: Exacte, per tenir ja el 3 quarts fet, no? Que només hagis d'acabar d'afegir alguna col·legiadora
12: allà al final. Exacte, només afegir l'aixecament a l'Alexia Putelles i ja ho tenim.
1: Doncs Laia, gaudir-la i a treballar-la. Moltíssimes gràcies.
12: A vosaltres.
1: La Laia Bonals, també des d'aquesta posició de comentaristes de RAC1 a l'Uleval Stadium. Com van els penals, Albert?
0: 2-2, màxima efectivitat. Ara el tercer penal, primer xut al Jaén, i va Joao Salla, sota pals, Didac Plana, havia començat Miquel Feixas, ara Didac Plana, que bota sobre la línia, col·loca la bola Joao Salla, el tercer penal pel conjunt andalús. De moment, els quatre molt ben xutats, impossible pels porters, i va el Brasil, eh? I va Joao Salla, agafa molta... a molta cursa, molts metres, ara s'aproxima la pilota amb cama dreta, gol, fort pel mig, impossible per Didac, 3-2, guanya Jaén.
1: Anda de 5, eh? Venem això, Albert?
0: De 5, sí, sí. Però jo veig, intentaré que, perquè passi bé, l'escenari diferent del que estic veient, que és que els jugadors del Barça els veig tensos i amb cares a, vaja, mirant el parquet, en canvi, els de Jaén, on fire. A veure, Pito. Cama dreta. I va Pito. Pito atura el porter. Doncs mira, no ha funcionat. Atura Pito. Ai, atura el porter de Jaén. Atura Espíndola. És que només amb l'expressió dels dos equips arribant a la tanda de penals ja s'intuïa que... vaja, que Jaén tenia un punt més. A més, els penals s'estan xutant a la porteria on hi ha la majoria d'aficionats del Jaén. Quart penal. Ja canvia la porteria. Doncs no, finalment serà... Didac Plana, que jo crec que li ha dit al Miquel. No, vaig jo. Estic amb confiança i va a Eloi Rojas, 3-2 per Jaén, quart penal. Col·loca la bola. Va, noi. Col·loca, la recol·loca. No aconsegueix que es...
1: Va, noi, home, no bufa el vent en un pavelló.
0: A veure, Rojas... Didac, a veure si la pot aturar el porter del Barça. I va Rojas amb cama dreta. Gol. Molt fort pel mig. Una altra vegada Didac es mou cap a la seva dreta. Impotència pel porter del Barça. I ara Sergio González ha de marcar per arribar al cinquè penal. Si falla, Jaén finalista. A veure, col·loca la pilota. Espíndola juga el seu paper. Va un pal, va l'altre, col·loca la porteria. El jugador del Barça ja preparat. Un altre jugador que xutarà amb cama dreta. A veure, Sergio González. I va Sergio González. Gol. Forta a l'escaire. Marca Sergio González i pot ser penal decisiu. Xuta Jaén. Si marca, es classifica. Si no marca, el Barça encara tindrà una última bala per seguir allargant la tanda de penals. I va Alejandro Lemine. A veure... Col·loca la pilota, també sembla que té uns quants...
1: Feixes a la porteria.
0: Sí, feixes, hi ha hagut canvi. Els jugadors de Jaén li estan dient que ha mogut la porteria o la xarxa. Què s'està queixant ara? Es queixen que crec que la porteria no està ben col·locada. Doncs, vaja, jo la veig a la línia. Vull dir, no sé exactament què s'està queixant el jugador de Jaén. Va, noi, que comença la final de la Champions. Doncs va, mira, va cap a la seva... cap a la seva posició i veu groga. A veure, el penal que pot ser decisiu de Jaén. Sota pals, Miquel Feixas. Va dreta, esquerra, va botant sobre la línia el porter del Barça. I va Lemine, el xut amb la dreta, gol, marca Jaén, es classifica per la final de la Copa del Rei. Al Barça se li escapa el segon títol, també als penals, també contra Jaén. Ja no pot guanyar la Copa d'Espanya ni la Copa del Rei. S'haurà de centrar, evidentment, en la Lliga i en classificar-se per la Lliga de Campions.
1: És Albert, fins ara.
0: Fins ara.
1: Jugadora ja sobre la gespa, Clara.
2: Acabant l'himne de la Champions, ara mateix sobre la gespa de l'Uleball Stadium, després d'aquesta cerimònia d'inauguració, d'obertura, amb els escuts, amb música, aplaudeixen les jugadores, aplaudeix la graderia de l'estadi ple, pràcticament de gom a gom, em quedo amb la cara i el sospir i el somriure d'Alexia Putellas just abans de sortir al terreny de joc. Potser avui és la seva última final amb el Barça. Tant de bo no fos així, però si ha de ser així, que sigui amb una victòria. La seva cara, sens dubte, és de jugadora amb moltíssimes ganes d'un dia més fer història amb la samarreta del club de la seva vida. Salutació entre les futbolistes. Ara serà el moment de les abraçades entre totes elles. La copa que se l'enduen ara mateix de la gespa perquè ja no la miri ningú més, la toqui ningú més fins que acabi el partit, tot a punt a Oslo.
1: Però això em passava el parc de les Glòries a Barcelona, que s'ha instal·lat pantalla gegant. Allà tenim el Joaquim Caral. Hola, Joaquim, bona tarda.
3: Hola, Xavi, bona tarda.
1: Quanta gent, hi ha gent, ja s'ha animat la
3: doncs
1: cosa.
3: Sí, s'ha animat. Al principi fa 3 quarts d'hora semblava que no hi hauria molta gent, bàsicament perquè feia moltíssima calor, però ha baixat una mica i ara aquest parc està absolutament ple i és un ambient molt, molt familiar. Però tenim també a la penya dels Almogàvers, ara sóc amb el seu president, l'Albert. Albert, com van els nervis?
13: Home, sempre en una final sempre hi ha nervis, no?
3: Avui teniu la feina d'animar tot aquest públic des de la vostra penya.
13: Home, tenim doble feina, perquè en tenim uns quants que estan allà a Oslo a la final, que posaran color i animaran des d'allà, i nosaltres que hem vingut a donar caliu aquí també.
3: Quin pronòstic fa d'aquest partit?
13: Home, jo crec que guanyarem, no?
3: Perfecte, moltes gràcies.
13: Gràcies a vosaltres.
3: Ja veus, Xavi, aquest Parc de les Glòries estarà ben animat amb els Almogàvers i més de, jo diria, entre 2.000 i 3.000 persones segur que hi són aquí, veient a la pantalla gegant.
1: Doncs punt de connexió que tindrem també amb el Joaquim Caral en aquest Parc de les Glòries a la ciutat de Barcelona, amb pantalla gegant per veure aquesta final de la Champions, aquest partidàs.
2: Potser es troba Txernogorchevich, que l'altre dia, quan vam parlar amb ella, ens va dir fora micro que potser hi anava.
1: A la pantalla gegant, eh?
2: Sí, sí, sí, perquè estava a Barcelona aquests dies, bé sovint, ja acaba la temporada, i va dir que li venia de gust veure-ho amb els aficionats a la pantalla gegant, que veuríem si ho faria o no.
1: Molt bé, doncs mira, que la busqui. A veure si...
3: Sí, la buscarem.
1: Hi ha poca gent, Joaquim, per tant...
3: Sí, serà com buscar Wally, una mica, però bé, ho intentarem.
1: Ves cridant el nom més curtet. No, sí. No n'hi haurà moltes.
2: Anna Maria.
1: No n'hi haurà moltes. Tu crida el cognom millor... Sí. Perquè jo crec que n'hi deu haver una en tota Glòries que es deu dir així. I si es digués Pérez, ho tindries més complicat. Però un Txernogorchevich jo crec que és fàcil.
3: Ho intentarem.
1: A veure si la trobem. Va, que fan pinya les jugadores del Barça, les jugadores de l'Olímpic de Lió. Del que hem dit ja no val res, ara val el que facin els 90 minuts o 120, o vés a saber si amb tanda de penals, per ser campiones d'aquesta Champions 2026 a Oslo. Cansaria la bonic Oslo.
2: Sí, tant, que bonic. Compte enrere. 5, 4, 3, 2, 1. Xiula, Tess Olofsson, comença la final de la Champions 2026 entre el Barça i el Lió. Tant de bo podem cantar un ben amunt. Avui seria preciós a Noruega. Primera possessió pel conjunt francès. La pilota dividida, cau Alexia. Hi ha hagut falta. Falta clara de Hips sobre la capitana. I com és habitual, el Barça començarà atacant a la nostra dreta, que és on hi ha més aficionats del Lió. A la segona part, per tant, atacarà el gol tenyit de blaugrana amb la major part dels aficionats, amb també penyes, les Mugàvers, totes unides fent força, etc. Servit la falta ja al Barça, la baixa al mig del camp. Hips a la dreta, tocant el Lió, intentant sortir des del darrere. L'avantatge però és per Patrick i que recupera pel Barça, que és tan Brooks. I Brooks, que què farà? Decidirà començar un altre cop? Sí, cap enrere. Per Catacoy, majoria culer a la graderia, Pau.
11: Primers crits de Barça, especialment arrencats des de darrere la porteria que defensa Catacoy, a l'altra porteria on defensa Edler pel Lió. També hi ha una bona representació del conjunt francès, però també veiem algunes samarretes blaugranes en aquesta zona de gol majoritàriament francès.
2: Compte que arrencava la moto baixa, que bé. Guillem Hansen en accions defensives, compte que té camp per córrer, ara salva Parayuelo pel mig, es desmarca Pallor, Parayuelo s'ha dormit, arriba per darrere Dumor, n'ha estat més i esta demana falta a l'aragonesa, jo crec que li ha robat la cartera de forma neta, intenta sortir el Lió des de la dreta, bona pressió de Brooks, es supera però de primeres Lorenz s'equivoca, compte, recupera el Barça, Serra Jordi, ui, no s'han entès, s'han precipitat, ja estem perquè eren 4 contra 2 contra 3 pràcticament del Barça contra el Lió, però Serra Jordi aquí ha intentat combinar amb Salma, no està bona, la passada tot i així la regala ara el Lió, just davant la zona de l'àrea tècnica de Giraldes, servirà de banda, on abatlla.
11: Dona ànims a les seves futbolistes el tècnic gallec Jonathan Giraldes després d'aquesta pèrdua de pilota de l'Olímpic de Lió.
2: Servirà Ona, busca una sòcia on la troba, finalment intenta trobar a Pallor, pressionada per Engen, ve Pallor de cara amb Hansen, ve Serra Jordi a la dreta per Ona, la passada a l'espai per Pallor no és bona, aquí de curta, l'avantatge és per Ingrid Engen, que fa patar la pilota a les cames de la davantera polonesa, servei de banda, tant de bo avui sí, Pallor, tant de bo avui sí, guanyi per fi una Champions, perquè són 5 finals perdudes, eh?
4: Esperem que sí, que trenqui avui la maledicció. De moment, imprecisions, en aquests primers minuts de la final. Nervis tant a la banda del Barça com a la banda de les jugadores del Lió.
14: Sí, una mica precipitada, Salma Parayuelo, aquestes dues accions que eren bones perquè l'Olímpic de Lió havia comès errades en aquest inici de partit.
1: Els dos entrenadors amb barba i amb samarreta blau marí de màniga curta. Però clavats, sí, sí.
2: Sí, molts anys junts.
14: Si és un blau marí, més blau marí el de Giraldez,
2: sí,
14: i més
2: negre,
14: més
2: Pere
14: negre
2: Romeu, Pere Romeu. Romeu. Sí, sí. Sí? Sí, sí, potser la tira enganya. O potser nosaltres ens enganyem directe al sol. Ui, compte ara el xoc entre Pallor sí. i Baixa. Falta de la polonesa, que parla amb l'àrbitre. Es recupera ja la lateral esquerra del Lió, que normalment ha aconseguit frenar molt bé Graham Hansen. Fins i tot també a Bilbao, encara que el Barça guanyés. És una gran lateral.
1: Marca, però, el to aquests primers 3 minuts. Jo he pensat en la falta d'Alexia. Ara aquesta falta de Pallor ja... Ja veus que és una altra cosa diferent a la que juga el Barça normalment al llarg d'una temporada.
2: Sortint Ingrid Engen, que va començar a jugar de central amb Giraldez quan Mapi es va lesionar, i aquí s'ha calat, ara el Lió. Passava l'espai buscant a Hergerberg, l'avantatge ha de ser per Catacoy, que surt, no es complica la vida, ha intentat enviar-la el més lluny possible, però ha fet una mica de misto. Servei de banda a la zona de 3 quarts, costat esquerre de l'atac francès. Primers 4 minuts, 0-0 a Oslo. S'obren amb calma, Selma Baixa. Demana algú que s'acosti, ho farà Du Mornay. Una de les jugadores més perilloses d'aquest Olímpic de Lió, segurament. Du Mornay enrere amb Renard, xiula l'afició del Barça. Renard, la passada no era bona, evita que surti, però Baixa. La lluita Patrim, Du Mornay, demana en mans de Johannes, dona xiula l'àrbitre. Johannes encara avança, la passada a l'espai per Jule Brandt. Posa bé el cos, zona batlla de meravella. No et compliquis, zona enrere amb Paredes, i Paredes que l'escup cap endavant, es menja el bot, Baixa, compte que la recull Eva Pallor, es frena Eva Pallor, molt bé, regirant-se, frenant el joc, compte que després una mica més no s'entenen amb Serra Jordi, arrenca Serra Jordi, que bé, ho fa això, la de Llinars, està sola a la banda, si la veuen Brooks, no la veuen, gira el joc, però Alexia, a Mapi León, calma el joc al Barça, possessió per les de Pere Romeu.
0: Que és, ha de ser una de les claus del partit, aquesta gestió de la pilota del Barça, que entengui bé l'equip de Pere Romeu, quan cal accelerar, quan cal frenar accions, que el partit no es torni d'una anada i tornada constant.
2: Hi ha hagut ara una falta sobre Salma Parayuelo, l'ha xulat Tess Olofsson. Veurem si juga en curt Mapi o si la penja, que és el que farà, perquè Paredes s'incorpora cap a la zona de l'àrea.
11: L'Uleval Stadium, que és pràcticament ple, alguns seients buits, però majoritàriament ple aquest estadi de vores 27.000 espectadors de capacitat.
2: A veure, sis de la primera. Ivan Mapi i Hansen, una falta molt a prop del cercle central, bastant centrada, una mica més cap a la banda esquerra atacant del Barça. Aplaudeix l'afició, la penjarà, veurem si Irella amb la dreta o Mapi amb l'esquerra. Diverses futbolistes incorporades per rematar, però sabem que el Lió... Precisament Renardo es baixeta. La penja Mapi amb l'esquerra cap al segon pal. Intenta rematar l'Alex, la pilota que caurà bombada. Intenta rescatar la Paredes, no se'n surt. Es porteria pel Lió. Primera aproximació del partit en aquesta falta lateral pel Barça.
15: Els dos entrenadors volien un partit controlat i de moment massa errades no forçades per les dues parts.
2: Servirà la porteria la capitana històrica Wendy Renard. Totes les finals amb el Lió. Ahir a la Fanzone feien un test també, quants minuts havia jugat? 11.000, més d'11.000 minuts a la Champions. Bé, una borrada.
0: La segona màxima golejadora del Lió a la sí, Champions aquest any.
2: Sí, imagina't. I ara falta d'una batlla al mig del camp. Intentava servir ràpidament Baixa, no ho ha vist clar. Ho farà Ingrid Engen, l'ex blaurana. També partit especial per ella avui. A l'esquerra en Baixa. Davant té Graham Hansen. Posa la cama a Graham, la pilota li cau a Engen, que la regala cap endavant. L'avantatge de ser per una batlla, per Paredes, compta que una mica més es fa un embolic. La pilota que surt fora de banda, lateral per l'Olympique de Lió.
14: Veig els dos equips com molt nerviosos en aquests primers minuts, perquè no tenen el control, perquè s'estan acabant de trobar.
2: A veure, Du Mornay al mig del camp, bona la pressió de Serra Jordi i Patrick Guijarro entre les dues, al final però se l'emporta Du Mornay, la passada a l'espai buscant a l'arribada de Bexo. L'avantatge és per Catacoy, que bloca sense problemes i planta la pilota ja a la gespa per servir en curt.
15: Crec que aquests nervis és degut també al respecte que es tenen els dos equips
14: ser.
15: I totes les jugadores, que saben que davant tenen un rival de molt de nivell i cap de les dues volen cometre aquest error o arriscar-se a llançar-se la pilota a l'espai i intentar fer una ocasió deixant espais per darrere de l'esquena.
1: Hi ha molta ombra de jugadores amb jugadores, eh? Veiem clar a Serra Jordi que Johannes no la deixa ni respirar ni 10 metres.
2: Llàstima, espera, havia sortit molt bé el Barça amb Paredes trobant a Patrick per dins. La passada a l'espai però per Pallor, que no ha estat bona, l'avantatge està per la defensora del Lió. que intenta sortir ara amb Dumorné, posa el cos Brooks, també pati la passada d'espai per Hegerberg, que van fora de joc, i havia fora de joc, en tot cas havia arribat abans Catacoy, no s'havia complicat la vida, però l'ha assenyalat l'assistent i també l'àrbitre.
14: I li està costant molt al Barça trobar Alexia Putellas, que de moment no l'hem vist en 8 minuts a la final.
1: No, té a Hibs a sobre, en la majoria d'estona que el Barça té la pilota. Hibs, que per qui estigui una mica despistat, és la jugadora que abans coneixem com a Horan, Lindsay Horan, que es va casar, ja sabem, als Estats Units, que les dones agafen el cognom dels marits, però que és una futbolista que amb el pas del temps cada cop ha anat tirant més enrere, una futbolista molt arribada a l'àrea, però que aquest any està fent més de pivot defensiu que no migcampista amb arribada.
2: Juga l'Olímpic de Lió, Renard ha de retrocedir enrere amb Endler, la portera aixeca el cap, té al davant Parayuelo pressionant, té la meva amb Renard un altre cop, Endler ara amb Engen, que surt de l'àrea. S'acosta Johannes per rebre, però estava ben perseguida per Serra Jordi, qui rep és Julebrand. Ara sí, de cara amb Johannes. Duel de joves, Johannes i Serra Jordi. Les dues lluitant per la pilota. Johannes aconsegueix combinar amb Julebrand, però se li escapa el control. Era baixa, perdó. Demana Graham, que l'última en tocar havia estat la lateral del Lió. L'àrbitre no ho ha considerat així, és pilota pel conjunt francès. Ara sí, Julebrand anant cap a dins. No li fa falta a Graham, recupera. Sí, finalment sí que la xiula. Ha trigat a xiular la Tess Olofsson. La falta de Graham, crec que sí que li dona una petita puntada a baix.
14: Sí, és falta.
15: Poc temps dura la pilota a les centrecampistes dels dos equips, eh?
2: Sí.
15: I circula una miqueta amb la línia defensiva. Quan intenten connectar amb el centre del camp dels dos equips, estan molt a sobre amb l'1x1 amb les jugadores del centre dels dos
14: sí,
15: equips.
14: Sí, perquè estan fresques i ara es poden pressionar molt bé, però a mesura que passin els minuts, compte.
2: Que bé ho ha fet el Barça. Ha sortit de nassos, ha aparegut ara Salma Parayuelo al mig del camp. A la dreta la demana ja Graham. No li passa la pilota, però Salma, que se'n va cap a dins. Encara Salma a la frontal, s'ha complicat la vida. Salma cau a terra, demana falta i no hi ha res. Li diu Renard que s'aixequi. S'ha equivocat aquí Salma, eh? Perquè estava sola a la dreta demanant-la ja. Graham, que ara li recrimina la seva companya.
14: Està triant malament, no?
2: Que no hagués obert a la banda. Aquí s'ha equivocat. Aquí ha anat molt cap a la direcció ària. Graham està molt sola, la demana constantment.
15: Per mi, aquí és la diferència entre Salma i Pina, eh? O sigui, jo crec que Salma està al partit per una altra posició, té unes altres característiques. Aquí sí que Pina ve molt bé a rebre entre línies i té aquesta continuïtat de connectar molt bé amb altres companyes, i Salma es tira molt bé i pica molt bé l'espai. Jo crec que per aquí és la decisió diferent d'una i l'altra jugadora.
16: Sí, jo crec que seria millor que la deixés anar ràpid i anar a buscar ja la profunditat, com diu la Soraya.
2: Ara ho intenten amb Salma per l'altre costat. El duel amb Lorenz la guanya lateral del Lió. Reinhard, està molt sola Dumorné. Controla Dumorné, no, se li escapa el control. Bé, Mapi, anticipant-se, rep Alexia. Alexia al mig amb Patri. Orientant el joc, ara sí, cap a la dreta. Patri sí que té clar on l'ha de passar. Llàstima que el control de Graham no és bo. Graham, no hi ha falta, recupera bé Graham. Davant baixa, avança Graham, ja s'acosta dins l'àrea, ja és dins. Graham, enrere, arribarà Alexia. Cap a dreta, fora! La primera de la capitana, la primera que ha pogut agafar Graham Hansen, ha arrencat la moto, ha arribat dins l'àrea, ha vist bé l'arribada d'Alexia, que amb la dreta, que és, espera, vam dir que és bona, però no és la tan bona d'Alexia, ha rematat una mica mossegat, perquè també tenia una jugadora molt a sobre, ha sortit prop del pal esquerre de la porteria d'Endler.
11: Es posava les mans al cap, es lamentava Alexia després d'aquesta oportunitat, aplaudia des de l'àrea tècnica el tècnic Pere Romeu.
1: Sembla com si no s'hagi atrevit amb la gardela o potser la tenia molt forçada.
14: Sí,
1: no?
14: Jo crec que arribava molt forçada, perquè la passada enrere de Graham és un pèl fluixa, un pèl tova, no va prou tensa, i Alexia no arriba amb tant avantatge com per poder donar força a la rematada, però de moment interessant que el Barça hagi fet la primera rematada del partit, perquè crec que aquests primers 10 minuts són més del Lyon que no del Barça.
2: Ara ha jugat de memòria, Alex s'ha equivocat i ha enviat la pilota directament als peus de Batxa, pensant-se que hi havia Graham. Recupera però el Barça, deia Soraya.
15: Que dic que molt bé Hansen amb aquest 1-2 que tenia, que ha superat amb certa facilitat per arribar a l'àrea línia de fons i ficar aquesta pilota enrere, que és una molt bona sensació per la jugadora noruega.
2: Té la pilota Catacoy, primers 13 minuts a Oslo.
11: Hi ha molta afició noruega aquí a l'estadi Ullevål Stadion, n'hem vist a l'arribar, tot i així criden Barça, Barça, malgrat no ser de Barcelona, avui majoritàriament afició blaugrana, empenyent l'equip de Pere Romeu, de moment prou tranquil l'entrenador blaugrana des de la zona tècnica.
1: Ui, com criden això, Pau?
11: Barça, Barça.
1: Sí.
2: Ara, falta de Patri sobre Hips, perillosa. Compte que la podrà penjar el Lió.
11: Què vols dir?
1: Ara que ha sentit amb energia. Barça, Barça.
11: Barça, no?
4: Compte aquesta falta, eh?
2: Sí, és perillosa. Sí, sí, sí.
4: Falta tres quarts.
14: Ah, ho deies, el tu diràs, tenen, no? La pilota aturada són perilloses, no?
4: I no només rentadores, tenen baixa que amb l'esquerra les posa de meravella.
2: Es prepara baixa, també Jule Brand, en aquest cas amb la cama dreta. Dues futbolistes a la barrera. Salma i Graham. La penjarà baixa. Cap al segon pal, arriba Renan molt sol al remat. Que entra l'aturada de la segona. I el gol. El gol del Lió. Marca Hips, que recull la rematada de primer de Reinar. Demana alguna cosa el Patrick Carra, reclama alguna cosa.
11: Emprenyadíssima Patrick, ha anat directament a buscar l'àrbitre, protestant. Veiem aplaudiments d'Ona Batlle, per exemple, animant a les seves companyes.
2: Marca el Lió el primer de la tarda, ho avisàvem, aquestes faltes són perilloses. Ha rematat molt sola, però molt. Wendy Reinar ha reaccionat bé, cata coi de primeres, però la pilota l'ha deixat completament morta a l'àrea petita, i remata després Hips a plaer per marcar el primer. 0-1 de moment el Lió, que es posa per davant en aquesta final d'Oslo.
1: Fora de joc, jo crec que ni una ni l'altra.
16: Sí, la segona.
1: A veure si ens aturen la imatge. A la primera segur que no, la primera rematada. Fa una gran aturada a cada coll a la primera rematada de Renard.
4: I guanya molt fàcil la partida de Renard a Paredes per fer la primera rematada. Cata coll, està increïble perquè li remata de molt a prop la capitana de l'Olímpic de Lió, treu una mà boníssima, però després Hips arriba abans que qualsevol jugador del Barça, ja ho dèiem. És una de les armes del Lió, i l'equip francès l'ha aprofitat per...
1: Sí, jo pensava que Patri no demanés algun bloqueig, alguna acció com aquesta. A mi no m'ho ha semblat.
15: A mi tampoc, i estava molt sola, tant Hips com Dumornay, al segon pal. És a dir, no només Renard, sinó dos jugadores més de l'Olímpic de Lió a l'àrea petita, pràcticament soles, per rematar aquesta segona acció.
2: A veure si hi ha sort.
1: Gol check.
2: S'ho estan mirant.
14: Jo la primera crec que la trenca Alexia, el primer pal.
2: Sí, no, jo crec que el primer no és. Jo crec que si és algun, és el segon.
11: A veure què diu el belga des del bar.
2: A veure, compte, eh? Ai, que tindrem fora de joc. Ai, que tindrem fora de joc. Fora de joc. Fora de joc. Fora de joc. Aplaudeix o celebra com un gol l'afició del Barça. Tranquil·litat i bons aliments. El gol no puja. El marcador fora de joc. Entenem, ara veurem la repetició.
14: No, jo crec que és la segona. Jo crec que és la segona. A la segona és claríssim. És claríssim.
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, ara sí que és claríssim, però no ho deies fa 10 segons.
14: Entre d'altres coses, perquè no ens han ensenyat una repetició en condicions.
2: Val.
14: Fins ara.
2: 0-0. El gol no posa el marcador.
14: Sí, sí. Bon avís, eh?
2: Exacte.
11: Sí. I ho han explicat pel videomarcador, que la dorsal número 10, ho deia textualment, estava en posició antireglamentària.
1: Doncs celebrat com un gol, com ha de ser, perquè ja es veia el Barça amb l'aigua a casa amb aquest 1-0. Doncs per sort era fora de joc, però com bé diu la Soraya, s'hauran d'ajustar bé aquests marcatges.
2: Sí, sí, sí. I a més el Barça està un pèl descol·locat, perquè ara Salma està a la dreta.
14: Sí, a mi no m'està agradant aquests primers minuts de Salma, la veritat.
4: No, i jo, ja no només de Salma, Aleix, o sigui, jo crec que el Barça en general no, de moment no està còmode sobre la gespa de l'Oleval Stadium. De moment, qui té més el control del partit, per molt que el Barça tingui més possessió de la pilota, és el Lió. S'està jugant més al que volen les franceses que no al que volen les catalanes.
15: Sí, jo crec que a més aquest gol no ha ajudat gaire al Barça, la confiança de les jugadores del Barça.
14: I ara estem veient una cosa estranya, que Salma fa de nou i Payor va a l'esquerra. No sé si és puntual, però han canviat la posició.
2: Jo diria que és puntual, però com que Salma estava a la dreta, una mica s'han hagut de reajustar com han pogut, per no haver de fer un sprint fins a l'altre costat, deixar el costat dret completament lliure, i que Payor ha decidit ocupar aquest lloc. En tot cas, juga Ingen. A camp propi. No ho veu clar? Doncs enrere, Mendler. Mendler en curt, amb Wendy Renard, la capitana, a l'esquerra amb Johannes. Johannes supera Serra Jordi, avança Johannes, ha passat de l'espai per Heger Pérez, bona compta, que li podria guanyar el duel Paredes. Molt bé, Paredes s'ha anticipat, enrere amb Catacoy, pilotada va, avantatge a prop per Wendy Renard.
4: Bé, Paredes en aquesta acció, no arriba al control Heger, després protegeix bé l'esfèrica a la central basca del Barça.
2: Un altre cop intentava un desplaçament enllà Renard, ara no s'ha entès ni amb Jule Brandt, que és qui venia a buscar-la, ni tampoc amb Hegerberg. La pilota arriba als dominis de Catacoy, 18 minuts, 0-0, però el Barça ha tingut el primer surt amb aquest gol anul·lat per fora de joc de Hips.
16: El Barça hauria d'intentar, per mi el primer pas és aconseguir fer una circulació llarga al camp contrari, que no ho hem vist de moment en gairebé 20 minuts de final. El Barça a vegades veu espais a l'esquena de la defensa i per mi s'està precipitant, volent atacar massa ràpid quan supera la primera línia de pressió del Lió.
15: Perquè la clau és que Patri Harra...
2: Espera, Patric... que s'adon Renan, compta Pallor, Pallor, la pica Pallor, fora! No et crec, Pallor! La passada d'Alexi a l'espai per Pallor, s'adon moltíssim Renan, guanya per velocitat Pallor i la pica per sobre Ender, que era l'opció correcta, però l'ha tirat un pèl al costat, ha tocat el lateral de la xarxa, la veia dins, veia el primer.
16: Renard també és d'aquestes que no s'equivoca mai, perquè li ha fotut l'esbroncada a la portera, que dius, home, noia, una mica de mandra de córrer en aquesta pilota a l'espai, també.
15: Li estava demanant que sortís ella, sí. Li estava dient, sí, surt tu, i ell li estava dient, escolta, que no arribo, sí.
14: I ara, veient el final de l'acció, és fàcil dir-ho, però Pallor podria haver retallat, podria haver...
2: Però venia la pilota votant, un pèl difícil, també.
14: Sí, però no sé, ara és més fàcil dir-ho, perquè tenia espai per fer el que volgués
16: no,
14: i temps, també.
16: No estava mal decidit, perquè té qualitat de sobres per fer-ho, no acaba executant també, però sí que és d'aquelles accions que en una final no es poden perdonar. Sí, ha anat de mig pam,
2: Uf, i veiem
11: un gest de satisfacció de Pere Romeu amb aquesta passada a l'espai que ha acabat passant i li ha arribat a Eva Pallor.
15: Jo crec que aquí el Barça no aconsegueix tenir aquesta possessió perquè tampoc troba l'espai buit amb les centrecampistes. Llavors, Patri Harro està apareixent molt poc. Alexi, ara hem vist que aquesta acció de passada a l'espai a Pallor perquè era la solució que tenia i que crec que també és mèrit de l'Olimpí, que està molt a sobre, pràcticament fent marcatge individual a les tres migcampistes del Barça.
2: I tornava el Barça, ha posat un servei davant d'Alexi, prop de l'línia imaginària de la frontal, al costat esquerre, i anirà Brooks. Vida la primera, Brooks, intentant trobar a Pallor dins l'àrea, no ha estat bona, s'ha anticipat Johannes, intenta sortir Lió, ui, la falta, la càrrega des del darrere de Mapi sobre Hegerberg, la xula Tess Olofsson, pilota pel Lió.
11: S'havia endut la pilota a Mapi i l'àrbitre Tess Olofsson li ha anat a dir-li que la retornés ràpidament.
2: Servirà Renard. Mira, ens ensenyen els ninotets.
16: Ah.
2: I tant.
16: Ja ho deia l'Aleix.
14: No, amb aquesta repetició es veu clarament, clar.
2: A veure, el passada en llarg, l'avantatge és per Catacoy. Bloca l'esfèrica a la portera, Balear. La planta. Jugaran curva amb Paredes o què? No ho té clar. No, amb Mapi. Obrint-se bé cap a l'esquerra. Mapi amb Pallor... de seguida per Renard, Pallor de cara amb Salma, torna a equivocar-se Salma, recupera Lió, compta Hegerberg, bé, Mapi llançant-se a terra, l'envia directament a fora i a més ha pres mal perquè sí. Crec que Hegerberg se l'han portat per davant de forma involuntària, però...
11: Protestava Pere Romeu, ha preparat l'assistència mèdica per si cal atendre Mapi, sembla que s'aixecarà.
14: Cop a la cara, una bona plantofada sense voler, s'ha endut Mapi.
2: Que servei de banda, favorable al Lió.
16: És una final de Champions, això... Quan sigan, jugues contra la Lama no passa.
15: Correcte.
16: I amb el fet que hagi acabat sent fora de joc, donem-li mèrit a l'aturada de Catacoll, perquè sí, la primera rematada de Renard sí que era vàlida, sí, per sí. Tant, de moment,
2: ui,
16: Catacoll que sí que ha salvat el primer gol del Lió.
2: S'ha equivocat aquí, Patri, per un moment he pensat que potser podia connectar amb Pallor, però la passada ha estat molt dolenta, directament a fora.
15: Crec que el Barça hauria de tenir una miqueta més de paciència, de treure Lyon a camp propi, que al final és una característica molt, molt diferent al que ens està acostumats al Barça, que normalment sempre juga a camp rival, però sent el Lyon estan molt a sobre dels centrecampistes, crec que hauria de treure molt més el Lyon a camp propi per generar aquests espais a les esquenes on el Barça té superioritat per velocitat en les tres posicions de les seves davanteres.
2: Surt per la dreta del Barça amb una batlla, es frena just al mig del camp. Pressionada per Batxa, doncs juga enrere, amb Paredes... per jugar tranquil·lament, es desmarcava Alexia a l'espai, li demanava la seva companya. Compte, Patri, que es complica la vida, a punt de perdre Patri, ho fa, recupera Dumorné enmig del camp, ui, té molt espai Johannes per córrer, Johannes, perseguida per ser a Jordi, Johannes a l'espai amb Dumorné, arribarà Lorenz en segona instància, no, controla Dumorné, és dins l'àrea, des de la dreta, prop del vèrtex, Dumorné la trepitza, Dumorné avança davant Salma, la pilota que rebota en els peus de l'aragonesa, se la queda Brooks, que orienta el joc cap a la dreta, compte, ui, Mireia, falta de baixa. Mireia, que havia controlat dins l'àrea, arribant baixa per darrere, l'ha atropellat, l'ha fet caure, falta.
1: Sí, ara ho veiem en el cas de Paredes, no sé, Soraya, d'assumir una mica més de responsabilitat, fins i tot de conduir una mica més i superar aquesta primera línia i que això aclareixi una mica més el panorama per les migcampistes.
15: Sí, però si t'hi fixes, si totes les accions del Barça de les jugadores tan Ona com Patris, quasi tot és control cap endavant, atacar a un Lió que està en pràcticament marcatge individual molt ben posicionat, tancant el carril central. És molt difícil que el Barça guanyi tots els duels amb aquestes accions. Tenint la superioritat que té amb Salma de velocitat i en Hansen per les bandes, jo crec que si atraies una miqueta més el Lió i el porter a camp propi, al final et generes un espai a les esquenes de Renard i d'Engen, que hem dit abans a la prèvia, que no són les centrals més ràpides d'Europa, on tu tens molta més superioritat, i al final és l'acció de Payor amb la passada a l'espai d'Alexia que hem vist fa pocs minuts.
17: Falta un altre cop d'Ara de Grillam, sobre baixa, el duel entre les dues. 24 minuts, van passar volant. 0-0.
4: Aquest duel és un dels que pot marcar, també, cap on sí. Es decanti la final. Baixa, de moment no s'ha incorporat a l'atac, i per mi també és significatiu que són dos equips on les laterals acostumen a estar molt a prop de l'àrea rival, i de moment aquest primer tram de partit ni Baixa ni Laurens per Lió, ni tampoc Ona ni Brooks pel Barça s'han trepitjat àrea.
17: L'acció de Lió és Brand, enganxa de la línia de fons, davant una batlla. Brand ja és dins l'àrea. Brand la posa enrere amb l'esquerra, es passeja i li cau a Hegerberg. El xut, la bloquejada d'Alexia, diria, no ha acabat, ara mata bé. Se la queda la frontal Johannes. A l'esquerra amb Baixa. Baixa amb Brand, es agita bé Brand. A la frontal, Dumorné, la paret, compta. Brand dins l'àrea, el remat, fora! Fora, li ha tocat cat al coll i és córner, Diu l'assistent, l'àrbitre, que és córner.
4: No, home, no.
17: Cat al coll, es queixa perquè creu que no l'ha tocat.
11: Protesta Alexia, li diu com pot ser, li diu Alexia Putellas a l'àrbitre, també s'hi acosta a Graham Hansen, no ho entenen les jugadores del Barça.
17: No,
11: Barça.
17: No, no, no,
14: és, un xut que surt clarament per sobre el travesser. A mi no m'està agradant, no m'està agradant gens l'àrbitre. No té el partit controlat, li xiulen les jugadores el que volen, a mi no m'està agradant gens la sueca.
17: I que ve Alexia aquí, amb Hegerberg.
4: Providencial, sí. I estrany també que està molt lenta Hegerberg en aquesta acció de control i rematada. Però providencial Alexia posant la cama per bloquejar el xut de la davantera noruega.
14: Cada cop que arriben hi ha perill real, A diferència de que el Barça li està costant molt.
17: A veure, el córner.
18: El primer del partit.
17: I anirà Selma Baixa, cama esquerra. Espera't. Què passa?
11: Hi havia alguna disputa dins de l'àrea, ha anat a advertir l'àrbitre que hi hagués una mica de pau.
17: Ara sí, es podrà servir, encara no. Vinga, va. Ara sí, xiula l'àrbitre, la penja baixa cap al primer pal. Bé, Alexia, ha caigut una jugadora del Barça, era Mapi, no hi ha falta. La que recull a la frontal, Lorenz, al remat, la toca de cara a Brand amb Johan, la centrada, tapa bé Serra Jordi, li cau prou a Dumorné, encara a l'esquerra, la posa cap al punt de penal, intenta rematar Renard, crec que per sort la tocatella, perquè si no arribava una altra jugadora per darrere. Renard ha rematat molt forçada directament a fora, porteria pel Barça.
1: Em creieu, si us dic, que podeu anar des del Cap de Creus al Delta de l'Ebre sense pensar en recarregar el vostre cotxe. Preneu nota, perquè amb el nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia és possible, pensat per arribar tot encara que tu no hi arribis. Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric des de 25.000 euros. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: Ara no pot servir de porteria al Barça perquè Hegerberg ha entrat a l'àrea. I parla l'àrbitre.
16: Aquesta és de primer.
17: Està costant això,
16: Palavins.
17: Vinga, Catacoy. Trobant bé Ona Batlle en la sortida. No, massa forta. No controla bé Ona Batlle, que li fa el signe de l'hoquei.
11: Felicita les seves jugadores. La bona pressió de l'Olímpic de Lió des de la banda, Jonathan Giraldes.
1: Hi ha molt objecte volador no identificat a les imatges de televisió,
14: És allò dels arbres, és aquella cosa que surt dels arbres, dels plataners,
1: però sí, moltíssims, però...
11: Sembla que nevi.
17: Podria ser.
14: A veure si tenim temps de comentar una acció que m'ha cridat l'atenció ara, que és en la sortida de pilota de porteria del Barça, que juga amb Mapi León, no amb la portera, no amb Catacoll, Brooks ve al mig i Parayuelo fa de lateral esquerra. És una manera d'intentar sorprendre el Lió en la sortida, però m'ha cridat l'atenció.
17: Va, que ha recuperat el Barça. Salma, la passada de l'espai per Payor. No sé si hi havia fora de joc, l'avantatge en tot cas és per Enler. Pilotada va L'avantatge en principi és per Mapi León. Ui, no s'han entès. Se l'emporta a Besso. Besso dins l'àrea, pràcticament la centrada cap al segon pal. Molt bé, Brooks. Providencial, llançant-se a terra, envia la pilota a córner, però aquí compta perquè Mapi i Brooks, ara parlaven, no s'han entès.
11: Segon córner pel Lió, tots dos a la dreta del seu atac.
4: I continuen els dubtes, sí. A les jugadores del Barça, que no estan còmodes amb la pilota. Ja sabem que el Barça necessita la pilota per sentir-se dominador dels partits. De moment l'està tenint més el Lió per fer mal, i això genera aquesta incomoditat a les blaugranes.
17: Supera amb calma, baixa.
14: S'ha de sobreviure, no?
4: Sí.
14: Aquest tram
4: sí,
14: de partit.
4: Sí, a les finals, normalment ja estones on el rival és més dominador. Esperem que aquest sigui el tram del Lió i el Barça tingui les armes per capgirar-ho.
17: I més si tens un rival com el Lió al davant. El córner de baixa al segon pal, arriba Dumorné, la deixa a dins l'àrea, Mapi, la traurà Mapi, no, és que Hips qui xuta, què és això, patia de l'escola, qui la treu? Salma, vinga, va, la pot marxar, a baixar al mig del camp, Pallor, però que estava molt sola. Rodesada de tres jugadores del Lió, ha arribat Julebrand en l'ajuda, recupera el conjunt francès, era molt difícil aquí poder sortir. Engen. Pressionada per Pallor, ve Johannes a buscar-la, triangulant amb Wendy Renard. La capitana blau amb Ingrid Engen, a punt d'arribar a la mitja hora de partit. A l'esquerra baixa, li barra el pas Grelham i l'obliga a retrocedir. Qui la té és Endler. De nou amb Renard, amb calma el Lió i amb calma també el Barça. Estava caminant.
16: Sí, passades a l'últim terç de camp, 20 de l'Olímpic de Lió, només 11 del Barça.
4: És una dada baixíssima per ser el minut que estem. Pràcticament a la mitja hora pel Barça és segurament la dada més baixa o top 3 segur de la temporada.
17: Ui, espera, Bessó, que ara està a la banda esquerra, superat a una batlla, cau a terra Paredes en la lluita, se la queda Serra Jordi. Ui, la pilota ha tocat en Patres, aquí boca Mapi, intentant combinar amb Parayuelo. Ara prova providencial tallant la passada de Hips i se l'emporta amb sort Alexia, que pot córrer. Vinga, Alexia, s'equivoca també Alexia, que podia haver avançat més metres o fins i tot frenar el joc, perquè el Barça estava molt descontrolat, molt descol·locat, no hi havia pràcticament ningú per davant. Ha intentat combinar ràpidament amb Pallor i, clar, era impossible.
15: Ha de baixar revolucions al Barça, crec que ha de baixar revolucions, ha de tenir la pilota, que és el que necessita, no només per tenir el domini del partit, sinó per sentir-se les jugadores bé, que estan acostumades a tenir molt de control de pilota, molta estona a la pilota als peus, han d'estar més tranquil·les, circular més de dreta a esquerra, camp propi, si a camp rival no ho poden fer, per tenir una mica la sensació de domini i la fluïdesa de moviments, que crec que també els hi falta, és que no els hi dona temps a fer un moviment per crear i ocupar espais que ja han llançat la pilota a l'Olímpic i genera aquests duels que acaben de recuperar la pilota a l'Olímpic, a vegades per mèrit de l'Olímpic i a vegades per demèrit del Barça.
14: De fet, Soraya, en aquest escenari de partit, com deia una Clàudia Pina, que és més associativa, no? Potser et podria ajudar aquest context que comentes, no? Perquè Salma el que t'obliga és a córrer també moltes vegades, no?
17: Compte la passada de l'espai per baixa, és bona, baixa, arrenca la moto, apareix en l'ajuda Guilla amb la centrada, fàcil per Cata, que juga ràpidament ja amb Alexia, activa l'atac blaurana, Alexia davant Johannes, ui, el retard d'Alexia és boníssim, Alexia aconsegueix posar la punta de la bota, cau a terra,
14: és groga, home,
17: xiula la falta, Olofsson, no, deixa seguir, Brooks, al mig del camp, s'equivoca en la passada amb Pallor, no, és que no, s'està equivocant el Barça. Moltes errades en la passada, i passades que han de ser senzilles.
15: Sí, estic totalment d'acord amb el que deies, amb Pina, que al final era el que en comentàvem a l'inici. Jo apostava més per Pina per aquesta associació, però sí que és cert que també el Pere feia la reflexió, no?, de partit llarg, on Pina és revulsiu, i que Salma et força a jugar a l'espai, que no està trobant el Barça perquè crec que s'està precipitant. Sí que pot acabar generant i utilitzant les virtuts de Salma si cuinen una miqueta més la jugada, que és el que no estan fent.
16: Deixa'm dir que ha arrencat l'última jornada de Primera Federació, jugant-se el play-off l'Europa, jugant-se el descens al Nàstic.
17: No me'l posis nerviós, sisplau.
16: I al camp de l'Europa, Can Dragó, hi tenim el Pau Bombardó. Hola, Pau, bona tarda.
18: Què tal, bona tarda.
16: Com ha arrencat aquest Europa Eivissa?
11: Doncs mira, tot just dos minuts de partit i l'Europa acaba de tenir una doble ocasió, que ha enviat el pal, gairebé era més complicat enviar-la al pal que dins, i doble gran ocasió de l'Europa. Jordi Cano ha arribat a la línia de fons, passada enrere, i els dos llançaments al pal. Per tant, de moment, les més clares les ha tingut l'Europa.
16: De moment, l'Europa jugaria a play-off cinquè, el Sabadell empatant a Tarassona a 0 al minut 2, el Sabadell seria segon, jugaria a play-off, vaja, el jugarà, ja ho sabem, i Hércules 0, Nàstic de Tarragona 0 al minut 2 i mig, el Nàstic ara mateix salvat.
1: Anem seguint aquests tres punts de connexió amb el Pau des de Can Dragó i amb el Molló pendent del Nàstic i també del Sabadell. No veu dir res d'aquesta samarreta tan lluent que porta l'Aleix avui aquí a l'Oleva l'Estàdium, que segur que l'ha rentat amb Deter Solín.
11: Maca, eh?
1: La marca catalana de detergents que renta la roba. Deter Solín ofereix una gamma de detergents com Deter Solín Ultra per protegir els colors, Deter Solín Mixto per barrejar roba blanca i de color, i Deter Solín Sport, que neutralitza les olors. Els detergents de Deter Solín t'ajuden a estalviar i protegeixen la roba i el planeta.
17: Compte que hi va el Barça, Payor, Payor, per seguida per Salma Batxa, s'ha dormit un altre cop i hi havia fora de joc. Hi havia fora de joc de Payor. Llàstima, perquè Serra Jordi havia guanyat bé el duel al mig del camp.
4: Mira, dintre del caos i del mal partit que està fent el Barça, jo salvo a Clara Serra Jordi. Està fent un partidàs dintre, insisteixo, del context del Barça, eh? Vull dir, està al lloc on toca, està pressionant a la seva jugadora Johannes en tot moment, quan té la pilota té criteri, sap tenir la pausa. Vull dir, sembla una veterana enmig d'aquest caos que estem vivint del Barça.
17: I per sort el Lió també s'equivoca, que els últims minuts també s'ha fet de males passades a l'espai des de l'est de la defensa, que han provocat la pèrdua de pilota. Surt ara a Minguent i intentant combinar amb Julio Brand, s'anticipa bé on Abatja l'envia directament a fora, servei davant del costat de Jonathan Giraldez.
18: És que, de fet, Clara, en defensa o en accions de sortida de pilota, els dos equips opten pel mateix, que decideixin les centrals, que no puguin combinar amb les seves companyes del mig camp, i a partir d'aquí que Engen i Renard pel Lyon, sobretot Engen, decideixin què fer, i el Barça el mateix amb Mapi Paredes.
17: A veure, la pressió del Barça, Renard, i va Salma, pilotada de Renard buscant a Hegerberg, posa bé el cap Paredes, volem ser arriba, que bé serà Jordi, l'esperó per Alexia, vinga Alexia que tens espai a la frontal, Alexia, amb Payor dins l'àrea, Payor carrega el xut fora! Un altre cop Payor, un altre cop la davantera polonesa dins l'àrea i un altre cop el xut un pèl massa desviat, però que bé l'activació de Serra Jordi amb el cop d'esperó per Alexia. Increïble.
4: Una gran decisió.
1: Increïble. El que ha fet Soraya és complicadíssim.
15: Bueno, hem dit abans, no? Si ningú tenia dubtes que jugaria aquesta jugadora i ho està demostrant, ho deia l'Aleix abans, però és que accions com aquestes són de jugadores titulars que porten ja com a mínim tres finals de nivell. O sigui, és espectacular aquesta noia.
4: M'ha sorprès que Alexia no xutés perquè tenia espai. És cert que la passada era bona per Payor, que xuta malament, però Alexia la podia haver tingut també.
17: Ara ho intenta el Lyon, Dumorné per l'esquerra. Ve a buscar la Hips, de cara en baixa, la centrada, la separada de Catacoy, i ho és. Bloca sense problemes la portera balear, 36-0-0.
18: No m'agrada que cap de les dues rematades de Payor hagin trobat porteria. La primera era molt
17: lluny. La tercera serà la bona, Pere.
18: Però aquesta sí que és una acció típica de Payor, de control i xuta des de l'interior de l'àrea. Normalment busca el xut creuat, aquí busca molta potència, poca
17: provocació. La tenia un pèl a sobre, potser, no?
18: Sí, és cert que el control no acaba de ser del tot bo, arribar també la pressió de la defensa al Lió, però, és a dir, Payor, ho dèiem, eh? No és fàcil tampoc jugar la teva sisena final quan n'has perdut 5. No. Que a nivell mental també per ella és
17: un pes. Ui, que bé Salma. Salma supera Lorenz. Salma, la centrada. Payor no arriba per ben poquet, tampoc el segon pel Grey, amb la treu, baixa la frontal. Qui se la queda? Doncs el Lió, pilotada, res, per Catacoy, que se la quedarà sense problemes. Ara ho havia fet bé Salma. Llàstima que la centrada no ha trobat a rematadora, Perquè estava Payor per allà prop del primer pal.
15: Però això és el que ha de buscar el Barça. A Salma, a tres quarts de camp, amb l'esquena lliure de Lawrence, per jugar-se aquest 1x1, per arribar a línia de fons i ficar la pilota dins l'àrea. Això és el que ha de trobar el Barça amb molta paciència, tocant la pilota.
17: Mira, Soraya, que hi torna. Ara Hansen, la centrada queda curta, la treu Engen, que se la quedarà. Arribarà Serra Jordi o Domarné? Serra Jordi, que bé supera Domarné. La posa, llàstima, la centrada de Serra Jordi, que es lamenta, i ha sortit directament a fora.
11: Aplaudeix Alexia l'esforç de Serra Jordi, que no ha pogut culminar amb aquesta centrada, liderant Alexia, abans també animant a Eva Payor quan ha fallat la seva oportunitat.
16: I és veritat que, si mirem les oportunitats, potser el Barça no està allò molt còmode, però, vaja, per
18: les
16: mi el partit...
18: Les més clares. No, sí, sí, les més clares són del Barça.
16: El partit està molt això equilibrat des d'aquest punt de vista.
18: Aquí, amb el que recullo que deia l'Aleix abans, tant d'aquest últim minut sigui ja el que faci girar una mica el guió del partit, una mica el guió del partit, i el Barça hagi passat al pitjor moment de domini del Lió.
14: Bueno, ara, en aquests tres últims atacs, per fi el Barça ha aconseguit enfonsar el Lió, sí, que és el que demanàveu, una mica dins l'àrea i tocar de banda a banda, no?
17: Tram final de la primera part, 0-0, que bé, Jules Brandt ara com protegeix.
11: S'activa l'afició blaugrana després que en els últims minuts el Barça també hagi tingut arribades a l'àrea d'Endler.
17: Despassament al llarg de Reinhard, l'avantatge hauria de ser per Brooks, però corre molt Dumorné i arribarà abans Dumorné, que... intentava controlar l'última en tocar. Ha estat Brooks, servei de banda just enganxat al córner a la dreta de l'atac del Lió. Li diu Renard que s'esperi Dumorné, que ja servirà un altre, i ho fa Lorenz. A veure en qui té al costat a l'esquerra a Hips. Per davant a Bechó, que és qui rep, qui la baixa, bé Brooks, se la queda prou Lió encara, Lorenz, la centrada al primer pal, posa els punys Catacoy, la llunya de Serra Jordi, Pallor la controla d'esquenes, Pallor compta el control, se la queda finalment Salma, no, doncs sí, la falta, ui, la falta aquesta és perillosíssima, eh? La falta que xiula sobre la jugadora del Lió és la falta de Pallor, que ha pres mal, diria que és amb Dumorné.
16: Arriba tard,
17: a veure,
16: no?
17: Sí,
14: té, arriba tard i l'altra pitja.
17: Per davant. I compta que és perillosa aquesta també, eh?
14: Passa que està molt escurada,
17: per baixa, però
14: no?
17: Baixa podria xutar. Ja ho deia el Pere, que té una esquerra...
18: Podria ser groga i tot, aquesta entrada de...
12: Sí,
18: de
14: Bayor. Perfectament.
16: Sí, sí,
18: compta en baixa amb la seva cama esquerra. En la centrada anterior, Cata, jo crec que potser podria haver blocat la pilota en lloc de refusar-la amb els punys. A veure aquesta falta.
12: I compta les segones accions, que és el que va entrar el Barça abans, sí, sí. I sort que era fora de joc.
11: I baixa estesa a terra, han hagut d'entrar les assistències per observar, mirar la futbolista del Lió.
16: Estau pensant en canviar de cotxe, ha arribat ja moment tomat de Terrassa. Visita sí. El carrer Colom 390, descobreix una experiència única amb vehicles nous i d'ocasió que t'enamoraran. I per celebrar el llançament t'ho posen molt fàcil, ara amb manteniments i assegurança inclosos. I a més, podràs triar un accessori de regal pel teu nou Mazda. Ves a Movento Mazda Terrassa i estrena el teu Mazda amb les millors condicions. Informa-te'n al concessionari.
17: Mena de temps mort, ara aprofiten les jugades del Barça, Pau.
11: Sí, veiem Mapi León, també Alexia Puotelles, Patrick Guijarro s'hi acostava per allà, també va Payor intentant ajustar algunes coses, les futbolistes amb més pes de l'equip dialogant entre elles, intentant fer un pas endavant en el partit.
17: Recupera baixa Dumorné, tot i que de moment abandonarà el terreny de joc, i baixa que ja està mirant cap a la porteria de Cata, no m'agrada aquesta mirada, ha plantat la pilota. Tres futbolistes a la barrera, Graham, Paredes i Salma. Vigilem aquí. 40 del partit, 0-0. Important seria no encaixar abans del descans. A veure. Xiularà l'àrbitre. Autoritzarà el llançament de baixa. Encara no. Ho fa ara mateix. I va baixa. Cama esquerra. Cata! Cata Corner, i com ho celebra amb l'afició del Barça! Ha volat Cata Coy, la feliciten les companyes. Gran reacció felina de Cata Coy, l'hem dit important aquí, amb aquesta falta. I que bé, Cata.
14: Ha anat dins, eh?
11: Una per una les jugadores del Barça, felicitar, abraçar la seva portera. Ara el Lió tindrà el tercer corner del partit, tots tres a la dreta del seu atac.
17: Anava molt a dins.
18: Molt bona reacció de Cata, eh? Es mou bé, es desplaça bé lateralment i després també posa les mans fortes, bona intervenció de la portera del Barça.
16: No salta ningú a la tanca.
17: No, he pensat el mateix. No?
12: Molt escurada, el golpeig al pal.
17: Contra el córner, Cata. Que bé, Cata. Com ha saltat, com ha volat, com l'ha blocat, amb molta seguretat. Està fent un partidàs, Cata, eh?
14: Sí, està mantenint el Barça dins
18: de la moment partit. La millor. De moment sí. la millor del Barça.
17: És mal senyal. Sí, és mal senyal quan la portera és la millor.
18: Bona i mala notícia alhora,
17: sí.
18: No? Perquè allò dius,
17: també,
18: tens la portera endollada al partit.
17: Sí, sí, sí, sí.
18: Mala notícia que estigui intervenint tant.
17: A veure, la torna a tenir Lió. A Mendler, que demana calma a les seves companyes.
1: Tampoc té tants dies perquè pugui ser escollida la millor de, de la, del partit,
2: així,
1: no?
2: Així,
1: doncs deixeu-la, home, avui. Deixeu per tot.
2: Baixa, intenta superar Graham. Bé, Graham, obliga a tirar enrere. És Engen. Engen trobant a Hips. Amb el cos, molt bé, deixant-la passar per Johannes. Un altre cop Hips. Ui, ara ho feu molt bé el lió. Brand, Brand fa la diagonal cap a dins. Brand, pressionada per Patri. Troba Hegerberg. Hegerberg es regira, s'adorm una mica. Bé, Patri. I bé, també Salma. I Patri, Patri, què? Se la queda? No, se l'emporta Dumorner mig del camp. Recuperada ja la futbolista del lió. Joc concentrat ara per la dreta. Amb això, bé, Brooks talla la passada. Servei de banda.
15: El canvi de, del lió amb Giraldez i sense Giraldez és abismal, eh?
18: Sí, i segurament avui és dels dies que millor...
15: Que millor li està sortint.
18: És cert que el lió ve d'uns bons últims partits, eh? Tant a la final de la Copa de França contra el PSG com a les semifinals de la Lliga contra el Nantes. Ja es veu un lió també molt més fluid amb la pilota.
2: A veure si surt bé el Barça des d'aquí, des de l'esquerra. Bé, Alexia... molt pressionada, troba Patri per dins. Bé, ha sortit molt bé el Barça. Que bé, Patri amb Ona Batlle, que té camp per córrer. Creuarà la divisòria. A la dreta té Graham, la demana desesperadament de Noruega, que vol fer un bon partit a casa. La passada queda curta. S'equivoca Ona Batlle, s'ha llançat a terra. Baixa, anticipant-se, la manté però el Barça. Un altre cop amb Patri, però ha sortit de meravella el Barça. Estava escurat al córner, a l'esquerra.

0: La pilota però acabarà amb servei de banda favorable al Barça des de la dreta.
1: Escalfen diverses jugadores de l'Olímpic de Lió. Són escalfaments de rotació perquè ja n'hem vist unes quantes. Ara han canviat Jonathan Giraldez, que les vol tenir totes actives pel que pugui passar.
0: Graham. Li fan el 2 contra 1. Graham. Ui, Graham intentava superar a baixa, no se'n surt. No és falta, no és falta, no és falta, no és falta, no és falta, no és falta. Recupera Graham. Bé, bé, bé. No, i la xiula. No, home, no. Jo diria que ha tocat pilota. Es queixa Graham. Xiula també una part de l'afició.
1: I el gest de ràbia de baixa després de guanyar-li el duel o de provocar aquesta falta amb Graham Hansen.
0: Què en penseu?
2: A mi no m'ho ha semblat en directe.
0: Molló?
3: No, toca pilota, no?
2: Però
3: li posa la cama entre les cames, no? I
2: per mi no, per mi no és falta. Jo abans, quan era a terra, sí que li veig que li fa una puntadeta. Es pot xiular, però sí, tiquis-miquis.
0: A veure, 20 segons i sabrem si s'ha afegit alguna cosa, que sí, perquè ha atès Duvernay, per tant algun minutet s'hauria d'afegir.
2: I el VAR.
0: I el VAR, correcte. Vull dir que sí, que seran afegits generós. Ui, Johannes ara supera la pressió de Graham. Johannes orientant el joc cap a la dreta amb Lorenz, que no pot controlar, se la queda Salma, la baixa Salma, toca-la, toca-la, juga ràpid. Paredes, bé, a l'esquerra amb Mapi León.
1: 3 minuts a temps afegit.
0: I aquesta amb Pallor ara fent d'extrem. Pallor frena el joc, un altre cop enrere amb Mapi. 3 minuts i anirem a vestidors, 0-0. Ara Patri per dins, ja ve Patri, el moviment amb el cos, Patri a la frontal, obertura a la dreta per Graham Hansen, està molt sol a Graham, Graham controla, Graham aixeca el cap, Graham amaga amb la centrada, pot xutar Graham, amb l'esquerra fora, córner, mira, ha fregat en la bota d'un rival, diria que de baixa, el xut amb l'esquerra col·locat que intentava Graham, serà córner pel Barça.
1: El primer córner pel Barça a l'esquerra de l'atac blaugrana.
4: I tot més d'una altra gran sortida de pilota amb paciència des del darrere del Barça, trobant bé al mig del camp i després accelerant al davant.
5: Bon moment per fer un gol al Barça ara,
0: sí, seria meravellós, la veritat.
4: Seria un cop psicològic important, sí.
1: Cap a la cantonada Mapi León, ja amb la pilota preparada.
0: A veure, també s'acosta Graham, però té al costat bé això, per tant el més normal és penjar-la, i de fet crec que serà la Noruega finalment. Graham a punt per efectuar el servei, superats al primer minut dels 3 d'afegit. 0-0. Vinga, Barça. Es col·loca bé la cua Graham Hansen. Aixeca el braç dret. I va amb la cama dreta. Ui, molt curta. La toca com pot Pallor. La pilota se la quedarà Endler. I a més hi ha falta de
4: Paredes.
0: Paredes. Enganxadet aquí amb Endler. Parla l'àrbitre amb elles. Mal picat el córner,
3: Sí, no li ha sortit bé, no. Però està acabant millor el Barça, no? Trobant una escletxa més en aquest sistema defensiu de l'Olímpic de Lió.
1: I Graham Hansen, que es coneix aquest estadi a la perfecció perquè és la seu de les seleccions masculina i femenina de Noruega. Ella, que ha estat internacional moltíssimes vegades, ha jugat molt en aquest estadi. De fet, va néixer i créixer a pocs minuts de l'Oleval Stadion.
0: I ara ajutava aquesta pilota. Ui, ha pres mal, Ha pres mal Graham en aquest xoc amb Johannes. L'àrbitre no xiu la falta. Es queixa Pere Romeu. Juga el Lió. L'àrbitre no atura el joc. Graham regirant-se de dolor. Ha pres mal, jo crec que el turmell dret la Noruega. Ara s'aturarà el joc perquè la perd Brand. I ara sí podran entrar les resistències.
1: Emprenyadíssim Pere Romeu.
2: Sí, jo crec que fins i tot es toca més amunt, clar, el genoll.
0: Sí,
2: diria.
0: A veure.
4: Li fa un mal gest quan topa?
0: A veure...
2: No ho sé, en directe no...
4: A la punta del peu.
0: Sí, punta del peu, petita planxa.
1: Es pot aixecar.
0: Sí, sí. No ha fet falta ni que entressin a veure-la. Però es queixa Graham a l'àrbitre. Doncs això s'acabarà si no passaran aquests 20 segons, a veure.
3: Falta ho era.
0: Bueno, doncs on ha xiulat?
5: No, jo per mi no. O sigui, van a un duel i toca amb la punta del peu de Johannes, jo per mi.
4: En directe m'havia semblat que arribava més amb els tacs, amb la planta del peu Johannes, i aquí és més punta en punta.
5: Molt malament.
4: Sí que
5: gran,
4: és veritat que n'ha xiulat alguna, que aquesta també la podria
2: haver xiulat. Sí, la podria xiular.
0: Ui, i ara intentava el Barça l'atac final, i l'àrbitre diu, no, xiulo, i Patrick queixa, no sé, i Alexia, no sé de quantes coses estan queixant, perquè ja porten tot el partit bastant mosquejades amb l'àrbitre, però bé, final de la primera part, hem dit molts cops que això seria llarg, que seria igualat, 50-50, doncs crec que la primera part ho exemplifica a la perfecció, amb un Lió que ha començat millor, amb un Barça que ha acabat millor, per sort, amb aquest gol anul·lat, amb les ocasions del Barça clares per part de Pallor, 0-0, la segona part es presenta més que emocionant, De moment

0: sense gols a Oslo en aquesta grandíssima final de la Champions entre el Barça i l'Olympique de Lió.
1: Va renegant Patrick Guijarro també de l'arbitratge cap al túnel de bastidors. Que és com Patrick Guijarro renega de veritat, Pau.
2: S'endú ara una xiulada de l'àrbitre sueca del partit d'avui. Les jugadores tant del Barça com de l'Olympique de Lió que ha marxat ràpidament cap a bastidors. Ja no queda ningú sobre la gespa, tret dels que se'n cuiden del bon estat de la gespa i també els stewards vigilant.
1: Doncs per un cop no vam enredar ningú. Com vam dir que seria una final disputada, igualada i que costava dir qui seria favorit, doncs com a mínim ens han donat la raó en aquests primers 45 minuts, on hem tingut una mica de tots i que ha semblat molt més domini o més còmode, diríem, l'Olympique de Lió, sobretot la primera mitja hora. El Barça de Vic en mica ha començat a sentir-se una mica més còmode sobre el terreny de joc i d'ensurs hem tingut una banda i l'altra, el del gol anul·lat i també sobretot la claríssima de Payor que surt per sobre del travesser per molt poquet amb la mala sortida o la sortida a mitges de la portera de l'Olympique de Lió. De moment no tenim gols, aniríem a una pròrroga. Ai, pobre Jan, que una pròrroga no sé si l'aguantarà dormint i deixant tranquil els seus pares. De moment 0-0 a l'Uleval Stadium d'Oslo. Com tenim el partit a la primera federació a Can Dragó, Pau?
3: Doncs acaba de marcar l'Europa. Ha marcat Jordi Cano. Ha aprofitat un refús del porter per introduir la pilota al fons de la porteria. De moment, minut 20 de partit. L'Europa que s'avança ara mateix. Europa 1, Eivissa 0.
1: Asseguraria, per tant, posició de play-off l'Europa, Molló.
4: De fet, estan perdent el Cartagena a casa amb el Betis B, tot i que ara té un penal a favor. Diria que té un penal a favor el Betis B, però ara us ho acabo de confirmar, i està perdent l'Algeciras. Per tant, no, penal a favor del Cartagena. Per tant, el Cartagena encara tindria, en cas que l'Europa acabés empatant, opcions de passar-lo. Per tant, millor que guanyi l'Europa. El Sabadell perd una posició, tercer, està empatant al camp del Tarazona, l'Atlético Madrileño està guanyant, ja el superaria, seria tercer. I per baix, el Nàstic de Tarragona continua empatant al camp de l'Hèrcules, al minut 20, i ara mateix estaria salvat perquè el triple empat amb Betis B i Torremolinos en surt beneficiat, baixaria el Torremolinos, tot i que ara aquest triple empat desapareixerà si marca el Cartagena, però continuaria salvat. Per tant, de moment quedem-nos amb això.
1: Bonastre, a patir una mica més. De moment empat a 0 del Nàstic al camp de l'Hèrcules. I al Parc de les Glòries de la ciutat de Barcelona, la pantalla gegant, com han viscut aquesta primera part amb l'empat a 0, Joaquim?
5: Doncs amb molta intensitat i amb molta calor. Ara sóc aquí amb la Cèlia, una de les que està a les primeres files celebrant tot com va la calor.
6: Molt malament, la veritat, però bueno, ens estem hidratant el que podem.
5: Com esteu vivint aquesta primera part? Us he vist celebrant molt les aturades de Catacoll.
6: Sí, la Catacoll és de Balears, jo sóc de Menorca i li donem molt suport i ens agrada molt, és una gran portera.
5: Com preveus aquesta segona part després de veure la primera així bastant igualada?
6: Sí, crec que bueno, no ens estan deixant jugar pel mig i això ens està costant una mica transitar i jugar una mica directe, que no és el nostre joc, però bueno, hem d'aguantar, hem celebrat molt el gol anul·lat i esperarem que tinguem l'oportunitat i hem de guanyar avui.
5: Confies molt?
6: Espero que sí. Bueno, tinc molt de nervis.
5: Gràcies, Cèlia.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Resposta, confies molt? Espero que sí.
5: Els nervis, es nota que està patint. Fa molta calor, fa no res, està ben entre elles fent aire, perquè la veritat que aquí la gent està, no sé si està patint més pel partit o per la calor, perquè déu-n'hi-do.
1: Perquè ombra poqueta, no? Aquí, Joaquim.
5: Sí, la pantalla està just al bat de sol i la gent seu a terra, n'hi ha que s'han portat tovalloles i tot per no tocar directament al terra, però sí, poca ombra, molta sol, molt de sol i molt de calor.
1: Molt bé, doncs ja hidrata't tu també, Joaquim, posa't crema.
5: Sí, vinc preparat,
1: Ara tornem cap aquí, fins ara.
5: Fins ara.
1: Ens actualitzarem amb el Josep Moragues. Hola, Josep, bona tarda de nou.
7: Bona tarda.
1: Per on comencem?
7: Mira, la policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll. Ha passat a la Rambla de la Llibertat, al vell mig de la ciutat. Tot plegat ha passat de cap a quarts de 4 de la tarda. Els agents han localitzat l'agressor i l'han detingut. La víctima està en estat lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I un home ha mort avui al migdia en un accident de parapent a prop de la zona de l'airament d'Àger, a la Noguera. Una infermera que es trobava a la zona l'ha intentat intentat reanimar, però no ha estat possible salvar-li la vida. D'altra banda, els bombers recorden que en un cap de setmana marcat per temperatures altes i estivals s'han de seguir els consells bàsics de seguretat a l'hora d'anar a la muntanya. Aquest dissabte ja hi ha hagut 10 rescats a diversos punts de l'espai natural. I de portes en fora, fa poca estona ha acabat l'assemblea de l'OMS a Suïssa, una reunió molt marcada pels brots d'Ebola i d'antivirus. Els països s'han compromès a seguir cooperant, però encara s'ha de signar un protocol comú de gestió de pandèmies que està pendent, està en un calaix des de l'any passat. A més, ara preocupa especialment el brot d'Ebola. Aquesta tarda la Creu Roja ha confirmat la mort de 3 voluntaris en el brot del Congo. Els últims dies hi ha hagut 180 morts i 750 casos sospitosos de tenir el virus. La falta d'assistència humanitària està complicant de valent la gestió a la regió perquè es tracta d'una zona en guerra. Hi ha 10 països que corren un risc alt pel brot, que són tots els que l'envolten. I en ben poques hores, a Canes s'acomiada del seu festival de cinema amb la cerimònia d'entrega de la Palma d'Or. A partir de les 8 del vespre coneixerem el palmarès. Els Javis podrien ser la gran revelació de l'edició amb la pel·lícula La bola negra, que s'ha convertit en la preferida del públic. I, de fet, aquesta tarda també hem sabut que Netflix ja ha comprat els drets per distribuir el film pels Estats Units. La plataforma nord-americana ha pagat al voltant de 5 milions d'euros per aquesta producció, que no s'estrenarà, però, fins a l'octubre.
1: Gràcies, Josep. Fins ara. 5 minuts i les 7 de la tarda s'ha acabat la cursa sprint del Gran Premi del Canadà de Fórmula 1, Molló.
4: Sí, l'ha guanyat el britànic George Russell, seguit de Lando Norris, Antonelli, Piastri, Leclerc, Hamilton i Verstappen. Desè Carlos Sainz, Fernando Alonso ha abandonat.
1: D'aquí 2 hores i 5 minuts, última jornada de la primera divisió masculina, molts ulls posats a Montilivi, en aquest Girona Elx. El Girona ha de guanyar per salvar la categoria. Anem cap a la rodalia de l'estadi de Montilivi. Miquel Agut, hola, bona tarda.
8: Bona tarda, Xavi Puig.
1: Déu-n'hi-do, quin ambient, no, Miquel?
8: Sí, ara mateix hi deu haver unes 300-400 persones a l'arribada de l'equip a Montilivi. S'espera que a les 7 faci acte de presència l'autocar que els portarà cap a l'estadi des de Vilablareix, des de la ciutat esportiva, i ja estem veient com hi ha tots aquests aficionats que esmento amb banda musical, amb pirotècnia, gairebé tothom amb samarretes, bufandes, algun distintiu del Girona i amb banderes de les que es van repartir a l'últim partit a Montilivi entre els aficionats. Avui no sé si també n'hi haurà, però des d'aquell dia n'hi ha alguns que les porten i que han vingut aquí a donar escalf a l'equip abans que arribi a Montilivi per jugar aquest partit definitiu per la permanència a la primera divisió contra l'Elx.
1: Ets optimista, Miquel? Sí, no?
8: Com més passen les hores, més ho soc. Tampoc no tinc altra sortida. Segurament no hi ha gaire remei més, però si no guanyes l'Elx, doncs segurament voldrà dir que no et mereixes continuar a primera divisió. I a més, jo crec que el Girona és capaç de guanyar l'Elx i de guanyar-lo a casa. L'únic que aquesta càrrega dramàtica del partit, de ser un gara o creu, et fa una mica de por sempre. Però en tot cas, jo veient avui la ciutat de Girona com no l'havia vista mai, a nivell de colors blanc i vermells, samarretes, bufandes, motxilles, banderes, tot era blanc i vermell, doncs espero que això avui es noti a l'estadi. Per cert, Puig, veig que hi ha banderes una altra vegada col·locades a cada localitat de l'estadi, per tant, avui tornarà a haver-hi mosaic i esperem que sigui a fi de bé.
1: Gràcies, Miquel. Fins ara.
8: Fins ara.
1: Tenim penal a Can Dragó, Pau.
3: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Penal i gol, penal i gol. Marca Jordi Cano, que s'avança amb 2 gols de diferència per l'Europa. Minut 27, Europa 2, Eivissa 0. Ja comença a posar aquella tranquil·litat l'Europa. Encara queda molt partit, però sí que és veritat que amb la resta de resultats afavorint-los i aquesta victòria de moment momentània per 2-0 aquí a Can Dragó, es respira eufòria i tranquil·litat aquí a l'estadi de l'Europa.
1: Què seria ara l'Europa?
4: Seria 5è i de fet ja... Bé, no pot pujar més, no, perquè el Villarreal B té 62 punts, a més està guanyant el seu partit. Seria 4 el Sabadell, 3è i l'Atlético Madrileño, 2è, perquè està guanyant 2-0 l'Algeciras. L'Algeciras és rival directe de l'Europa, per tant aquest és un bon resultat. El Cartagena, recordo que és l'altre rival, empata.
1: I el Nàstic estaria salvat ara mateix.
4: Sí, continua empatant a 0 el camp de l'Hèrcules, estaria empatat i estaríem a 2 gols, un del Tarassona contra el Sabadell i un del Betis B Cartagena, que això canvies.
1: Esperem que no. Ara tornem.
9: La final de la Champions femenina es juga a RAC1 és una gentilesa de Matlle Origen i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Les nits especials tenen un sabor únic. El del sushi d'Ametller Origen.
10: Elaborat cada dia amb recepta del xef Hideki Matsuhisa, distingit amb una estrella Michelin i preparat amb tonyina vermella balfagó i ingredients frescos de primera qualitat. Lleuger, saborós i preparat per gaudir-lo en qualsevol moment. És un sushi de Champions. Descobreix-lo a Ametller Origen.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
12: Perfecte.
11: Arribarem a tot?
12: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
15: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
16: RAC 1.
17: Per haver assolit una fita històrica de la ràdio superant un milió d'oients diaris.
18: Per culminar el seu 25è aniversari amb el millor any de la seva trajectòria com a líder indiscutible de la ràdio a Catalunya. El Premi Nacional de Comunicació Radiofònica és per l'emissora del grup Godó RAC1.
19: Aquest reconeixement és sobretot també per tota la gent que treballa a RAC1, per redactors, per productors, per als tècnics, per la gent de màrqueting.
20: També m'agradaria tenir un record en aquest premi. Aquí va ser el nostre primer director, l'Eugeni Sallent, aquí allà on estiguis, Eugeni, gràcies amb ell, a la seva manera de fer, a la seva idea de ràdio.
21: També avui l'agraïment i aixecarem aquest trofeu per la memòria del Carles Villarrubí. Visca la ràdio i visca la ràdio en català.
22: RAC 1. Tots som Premi Nacional de Comunicació. RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
23: Tot allò que t'agrada,
24: molt més fàcil de trobar.
25: El que encara no has escoltat
26: i segur que t'agradarà.
27: Un nou aparador d'àudios i podcast.
28: Endreçats i a un sol clic.
29: Per triar i remenar.
30: Amb tot el contingut dels programes.
31: I també els podcasts originals de RAC1.
32: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
33: I som tots.
34: Més fàcil.
35: Més directe.
36: Més intuïtiu.
37: Més RAC1. Tots som un milió.
38: La final de la Champions femenina juga a RAC1 és una gentilesa de Ametller Origen i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Passen dos minuts de les 7 de la tarda, el descans a l'Ullevål Stadion a Oslo. La final de la Champions empatada, Barça 0, Olympique de Lió 0, amb algú escalfant-se amb certa intensitat, diríeu, o no?
0: No, no hi ha absolutament ningú, estan simplement els operaris que controlen la gespa i de fet les jugadores ja tornen al terreny de joc. Ho fan primer les futbolistes de l'Olímpic de Lió, després l'àrbitre i a continuació ho faran les jugadores del Barça, que pel que veiem al túnel de vestidors són les mateixes. Evidentment també els canvis que esperaran avui, les banquetes seran segurament més importants que mai en aquesta final que es presumeix llarga.
1: Doncs sí, sí que es fa llarga i ara mateix la pròrroga diríem que no és un escenari que,
0: que
1: puguem descartar el descans del partit. Ha acabat millor, no?, del que ha començat, Pere, el Barça, o no?
0: Sí, una miqueta millor, sí. Ja, és cert que per mi, globalment, la primera part és més del Lió que del Barça. Les franceses han estat més còmodes, crec que han aplicat més el pla de partit que volien, que no pas les blaugrana, un Barça que no ha pogut tenir la pilota pràcticament a camp contrari, que... És cert que en sortida de pilota tampoc diria que li ha costat molt perquè hi ha hagut accions que ha superat, però per mi s'ha precipitat pràcticament sempre. Un cop superava aquesta primera línia de pressió del Lió, buscava ja atacar massa ràpid aquesta esquena de Renari Engen quan no li ha estat sortint bé. Jo ho hauria entès que si la primera et surt bé, vinga, som-hi, la segona et surt bé, val, ho vaig provant, però quan majoritàriament aquestes passades se les estan quedant les centrals o arriben directament a Endler, aquí al Barça és on l'última part del primer temps sí que ha estat millor, ja ha sabut viatjar juntes fins al mig camp ofensiu i a partir d'allà busca generar l'ocasió.
1: No tocaria res, Soraya, de moment.
2: Ai. A veure, és que ho hem parlat abans.
0: Vols pina, vols pina.
3: És que...
4: No crec que triguin.
3: És difícil, i ara és molt fàcil que nosaltres ho diguem després de veure la primera part, però el canvi Salma-Pina, hem dit que Pina és més revulsiva, crec que com ha plantejat el partit el Lió, que era de control i domini del joc, tu necessites una jugadora que et connectés molt, que és el que hem trobat a faltar, aquesta sortida de pilota amb el mig del camp i la línia ofensiva a tres quarts, això no ho hem trobat. Ara sortirà Pina, veurem si el centre del camp del Lió aguanta amb aquest marcatge que estan fent bastant individual a les jugadores migcampistes del Barça durant tot el partit, per veure si Pina dona aquesta solució. El problema d'això és que les laterals no s'estan incorporant, llavors Pina entrarà cap a dins i tu no tindràs aquesta sortida del 2x1 per fora amb Brooks. Llavors no sé com jugarà ara la carta Pere Romeu, que té la possibilitat de canviar coses a nivell tàctic, a veure si ens sorprèn amb aquest partit.
1: 45 minuts o més per decidir el campió d'Europa, Clara.
0: Sí, la roda la pilota, primers 36 segons. I què reclamàveu, Pau? Qui escalfa?
2: Clàudia Pina i Aitana Bonmatí són les primeres jugadores que surten a escalfar.
0: Ataca el Barça per la dreta amb Graham Hansen. S'ha esperonat el públic aquí veient les dues jugadores escalfant, eh? Graham intenta superar a baixa, no se'n surt, i serà Jordi aquí arrelliscat i acabarà fent falta d'Alexia Botella sobre Johannes a la frontal de l'àrea del Lió.
3: I ara està escalfant, perdoneu, però està escalfant Aitana quan estem dient que Serra Jordi està sent de les millors del partit,
0: sí.
3: Eh?
0: Sí.
4: També ha de ser un plus d'energia, eh? I de, una injecció de moral, o sigui, l'entrada d'Aitana al terreny de joc.
3: Si vas a pròrroga, compta amb les cames i els minuts.
0: A veure, el Lió per l'esquerra baixa, trobant a Johannes... L'última toca ha estat ella, no? Sí, claríssimament. Servei de banda, fora pla al Barça. Bona la pressió de Serra Jordi per darrere. Banda just a l'alçada del mig del camp. Una mica més enrere li diu l'àrbitre a una batlla que retrocedeix per efectuar aquest servei. Té el davant Serra Jordi. S'ho faria també Mapi. No ho veu clar la lateral de Vilassar, que finalment juga enrere amb Paredes. De primera s'hi torna un altre cop a Ona Batlle, que no es complica la vida i retrocedeix encara més. Si no es pot anar cap endavant, doncs cap enrere, amb Catacoll. Mapi. Té metres per avançar, es desmarcava Brooks. També Salma. Ara es creuen les dues jugadores, Brooks queda per dins, Salma a l'esquerra. Mapi, que ja creua la divisòria, ningú li entra. Encara Mapi, ui, no, per favor, s'equivoca Mapi. És a dir, tenia molt temps per pensar en moltes decisions a prendre i després la pitjor. Tot i així la mantenia el Barça, Alexia, la passada no és bona. Pressionarà Salma a Lorenz. No facis falta, Salma. Lorenz està correlant. Espera, que és bona, que està correlant. Doncs mira, l'ha superat. Lorenz ha superat a Salma amb massa facilitat. A punt de recuperar Brooks. No hi ha falta, se la queda Alexia, que l'estan agafant. Això sí que hauria de ser falta, deixa seguir l'àrbitre. Patri, de primeres, amb Serra Jordi, no aconsegueix controlar. La treu la defensa del Lió, la torna a recuperar Patri, però la pilota dividida se la queda Hips. Bona recuperació de Brooks, bona recuperació del Barça. És Patri, a la frontal, té espai. Intentava trobar a Salma, no és bona. Arriba Serra Jordi, amb Graham. Graham, carrega la cama, Graham, fora. Desviat. Graham tenia temps per carregar bé la cama i trobar direcció porteria, i la volea ha sortit realment molt, molt desviada, però bon avís del Barça i bé acabant jugada.
4: Sí, bé acabant jugada Graham, i a l'acció, torno una mica enrere, a l'acció de Mapi, que ha conduït molts metres, ho comentava sí. L'Eix a la primera part, pot ser una cosa que hagi incidit a Pere Romeu al descans, perquè tot i que després la passada no ha sigut bona, sí que si Mapi aconsegueix ja traslladar la pilota a ell a camp contrari, a partir d'aquí la combinació amb les companyes ha de ser fàcil si estan ben col·locades, i el Barça ja ho tindrà millor per atacar.
0: Era precisament Mapi qui controlava a la frontal de l'àrea, sortint per la dreta el Barça. Amb Graham, que força un servei de banda. 49, primers 4 minuts de la segona part. Amb aquest 0-0, amb aquesta final apassionant, igualadíssima, entre els dos millors equips d'Europa. Que bé Serra Jordi amb Mapi, té metres per córrer Mapi, però ara es frena perquè apareix Dumornet, també ve això. És Brooks enrere amb Catacoll, que ara té el sol de cara. I el sol aquí no s'amaga, ja ho hem dit, vull dir que encara la molestarà una bona estona.
2: I després d'un dia molt ennuvolat, fins i tot plujós...
0: Temporal,
2: tot
0: hem tingut temporal a Oslo.
2: Sí, sí, tot al llarg del partit, un sol ben lluent aquí a Oslo.
0: Ui, la pèrdua de Brooks, la passada per Hegerberg, jo diria que és fora de joc. Hegerberg sola davant Cata, Hegerberg, Cata! I fora de joc, però que bé Cata. O sigui, el partit de Cata és espectacular. Aquí és cert que Hegerberg, jo crec que no defineix bé, té molt temps per pensar, no sé si també el seu cap té la idea que estan fora de joc o què, està tornant a definició, per ser Gregor prou dolenta, diria jo, però que bé Cata, reaccionant de meravella. Quin partit de Cata.
5: Per si de cas, ha fet una de les aturades també d'aquesta final.
1: Sí, que ho sembla, no?
4: Sí que sembla. Mapi acaba de fer l'esforç per deixar Herrer que en... Però joc Brooks en compte, quan es posi dins, a diferència de la majoria dels partits de la temporada avui...
0: Ui, recuperació del Barça a tres quarts. Alexia, amb Salma, s'equivoca en la passada. Encara Alexia a la frontal. Alexia la trepitja. Se l'ha fet de nitja a Alexia, li treu la pilota a Brandi Renard. Quina llàstima. Podria haver xutat, Alexia. Aquí. Està com tímid avui, Alexia. No s'atreveix, eh?
5: Sí.
1: Pues que la deixava sola, si passa, eh?
0: Sí, però no està bona la passada. I ara Serra Jordi intentava colar-se entre dues futbolistes, no se'n surt, però se la queda Alexia al mig del camp. La capitana es regira, frena el joc Alexia, amb Patri, la seva sòcia, al mig del camp. Un altre cop Alexia. Ui, s'equivoca ara en la passada amb Serra Jordi, no se n'ha entès gens bé. Compte el lío que pot sortir amb Dumornel al mig del camp. Li tapa bé l'espai Patri i Jarro i... provoca que la jugadora hagi de frenar. Juga amb Julia Brandt, bé Serra Jordi.
5: Simpàtica.
0: Bé Serra Jordi recuperant la pilota aquí, anticipant-se a baixa a Patri. La passada... Ui, l'àrbitre ha caigut per terra.
5: Només li faltava això a la sueca. Per favor, quin partit està fent.
0: A més, ara també ha caigut Salma. Ai. Demanava falta a Pere Romeu. A mi que més li fa la voltereta enrere.
1: Perdona, li han fet falta, és groga.
5: Groga i Johannes. Ni la xiula, imagina't, ni la xiula.
4: Sí que crec que el partit... estem en tant respecte als dos equips que necessitarem alguna jugadora que es rebel·li una mica contra aquest escenari, eh? I crec que al final serà una de les grans estrelles que surti una mica del guió. I aquí sí que crec que l'entrada, si ho insistim, l'entrada d'Aitana,
0: sí,
4: penso
0: sí,
4: que...
3: serà Pina.
4: Que pot, sí, també és una jugadora d'aquest perfil, però al final crec que arribarà un punt que algú haurà d'escollir si s'arrisca o no a rebel·lar-se contra el guió del partit per intentar anar a guanyar-lo.
1: És que fins ara les equips estan millor sense pilota que amb pilota, estranyament.
6: Aitana per Alexia no ho veieu, eh?
5: No. Serà van Serra Jordi, entenc, no per galons, tot i que està fent un partit.
6: Per galons, sí, però...
0: a veure.
6: Per el que necessita el partit, no sé jo.
0: I va el Barça per la dreta, Graham, espera que la desdobli on avall, encara Graham, supera Johannes, encara Graham davant, baixa, la centrada toca en baixa, és córner.
2: El primer córner d'aquesta segona meitat, el segon del Barça en aquest partit, el llançarà
0: des de
2: la dreta de l'atac blaugrana, quan Eva Payor es dirigia cap a l'afició demanant empenyeu, l'afició que també es volca amb les seves futbolistes.
0: A més, ara com que el Barça ataca el gol, que està més ple de gent del Barça, tot i que n'hi ha tot arreu, aquí sempre hi ha aquest plus. Quants gols ha celebrat l'afició del Barça en la seva porteria, el seu gol en aquestes últimes finals, aquests últims anys. A veure. I ja dirà Mapi León.
4: Vinga, Paredes.
0: Torna a nevar, Torna a nevar aquí, amb els plataners. A veure. Serà Jordi fent algun senyal també a alguna jugadora. A Salma, que surti de l'àrea per tapar el contraatac. El llançament de Mapi, molt passat al segon pal. Arriba Alexia, la rescata. El remat de Cata Patri, Endler! Endler! Havia sortit. Quan Alexia la recull al segon pal, havia sortit, almenys aixecat el banderó, l'àrbitre.
1: Ho sembla.
0: Porteria, però... uf, després bona reacció d'Endler amb el remat de Patri. En boca de gol.
1: Heu de descobrir el nou Moda 9SQS, sí. O Moda Jaeco M Automoció, un disseny impressionant, tecnologia d'última generació, un sistema híbrid avançat que s'adapta a tu. Tot d'això des de 45.600 euros amb 7 anys de garantia. Més a descobrir l'Omoda 9SQS o Moda Jaeco Automoció a Barcelona, Mataró i Girona.
0: M'agrada perquè crec que la segona part és una mica al final de la primera. Veig el Barça un pèl millor ara.
5: Sí, tot i que després de pràcticament 55 minuts, a mi em sap greu, però jo canviaria Salma i optaria per una altra plada per tu.
0: Mapi, com s'ha complicat la vida. Ara Serra Jordi s'equivoca en la sortida, però tampoc està del tot fil Lió. La manté, però el conjunt francès. Hips a la frontal de primeres amb Hegerberg. No s'han entès per sort. No s'han entès per sort perquè Hips podria haver controlat i tenia espai per pensar a la frontal. Ha intentat connectar amb Hegerberg, que just estava tornant, sortint del fora de joc, i la pilota ha arribat als peus de Catacoy. Surt el Barça a través d'Irene Paredes amb molta calma. I els de Lió també animen, eh? Són poquets,
2: sí,
0: però
2: n'hi ha un grapat just darrere la porteria de Catacoll, i ara els veiem molts d'ells alçats, intentant doncs animar el seu equip, que a més estan aguantant tota l'estona el sol que els hi ve de cara als que estan ubicats just darrere la porteria de Cata.
0: 10 de la segona.
4: No, Nadi, durant la prèvia no s'ha parlat molt d'aquest duel Jonathan-Pere Romeu, que sí, es coneixien molt, i crec que estan demostrant que sí, que es coneixen molt, i els dos en defensa estan prioritzant clarament que les migcampistes de l'equip rival no puguin
5: construir.
0: Espera, que surt del Barça amb Serra Jordi i Patri. Patri s'ha acabat la divisòria. A la dreta la demana ja Graham. També hi és Payol, que és qui rep. Payol, el control és bo. Payol, Payol, el xut! T'havia dit que la tercera era la bona, Pere! T'havia dit que la tercera no fallaria, Eva Payol! Una futbolista que ha perdut 5 finals i que avui no vol que es torni a repetir la història! Eva Payol, la killer, la pichichi! Ara sí que no ha fallat, ara sí que l'ha enviat al fons de la xarxa, tot i que tothom ha anat a buscar aquí el termòmetre, el far, la líder silenciosa, Patrick Guijarro, que és qui ha arrencat la jugada. El Barça agafa el primer de la tarda a Oslo, esclata l'afició culer, que omple l'estadi Ullevall, el primer és blaugrana, Barça 1, Eva Payor, Olímpic de Lió 0.
2: El Barça ho ha celebrat com una pinya, en vista la frontal de l'àrea com Alexia i algunes futbolistes més. Primer ho celebraven, han bugit la banqueta i de quina manera han sortit escopatejades les jugadores des de la banqueta. També ho celebra, evidentment, l'afició blaugrana majoritària avui a Oslo.
1: La tercera sí que ha estat bona, Eva Payor ho celebrava amb ràbia, creuat, impossible per la portera, el primer del Barça, la conducció i la passada de Patrick Guijarro també d'un altre nivell.
4: D'un altre nivell, i ara sí que ha tingut una mica més de pausa Payor per definir la jugada. El control és molt bo per ja entrar a l'interior de l'àrea, un segon toc per acabar de col·locar-se la pilota i el xut creuat per fer inútil l'estirada d'Endler. Avança el Barça, Eva Payor, imprescindible també Patri, la millor jugadora de l'equip aquesta temporada, que suma una assistència més. Bona sortida del Barça des de darrere, que acaba convertint-se en el primer gol de la tarda.
0: A la corna favorable al Lió.
2: El primer d'aquesta segona meitat, el Palió.
0: Vigilem. Ja dirà des de l'esquerra el conjunt francès. Posa ordre Olofsson, juguen en curt. Baixa, té temps per centrar. Juga un altre cop amb Julie Brandt. Ara sí que la posa amb la dreta, el segon pal molt passada. Directament a fora. Directament a fora. Porteria pel Barça. La plantarà Catacoy amb calma, amb tranquil·litat.
2: Ui.
0: Perquè a més Mapi...
2: Sí, a Mapi León, que ha demanat un canvi de botes.
0: I ara Cata, intel·ligentment...
2: Sí, fa...
5: S'ha tirat a terra.
2: Sí. I ara, en aquest moment, ja està canviant.
0: Que descarat, eh? Aquesta és molt descarada. Es pot fer de forma més dissimulada, però aquí Cata...
5: És que no estem...
2: No, no, no cal amagar-se. Mapi León, que ja s'està posant les botes noves.
1: Salta la banqueta de l'Olímpic de Lió, sí, que xarxa, sí, cert.
4: És cert. Home. Que Cata veiem que té com una vena, no?, al voltant del genoll, sí, que mira, et serveix per dissimular una miqueta, eh?
7: Com li agrada. A més, és que s'està passant bé, Cata, ara mateix.
0: És que a més, no, és que a més ho han parlat. O sigui, s'ha vist ben clar com ho parlàvem, perquè Cata estava plantant la pilota i li diu Mapi,
5: i Alexia ha aprofitat per anar a veure aigua i Pere Romeu li ha acabat donant algunes indicacions a la capitana del Barça. Jo sobre el gol, és cert que tot el mèrit és de Patri Guijarro, però en l'inici de l'acció, com explicava la Clara, Serra Jordi ajuda a fer una paret, a deixar Patri Guijarro sola, i a partir d'aquí la conducció és meravellosa de Patri Guijarro, que tria bé, per primer cop tria bé en la passada final. I Payor, és que, com deies Pere, en el control, amb un control, ha deixat Engin a 2 metres enrere, i a partir d'aquí hi ha la definició, no?
2: És el 30è gol aquesta temporada d'Eva Payor, el desè que marca a la Champions. Per cert, molt enfadada de la banqueta de Lió per aquesta, el seu parec, pèrdua de temps de Catacoll.
1: Per sort podrà continuar Catacoll, ja.
0: I Mapi ja també ha tornat a la gespa i servirà de porteria, amb calma, sovint amb calma, en cura amb Catacoll, pressiona Hegerberg, Cata, que no es complica. La passada per Graham no és bona, recupera Johannes a 3/4 amb Hibs a la zona de la frontal. Hibs amaga, toca amb Bechot dins l'àrea. Bechot intenta superar a Brooks, que ve Brooks, posa a la punta de la bota. Serà servei de banda enganxat al bandaló de córner a la dreta.
4: I ara a veure com reacciona l'Olímpic de Lió, eh? El gol de Payor, amb això que dèiem, sobretot, no?, del paper de les laterals, de Lorenz i Baixa, si són més ofensives, si l'equip francès busca arribar amb més jugadores a l'àrea del Barça.
0: Espera, espera, espera, que se l'emporta Serra Jordi. Serra Jordi és un 3 contra 2 pràcticament. A la dreta, rep ja Graham, s'ha frenat una mica l'atac del Barça. Graham, retalla Graham, a la frontal la demana Alexia, ja la rep la capitana. Què farà Alexia? Alexia amaga. Alexia per dins, ui, era boníssima la idea. Filtradeta per Graham, que apareixia al punt de penal, però no s'han acabat d'entendre. I hi ha moviments a la banda, Pau.
2: Es prepara Clàudia Pina per entrar. Estava rebent indicacions de Pere Romeu. Ja la quarta àrbitre que té el cartell a la mà, a punt d'efectuar-se el primer canvi del partit. Entrarà Clàudia Pina un cop surti la pilota.
0: Sabem per qui, no?
5: Sí, un clàssic per això, el primer canvi, eh?
0: Espera que ara aquí el moviment de Julià Brana ha fet desprevingut a la defensa del Barça. Baixa, bé, bé l'arreplegament aquí de Graham i Ona per frenar-ho. Bran amb Duborné, que apareix també a l'escena. El vèrtex de l'àrea, Duborné la posa al segon pal. L'avantatge hauria de ser per Brooks, que la pentina, la recollirà Lorenz a l'altre costat. Té al davant Salma. La supera de primeres. Troba a Johannes al punt de dins l'àrea. D'esperó enrere per baixa, el xut fora i gata córner. L'ha fregat Cata Corner. Quin partit de Cata Coy.
5: Un aturadot, eh?
0: Per treure's el barret. El Lió aquí ha pogut combinar bé el cop d'esperó de Johannes. És boníssim. I ve això que xuta ajustadíssim al pal i Cata, que el posa a la punta dels dits. No sé si anava dins o al pal.
5: Sí, sí, sí.
2: I de nou rep les felicitacions de les seves companyes. Mapi León, Esmei Brooks, també Serra Jordi, que s'hi acostaven i li donaven la mà.
0: Uf. Compte el córner.
3: Justet a fora, eh?
0: Sí.
3: Jo crec que anava.
0: A veure, baixa. El córner de baixa, tancadet al segon pal. Renard que la posa al punt de penal. La treu Guijarro, Padre Guijarro. La frontal la recull Julià Brand. Pot carregar la cama. Toca en una defensa. No, no, no, porteria, eh? Semblava que havia tocat en una defensa, però no.
2: Demanava córner a Brand. No ho ha concedit l'àrbitre. Serà el servei de porteria quan es farà el primer canvi. Entrarà al terreny de joc Clàudia Pina i la jugadora que marxa és Graham Hansen.
0: No estava al 100%, és evident.
4: Hi ha molèsties. Suposo que està això per jugar una hora. No ha tingut la incidència que té en la majoria de partits Graham Hansen, tot i així les accions que ha intervingut jo crec que ho ha fet majoritàriament amb encert, i amb el canvi sí que Salma passarà a ser l'extrem dret i Pina es col·locarà a l'esquerra.
2: Ovació per una futbolista noruega, d'Oslo, l'afició de casa que l'acomiada d'aquesta manera.
1: Una sorpresa amb l'opció Soraya. Vaja, segur que hi ha un condicionant físic, no? Amb el canvi.
3: Si no, seria pràcticament impensable, com el canvi que hem parlat abans, que deies per Alexia. No, Alexia no sortirà del camp, no sé, que baixi, jo què sé, sense cama. És molt difícil. Sí que és cert que al final també et dona l'opció de tenir les dues versions que parlàvem abans. La de Salma, que més oberta cap a fora, ja que no tens aquestes incorporacions més constants de Brooks, i la de Pina fent aquesta connexió amb el centre del camp.
0: L'altre dia a la Copa ja va jugar Pere Romeu amb els dos extrems. 63, sí. 1-0.
4: Veient el canvi també en tinc més, eh? Una mica més l'alineació de la setmana passada, no? Que potser ja era una prova també,
0: sí.
4: Que ja preveien que en algun moment de la final haurien de coincidir Payor, Pina i Salma al camp. L'escenari pot ser ideal per Pina, amb un Lió que s'haurà de volcar més a l'atac i que amb Clàudia Pina tindrà espais per participar entre línies, entre les migcampistes i la defensa de les franceses. Ja sabem que aquí fa molt mal.
5: Sí, però Pere, s'ha situat de mitja punta Pina i l'esquerra és per Brooks, de carrilera.
4: Bueno, ja és això, quan el Barça tingui la pilota serà el que passarà a l'eix, o sigui que Pina...
5: No, però que Pina està caient a la dreta. A la dreta, al costat de Parellero, la veig ara. No sé, és sorprenent, la seva posició.
3: Jo crec que al final Pajor i Salma faran com una doble punta, extrems tancades, sí. Per fer un doble punta de jugar entre les centrals i laterals del Lyon.
0: A veure, el Barça, que té problemes per sortir, l'ha de treure Cata com pot, posa el cap bé això, arriba Patri, la llunya, lluitarà Pajor amb Renard, però és que n'ha intentat saltar perquè jo tampoc saltaria amb Renard. La passada a l'espai de Pina, no arribarà Pajor, intentarà pressionar Salma a Selma Baixa, que és molt intel·ligent, posa bé el cos, controla de meravella i juga amb hips al mig del camp. Obertura a l'esquerra per Julià Brand. Davant, on abatlles, molt alta, Julià Brand. Brand al vèrtex, Brand a la frontal, encara Brand. Què farà Brand? I és dins l'àrea. Brand se'n va cap a fora, posa bé el cos Ona, aguanta Brand, està sol a la frontal Johannes. La centrada de Brand al segon pal, posa el cap a Alexia, la treu Patri de meravella per Salma, no arriba, Salma no controla, la té el Lió encara a la zona de tres quarts. Hips a la dreta amb Lorenz. Evitarà que surti sense problemes. Lorenz, enganxada a la línia de banda. Al costat té Bechó, ja rep la dorsal 7. Troba a Duborné dins a la zona de la frontal. Un altre cop amb Lorenz, guanya la línia de fons. Que ve Brooks, l'última toca ha estat... Doncs mira, Brooks. Algú reclamava que potser havia tocat en Lorenz. Serà córner.
2: El tercer per l'Olímpic de Lió en aquesta segona meitat a la dreta de l'atac francès.
0: Clar, el que passa és que mires el Lió i ja comença a preparar canvis i veus els noms, Pau, i...
2: Sí, es prepararà per entrar Katoto, també ho farà Chawinga. Estan ja esperant a la banda.
3: Ja trigava, Jonathan, a treure Katoto, perquè Hegerberg tampoc està fent gaire perill. Ni a pilota aturada, tampoc.
4: A veure si és ella o si opta també per sumar dues puntes.
0: A veure, el córner en corbaixa amb Brandt.
3: Encara en farà cas.
0: Compte que l'estan fent el 2 contra 1. Clar, ha de sortir algú, Surpina, el xut de baixa. S'impacta en Alexia. La segona de Brandt directament sortirà per línia de banda, però aquí el Barça s'ha adormit perquè ha fet el 2 contra 1 i no sortia ningú a tapar. Absolutament ningú. I ho ha fet Pina, però una mica tard. Per sort, Alexia, que ara es queixa d'aquesta pilotada, li deu faltar una mica de respiració, jo crec que la capitana.
2: Mira, es fan els canvis a l'Olímpic de Lió, entra Katoto en el lloc d'Ada Hegerberg, també entra Chawinga, abandona el terreny de joc, Beixó, per tant, doble substitució a l'Olímpic de Lió, quan veiem també Aitana Bonmatí, que s'està preparant ja per entrar al terreny de joc, rebent les últimes indicacions del cos tècnic de Pere Romeu.
1: Ara, de seguida expliquem com canvia, si canvia alguna cosa a l'Olímpic de Lió amb aquests canvis. Deixeu-me cantar descansos a la Primera Federació, descansa Can Dragó, Pau, i amb novetats en el marcador.
8: Sí, perquè l'Eivissa ha retallat distàncies al minut 44, ha marcat Fran Castillo, una passada a l'esquena de la defensa de l'Europa, que inicialment han protestat molt com a fora de joc, se l'ha estat mirant molt el quart àrbitre, tant el quart àrbitre com l'àrbitre a la pantalla. Finalment s'ha donat per vàlid aquest gol, ha retallat distàncies l'Eivissa, una Eivissa per això que sembla que està jugant força a mig gas. És veritat que no s'hi juga res, l'Europa ha tingut diverses ocasions per ampliar inclús més l'avantatge, tot just a punt d'acabar aquesta primera meitat, l'ha tingut també Vaques, una pilota just davant de la porteria que ha refusat la defensa, però ara el descans, Europa 2, Eivissa 1.
1: L'Europa 5è, hauria d'empatar i que marqués el Cartagena, que està empatant per perdre la posició de play-off. Seria 5è, el Sabadell 3è, perquè està empatant a 0 el descans al camp del Tarazona. I aquest resultat, el del Tarazona, juntament amb el Betis B, un Cartagena 1 i l'Hércules 0, un Nàstic de Tarragona 0, fa que el Nàstic estigui salvat i a dos gols, un del Cartagena i un altre del Tarazona.
0: Espera,
1: de canviar-ho.
0: Un segon, que hi va Pallor, sola contra el món, Pallor amb Claudia Pina, la passada no és del tot bona, però la controla Pina a la frontal. Pina, es regira Pina enrere amb Brooks, la pot centrar, la demana Alexia, la centrada de Brooks queda curta, posa el cap Ingritengen, la pilota a la frontal la recollirà, però Serra Jordi amb Patri a la dreta, amb una batlla, sota això encara que el camp del Lió és... Salma, per aquesta banda dreta ara, Salma, la desdoblava ona, Salma a la frontal, per aquí no hi ha ningú, Salma, t'has equivocat, arriba Dumornel i fa falta Alexia Putellas, així l'àrbitre, pots continuar, Jaume Molló.
1: No, només rematar-ho, que el Nàstic estaria salvat, només canviaria amb un gol del Tarazona i un del Betis B.
0: I Groga.
1: Groga per Alexia.
2: Sí, la primera targeta groga que veu una futbolista en el partit d'avui, no hi està d'acord la capitana blaugrana amb el braçalet de capitana, recriminant-li a l'àrbitre aquesta decisió després de la falta que li ha fet al mig del camp.
0: Excessiva,
2: a
0: no?
2: Dumorni.
1: Arriba molt tard, suposo que li treu per això.
9: Deu però... canviar el criteri d'aquesta segona part de la primera. Els canvis de l'Olímpic de Lió canvien moltes coses o poques de la fesomia de l'equip?
4: No, al final és davantera per davantera i extrem per extrem. Sí que Katoto potser és un perfil una mica diferent de Hegerberg, que ha estat molt, l'han controlat molt bé, Paredes i Mapi, a la davantera noruega del Lió. La Katoto sí que un pèl més ràpida, crec, per córrer l'espai també, però una davantera d'àrea. I Chawinga és una futbolista que ha estat lesionada al mes d'abril, però que havia sigut una futbolista important a l'inici de la temporada. De fet, és la màxima golejadora de l'equip francès entre Lliga i Champions, més a la Lliga que a la Champions, però és una jugadora amb gol.
3: 14 gols porta Chawinga.
5: Sí, si no m'he errat, crec que he vist el lluminós del quart àrbitre que provava el dorsal 16. Per tant,
3: Serra Jordi
5: per Aitana serà el canvi.
0: Bé, doncs és així, ja ho comentarem, però... Partit de Serra Jordi i déu-n'hi-do. Ui, que ve Alexia ara, la passada per que arrenqui Pallor des de la dreta. Pallor, arriba Pina, la passada de Pina, va posar la punta de la bota per Brooks. Pina que es prefereix controlar, Pina dins l'àrea, Pina amb Brooks, la centrada és bona, el rebot de Pina, arriba Serra al segon pal, enrere, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, semblava que ningú Ningú s'atrevia a fer el segon. L'havia intentat Pina. L'ha recollit el segon pel Salma. I enrere, ha vist, en boca de gol, una tia que no falla. Una tia que té el gol entre cella i cella. Eva Pallor, la davantera, la pichichi que ho celebra amb l'afició, que vol guanyar la Champions d'una vegada i que de moment està liderant la victòria culer a Oslo. El doblet de Pallor. Protesten algunes jugadores del Lió, part de l'àrbitre amb elles. El gol, però de moment, que puja al marcador, si no em dieu res, és legal.
10: És legal.
0: Marca Pallor el segon del Barça. Festa absoluta a Oslo. Barça 2, Pallor, Olympique de Lió 0.
2: Ho han anat a celebrar les jugadores just darrere la porteria, on han anat corrents cap allà Aisha Càmara i Quica Nazaret, que són les dues futbolistes que estaven escalfant. Bogeria també la banqueta del Barça. S'abraçaven els membres del cos tècnic, les jugadores, amb aquest gol importantíssim d'Eva Pallor. I ara acaba d'entrar al terreny de joc Aitana Bonmatí en el segon canvi que fa Pere Romeu. Entra Aitana en el lloc de Clara Serra Jordi.
1: Comença a fer baixada aquesta final pel Barça amb el gol de Pallor. Pichichi Pallor, dos gols avui en una final de Champions. I aquest punt de pausa de sí, Salma, sí, de la jugada, sí. Pere, eh?
4: Sí, que a vegades no ens he acostumats, eh? Salma a tenir tanta clarividència a l'interior de l'àrea, però avui sí que l'ha tingut. Té la pausa per veure que no estava en la posició idònia per rematar, per trobar Pallor sola a la frontal de la petita i regalar-li el segon gol de la tarda. 2-0. 20 minutets per arribar al final del partit. El Barça té la final allà on volia.
0: Uf, i ara, pinta bé, pinta bé.
2: Lògica bogeria a l'afició blaugrana amb càntics de madridista al qui no voti.
1: I ara també... sembla que hi hagi,
0: sí,
1: ara,
0: perquè,
1: no?
0: Perquè Enler ha demanat assistència, jo crec, també per provocar aquesta pausa i adaptació, provocar que s'aturi el joc. Avui les porteres estan en rumberes. I poder provocar aquestes converses i farà un altre, també, un altre canvi en l'Olimpíada de Lió. Pau,
2: sí, preparant. Entrarà al terreny de joc Schrader, qui l'abandona és Johannes, futbolista del mig del camp estatunidenca de 18 anys. Marxa Johannes, entra Schrader. El tercer canvi que fa l'Olympique de Lió en el partit d'avui.
1: Quan fiches una killer, Soraya, també és per això, per dies com avui que te'n foti dos i et doni la final.
3: I si no m'equivoco, crec que serà la màxima golejadora d'aquesta Champions, sí, sí, amb aquests dos gols.
0: Sí,
3: ja.
0: sí.
3: Crec que s'ho mereix també com a futbolista. Ja porta moltes finals, sí, pobreta, sí, sense aconseguir-ho. Encara no ha acabat el partit, però Exacte. Té molt bona pinta. I també molt de mèrit de Salma.
0: Ui, el cop de Dumornet sobre Mapi.
2: Zeta. Targeta per Dumornet, targeta clara perquè ha impactat amb el colze en aquesta disputa a Mapi. És la primera targeta que
10: va. Està ple de sang.
0: Sí.
2: No, és que és una targeta com una catedral.
0: Sí, podria entrar al bar a veure.
10: La tia es queixava i li ha fotut sang a la cella del cop de colze.
0: L'última final de la Champions, devem tenir sang, en aquell cas dona batlla. Avui Mapi, deixant-s'ho tot. Sang, suor, llàgrimes, el que faci falta per guanyar la Champions. Mira, assistència.
2: 24.258 espectadors. L'assistència que comunica la UEFA en aquests moments.
1: Per mi està ben xulat amb la groga, eh? No veig cap senyal, cap gest que em pugui portar a pensar que és una acció voluntària d'agressió. Vaja.
0: 2-0, 73 de partit. Si el Barça acaba guanyant aquesta Champions, serem molt prudents, perquè jo del Lió no m'enfio ni un pèl.
2: Sí,
0: seria la justícia, o sigui, m'encantaria que sigui amb dos gols de Pallor, perquè realment tantes finals perdudes l'any passat que volia intentar-ho i la pobra un altre cop es va trobar una derrota. Aquesta setmana ens explicava, no, que ella no volia mirar el passat, que el passat era passat, centrar-se en l'aquí, en l'ara, que estava preparada amb ganes d'una nova final, i déu-n'hi-do, avui protagonista absoluta de moment amb aquests dos gols que estan donant la victòria al Barça. Queden encara, però, 20 una mica més ben bons aquí a Oslo, perquè ara estem perdent temps amb aquesta detenció de Mapi.
10: Ha afegit llarg.
1: Mira, aprofito per dir que n'hi ha que aparenten com amb un astre, n'hi ha que són, com el nou Jeep Compass, ara, un vehicle amb disseny, caràcter i esperit 100% Jeep, preparat per destacar la ciutat i per escapar-te quan tu vulguis. Descobreix de tota la gamma ara disponible en plug-in hybrid i 100% elèctric. Aprofita una oportunitat única. Ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del pla autoincentiva. Informa't en Jeep.es o visita la xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
2: Ha hagut d'abandonar provisionalment el terreny de joc Mapi León amb les assistències. Han d'esperar que li deixi de sortir sang i a partir d'aquí podrà tornar a entrar al terreny de joc.
0: Això s'escalfa, però vaja, esperem que li puguin tapar l'hemorràgia, tot i que a vegades costa. Mira, serveix la falta d'Alexia. Falta de Mapis, Alexia. Posa el cap Renard. N'intenta baixar el Lió al mig del camp, no se'n surt, pilota que surt directament a fora, a les mans de Jonathan Giralles, servei de banda. Brooks la posarà en joc.
10: Si això acaba així, haurem passat del Lió ser la bèstia negra del Barça, el Barça ser la bèstia negra del Lió, eh?
11: Sí, no cantem en victòria encara.
0: Exacte, jo del Lió no me'n refiro un pèl. Mira, que hi va, la passada de l'espai. Mira, que hi va, pot marcar el Lió, pot marcar el Chawinga. Catacoy! Quin partit de Catacoy, que ha evitat el 2-1 del Lió i que l'Aleix és el diari. Dona-li les gràcies a Catacoy, Aleix, una mica més, i el Lió ens posa la pol cos un altre cop.
2: Ho ha celebrat com un gol l'afició del Barça amb aquesta aturada espectacular. 1-1 salvat per Catacoy. Manté el 2-0 el conjunt blaurana.
1: Està els millors partits que li recordo, sí, sí, sí. A Catacoy.
3: És molt difícil perquè al final Pajol fa dos gols, però si això acaba així, jo crec que Cata mereix...
0: Mira.
11: Tirareu una mica enrere, però està a moda Víctor Valdés a la final de París del 2006.
2: Torna al terreny de joc Mapi León.
0: I Cata, que ha fet aquell gest que fa sempre, ara un cop acaba la jugada de... com de fumar, que per ella significa, ja està, aquesta jugada ha passat, la següent. I ho celebrava com una... la personeta que té Cata, no? I aquest caràcter. Compte que hi va el Barça. Ona Batlle. El vèrtex és dins l'àrea. Ona. Ai, era molt difícil superar aquí. Ingrid Engen. Que li ha barrat el pas a una futbolista que coneix de meravella perquè van compartir uns bons anys, una bona temporada al Barça, un parell.
10: Amb un bon pegat al cap, Mapi, per acabar el partit.
1: Quarta aturada de Catacoll, aquesta última, però és que jo crec que com a mínim tres són de mèrit.
0: Exacte. Sí.
10: I la del gol, com deia abans el Pere, també, perquè...
1: Sí, aquella no la contem, clar.
11: No, però l'aturada de Cata sí que l'has de comptar, però fora de joc és després.
1: Sí, és després. Sí.
0: La que no contem és l'altra, la que ha tingut amb Hegerberg, que aquí ja sí que era fora de joc.
11: Sí. Però sí, no, de moment la millor del partit Catacoll del Barça.
1: Ara
11: sí,
1: sabem que l'MVP el guanyarà Pallo.
0: Sí,
1: no?
0: Sí,
1: però
0: sí, allò... podem fer un nosaltres.
10: Sí. Equo no pot ser.
11: Sí. Han passat moltes coses els últims minuts, que pràcticament no hem comentat l'entrada i tant al terreny de joc i també dempeus davant el partidàs que ha fet Clara Serra Jordi amb 18 Totalment. Anys en una final de la Champions contra el Lió.
10: Per mi estaria el top 3 del partit, Cata, Pallor i Serra Jordi.
0: Ui, ara trepitjada que s'endú Pallor.
2: A terra la polonesa després d'aquesta trompada que s'ha endut amb el duel amb Renard.
3: Jo no sé fins quan té contracte Serra Jordi, però jo crec que ara mateix 28. Ho haurien d'estar mirant, eh?
0: Va renovar perquè, el febrer fins al 2028.
3: L'aparador que està tenint, que ha tingut amb aquesta final és espectacular, eh?
1: Jo a la porta aniria a trucar, no? Dilluns, sí, si fos Serra Jordi.
0: A veure, la falta a favor del Barça. Zona de 3 quarts. A uns 20 metres de la frontal.
2: Amb el cap embenat Mapi León després d'aquest cop que s'ha endut i que li ha sortit sang.
0: La picarà ella o la picarà Pina? Aquest que aixeca el braç. Doncs hi va Mapi, amb la cama esquerra cap al punt de la frontal. Queda curta. Bona la pressió de Pina, però recupera el Barça. És bona. Vinga, Pallor. Pallor al vèrtex, a l'esquerra amb Pina. Pina es frena, enrere amb Brooks. Aixeca el cap Brooks, juga enrere amb Mapi. Més enrere amb Paredes. Bona obertura a l'esquerra perquè la baixi amb la cuixa. Clàudia Pina, aquesta amb Brooks. La demanaven Patria Alexia i al final, Aitana, perdó, les dues havien fet la desmarcada a la mateixa posició. Quan ho han vist, han intentat ratificar, llavors Brooks ha fet la passada i no hi havia ningú, però recupera bé el Barça. Bona triangulació, Aitana, Brooks i ara Pallor. Pallor que s'allunya de l'àrea. Brooks amb calma, Pina. Ui, la sotaneta de Pina per intentar superar Lorenz. Demanant falta, dona xula a l'àrbit. Arriba bé Aitana, però l'ajuda per recuperar la pilota. Aitana enganxat al córner, força amb saber la banda. Bé Aitana.
2: Aplaudeix Pere Romeu, que demana a les seves futbolistes que continuïn en aquesta línia, entrant ja al tram final del partit.
11: I el 2-0, que sembla que ha alliberat el Barça, de tota la tensió que tenia acumulada a l'interior, les jugadores blaugranes. Molt més còmodes amb la pilota, molt més fluida la circulació de l'esfèrica i jugant constantment a...
0: Espera, Pina, la primera Pina, el xut Endler.
10: Oi.
0: Pina havia arribat dins l'àrea, ja estima que el xut ha sortit fluixet, perquè si li donen potència, a més ha buscat el pal curt, normalment és més de buscar rosca, Pina ho va fer així la copa l'altre dia, ha xutat el pal de la portera i ha blocat Endler amb seguretat, i ara que ve una Batlle recuperant la pilota en el duel amb Xavinga, la té Salma, enrere, amunt un altre cop, 10 més l'afegit, 2-0 Pallor per partida doble. Cata té l'esquerra sola, Brooks, ja rebla neerlandesa. no l'esperis, que s'acosta la rival. Ui, Brook s'equivoca, pressiona bé Pina, pelota dividida entre Patri i Katotó, i Duvalier, perdó, se la queda Renard. Brand, tens per centrar, la centrada de Brand al segon pal, l'avantatge hauria de ser per Ona, que ve Ona posant el cap providencialment evitant la rematada de Chawinga, que arribava al segon pal. Servei de banda favorable al Lió, i això sí que no m'ho esperava, el sol ara ens tocarà a nosaltres, eh? Sí, aquí, sí. Aquí a Noruega va diferent tot, ara ens hem de posar ullines de sol i ens traiem la jaqueta i tot, ara sí. Farà calor, és que
10: el
0: això és
10: sol
0: increïble.
10: Ha anat baixant i ha anat baixant per la banda esquerra de l'estadi i ara toca la zona de premsa.
0: Mare meva.
12: Aquí a Noruega va diferent tot, eh? Increïble.
0: M'haurà de treure els auriculars per tornar amb la jaqueta. Perquè,
12: no els podem treure de casa, Soraya, ho veus o no?
7: Fiquen molt nerviosos, eh?
1: Molt. Queixen per tot. Doneu-li un MVP també a Matlle Origen, el seu soci.
10: Talismà, un dia més.
1: Elaborat diàriament amb productes d'altíssima qualitat com la tonyina vermella Balfagó, amb el segell d'Hideki Matsushisha, el xef del Koishunka, i distingit amb una estrella Michelin, California Rolls, Dragon Rolls, Nigiris, Makis, Poke. Vaja, descobriu-lo a Matlle Origen o demaneu-lo a Globo.
10: Som-hi.
0: Compte la falta forada pel Lió. Des de l'esquerra la penjarà baixa cap al segon pal, que ve Brooks, posa el cap, l'allunya Claudia Pina i mira, pot córrer Aitana, arribarà Aitana abans, comença a córrer Aitana, ja ha creuat el camp, Aitana es frena, Aitana la controla, Aitana la protegeix, força on s'ha de banda.
2: I el Barça que prepara un doble canvi, han sortit de la zona d'escalfament i han anat cap a la banqueta Kika i Aisha.
10: Li falta ritme de competició, però està fineta i se la veu amb ganes de futbol, després de tants mesos d'haver estat lesionada, Aitana.
7: Jo crec que no li arriben les cames, li arriben les ganes.
10: Clar.
0: Totalment, perquè és una jugadora que va sempre molt revolucionada, amb molt competitiva, amb ganes de guanyar-ho tot, i més després d'aquest procés que va passant, que es va desmotivar. Compte Pàtria, la frontal, la pilota pot recollir la Pina dins l'àrea, el rebot en una jugadora del Lió, l'acaba traient Ingrid Engen, la llunya, però l'avantatge serà per Mapi León, s'equivoca en la passada Mapi, però també s'equivoca Brand, no aconsegueix tallar-la, se la queda Alexia, Alexia comença a córrer, Alexia s'apropa al corda, ui, l'entrada, no hi ha falta, Alexia s'aixeca i acaba sent, se la ve de banda, favorable al Barça, bé Barça.
2: Aplaudeix l'afició blaugrana, que ho veu una mica més a prop. Servirà aquest servei de banda, Smith Brutz.
0: 8 més l'afegit.
12: Sí, calculo un 7, ho dic perquè tots plegats ho tinguessin.
10: Un quart d'hora queda encara?
12: Les dues atencions i els canvis.
0: Déu meu. Brooks, amb Patri. Patri intentava trobar Aitana, toca en una jugadora del Lió, una altra servei de banda. El Barça ve aquí avançant metres, mantenint la pilota, controlant el partit. La dirà Brooks un altre cop.
12: No, deia dues atencions, tres. Mapi les dues porteres.
10: Ah, sí, aquella de la Cata, que ha sigut greu, aquella, eh?
0: Sí.
10: Ha sigut important.
0: Ha servit ja Brooks amb Pina. Ui, se li ha escapat la pilota Pina. No, per ben poquet. Brooks supera Brand. Brooks ara s'ha adormit. Brand ha manat bé el seu error. Intenta sortir al Lió i regala prou a la frontal a Aitana. Aitana la protegeix. Aitana juga de cara amb Mapi enrere. Mapi amb Brooks. La demana Pina a l'espai. Li posa Brooks. Brooks a dins l'àrea per Pina. Pina a la frontal. Pina s'equivoca en la passada amb Salma. Tenia potser una millor opció amb Patrick, crec. Se la queda Katotó. La fa caure Brooks, falta.
11: I molt bé Pina, eh? Molt bé Pina, entrant des de la banqueta, que tampoc era un escenari fàcil per ella, una futbolista que els primers mesos de la temporada era titular indiscutible, i de fet fins fa no gaire, avui li ha tocat entrar com a suplent, però participant molt del joc i amb encert.
0: Ara pres mal Pina, compte, l'atac del Lió, la centrada d'Humorné queda curta, Mapi, enllunyada d'aquí, Mapi, mira, la fa rebotar en la cama d'una rival, i és també davant de fora el Barça, i Pina que es dol d'aquesta última acció ajaguda a la gespa.
11: No sé si han xocat genoll amb genoll.
0: Pot ser.
11: En l'acció amb la jugadora del Lió.
1: Doncs una altra aturada, anem afegint. Mig minutet més.
0: No s'atura.
2: I el Barça farà ara l'última finestra que li quedava, entraran al terreny de joc Kika i Aisha. Doncs no, de moment ho frena. Pere Romeu diu, espereu un moment. Jo crec que hi ha hagut un canvi en la idea que tenia la banqueta.
1: O comprovar que Pina estigui bé, no?
2: Sí, suposo que sí.
0: Se marxa la Salma, crec.
2: A veure, ara ensenyaran el rètol. Una de les jugadores que marxa és Make Brooks. Entra en el terreny de joc Aisha Càmara.
10: Sabadellenca, Sabadellenca.
12: Bé, bé.
0: Ja, ja l'ha deixat, eh?
2: Aplaudiments per Brooks. Entra a eixa càmera i també...
0: Ui!
2: Quica Nazaret en el, substituint a Alexia Putellas.
10: Se la veia cansada. Les coses com siguin, se la veia cansada, Alexia, després de l'esforç de tot el partit.
2: A mi que li dona el braçalet a Patri.
0: A veure, avui dieu-me si plora o no plora, Alexia, si us plau.
12: No l'enfoquen, el realitzador no hi és.
0: No, no, ja ho veig, eh? Enfoquen a Aisha, ja ho veig.
2: Ahí.
0: Espavila.
2: Va.
0: Li posa el braçalet amb calma, amb, ara, amb mimo.
2: Abraçada amb Patrick Guijarro. Ovació per Alexia, l'àrbitre que li diu que vagi de pressa. Retorna els aplaudiments la futbolista de Mollet del Vallès. S'abraça també amb Eva Payor, també amb Clàudia Pina. Crits d'Alexia, Alexia, a les graderies de l'Ur.

0: de les teves millors jugadores sobre la gespa.
1: I de moment, Aisha es manté a l'esquerra, que em pensava que passaria a la dreta i una a l'esquerra, sí. Però de moment no es canvien. A veure, Renard se la treu de sobre, posa el cap bé Kika, la baixarà Pina, de nou amb la portuguesa, que no va poder jugar a Lisboa a casa seva per una lesió, i avui que té per fi minuts en una final de la Champions amb el Barça a Oslo, una final que de moment seria blaugrana, 2-0. La pressió de Salma intentant recuperar, cau a terra baixa, no xiula la falta, però l'àrbitre la protegeix molt bé. Aitana posa el cos, Aitana juga amb Patri. Ui, Patri, la passada que mai t'imaginaries que veuries de Patri Guijarro, que és una passada dolenta i molt dolenta. No ha enganxat bé aquí Patri, es lamenta molt la capitana ara mateix del Barça. Canvia la pilota directament a fora.
2: En baixo momento Garage és a Barcelona, el passeig Maragall 365. Esteu pensant en canviar de cotxe, aquí teniu opcions per tot, elèctrics, híbrids o de benzina, i tots superben equipats, a més amb 7 anys de garantia, que això dona molta tranquil·litat. Passeu-vos pel concessionari i descobriu tota la gamma MG Movento Garage. I si vols anar per feina, consulta les ofertes a mgmotor.com.
1: L'Atelio, al mig del camp, rep Catotó, Beona, ve Paredes. Compte, que es converteix en una passada al refuser i arriba Pallor, més ràpida. Pallor es frena dins l'àrea, juga amb Salma a la frontal. Salma es regira, juga la cara amb Aitana. Aitana un altre cop amb Salma, la desdobla ja Ona. Arriba Ona, Ona amaga amb la centrada, se l'emporta amb sort Ona, la centrada a les mans d'Endler. Llàstima, té pressa per servir ara Endler, intentant trobar el cap de Catotó. Bé, Paredes posant el cos. Ui, però són molt fortes aquestes, eh? Compte, Chawinga se l'emporta davant Mapi. És dins l'àrea Chawinga. La posa enrere. Aisha Càmara, la lluny de l'àrea. Bé, bé, bé, Aisha. Connectada. La manté encara el Lió. De lluny, el xut ha de ser... Fora, fora, fora. Re, re, re, re. Directament a fora el xut de Hips. Molt desviat. Catani s'ha mogut. Ha fet que senyal de calma, calma, que això va fora.
3: I Pere Portaria. Romeu, des de la banqueta, demanant calma a les seves futbolistes.
1: I ara Groga...
0: Per cap de coll, sí. Perquè l'àrbitre li ha dit agafa la pilota que està aquí, sí, sí, sí. I ella ha dit no, jo vull agafar la pilota que ha anat més lluny.
3: La segona targeta groga que veu una futbolista del Barça, abans l'havia vist Alexia Putellas.
4: Bé, aixem aquesta última acció, atenta, sí. Ben col·locada per refusar la centrada Chawinga. Premi per aixa, també, aquests últims minuts a la final.
5: Veiem com Renard deia ale, ale, ale, però... Però no, Ale.
1: Costa.
4: No vull dir gaire alt, perquè és el Lió, però sí que el 2-0 les ha deixat molt tocades i fa, és una mica la sensació que no fa tants anys vivíem al revés, quan era el Lió qui ja es posava amb dos gols d'avantatge contra el Barça, que ja em semblava que seria impossible capgirar aquell resultat.
1: Servei de banda, 1 minut i 20 segons i sabrem quan s'afegeix. I baixa Càmara.
4: Seria maco fer el tercer,
5: Fina, farà.
1: Ja, a més demanem golejadors a la carta, no? Ui, ara l'entrada, la falta clara sobre Kika. Segons que s'agarra pel Barça, un minut més l'afegit, va. 2-0 guanya el Barça a la final de la Champions. Doblet d'Eva Pallor en aquesta segona part. La Kirer, la Pichichi avui ho ha tornat a demostrar. I mira, servei en llarg de Patri per Pina. Arribarà Pina, arribarà Lorenz. Arribarà Pina, arribarà Lorenz. Pina, però se li escapa el control. Servei de banda favorable al Lió al costat del córner.
0: 7 o 8 minuts, has dit, Molló, o què?
1: Esperant, sí. L'afegit.
6: No, va, com que vaja, us he vist molt espantat,
1: a veure, Salma, a la frontal, el xut, gol, gol, gol, gol, gol, gol, és un golaç, és un golaç, és una obra d'art, és un premi per Salma Parayuelo, per la temporada, per l'any difícil, perquè amb les lesions venia tocada també mentalment, no havien estat uns anys fàcils per ella, ho havia passat molt i molt malament, havia perdut presència, no era aquella jugadora del 2023 que va enamorar el món, però en aquest tram final s'ha posat les piles, ha recuperat la confiança, també gràcies a Pere Romeu que ha confiat en ella, i volíeu el tercer. I el tercer l'ha fet Salma Parayuelo. Veig llàgrimes als ulls d'algunes jugadores. Veig ara sí que toquen la copa, que toquen la copa amb els dits. Quin golaç de Salma! Què t'has inventat, Salma? Amb la cama esquerra l'ha tenir dirigit a l'escaire de la porteria d'Endler, que no ha pogut fer-hi res. Golaç de Salma i petó l'escut. El Barça ben a prop de ser campió d'Europa. Barça 3, Olímpic de Lió 0.
3: Ha anat a celebrar-ho cap al corna. Salma Parellolo ben a prop d'on hi ha molts aficionats blaugrana. Han fet el mateix també les jugadores suplents, membres del cos tècnic del Barça. Tot

0: A celebrar-ho com una pinya a la bogeria d'aquest tercer gol quan es confirma que hi haurà 5 minuts d'afegit. Qui, de quina manera ho ha celebrat el Barça, conscient que aquest gol és pràcticament o definitiu ja.
1: Doncs goles de Salva Parayuelo, com diu la Clara, després de superar mals moments, fins i tot de generar dubtes, jo crec que en bona part de la colorada...
0: 7 minuts.
1: Mira, Molló, 7 minuts, si seria o no una jugadora... tan important com feia la sensació que havia de ser, doncs en aquest tram final de temporada s'està reivindicant, Pere.
2: Sí, la cirereta del pastís pel Barça en aquesta final, un xut potent de Salma creuat, aprofitant també que ni Renard ni tampoc Engen salten, sinó que les dues van reculant, i ell diu, doncs si em deixeu espai, us la clavaré a l'escaire, premi per Salma. I també una mica que ens hauria de fer reflexionar tots, no?, que a vegades sentenciem a les jugadores molt d'hora. Salma va arribar molt jove al Barça, només té 22 anys, i és cert que no va tenir la continuïtat que sembla que va explotar o ser tan determinant com ens va ensenyar la primera temporada al Barça, però aquest tram final ha estat una jugadora importantíssima i ho remata amb aquest gol.
3: I que, de fet, et dona un registre molt diferent de tot el que tens a la plantilla. Jo crec que això també li dona un valor diferencial a aquesta jugadora.
1: Sí, una repetició des de darrere la porteria, que és espectacular. Veu perfectament la paràbola. I, escolta'm, és ja una senyora victòria, eh? No diré que és una pallissa, però s'hi acosta.
4: Aquí teníem vista privilegiada del gol i ha estat preciós.
2: S'acosta.
4: I espera, que en vol més el Barça. Capallol pot fer el hat-trick. Capallol vol arrencar. Capallol arrenca. Que té Salma que l'acompanya. Que és un 2-2. Salma. I Pallor que plora, i amb raó, perquè eren 5 finals perdudes i avui per fi podrà dir ben alt i ben fort que serà campiona d'Europa, perquè aquest Barça avui ha estat immens, ha estat excels, i entre Pallor i Salma han triturat el Lyon aquesta segona part. Salma Parayuelo, que completa la festa amb el quart, en l'afegit, gran definició de Salma. Tothom ho celebra al córner. El Barça serà campió de Lliga per la porta gran. Gol de Salma, Barça 4. Sí. 4, Lió 0.
0: El doblet de Salma, el 12 gol aquesta temporada, replicant la celebració, una pinya al córner, totes les jugadores de la banqueta, aquest 4-0, replicant el marcador de la primera Champions del Barça contra el 4-1, disculpa. Doncs ara es confirma aquest 4-0. Hola, Salma.
4: I ara l'MVP per aquí. Ara per aquí.
2: Per Cata.
4: Assistència, més assistència.
2: Pallor o Cata.
1: No, Salma també, dos gols d'assistència.
4: Sí, és veritat, és veritat.
1: Això, que si no us posareu de cara.
4: Tres MVPs. Un per cada. Primera, segona i tercera.
3: Sense desmereixer el gol de Salma, que em sembla que al final és la cirereta d'una jugadora que necessitava molt aquest moment, queda molt, molt retratada la defensa del Lió, que necessita un canvi generacional.
2: És un contraatac de llibre.
3: És clamorós, Renard no arriba, Engen ni està ni se l'espera. Amb el gol de Salma primer, i passa exactament el mateix que ho ha explicat abans el Pere, com reculen les dues cap enrere, deixant el golpeig fàcil pel Salma Parayuelo, i ara l'acció d'ara ha sigut clamorosa per aquest Lió.
2: Sí que per això és un contraatac molt ben executat, perquè Pallor primer condueix, fins que Renard ja només està pendent d'ella, després jugar per Salma, que amb el control allunya la pilota perquè baixa, no pugui intervenir, i creua a la rematada davant d'Eller.
1: De fet, en general, els gols són més de transició i de contraatac no de jugades allò amb la defensa col·locada.
4: Senyor Olofsson, xiuli ja, perquè després han trobat a mi que eren 5, i ara ja no sé quants hi ha. Hem arribat al 95.
1: A la tele
4: i xiula! Final! Final a l'Ulevar Stadion. El Barça, per quart cop a la seva història, és campió d'Europa, i és un campió d'Europa amb majúscules. Si us plau, mai més dubteu d'aquestes jugadores, perquè sempre que diuen tornarem, diuen que tornaran. Quan mireu els 10 manaments, el primer és creure sempre en aquestes futbolistes, perquè a Turí van caure contra el Lió i van dir tornarem. I què van fer? Guanyar Eindhoven, i guanyar per primer cop al Lió. I l'any passat, la derrota a Lisboa, inesperada quan tothom les donava com a favorites, va fer molt mal, però van dir, tornarem. I com han tornat? Què han fet avui a Oslo? Davant un Lió han demostrat que el que va passar fa 2 anys a Sant Mamés no era cap miratge, que no va ser flor d'un dia, que no va ser Sant Mamés, les 58.000 persones animant el Barça, les que fossin, no. El Barça ha aconseguit dominar el Lió, el Barça ha aconseguit avançar la fera que l'havia guanyat durant 2 finals de forma clamorosa, amb molta superioritat. Doncs avui el Barça s'ha fet gran, el Barça ha demostrat que és el líder d'Europa ara mateix, el millor equip del continent, i en una segona part espectacular no ha donat opció a l'equip de Jonathan Giraldez, el guanyador de l'últim pòquer. Doncs mira, Jonathan, ja no ets tu l'últim guanyador del pòquer, perquè l'acaba de guanyar el Barça de Pere Romeu, qui va prendre al teu costat i que avui s'acaba de coronar en la seva segona temporada a la banqueta blaugrana com el guanyador d'un altre pòquer històric d'aquest equip, d'aquesta generació, que trobarem molt i molt a faltar el dia que marxin. S'havia dubtat molt també de Pere Romeu, moltíssim. S'havia estat injust segurament amb ell i amb moltes jugadores, però avui totes elles, i d'ells, i ell que plora ara abraçada amb algunes jugadores, fan les paus amb el barcelonisme, amb qui potser havia dubtat d'ells. El Barça és el líder d'Europa, és el campió, 4-0 contra el Lió. Eva Pajor, MVP, però Cata, però Salma, però Serra Jordi, però totes, Paredes, Mapi, que ha acabat sagnant. El partit d'avui del Barça és per treure's el barret. Podeu somriure, podeu celebrar, perquè el Barça torna a ser el rei d'Europa, la quarta, el Barça, campió de la Champions.
0: Hi ha hagut celebració efusiva del Barça, un cop ha xiulat l'àrbitre sueca del partit d'avui, saltant, ballant, cantant les futbolistes de Pere Romeu. Després han anat a saludar, a donar la mà amb les jugadores de l'Olympique de Lió, i ara de nou veiem petits grupets de les jugadores del Barça abraçades, també mirant cap a l'afició, el Barça celebrant aquesta quarta Champions.
1: Abraçades i celebracions, evidentment, i plors i laments en el cantó francès. El Barça torna a ser campió d'Europa, s'afegeix Oslo, a Göteborg, a Eindhoven i Bilbao com a llocs de peregrinació per la culerada, per celebrar un altre Champions, la quarta Champions, la quarta, la primera és tot just el 2021, i des de llavors el Barça ja n'ha guanyat 4 amb 3 entrenadors diferents, amb renovacions a la plantilla. Vaja, que això no és un equip, això és un projecte, evidentment, i que avui es torna a fer fort amb aquesta Champions guanyada contra el tot poderós Olympique de Lió. Ja us ho dèiem, que seria una cosa igualada. 4-0 al final, el Barça li ha acabat clavant a l'Olympique de Lió en aquesta final, provocant l'alegria de la culerada de tota la gent que s'ha desplaçat fins a la capital noruega. Què passa a la gespa, Pau?
0: Que s'han acostat les jugadores del Barça cap a la graderia on hi ha aficionats del Barça. Aquest gol assignat per la UEFA pels jugadors del Barça. Qui duia la batuta de la festa inicialment eren Clàudia Pina i Quica Nazaret. Ara veiem també Alexia saltant, ballant, totes les jugadores empenyent-se, abraçant-se, celebrant a l'àrea on ha rematat aquesta final, on ha guanyat aquesta final amb aquests 4 gols. Ballaruques de les futbolistes de la Barça, molta alegria, molta eufòria, lògicament, després d'aquest títol molt i molt meritori.
1: Una més, Aleix, com si fos fàcil guanyar Champions.
5: Bueno, ara ho deies, el Barça ha guanyat 4 de les últimes 6 Champions. Només en aquest cicle hegemònic, només l'Olympique de Lió a Turí el 2022 i l'Arsenal, que va ser una sorpresa l'any passat, han fet que el Barça no fes un ple de Champions en aquestes 6 finals consecutives, no?, que ha tingut. Em sembla espectacular el que està fent aquesta generació. Avui, a més, demostrant que és un equip fet, madur, que l'any passat va cometre potser l'error de no prendre's el partit com tocava, va tenir un mal dia també i l'Arsenal va tenir la sort de fer aquell golet, però l'equip ha sabut refer-se i és un equip madur que sap patir en moments complicats, que sap jugar aquest tipus de partits, i avui ho ha demostrat, perquè a la primera part perfectament el Lió es podria haver avançat en el marcador, tot i que és cert que el Barça ha tingut 2 ocasions molt clares, no?, en les botes d'Eva Pajor. I després, a la segona part, per mi el Barça ha jugat millor, no sé si Pere Romeu ha ajustat alguna cosa o no, però el Barça ha estat millor que l'Olympique de Lió a la segona part, i els gols de Pajor han fet que la final fes baixada. S'ho mereix Pajor, perquè, hòstia, era ser una mufa important, jugar 5 finals de Champions i perdre-les. Crec que s'ho mereix, perquè s'ho ha batallat molt Eva Pallor. S'ho mereix Pere Romeu, per mi. Ha fet 2 anys magnífics, magnífics. Mereixeria haver fet 2 pòquers consecutius, perquè l'any passat el Barça hauria d'haver guanyat aquella Champions a Lisboa. S'ho mereix el tècnic, de qui s'ha dubtat moltíssim. I s'ho mereix aquesta generació de futbolistes. Jo abans ho deia, el Barça era... la bèstia negra, o l'Olímpic de Lió era la bèstia negra del Barça, i ha aconseguit canviar la història, no?, del futbol femení europeu. I després, sobre Salma, no vull posar aigua al vi, per mi no ha fet un bon partit Salma Parayuelo, però ho maquilla amb els 2 gols, 2 gols que arriben aprofitant-se del context del 2-0 a partir del minut 90, quan l'Olímpic de Lió es volca a l'atac. Escolta, té molt mèrit, és una jugadora que, com dèieu, és molt jove i ha de créixer, però per mi avui no la situaria entre les millors del partit. A mi avui m'ha encantat Cata Coll, m'ha encantat Eva Pallor, i després m'he enamorat d'una futbolista que jo no havia vist en directe molts minuts, que es diu Clara Serra Jordi, i que apunta a ser una jugadora descomunal al mig del camp d'aquest Barça, i per tant, si acaba marxant Alexia Putellas, crec que tenim un relleu garantit de moltíssima qualitat. Felicitats al Barça i a tota la gent que està aquí a Oslo desplaçada per aquesta nova Champions.
1: Ara us escolto, Soraya Pera. Deixeu-me actualitzar marcadors de Primera Federació. Li han empatat el partit a l'Europa Can Dragó, Pau?
6: Sí, sí, ha empatat l'Eivissa, ha empatat Medina en una falta que ha picat.
1: Mira, que et tallo, que sentirem Cata Coll a TV3.
7: Vinga, Cata, doncs, Coll, hem dit durant tota la retransmissió. Cata, creus que ha estat un dels teus millors partits? Estàs satisfet amb la teva actuació?
8: Sí, al final el meu objectiu sempre és la porteria 0, així com podem guanyar partits. M'encanten aquests partits, no poden ser pell de gallina, i són els partits que vull jugar sempre, però com dic, m'encantava d'ajudar en aquest equip.
7: Què representa guanyar aquesta quarta Champions? Temporada perfecta, 4 títols en joc, 4 títols pel Barça. Què representa?
8: Molt. Enguany és un any difícil, de crítiques. Crec que han demostrat l'equip que som, el que volem ser en un futur també, i orgulloses de dur aquest escut a lo més alt.
7: Què t'ha semblat? Quina valoració fas del partit contra l'Olímpic de Lió? La segona part, domini absolut del Barça. Què t'ha semblat?
8: Bé, bueno, al final és el que volien, no? La primera part no han tingut molt el domini, la segona sí. I, bueno, que el dinero no es todo.
7: Vinga, gràcies. Cata Coll, que ja l'hem pescat, que se n'anava a celebrar amb les futbolistes
1: del Barça. I prou, ja, se'n va Cata Coll, de Televisió de Catalunya, MVP per nosaltres, sens dubte, d'aquesta final.
9: El dinero no lo es todo,
3: 100%, MVP 100%.
9: El dinero no lo es todo. Sí.
3: Té un caràcter tan espectacular, sí, aquesta jugadora.
10: A més, una jugadora que a més ens ho explica a l'Aleix Jamil, tu diràs que va tenir un partit molt dur als Jocs Olímpics fa 2 anys, que li va marcar moltíssim...
5: pels errors,
10: sí,
5: que va cometre.
10: Contra Brasil, que va tocar una mica a fons, i per ella, doncs, arribar aquí avui en aquesta final i ser tan important, evidentment l'ajudarà moltíssim, perquè també a vegades ha tingut errades en partits amb el Barça. Doncs avui s'ha doctorat, s'ha coronat en una final contra el Lió amb unes aturades de mèrit que han mantingut viu l'equip.
5: I després hi ha una curiositat que ahir comentava la Clara, no sé si ho vas dir en directe o m'ho has comentat durant alguna publicitat, el tu diràs. El Barça, els entrenadors del Barça,
10: sí,
5: guanyen Champions el segon any. Vull dir, Cortés perd la primera Champions i guanya la segona, Giraldez perd la primera Champions que disputa i guanya la segona, i amb Romeu ha passat el mateix. És curiós, això, no?
9: Sí, sí.
1: S'ha de perdre primer, diuen, per guanyar, tot i que això després, si guanyes sense perdre, també...
5: Millor.
1: A veure, què era amb Can Dragó? I mira, bones notícies de Can Dragó, Pau.
6: Sí, sí, perquè es torna a avançar l'Europa, ha marcat Vaques a la sortida d'una falta lateral picada per Nane, ha aprofitat bé Vaques, rematant amb el cap, es queixa la Eivissa d'una possible falta al porter, no sé si l'heu pogut veure vosaltres, de moment el porter segueix estès a terra, però l'àrbitre ha donat validesa al gol a l'espera de la revisió.
1: L'Europa
6: tant,
1: seria...
6: Europa 3, Eivissa 2, minuts 69 de partit.
1: Seria classificat pel play-off, que fa el Sabadell, a Molló.
11: Està empatant a Tarazona, Tarazona 0, Sabadell 0, 20 minuts pel final, seria tercer, i el Nàstic està perdent 1-0 el camp de l'Hèrcules a 20 minuts pel final, i ara mateix baixaria. Necessita o empatar o que el Sabadell marqui a Tarazona.
5: Ara mateix, per tant, és un Sabadell-Ponferradina i un Europa-Celta B, no? Ara mateix seria la primera eliminatòria.
1: Ara ho mirem, sí. Ara ho mirem. A Romà tot tenen ja el nou Nissan Micra, no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis, que t'enamoris, disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra, Romà Auto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners, romautonissan.com. Ara veia Pallor, Soraya, quin cap han de tenir les grans professionals, eh? Perquè en la celebració veus clarament que ella, al seu cap, tenia de dir...
3: Si us plau, que em toqui ja, no?
1: A veure si seré mufa realment i no guanyarem ma vida una final de Champions.
3: A més, hi havia una dada també que la perjudicava, pobra, que era que la màxima golejadora no guanyava la final. Mm. Jo crec que en les primeres seccions he pensat, a veure si no vol marcar ella, ella vol passar i està esperant que vingui alguna per ficar-la dins.
5: Sí, sí, per cert, no, ja tenim celebració, eh? És oficial, no, Pau?
0: Sí, sí, sí. Demà a la tarda, a partir de les 7, la celebració de les campiones a l'avinguda Maria Cristina. El Barça ho acaba de confirmar. Per tant, d'aquí a menys de 24 hores que ja estaran celebrant amb l'afició a la capital catalana.
5: Pel que m'explicaven, muntaran un escenari a l'avinguda Maria Cristina i allà pujaran les jugadores i en aquella avinguda que hi ha les dues torres, allà s'hi podrà posar el públic a partir de les 7 de la tarda.
12: Deixar de Payor... Ja per fi pot esborrar totes aquestes 5 finals perdudes. He pensat molt en la cara que tenia fa un any, després de perdre la final de Lisboa, que era una cara d'incredulitat total, de pensar sí, que sí. Si amb aquest equip no la guanyo ja no sé què més fer, i avui es treu tot aquest pes de sobre.
5: Va venir per això, no?
12: Molt content, va venir per això, va venir a marcar gols, no ha parat de marcar-ne, i avui un doblet per encarrilar la final, al final. És la jugadora que desencalla el partit amb els dos gols. Molt content també per Eva Payor, que és una futbolista com d'altres, de la plantilla del Barça, que també havia viscut una altra realitat del futbol femení, però... i que avui, per fi, podrà aixecar la Champions.
1: Doncs sí, va, Payor, que s'ha trencat amb el 4-0, eh? Fins llavors sí. ha aguantat, però amb el 4-0, quan ha dit, aquesta ja no me la treu ningú.
3: Agenollada a la
12: 4-0 al 90.
5: Prudent, eh?
1: Ha dit, ara sí que, mira, ara em deixo anar i trec tota la tensió acumulada d'aquestes 6 finals i per fi a la 6-0 és la bona.
5: Estava pensant, Puig, l'any que ve dèiem que la final és a Varsovia, Polònia, sí. No? Vull dir que és a casa seva, eh? Compte, eh?
12: I el Barça, que guanyant aquesta Champions, s'ha classificat per jugar al Mundial de Clubs.
3: Ostres, sí,
12: la nova competició que es va inventar la
3: sí,
12: FIFA.
3: Sí, pots dir-ho, sí.
5: Igual que el masculí, Ferran.
12: No, és com el Mundial de Clubs aquest de 6 equips que teníem abans.
5: Ah, o sigui, més petitó, vols dir.
12: Sí, que ja es va jugar aquest any. Ja es va jugar aquest any. Que també pot ser un factor, jo ho llenço aquí, per la decisió d'Alexia, que vulgui guanyar aquesta competició amb el Barça.
5: Quan es juga això, perdoneu?
12: Aquest any ho van jugar al gener.
3: Sí.
1: Ben tirat,
3: tot,
1: això.
3: Tot bé.
1: Espera, et fitxaran com a negociador.
5: Bé.
3: Portarà a negociar amb Michel Cang, no?
5: Escolteu, i el palmarès...
12: Li posaré les declaracions de Catacoll.
5: Sí. El palmarès es va retallant, eh? 8 Champions al Lió, 4 al Barça.
3: Mica en mica.
12: No, i el 4, al final... És un resultat una mica enganyós perquè els dos últims gols arriben a l'afegit, però acaba sent un 4-0, sí. I a la segona part sí que molt millor el Barça que no pas el Lió. És a dir, el Barça seu capaç de capgirar la dinàmica del partit. Hi ha iguales a finals guanyades a l'equip francès, dues guanyades pel Lió, les dues primeres, i les dues segones guanyades pel Barça, i a més sense encaixar cap gol a les dues que ha guanyat el Barça, 2-0 Bilbao i 4-0 avui a Oslo.
1: El senyor Marcelí diu allò que una mort porta una altra mort, doncs a vegades una alegria porta una altra alegria. Pau Bonastre, mira.
11: Sí. Gol del Nàstic. Sí, ja ho sap. Hèrcules, un Nàstic de Tarragona, un. El Nàstic ara mateix salvat.
3: He fet un cop de punt sobre la taula que no sabia si estava content o trist.
0: No, era perquè havia marcat el Betis.
3: Bon detall
5: de Jonathan Giraldez, que entra al passadís aplaudint a les jugadores del Barça.
1: Han rebut ja medalla, Pau, als àrbitres, eh? A les àrbitres, sí. I ara li toca a l'Olímpic de Lió.
0: El centre del terreny de joc ja ha instal·lat tota una estructura per fer aquesta cerimònia d'entrega de trofeus. Ara les jugadores de l'Olímpic i Jonathan Giraldez passant per aquest passadís format per les jugadores del Barça. Veiem Rafa Juste, president actual del Futbol Club Barcelona, també Michel Cang, presidenta de l'Olímpic de Lió, que s'ha abraçat amb Jonathan Giraldez, rebent les medalles de subcampiones, l'equip francès, i després, lògicament, veurem aixecar la Copa per part del Barça.
5: Alexander Zeferin és qui està posant totes les medalles a
1: les
5: jugadores.
1: I una cosa, el meu heroi.
3: Sí, i podem parlar de Juste, només fa que ha guanyat títols i celebrat títols, que dona.
5: Bueno, la Champions masculina també era president.
3: Sí, però mira, Déu-n'hi-do.
10: ha aprofitat bé aquests mesos, Rafa Juste. Sí. Ahir no va menjar bé, però ha guanyat molts títols.
11: Sí. Mira, i el meu heroi Ceferín, perquè ja sabeu, que sí, tinc sí. la seva predilecció en com agafa les medalles sense girar-se, pam,
13: increïble,
11: amb una precisió suïssa, en aquest cas.
10: És increïble, és increïble.
11: Però no en falla ni una, eh?
10: Tu no ho faries, Puig.
11: No, home, no, també mèrit pel...
12: Jo els veig, eh?
11: Pel que fa l'assistència.
10: Puig i Molló, Puig
12: i Molló. Puig
5: i Molló, de tàndem. Té raó el Puig, que el col·locador de medalles és boníssim. El que hi ha darrere, l'home sí, que hi ha darrere que li va col·locant a la mà és boníssima.
10: Té més mèrit ell, perquè ha d'agafar-la
12: ràpidament. La feina bruta, eh? I col·locar-li perquè només posant la mà darrere ja l'agafi. I
10: no li mira, Catacoll, que ha anat a buscar una bandera de les Illes Balears. A la porteria, darrere de la porteria, hauria d'haver gent de la seva terra.
5: Què ens va dir? Que es faria un altre tatuatge, pot ser, que ens digués això?
10: No, o no, no, no. Per ella, perquè per ella l'especial era la primera que es va tatuar. No, la d'Indoven, de fet, era la que es va tatuar.
5: I, mira, explicaré una curiositat que m'explicava l'altre dia. Compta amb els cabells de Pere Romeu.
10: És veritat. Sí. Sí, sí, sí.
5: Si guanyava la Champions, compta amb els cabells de l'entrenador del Barça.
10: Hi ha una mica de juguesca per allà que potser Pere Romeu, amb aquesta mata de pèl que sabem que té, que en vegeu, potser alguns...
5: No, compte, sí, sí.
10: Això tant no sé, però compte.
12: Però això ja per demà o per la temporada
5: cosa,
12: que ve?
5: Alguna cosa
10: ja li preguntarem, o demà en directe. Després de l'hora de premsa li tirarem a
11: si
10: veure.
11: Si s'ha de fer, és demà.
12: Demà en directe, no? Allà...
10: Home, estaria bé, eh?
11: Si és canvi de color, ja necessita molt, eh? De tinya, eh? Per fer feina. Ara se'l torna al Barça.
0: El passadís per les jugadores del Barça, al davant Pere Romeu, que ara es dona la mà amb Jonathan Giraldo, que també va saludant diverses futbolistes, totes amb les quals va coincidir en la seva etapa al Barça, arribant ja a la zona d'entrega de trofeus, abraçada de Pere Romeu amb Rafa Juste, també Aitana Bonmatí, les diverses jugadores del Barça que van rebent la seva medalla, una per una, satisfacció. Veiem Mapi, un gest de Mapi, fent un petó sempre, a la copa.
10: Sempre l'abraça, li encanta.
0: També hi va Quica, petonejant aquest trofeu tan apreciat, tan desitjat, que ara el Barça se'l podrà endur cap a Barcelona.
5: Petó d'Aitana, també a la copa i abraçada. Totes les jugadores que passen per allà l'estan tocant ja.
10: Pues que jo també ho faria, eh?
5: Prèviament, no?, a l'aixecada que farà Alexia.
10: Perquè és maca, aquesta copa, la veritat.
0: És una mica com la Moreneta, no? Que vas retent-li homenatge.
10: Bé. La Moreneta, però...
13: Va punt religiós, la monastra, que no falti.
0: No, escolta. No.
10: La Moreneta, però deu tenir molts microbis perquè la toca molta gent allà. Ai, però bé.
0: El gest també de Laia Alexandri, lesionada de llarga durada, mirant a la copa, fent un gest amb els braços oberts, de dir, malgrat tot, també tinc una Champions al palmarès, malgrat aquesta temporada complicada per ella.
10: I de pensar, tant de bo l'any que ve pugui tenir un altre cop l'oportunitat, perquè, evidentment, ella que tornava a casa s'està quedant una mica amb la mel als llavis, de no poder ser sobre la gespa.
5: A veure l'abraçada entre Alexia Putellas i Michel Kang. M'ha cridat l'atenció, una abraçada còmplice. I ara també una gran abraçada de Juste amb Alexia. L'aixecaran Alexia i Torrejón o no? Li donarà aquest detall o no?
10: Ho ha fet en totes les copes que s'han guanyat aquesta temporada, però... vull dir que seria normal, però veurem què fa Alexia. Que ja s'acosta, ja saluda Alexander Seferin, a punt de recollir la copa, Alexia, el model Barça sobre la gespa, derrotat el model Kang. Després veurem si els diners acaben pesant en algunes decisions d'aposta per un projecte que potser al Barça li està costant més perquè té una situació més complicada, però de moment el Barça un cop més campió d'Europa. Alexia, què li diu a l'afició que cridi? Que s'acosta mica en mica. No sabem si serà l'última. Tant de bo no. Tant de bo no marxessis mai, Alexia, que aquesta història és preciosa. S'acosta Alexia amb Torrejón. Vinga, Alexia. Vinga, Marta. Ben amunt. Ben amunt. Ben amunt. Ben amunt. Ben amunt. Ben amunt. Que un any més. Sou campiones d'Europa! Un any més, el quart ja, el Barça és la reina, el rei d'Europa i la reina Alexia, que l'aixeca al cel d'Oslo, que li fa un petó, panses, parten, serpentines, confetis, el que vulguis, ben amunt un altre cop, que tothom ho se n'adoni, que tothom ho vegi, que el Barça és el campió d'Europa.
0: Torna a aixecar la copa al Barça, ara Irene Paredes, se la van passant evidentment les futbolistes, tot l'estaf darrere de les jugadores, celebrant focs artificials aquí a Oslo, no n'hi ha per menys.
10: I el We Are the Champions.
0: Una quarta Champions pel Barça, s'ha de celebrar. Ara l'aixeca Patri Jarro. També futbolista molt important, apareix el president electe del Barça,
10: home,
0: Joan
10: ja
0: Laporta,
10: aquí.
0: Ja trigava. Rafa Juste, amb el puny alçat, felicitant les futbolistes, també el directiu electe, Xavi Puig, felicitant, ara abraçant-se amb Graham Hansen,
10: mira, que l'hem vist
0: molt emocionada, Graham Hansen, quan ha acabat el partit avui, que guanya aquest títol a casa seva, 5 minuts de casa seva, pot aixecar una copa, abraçada ara d'Alexia, sentida amb Xavi Puig. Sona el We Are the Champions.
5: Sí, també hi ha per allà, diria que és...
10: Mira, la porta.
5: Sí, ja la té.
10: Ai, que no et caigui, Joan.
5: Amb Xavier Puig l'estan aixecant. I hi ha Berni Álvarez, el conseller d'Esports, i Loutant, no? Diria que és Rafael Loutant.
11: Sí,
5: eh?
11: Sí.
10: També en primera fila, tu, eh?
5: Abraçada d'Alexia, la porta, Juste, Puig...
10: Carícies també de Xavi Puig a Mapi León, una de les jugadores que apunta que pot marxar aquest estiu. Ho celebra, puny a l'aire. Xavi Puig, que agafa la mà de Clàudia Pina, agafa gestos, salten totes, voten totes. I mira, Romeu.
5: Va, aixeca-la.
10: Tu mereixes, Pere. Ven amunt també tu, Pere, va, que tens un pòquer, que tens una Champions, ven amunt, Pere. Clar que sí, celebra, home.
0: Abans d'aixecar la copa, ha fet un gest a totes les jugadores, com dient, això és vostre. Salten les futbolistes del Barça.
10: I plora, Eva Pallor, crec que està plorant desconsoladament al costat d'Alexia. Quina imatge, quina felicitat, quin alliberament per moltes, que ho han passat malament aquest any. Temporades anteriors, amb altres clubs, lesions. Recordem que Papallor, per un moment ens vam pensar que s'havia arrencat el genoll a principis de temporada, que per sort al final no va ser res, perquè si no, no hagués arribat el dia d'avui a aconseguir aquest doblet. Ara Mapi també, que acaba contracte, portant la veu cantant, aixecant la copa.
5: Es carregarà l'escenari, tan votat.
10: Es mou molt, eh? És de lliguinyogui, això.
1: Jo, mira, que heu d'aparcar a coll, però és que jo... Mirant la celebració d'Eva Pallor...
5: Avui és
10: Eva
5: Pallor. És el nom.
1: Veus tan clar.
10: Sí.
1: La de cops que s'ha imaginat això,
10: totalment,
1: ella, en l'última dècada. La de cops que se li ha escapat. I avui veure's aquí dient... Sí, pessiga'm, perquè comprovi jo que això és veritat.
10: Somiant,
1: no? Que això no ho estic somiant una altra vegada, sinó que això és veritat. Hòstia, veus aquí una carrera passar per davant, sí, del cap de Déu Pallor, amb aquesta celebració.
5: Jo crec que avui demanarà dormir ell amb la copa. Hòstia, sí. Si és que dorm.
10: Avui hi haurà festa
0: mira.
10: A Oslo, perquè les jugadores tornen demà, no dormirà ningú. Sona l'himne del Barça, l'Ulleva a l'estadion.

0: També sona bé a Oslo l'himne del Barça.
1: Clara, sona bé tot arreu.
2: Les jugadores cantant amb energia, amb força, el cant del Barça. Hem vist també aixecar la copa a Lai Alexandri de nou, li donava a Alexia. Ara qui l'agafa és Quique Nazaret, que l'abraça com si se la volgués endur a dormir. I continua, doncs, les jugadores del Futbol Club Barcelona al mig del terreny de joc, acompanyades del seu staff, cantant l'himne del Futbol Club Barcelona. També ho celebra, lògicament, l'afició blaugrana majoritària avui aquí a Oslo.
1: La porta que s'abraça amb Vivés, que s'abraça amb Xavi Puig, els directors esportius, responsable del femení electe, el president electe, que ara crida amb Barça, Barça, amb el puny en l'aire. I ara l'escut al pit, la cançó del 125è aniversari, que va ser la guanyadora de les tres finalistes, doncs també que sona a Oslo avui, banda sonora purament catalana. Aquest any preguntàvem a les jugadores si tenen una cançó, recordo Indoven el Coti per Coti, el Pedro P el 2024. Aquí ara deien que, clar, que això ja és el que es porta a la moda, el Golpito de Quevedo i Nueva Línia.
3: Què?
1: Home, no, posa-la.
3: Estem molt fora, estem molt fora, eh?
0: Molt fora.
3: La cara que ens ha quedat a tots.
0: Golpito, has dit.
4: Què vol dir el Golpito?
1: El Golpito, poseu-la. Que s'enganxa molt. El Golpito. Que és canari amb Nueva Línia, que és una orquestra també canària que s'ha fet molt famosa últimament a TikTok. Mira, no sembla que tingui 30 anys, eh?
0: Pol ja ho està buscant, en Quevedo.
1: Posa-la, que s'enganxa, s'enganxa.
0: El Golpito de Quevedo. Mira, parla el president Juste, que no es treu el somriure de la boca des de fa dos mesos. Rafa Juste a la tele. A veure què diu.
5: Milloc, felicitats per totes les persones que avui han vingut aquí. Això és, no es pot narrar, no? I també a donar una salutació molt gran a tots els culers que des de Catalunya, des d'arreu, ens han estat recolzant, no tan solament aquesta final, sinó tot el campionat. I per tant, per mi és un orgull enorme, com a president, poder estar visquent aquesta festa tan gran i tan merescura d'aquestes jugadores que ja són part, ja no d'una llegenda, sinó d'algú més, no? De part de la història del club, i per tant estic molt i molt i molt feliç.
6: És una temporada perfecta, el Barça ha guanyat els 4 títols en joc. Què representa també això per segona vegada a la història?
5: Representa que som, i ho dic amb tots els respectes del món, el millor club del món, el millor club del món en aquest cas. Som més que un club, però amb femení és increïble. Vull dir, fer això dues vegades té un mèrit enorme. I aleshores només puc que felicitar amb l'entrenador, amb en Pere, amb les jugadores, per suposat, amb la gent que ho fa possible, amb en Xavi Puig, amb el president Laporta, amb Àngel Riudavàs, amb tothom, no? Vull dir, estem molt feliç, sí.
6: Com ha viscut aquest partit? Un 4-0, un 4-0 és un marcador enorme. La segona part ha estat de domini del Barça. Què li sembla? Què li ha semblat aquesta segona part tant de domini del Barça? Què li ha semblat el partit?
5: Mira, aquest matí he estat amb les jugadores i els deia que recordessin, o jo els he explicat el que vaig sentir a Wembley l'any 92, no? Quan en Johan Cruyff va dir sortiu i disfruteu, no? Allò, doncs jo crec que aquesta segona part ha fet això, disfrutar del joc. La primera ha sigut una part molt tècnica, tàctica per mi, però la segona ha sigut una segona part meravellosa d'aquest equip.
6: Senyor Juste, tothom es pregunta què passarà amb Alexia Putellas, vostè ho sap?
5: Bueno, ara què passarà, que estic segur, perquè ara li he fet un petó que celebrarà moltíssim aquest títol de la Copa de Campions, de la Champions. Ara tenim un sopar, després sé que ho celebrarem. Demà convido a tots els culers i culers a que ho celebrem tots junts a la plaça d'Espanya, allà a Maria Cristina, i a partir d'aquí, escolta, a disfrutar molt avui.
6: Fantàstic, senyor Juste.
0: Paraules del president de Rafa Juste, al micròfon de la televisió de Catalunya, sense voler, evidentment, com ha de ser, sí, parlar del futur d'Alexia Putella, serà ella quan vulgui, quan decideixi que anunciï què farà la propera temporada de manera oficial. Deixem passar a Primera Federació, que ha marcat el Sabadell, Molló.
7: Sí, això encara dona més calma al Nàstic, perquè el Tarazona és dels equips implicats en aquesta lluita per la salvació. Tarazona 0, Sabadell 1, i el Sabadell a segon. Per tant, també important des del punt de vista del Sabadell, que ara mateix tindria com a rival el Baracaldo, però això ja ho acabarem de concretar més tard. I el Nàstic empatant a un al camp de l'Hèrcules, i ara mateix salvat l'equip de Tarragona, i a més a un parell de gols que això canvi.
0: I a Can Dragó controlat el 3-2 a favor de l'Europa, Pau?
4: Sí, de moment sí, minut 87 de partit, segueix aquest Europa 3 Eivissa 2, molt pausat ara el partit, l'Europa no vol que jugui més i l'Eivissa tampoc apreta perquè jugui gaire més, per tant de moment situació controlada.
7: I haurien d'empatar el partit a l'Europa i que marqués el Cartagena, perquè això canvies contra el Betis B.
4: Doncs sí, moment, sí, correcte. De
0: bones
4: moment,
0: notícies, tot va bé, el Nàstic salvat, l'Europa classificat i el Sabadell guanyant i per tant mantenint posició per jugar al play-off per pujar en aquest cas a segona divisió. I la festa a la gespa, Clara, que no fa pinta que s'hagi d'acabar gaire d'hora, eh?
1: No, hem tingut mantets a Pere Romeu fa uns instants quan estàvem escoltant Xavi Puig, també a Alexia, ara que no deixem a la copa ni un sol segon, que la vol tenir al seu costat. També Pati ha sortit del vestidor amb un globus del número 4.
8: Aquests d'aniversari, sí, gegants, amb sí, aquests 4 sí, sí, que s'inflen
7: a
8: Meli.
7: Sí, abans hem vist a la grada per televisió. Ha arribat a la gespa, eh?
1: Doncs sí, i està allà a la zona de la porteria, de l'àrea petita, està el globus al terra. No sé què ens va parar any. Estan fent volta d'honor les jugadores del Barça. Ara amb Graham Hansen a casa seva. Aixecant la copa, Sweet Caroline. Que no m'estanyaré que sonés també avui.
9: Sweet from Desire.
1: Sí, però Sweet, ja ho sé. No, a veure, que tinc una cultura musical jo bastant bona, considero.
7: Bé.
1: Sabia qui era el Golpito i valtros no.
3: Jo encara no he escoltat el Golpito.
0: Molt segons a escoltar-lo.
10: Entonces dame salud, que del resto me encargo yo.
8: Home, ha canviat la música, tu.
3: Canvi generacional al vestidor del Barça, eh?
7: Sí.
0: Que vedo, eh, aquest, Clara?
1: Sí. Com i nueva línia.
8: Com se les deu mirar, Paredes, quan
3: es fa. I Torrejón.
1: Recordem que aquestes jugadores, Vicky, Kika, van aconseguir que Alexia fes un ball a TikTok, sí, sí, que és una cosa bastant impossible. Doncs avui no m'estranyaria que ho tornessin a aconseguir, eh? Que passin ballar més d'una que no és habitual, eh?
0: Perquè són a Oslo, perquè si no, bona part d'elles serien segurament avui, veiem Bad Bunny també, sí, a l'estadi olímpic.
1: Exacte.
0: Si no fossin, evidentment...
8: Mira, ara Eva Pallor, amb una bandera polonesa que estava tenint a les televisions estrangeres, ara passa per davant de tota l'afició del Barça. Està embogida, Puig, com deies. Increïble.
1: Amb raó, amb raó.
8: Com ha patit, quantes decepcions. I avui, per fi, l'alegria i sent protagonista i MVP.
1: No ha de ser fàcil perdre, i tornar-ho a intentar, i tornar a veure que no te'n surts. I aquí, resiliència de Pallor, que avui... Dos bolets... Quina millor manera per guanyar les jugadores que s'acosten a la nostra posició ara. Alexia aixecant el puny, saludant a tots els aficionats del Barça que han omplert avui l'Ullevall Stadium, ara selfie de Patri, amb Alexia, amb Paredes, estan fent potser un directe, estan fent un directe jo crec a Instagram aquí, petó de la capitana a Patri. Les joves també gaudint moltíssim, Adriana Ranera amb el globus del 4, Carla Julià, Fenger, Serra Jordi, que... Déu-n'hi-do el partit de Serra Jordi, Kika sobre Certainleib, és una festa. Aitana, que també es fa una foto amb la copa, una Aitana que no ha tingut un any fàcil amb aquesta fractura al peroné, que la va obligar a passar pel quiròfan, està molts mesos, 5 mesos de baixa, ho va passar malament, necessitava també aturar-se, ho va dir, que sentia que havia de parar, que no estava gaudint del futbol, va parar obligatòriament, no ha estat fàcil, però la lesió diu que ha estat un aprenentatge per ella, i avui ha pogut tenir uns minuts, ha pogut participar en una nova final de la Champions i ara abraça la copa, la de Ribas, la pilota d'or.
8: I el planning ara és, evidentment, celebrar-ho al vestidor, atendre els mitjans, després aniran cap a l'hotel aquí a Oslo, hi ha un sopar previst de celebració amb tota la directiva, amb el president actual del club, Rafa Juste, amb el president electe, Joan Laporta, amb tots els directius que han viatjat aquí fins a Oslo, i dormiran aquí, bé, poques hores, sí, però dormiran aquí.
1: Les mateixes que jo.
8: Demà a les 10 del matí, ja previst el charter de tornada de les campiones, aterraran cap a la 1 del migdia a Barcelona i d'allà directes a Maria Cristina, per aquesta celebració, sí, sí, a les 7 de la tarda. Potser passaran per la ciutat
0: home,
8: esportiva.
0: Home, si va directe, arribaran d'hora,
8: sí,
0: eh?
8: Sí, però vull dir que arribaran a la 1, ciutat esportiva, dinar alguna cosa i anar cap a Maria Cristina per aquesta celebració amb l'afició.
1: Mira, ara sí que sona. Ara sí. Ara sí. El remix de Sweet Caroline. Bueno, la versió dels Búhos.
8: Hòstia, sí, són els Búhos, el gran guitarra.
0: Home, mític.
1: Home, i tant.
9: I també, si em deixeu dir que és les joves del Barça també se'ls hi ha... És a dir, que són del Barça, no és que només que juguin pel Barça, sinó que són també culers i que moltes, si no estiguessin ara sobre la gespa de l'estadi, o estarien a les grades, o estarien a casa, hauríem vist el partit a casa amb la família, amb amics, i ho estarien celebrant també, no? I que això en molts moments de la temporada també suma molt als equips.
0: A veure com ho serem en el Parc de les Glòries, encara, aquesta pantalla gegant que tenim instal·lada a la ciutat de Barcelona. Joaquim...
11: Sí, ara la gent ja va marxant, la pantalla ja s'ha apagat, però la gent s'ha quedat fins una bona estona aquí. Una de les que encara hi és la Marina. Què tal, Marina? Bona tarda.
12: Bueno, molt bé, estem encara amb l'emoció, no?, de la celebració, i crec que haurem d'anar a celebrar-ho
11: també. A on ho celebrareu, això?
12: Bueno, encara estem parlant, però de segur que ho celebrem.
11: Però la nit serà llarga.
12: Sí, i tant, home, cal celebrar-ho tot això. I no estem a Oslo, però estem a casa, que és també molt important.
11: T'esperaves un partit així, a la mitja part 0-0, però ostres, la segona part, impressionant.
12: La veritat que la primera meitat ha estat molt tàctica, jo crec que estaven els dos equips tantejant, i també s'ha demostrat molt el nivell dels dos equips, però bueno, la segona ha estat molt emocionant, el Barça ha demostrat superioritat i ja aquí estàvem celebrant.
11: Moltes gràcies i a gaudir la nit.
12: Moltes gràcies igualment.
11: Doncs ja ho veus, Xavi, aquí la gent encara no sap què farà, però de ben segur que ho celebrarà, i de bona manera.
0: Doncs sí, tu també cap a casa, després ja cap a casa, vull dir cap a la ràdio, i després ja ho celebrarem tots plegats. Gràcies, Joaquim, fins ara.
11: Molt bé, fins ara.
0: Hi ha futbolistes diferents i Cata Coll és clarament una d'elles. Clara, la gent normalment baixa la família al camp i ella va buscar la família a la graderia.
6: Bueno, i tant, s'han portat la copa a la grada,
1: Sí, no, són... Mira, el Cat, ja hi som tots. El Cat, que no es perdi una, no. Aquestes jugadores són molt especials, i aprofito dir també, abans que no hàgim de baixar, també escoltar Pere Romeu, Eva Pallor, MVP, que evidentment ha tancat també els mitjans. Des d'aquí, salutació a la Laia, al Gerard i al Jan, perquè aquesta Champions, evidentment, també és d'ells. La Laia està narrant els partits durant la major part d'aquesta Champions, perquè és la narradora del femení, la persona que lidera el Barça femení juga a RAC1, amb el Gerard també conduint l'Ens Transmins tots aquests mesos. Per tant, aquesta Champions, evidentment, també és d'ells, i des d'aquí una abraçada enorme, amb ganes de veure'ls.
0: També, sense pròrroga més,
1: Molts
9: cops amb el Gerard ho parlem, no?, que per guanyar la Champions necessites que la teva portera sigui decisiva en algun moment, i Cata Coll ha escollit el millor moment per ser-ho per al Barça, perquè al final és una de les diferències entre els dos equips. A Endler no li recordo cap aturada de mèrit. No. Sí que un xut molt fluixet de Pina, que ha blocat fàcil el primer pal, i en canvi Cata té la del cop de cap de Renard, la falta que treu a baixa, l'1 contra 1 amb Chawinga, amb la mà també, aquell xut de Beixó, que sí que sembla que anava fora, però també posa la mà segura per esvair dubtes. Ha sigut un dels fets diferencials de la final.
13: Pere, perdona, és que ara estic veient les estadístiques oficials de la UEFA. Possessió 50-50. Xuts a porta, 5 del Barça, 4 de l'Olímpic de Lió. És que
9: aquí ho tens,
13: ha estat
9: aquí
13: igualat. La diferència és Cata Coll, no?
9: Sí, pues mira, amb les estadístiques ho confirmem, Aleix. Ha sigut providencial avui Cata Coll perquè el Barça aixequi la seva quarta Champions.
6: Era la millor final, però a més és el millor escenari pel futbol femení, pel creixement que està tenint el futbol femení. O sigui, crec que no podia ser d'una altra manera, com aquesta final d'aquest nivell, que l'Olympique de Lió ha estat a l'alçada, que ha jugat molt millor que els últims partits que hem vist a l'Olympique de Lió amb aquest escenari, que està en una transició, i que esperem que la resta d'equips europeus també estiguin a aquest nivell de transició i d'espectacle esportiu, que és el que necessitem perquè aquest esport continuï creixent.
14: Sí, a més, jo crec que té molt mèrit, perquè és una victòria. Mireu, veig 49-51 la possessió, fins i tot li donen per perduda, depèn quina pàgina d'estadístiques, perquè em sembla que és una victòria poc acadèmica del Barça, poc estil Barça. Vull dir, el Barça quan guanya les finals, no? És amb molta possessió, crea moltes oportunitats, i avui la sensació no és aquesta. Vull dir que està bé que el Barça s'acostumi també a guanyar així finals, perquè per guanyar Champions també fa falta tenir dies així i acabar-los guanyant.
0: Hi ha fuet a la celebració,
13: Pot ser Alexia TV3, està parlant?
0: De moment no, Aleix. Hi ha Brooks menjant-se un espatec,
1: Bé. Com s'ha integrat aquesta dona, també, aquí al Barça. Aquí també en parlem poc, de Brooks, que va arribar també molt jove, després de fer un molt bon Mundial, que es va haver de reconvertir també una mica, i que aquest any ha estat a un nivell excel·lent. Avui ha defensat de meravella, jugadora que ha fet gols importants, vull dir, parlem-ne també de Brooks i de la temporada que ha fet aquesta futbolista, com l'ha potenciat Pere Romeu.
0: Esteu un vehicle líder de veritat, un vehicle comercial pel vostre negoci. Fort, però no són de gaires paraules, ho demostren amb fets. Fets com ser líders en vendes de vehicles comercials a Espanya l'any 2025 i líders en vendes de vehicles comercials a Europa durant 11 anys consecutius. Escull entre elèctric, híbrid, elèctric, endollable o dièsel. Escull Fort, però fets, no paraules, missatge de la xarxa Fort de Catalunya. S'acaba el partit del Sabadell a Tarazona.
7: Tarazona 0, Sabadell 2. Els dos gols de López Pinto. El Sabadell acaba la Lliga en segona posició. De fet, ha acabat a un punt del campió i equip de segona divisió, l'Aldenc. Jugarà en play-off també l'Atlètic de Madrid B, el Villarreal B, i l'Europa és a punt de confirmar-ho.
0: I el partit del Nàstic també s'acaba.
7: Sí, Hèrcules 1, Nàstic de Tarragona 1, i el Nàstic, podem dir a hores d'ara, que està salvat, perquè només queda un dels partits en joc i no canviarà el resultat perquè el Torremolinos perd 3-1. El Nàstic, a l'última jornada i empatant a la Can, s'ha salvat.
13: Per cert, sobre la primera ref, crec que no es poden trobar Europa i Sabadell, és a dir, podrien pujar els dos de cara al play-off. És una bona notícia, crec.
7: Seria Celta B a Europa ara mateix i Sabadell-Baracaldo.
0: De moment no s'ha acabat encara el partit de Can Dragó, Pau.
4: Encara no, però ja ho estan celebrant perquè ha acabat el partit del Cartagena i això dona matemàticament el play-off a l'Europa. Han saltat tots els jugadors de la graderia i de la graderia de la banqueta. La graderia també ho està celebrant i, per tant, independentment del que passi aquí a Can Dragó, encara queden alguns minuts perquè finalitzi el partit, l'Europa ja és equip de play-off.
0: És equip de play-off l'Europa, és una jornada rodona, eh?
7: Sí, sí, sí, tant que sí. No? De moment sí.
0: Va. És que em miraves com dient, vols dir?
7: Saps què passa? Que aquestes jornades...
0: Home, no.
7: Saps?
0: Hola, Miquel Agut. Miquel Agut, bona nit.
15: Hola, bona tarda.
1: Vamos, Miquel.
0: Què li dic? Què li dic en aquest que tinc
7: al costat? Home, clar, però és que...
15: Fot-li un calbot, home, que comença a comptar minuts, home, ja. Comptar minuts, home, de temps afegit de la final de la Champions, ja, home, per favor.
0: Quin aspecte fa Montilivi aquesta hora, Miquel?
15: Fa un aspecte impressionant. Jo crec que avui... és el dia que he vist Montilivi més abocat amb l'equip, fora del camp i a l'interior, seguint fil per randa les instruccions del club, que l'equip arriba a les 7, rebuda multitudinària fora, que l'equip surt a escalfar-se a un quart i mig de 9, tres quarts d'entrada a l'interior de l'estadi. Ovació pels jugadors de blanc i vermell, escridassada pels de negre, que avui seran els visitants a Montilivi. Ara mateix hi deu haver gairebé una de les 10 millors entrades de la temporada a l'estadi i falten 25 minuts perquè comenci aquest Girona Elx taquicàrdic definitiu i que tant de bo tingui Jaume Molló i Massaguer un final feliç.
7: Tant de bo.
0: Quin 11 treu Mitchell, Miquel?
15: Doncs un 11 de circumstàncies. Ara explicarem per què ràpidament. Gazzaniga a la porteria, Arnau de lateral dret, Àlex Moreno de lateral esquerra, David López i Vito Geis de centrals, el doble pivot Witzel i Ivan Martín, a dalt a la dreta Brian, a dalt a l'esquerra Joel Roca, pel mig Junaki, i el jugador més avançat serà Sigankov. Sobre David López, no era titular des del 30 d'agost contra el Sevilla, aquí hi ha hagut una lesió pel mig, va jugar una estoneta al camp de l'Atlètic de Madrid i uns minuts de les escombraries contra l'Atlètic de Bilbao. I per cert, també s'ha de dir que Blin no és ni a la banqueta. Per tant, Francesc és suplent, perquè per molt que s'infiltri, no està per 90 minuts a màxima intensitat i Blin no està ni per un minut perquè no és ni a la llista de suplents.
0: Digue'm que Estuani és a la banqueta, Miquel.
15: T'ho dic. Estuani és a la banqueta. El Sant Cristo Gros és entre els suplents amb Rubén Blanco i Kravitsov, que són dos porters, com sap tothom. A més, Hugo Rincón, Doni, Fran Beltrán, Abel Ruiz, Lemar, Echeverri, Francesc i Ricard Artero. Aquests són els jugadors disponibles entre la gespa i la banqueta que té Mitchell per la final d'avui contra l'Elx.
0: I l'Elx quin 11 treu?
15: L'Elx juga amb Dituro a la porteria, tres centrals, just a Fengruber i Vigas, al carril per la dreta Sangaré, per l'esquerra Valera, al mig del camp tres futbolistes, Marc Aguado, Aleix Febas i Gonzalo Villar, i a dalt Tete Morente i el Palamosí Álvaro.
0: Xiula un mundialista avui a Montilivi.
15: Correcte, serà el representant de l'arbitratge espanyol contra Protic, perquè semblava que havia de ser Sánchez Martínez, però al final és Hernández, qui xiula avui aquí al Canari i qui també serà present al Mundial. Tindrà un altre clàssic al bar, com és del Cerro Grande.
0: Vull saber com està Marc Brugués. Hola, Brugui, bona nit.
16: Hola, bona nit.
0: Què?
16: Poc és bo per la salut, això. Estic,
0: Poc és bo per la salut, això.
16: No. No, no, la veritat, realment, vull dir, he vingut molt aviat, molta calor feia, molts nervis durant tota la setmana que s'han anat acumulant, la rebuda espectacular, que ha afegit doncs, encara més emoció i més neguit al meu cor, i, bueno, al final seran 90 minuts que s'han de guanyar, barreja de canguelis, però també d'esperança, per què no dir-ho, que és un partit, s'ha de guanyar. Però vaja, estic realment acollonit.
15: No ets l'únic. De fet, Puig, fa ben bé que fa, Brugui, que estem asseguts un al costat de l'altre una hora.
16: Sí.
15: I amb prou feines...
0: No ha dit res.
15: Ni jo. Amb prou feines hem intercanviat.
0: Home, doncs això té mèrit, eh?
15: Sí, no, no.
0: Sí. Per això ho dic, eh?
15: No, ho sé, però potser és l'última cosa que faig a la vida, narrar aquest partit, perquè realment el cor a tots ens va molt ràpid, massa, abans que comenci el partit, que tant de bo comenci d'una punyetera vegada, perquè l'espera s'està fent eterna.
0: Ara tornem i ens quedem, evidentment, a Montilivi, molt pendents, evidentment, de zona mixta, de l'estai d'Oslo, també de la roda de premsa de Pere Romeu. Però abans de deixar-nos marxar a sopar, barra lliure, digues el que vulguis, Soraya, del que has vist, del que significa, del futur, del present, d'aquest 4-0 del Barça contra l'Olímpic de Lió.
17: Aquesta és la meva reflexió. No, em quedo sense paraules perquè crec que ha sigut el partit que necessitàvem el futbol femení. El Barça va obrir la porta a que aquest esport aquí a casa nostra sigués un referent. Porta molts anys marcant la diferència a la Lliga Nacional, porta molt de temps donant un cop sobre la taula, demanant pas per ser gran d'Europa, traient-li aquest títol tant al Wolfsburg, que ara mateix no està apareixent amb aquestes grans finals, amb un Olímpic de Lyon que ha sigut un líder europeu, que a més s'ha incorporat una persona amb molt de pressupost per tornar a potenciar aquest club francès que va començar amb un duel entre un Aules amb un PSG i un debat francès d'inversió amb el futbol femení. El Barça a poc a poc ha anat demanant pas, s'ha confirmat com a un gran d'Europa, no només amb un equip, sinó amb tota una generació de canvis que hem estat parlant abans, no només de la banqueta, sinó també de jugadores generacionals que han anat rotant. Tot i així, el Barça segueix mantenent aquesta essència i crec que és molt important pel futbol femení seguir aquesta línia d'espectacle. Espero que la UEFA, i ja sabeu que alguna cosa havia de dir, cregui també amb aquest canvi, que aposti també i que cregui per omplir estadis molt més grans que el que hem vist avui a Oslo.
0: Ara ho mirava, a Varsovia són 58.000 espectadors, sí. la capacitat de l'estadi de la seu de la final de la Champions de la propera temporada. Que no estic cometent l'error que deia que no havíem de cometre al principi de transmissió, que és de ja situar el Barça a la final de la Champions de Varsovia, però és veritat que ens estan mal acostumant, que és la sisena consecutiva i que aquesta més ha acabat amb la quarta Champions ja al Sarró. Parla Alexia Putellas a la tele, a veure.
18: Molt feliç, difícil d'explicar, amb un buit molt gran també, causat per la felicitat, per aconseguir tots els objectius que ens hem marcat aquesta temporada. Molt, molt feliç per tothom, per tots els que formem part d'aquest equip, per cada un dels culers que s'han desplaçat aquí, pels que estan a Barcelona, perquè estan a Mollet, per suposat, que sempre m'ajuden, per totes les nostres famílies que han estat sempre, no sé, per tothom, molta felicitat.
19: De què estàs més orgullosa avui?
18: Del que estic més orgullosa? Parlant futbolísticament, del pla partit que crec que ha sortit tal i com el míster ens havia indicat, primera part de tenir el partit controlat, encara que potser tampoc amb molta pilota, però sí amb la que jugués el que nosaltres volíem, i després anar a la segona part doncs, a matxacar-les perquè sabíem que elles deixarien forats i baixaríem. I al final crec que hem vist que som un equip capaç d'adaptar-nos a qualsevol situació, intentar tenir controlats tots els registres, i crec que s'ha demostrat en el partit d'avui.
19: Què representa aixecar, tu com a capitana, aquesta Champions? Ja n'has aixecat, però què representa quan aquest moment que et donen el trofeu i que l'aixeques amb les companyes? Què sents?
18: Doncs un privilegi, sobretot per representar aquest grup, però per aixecar-la amb la Marta Torrejón. A principi de temporada li vaig dir que les aixecaríem totes, que ho faríem possible, que confiéssim, que volia aixecar-la amb ella. Ha estat un exemple tota la temporada. Ha tingut moments personals difícils i ha estat un exemple en tot, a dins del vestuari. Quan ha tocat jugar és un exemple i bueno, ho ha estat tota la seva carrera, però aquest any ha donat una classe.
19: Quatre títols en joc, quatre títols per al Barça. Què representa?
18: Representa que ho hem guanyat tot, que sempre s'ha de confiar en aquest equip, en aquestes jugadores, perquè han vingut moments més complicats, sobretot al principi de temporada, amb les lesions, potser amb alguns dubtes en quant a nosaltres, però sempre responem, sempre tenim energia, som culers i això et dona aquesta energia extra que a vegades doncs, també és necessària en moments de temporada, i avui s'ha vist.
19: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve?
18: Ja ho veureu.
19: Molt bé, Alexia, enhorabona. Gràcies.
0: Ja ho veureu, diu Alexia. Per tant, ja, quan ella decideixi, evidentment,
1: esperarem
0: a saber el seu futur. Pere, com ho vol rematar, això?
9: Crec que avui és la certificació de que el Barça ja fa anys que va agafar el relleu del Lió com a equip referent a nivell mundial en el futbol femení. La primera final entre els dos va ser un 4-1 que no va tenir cap història. Em quedo també amb això que deia Alexia, no? D'un Barça que ha sabut competir en un context que en molts minuts de la primera part no li ha sigut favorable, però sí que ha aconseguit que el Lió no creés tampoc ocasions molt clares constantment, i a la segona ha interpretat millor els espais i amb els gols de Payor ha encarrilat la final. Però més enllà del partit d'avui, la dècada dels 2010 va ser del Lyon, la dels 2020 és del Barça, i em quedo, és que és un equip que té present i té futur, que hem vist avui això, a Serra Jordi, titular amb 18 anys en una final de la Champions, però és que altres futbolistes tampoc és que siguin tan més grans. A la pròpia Salma, no? La mateixa Salma que dèiem que en té 22. Al final, la certificació de que estem davant d'un equip que ja és història del club, que és història del futbol, que fa feliç a molta gent. I em quedo amb això, que molts cops no fem debats i debats i debats sobre el joc, i al final no hem d'oblidar que també part de la màgia del futbol és les emocions que creen les persones i

0: sé que hem de sumar molta gent, exacte, perquè a nivell mediàtic és
1: complicat. Els que voten, per començar.
0: Fins i tot et diria que avui Pallor amb el doblet ja també suma números per guanyar-la.
1: I tant. No sé amb qui ho vaig parlar fa unes setmanes, quan va sortir l'enquesta aquesta que surt de vegades de ara mateix guanyaria Alexia, doncs Pallor estava al top 3, diria.
0: És que ja és això, més un any sense Mundial, sense Eurocopa, sense Jocs. Molta gent votarà pel Xavi avui.
2: També us dic que no és un bon moment ara per obrir el debat de la pilota d'or, eh? A nivell, ara parlo egoistament, també de cara al programa.
1: Perdó.
0: Només vull dir una última cosa. Si em permets, una abraçada a la meva mare, que sempre pateix molt, i crec que avui doncs el tram final de partit potser no haurà patit tant.
2: Pere i Soraya, un plaer. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres. Gràcies,
2: nois. Pere, Aragai, Soraya, xau, i una Champions més. El Sarró, també per ells dos. Clara, et deixo que vagis cap a la sala de premsa a veure què explica Pere Romeu.
1: Perfecte. Ara anem.
2: Aleix, tornes avui cap a casa?
3: Sí, ara d'aquí una estona tornem amb el primer charter del club, que el formaran doncs alguns familiars que ja tornen avui mateix de les jugadores, i també alguns treballadors del club que han vingut aquí a fer tota la cobertura pels canals oficials del Barça. I demà, com dèiem, a les 10 del matí torna l'altre charter oficial amb jugadores, directius i més familiars.
2: Aleix, gràcies, fins ara.
3: Vinga, 3 de 4 al Sarró, amb RAC1, de moment, vull dir que no està malament el balanç. Eindhoven, Sant Mamés i Oslo, els posem al mapa ja, a la xinxeta.
2: Déus, vols dir? Estàs fotent ta medalleta, tu?
3: Ara? No, bueno, de les que hem viscut, a mi, jo, home, ja me l'apunto, aquesta. Vam fallar a Lisboa, però escolta, amb 3 de 4 no està malament.
2: I ara el Sabadell a segona i ja tot fet.
3: Sí, la tarda està sortint rodona, a veure si ho remata el Girona, tant de bo, i l'Espanyol s'hi fa la carambola. Però sí, està sent un dissabte, excepte pel Barça, futbol sala, bastant rodó pels equips catalans.
2: Bé,
3: molta alegria i moltes gràcies. Fins aviat.
2: Bona nit. Adéu. Pendents de la zona mixta de la sala de la premsa, potser no heu saltat mai en paracaigudes, ni heu fet la volta al món, ni heu travessat l'oceà en un veler, i potser mai heu tingut un cívic, doncs ara és el moment de tenir-lo. Descobreix-ne les condicions a Onda.es i a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya. Moltes coses i no sé si tot el temps que necessitem. 12 i les 9. Josep Moragues, bona nit.
4: Bona nit.
2: Amb una altra actualització al Superesports, per on la comencem?
4: Mira, estem pendents aquesta hora de l'entrega de premis del Festival de Cinema de Canes, des de les 8 del vespre, que s'està anunciant el palmarès de la secció oficial. L'enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García.
5: Sí, de moment estem a l'espera dels grans premis d'una gala en què el cinema espanyol té opcions d'endur-se algun guardó. Hem vist, per exemple, desfilar per la catifa vermella l'equip de la Bola Negra, la nova pel·lícula dels Javis, i tot fa pensar, doncs, que aquesta nit podrien sortir premiats, sobretot després de la gran ovació que van rebre dijous passat després de la projecció. Carla Simón ha anunciat el primer premi de la gala, la Palma d'Or al millor curtmetratge per el curtmetratge Para los Contrincantes de l'argentí Federico Luis, i també s'ha concedit la Càmera d'Or a la millor òpera prima per Ben Imana, una pel·lícula sobre el genocidi de Ruanda. A més, l'actriu francesa Isabel Huppert ha estat l'encarregada de dedicar la Palma d'Or d'Honor a Barbara Streisand, absent del festival per una lesió al genoll.
4: I a casa nostra, un incendi molt aparatós a la C31 a Badalona, obligat a tallar parcialment l'autopista durant mitja hora. El foc ha començat a 6:45, després que un autobús hagi tingut una avaria i hagi quedat al voral de la via. Tots els passatgers que viatjaven han pogut sortir del vehicle i no hi ha hagut ferits. Ara el tram torna a estar obert i també s'ha establert un carril extra en direcció a Barcelona, encara que ara mateix a la C31 se circula amb congestió.
2: Perfecte, gràcies, Josep. Fins ara.
4: Fins ara.
2: 11 minuts i les 9. Tanquem també Can Dragó, la victòria de l'Europa. Pau.
6: Sí, finalment victòria de l'Europa, que com deien, doncs ja amb el partit finalitzat del Cartagena no s'hi jugava massa més en aquest tram final. L'Europa, que de moment o encara ho està celebrant a la gespa amb tota l'afició, serà de play-off i s'enfrontarà al Celta B.
2: Gràcies, Pau. Fins ara.
6: Fins ara.
2: 10 i les 9, pausa i tornem.
7: La final de la Champions femenina es juga a RAC1 és una gentilesa de Matlleu Origen i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: Les nits especials tenen un sabor únic. El del sushi de Matlleu Origen. Elaborat cada dia amb recepta del xef Hideki Matsuhisa, distingit amb una estrella Michelin i preparat amb tonyina vermella balfagó i ingredients frescos de primera qualitat. Lleuger, saborós i preparat per gaudir-lo en qualsevol moment. És un sushi de Champions. Descobreix-lo a Ametller Origen.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
10: Molt bé.
9: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
10: Perfecte.
9: Arribarem a tot?
10: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tenim.

0: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
2: Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
3: Pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
4: Fàcil, només amb un clic.
5: Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
3: Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
5: Molt ràpid,
6: molt còmode.
4: Molt RAC1.
7: Tots som un.
8: RAC1. A RAC1, l'hora de dinar és per informar-se.
9: Bon dia, són les dues.
8: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
10: Anem cap a la ciutat esportiva, Joan Gampar. Marta Ramon, bon dia.
8: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
7: RAC1. Tots som un milió.
11: La final de la Champions femenina juga RAC1 ha estat una gentilesa de Matlle Origen i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.

0: 7 minuts i les 9, 7 minuts i arrenca l'última jornada primera divisió. Tots els partits menys un, el de la Ceràmica de Mavi, la Real Atlètic de Madrid, amb el Girona jugant-se la salvació, jugant-se continuar primera la propera temporada. L'Espanyol remotes opcions de jugar a Europa, a la Conference League, i el Barça continua celebrant la Lliga. A Montilivi anem a repassar les alineacions del partit d'avui.
1: Autocol·lecció, vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i gerència t'ofereix aquest espai.
0: 11 del Girona, Miquel.
2: Gazzaniga a la porteria, Arnau al lateral dret, Àlex Moreno al lateral esquerre, David López i Vitu Geis de centrals, Witsel i Ivan Martín al doble pivot, a dalt a la dreta Brian Gil, a dalt a l'esquerra Joel Roca, pel centre Unagi, el més avançat Víctor Zigankov.
0: I 11 de l'Elx.
2: Dituro a la porteria, tres centrals, Justa fent Gruber i Vigas, Sangaré i Valera als carrils, al mig del camp Tribot amb Aleix Febas, Marc Aguado i Gonzalo Villar, a dalt Tete Morente i Álvaro Rodríguez.

0: Tenim un gran estoc en cotxes. El revisem i el garantim. I un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció. Vehicles quilòmetre zero, gerència i educació. Autocol·lecció.com.
1: A les 9, Girona Elx, a les 9, Mestalla, València, Barça. Crec que pocs cops ha anat el Barça tan tranquil a jugar al camp del València. Marta Ramon, Mestalla, bona nit.
2: Hola, bona nit, Puig.
1: Bona nit. Quin 11 treu Flick avui per l'últim partit de Lliga?
2: Doncs un 11 amb 6 canvis respecte a l'últim partit contra el Betis. Tek Chesney torna a la porteria. Lewandowski és titular en el seu últim partit de Blaugrana i Ferran també és a l'11 després de la sobrecàrrega que el va fer ser baixa diumenge passat. El Barça sortirà amb Tek Chesney a la porteria, amb Eric García Araujo, Gerard Martín i Valde a la defensa, al mig del camp amb Gavi, Bernal i Olmo i al davant amb Rashford, Lewandowski i Ferran Torres.
1: I quin 11 treu el València?
2: Dimitrievski a la porteria, Núñez, Pepe, Lutàrrega i Jesús Vázquez a la defensa, al mig del camp Luis Rioja, Ugrinic, Guido i Diego López i al davant Hugo Duro i Javi Guerra.
1: Hola, Joan Maria Pou, bona nit.
3: Hola, bona nit, Xavi.
1: Bona nit, és l'última jornada avui diferent, especial, amb molts ulls a Montilivi, especialment aquí a RAC1, eh?
3: Vaja, avui, òbviament, tota la nostra atenció s'ha de centrar en aquest Girona Elx i tant de bo l'agut ens canti una victòria de l'equip de Mitchell i que el Girona continuï una temporada més a primera divisió. Com tu deies, jo crec que és el València-Barça més tranquil de les últimes dècades de la història de la Lliga. Sempre és un camp hostil i agressiu amb el Barça, però avui importa poc el que passi allà, no?
1: Quin veuràs? T'ho puc preguntar o no, Pou?
3: Sí, m'ho pots preguntar. D'entrada et diré que és la primera vegada en 26 anys que em passa una cosa com aquesta, que és que em diguis quin partit puc triar jugant al Barça en directe. I trio el Girona Elx. I el tinc, de fet, posat, amb, evidentment, RAC1 a les orelles, però avui, clarament, jo crec que és el partit, des d'un punt de vista periodístic, no hi ha discussió, diguéssim. I des d'un punt de vista de l'interès, també, perquè, a més, com dèieu, Xavi i companyia, és una final. És a dir, no has d'estar ni pendent d'altres partits. És a dir, saps que tot, és a dir, el que passi aquí és el que determina si el Girona continua o no continua a primera divisió.
1: Doncs Pou, a gaudir-lo. Moltes gràcies.
3: Una abraçada.
1: A les 9, Espanyol Reial Societat, a Cornellà al Prat. Hola, Edu de Batlle, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: La Conference League en joc ara mateix a Cornellà, Edu.
4: Bé, no, jo crec que hi ha més ambient, Xavi, de final de festa amb tranquil·litat. De fet, hi ha una de les pitjors entrades de la temporada, que no pas somni europeu. Recordem el que l'Espanyol necessita per anar a Europa, que és guanyar aquí a la Reial Societat, que el València no guanyi, que perdin el Rayo i el Getafe, i a més amb el Getafe recuperar-li 5 gols en l'averatge general. Per tant, està complicadíssim. De fet, fa rotacions Manolo González i jugaran alguns futbolistes que no ho han fet durant l'any. L'11 de l'Espanyol amb, atenció, Àngel Fortuño a la porteria, debut del jove barceloní a primera divisió, ja va jugar a la Copa un parell de partits, però juga avui. Rubén Sánchez, lateral dret, Calero i Cabrera als centrals, Romero, lateral esquerra, doble pivot per Urco i Edu Expósito, línia de 3 al davant amb Jofre a la dreta, Antonio Roca a l'esquerra, Terrats a la mitja punta, al davanter, Roberto.
1: I quin 11 treu la Reial?
4: Amb Remiro sota els pals, 4 al darrere, Aramburu al lateral dret, el jove del filial Beitia i Zubeldi als dos centrals, Sergio Gómez al lateral esquerre, doble pivot per Torrientes i Yangel Herrera, línia de 3 al davant, amb Suchich a la dreta, Ochieng, un altre nano del filial, el canià de 23 anys a l'esquerra, mitja punta Carlos Soler, i a la davantera, Orri Oscarsson.
1: Hola, Solsona, bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Quina tranquil·litat, Dani?
5: Massa.
1: Avui et deixaré xerrar poc, ja t'ho dic ara, eh?
5: No, no, i si no, em pregunta res, millor.
1: Perfecte, doncs me'n vaig a Montilivi, ara tornem cap a Cornellà al Prat. Mare meva, quin color que té avui la graderia de Montilivi, hagut, eh?
6: Jo això no ho havia vist mai, Brugui, i tu?
7: No, no, ja és color i és fresca, perquè la gent ho sent molt, està cridant ja des de fa molta estona i realment és un ambient espectacular, únic.
6: Vaja, jo, si no fos perquè he de narrar el partit, si jo vingués avui aquí com a espectador i no em posés la cuirassa de narrador d'un partit per la ràdio, ja hauria plorat, perquè realment és molt, molt, molt emocionant. Fa pensar que qui digui que el Girona no té afició vol dir que s'equivoca i que, independentment de com s'acabi el partit, evidentment tots desitgem una victòria. però independentment de com s'acabi el partit, el gran èxit, fins i tot més que l'esportiu, és aquest social. Tant de bo que vagin els dos de bracet quan és a punt de començar Puig. Segons el marcador electrònic de Montilivi, falten 20 segons a aquest Girona-Elx.
1: Tots quadrats a les 9 de la nit, tota la resta de la jornada.
7: Sí, senyor.
1: Homenatge a Carvajal, per exemple, al Santiago Bernabéu, en aquest Real Madrid Atleti de Bilbao. Dia, per cert, que Riquelme, el candidat, sí, ha presentat ja els avals i, per tant, tindrem eleccions al Real Madrid.
7: Sí, sí.
1: Quan s'ha donat l'ona Florentino avui, lluint Champions, sí, i ja ha presentat els avals Enrique Riquelme també a la Junta Electoral, on no hagi de fer. Va, tota la sort pel Girona, una victòria, permanències, que no hi ha ni calculadores ni res. Dani Aguilar ho clavaria a la primera. Sort pel Girona, Girona 0, Elx 0.
6: Una abraçada per en Daniel, sempre una abraçada per en Daniel. El partit no comença, s'afegirà potser un minut abans del partit. L'àrbitre està parlant amb els futbolistes. Hi ha algun camp en què segurament les coses no van a l'hora, perquè aquí em fa l'efecte que els jugadors estan a punt, que els àrbitres també, i que no hi ha cap problema ni amb els comunicadors, entre els àrbitres, ni res que s'hi assembli.
7: Començaran a les 9 i 1. Camp.
6: Doncs mira, això...
7: Vaja, perquè jo crec que tots, ara sí que tots estan en ordre. Ja. Hi havia homenatge a Pellegrini, homenatge... Vaja, el Bernabéu també n'ha anat una mica tard.
6: Ara, xiula l'àrbitre, comença el partit a Montilivi i a RAC1, aquesta final per la permanència. Ha fet malament la centrada al Girona i segons l'àrbitre s'ha de repetir. Inici del partit amb suspens. Espero que tot sigui més fluid a partir d'ara. Posa la pilota en joc al Girona, de blanc i vermell, indumentària local habitual. La primera totalment de negre. Espero que sigui un preludi d'un color fúnebre per l'Elx. Avui l'equip alacantí sobre la gespa de Montilivi, que està a ple, i probablement ens explicarà en Brugui que és la millor entrada de la temporada i de fa estona, perquè avui Montilivi està com mai. És una pell de color blanc i vermell que està tenyint com una gran onada a les graderies de l'estadi per empènyer l'equip i fer el primer gol del partit. Pujant per la dreta, Brian Hill. Té davant Vigas, és el vèrtex de l'àrea. La centrada a l'àrea, Sigankov prova la rematada. No surt bé, la pilota sobrevola l'àrea. La defensa no se la treu de sobre. Intenta arribar-hi, Brian posa el peu, no la pot controlar. Aleix Febas a l'àrea de l'Elx. Intenta sortir com pot la pressió enganxosa de Brian. El duel entre tots dos, el frec a frec. Surt fora la pilota, falta del Girona, falta de Brian sobre Aleix Febas. El primer minut de partit ja marca clarament, no pot ser d'una altra manera, Brugui, el Girona el que vol en aquest partit.
7: Sí, sí, han sortit a mossegar de seguida, s'ha vist ja amb aquesta acció de Brian Hill, que l'ha perdut, ha buscat el rebot dos cops i ha acabat fent falta, senyal de la pressió que estava fent a Aleix Febas.
6: Minut amb 20 segons de la primera part, 0-0. Pilotada llarga de Dituro, que va als dominis de Gazzaniga. L'exporter de l'Elx avui, jugador fonamental per mantenir la categoria amb el Girona. David López, Unagi. Primera esterracada que rep Unagi. L'àrbitre, en comptes de donar allí de l'avantatge, adverteix Marc Aguado. No sé si fins i tot traurà targeta. Jo crec que serà un advertiment verbal, però no vol que se li escapi al partit l'esterracada que ha clavat Marc Aguado. Unagi, a mi em sembla que està ben xiulat, que es falta i prou. No sé si hi ha repetició. Una altra cosa seria que aquesta mateixa jugada el futbolista de l'Elx hagués fet la cinquena falta en 20 minuts, per exemple. Però vaja, per la primera del partit jo crec que ho ha fet bé Hernández, que aquí és clar que no vol que se li escapi aquest Girona-Elx.
1: La nevera plena d'Estrella d'Am a l'estudi de RAC1 per celebrar gols del Girona, també evidentment del Barça i de l'Espanyol en aquesta última jornada de Lliga a Primera Divisió.
6: Per cert, a la banqueta de l'Elx no hi és Eder Sarabia, i el segon entrenador, Sarabia, va ser sancionat per expulsió, per insultar l'àrbitre. Per tant, a la banqueta avui no hi és el tècnic biscaí. Mitchell a la seva banda, dret en una cantonada de l'àrea tècnica, màniga curta, ja fa calor a Montilivi, fins i tot en Cupido ha vingut amb pantalons curts per viure aquest partit que tanca la temporada. Pilota llarga de Fengruber, corre Tete Morente, s'ha de creuar David López, no surt Gazzaniga, potser hauria de sortir. David López guanya la cursa a Morente, endarrere per Gazzaniga, pilotada llarga cap al mig del camp, i allà és on lluiten els jugadors dels dos equips per fer-se amb la pilota moltes imprecisions. Al final, qui pot domesticar l'esfèrica per la banda dreta és l'equip il·licità, amb la conducció de Gonzalo Villar, envoltat de contraris, l'aguanta, la remena, intenta una passada interior que no surt bé, recuperació de Witzel al mig del camp del Girona, en darrere per David López, que es fa un embolic dins l'àrea, perd la pilota per la pressió d'Álvaro, reacciona bé el Sant Cugateny, que la recupera i l'allunya cap a la zona de mitjos. És elèctric al principi del partit, Brugui?
7: Sí, massa poder, perquè l'Elx l'he vist que surt amb una dosi d'agressivitat molt alta, amb aquella tarrascada que ha rebut Unagi, després un altre Àlex Moreno, David López, que surten aquí a marcar territori, i això és el que també hauria de fer el Girona, d'intimidar una mica en aquests primers minuts.
6: Com sona Montilivi, deu ser la vegada que l'ambient sona més fort i des del principi a l'estadi del Girona.
1: Sí, amb això que deia l'agressivitat, ha d'anar en compte David López, que no té ritme, que alguna ja ens n'ha mostrat en la seva etapa al Girona d'alguna pèrdua, i ara aquí se l'ha jugada una miqueta.
6: Sí. Aviam, que ataca l'Elx. El públic xiula perquè l'Elx se'n va cap a la frontal de l'àrea. Baixa a defensar Brian Hill, que des del punt de vista de l'entrega, del coratge i del sacrifici, sempre és el primer de la llista, i envia la pilota directament a fora. Servirà de banda l'equip alacantí davant la banqueta de Mitchell, seguint el partit dret. 4.5 de joc a Montilivi. Jo diria que gairebé no hi cap ningú més. Girona 0, Elx 0.
1: I el Lot Bataller, que ens acompanya també la transmissió d'aquesta última jornada, el partit del Girona, amb el hashtag FRACU, etiqueta FRACU, 18 sobre de 100 grams cadascun de pernil llescat, gran reserva, Bataller, davantal i lot de fusta i ganivet per tallar els teus imprescindibles de Bataller, 10 dels pernils, alineació d'avui, Camp Fanera, la cellera de Ter i Olot.
8: Ué!
1: Allà trobaràs pernils Bataller, la carnisseria Diego, al barri de Gràcia de Barcelona.
8: Ué!
1: Ningú t'acompanya, Murió. I la xarcuteria Planes a Corbera de Llobregat. Si vols menjar bé, pensa en Bataller. Hi ha tant nervi acumulat...
8: Sí, sí, sí, sí.
1: La gent no
8: I
1: està...
8: el pernil els fa reaccionar.
1: No està per la feina. No estan per la feina.
8: Primer gol el fa el Betis. Betis 1, Llevant 0, al minut 5 de la primera part. El Llevant continua salvat, però si perd, hi ha combinacions de resultats que el poden fer baixar.
6: Falta a favor de
1: Perillosa,
6: Sí, una falta d'Ivan Martín ben feta, que potser en un altre context li podria haver costat la groga per fer falta per darrere. La falta la pica al mig del camp, l'equip a la cantí. La pilota penjada, el segon pal, fora. La trajectòria de la centrada semblava que podia superar Àlex Moreno, que ha mantingut bé la posició. I la pilota que va sortint per la línia de fons ja la posa en joc Gazzaniga. Doncs la passada llarga de Gazzaniga per Brian Hill és fantàstica. Brian arrenca, s'acosta a la frontal, condueix la pilota, l'encondueix encara més, és a la corona, entre tres rivals vol passar per terra. A mi em sembla que no és falta, al final ha caigut perquè no podia dir ni fava, i la jugada d'atac del Girona queda en un no-res perquè Fengruber vol treure la contra de l'Elx. La passada que fa cap a Álvaro Rodríguez és massa llarga i la pilota surt fora. Brian, tan bon punt la controlada, hauria d'haver aixecat el cap i buscar algun soci.
1: S'ha empatxat de pilota.
7: Sí, sí.
6: Perquè al final es deixa caure buscant alguna opció, però és que no és falta. Una vegada més ha fet bé moltes coses fins al final, que no ha pres la decisió correcta, perquè la conducció no estava malament, però havia de buscar algun soci. Molt bé la passada de Gazzaniga, per cert,
7: Sí, sí, semblava Ter Stegen. Els dos partits que va jugar aquí en va fer alguna així,
8: Per cert, el Bernabéu, Madrid 0, Atlètic Club 0, titulars Carvajal i Àlava, que avui s'acomiaden i continua sent xulat Mbappé.
6: Hauria de ser, serà la primera groga del partit per Sangaré. Entrada contundent a Joel Roca, que l'havia superat en un contra un, corrent en paral·lel per la línia lateral del camp.
8: Claríssima.
6: I ha clavat els tacs al turmell, m'ha semblat. Jo crec que està ben arbitrat, que és una groga clara, i com diuen Molló, vista en directe, aquí no ha tingut més remei Hernández i Hernández que amonestar el carriler dretà de l'equip il·licità per una falta que no ofereix dubtes.
1: Han sortit molt durs,
6: Sí, sí. De fet, en els últims desplaçaments l'Hèrcules ha tingut targetes vermelles directes o segones grogues.
1: L'Elx.
6: A veure si avui... Què he dit?
1: L'Hèrcules.
6: Doncs l'Elx. Ja no sé ni què dic. 7.5 de partit. Està molt fresqueta l'estudi de RAC1. Falta lateral, que pica Unai. Centrada passada, on vas a parar. Ha fet massa cames al gimnàs aquesta setmana. Ha enviat la pilota directament a fora. 7.5, camí dels 8 de la primera part. 0-0 en un Montilivi volcànic entre el Girona i l'Elx.
1: Alguna ocasió clara més talla en el València 0, Barça 0, Marta?
2: Hi ha hagut aproximacions, sobretot de Ferran Torres. El Barça ha sortit amb molt bona actitud al terreny de joc. També el València en una contra gairebé caça el Barça, però ha estat fora de joc. El ritme no és gaire intens, però el Barça amb ofici, a més talla, amb ganes de buscar l'àrea contrària.
1: I com són els primers minuts a Cornellà, Edu?
4: Doncs mana l'Espanyol, que ho està fent bé. 8.5, 0-0. Ara la primera, segona arribada perillosa en una acció de Sergio Gómez en falta sobre Jofre, demanava vermella directa per ser l'últim home al públic. Jo crec que ha estat bé Monuera traient-li només la groga. Abans un parell de arrencades de Carlos Romero perilloses. Avui s'acomiada per ser el lateral valencià que tornarà al Villarreal. Ha començat bé l'Espanyol, que disposa d'una falta perillosa. Ara la frontal gairebé nou, primer temps 0-0.
1: Aquest el trobarem a faltar a Solsona, Romero, la temporada que ve.
5: Romero, sí, molt
1: ui,
5: bé. Romero,
1: ja no, com sí. Que li he dit que no li donaria... Que no, això s'ha tret els cascos i tot, en Solsona.
5: No, estic amb els cascos, però com ja...
4: Hi ha problemes de retorn, no es posen, Dani. Que tenim aquí en Joan Self, està clar. Joan Self una mica
1: sobrepassat. Joan Self també està d'última jornada, també, Joan
4: sí,
1: Self,
4: sí,
1: ja,
4: sí,
1: no?
4: Sí, sí. Mira la falta, que picarà Ramon Terrats, cama esquerra, o Edu Expósito, cama dret, el 9 i mig de la primera. Jo crec que és per xutar directe, eh? I pot anar en Ramon quan Monuera ho indiqui. 2 metres dins de l'àrea, la tanca de la Reial Societat. Ara, som-hi, va. Xiula l'àrbitre, xuta Ramon, directe fora per sobre el travesser de la porteria de la Reial Societat.
1: Tot 0-0, també a Montilivi. El partit ha començat intens i elèctric. 9 de la primera, ataca el Girona.
6: Centra Àlex Moreno a l'àrea, no arriba la rematada de ningú. Va per terra Arnau, que demana alguna cosa. A mi no m'ho ha semblat, a l'àrbitre tampoc. Continua atacant el Girona, ara per la dreta. Brian es prepara per la centrada, passada cap a dins a l'àrea per Unagi. Mala devolució de la paret, refús de la defensa de l'Els. Servirà de banda, ho evitarà Àlex Moreno. Ho evita, esprinta, la possessió continua sent gironina. Ho evita i el Girona, que continua picant pedra. L'àrbitre gesticula, diu que no hi havia res a l'àrea de l'Elx i que no era penal a favor del Girona. A mi en directe tampoc no m'ha semblat, però vaja, al final s'ha revisat el VAR del Cerro Grande i al camp la gestualitat gairebé policial d'Hernández. Hernández ha indicat que el joc ha de continuar i que no hi ha punt de penal que valgui.
1: Està molt bé l'ambient, Brugui. Estaria bé no arribar al nivell de sobreexcitació, que en algun moment jo crec que estem al límit.
9: Sí, sobretot al principi s'ha vist un parell d'errades, de fruit dels nervis, jo crec, d'aquest ambient. Ara el Girona ha començat a tenir la pilota, a controlar-la, a bascular-la, i a mica en mica, doncs, que se senti còmode, potser doncs, es van calmant els nervis i és més capaç de serenar-se i generar ocasions de perill, que és el que necessita el partit.
6: A veure, que Joel Roca intenta tornar a superar Sangaré, que li ha tret una targeta groga, vol fer l'un contra un, de moment sembla que se'n va, marxa cap a línia de fons, som dins l'àrea, ha reaccionat bé Sangaré, però arriba en l'ajuda Ivan Martín per recuperar la pilota, en vol treure un corna, perdut la possessió, de refús llarg de la defensa de l'Eix cap a la zona de mitjos, a terra Álvaro Rodríguez, l'àrbitre no xiula res, pressió del Girona alta d'Àlex Moreno, falta sobre l'Eix Febas a la zona de mitjos. La xiulada Hernández, Hernández, pilota per l'Els, que de moment s'està defensant, sobretot davant d'un Girona que encara no ha tingut ocasions, però que està posant-ho tot a la graella per intentar començar el Tiberi per la permanència tan aviat com pugui. 11 de joc, 0-0. Resultat insuficient, perquè del que es tracta és de guanyar.
3: Sí, sí.
6: Tot i que, de moment, el Girona ha començat el partit amb aquest punt de sobreexcitació, segurament inevitable, però ha començat el partit com es mereix un duel d'aquestes característiques. I segurament és un partit, ho deia Michel a la prèvia, que tindrà molts micropartits, perquè al principi saps el que t'hi jugues, després, quan el partit va evolucionant i t'és una mica més favorable o menys, respons d'una manera o d'una altra. Si passen els minuts i estàs més a prop o més lluny de l'objectiu, també respondràs d'una manera o d'una altra. Vaja, que hi haurà moments per tots, segurament, avui, Brugui, eh?
9: Sí, i segurament durant la setmana han entrenat aquests diversos escenaris que poden produir-se durant el partit, ja sigui un gol a favor del Girona, com un gol en contra, com arribar, doncs, als minuts finals amb empat, i tot això s'ha d'haver treballat sobre la gespa i també mentalment, sobretot. L'ambient és eixordador, no veig cap cadira lliure, i jo crec que avui s'arribarà als 14.000, que és la millor entrada que només es va produir el dia del Barça aquesta temporada.
6: A veure l'intent de recuperació d'Àlex Moreno, combinava amb un àgil, la passada és massa llarga i surt a fora als gairebé 13 de la primera amb l'empat a 0 al marcador. A Montilivi i a RAC1 i els cotxes de molts dels oients seguint el partit, i els cotxes se celebren gols i portes adhesius del teu equip i comentes el partit de tornada cap a casa, perquè el futbol no només es veu al camp, i triar quin cotxe el vols gaudir és molt personal. A Facilitea Cotxes tenim més de 25.000 vehicles per triar el que més t'agradi, i si et fas client de CaixaBank te'l finançaran, perquè si és important per tu també ho és per ells. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Gol del Madrid, passada de Carvajal, remata
8: Gonzalo, Madrid 1, Athletic Club 0, gol de l'Alavés, Alavés 1, Rayo Vallecano 0. No canvia res, ni per dalt ni per la zona europea, ni pel descens.
1: A Montilivi 13 de la primera, necessita un gol al Girona, Girona 0, ell 0.
6: Jugant Sigankov, lluny de l'àrea, en curt cap endarrere per Witzel, tancat de moment a camp propi l'Elx, perquè el Girona està sent agressiu en la recuperació i s'està instal·lant a camp contrari. Unagi rep la pilota a mig camí entre la divisòria i la frontal, juga a l'esquerra per Àlex Moreno, que té davant Tete Morente, se'n va cap a la línia de fons al Paradesenc, li aguanta el tipus l'ex del Nàstic, torna a intentar-ho l'Àlex Moreno, no pot progressar, finalment toca en curt per Unagi, vèrtex de l'àrea, centrada al segon pal, entrava per connectar el cop de cap Sigankov, també Arnau ha posat el cap a última hora a la defensa de l'Elx. Víctor Chus per enviar la pilota a córner, bona aquesta centrada, hi havia dos candidats a la rematada, Sigankov primer i Arnau després. Ha estat el central de l'Elx qui ha enviat la pilota a corna, el picarà el Girona des de la dreta, el minut 14 de partit. Seria un bon moment per encetar el marcador, per obrir el camí de la victòria, per desbrossar-lo. Centrada, primer pal, la toca Witzel, queda molta, vol tornar a centrar, rebota un altre rival. Nou corna a favor del Girona des de la dreta de l'atac. El tornarà a picar, l'equip gironí tornarà a posar la pilota en moviment. Ivan Martín, amb el peu esquerre. Mitja dotzena de candidats a la rematada. La passada rasa de l'estratègia, la devolució cap endarrere, no ha estat bona la jugada. Era Sigankov qui centrava, Ivan Martín qui tocava cap a la frontal per una hipotètica rematada. La defensa de l'Elx ha allunyat la pilota directament a fora, ja ha servit davant del Girona. Un quart d'hora de joc, 0-0, domini gironí, però de moment absència d'ocasions.
1: Tenim la final de la Copa Alemanya en marxa i ja hi ha moviment.
8: Sí, acaba de marcar el Bayern de Múnich, som al 9 de la segona part, Bayern 1, Stuttgart 0, diria que l'autor del gol és Goretzka, i per cert, tenim jugant el Baxi Manresa, partit de l'ACB a Les Palmes, Gran Canària 39, Manresa 51, a 6 minuts pel final del tercer quart. El gol el marca Harry Kane, no Goretzka, no?
1: Sí. Kane.
6: És estrany, no?
8: Bon cop de cap.
6: Per cert, ara no s'han entès. Entre Unagi i Joel Roca, la pilota fora, i ara el públic xiula perquè Dituro està alentint molt el servei de porteria, ha posat la pilota en moviment amb una pilotada llarga que al mig del camp lluiten els jugadors dels dos equips, se l'acabarà quedant Álvaro Rodríguez, bona pressió per robar-li la cartera d'Ivan Martín, que es regira i combina amb David López a la frontal de l'àrea del Girona. De moment, Molló, la pilota del Girona clarament, i fins i tot també la localització sobre el terreny de joc em fa l'efecte, no? Si més no és la sensació que tenim al camp.
8: Sí, sí, ara t'ho miro, però vaja, la sensació és aquesta, sí. Mira, la possessió, te la dic ràpid, 71-29 pel Girona.
6: Doncs déu-n'hi-do, l'Elx no és un equip que estigui còmode amb aquests percentatges. Segurament és una cosa que podia veure venir, tenint en compte la necessitat del Girona, l'equip il·licità, que avui amb un empat se salva i que podria ser que amb unes caramboles, tot i si perdés avui, mantingués la categoria, però vaja, espero que no sigui el cas. Vaja, si perd més igual el que facin, però...
8: Sí.
6: Aviam si el Girona acaba guanyant el partit, exacte. Dituro, porter de l'Elx, pilota en joc, per tant, si triga a passar-la, és cosa seva. Aquí no hi pot haver sanció. Pivotació al mig del camp de Gonzalo Villar. Cap a la banda esquerra. S'han equivocat, han perdut la pilota, l'han regalada a Sigankov. A prop de la frontal, la combinació amb Unagi, que va per terra. Jo crec que ha relliscat i que no és falta. I l'àrbitre també. La jugada semblava que podia ser perillosa, però el que és perillós ara potser és el contraatac de l'Elx. Puja Tete Morente per la dreta. Haurà de baixar, defensar, ocupar els espais buits al Girona. Morente avança metres. Baixa Witzel, ja s'ha col·locat la línia defensiva. Ajuda en defensa Unagi, implicat en els últims partits més que en els penúltims. I al final, la pilota és per l'Elx, però amb el Girona col·locat darrere. Falta també, com més habitual, Brugui, el punt d'encert en l'última decisió, sigui una passada, una rematada, un desmarcatge.
9: Sí, això ho hem vist molt durant la temporada i especialment aquestes últimes 7 jornades amb aquesta ratxa que ha conduït el Girona a jugar-se-la. De moment no ha finalitzat encara. Venim de veure un partit al Metropolitano amb molts intents, molt estèrils, però molts. I l'últim aquí al Montilivi contra la Real Societat, que per mi va ser el millor de la temporada, que es va xutar un piló de vegades i es va estar molt a prop de fer aquell segon gol que hauria donat la tranquil·litat a l'equip.
6: Sí, senyor. De moment, d'ocasions, cap ni una. Es nota la necessitat del Girona superior a la de l'Elx, però és un partit en què, evidentment, encara està tot obert, 18 justos i clavats exactes de la primera, 0-0, entre el Girona i l'Elge Montilivi i RAC1 en la final que decideix la permanència a primera divisió.
1: Heu de creure si us dic que es pot anar del Cap de Creus al Delta de l'Ebre sense pensar recarregar el vostre cotxe.
8: Va.
1: Amb el nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric, 628 quilòmetres d'autonomia, és possible, pensat per arribar a tot, encara que tu no hi arribis, Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric, des de 25.000 euros, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Ui, la pèrdua en la sortida de la pilota de David López. Sort que el control posterior de Sangaré no ha estat bo i ha pogut allunyar la pilota cap a la zona de mitjos. Àlex Moreno, on guanyen el duel els futbolistes de l'Elx. Compta Valera a la frontal de l'àrea, està d'esquena a porteria. Ara Regina la col·loca cap a l'esquerra, vol avançar metres, la perd. Entra a l'àrea Álvaro Rodríguez, fa un mal control de la pilota. No sé què fa Gazzaniga, perquè segurament hi haurà hagut algun company que haurà tocat la pilota a última hora i per evitar que l'àrbitre tingués la temptació d'indicar una sessió, no ha atrapat la pilota i l'envia de fora, però semblava que podia agafar-la. En tot cas, ell és que estava més a prop de la jugada. L'enviada fora, es noten els nervis en els petits detalls, eh? Perquè, per exemple, Gazzaniga ara, jo crec que estava nerviós i en alguna jugada en què ha pogut sortir, tinc la sensació que, si no ho veu molt clar, no vol arriscar-se potser una errada.
8: I deixa'm dir que ara mateix, el que preguntaves abans, l'Elx estaria salvat fins i tot perdent.
1: Doncs vinga, va. Digue-li això, sí. Brugui.
9: Trec el boli, que no.
8: I mira,
9: bueno, no n'he portat, però demanaré aquí el
6: que està. Què, Molló, què?
8: No, res, que l'han anul·lat. N'havia marcat el Betis al segon i una de les premisses és que el Llevant perdi. Ja perd 1-0, però clar, si perd 3-0 pots començar a negociar una mica, m'entens?
6: Clar, no. Aquest és el tema.
8: L'altre és que el Mallorca no guanyi, i el Mallorca està empatant a 0 amb l'Oviedo a casa i el Mallorca està atacant molt, eh? No us vull donar tampoc allò falses esperances.
6: No, clar, si del que es tracta és del que passi aquí, perquè al final has de guanyar partits, perquè si no en guanyes ja pots anar esperant, que això és el que li ha passat al Girona, que dels últims partits no l'ha guanyat cap, i a partir d'aquí és d'on plora la criatura, vaja, perquè només que n'haguessis guanyat un, avui estaries tranquil·líssim passant la tarda. I no taquicàrdic. Banda a favor del Girona des de la dreta de la zona de mitjos. Serà Arnau qui la posarà en joc. 20 i mig de la primera, 0-0. A Montilivi i a RAC1. En el partit que decidirà la temporada del Girona. Hi hagi permanència o descens. A terra un jugador de l'Elx. L'àrbitre no xiula falta. Pot mirar de córrer el Girona. El control de Joel Roca de la pilota. S'entortolliga amb l'esfèrica. Arriba a la pressió Tete Morente, que carrega amb el cos contra el futbolista del Ripollès. Li roba la pilota, no era falta, i la torna a tenir l'Elx, tot i que en fase defensiva li està costant al Girona acabar d'estar lúcid en les jugades en què sembla que pot tenir alguna opció ofensiva d'acostar-se amb relatiu perill a l'àrea contrària.
9: I l'Elx, que s'ho agafa molt en calma, perquè ha tingut oportunitats per sortir el contracop ràpid i s'ha frenat, ha passat la pilota enrere, que no passi res, deixar passar minuts.
8: Sí. És que el marcador els hi va bé, amb ells. Clar, és que jugar una final sabent que dos dels tres marcadors et valen és molt bo, eh?
6: No, i segurament per l'estil de joc que té l'Elx tampoc no li interessa un partit esbojarrat. Al Girona no li interessa. Li interessa sacsejar-lo més que l'Elx. Això és evident per la necessitat que té de guanyar el partit. Però l'Elx tampoc no és un equip que estigui còmode amb un partit que vagi de banda a banda. A veure si el Girona és capaç de picar primer, de fer un gol que obri el marcador i que condicioni la resta del partit. Passada llarga d'Àlex Moreno cap a Joel Roca. Pugna amb Sangaré, falta del jugador del Girona, que xiula Hernández en aquest duel que el Girona ha de buscar, perquè Sangaré és un jugador atlètic, és un jugador que normalment no defuig el contacte físic, que li agraden els reptes a l'espai, però que en una d'aquestes ha vist una groga clara i Joel Roca haurà d'anar-lo a buscar, perquè també és una altra opció, minvar el rival amb una segona groga.
8: Sí, sí.
6: El problema és trobar-li alguna opció d'un contra un d'avantatge en Joel, perquè amb una pilota llarga o amb una passada a 3 metres de terra, en Joel precisament no és ni David López, ni Estuani, ni Vito Geis. Equador de la primera part, empat a 0. Des de darrere ho intenta l'Elx. Víctor Chus cap a Sangaré. Projecta una passada llarga que interromp Joel Roca, l'envia directament a la banqueta de l'Elx. Com estàs, Brugui?
9: Bueno, és que està passant massa poca cosa i bueno, això m'està calmant una mica, però alhora m'amoïna perquè veig que el Girona està una mica apagat, perquè no ha generat, ha sortit sí els 5 primers minuts, aquella arribada de Brian Hill, un cop de cap de Sivankov, però molt poca cosa, falta una mica de generar i de fer, doncs, despertar una mica ofensivament.
6: De moment, cap ocasió. 23 minuts, no. Girona 0, Elx 0.
8: Cap rematada dels dos equips?
6: No.
1: Alguna cosa... Digues, digues.
6: No anava a dir ni cap intervenció dels porters per cap xut, ni res que s'hi assembli.
1: Del Barça alguna clara més talla en el 0-0, 23 de la primera, Marta.
2: N'ha tingut una Valde que li ha marxat per l'exterior de la xarxa del primer pal i ara hem tingut un xut des de fora de l'àrea de Dani Olmo, que tampoc ha tingut sort. El València ho intenta amb contraatacs fugaços, però de moment sense accés a perill per la porteria de Tec Chesney. Minut 23 de la primera part. València 0, Barça 0.
1: Estem veient un bon espanyol, Edu.
4: Sí, sí, estem veient un bon espanyol. N'ha tingut dues de clares. Ara mateix fa 30 segons un xut creuat de Carlos Romero des de la frontal que ha passat llepant el pal de la porteria de Marrero. Hi ha hagut un canvi d'última hora a la porteria de la Reial. No juga Remiro i sí Marrero. De fet, Remiro fora de la convocatòria. N'ha tingut abans un altre Roberto, un contra un que el porter ha resolt. Una clara també de la Reial en un xut d'Òscar Son des de l'interior de l'àrea que ha obligat Àngel Fortuny a fer la seva primera intervenció de mèrit des que és porter de primera divisió, que recordem avui s'estrena. 24 i mig, primera part, partit animat, mana l'Espanyol, de moment sense gols, Espanyol 0, Reial Societat 0.
1: L'equip ha alliberat avui, Dani, amb la feina feta.
5: Sí, sí, avui tranquils, partit obert, partit obert, pot guanyar qualsevol, però l'Espanyol està fent les coses bé i clar, i ho veus d'una altra manera, m'entens? Estem aquí tranquil·lets.
1: Has portat olivetes i tot, t'he vist, no?
5: Olivetes, sí, sí, sí, sí. I tant. I una estrella.
4: Està amb la tablet seguint, escoltant el que diu l'Agut per la ràdio i amb la tablet veient el partit de Montilivi, també, amb un ull a cada camp.
1: Bé, que no faltin, materials, sobretot que no falti material aquí a Cornellà al Prat. No juga Remiro, no juga Unai Simón, no juga Joan García. Veurem si demà juga David Raya o no amb l'Arsenal, que fa pinta que potser no, perquè la Lliga ja la tenen al Sarró.
8: Segurament que no.
1: Per tant, De La Fuente dilluns haurà d'escollir-ne tres d'aquests quatre. A Montilivi, Gazzaniga no serà mundialista, feina avui aturar-ho tot. Girona 0, ell 0. Miquel.
6: El públic que s'inquietava perquè hi havia una possessió massa llarga pels nostres gusts i també pel de l'afició de l'Elx per la dreta. Hi ha hagut una centrada de Sangaré a l'àrea que no ha pogut rematar Álvaro Rodríguez. No hi ha hagut perill, però és clar, en un dia com el d'avui les possessions llargues del rival inquieten més del que és habitual. Al minut 25 de la primera, amb l'empat a 0 al marcador. A la banda dreta, Brian s'endú la pilota amb un punt de sort, supera un rival en qualitat, en supera un altre, la conducció va per terra, l'àrbitre no xiu la falta, Montilivi la protesta, a Brian se li han apagat els llums una altra vegada quan havia fet el més difícil, que era marxar dels dos primers. Ara al mig del camp la recuperació d'Arnau és momentània.
8: Que se'n vol fer quatre. Clar, és que l'ha de durar.
6: Però és que va,
8: no té
6: molt
8: sentit aquesta jugada.
6: Amb el cap a terra com un estrus, Molló. Clar, si vas amb el cap a terra, mirant a terra com un estrus, no veus quins companys tens, tu només veus ombres que venen i els vols superar. Havia fet molt bé els dos primers driblings, però després busca algun soci. I no l'ha buscat, com anteriorment. Té virtuts i té defectes, i hem vist les virtuts ajudant en defensa en una jugada en què l'Elx s'acostava a la frontal de l'àrea, i ara hi ha més els defectes en les conduccions amb la pilota, volent driblar ell tot sol, el rival... Al complet, 27 de joc, 0-0, possessió de l'Elx, Valera cap a l'esquerra, combinen els futbolistes de l'equip alacantí que una mica, perquè clar, no pots estar tota l'estona recuperant la pilota al cap d'un segon d'haver-la perduda, es van familiaritzant amb la possessió i intenten alentir el ritme del partit, que no passi gran cosa i que els nervis vagin rosegant els futbolistes del Girona. Aviam, Ivan Martín no és el futbolista més ràpid, busca una autopassada per la banda, ha baixat bé un dels mil centres a defensar Marc Aguado, pilota endarrere per Dituro. I la remena l'Elx des de darrere. Aleix Febas a camp propi, arrenca, Brian està cansat i no el persegueix tant com hauria de fer-ho. Passada cap a la banda esquerra, on remena la pilota Gonzalo Villar, cap endarrere, jugant amb un dels centrals, Víctor Chus, que troba entre línies... Villar una altra vegada, es regira l'empai de Witzel, Villar s'acosta a la frontal, espera que arribin alguns companys, fa una passada a l'interior de l'àrea, providencial Fito Geis per interceptar-la, perquè si no Valera ja l'esperava el vèrtex de la petita per encarar el porter Gazzaniga.
4: Gol de la Reial Societat, ha marcat Òscar Son el 28 de la primera en una acció per l'esquerra del conjunt donostiarra, la centrada de Sergio Gómez al cor de l'àrea petita i avançant-se la defensa l'islandès, rematada de primeres que primer pica el travesser i després supera Fortuño, s'avança la Reial, estava sent millor l'Espanyol, que havia tingut més arribades, però Oscarsson fa el primer, 28 i mig de la primera, a l'RCD Stadium, Espanyol 0, Reial Societat 1.
1: Primer gol entre catalans en aquesta última jornada de primera divisió, marca la Reial, perd l'Espanyol, empata el Barça més talla, empata el Girona, necessita un gol per salvar-se a Montilivi, Miquel.
6: Sí, i de moment el Girona que hi posa moltes ganes, però que de moment encara no ha posat en cap compromís el porter de l'Elx, Dituro, ha d'intervenir en defensa David López, que incomoda l'intent de control en atac de Gonzalo Villar, la pilota rondant l'àrea del Girona, falta sobre Joel Roca, l'ha feta Sangaré, una falta que la banqueta del Girona protesta perquè Sangaré ha posat el peu, s'ha arriscat i Joel Roca és a terra, Sangaré té una groga, jo crec que Joel Roca intenta posar-hi una mica més de paca de formatge i que amb un arbitratge en un partit com el d'avui, per cert, pausa d'hidratació, s'atura el partit, en un arbitratge com el d'avui, difícilment hi haurà una segona groga si no és molt clara, però Sangaré se les està jugant perquè aquí ha arribat tard i s'ha emportat Joel Roca per davant, crec que està ben xiulat, sense repetició, sí, però sí, serà jugada Sangaré.
8: També hi ha pausa d'hidratació a Sevilla, en el Betis 1, llevant 0.
1: Ja, la pausa d'hidratació que apareix Graham Hansen a la zona mixta d'Oslo, Clara.
10: Sí, espera un moment, ha fet una parada prèvia abans, ara tindrà primers mitjans internacionals i llavors vindrà amb nosaltres.
1: Perfecte, doncs esperem a Graham Hansen, una de les campiones d'Europa, d'aquest Barça campió d'Europa. Doncs mira, pausa d'hidratació que també aprofitem aquí, en sabem de tot,
8: de
1: parlar de cine.
8: També.
1: Amb el Josep, vaja, no nosaltres, sinó algú que en sap més, com el Josep Moragas. Hola, Josep, bona nit.
11: Bona nit.
1: Tenim premi a Canes.
11: Ah, exacte, sí, els Javis han fet història al Festival de Canes amb la pel·lícula La Bola Negra. Fa només uns minuts han rebut el premi a la millor direcció ex aequo. És un dels guardons més importants del certamen que comparteixen amb el polonès Paweł Paliwoski i també amb la pel·lícula Fatherland, amb qui conjuntament han guanyat aquest premi ex aequo. Així el cinema espanyol entra al palmarès del festival per segon any consecutiu gràcies a aquest drama, aquesta pel·lícula dels Javis, que és sobre la guerra civil i sobre el poeta Federico García Lorca.
1: La bola negra, eh?
11: La bola negra.
1: No té res a veure amb el billar, eh? O que sapiguem. No, dic que no tingui alguna...
11: No, eh? Aviam, això ho veurem a l'octubre quan la resta de mortals puguem veure-la. De moment només l'han vist gent que en sap molt.
8: És però, una pregunta que es pot fer.
1: No, vull dir, ja sé que Lorca, diríem, que té el...
11: El
1: pes de la pel·lícula, no?
11: Sí,
1: però que no hi hagi alguna cosa que
11: una referència,
1: escapi, que, no sí, que la bola negra veus, tingui sí. Per aquí el títol.
11: La bola negra, quan entra, perds. Això
1: sí,
11: és
1: l'última,
11: cosa.
1: Sempre que l'has de ficar.
11: L'última. La primera, no.
1: Ara, campió del món xinès en snooker.
11: Ah, sí?
1: Sí?
11: Caram, tu.
1: La Xina està brillant en aquest món, eh?
11: Que facin una pel·lícula, també, sobre aquest home.
1: Gràcies, Josep.
11: A tu.
1: Apareix Graham Hansen, ara sí.
12: Obviamente muy bien, muy orgullosa. Hemos podido pelear, hemos luchado, hemos hecho lo que deberíamos hacer para merecer ser campeonas. Y estoy muy orgullosa por estar un parte de este equipo porque hemos luchado como bestias todo el partido para merecer ganar y que cuando salían los goles seguimos haciendo lo mismo, sacrificio máximo por todas las posiciones para que aseguramos que este título vaya por Barcelona y bueno, ayuda cuando viene más goles a cerrar el partido, pero ha sido un partido igualado que hemos esperado y hemos madurado el partido poco a poco con mucha calma, con mucho calidad para merecer ganar al final.
13: ¿Es un golpe encima de la mesa por si había dudas en el equipo del exterior, de fuera?
12: De empezar la temporada, claro, escuchamos que la Barça no es lo mismo, plantilla corta, no sé qué, no sé cuánto, y yo creo que eso ha sido motivación para nosotros de enseñar que somos buenas todavía, y el club hace cosas correctas para ayudarnos. Sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía y bueno, súper orgullosa de poder formar parte de eso.
14: Decías que había sido un partido madurado. ¿Crees que esto es lo mejor que habéis aprendido en los últimos años, de poder madurar, de poder sufrir, saber aguantar?
1: Graham Hansen en aquesta zona mixta, posant en valor la Masia, amb els problemes econòmics del club i aguantant l'equip i avui també apropant-lo, evidentment, i donant-li aquesta quarta Champions per el Barça femení. Falta una altra vegada prop de l'àrea del Girona, a favor de l'Elx.
6: Que penjarà Víctor Xust a l'àrea, una falta lateral, més a prop de la frontal que de la divisòria. Atenció, la centrada de Xust, la pilota a la frontal, la centrada no és bona, toca en un jugador del Girona, demana fora de joc la defensa gironina, l'àrbitre diu que no, i la jugada acaba en corna a favor de l'Elx des de la banda esquerra. Ara l'àrbitre que demana a Arnau que es controli en les protestes, perquè el que ha vist el jugador del Girona és que era fora de joc aquesta jugada en la centrada lateral, però vaja, ha acabat en un corna que picarà l'Elx des de l'esquerra. L'àrbitre fent una crida a la calma als futbolistes. El corna que penjarà Víctor Xust, el central, amb el peu dret des de l'esquerra. Això vol dir una centrada tancada a l'interior de l'àrea. Inquiet el públic de Montilivi, el 34 de la primera. La centrada frontal de la Petita, punt dret de Gazzaniga, rebuig cap a la zona de mitjos, acaba a peus de l'Eix Febes, el lleidatà de l'Elx. Intenten construir la jugada de contra, el Girona que pressiona, vol recuperar la pilota i sortir amb espais, ha baixat a defensar a Gonzalo Villar, anticipant-se a Àlex Moreno, pilota endarrere pel porter d'Ituro, que se la treu de sobre amb una pilotada llarga que acaba als dominis de Gazzaniga. Cada cop, com més passa el partit, més sensació tinc. 34 i mig a la primera, 0-0, que el primer que marqui avui, si és que marca algú, i hauria de marcar algú perquè sense gols no en fem res d'aquest partit, Brugui, el primer que marqui tindrà molta feina feta.
9: Sí, perquè el Girona no és capaç de fer sentir incòmode l'Elx, al contrari, jo veig l'Elx molt, molt tranquil, molt còmode, molt ben col·locat, que no pateix, i el Girona doncs, que no troba l'home lliure o no troba el jugador capaç de fer aquesta penúltima passada i llançar l'equip cap a l'atac. I això, esclar, si necessites guanyar, es fa molt difícil, això.
1: Sí, en 35 minuts, que no hagis amenaçat ni una vegada, que no hagis ni un ull en 35 minuts, és un problema.
6: Sí. Dituro, el porter de l'Elx, l'envia cap al mig del camp. Anticipació d'Ivan Martín. No pot controlar-la Witzel. Rebots i més rebots. Se la treu de sobre a la zona de mitjos. L'equip il·licità, la lluita entre Fito Geis i Álvaro Rodríguez. Falta clara del central del Girona per agafar de les espatlles el jugador Palamosí i fer-lo caure. L'Elx ha superat l'arrencada del Girona, que no ha creat perill, però que ha estat el clar dominador dels primers 10, 12, 15 minuts, i a partir d'aquí el partit s'ha estabilitzat en una fase innòcua en què no passa res.
1: He de buscar la màgia de Panini, no? A veure si arriba la col·lecció oficial de cromos del Mundial 2026. 48 seleccions participants en el Mundial i tots els cromos. Avui m'ha sortit a casa Messi.
15: Què dius?
1: Leo Messi. A casa. També la Yamal, Mbappé, Haaland, Kane, vaja, totes les estrelles en un àlbum espectacular. A veure, aquí qui tenim. Sud-àfrica, l'escut de Sud-àfrica. Sí. Joao Félix.
15: Home,
1: aquest li va
15: dur
1: pel Pichi. Ah, li va guardar pel Pichi per demà. Que n'és admirador profund. Sí, home, la selecció de Portugal i la del Marroc. Aquests m'agraden molt, els 11.
6: Un aji aquí, eh?
1: Exacte. Sí. Qui més tenim per aquí? Mira, Margarita, de
6: Jordi.
1: De Curaçao. És que ara m'he recordat una cosa. I Esquiri, jugador de Tunísia. La màgia de Panini. De Panini.
15: Mundial.
6: La Margarita
1: dona-li al company de televisió de Girona, el Chico, dona-li aquest de Margarita, que li farà il·lusió.
15: Ah, la seva dona es diu així, sí, home.
6: Exacte. Avui ja el tenim aquí, a Montilivi, evidentment. Francesc Arcasés.
15: Mita.
2: Aquí a més talla, el Barça està jugant de moment amb un home menys perquè Gerard Martín està sent atès fora del perímetre de joc, té un trau al cap, tenia força sang Gerard Martín, està tota la banqueta del Barça molt atenta si podrà continuar Gerard Martín, Cubarsí fent exercicis d'escalfament, ha estat en un salt amb Luis Rioja, i ara mateix doncs, l'estan acabant de curar amb gases i diria que fins i tot li han hagut de fer algun punt.
1: A veure si pot tornar al terreny de jocs. Parla Aitana a la zona mixta d'Oslo, a veure si la podem sentir.
13: Sí, és una mica caòtic perquè ja es pareix a premsa internacional i nosaltres hi ha una mica de desordre, està contestant en anglès, escoltem la tradueixo si voleu.
16: About talent, you can be a talent players, you can have a talentous team, but our mentality is the best we have.
13: Destacant la mentalitat, que és el millor que tenen.
17: Guanyar el Lyon, la quarta, a més amb 4 gols.
16: Sí, la veritat que totalment inesperat, no si t'ho diuen fa uns dies que haguéssim guanyat avui 4-0, però bé, avui hem demostrat que som el Barça, és veritat que l'Olímpic ha fet una gran primera part i crec que li hem sabut donar la volta a la dinàmica de l'equip a la segona part, sobretot amb aquest primer gol d'Eva, que crec que ha canviat la dinàmica de l'equip amb aquesta conducció i aquest passe de Patri també.
6: Gol de l'Elx.
16: A partir d'allà hem començat a ser nosaltres.
6: Gol de l'Elx, gol d'Álvaro Rodríguez a la mitja volta. El control d'esquena porteria, una pilota penjada, algú la despenja, d'esquena porteria la controla, no s'hi anticipa ningú, Álvaro Rodríguez es regira i afusella amb un que cau duríssim, sense que Gazzaniga no hi pugui fer res, el 0-1. Gar ha marcat un gran gol en l'execució final. Álvaro Rodríguez, ningú no ha pogut evitar que pogués controlar-la i regirar-se. La rematada per Gazzaniga és impossible. O controla la pilota amb el braç, i no ho crec, o l'Elx acaba de fer el 0-1 a mig quart per arribar al descans i provoca que el Girona en necessiti dos per salvar la categoria i no en tingui prou amb només un. Molt mèrit del davanter, molt de mèrit de la defensa. No sé qui surt a la foto. 39 de la primera, Girona 0, golàs a la mitja volta d'Álvaro Rodríguez, el junt.
1: Doncs l'aigua a casa i de quina manera, ara necessita dos gols al Girona per aconseguir la permanència, veiem la jugada repetida, no hi ha fora de joc en la primera centrada, no hi ha mans,
7: no.
1: Fa dos, tres tocs d'esquenes a la porteria, Marnau que és primer qui l'intenta molestar i després Vitor Reis qui intenta tapar el xut, però ni un ni l'altre. La rematada és molt bona, però aquests dos, tres tocs així d'esquena a la porteria, aquí un braç, una empenteta, un molestar, un que no sigui tan còmode, després s'inventa un gol que en farà pocs com aquest, segurament, Álvaro Rodríguez en les següents temporades. Brugui, ara sí que s'haurà de xutar, és que si no xutes, no... Vaja, o crear forats per poder xutar, perquè si no xutes això no ho arregles.
7: No, s'ha de fer alguna cosa. Jo anava a dir abans del gol que el millor era el resultat, que era un empat, que amb un gol doncs, el Girona guanyava i se salvava. Però clar, ara l'escenari canvia radicalment, i en el gol és el que deies, un jugador a dins l'àrea fer 3-4 tocs amb el pit, amb el genoll o amb el que sigui, i poder-se regirar li han posat massa fàcil, masses facilitats a un davanter que té gol, i el coneix el Girona, que ha passat pel planter.
6: Pere, que ataca l'Ell, Sangarella frontal, no xuta, la passada a l'esquerra per Álvaro, més cap a l'esquerra per Valera, la torna Álvaro, pilota la frontal per Sangaré, d'esquena porteria, es vol regirar, no es pot girar mai de la vida aquí, i no gira perquè li ho impedeix David López, que demana una falta que l'àrbitre acaba xiulant, però no sé si de David López fa xiular la primera, la que li fan a David López o no. Clar, és que la gestualitat és equívoca, perquè pot ser que hi hagi falta d'un aquí al final, però si xiula la primera, assenyala cap a quina banda has indicat la falta, perquè si no, no sabem què ha passat. Falta inicial sobre David López, a 4 pel descans, amb el 0-1, gol de l'Elx, gol d'Álvaro Rodríguez. A la mitja volta, el Girona en necessita 2 per salvar la categoria, en el benentès que no n'encaixi cap altre. No n'hi ha prou amb un, n'han de ser 2, i el Girona que té encara una missió més difícil que la que hi havia abans de començar el partit.
1: Una resposta de Pere Romeu a la sala de premsa d'Oslo.
18: La motivación de este equipo ha sido constante. ¿Y constante por qué? Porque durante la temporada hemos tenido lesiones de gente muy, muy, muy importante, de bajas claramente sensibles, donde futbolistas que quizás no lo esperaban han tenido que dar pasos hacia adelante. Y eso te va uniendo más como equipo, ¿no? Porque ves que el equipo sigue teniendo una identidad, sigue compitiendo, pese a tener futbolistas claramente importantes de baja, ¿no? Entonces, creo que eso nos ha hecho muy fuertes mentalmente. Creo que el hecho de perder la temporada pasada quizás nos ha ayudado muchísimo a crecer y a seguir mentalmente fuertes. Queríamos claramente volver a levantar este título. Así que creo que es un trabajo futbolístico y muy mental de toda la temporada, y hemos ido creciendo muchísimo durante toda la temporada a nivel competitivo.
19: Hola, Pere, enhorabona. Josep Cabernet, dels mitjans del club. Què significa per tu aquesta Champions i què significa per l'equip? Merci.
18: Bé, per mi, bueno, per mi, per l'equip. Parlo en nom de l'equip, que per mi és el més important. Molt content, molt orgullós. Com bé deia anteriorment, crec que hem fet coses molt ben fetes durant tota la temporada. És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques. Així que crec que és un cúmul de coses, no només el títol, que evidentment ens fa sentir super, super orgullosos, però moltes coses ben fetes, penso que estan portant.
1: Pere Romeu, a la sala de premsa d'Oslo.
6: Compte, Álvaro Rodríguez, el xut fora!
1: Està tocadíssim el Girona, ara mateix, Miquel.
6: Està molt tocat el refús curt de David López, que no s'ha entès amb cap company. La pilota ha quedat solta i Álvaro Rodríguez ha rematat fora. El públic de Montilivi està a una jugada més de perill de l'Elx. Alguna pèrdua més del Girona de començar a inquietar-se. Brugui està canviant l'estat d'ànim, està enverinant el partit, el gol de l'Elx, que està guanyant al minut i mig pel descans per 0-1.
9: Sí, el Girona està grogui, ha quedat estabornit amb el gol. Ara la rada de David López, un altre dubte de Gazzaniga i es juga a camp del Girona, que no és gens bo. De moment, Montilivi acompanya, no xiula. Esperem que el resultat és un 0-1, però el partit està obert.
6: I no s'escalfa ningú a la banda del Girona. Mitchell deu esperar-se la segona part, però és que encara no hi ha hagut cap rematada del Girona.
1: No pots esperar avui a la segona part, no fotem, el descans d'en Trestuani. És que...
6: No, dic que ara mateix no s'escalfa ningú.
1: Ja,
6: després però... ja...
1: Vull dir, però ja... No pots esperar més avui.
6: Ara hi ha una passada d'Ivan Martín que no és bona per Joel Roca, no la controla bé, Àlex Moreno s'empipa perquè deia passa mal a mi que estic més a prop.

0: Per cert, 3 minuts a la primera part. El Girona que tindrà 3 minuts per no encaixar-ne cap altre i, si pot ser, per empatar el partit. I a partir d'aquí, si s'acaba la primera part amb el 0-1, que ara hi ha el marcador, a veure què diu Montilivi i a veure què fa Mitchell durant el descans.
1: Ah, més talla pal de Lewandowski, Marta.
2: Sí, amb un cop de cap una mica lluitat. De fet, ha rebut Dimitrievski, un dels jugadors del València, que ha hagut de ser atès. Pilota rematada al pal esquerre de l'atac del Barça. Ara el joc ha aturat. Hi haurà falta favorable al Barça a l'esquerra de l'atac. La picarà Rashford, recuperar Gerard Martín amb un embenatge al cap bastant espectacular. Finalment ha continuat el defensa jugant. Veurem si fa canvis a la mitja part. Hansi Flick, s'escalfen Cortés i Xavi Espart.
1: Als altres partits tenim gol del Mallorca. Mallorca 1, Oviedo 0. Del Llevant, Betis 1, Llevant 1. I dos gols al Bernabéu. Ha marcat Bellingham pel Madrid. Iñaki Williams per l'Atlètic Club. Madrid 2, Atlètic Club 1. No canvia res. Baixarien Mallorca i Girona. Va a Europa League al Celta, al Getafe Conference.
0: Ara fet el primer xut entre pals al Girona, una rematada creuada de Brian, que el porter ha salvat amb comoditat. Pilota solta al mig del camp per Sigankov, fes a costa de la frontal, fa el retall, no ha xutat el públic, per això s'impacienta, perquè esclar, no hi ha rematades, i al final la defensa ha pogut intervenir i evitar el xut de l'ucraïnès. I compta ara amb el contraatac, algú haurà de fer falta. A terra l'Eix Febas, per més falta i targeta per l'àrbitre també. Falta i targeta a Brian Hill, que es pot queixar, però que veu una targeta com una casa i l'havia de veure, perquè si no la contra de l'Elx podia ser perillosa. Sigankov ha fet un bon dribbling, s'ha trobat amb una pilota solta al mig del camp que ningú no s'esperava, però en comptes de provar el xut ha volgut arribar a la corona de l'àrea gran i allà li han tancat les comportes. És que és normal, és que és normal, ho hauràs de provar des de més lluny si no aconsegueixes generar superioritats. I amb un equip que en tenia prou amb l'empat i que ara està guanyant 0-1, doncs imagina't si trobaràs espais. Joc aturat per la falta a l'Eix Febas, la groga a Brian Hill i la primera part que durarà una mica més dels 3 minuts que havia indicat Hernández. Hernández, som ja al 47 amb 20 segons i es manté aquest agònic 0-1 a favor de l'Elx. Ha marcat un palamosí per més Henry. Està perdent el Girona contra l'Elx en el partit definitiu de la temporada, 0-1. T'hauràs de jugar una temporada en 45 minuts doncs en jugador, què necessitaràs remuntar.
1: Aquell jugador que ho té tot, potència en atac, eficiència en defensa, com el nou Nissan Qashqai amb el nou e-Power, l'híbrid reinventat per 160 euros al mes amb 205 cavalls de potència i una autonomia de 1.200 quilòmetres, dissenyat pels qui ho volen tot, sense renunciar a res. Tens potència, tens eficiència, aleshores tens e-Power per 160 euros al mes.
0: A terra l'Eix Febas, que s'aixeca, ha de sortir del camp, l'han atès. I l'Elx, que picarà la falta.
3: Es queixen perquè si ha vist targeta el que li ha fet la falta no hauria de sortir del camp, oi?
1: Correcte.
4: Correcte.
0: Doncs el fa sortir del camp, no sé per quin motiu. Sort que, vaja, sort pel quart àrbitre, que Dirsaràbia no hi és. Tot i que té ben ensenyats el delegat, el preparador físic i a qui sigui, a la banqueta. 3 i mig de temps afegit ja, jo crec que mig minut més l'afegirà l'àrbitre, pel temps que s'ha perdut en aquesta última falta sobre l'Eix Febas. Pilota llarga de l'Elx cap a l'àrea del Girona, on Àlex Moreno amb el cap envia la pilota als dominis de Gazzaniga. S'escalfa Fran Beltran, que em fa l'efecte que només començar la segona part entrarà al terreny de joc. Pilotada llarga de Gazzaniga, com si en comptes de ser el 48 de la primera fos el de la segona. La toca com pot amb el cap Sigankov. L'escup la defensa de l'Elx, també amb el cap al mig de camp Arnau. Cops de cap i més cops de camp. Ningú no farà la pilota per terra. Aviam qui intervé i amb una mica de seny farà la pilota sobre la gespa de Montilivi. Surt fora, 49 de la primera. Ha de servir davant del Girona. L'àrbitre que és a punt d'indicar el final de la primera part. Com trigui gaire, Arnau s'acabarà. Arnau cap al mig del camp per Unahi. A l'esquerra l'espera Àlex Moreno. El marroquí aixeca el cap, condueix la pilota. Més a l'esquerra l'espera i la rep Joel Roca. Té davant Morente. Pot ser l'última de la primera part. Se la juga en Joel. Se'n va a la línia de fons. Centra amb l'esquerra. Segon pal. No arriba ningú a la rematada. Corre Brian per evitar que surti fora. Ho aconsegueix, però l'àrbitre no dona continuïtat al joc. Brian envia la pilota a Campistraus i compta, perquè té targeta groga i s'ha de controlar, perquè té targeta groga i evidentment no ha anat a etzibar-li una pilotada a l'àrbitre, era massa lluny, però en tot cas no és un gest esportiu i si li volen buscar les pessigolles ho poden fer. Per tant, cap fred, perquè no hi hauria res pitjor que per un gest infantil s'acabés la primera part amb 0-1 i amb 10 homes al camp. S'acaba la primera meitat amb el 0-1 a favor de l'Elx.

0: 45 minuts que no sé quin percentatge deuen ser d'una temporada, però que ha de ser ínfim per intentar evitar el desastre. Ara mateix, a Montilivi i a RAC1, amb el gol d'Álvaro Rodríguez per l'Elx, al minut 38, Girona 0, Elx 1, tocarà reaccionar, i de quina manera, a la segona part, per continuar primera divisió.
1: Home, Estuani no apareix, Brugui, per la gespa de Montilivi. Vaja, també, clar, avui també jugarà infiltrat, si juga, no?
2: Sí, ara quan ha xiulat l'àrbitre m'he fixat a la banqueta els jugadors que en sortien i entraven cap al vestidor i no l'he vist. Això vol dir que ja havia enfilat les escales que van cap als vestidors una mica abans de la primera part, com en els últims partits, per infiltrar-se per la xeringa o el que s'hagi de fer perquè pugui jugar doncs, a tots els segons 45 minuts.
1: Doncs dos gols necessita el Girona, si no en fa cap altre l'Elx, per aconseguir la permanència. Ha xutat una vegada entre els tres pals en tota la primera part, el Girona. L'Elx també, segurament, no? Molló, l'acció
3: del gol. Són dues rematades, però entre pals, sí, entre pals només n'hi deu haver una, exacte, una per banda.
0: Sí, l'altra rematada és aquella d'Álvaro, sí, que caça la pilota solta de David López i que remata fora.
1: 0-1 perd el Girona, necessita remuntar el marcador si no vol ser l'any que ve equip de segona divisió. Feina i molta per endavant. Ara tornem cap a Montilivi amb el Miquel i amb el Marc Brugués, amb en Cupi tocant els botons avui de l'estadi gironí. Descans també a Mestalla, sense gols, Marta.
4: Sí, 0-0 al marcador. Els jugadors de Barça i València són al túnel de vestidors. El València ha acabat la primera part collant la porteria de Tech Chesney, que ha hagut d'intervenir a la sortida d'un corna, però de moment 0-0 al marcador i Hansi Flick prepara algun canvi de cara a la segona part.
1: I descans també a Cornellà al Prat, Edu.
5: Sí, amb 0-1 el gol d'Oscarsson, que no ha acabat de pair bé l'Espanyol. Estava dominant fins llavors el partit l'equip de Manolo González, però no ha sabut reaccionar. De fet, no ha tingut cap altra arribada des que Oscarsson ha fet l'únic gol del partit de moment poc abans de la mitja hora. Un Espanyol que ho intenta, però que ha anat clarament de més a menys en aquesta primera meitat. De moment, Espanyol 0, Real Societat 1.
1: I la resta de partits, també el descans, Molló?
3: Sí, també el descans. El Bernabéu Madrid 2, Atlètic Club 1. Continuen xiulant a Mbappé, per cert, cada vegada que perd una pilota, per exemple. Mallorca 1, Oviedo 0, Betis 1, Llevant 1. Getafe 0, Osasuna 0. A la vez un Rayo Vallecano 0. I Celta 0, Sevilla 0. De moment, Celta 6è a l'Europa League. Getafe 7è va a la Conference. Compte que un gol del València situa el València en Conference. Si el València guanya el Barça ara mateix amb l'empat del Getafe, li permetria superar el Getafe i, per tant, accediria a posició europea. L'Espanyol acabaria la Lliga 12è i se salvarien per baix Osasuna i Llevant, dels que no ho estaven, i Elx, i baixarien Mallorca i Girona a part de l'Oviedo.
1: Així tenim la jornada de primera divisió. Tenim partit en representant català a la Lliga ACB, com el tenim a la pista del Gran Canària, Molló, el partit del Màxim Manresa.
3: Tenim ja l'últim quart, 5 minuts pel final, i ben encarat, guanyant per 10 punts l'equip de Diego Campo. Gran Canària 67, Màxim Manresa 77.
1: I tenim hoquei Lliga masculina, el segon partit del playoff de quarts de final. Aquest matí recordem que el Noi ha guanyat el Barça, per tant, amb eliminatòria empatada 1. El Liceu ha guanyat a Lleida 2-4, el Liceu classificat ja per les semifinals, i el Voltregà ha guanyat contra l'Igualada 6-4. Aquesta eliminatòria també se'n va al tercer partit. El descans guanya el Reus 1-0 contra el Calafell, també aniríem a un tercer partit en aquesta eliminatòria.
3: I deixa'm dir que crec que no ho hem comentat, a la Next Gen Euroleague de bàsquet, que és la categoria júnior, Barça-Madrid, demà serà la final. El Barça avui ha guanyat a l'última jornada, tindrem clàssic a la final demà a la tarda, i el Bayern, hat-trick de Harry Kane, guanyarà la Copa a Alemanya, a la Pokal. Bayern 3, Stuttgart 0, el partit és a punt d'acabar. A l'afegit.
1: Ens actualitzem amb el Josep Moragas. Josep, bona nit.
6: Bona nit.
1: Què ens expliques?
6: Ja, Canes, el Javi s'han fet història amb la pel·lícula La Bola Negra. Fa només una estona que han rebut aquest premi, que és a la millor direcció ex-aequo. És un dels guardons més importants del certamen, que comparteixen amb el polonès Paul Paulkowski i la seva pel·lícula Fatherland. Enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García.
7: Només dos directors espanyols havien aconseguit abans el premi a millor direcció, Luis Buñuel el 1951 amb Los Olvidados i Pedro Almodóvar amb Todo sobre mi madre el 1999. La Bola Negra és una oda a la llibertat sexual i a la memòria històrica que va emocionar el públic del festival. Javier Ambrosi i Javier Calvo han pujat a l'escenari entre llàgrimes.
8: El arte nos hace ser mejores, nos hace cambiar por dentro. Nosotros hemos cambiado mucho haciendo esta película y espero que cambie también a la gente.
9: Dirigint aquesta pel·lícula m'he adonat que l'única manera d'honrar el patiment, el silenci i la mort de les persones LGTB que van venir abans que nosaltres és assegurar-nos que les properes generacions tenen la mateixa llibertat o més que nosaltres.
7: La Palma d'Or se l'ha endut la romanesa Fjord de Christian Mungiu, una pel·lícula que debat sobre els límits de l'educació en els infants, mentre que el gran premi del jurat ha estat pel drama polític rus Minotauro. Javier Bardem, que era un dels favorits pel seu paper al Ser Querido, s'ha quedat sense guardó la interpretació, un premi que s'han endut les parelles de protagonistes de Coward i All of a Sudden. També Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, Marxa de Canes amb les mans buides.
6: La dona ingressada a la unitat d'aïllament de l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb un cas antivirus ha donat negatiu a la tercera PCR i podrà continuar la quarantena a casa seva. Segons ha informat el Departament de Salut, la pacient continua asimptomàtica i en bon estat general. Després dels últims resultats negatius, les autoritats sanitàries han decidit aplicar el protocol previst per a aquests casos i permetre-li completar l'aïllament des de casa durant 14 dies més. I a València avui hi ha hagut una manifestació multitudinària dels professors per exigir millores salarials per garantir menys alumnes a l'aula i per la protecció del català. Més de 30.000 persones han omplert el centre de la ciutat en una nova jornada de mobilitzacions contra la Generalitat Valenciana. Com passa a Catalunya, els mestres i professors veuen insuficient la proposta del govern valencià, en aquest cas, per a mestres i professors.
10: Gràcies, Josep. Fins ara.
6: Fins ara.
10: 3 minuts i les 10, pausa i tornem.
11: RAC 1. Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
12: Escupi.
11: Avui en fem servir moltes més.
12: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
11: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
13: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats premium.
16: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
17: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
18: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
19: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
20: Molt bé.
19: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
20: Perfecte.
19: Arribarem a tot?
20: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
21: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
23: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
24: El Girona Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: 10 en punt de la nit, el descans dels partits de primera. Perd el Girona 0-1 a casa contra l'Elx. El Girona ara mateix baixaria a segona divisió. Empata 0 el Barça Mestalla i perd l'Espanyol 0-1 contra la Reial Societat a Cornellà al Prat. La qual cosa fa que l'Espanyol no tingui opcions amb aquest resultat de poder jugar a Europa la propera temporada. Apareix Catacoll a la zona mixta d'Oslo després de la Champions guanyada pel Barça avui contra l'Olímpic de Lió 4-0. A veure si podem sentir la Balear.
0: All the same.
2: Bueno, Cata, partidazo hoy, ¿eh? Habla mucho de los goles. Has marcado un partido de los tuyos.
0: Claro, mi trabajo. Al final estos partidos me ponen, me gustan. Jugaría siempre estos partidos. Sabía que si dejaba la partida a cero estaba más cerca de ganar el partido. Entonces he hecho mi trabajo y las demás han hecho el suyo. Ha salido un partido perfecto.
3: ¿Cuál es la que te ha gustado más? ¿La del uno contra uno de la segunda parte? ¿La falta de la primera? De dos
0: paradas. No me acuerdo. No sé, no te lo juro, no me acuerdo. No sé.
4: ¿Cómo ha sido la primera parte? Que al final ha sigut, bueno, més complicada. No ha arribat més, la segona part i el Barça sempre tenen mica més. ¿Cómo has viscut tu des de fora el que estava passant?
0: Bueno, crec que moltes ocasions de primera part ens han precipitat, no? I, bueno, ganes de ficar i al final, pues, crec que hem de tenir més calma. El Pere ens ho ha dit de segona part, no? La mitja part que més calma, tenir més pilota, fer el nostre joc, i crec que la segona pues, han fet un poc més això. Les oportunitats que han tingut, les han ficades, i per això pues, un resultat de 4-0.
5: Cata, aquesta ha estat la quarta final contra l'Olímpic de Lió. 4 gols contra el màxim rival, quarta Champions, quart títol de la temporada. Us heu passat aquesta temporada amb l'altre dia, el 4.
0: M'entendré que tot ho vas 4, m'has donat sort, no sé. No, sí, o sea, avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte. Entre vestuari no hi havia cap dubte de que aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes. Després de tot l'any, no? Rebem moltes crítiques, rebem de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, els hi faig així. Espero que ara que mos elogien, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina. Acabarà aquesta temporada i el primer dia de pretemporada ja pensarem en el mateix objectiu que hem estat en aquesta temporada i anirem a per més.
25: Hola, Cata. Què significa per tu guanyar aquesta quarta Champions? I sobretot també amb el partit que has fet, sobretot la primera part, que n'has salvat 3 o 4, que eren gols.
0: Bueno, molt. Al final tenia moltes ganes, a més contra un Lyon, no? Més ganes encara. De tot el que representava aquest partit, estic molt contenta per tota l'afició que ha vengut aquí, que sé que no era fàcil, tenim la millor afició del món i era també per ells, no? aquest quart títol, i contenta celebrar-ho avui, ballar fins a baix, fins a dalt, fer tot, crec que ja toca.
26: I Cata, preguntar-te per l'Eva, per fi guanya una final de Champions després de 6 finals, com d'especial també per vosaltres és veure l'Eva guanyant una Champions?
0: Molt, jo crec que l'Eva sap com a 50 vegades ja, de la contenta que estic per ella. Crec que els jugadors que més s'ho mereixia, no conec ningú que faci feina tan bé com ella, que sigui tan quadriculada, que s'ho mereixi, i supercontentes per ella, perquè crec que ja li tocava, i fer-ho amb el Barça pues, encara més.
26: I per reivindicar també la feina del Pere, no?, a la banqueta.
0: Òbviament, l'Ebre s'ha de dir que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip, i m'enorgullés tenir un entrenador així.
26: Cata, la Caro acaba de dir que és una mixta, que han sigut anys molt durs, que ha faltat diners per tot arreu, però que al final la Masia ha ajudat que l'equip puguis mantenir un equip top. Suposo que quan dius que els diners no ho són tot, et refereixes a això, no?
0: Òbviament. O sigui, crec que som uns privilegiats de tenir la Masia, de que la gent que puja, aixa, Carlos Julià, Fenger, Serra Jordi, que no ho deixa ningú, aixa, totes, crec que són increïbles. O sigui, crec que ho han demostrat. Serra Jordi titular, amb què, de 8 anys, no sé, crec que això ho diu tot, i per això dic la frase de que els dos bé no són tot, no? Perquè crec que avui m'ho han demostrat.
3: Cata, esta noche, ¿dónde vamos?
0: Pues no sé, yo me dejo llevar. Mejor acabo en el puerto.
25: Demà, celebració de Maria Cristina, i ara toca també ganes aquesta celebració així més propera a Barcelona, amb l'afició.
0: Sí, òbviament, o sigui, tenim ganes, tot la gent que no hi puc venir, pues està allà. Està allà amb ells, celebrarà encara més. Jo ho vaig dir, serien dos dies de festa i jo ho compliré.
26: Gràcies. Les paraules de Catacoll, eufòrica. Això amb aquesta personalitat.
1: Déu-n'hi-do, sí senyor. Se la fa escoltar, es fa escoltar Catacoll, i realment aquesta alegria, aquest parlar clar, un dia més, avui després d'aquesta victòria 4-0 contra l'Olímpic de Lió d'aquesta nova Champions, guanyada pel Barça de Pere Romeu. A Montilivis mou la banqueta de l'Elx, de moment. moment, veig, Miquel, no?
6: Correcte, es mou la banqueta de l'Els, entra John en el lloc de Sangaré.
7: Protegint-lo, clar.
6: L'amonestat. Doncs entra John en el seu lloc, es col·loca al lateral dret, l'amonestat del Girona, que és Brian Hill, continua al camp i no hi ha hagut canvis. Ni Fran Beltran ni Estuani són al terreny de joc, entraran si entren més tard, perquè ara mateix s'estan exercitant juntament amb Lemar Echeverri i Hugo Rincón quan és a punt de començar la segona part d'aquest Girona-Elx. 0-1 al marcador, 2 en necessita el Girona, si no n'encaixa cap altre, per mantenir-se a primera divisió.
1: Doncs haurem d'esperar encara algun minut per veure Estuani, perquè el necessita el Girona, vaja, és un home que té gol, i si el Girona necessita alguna cosa són gols ara mateix, 2. Com a mínim 2 per aconseguir la permanència a primera divisió.
6: I tant ell com Fran Beltran s'han escalfat amb el preparador físic David Porcel al terreny de joc durant un tram del descans, però no entren al camp encara, o sigui que continuen els 11 que han començat a la gespa. L'àrbitre consulta el cronòmetre i sembla que espera ordres.
7: 10 i 7. Queden 20 segons.
6: Doncs amb els jugadors al camp, tothom esperant que xiuli Hernández Hernández perquè comenci la segona part d'aquest Girona 0-1 junt 45 minuts per davant per intentar salvar una temporada. És a dir, l'1,3% de la temporada és el que pot decidir si el Girona juga a primera a partir de l'agost que ve o si ho fa segona divisió. I ara mateix ho faria la segona divisió fruit d'aquest 0-1. Calen 2 gols. Comença la segona part amb la centrada inicial de l'equip visitant. Pilotada llarga de Dituro. Salta Álvaro Rodríguez, salta David López, que l'envia fora, servei de banda, favorable a l'equip alacantí, 15 segons de la represa, a Montilivi i a RAC1, Girona 0, Elx 1.
1: Ha arrencat la segona part també a més talla, Marta.
8: Sí, ha arrencat ja amb aquest 0-0 al marcador. Hi ha hagut un canvi, no continua Araujo, molèsties al soli de la cama dreta, ha entrat en el seu lloc Xavi Espart, al lateral dret, i això fa que Eric García se situï al centre de la defensa fent parella amb Gerard Martín, que juga aquesta segona part amb un turbant i, per tant, deixant enrere l'embenatge, diguem, tan espectacular que portava a la primera part. Gerard Martín continua al terreny de joc.
1: I també segona part en marxa a Cornellà, Edu.
9: Sí, a punt de complir el primer minut, ha fet doble canvi Manolo González al descans, ha entrat Dolan en el lloc d'Antoni Roca a la banda esquerra i ha entrat Pere Milla en el lloc de Terrats a la mitja punta. No hi ha canvis a la Reial Societat. Espanyol 0, Reial Societat 1.
1: Intueixes canvi de Romero per una mica d'homenatge o no en aquest segon temps, Edu?
9: No ho descarto, però sí, pot ser. Compte que ataca la Reial Societat i que Sucic es pot plantar sol davant d'Àngel Fortuño, fa la passada enrere, la rematada d'Òscar Son. Ha salvat sobre la línia Rubén Sánchez, evitant el 0-2. Si no diu el VAR que la pilota ha traspassat, no protestaven els jugadors de la Reial. Perdona el segon, la Reial.
6: Arrenca Joel Roca per l'esquerra, té l'opció de l'un contra un, se'n va a la frontal, busca espai pel xut, falta, targeta, no? Falta clara, targeta groga per a Fengruber, que ha fet rodolar Joel Roca i que ha provocat una falta a favor del Girona a mitja dotzena de metres de la frontal, a l'esquerra de l'atac, perfecte per un dretar els dos de la segona, encara amb el 0-1 al marcador.
1: Doncs a veure si prova el xut al Girona directe, que està una mica escurada, però no està en mala posició per provar-ho, eh? Un bon peu aquí. Te la pots fotre dins.
6: Les dues grogues forçades per Joel Roca, per cert, que és el més desequilibrant del Girona en aquest tram de temporada. La falta és bona, com diu en Puig, a prop de la pilota Unahi Sigankov. Amb la dreta el marroquí, amb l'esquerra l'ucraïnès. Col·loca la tanca defensiva a l'equip il·licita. És el porter d'Ituro, recolzat contra el pal dret, qui està orientant els seus futbolistes i els està dient, com si fessin una maniobra d'aparcament, com s'han de col·locar. A veure si aquesta falta pot ser bona per provocar l'empat. 2,5 de la segona, 0-1, perd el Girona. Falta a prop de la frontal, o Sigankov o Unahi. A veure, hi va el marroquí. Dituro salta, Arnau, gol! Gol! Celebrar perquè encara falta un altre gol, però és el primer pas per tornar a encendre les brases de Montilivi. Gol del Girona! La falta que pica una gimota a terra, d'Ituro la deixa solta i Arnau no perdona i el refús l'envia a la caixa, la gàbia, la porteria. Empat el Girona, gairebé 4 de la segona, 40 minuts per fer-ne un i salvar-se, amb un Tilibi i a RAC1, gol de Arnau, gol del capità, gol de sentiment, Girona 1 al juny.
1: Obrim una Estrella d'Am per celebrar el primer de la nit, el gol d'Arnau, d'un jugador que sent els colors més que ningú, marca el Girona, empata, això es veu d'una altra manera, Brubi.
10: Sí, hi ha vida, hi ha partit, calia una sacsejada que passés alguna cosa i ha estat, doncs, en forma d'aquest mal refús de Dituro, que ja el primer de part amb el de Brian Hill no l'havia fet gaire bo.
11: És que l'has de provar, Brugui, sí, perquè exacte. No és una assegurança, aquest porter.
10: Exacte, i té 40 anys, em sembla. Té, vull dir,
11: no, això no vol dir res, que es plani de 39.
10: Bueno, però és porter, no es pot llançar tan àgilment. No sé. I, vaja, un jugador que sent els colors, Joel Roca és el que porta més perill, Arnau és el que ha marcat, ara falta el segon, que el farà el 7, el que entrarà d'aquí una estona.
1: Arriba d'hora per tornar a tenir esperança. Necessitava i molt el Girona aquest gol. Mira l'afició, que ha acabat la primera part amb un run-run que començava a ser un punt perillós i ara això torna a ser una caldera, Miquel.
11: Exacte, és que sembla, Xavi, que hagi tornat a començar el partit perquè està empatat i l'afició continua empenyent l'equip com si fos un sol home. Som al 5 de la segona, el gol d'Arnau, 1-1 entre el Girona i l'Elx en l'últim partit de la temporada per decidir si el Girona juga a primera o a segona la temporada que ve. De moment a segona, però encara hi ha 40 minuts per fer un gol que permeti mantenir-se a la primera divisió. Arrenca Brian, la demanen a l'espai, ell no fa la passada, juga a la dreta, cap a Sigankov, prova l'un contra un, es desfà del rival, fa la centrada, passa del segon pal, Joel Roca amb el cap a les mans de Dituro, el cop de cap forçat. Clar, Joel Roca no és un especialista en el joc aeri, però si arriba a ser-ho, podria haver mirat cap endarrere i fer gairebé una passada de la mort amb el cap, Brugui, perquè Unagi estava sol.
10: Sí. Ara el Girona està arribant. En 5 minuts ha arribat dos cops, ha xutat dos cops, per bé que era una mala assistència de Joel Roca o molt forçada, però es tracta d'això, d'intentar-ho, de forçar-ho, d'anar-hi. I si ho proves, doncs pot passar el que ha passat, que una errada del porter doncs, ha generat el gol.
11: Sí, senyor. Dituro, de moment, no està tenint la millor nit i aviam si el Girona el pot tornar a batre, però per això caldrà provar-lo. També és veritat que és capaç del millor i del pitjor. Però de moment l'escenari ha millorat molt en comparació amb com s'acabava la primera part. El Girona ha empatat, som al minut 6 i mig de la segona i queda gairebé tota la segona meitat en el benentès que no se n'encaixi cap altre per fer el gol de la permanència, que no seria un gol qualsevol. I si el fa Stuani, collonut. I si el fa Hernández amb el clatell, també. I si el fa l'Spider-Camp, que està sobrevolant la gespa, també. I si baixa Machín de la llotja, també. Cal un segon gol com sigui. De moment, el primer ja l'ha marcat el Girona. 7 de la segona. Girona 1, Montilivi respira una mica. Elx un altre.
1: Gol d'Mbappé. Madrid 3, Atlètic Club 1. S'ha anat a arrasar Mar Veloa. No ha estat molt efusiu, però vaja, és un gest de...
12: De barra, directament,
1: sí,
12: diria.
1: Del Pichichi, recordo, perquè en aquest gol s'assegura el Pichichi, 25 dianes d'aquesta temporada a la Lliga Espanyola. I marca el Celta, l'Aix Moriba. Celta 1, Sevilla 0. Amb un punt ja en feia prou per assegurar-se l'Europa League. La té ben lligada l'equip de Vico, que tornarà a jugar a Europa.
12: Una mica més de màgia, mai està malament, de Panini, amb els cromos oficials del Mundial 2026, la més gran de la història dels Mundials, amb tots els cracs, l'últim cromo de Messi com a mundialista, el primer de Lamine Yamal, també com a mundialista. Mira, aquí tenim per aquí, mira, Posh.
1: Sí?
12: Tenim Sobuncu, de Turquia.
11: Mm. Sí,
12: tenim
11: el central.
12: Tenim Schmidt, de la selecció d'Àustria.
11: No t'ho està posant fàcil, amb aquest sobre.
12: Palacios, mira, l'argentí.
11: Home!
12: Qui més tenim aquí? Nuno Mendes, bon cromo aquest de Portugal. Sí. La selecció alemanya, els 11, formant aquí.
1: Bé.
12: I mira, l'escut del Brasil, també.
11: Brasil!
12: Com fet era Sau amb Neymar, Brasil. La màgia de Panini.
11: I la màgia de Dituro, que de moment també ha donat una mica de treva al Girona, que ha empatat el partit gairebé només...
1: Gol de la
13: l'Espanyol, anul·lat. Oi. Gol de Dolan anul·lat per falta prèvia en l'inici de la jugada de Jofre, que és qui ha acabat assistint enrere Dolan, ha trigat Munuera, però al final ha assenyalat la falta quan el públic ja ho estava celebrant. Doncs gol anul·lat. Si el VAR Caparrós Hernández no tira enrere la jugada per falta inicial de Jofre sobre el defensa de la Reial.
12: Com ho veus, Dani?
14: No he pogut veure bé. La veritat és que...
13: És una pilota aèria en què Jofre posa el braç i carrega sobre Sergio Gómez. Ha donat llei de l'avantatge. Bé, no ha donat llei de l'avantatge, vull dir que inicialment no l'ha marcat, però després, jo crec que l'assistent ha dubtat. Després un cop...
12: Està molt emprenyat, eh?
13: Veurem, perquè l'àrbitre al principi se la menja.
14: Tens repetició, Xavi,
12: ara hem vist la primera, molt llunyana, ara jo crec que veurem una més propera, de moment no. A mi em sembla un contacte...
13: Ratificada l'anul·lació. Anul·lat, confirma el VAR des de les Roces.
12: De moment, amb el que hem vist, soc incapaç de dir si està ben anul·lat o no.
10: Ara ho miro perquè no
12: estava. En la primera m'ha semblat un contacte, però mínim, no tant com per anul·lar-lo, però vaja.
13: 0-1, camí del 10 de la segona.
12: Això de la Reial ja es pot aixecar, que ja li han xulat el que volia. Vull dir que no cal que continuï fent teatre a sobre de la gespa. Mira, fa una mica de chiquito i tot, com si li costés caminar. 0-1 per l'Espanyol. 1-1, empat al Girona. Necessita un gol més per la salvació. El Barça alguna declara la segona part en el 0-0 més talla, Marta?
8: Poca cosa més talla. Joc força trebat. El València amb interrupcions. I, de fet, s'ha lesionat un jugador del València, Diego López. S'ha retirat del terreny de joc. Hi ha hagut de fer canvi obligat. Per tant, el València ha entrat Ramazani al terreny de joc. Al minut 10 de la segona part es manté el 0-0 al marcador.
12: 1-1 a Montilivi, ha canviat la cosa, 10 de la segona amb el gol que ha fet Tarnau.
11: Aviam si al mig del camp s'endú la pilota precisament Arnau, l'agafa contrapeu, arriba en l'ajuda Brian Hill, entre els dos provoquen que l'Eix hagi de recular, passada de Vigues endarrere pel porter d'Ituro, frontal de l'àrea, amb paciència d'Ituro, juga en curt per a Fengruber, la treta bé l'equip, il·licità, troben entre línies, Aleix Febas que arrenca al mig del camp, fa la passada a l'esquerra per Germán Valera, ha aconseguit situar-se, fer la transició l'equip visitant i situar-se a camp del Girona. Ha intentat la recuperació alta l'equip de Mitchell i ara veig que fa gestos cap a la banda. Així sona Montilivi perquè se'n va cap a la banqueta Cristian Estuani i no és l'únic. Estuani, Hugo Rincón i Fran Beltrán són els tres que han anat cap a la banqueta. Farà triple canvi el Girona, segurament coincidint amb el quart d'hora de la segona, amb l'empat a 1 al marcador. Ara mateix som al minut 11 de la represa. Atacant l'Ells, pilota llarga, la deixa córrer Àlex Moreno i s'equivoca. Li guanya la cartera a Tete Morente, que fa una centrada molt bombada, que circula per l'interior de l'àrea. L'allunya com pot Arnau directament a fora i es preparen a la banda Estuani, Hugo Rincón i Fran Beltrán. Mitchell s'abraça al migcampista madrileny, gairebé que li xiu-xiueja a cau d'orella les instruccions i els ànims per quan surti a jugar. Està a punt ja Estuani, també falta Hugo Rincón. Mentre està en atac a l'Elx, Valera acostant-se a la frontal, conduint la pilota a la dreta, la demana i la rep Morente. Al minut 12 de la segona, amb l'empat a 1 al marcador, en fa falta encara un altre. El Girona, quan surti la pilota fora, farà el triple canvi, movent la pilota l'equip visitant. Víctor Xust, un dels tres centrals, cap a Fengruber, l'austríac mundialista, obrint a la dreta per John, que fa un mal control de la pilota. És a punt de perdre-la, aviam si la pot recuperar el Girona. Semblava que sí, però a última hora, segons l'àrbitre, ha fet falta Joel Roca i ara ja estan preparats. Abans no pengi la pilota a l'àrea gironina. L'Elx des de la dreta, Estuani, Hugo Rincón i Fran Beltrán per entrar al terreny de joc. Abandonarà la gespa Witzel. Abandonarà la gespa Arnau. O no, Arnau se'n va donar-li el braçal de capità Estuani. Ara. Espera't, sí, se'n va també.
12: Se'n va.
11: Sí. Se'n va Witzel, se'n va Arnau i se'n va Brian. Entren Fran Beltrán, Hugo Rincón i Estuani.
12: Deu estar molt cuit, que dius tu, Brugui, Arnau, no? Per
10: ho està. Ja en els últims partits no els ha pogut acabar i durant la setmana ha tingut problemes físics per completar els entrenaments i ha arribat amb la llengua fora aquest últim partit.
12: Però em pensava que trauria David López i posaria Arnau de central.
10: Sí, jo també.
12: Si no
10: hi és, vull dir, si no ho pot...
12: Ha d'haver-hi un motiu físic segur.
11: Sí, i no, com diu en Brugui, no només avui, sinó en els últims partits, perquè Arnau, si està bé, normalment acaba els partits.
12: El problema és que David López aguanti els 90.
10: Sí. Sí, sí.
11: Sí, no, jo crec que ella es troba bé, i si no havia jugat més era perquè Mitchell considerava que Francesc havia entrat molt bé a l'equip en els últims partits, però ell, David López, es trobava
12: bé per jugar. Sí, però vull dir que no ha jugat 90 minuts des de fa un any.
11: Sí, sí, no, evidentment. Mira, ho dèiem abans, des del 30 d'agost aquí contra el Sevilla no era titular. O sigui que imagina't com van les coses. Ara David López va buscar la pilota, Gazzaniga l'enganya amb la cursa. Gazzaniga ha estat el pitjor enemic de David López en aquesta jugada, i sort que en David ha reaccionat i ha acabat forçant una falta amb ofici a la posició gairebé de lateral esquerra. Però David López deixava córrer una pilota perquè Gazzaniga ha fet el gest d'anar-la a recollir a l'interior de l'àrea, i quan Gazzaniga s'atura en sec, David López ha de reaccionar per evitar que sigui corna a favor de l'Elx. I encara sort, perquè és la típica jugada absurda que amb una passada cap al porter la desesperada l'acabes donant al rival i l'aigua a casa. Arribarem aviat al quart d'hora de la segona part del partit amb l'empat a un. Encara no n'hi ha prou entre el Girona i l'Elx a Montilivi i a RAC1 en l'últim partit de la temporada 2025-2026. El Girona necessita un gol més, en el benentès que no n'encaixi cap altre, per jugar a primera divisió la temporada que ve.
10: Gol del Getafe, Getafe 1, Osasuna 0. El Getafe assegura la Conference League, la setena posició. L'Espanyol, si no perd el Getafe, no té res a fer per Europa, per tant, això també queda descartat. I en l'empat, Osasuna-Mallorca, 42 punts, baixa Mallorca per la diferència de gols. Ara mateix és un més 6, favorable a Osasuna.
11: Targeta groga per Vito Geis, per una falta que tant ell com Mitchell carreguen a Hugo Rincón per no fer la feina quan tocava. I tot plegat abans que hi hagués, o després que hi hagués, una falta sobre Stuani. A mi m'ha semblat clara perquè l'estaven
8: gol,
11: agafant.
8: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Lewandowski després de la rematada de Ferran Torres, el rebuig del porter del València, l'ha caçat Lewandowski, que marca el seu 120è gol amb la samarreta del Barça el dia que s'acomiada després de 4 temporades de blaugrana. Lewandowski, que veu porteria, que s'abraça amb tots els seus companys, el van a buscar per fer una pinya al minut 15 de la segona part a Mestalla. El Barça, que es posa per davant en el marcador, València 0, Barça 1, marca Lewandowski.
12: Està content, el polonès, ara, per aquest, veurem si últim gol o no amb la samarreta del Barça. Obrim una Estella d'Am.
10: Vinga!
12: Ho hem fet tantes vegades per celebrar el gol de Robert Lewandowski. Empata el Barça. Guanya el Barça per 2-0, marca el primer el Barça, 0-1 a Mestalla. Empata el Girona a 1 i li falta un gol encara per salvar-se, Miquel.
10: Sí, i si el marqués, deixeu-me dir que baixaria Osasuna. Uf.
11: El minut 16 de la segona part del partit. Atenció, ataca l'Elx, compte, Valera per l'esquerra, és molt ràpid, entra a l'àrea, Valera lateral de la petita, xuta creuat, fora!
10: Ui, ui, ui.
11: He vist el segon, Valera per cames, ha superat Fran Beltran, li ha guanyat l'esquena Hugo Rincón, la rematada rasa creuada, llepant el pal esquerre de la porteria de Gazzaniga en el primer intent de l'Elx en tota la segona part, però ha estat perillosíssim, s'ha salvat miraculosament el Girona. Per tant, Molló, ara mateix, si el Girona fes el segon, tot i perdre, l'Elx se salvaria.
10: No, no, no, no, baixarien Elx i Osasuna, se salvaria el Mallorca.
11: Oh!
10: El triple empat.
11: Jugant al Girona, Unagi. En curta amb Ivan Martín. No l'obre a la dreta. Combina en curta amb el marroquí, que perd la pilota. La passada d'Ivan Martín era dolenta. Unagi li ha faltat. Fermesa en el frec a frec. Contraataca l'Elx. Ben col·locat Vito Gai. Recupera la pilota. Amb la col·locació ha tingut prou per recuperar-la i endur-se. La juga amb Sigankov. Aquest fa una obertura dolenta a l'esquerra, precipitada cap a Joel Roca, que surt a fora. Serà servei de banda. Gairebé des del banderó de corna a la dreta de la defensa de l'Elx, el Girona, que avançarà la línia de pressió per poder recuperar la pilota a camp contrari, tant a prop com pugui de la porteria contrària.
12: A quin minut aniria bé, Brugui, el segon?
11: Ara.
10: Oh, ara mateix, eh?
12: Sí?
10: I després un tercer, perquè ja no, saps? Treure't tot el patiment.
12: Ah, clar, però això és trampa.
10: Fer la crònica, no, tranquil·lament.
12: Dic un segon, el 2-1.
10: Però si fos a l'afegit seria apoteòsic, però, hòstia, però no, podríem provocar...
11: Però què vols, enviar no, tothom al Trueta, o evident, què?
10: Jo el primer i tu el segon, i hi hauria cua.
11: I ho cantaria en Puig, perquè sí, no podríem nosaltres. Això ho cantaria en Puig des de l'estudi. No,
10: per fer-ho maco seria l'afegit, però aviam, si es pot fer molt abans i llavors a defensar tots, si cal entrar Rubén Blanco a fer de central, a reforçar pilotes, doncs que ho faci. Però vaja, ara és moment doncs, de buscar, de tornar-ho a intentar, que aparegui un jugador com Unahi, que té el talent i té la qualitat doncs, per fer alguna cosa, per generar perill, de xutar, i que se l'ha vist pràcticament gens durant tot el partit.
11: Els jugadors amb més talent, i entenent talent per desequilibri, perquè el talent rematador, per exemple, el Testuani, són Unahi i Sigankov, i encara n'esperem alguna cosa més de tots dos en el partit d'avui. A veure, pilotada llarga de l'Elx, hauria de ser de Gazzaniga, que surt molt de l'àrea i l'acabarà enviant a la graderia una mica més i decapita l'assistent. No és el millor rebuig de Gazzaniga, està nerviós.
10: Molt nerviós.
11: Gazzaniga avui, però de moment, com que no ha fet cap errada gruixuda, el públic encara ho deixa tot amb una mica de rum-rum cada vegada que el veu actuar. Serveix davant de l'Elx, pilota a l'interior de l'àrea, compte que es vol regirar. Álvaro Rodríguez no pot rematar, l'empaita David López, bé, servei de porta favorable al Girona, bé David, bé, possessió pel Girona, servei de porteria per l'equip gironí que posarà en joc Gazzaniga, es desespera a la banda Mitchell, quins escarafalls, quins crits, acabarà passant per la dutxa segur el madrileny de tant que m'està suant entre la xafogó i el que s'estava llogant en la nit d'avui a Montilivi i a RAC1, arribarem aviat al minut 20 de la segona, 1-1 entre el Girona i l'Elx, un resultat encara insuficient per mantenir la categoria.
12: Està insistint i molt l'Espanyol a Cornellà del Prat en aquesta segona part, Edu, no?
13: Sí, sí, sí, de llarg està sent Marrero el millor jugador de la Reial Societat, n'hi ha tingut una pera milla, només començar el segon temps, la torna a tenir Lleidata, que la penja, Roberto amb el control, el xut, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de l'Espanyol! Gol de Roberto després d'una gran jugada de Pere Milla a l'interior de l'àrea de la Reial Societat. Ho empata l'Espanyol, setè gol de Roberto a la Lliga, 20 de la segona part, Espanyol 1, Reial Societat 1.
12: Obrim una estrella.
8: Gol del València a Mestalla, gol ara mateix del València, responent així al gol que havia marcat fa només uns instants Robert Lewandowski, marca Javi Guerra just després que el València havia estat reclamant un penal que l'àrbitre no ha assenyalat. Això havia fet pujar molt els decibels, molt la pressió de Mestalla, i ara el València empata, per tant, al minut 20 de la segona part, València 1, Barça 1.
12: Empata el València, marca l'Espanyol, celebrem el gol de l'Espanyol de Roberto amb una estrella d'am, 1-1. Ai, el sopar, Solsona, un gol, el sopar ara mateix, Quique Roberto.
14: No, no, ja he trucat a Manolo perquè
12: el canvi,
14: perquè
12: no?
14: El canvi.
13: De fet, perdoneu, Quique García preparat. Espera, què diu l'àrbitre? L'estan revisant?
14: Sí, sí.
13: Estan revisant alguna cosa, sí, per possible mà de Pere Milla, pot ser?
10: Marrero assenyalava alguna cosa a l'àrea petita. Sincerament, no m'hi he pogut fixar.
13: Doncs deu ser de Roberto, les mans, imagino.
12: Solsona, que ha trucat.
14: Gol.
13: Gol, confirmat. Ah. Empat a un. L'Espanyol és ara 12. No anirà en cap cas a Europa, perquè no. El Getafe està guanyant i això és impossible, però sí. Compte perquè ara, si aconseguís fer el segon i guanyar, l'Espanyol saltaria de la dotzena a la vuitena plaça.
14: Ja estic tranquil.
12: Sí. Canvi?
14: Oi! Me sembla que no. O sí.
13: A veure, entrarà Quique. Veurem per aquí. Roberto, sí. Bé, Dani, ben trucat a la banqueta.
12: Acaba d'assegurar un sopar en aquesta juguesca que feien l'Edu i el Solsona de qui marcaria més gols a primera aquesta temporada. Si Roberto o Quique, doncs ha estat Quique. Sopar que s'emporta el Solsona cap a casa. A Cornellà, 1-1. A Mestalla, 1-1. A Montilivi, 1-1. Necessita un gol al Girona, sí. Que torna a obre la banqueta.
11: Entra Echeverri en el lloc de Joel Roca. Es col·loca l'argentí a l'esquerra d'Estuani. És gairebé com si fos un 4-4-2 amb Gazzaniga a la porteria, Hugo Rincón al lateral dret, a l'esquerra Àlex Moreno, els centrals Vito Geis i David López. Per cert, el Sant Cugatenc tota l'estona, tot el partit, emparellat amb Álvaro Rodríguez i lliure el brasiler. Per davant el pivot juguen Fran Beltrán i Ivan Martín, a l'esquerra Unahi, a la dreta Sigankov, i a dalt Echeverri i Estuani. Així està jugant el Girona ara mateix contra l'Elx a Montilivi, i a RAC1 queda només un canvi, 2:15, últims 22 minuts més el temps afegit, últims més o menys 25 minuts de la temporada en els quals imperiosament, peremptòriament, obligatòriament, necessàriament, el Girona ha de fer un gol perquè ha de guanyar el partit. Arrenca per la dreta Sigankov, passada curta per Hugo Rincón, l'envia fora Germán Valera, servirà de banda el Girona des de la punta dreta, la rep Echeverri, el vèrtex de l'àrea, l'argentí aguanta la pilota envoltat de contraris, juga en curt cap a Sigankov, més a la dreta l'espera Hugo Rincón, que la penja a l'àrea, Echeverri amb el cap, no arriba la pilota, Estuani refús de la defensa, amb el cap Fran Beltrán, la col·loca a la frontal de la petita, surt el porter, surt Dituro i l'acaba atrapant, evitant que l'ombra d'Estuani posi en un problema la defensa de l'equip il·licità al minut 24 de la segona, amb l'empat a un al marcador i amb Ter Stegen assegut a la llotja, escarxofat en una butaca, com ens ensenya el marcador electrònic de Montilivi.
15: Gol del Betis, marca Fornals, Betis 2, Llevant 1. Això sí, marqués ara el Girona, faria baixar igualment Osasuna i Elx. El Llevant i el Mallorca se salvarien.
12: Ja, primer homenatge a Bernardo, se'n va a l'Àlava, ovacionat. Veig que hi ha aficionats a la graderia amb cadires. Però és que m'han semblat que eren cadires de veritat. D'aquestes de plàstic.
11: A veure, Estuani a l'àrea, li ha tret la pilota quan estava preparant-se per engaltar-la. Víctor Chus li feia la passada a Hugo Rincón. La tenia Estuani, però la intervenció del central format al Madrid ha estat miraculosa per l'Elx. Ho torna a intentar el Girona, s'estavella pel centre Echeverri, que fa una mala passada. Després fa una falta molt clara, que l'àrbitre xiula, però que no s'acaba amb targeta. M'està posant nerviós el delegat de l'Elx, que sembla que sigui Eder Sarabia, perquè ho protesta tot. Deu saber-ne molt de reglament, perquè el seu col·lega a la banqueta del Girona, Galiano, no es mou. Però el delegat de l'Elx sembla que sigui l'entrenador, el capità i el president. Quines atribucions que té. 20 minuts pel final, 1-1. El més calent és a l'Aigüera. Fa falta un gol, diu en Brugui, que el temps afegit, perquè el tio és un catxondo. El temps afegit, diu, quan ens surti el cor per la boca, llavors ja vindrà ell amb la galleda i els anirà recollint per portar-los al truet. Quin paio, tu.
10: No, si pot ser abans, molt millor, eh? Però...
11: ara ja et dic que t'ho signo, eh?
10: Hombre, ja hauríem de buscar un boli. Per
8: gol del València. Acaba de marcar el València al segon, embogeix més talla. Luis Rioja acaba de posar el 2-1 al marcador, al minut 25 de la segona part. S'ha destensat el Barça en defensa. El València, que s'ho estava creient més, i arriba al segon. Minut 25 de la segona part, a Mestalla, València 2, marca Luis Rioja, Barça 1.
15: Està un gol d'Europa al València, un gol d'Osasuna al Coliseum. Getafe 1, Osasuna 0, i l'Osasuna el necessita, perquè un gol del Girona ja hem dit que el faria baixar. Per tant, hi ha opcions que el València vagi a Conference.
12: 19 més l'afegit a Montilivi, 1-1, empat al Girona, necessita un gol.
11: Gazzaniga a la frontal de l'àrea pròpia. Vaja, això és una redundància, perquè si estigués a l'àrea contrària vol dir que el partit s'està acabant i que puja a rematar. Pilotada llarga, la toca amb el cap Hugo Rincón, Estuani dins l'àrea, queda solta, no es pot regirar a temps, es deixa caure. No és penal, el públic protesta, el públic fa el que ha de fer, però no és penal. Ve la pressió al mig del camp de Fito Gais amb falta, segons l'àrbitre. Aquesta no la veig clara. L'àrbitre que indica que a Estuani no li han fet penal, i jo crec que té tota la raó del món, perquè Estuani l'únic que ha volgut era plantar-se davant del rival i quan notés l'alè del central deixar-se caure. Jo crec que està ben arbitrat, ja em sí, dieu sí. Per la tele què és el que us ha semblat.
15: No, és suficient per xular penal.
11: Ara el públic fa el que ha de fer, clar.
10: Sí, sí, i ara els jugadors de l'Elx, dos a terra, Álvaro Rodríguez en rampes, el jugador doncs, que li ha fet la falteta a Estuani doncs, també a terra, i fan el que han de fer també els jugadors de l'Elx.
11: Sí, sí, que farà canvis, veig Pedrosa preparat, André da Silva també a l'interior de la banqueta posant-se la samarreta de joc. El partit s'atura, això suposo que l'àrbitre ho haurà d'afegir. Queden 18 minuts pel final en aquest 1-1 entre el Girona i l'Elx. Ara mateix el Girona baixa a segona i l'Elx se salva, però amb un gol pot canviar tot, i el Girona encara té temps i té Estuani al camp per fer el gol de la permanència, que seria un dels gols més importants de la història de Montilivi.
12: Perdona, eh? Ja callo, sí. Perquè és que em sembla increïble que hi hagi una cadira de veritat, no una, no, tres no, no. O quatre cadires de veritat a la zona d'aficionats del Bernabéu per fer-li l'homenatge a Àlava. Una cadira, vull dir, un objecte... No pots entrar ni una ampolla, ni el tap de l'ampolla, i deixen entrar cadires per homenatjar Àlava.
15: Deu ser un connivència amb el club. El club els deu haver proporcionat aquestes cadires.
12: Però amb el club i amb la seguretat i amb tot Déu.
15: Sí, sí.
12: Hi ha coses que costa molt d'entendre.
11: Sí.
12: també que et recordin per una cadira.
15: Sí. Però bé, per ells és un gran moment, vull dir.
11: No, no, clar. Jugant al Girona per l'esquerra.
12: Hi ha cadires o no, Montilivi?
11: El que no hi ha són ungles. A l'esquerra, Àlex Moreno, la centrada a l'àrea. Ivan Martín no hi arriba, queda solta, mitja volta d'Estuani, bloqueja el sol la defensa, que no l'allunya de l'àrea. I la recuperació de Vito Gués al mig del camp. El control és massa llarg, que se li escaparà la pilota fora. Però aquestes són les que voldria Estuani. La centrada d'Àlex Moreno no arriba a rematar amb el cap al primer pal, Ivan Martín. I la mitja volta d'Estuani des del punt de penal. Jo crec que la treu a fent Gruber, però això és el que busca el Girona amb Estuani al camp, Brugui.
10: Sí, sí, sí, és això, penjar pilotes. Tens ara un punt de rematada, com és l'uruguaià, que és fiable. Si hagués sigut ell en contra d'Ivan Martín el primer destinatari, segurament hauria canviat la resolució de la jugada. I a veure, ja temps, Montilivi està calent, anima, xiu els jugadors de l'Elx i a veure com va.
11: Entra André da Silva en el lloc d'Álvaro Rodríguez i també entra Pedrosa al terreny de joc en el lloc de Gonzalo Villar.
10: I es prepara Lemar, també.
11: Mare de Déu, senyor, és que això no pot ser bo.
12: Demanava cap Mitchell als seus homes, mirant el marcador, mirant el rellotge, de dir, s'ha de marcar, però hi ha temps encara, no ens precipitem.
15: Gol del Rayo Vitoria, a la vez un Rayo Vallecano 1. Si el Rayo guanyés, tindria opcions d'entrar a la Conference. Hauria d'empatar el Getafe, Osasuna.
12: Hauria una mica de cocteleo de fit ràbic per passar els nervis.
15: Va,
12: una mica de xili avui,
15: 300
12: que és una jornada picant.
11: Sí, sí.
12: Cocteleo de fit ràbic. Sempre hi ha un cocteleo perfecte per cada moment, també per l'última jornada de la Lliga a Girona. Gaudeix amb cocteleo, no perdis els bons costums. Cocteleo de fit ràbic.
11: I mira, un cocteleo i una pausa d'hidratació. Veus, amb una mica de cocteleo i després per baixar et queda aquell gustet saladet, però una miqueta d'aigua i per baixar-ho tot plegat. Ara l'àrbitre indica que queda temps per anar cap a les banquetes i fer la pausa d'hidratació. Parla amb ell el delegat del Girona, Javier Galiano, que a més porta per l'àrbitre i pels assistents i pel quart àrbitre una ampolla d'aigua perquè s'hidratin. Això jo crec que ho hauria de tenir en compte l'àrbitre, Brugui.
10: Sí.
11: Perquè el delegat de l'Elx li està dient de tot. I mira Galiano, li porta aigua. Això ho ha de tenir en compte.
10: I a més, Javi Galiano, que avui pot estar visquent el seu últim partit com a delegat del Girona, perquè és molt probable que es retiri a final d'aquesta temporada.
15: Aprofito la pausa per hidratació. El Sabadell no sap oficialment el seu rival al play-off d'ascens a segona divisió, perquè hi ha un triple empat al cinquè lloc, Baracaldo, Pontevedra i Real Madrid-Castilla. Pontevedra ho ha celebrat, però el triple empat, segons algunes versions, afavoreix el Real Madrid-Castilla. I el Pontevedra està esperant que algú li digui des de la federació si és o no equip de play-off. És surrealista, però és així.
11: Podria anar Veló entrant al Castilla.
12: Hi ha uns criteris, no?
15: Sí, però són interpretables. Segons... Vaja, segons... Ha passat, perquè el Pontevedra ha estat celebrant durant ben bé un quart d'hora o 20 minuts que era equip de play-off. I després algú ha dit, no, que és el Real Madrid-Castilla. Perquè han calculat el triple empat de manera diferent. No facis entrar en més detalls, però el tema és aquest, que el Sabadell mateix oficialment no sap el seu rival pel play-off. Que en un principi sembla que serà el Real Madrid-Castilla.
12: Recordem, el Sabadell i Europa jugarà en play-off, el Nàstic s'ha salvat, ha estat una bona jornada aquesta última a primera federació. Entrarà Lemar, sí.
11: Se'n va David López, entra Lemar. Això vol dir que el Girona tanca amb 3 darrere i incorpora Lemar per davant de la línia defensiva. Ara ho col·loquem. Últim canvi del Girona, que més ofensiu no pot ser. Si fas el 2-1 i t'has de defensar, potser Estuani a fer de central a treure pilotes en el joc aeri. Però vaja, tant de bo fos aquest l'escenari. Queda més o menys un quart d'hora pel final i fa falta un gol. 13 minuts més el temps afegit perquè s'acabi aquest partit. L'empat a 1 és insuficient, no n'hi ha prou. Per l'esquerra, Àlex Moreno, on vas a parar la centrada directament a fora. Àlex Moreno és un dels noms que tenen a la samarreta els jugadors del Girona. I ja saps que a la samarreta del teu equip hi tries un nom, un dorsal, un número especial, perquè el futbol tot és personal. I triar cotxe també va d'això. El model, la tapisseria i, si es pogués, fins i tot, les teves inicials a la matrícula. A Facilitea Cotxes tens més de 25.000 vehicles perquè trobis el que porta el teu nom. I si et fas client de CaixaBank, te'l finançaran, perquè si és important per tu, també ho és per ells. Informa-te'n a caixabank.cat.
8: Penal a Mestalla. Marc Bernal li ha fet una entrada al vèrtex de l'àrea. Javi Guerra, no. El dorsal 21, Jesús Vázquez, que es queixava de possible lesió. Ha estat una entrada molt dura. Segons els jugadors del Barça, és fora de l'àrea, però l'àrbitre de seguida ha vist que era dins, ha assenyalat penal. I ara doncs hi ha minuts de suspens. No, finalment...
12: Fora l'àrea.
8: Ho treu fora de l'àrea. Hi ha hagut uns quants instants de suspens. Inicialment havia assenyalat penal, finalment la treu fora de l'àrea. Els jugadors del Barça veien molt clarament que era fora de l'àrea. I finalment doncs es treu aquest ensurt de sobre el Barça. En tot cas, és una falta molt, molt perillosa, favorable al València.
12: 2-1 perdent el Barça, més talla. El VAR ha corregit l'àrbitre. Continua perdent, però, el Barça. 1-1 empat a l'Espanyol, 1-1 empat al Girona, que ara més amb cor que amb cap en aquests últims minuts, diria, Miquel.
11: Sí, exacte. Ara del que es tracta és de posar-hi, com diu el tòpic, com diu la saviesa popular, pit i collons, perquè ara mateix l'únic que queda és això, i més amb un equip tan antinatural com el que té el Girona al terreny de joc per intentar fer el gol que li doni la victòria i, en conseqüència, la permanència, perquè no hi ha cap altra opció que no sigui la de guanyar avui per mantenir-se a primera divisió. A l'esquerra del mig del camp, jugant Àlex Moreno. Cap endarrere, Fran Beltran, a la dreta, Ivan Martín. Més a la dreta, l'espera Sigankov. Segurament li farà la passada Ivan Martín. Sí, la fa. Sigankov a la frontal, per Echeverri, d'esquena porteria. A la dreta, Hugo Rincón. La passada a la frontal per Sigankov, d'esperó per Lemar. Assaja el xut! El travesser! El travesser, el xut de Lemar! El cacau de Lemar, no sé si el toca algú. El cacau de Lemar, violentíssim el travesser. Ja em direu per la tele, si algú desvia la pilota, hauria de ser un defensa i no pas el porter. Lemar, amb el cacau des de la frontal, ha estat a punt de fer esclatar Montilivi. Ha de marcar aquesta jugada un punt d'inflexió en els minuts finals que queden.
12: Quina gardela, jo crec que no la toca ningú, que se'n va directe al travesser. Gran, gran acció de Lemar. Vinga, va, a buscar-ne una altra.
10: Sí, ara, amb jugadors com Lemar, com Unagi, que està molt escurat a la banda esquerra, però ja està bé Echeverri.
11: A veure, Echeverri a la frontal, no pot carregar la cama, li ha robat la pilota Pedrosa a l'últim moment, intenta la recuperació, Echeverri, que fa jugar els braços, fa caure Aleix Febas, falta a favor de l'Elx, a la frontal de l'àrea visitant, falta comesa per Echeverri, ara ja Brugui. Aviam, hi ha hagut un gol, hi ha hagut canvis, hi ha hagut pèrdues de temps, hi ha hagut pausa d'hidratació. Se suposa que el temps afegit serà relativament llarg, però fet i fotut, queda un quart d'hora de temporada, més o menys, i ve d'un gol. Ara aquí cal un cop de geni, un cop de sort.
10: Sí, sí, el xut de Lemar, per exemple, té jugadors capaços de desequilibrar per si sols. Unagi, que està molt apagat avui. Echeverri, que l'hem vist poquíssim, però té el talent de treure's un xut de fora l'àrea o de trencar la cintura d'algun jugador i plantar-se a l'àrea. O Estuani, que sempre hi és, i si pengen una pilota, sempre hi serà.
11: A veure, la pilota llarga, compte que no es faci un embolic entre Fran Beltran i Vito Grey Salfant. Ha de recular Fran Beltran, que l'allunya com pot. La pilota és encara a l'interior de l'àrea del Girona. L'atac de l'Elx, no s'ha tret la son de les orelles. L'equip de Mitchell a l'esquerra, Valera, dos homes a sobre. De moment no tenen opció de crear perill. Valera té dos rivals que l'empaiten, que la reconen. Servei de banda favorable a l'Elx, que farà entrar aviat Héctor Fort al terreny de joc. Servei de banda de Pedrosa des de l'esquerra de l'atac. Aviam... No val, perquè l'àrbitre no havia xiulat. O perquè l'àrbitre havia xiulat per autoritzar el canvi, ara no ho sé. Però el servei de banda no val. Ara sí, xiula Hernández. Hernández posarà la pilota en joc. Pedrosa cap a André da Silva, que la toca malament. L'entrega a Sigankov, molt pressionat, a camp propi encara. L'ha de tocar cap endarrere per Ivan Martín, que se la treu de sobre com pot. La pentina Estuani, amb el cap se la vol endur Echeverri. Arriba Hugo Rincón amb molt coratge per recuperar la pilota. Fa una passada profunda per Echeverri, que guanya la posició entre l'àrea per la dreta. Això serà falta o corna? Doncs és falta d'Echeverri i targeta groga per fer caure en un intent desesperat de controlar la pilota a Fengruber. Falta i targeta groga per l'argentí.
10: Ui, ui, ui, ui, ui.
11: Que deu ser la quarta de la temporada.
10: De la cama, que jo l'he vist amunt, eh? Echeverri s'ha de calmar, eh? Perquè està absolutament passat de revolucions.
12: Bueno, des que va arribar, eh? Vull dir, viu així des del que es va posar la samarreta del Girona. No sé abans, perquè tampoc no l'havia seguit molt, però viu amb un estat d'ansietat constant.
10: Sí, massa revolucionat. Sempre hi ha les estonetes que ha jugat, ho ha fet. Quan ha sortit de titular no ha rendit el que s'esperava, i quan es fa de suplent vol fer més coses en poc temps i surt extra esvalutat.
11: Entra Héctor Fort en el lloc de l'Aleix Febas, que se'n va contrariat a la banqueta. Jo crec que més aviat amb ell mateix no tant amb el canvi. Ja aniràs fent números molló pel temps afegit entre el gol, la pausa d'hidratació, els canvis, les pèrdues de temps, les rampes, tot plegat. Però encara queden 8 minuts de temps afegit. El Girona té temps per fer-ne un, però cada vegada en té menys. Al mig del camp, Estuani lluitant amb Víctor Chius. Toca la pilota Estuani. La pivotació d'Echeverri és bona cap a la banda esquerra. Allà aquella banda.
10: Unagi.
11: Unagi estaven en fora de joc. O ell en la pivotació o Unagi a la banda esquerra. I és una llàstima, perquè la jugada era prometedora per l'esquerra. 6 minuts més l'afegit pel final. Girona 1, Elx 1. Amb aquest resultat, el Girona baixa a segon.

0: 3. Per tant, és targeta groga i prou. No sé per què està tan esperada la banqueta del Girona.
1: És Arnau, no?, qui saltava, em sembla, el terreny de joc.
0: Clar, però és que, o sigui, l'àrbitre ha fet el que havia de fer i Valera també, una falta tàctica, però un placatge, abraçat al jugador del Girona, l'ha fet caure.
2: Són els nervis. Lemar està també fora de si, ara veu targeta groga.
0: Groga per Lemar i per Aguado.
3: Compte que ara, si perd l'Elx, no baixa, eh? Amb la derrota del Llevant al camp del Betis.
2: Doncs vinga, va.
0: Doncs que algú els ho digui. Si pot ser Dituro, especialment.
1: Clar, però
2: te la jugues.
1: Un gol, t'ho canvia tot, eh?
0: A l'esquerra, Lemar. 5 minuts pels 45 de la segona. Unagi, lateral de l'àrea gran, dos homes a sobre, amaga amb la centrada, no la fa. Juga en curt cap a Lemar, que tampoc no penja la pilota. Centra el joc a Fran Beltran. Aquest amb Ivan Martín, són els dos que estan tancant. Ivan Martín cap a Lemar, i Lemar endarrere per Fran Beltran. A la dreta l'espera Sigankov, però el joc passa pel mig, pels peus de Lemar, que ara es regira i s'orienta cap a la dreta. No veu clara cap passada. Juga en curt per Sigankov. Tot això a la dreta del mig del camp. Sigankov amb Hugo Rincón, lateral de l'àrea gran. La centrada de Rincón, el primer refús de la defensa, la pilota a la frontal, aviam qui se la queda. El Girona se la queda. Ivan Martín ja és a l'àrea per rematar. Vito Geis, que està fent de segon Estuani, amaga amb la centrada, fa la finta. Lemar, pilota bona dins l'àrea per Hugo Rincón, la rematada amb l'ungla del dit dret a les mans del porter Dituro. Hi havia gent esperant-se a l'àrea petita per embocar-la, però l'ha tocada malament i l'ha acabat atrapant el porter argentí de l'Elx. Queden 4 minuts perquè arribem als 45 de la segona i es manté l'empat a 1. No n'hi ha prou. El Girona, que necessita un altre per mantenir-se a primera divisió. A veure si hi ha alguna oportunitat més per cantar victòria. Amb el cap, Vito Geis, ja com a segon punta, es precipita. Amb el cap també Vigas, el central de l'Elx, cap al porter Dituro. Montilivi és una gran unitat coronària.
3: Entre 6 i 7 minuts d'afegit. Entre 6 i 7.
0: Espero que n'acabin 107 i que se'ns acabi fent llarg, perquè s'ha de defensar un resultat favorable, perquè si no, adeu a primera divisió. El públic també fa un últim esforç, jugant Fran Beltran com a central ocasional a l'esquerra per Àlex Moreno. A Unagi, que arrenca, li fan falta. Continua corrent el marroquí. Unagi és gairebé el cercle central. Fa circular la pilota cap a Lemar. Lemar avança metres per dins, la demana Hugo Rincón, a la dreta Sigankov. Lemar no fa cap passada, és a la frontal. Combina amb Unagi, se li escapa el control al marroquí. Perd la pilota i ara tothom a córrer cap endarrere perquè l'Elx amenaça amb la contra. L'ha pogut frenar en primera instància Fran Beltran, però la possessió continua sent il·licitana. Compta amb la sortida del contraatac d'André da Silva. Feu-lo caure, per l'amor de Déu! Ningú no el fa anar per terra, però arriba Vito Geis a recuperar la pilota. Es precipiten entre Fran Beltran i Lemar i la regalen al rival. Hi ha un nivell de nervis a la gespa incalculable. Per l'esquerra ataca l'Elx. Valera, vèrtex de l'àrea gran. El Girona ha reculat i ha aconseguit avortar l'opció del contraatac. Remena la pilota a l'equip alacantí. Se'n va una cantonada del camp. Héctor Fort, pressionat, és a punt de perdre la pilota. La perd Hugo Rincón. Ui! La trompada d'Héctor Fort. Això és una targeta com un piano. Però com un piano, perquè li ha exhibat una puntada sense cap voluntat de jugar la pilota al turmell per fer-lo caure. No és que l'hagi agafat de les samarretes, que li ha exhibat una puntada. Però l'àrbitre ha xiulat la falta i prou, ja l'ha servida el Girona, que ataca per l'esquerra, passada llarga per la cursa d'Àlex Moreno. No hi arriba, posició guanyada per la defensa visitant. Volen sortir des de darrere per la dreta. No hi ha fora de joc, compta amb la cursa d'André Silva. Això ja és un cara o creu. Baixa Lemar a defensar, li guanya la posició i amb tot el coratge del món i una mica més, el francès, com si fos un lateral esquerre, recupera la pilota i la condueix cap al mig del camp. L'Elx en fa l'efecte que farà algun canvi. Abans no entrem al temps afegit, tenen un minut per fer alguna substitució abans del temps extra. A la dreta Sigankov, a prop del vèrtex de l'àrea gran. L'ucraïnès aixeca el cap, demana moviment a Ivan Martín, que ara fa d'extrem per la dreta. Sigankov amb Hugo Rincón, la rep Ivan Martín, que no fa la centrada, sinó que juga en curt amb Sigankov. S'orienta per penjar-la a l'àrea, li barren el pas dos rivals, per això no la pot penjar. Juga dins l'àrea per Hugo Rincón, d'esquena porteria, fa la passada de la mort a la frontal. Refús curt de la defensa, la recupera Sigankov, que la tornarà a jugar cap endavant. 45 segons i arribarem al 45 de la segona. 1-1, amb això no n'hi ha prou. El Girona se'n va a segona, ha de fer un gol sigui com sigui. La penja Ivan Martín, toca amb el cap Estuani, que no pot precisar la rematada. Acaba a les mans del porter Dituro. 25 segons i entrarem al temps afegit. Brugui, És el que volies?
2: No, no és el que volia. És un

0: Jo somiat màgic que farien sorrar Montilivi, però vaja, ara mateix hi ha molta tensió, molts de nervis, certa sensació d'impotència, perquè no es acaben de penjar pilotes a l'olla on hi són Estuani i Vitor Reis. El Girona tanca amb Ivan Martín i amb Fran Beltran, i és complicat, a veure quants minuts treu el quart àrbitre d'afegit per allargar aquest partit i allargar l'esperança.
1: 7.
0: Bueno, també és el dorsal de l'home que pot fer el gol.
1: Que sigui una picada d'ullet del destí. 7 minuts queden. No sé percentualment quan és això en tota una temporada, però en 7 minuts t'hi estàs jugant una temporada sencera. Poca broma. Banda dreta. Sigankov no la pot penjar la primera. Fa la finta. Ara sí que s'entra. La treu la defensa. La pilota sobrevola l'àrea. Aviam si algú la farà per terra. No l'acaba d'allunyar la defensa de l'Els. Finalment sí que intervé amb contundència Héctor Fort, que l'envia cap a la zona de mitjos. Ivan Martín, que és el jugador que tanca la defensa, se la queda pel Girona. Buscarà algun soci al mig del camp. És Lemar, que rep la pilota a la divisòria, encara a camp propi. Vito Gaix i Estuani a dalt per despenjar pilotes, per tenir-ne alguna. El Girona buscant la posició per fer una centrada perillosa. Se li escapa el control a Ivan Martín, però pot obrir-la cap a l'esquerra per Àlex Moreno. Més a l'esquerra per Unagi. Se'n va al lateral de l'àrea gran. Aviam el marroquí, vol passar entre dos rivals. Corna... No! Porta! No és el seu partit. Porta per l'Elx. L'àrbitre era molt a prop de la jugada i si ningú no protesta esbaradament vol dir que té raó i que l'últim que la toca és Unagi i que ja hem consumit el primer dels 7 minuts de temps afegit amb l'empat a 1 al marcador i amb el Girona a 5 minuts i mig de baixar segona.
2: Guanya el Rayo a Vitoria, a la vez un Rayo 2, ara mateix un gol 2-1, classificaria el València per Europa sempre i quan el Rayo guanyi la final de la Conference.
1: Picarà la porteria d'Ituro. A Montilivi el silenci és gairebé sepulcral, perquè el públic es veu la tempesta a sobre. Ha d'intervenir en defensa Fran Beltran cap a Hugo Rincón. Compte, Hugo, que no et guanyin l'esquena. Jo crec que li fa falta Pedrosa, però s'aixeca el navarrès i recupera la pilota. El Girona que ho continuarà intentant fins al final. 5 minuts queden perquè s'acabi el partit. Som ja dins del temps afegit. Fa falta un gol. Si no hi ha un gol, a segona. Si hi ha un gol, a primera la temporada que ve. Falta forçada per Unagi al mig del camp. El Girona la penjarà a l'àrea. A veure, i s'ha de penjar ràpid, perquè no es pot perdre temps sense precipitació, però ràpid.
2: L'Elx ho va fer en el temps afegit de la segona part, aquell any, el 2020, crec que era.
1: Sí, amb el gol de Pere Milla.
3: 96.
2: És moment de tornar-los.
1: La falta que picarà el Girona des de l'esquerra del mig del camp. Serà Unagi amb el peu dret. A Montilivi es conté la respiració perquè queden 4 minuts i mig per tancar la temporada i fa falta un gol. Penjarà la falta Unagi. Mig equip a la rematada. Centra Unagi. El refusa amb el cap de Víctor Chus. Cau la pilota a la frontal de l'àrea. No la treu bé Héctor Fort. Arriba a peus de Lemar, que fa la passada a la banda per Hugo Rincón. D'esquena porteria. L'estan agafant. Es regira bé. Li fan falta. Hugo Rincón fa una bona passada a la dreta. Fran Beltrán entra a l'àrea per la dreta. La centrada la treu a l'interior de la petita. Un dels centrals, jo crec que és Víctor Chus, que està marcant-se un partit extraordinari. Penjarà la pilota a Lemar a l'àrea. La pilota centrada, segon pal. La toca amb el cap un dels centrals, la toca amb el cap Héctor Fort, cau a la frontal, la farà per terra Echeverri, obertura a la banda per Unagi, centrada, l'espera Estuani, el cop de cap en semiarrada, bota i l'acaba atrapant Dituro a 4 minuts per arribar al 7 de temps afegit, vaja, 3 i mig, fa falta un gol, Girona 1, Elx 1, amb aquest resultat se salven els alacantins, baixa el Girona, segona divisió, queden poc més de 3 minuts per intentar fer un gol, i l'Elx que ho fia totes les pilotes llargues, Andrés Silva, duel a Ivan Martín, l'acaba guanyant el 23 del Girona, servirà de porteria Gazzaniga en curt per Fran Beltran, a la desesperada, traient el fetge per la boca, saltant el cor de qualsevol part del cos dels seguidors gironins. Arrenca Unagi, la jugada individual, li fan falta, l'àrbitre dona llei de l'avantatge la primera, és falta la segona, sí, l'han trebat quan superava el rival, és una falta que potser puja a rematar-la Gazzaniga fins i tot.
2: Jo m'esperaria, eh?
1: A ell, de faltes, de ganes no li falten, però el fan quedar-se endarrere. És una falta a prop del vèrtex de l'àrea per centrar-la a Montilivi, tothom dret. No hi ha ningú assegut aquí, no hi ha cadires com el Bernabéu. En fan falta, tothom dret. Picarà la falta des de l'esquerra de l'atac al Girona, amb l'esquerra Sigankov, amb la dreta Unahi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadors a la rematada. Centre Sigankov, segon pal, no hi ha ningú per connectar-la. La treu Pietro, cau a la frontal per Lemar. El control, pot ser que centri amb la dreta. No, busca l'acció individual, se'n va cap a la línia de fons. Amaga amb la centrada, la prova, rebota en un rival. La pilota surt a peus d'Echeverri a la punta dreta. Cap endarrere, queden 2 minuts pel final. Fa falta un gol, el Girona se'n va a segona. Penja la pilota Sigankov a l'interior de l'àrea. Refús curt de la defensa. Mal refús també d'Héctor Fort, però que amb tothom és dins de l'àrea, a la frontal no hi ha ningú que la recuperi pel Girona. I compta amb la jugada, el contraatac de l'Elx, es deixa caure Héctor Fort, mitja banqueta de l'Elx, entra al camp, ho protesten tots, jo crec que sense raó, el Girona que té un dels últims atacs per evitar el desastre, puja per l'esquerra Unahi, vèrtex de l'àrea, el marroquí a la frontal, Echeverri, hi ha un rebot i Turo!
2: Oh!
1: El xut d'Echeverri ha rebotat en algú i ha acabat a les mans del porter argentí de l'Elx. Entrarem a l'últim minut de la temporada i fa falta un gol per evitar el descens.
2: Final a l'RCD Stadium, Espanyol 1, Real Societat 1.
1: 60 segons. 60 segons de temporada, fa falta un gol. 60 segons o a segona. Perd la pilota Fran Beltrán en la sortida des de darrere. Ell mateix la recupera a la primera, no a la segona. Això es pot haver acabat perquè l'Elx se n'anirà cap a una cantonada del camp per aconseguir localitzar el joc al camp del Girona.
2: S'ha acabat tot, l'Elx, que algú li digui que està salvat. Un gol del Girona salva els dos.
1: Doncs això no ho saben a la banqueta de l'Elx, on estan molt nerviosos. Crec que sí que ho saben perquè hi ha jugadors que s'abracen.
2: Clar,
1: però
2: ho estan celebrant, clar.
1: Clar, el que passa és que això no ho sabran els que hi ha a la gespa i els jugadors del Girona hauran de fer un últim esforç. La pilotada d'Àlex Moreno, 30 segons i s'haurà acabat la temporada. Estuany la vol deixar amb el pit de cara, l'empenyen, és falta a favor del Girona, falta que fa Víctor Chus, ha de ser aquesta.
0: Se'ls ha de dir.
1: No n'hi haurà cap altra, ha de ser aquesta, ha de pujar a rematar Gazzaniga, ha de ser aquesta. Perquè si no és aquesta, no n'hi haurà cap altra. D'aquí 10 segons arribarem als 7 minuts de temps afegit. Ara Arnau diu a la banqueta de l'Elx. Arnau diu a la banqueta de l'Elx que s'ha acabat, que esteu salvats, deixeu-nos fer un gol i ens salvem. Això és el que està dient Arnau ara mateix a la banqueta de l'Elx. Imagineu-vos la desesperació. Evidentment,
2: però
1: no li faran ni cas. La falta la picarà Unahi. Hem superat el 7 de temps afegit. O és aquesta o a segona. O és aquesta i hi ha el miracle, o el Girona se'n tornarà a segona i no mantindrà la primera divisió. Puja Gazzaniga a la rematada. Penja la falta Unahi. Pilota tova a l'àrea. La treu la defensa. Cau a l'interior de la gran. Xuta Sigankov. Rebots i més rebots. La treu la defensa. És a punt d'acabar-se el partit. Encara pilota l'àrea. Terra Vito Geis. La defensa l'acabarà allunyant si no ho evita. El central brasiler que més fa falta. S'acaba el partit a Montilivi i a RAC1. L'Elx ha tornat a ser el botxí del Girona. L'Elx guanya la lluita per la permanència i envia el Girona a segona divisió. No n'hi ha hagut prou amb un Montilivi ple, no n'hi ha hagut prou amb un intent de gesta, no n'hi ha hagut prou amb una temporada amb alts i baixos per salvar la categoria a l'últim segon. I una vegada més, l'Elx és la bèstia negra, empatat a Montilivi. Un partit en què el Girona ha tingut les seves opcions, però en què, fruit dels nervis, ho ha acabat intentant més amb el cor que amb el cap. I com que no guanyes partits, d'empat en empat no et salves. El Girona baixa a segona. El Girona no jugarà a primera divisió la temporada que ve. Hi haurà temps per analitzar-ne els motius. Però ara mateix, a Montilivi, la sensació és de funeral. S'ha acabat el partit, s'ha acabat la temporada, jugadors plorant, jugadors estirats, jugadors desconsolats, ho celebren els de l'Elx una vegada més a Montilivi. El seu camp talismà, el Girona no ha guanyat, només ha empatat. El Girona jugarà la temporada 2026-2027 a segona divisió. L'empat més amarg a Montilivi i a RAC1. Girona 1, Elx 1. La temporada que ve, el Girona a segona divisió.
3: Drama Montilivi amb aquest descens, un altre descens a segona. El 2019 ja n'hi va haver un, el 2026 n'hi ha un altre, des del 2022, que ara portava el Girona jugant seguit a primera divisió. La temporada que ve la tornarà a viure a segona. Primera ens quedem amb dos equips catalans, amb Barça i Espanyol, veurem quants a segona, però ara mateix les cares, la decepció, les llàgrimes que veiem, per exemple, d'Arnau assegut a la banqueta sense poder-se ni aixecar, intentar consolar els seus companys, i evidentment a la graderia també el Xof, una graderia que avui sí que ha animat com la que més, que ha estat al costat de l'equip des de dues hores abans, però que ha continuat veient com aquest equip li falta gol, i avui ha estat una nova demostració. Un tram final de temporada horrorós, amb 8 partits sense victòria, amb molt poc gol, ha fet que una temporada que semblava salvada després de la victòria contra el Villarreal a casa i de l'empat al Bernabéu contra el Real Madrid, aquest tram final desastrós, aquesta derrota o empat darrere derrota i empat, ha acabat significant que l'any que ve el Girona haurà de tornar a lluitar a la segona divisió per intentar pujar més d'hora que tard una altra vegada a la primera divisió. Aquest camp fa 2 anys veia Champions, l'any que ve tornarà a veure l'equip a segona divisió. Veurem amb qui, amb què, amb qui a la banqueta, amb quins jugadors al camp, però amb un Xof esportiu, social, institucional, gros i gros de no poder allargar l'estada i consolidar l'equip a primera divisió. El drama, Brugui, és absolut ara mateix a Montilivi.
0: Sí, llàgrimes, era un dia de llàgrimes, tant si es gollava d'emoció com si es perdia de tristor, i al final, doncs, aquí a Montilivi estem acostumats a veure aquests disgustos, malauradament és el que hem viscut aquests últims temps, i res, el Girona no ha estat capaç de fer la feina, no ha estat capaç de derrotar l'Elx, i baixa segona, ho fa per demèrits propis, pel principi, mal principi de temporada, per aquesta última mala ratxa, i avui que se la jugava tota una carta, no ha estat a l'alçada per mi, sobretot a la primera part, que l'ha llançat a les escombraries, s'ha trobat amb el gol en contra, i amb 0-1 al marcador, doncs, ha pogut empatar, ha tingut tota la segona part per buscar el segon, amb Estuani Coix al camp, ha tingut el travesser de Lemar, que ha frenat la il·lusió, però tot plegat ha estat insuficient, i envia l'equip a segona, amb el que dius tu, molts dubtes, amb el projecte, amb l'equip, amb Mitchell, amb Estuani, amb la direcció esportiva, i hi haurà un escenari de situacions molt incertes.
3: I tant, ara ho acabem d'analitzar, això va tancar també del tot Mestalla i Cornellà al Prat, a Mestalla amb la derrota del Barça en aquesta última jornada de Lliga, Marta.
4: Sí, el Barça que perd, ha perdut 3-1, final a Mestalla, els jugadors del Barça ara aplaudeixen els pocs aficionats blaugrana que hi havia avui aquí a Mestalla, derrota finalment, el Barça ha fet una segona part força dolenta i espessa i al final ha acabat perdent a Mestalla, insistim, 3-1.
3: Gràcies, Marta. Fins ara.
4: Fins ara.
3: I empat al final a Cornellà al Prat, Edu.
5: Sí, empat a un. L'Espanyol que ha empatat a la segona meitat el gol d'Oscarsson a la primera. Crits de Manolo, que ara surt a la gespa amb la resta dels seus futbolistes. Agrair el suport de la gent. Homenatge clar a Carlos Romero, que acaba la seva sessió de 2 temporades i torna al Villarreal. Jo m'atreveria a dir que la millor sessió que ha tingut l'Espanyol en molts i molts anys. Al final, Manolo ha fet debutar un altre futbolista a primera, Lluc Castell, extrem sitgetà de 19 anys, del filial, que se suma a Àngel Fortunyó en les dues estrenes en el dia d'avui. Al final, Espanyol 1, Reial Societat 1.
3: A continuar gaudint de la primera, Dani, la temporada que ve.
6: Sí, sí, qui ho havia de dir, no? Després de tants partits sense guanyar, 18, guanyant 2 partits, i avui un partit tranquil, obert, bones jugades, un bon Espanyol avui, també de la Real, i al final aquest empat que jo crec que fa justícia al que hem vist al terreny de joc.
3: Et sentim demà amb més calma, el t'ho diràs. Dani, gràcies, fins ara.
6: Fins ara.
3: Edo, fins ara.
5: Fins ara.
3: La imatge a la llotja, ara ens enfoquen, dret del Figel, al costat de l'alcalde de Girona, assegut Pere Guardiola, dret Ignasi Mas Bagà, que tenia el director general del club, que tenia alguna conversa, semblava, amb algun aficionat que es dirigia cap a aquesta zona de la llotja, i els jugadors encara sobre el terreny de joc, entenc, Miquel?
7: Sí, els jugadors que estan dirigint-se al gol del jovent gironí per agrair-los el suport i encaixant el que els hagin de dir ara mateix, perquè veig que els aficionats s'estan dirigint cap als futbolistes que estan encaixant tot el que els pugui dir aquest sector d'aficionats. alguns els aplaudeixen, altres segurament els fan algun retret, perquè evidentment un descens no es pot encaixar bé. És el segon descens del Girona a segona divisió. A la primera etapa vas estar dues temporades a primera, en la segona n'han estat quatre. Com deies, fa dues temporades veies futbol de Champions, la temporada que ve el veuràs de segona divisió. Ja tindrem temps per parlar-ne, per analitzar-ho, però ara mateix la ferida fa mal, la ferida supura, i serà una ferida més que trigarà a oblidar-se i que no cicatritzarà. D'aquelles nits en què a Montilivi el Girona s'hi juga el sí o el no, i en què normalment és no. D'aquelles rebudes dels aficionats, d'aquelles rebudes multitudinàries, d'aquells dies de tanta il·lusió. Jo no havia vist mai ni als carrers de la ciutat ni avui a l'estadi tot aquest sentiment abocat pels colors del club. I bé, resulta que al final això acaba una vegada més amb un disgust. El Girona no està acostumat a guanyar finals, i menys quan les juga a casa. Una ferida més a la llarga col·lecció de Lugos, de l'Elx en aquella promoció de Pere Milla, del Rayo Vallecano en una altra promoció, i de tants altres partits que ja no em ve de gust ni recordar. Una altra nit amarga en què tocarà empassar-se un disgust de dimensions gegantines, perquè com deia Xavi, després del Bernabéu el Girona tenia 8 punts de marge amb el descens quan quedaven 8 jornades. El que passa és que des de llavors no has guanyat cap partit, i d'empat en empat no n'hi ha hagut prou. Avui segurament, si aquell travesser de Lemar hagués acabat a dins, la història hauria estat diferent, però això és fer futbol ficció. El Girona jugarà la temporada que ve a segona divisió, i els jugadors continuen drets amb la mirada perduda, observant tot el que fa i els ha de dir el jovent gironí en la zona en què hi ha encara més aficionats del Girona a l'estadi de Montilivi.
2: 3 punts de 24, el Girona, per tancar la Lliga, els ha portat el descens. Des de la lesió de Bannat, cap victòria. I coincideix aquesta ratxa en el moment que es lesiona el davanter, que jo no tinc la sensació que en aquell moment...
3: Directiva d'inició.
7: Espera un moment. Això arriba des del sector del jovent gironí. Directiva d'emissió. Clar, era un partit en el qual primer la prioritat era l'equip. Animar l'equip, que no defallís, intentar empènyer el cap a la victòria, etc, etc. Un cop l'equip no ha aconseguit l'objectiu, llavors ja arriba el referèndum, i de moment el sector del jovent gironí carrega contra la directiva. Molló, deies que només 3 punts dels últims 24. De sí, fet, que... és una temporada gairebé que picua, no? Perquè sí, és cap punt dels primers 15 i ara 3 dels últims 24.
2: Sí, i que coincideix amb la lesió de Bannat, que jo no tinc la sensació que en el moment que es produeix s'interpretés o s'agafés com un daltabaix. I ho ha acabat sent.
7: Sí.
2: O sigui, va ser lesionar-se Bannat i acabar-se la pólvora, la mala llet al davant del Girona.
7: Sí, home, Bannat va acabar amb 9 gols, segurament només que te n'hagués fet un parell o 3, sí, ja no dic mitja dotzena, però algun d'aquests hauria tingut valor a nivell de punts a la classificació.
2: Sí, i que no has tingut cap substitut. No has tingut cap substitut. Clar. Perquè l'únic que el podia substituir o no l'has posat, i en aquestes últimes jornades no l'has pogut posar perquè això també són desgràcies del futbol, doncs tenia el genoll patat.
3: Sí. Ter Stegen a la gespa, al costat de l'equip. Vaja, forma part de la plantilla fins al 30 de juny, s'ha dit pel Barça, i a la gespa vestit de carrer també, aguantant el que deien els aficionats d'aquesta zona del jovent gironí, en aquesta manera de fer-se passar el mal moment o de demanar perdó, cadascú a la seva manera, també per aquesta temporada que ha portat el Girona una altra vegada cap a segona divisió. La resta de marcadors i com queda finalment la classificació. Molló.
2: Hi ha hagut novetats, però que ja no eren transcendents. Madrid 4, Atlètic Club 2. Mallorca 3, Oviedo 0, el tercer de Morici. Betis 2, Llevant 1. Getafe 1, Osasuna 0. Alavés 1, Rayo Vallecano 2. I Celta 1, Sevilla 0. Del que quedava per decidir, el Celta 6è va Europa League, el Getafe 7è va Conference, i se salven els Llevant i Osasuna, baixen Mallorca, el Girona penúltim i Oviedo.
3: Sí, encara que el Rayo, si guanya Conference...
2: Va Europa League, però no afecta, perquè la Real Societat va Europa League, i per tant serien nou, si el Rayo va a Europa serien, ai, si el Rayo va a Europa League serien nou equips que van a, per tant no canvia res si no m'he mal fixat. Ara em fas dubtar, eh?
3: No, no, dirien Rayo, Celta i sí, Real Sociedad a Europa League,
2: sí,
3: i Rayo també a Europa League. I sí, el Getafe a Conference.
2: Exacte, el Getafe va a Conference, peti qui peti. El que passa és que el Rayo...
3: Tenies una plaça més d'Europa League.
2: Exacte, si el Rayo no guanya la final de la Conference, no jugarà a Europa. M'explico?
3: Correcte, perquè no està en posició de Conference a la Lliga. I baixen Mallorca, Girona i Oviedo. Al final, allò dels 42, doncs val pels dos.
2: Sí.
3: Et salves amb 42 i baixes amb 42.
2: Sí, sí.
3: És a dir, que la teoria de que amb 42 te salves és veritat, però també és mentida, perquè aquest any amb 42 al Mallorca ha acabat baixant, 41 al Girona, i els 29 ja, i molt enfonsat l'Oviedo com ha acabat aquesta jornada. Han debutat el millor del partit, avui, d'aquest Girona 1, ell junt que porta el Girona segona.
8: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix el millor jugador del partit.
3: Agut.
7: Us té fàcil avui, perquè sí, tampoc no hi ha ningú que hagi fet un partit allò que diguis molt superior a la resta. Potser et diria Fitugais.
3: Grugui.
0: Sí, és molt difícil. No sé si quedar-me amb Arnau pel desplegament,
7: sí,
0: físic que ha fet fins que ha pogut.
7: Deixa'm canviar-ho, que a més ha fet el gol i és l'únic Puig que, ho dèiem, ha anat a dir-li a la banqueta de l'Elx: si esteu salvats, deixeu-nos fer un gol que es mantingui a primera. O sigui, deixa'm canviar-ho i poso Arnau.
3: Arnau, o a Molló, també Arnau.
2: Sí, sí, Arnau, Arnau.
3: Arnau, el millor del Girona, avui en l'empat més dolorós de la temporada contra l'Elx.
9: Prova un MG ZS Hybrid Plus. Sol·licita una prova de conducció i estalvia 500 euros en la compra. Tria l'MG ZS Hybrid Plus, un SUV amb etiqueta Eco i un eficient motor híbrid des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a mgmotor.es. Xarxa de concessionaris MG de Catalunya.
3: 2:12, de seguida fem canvi de papers, 4 anuncis i arrencarà el Tu diràs amb el Xavi Rocamora fins a la 1 de la matinada en aquesta tarda que ens ha portat la Champions del Barça a Oslo. El Barça que ha golejat 4-0 l'Olímpic de Lió i suma la quarta Champions ja en el seu palmarès. Ens ha portat el descens del Girona a segona divisió o a primera federació, la promoció per Europa i per Sabadell i la salvació també del Nàstic en aquest dissabte molt i molt intens, esportivament parlant. Demà, mira, una bona manera de passar una mica les penes, evidentment no és el mateix, és anar al quiosc i comprar algun sobre de Panini, dels cromos de Panini, els cromos del Mundial de Panini, que ja els tenim aquí. La col·lecció més àmplia de la història del Mundial, 48 seleccions, tots els jugadors, la màgia, que si Lamine Yamal, que si Messi, l'últim cromo mundialista de Messi, no sé si t'he dit que avui va sortir
2: sí,
3: de casa.
2: M'has dit.
3: Kane, Haaland, Pedri... Per gaudir, per col·leccionar, per compartir l'àlbum oficial de cromos del Mundial 2026 de Panini. Brugui, en continuem parlant, llegint demà el diari de Girona. Vagi bé.
0: Molt bé, gràcies, bona nit.
3: A Miquel, et sentim ja en temps de Tu diràs. Fins ara.
7: Fins ara.
3: 12:15. Quatre anuncis i arrenca el Tu diràs. Fins a la 1 de la matinada, fins que faci falta per celebrar la Champions del Barça i per lamentar el descens del Girona a segona, entre altres històries.
10: El Girona juga a RAC1.
11: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
12: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
14: Molt bé.
13: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
14: Perfecte.
13: Arribarem a tot?
14: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
15: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
17: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
18: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
19: RAC 1. Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
20: Escupi.
19: Avui en fem servir moltes més.
20: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
19: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
21: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
24: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
25: El Girona Juga RAC 1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, són les 11 d'aquest dissabte que tan bé anava pels equips catalans, però que s'ha torçat i de mala manera amb la derrota del Girona o l'empat del Girona que condemna l'equip de Mitchell a la segona divisió. S'ha avançat l'Elx a la primera part, Arnau ha empatat al quart d'hora de la segona, quedava temps doncs per fer possible el que no ho semblava i Lemar ha tingut el gol de la victòria amb un cacau des de fora de l'àrea, però la pilota s'ha acabat estavellant el travesser. Era el minut 80, continuava quedant temps, però ben poques idees. I el Girona, 4 anys després de l'últim ascens, tornarà a la categoria de plata del futbol espanyol. Un desenllaç trist per un dissabte que, insisteixo, apuntava molt i molt bé. Tot ha començat amb la Champions del Barça femení, la quarta Champions blaugrana de la història.
2: S'acosta Alexia, amb Torrejón. Vinga, Alexia, vinga, Marta. Ven amunt, ven amunt, ven amunt, ven amunt, ven amunt, ven amunt. Que un any més sou campiones d'Europa!
1: I ha continuat amb els èxits dels catalans de la primera federació. El Sabadell ha acabat segon, l'Europa cinquè, tots dos jugaran, per tant, el play-off d'ascens a la segona divisió i el Nàstic, amb l'empat al camp de l'Hèrcules, s'ha assegurat també la permanència. En aquests casos, lògicament, s'espera una nit llarga de celebracions, començant per Oslo. De seguida anirem cap allà perquè la Clara Roderga ens expliqui com està ara mateix l'ambient, no al vestidor, sinó ja a les celebracions, segurament, per l'hora que és del vestidor del Barça, un Barça femení que celebra una temporada rodona amb la millor cirereta possible, aquesta Champions, i a més de la manera que l'ha guanyada, amb una golejada contra l'Olympique de Lió. Però tornant a la primera divisió masculina, més enllà del descens del Girona, el Barça ha tancat la Lliga amb una derrota al camp del València, 3-1, en què Robert Lewandowski, per cert, ha fet l'últim gol com a blaugrana, i l'Espanyol, que ha celebrat la permanència amb la seva afició amb un empat a 1 contra la Reial Societat, sense opcions en cap moment que es donés aquella carambola estrambòtica que hauria classificat l'Espanyol per jugar a Europa la propera temporada. Ara falta saber què passarà a la banqueta, si Manolo González continuarà o no. Veurem què diu a la roda de premsa. Lògicament, estarem pendents i connectarem d'aquí a uns minuts quan ja aparegui el tècnic de l'Espanyol a la sala de premsa de l'RCD Stadium. Rubén Pérez, bona nit.
3: Bona nit.
1: I catalans a banda, com s'ha tancat la primera divisió? Com queden les posicions de descens i també les places europees?
3: Doncs, primerament, el Celta jugarà Europa League la temporada vinent, després de quedar 6è amb 54 punts, seguit del Getafe, 7è amb 51, que jugarà la temporada vinent Conference. També jugarà Europa League la Real Societat, però això ja ho coneixem després de que guanyessin la Copa del Rei. Perden la categoria Mallorca, Girona i l'Oviedo.
1: I el Madrid? El Madrid ara en parlem, perquè mereix un capítol a banda. El Bernabéu avui dia de comiats d'Arbeloa, de Carvajal, de Lava, d'alguns que potser encara no sabem, però que també marxaran al final de la temporada. Un Madrid que ha guanyat 4-2 l'Atlètic Club Bilbao, però la notícia principal del dia és extraesportiva. Avui hem pogut confirmar que després de 20 anys hi tornarà a haver eleccions a la presidència del Madrid.
4: Hoy es un día muy importante para el Real Madrid. Después de 20 años se va a poder votar. Y les pido la oportunidad a los socios que no tengan miedo. Les pido valentía para poder escucharnos, poder disfrutar de estas elecciones.
1: Són les declaracions d'Enrique Riquelme, que avui ha presentat l'aval de 193 milions, l'aval necessari. Ara la Junta Electoral té 24 hores per confirmar que, efectivament, tot és correcte i que, per tant, es convertirà en un dels dos candidats en aquesta cursa electoral a la presidència del Club Blanc. I si és així, si tot està bé, és la mateixa Junta Electoral la que haurà de fixar el dia d'eleccions, que en cap cas pot allargar-se més de 15 dies. És a dir, com a màxim, les eleccions a Madrid s'han de fer d'aquí a 15 dies. En resum, un dissabte en què ha passat una mica de tot, coses bones i dolentes pels interessos dels equips catalans, i en aquesta segona categoria, en la de les coses dolentes, també hi hem d'afegir la derrota del Barça de futbol sala, que s'ha quedat a les portes de la final de la Copa del Rei després de perdre contra el Jaén als penals. Per tant, la història es repeteix dos mesos després de la derrota dels blaugrana contra l'equip andalús a la final, en aquell cas, de la Copa d'Espanya, amb el mateix desenllaç. Dit tot això, obrim ja tertúlia. És moment també de tornar cap a Montilivi, on avui hem viscut una de les pàgines més tristes de la història recent del Girona.

0: I si hem de fer tertúlia del Girona, és obligatori mantenir les dues veus que us han acompanyat durant tota la tarda aquí a la sintonia de RAC1, parlant del Girona, però també de la Champions femenina i de les moltes altres històries que han anat passant durant el dia d'avui, però les veus que també han acompanyat el Girona durant tota la temporada. També hi afegirem, lògicament, la del Miquel Agut, de moment, però Xavi Puig, com estàs?
1: Hola, bona nit.
0: I Jaume Molló, bona nit.
2: Bona nit.
0: Primer començo per vosaltres, com us queda el cos? Vosaltres que heu vist tota la temporada, aquesta temporada que va haver un moment del curs que deies, ja està, sí, pel poc que falta el Girona ja està salvat, però que les últimes jornades s'ha desfet com un sucre.
1: Sí, s'ha repetit una mica la història del descens del 2019, l'inici d'aquest any ha estat d'aquesta temporada va ser desastrosa amb aquell 0 de 15, però sí en el final, aquella sensació de que vas caient, que bueno, no, ja ho acabaràs salvant, ja guanyarem algun dia, ja en guanyarem un, i no guanyes, i no acabes guanyant i t'acabes i te'n vas cap a segona divisió, una mica com repetir la història. I jo avui potser és perquè és el més recent, i el record del 2019 no el tinc ara tan present, però jo avui la sensació és de més, dic la que es veia en el camp, i ens ho dirà més l'Agut, és més de xof que fins tot aquell dia, és més de hòstia, aquest pal no ens l'esperàvem, aquesta temporada. Venint d'on venies, amb la Champions fa 2 anys, i ara tornar a començar a nivell esportiu, però jo crec que també a nivell institucional és una hòstia grossa, aquesta.
2: Sí, és una patacada molt, molt forta. És que tot ha sortit torçat, perquè el gener, o sigui, comences la temporada malament, amb el 0 de 5 que deia l'Agut a l'inici, ho redreces, i el gener és veritat que ara, clar, estava recuperant Fran Beltrán, Echeverri, Ter Stegen, vull dir, fas 3 reforços amb els quals dius, ostres,
0: sí.
2: Pots... Però clar, Ter Stegen se't trenca. Vull dir, mai sabrem què li hagués passat a aquest Girona si Ter Stegen hagués estat sa. Echeverri, que prometia molt, ha acabat sent un no-res. Llavors hi ha també la Copa d'Àfrica, la lesió d'Unahi, que aquest hi era des de principi de temporada, però també ha estat un jugador que l'has estat tenint a trams de temporada i que, a més, no sé què ha passat, no sé si és que no està acostumat a jugar pel descens en aquest tram final de temporada, però s'ha anat fonent. I Fran Beltrán ha ajudat, però tampoc era un jugador a la qual t'havies de salvar. I després, jo ho deia abans, per mi la lesió de Bannat acaba marcant la temporada. Des que ell es lesiona, a principis d'abril, el Girona no ha tornat a guanyar cap partit. I algú potser li semblarà casualitat, i jo en aquell moment no li vaig donar la importància que ha acabat tenint, però a mi em sembla que ha estat prioritària, sobretot perquè no tenies un recanvi, no tenies Abel Ruiz, Echeverri no és un nou, i Estuani, que és l'únic nou, no està per jugar els 90 minuts, Mitchell no l'ha vist, jo l'hagués posat més, també us ho dic, però quan l'ha pogut posar les últimes jornades, no ha pogut tampoc per la lesió genoll, o sigui que s'ha ajuntat tot.
0: I de tots aquests noms que ara comentaves, veurem ara la reestructuració que haurà de fer el Girona, però evidentment això és un capítol que ja l'abordarem d'aquí a una estona. De moment deixeu-me anar cap a Montilivi. Tenim el Miquel Agut, em sembla, ja a punt per continuar parlant d'aquesta situació que es viu a l'estadi del Girona. Miquel Agut, com estàs? Bona nit.
3: Hola, Xavi.
0: No sé quin ambient em pots explicar ara, tu que hi ets, el que estàs respirant, el que estàs copsant de la gent que et vas creuant pels passadissos de Montilivi ara mateix.
3: Doncs un ambient entre frustració, ràbia, tristesa, frustració per no haver aconseguit guanyar una altra final a Montilivi, que això ja dona per un llibre, ràbia perquè hi ha molta gent que ha carregat contra la llotja, sentíem crits de directiva dimissió i també crits dirigits, per exemple, directament a Pere Guardiola, i a més, tristesa, perquè evidentment estem parlant d'un descens, d'un estadi que veia futbol de Lliga de Campions fa 2 temporades i que la temporada que ve haurà de jugar a segona divisió, i això, tot i que és un efecte col·lateral i que ara el cop encara fa molt mal perquè és molt recent, t'has de tornar a plantejar una altra vegada baixant a segona, tornar a començar, fer una plantilla competitiva però en una categoria en què ja estem veient que hi ha molts històrics i molts clubs que baixen, que després pateixen per mantenir-se fins i tot a la segona divisió, i si aconseguissis tornar a pujar, llavors el que hauries de fer seria una altra vegada començar a fer un bloc per intentar tenir un lloc estable a primera divisió. O sigui que el procés ha de tornar a començar, i aquesta interrupció del procés a mi és el que em sap més greu, perquè no pots estabilitzar-te a primera divisió, havies començat a fer fitxatges, per exemple, ara que parlàveu d'un Aji, hi ha altres jugadors també que han costat molts calés, però de club, diguem-ne que una mica assentat a la categoria, i ara tot això s'esvaeix de sobte i hauràs de tornar a ser un equip de segona divisió. Tindràs segurament, juntament amb el Mallorca, el pressupost més alt de segona, però això tampoc no et garanteix res, i ara doncs has de començar a planificar una temporada en una categoria inferior, amb molts jugadors amb contracte, amb sous alts que hauran de marxar perquè segona no voldran jugar, etc, etc, etc. Tens molta feina per davant, i segurament si tenies jugadors emparaulats per la temporada que ve, i diria fins i tot que entrenador emparaulat per la temporada que ve, perquè jo no crec que Mitchell continuï, doncs hauràs de tornar-t'ho a mirar i hauràs d'ajustar-ho a la nova realitat que serà la segona divisió.
0: De fet, en aquesta mirada cap al futur que ara estàvem començant a fer, un dels noms que l'acabes de treure, dels quals en sabrem alguna cosa d'aquí a molt pocs minuts, és precisament de Mitchell. No sé què voldrà dir avui, no sé quin to tindrà avui aquesta roda de premsa de Mitchell, però evidentment la pregunta sortirà, i veurem què vol dir i què pot dir avui el tècnic madrileny que ha estat a la banqueta del Girona les últimes temporades, però evidentment aquesta és una pàgina que haurem de començar a llegir d'aquí a no gaire, que és el futur del Girona avui, però encara és aturar o parar el cop, intentar llepar-se les fadires i a partir d'aquí doncs veure quin Girona es pot construir de cara a la propera temporada. Lògicament, Miquel, qualsevol cosa que puguis aportar des de Montilivi ens ho fas saber amb aquesta roda de premsa a Mitchell sobre la taula, que és el que ara mateix més ens interessa.
3: Sí, de fet, Mitchell farà de portaveu i el que farà serà aturar el cop d'alguna manera o mostrar com l'encaixa el club, perquè no parlarà ningú a la zona mixta, tampoc no hi haurà ningú que exerceixi des de les altres esferes del club com a portaveu. Per tant, haurà de ser Mitchell, i estic convençut, no sé si hi haurà la pregunta sobre el futur del madrileny la temporada que ve a les banquetes, però que si és que no la contestarà, perquè ara mateix el cop encara ens té a tots plegats desorientats, encara ens té groguis, i hi ha coses que segurament ni tan sols ell voldrà, per molt que ho sàpiga, que no voldrà comentar.
0: Sentíem, la comentaves, la reacció d'una part de la graderia amb aquests crits de directiva de dimissió. Com ha estat Montilivi al final del partit, més enllà d'aquests crits que ara comentaves, eh?
3: A veure, hi ha hagut una mica de tot, perquè hi ha hagut qui s'ha quedat per entomar el cop i empassar-se la decepció com podia, amb la mirada perduda. Hi ha hagut qui ha marxat cap a casa renegant, i després hi ha hagut qui s'ha quedat amb un esperit una mica més combatiu i s'ha dedicat a fer el que feia temps que tenia ganes de fer, però que no havia pogut fer perquè l'equip no li havia donat tants motius com per fer-ho, que és carregar contra la llotja. No és el primer dia que passa. El Puig i el Molló ho recordaran, al principi de temporada ja hi va haver dies en què la gent es va girar cap a la llotja quan les coses anaven molt malament i l'equip encaixava una golejada darrere d'una altra. I avui, amb el descens, doncs tot això ha reviscolat i s'ha repetit, i tot i que no hi hagués cap dels criticats a la llotja en aquell moment, els crits contra la directiva, bàsicament contra Pere Guardiola i, vaja, contra tothom qui remena les cireres al club després d'aquest descens, que és traumàtic, evidentment, i com va passar en l'anterior, amb un partit a casa. Aquell dia contra el Llevant, si guanyaves gairebé estaves salvat, vas perdre 1-2. Avui, cara o creu, necessitaves guanyar i has acabat empatant. I a Montilivi les finals, realment, per molt que la gent hi posi, que l'afició hi posi de la seva banda, no surten bé.
2: Sí, deixa'm dir en aquest sentit, perdona, Xavi, que llegia Pedrito Números, el company de la Cope, que deia que des dels anys 70, sempre que hi ha hagut una final per no baixar, com era la d'avui, un Girona Elx, és a dir, que qui perdia baixava, mai ha guanyat l'equip de casa. És sorprenent, però segurament el fet de jugar contra davant dels teus potser fa que estiguis més pressionat, no ho sé.
0: Sí, sí, més garratibat. Avui el Girona se l'ha vist garratibat en moments del partit, sobretot després d'encaixar el gol d'Álvaro. El Girona ha estat noquejat durant molts minuts del tram final de la primera part, i ha estat a la segona quan amb el gol sí que l'hem vist, vaja, una mica millor. Tampoc és que ha tingut gaires idees de cara a l'atac, eh?
3: Perquè no, ha estat més al cor que al cap, Xavi.
0: Sí, sí, sí. Més enllà del xut de Lemar al travesser i d'una última acció dins l'àrea amb una pilota morta que doncs, algun jugador hauria pogut agafar, però que no està capaç ningú de recollir. Doncs poqueta cosa més avui del Girona. En qualsevol cas, Miquel, el que et deia ara, tornem a acabar a Montilivi. Quan tinguem protagonistes, mentrestant deixem saludar i afegir també a la tertúlia el Ferran Correas. Ferran, com estàs? Bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: I també el Javi Muñoz. Javi, bona nit.
5: Què tal? Molt bona nit.
0: Us pregunto també a vosaltres, Ferran, Javi, què us ha semblat això i amb quin cos us quedeu després de veure el que ha succeït avui a Montilivi?
4: A veure, era una cosa que es veia venir perquè... Jo crec que el Girona va començar molt malament, va haver un moment que semblava que anava cap amunt, fins i tot recordo aquí alguna nit de dir, mira, encara s'enganxarà a la zona europea.
5: Van arribar a estar numèricament més a prop d'Europa, si no m'equivoco, que del descens.
4: Però ara ja feia setmanes que jo veies que no acabava de rodar bé, però sí que és cert que jo estava convençut. S'havia de tenir en compte que moltes finals el Girona les havia jugat per pujar a primera a casa i no ho havia aconseguit. Precisament la que puja la juga fora, la guanya fora. Però jo pensava que aquesta vegada sí, que aquesta vegada li anava bé al rival, perquè l'Elx és un equip que no es tanca, tot i que avui, després del gol, sí que s'ha tancat.
5: És el pitjor visitant de la categoria, només sí. Ha guanyat un partit fora de casa amb tota la temporada, que ell mullo això de que al Girona no se li dona bé jugar a les finals, sí. Els partits importants de local. Bé, avui tenia davant sí, el millor equip que podies tenir jugant fora del seu estat.
4: I a més, tu miraves jugadors per jugadors i el Girona... És que té bon equip. És que tu els mires i dius, home, Vitor Reis, bon central. Blin, que últimament no ha comptat, però bon central. No sé, Arnau, o Unagi, per mi és un jugador molt bo, tot i que sí que és cert que té el cap on el té, i segons m'explicaven, fa temps que estava més pensant en el Mundial que en una altra cosa. Sí, li faltava gol perquè des que es va lesionar Benat els gols els feia Estuani infiltrat, però jo pensava que avui sí, però és cert que després del gol d'Álvaro Rodríguez fins a l'empat ja no hi havia res, i també és cert que després de l'empat oportunitat clara només hi ha la de Lemar, però és que a més a més no només els jugadors. Jo estava veient el partit a casa i ho comentàvem amb el meu fill que és que veies a l'afició que no animava. Estaven...
0: En xoc.
4: Sí, estaven veient que se n'anaven a segona i no animaven. O sigui, no era allò de donar-ho tot fins al final. No sé, a veure què diu Mitchell. Teòricament estava fora del Girona Mitchell. No sé si això li farà canviar d'opinió o no.
5: Sí, jo crec que la cronologia que feia ara el Ferran i la que feia abans el Molló, d'una temporada que comença molt malament però que fa la sensació que amb el mercat d'hivern, després amb la tornada de Unagi, després de la lesió a la Copa Àfrica i sobretot amb que Mitchell, ell mateix reconeix algunes errades i sembla que acaba tocant la tecla futbolística, comença a funcionar, Benat comença a fer gols, el gran problema del Girona durant tot l'any, si anem a la qüestió micro, a la qüestió futbolística, és la falta de gol, hi ha un moment en què el davanter ucraïnès sembla que pot suplir-ho, però després es lesiona i a mi em passa igual que el Molló. A mi, en el moment no em sembla que sigui tràgic pel Girona, però els números estan a la vista de tothom. Diria que des de la lesió de Benat no ha tornat a guanyar el Girona fins al dia d'avui, que es confirma el descens a segona divisió. Evidentment, és un llast molt important el problema que té de cara a porteria contrària, si a més no ho compensa sent un equip tan virtuós a nivell coral com ho havia estat en altres moments l'equip de Mitchell, doncs acaba portant al descens, en aquest cas, al resultat esportiu que hem vist avui. Ara bé, ampliant una mica la foto, a mi em queda una mica la mateixa sensació que l'ha hagut. Crec que el Girona, després d'aquest procés de creixement continu que ha tingut, que arriba al punt àlgid inesperat per tots de la participació a Champions, em sembla que el que ha fet avui és el que és més dur per el Girona institució, per posant la mirada i ampliant el focus, és que desaprofita una oportunitat d'estabilitzar-se, com deia hagut d'elevar el terra competitiu. A mi em sembla que el Girona, després del pas per la Champions, després de poder accedir a jugadors de més nivell, es confirmava com un equip que, si bé l'objectiu cada temporada havia de ser evitar el descens, perquè això ho és per pràcticament tots els equips que estan de meitat de tabla cap a baix o que teòricament han de ser-ho, havia de ser un dels equips que per planter, per equip, per jugadors, per nom, per entrenador, fins i tot mentre tenia Mitchell, no havia d'arribar apurat a les últimes jornades, un equip amb una idea futbolística, un equip amb una identitat, un equip amb una afició endollada, un equip això capaç ja després de jugar Champions a treure a bons jugadors, que havia elevat el terra competitiu i que això li podria permetre créixer més enllà de que poguessis estar mai més, podies tornar, pot ser que no tornessis mai a la Champions, o pot ser que estessis 3-4 anys sense tornar a Europa, o 5 o 6 o 10, però que no hauries d'haver estat lluitant per evitar el descens.
4: Aquí al final també temporada... és que hi ha molts jugadors, sobretot diria que ofensius, ja parlo de la temporada passada i d'aquesta, que no han funcionat. És a dir, Abel Ruiz no ha funcionat, Benazzi però s'ha lesionat, Sigankov no és el mateix de la temporada màgica,
0: de la classificació de Champions,
4: màgica.
5: Brian Hill, per mi, un jugador que podria donar molt més.
4: Brian Hill, fins i tot, jo què sé, jugadors com Lemar, com Witzel, com...
0: O Ivan Martín, que havia lluit amb el Girona fa...
4: Sí, però Ivan Martín potser aquella temporada va estar per sobre de les seves possibilitats. I no crec que ho hagi fet malament, Ivan Martín, però sí que és cert que per mi la baixa d'Unaji durant moltes setmanes, no només per la Copa d'Àfrica, sinó perquè es lesiona... és molt important, i després també el que deia, segons em consta a mi, últimament li van haver d'estirar les orelles perquè està pensant més en el Mundial que en el Girona.
5: Però...
4: I sí que és cert que la setmana passada, per exemple, el Metropolitano fa un molt bon partit, però bé, és que Unaji, possiblement, si no fos com estic dient, no estaria el Girona.
0: No, clar, estaria
4: un
0: equip de més categoria o de part alta d'altres lligues.
5: Sí, estan d'acord amb això que diu el Ferran, de que hi ha jugadors que no han donat la seva millor versió, tot i així no han baixat les pitjors plantilles de primera divisió. Avui, que baixen Mallorca i Girona, no són ni de tros els pitjors equips de primera divisió. S'ha salvat el Llevant, que és probablement juntament amb l'Oviedo.
4: És que el del Llevant...
5: El pitjor equip...
4: El del Llevant... A mi l'altre dia em preguntaven... entrenador revelació.
5: Sí, no, Luis Castro. És que el debat s'acaba aquí.
4: Luis Castro.
5: És que
4: tio va arribar amb el Llevant enfonsadíssim i l'ha salvat.
5: Però és que no s'acaba aquí, és que el Getafe s'ha classificat a Conference League. La plantilla del Getafe...
2: Jo anava a dir Bordalàs, no el menyspreu com a tècnic de revelació.
5: Però crec que
4: demostra... Però sí que és cert que la plantilla del Getafe era molt dolenta, va millorar el mercat d'hivern.
5: Els noms que porta el Getafe... El rendiment d'aquells jugadors se l'inventa Bordalàs. És a dir, no existeix. Són uns jugadors que és obrir una caixa de bombons
4: Bordalàs,
5: i aviam què t'hi trobes.
4: A Bordalàs tu et pot agradar més o menys el seu estil i les seves maneres. Però rendiment als seus equips ningú
5: això,
4: es discutirà.
5: Ho lligo amb el Girona, no comparant ni molt menys Bordalàs amb Mitchell o Luis Castro amb Mitchell, sinó dient que aquí no baixen els pitjors equips i es queden les pitjors plantilles. Això no té cap sentit fer-ho, ho fem tots a principi de temporada, avui ja dic quina cara de segona divisió que té, però després hi ha una qüestió d'estat anímic, de dinàmica futbolística, de rendiments en els moments importants, que demostra que el Getafe, amb un equip molt, molt, molt discret, una de les pitjors plantilles de primera divisió, i el Llevant aconsegueix salvar-se i el Getafe aconsegueix estar a Europa, i Mallorca i Girona, que tenen equips molt més solvents, estan avui a segona divisió.
1: Sí, el pla estratègic del Girona, ara que tot és més una empresa que no pas un club, en cap cas segur que no hi havia un descens a segona. Així com en altres equips, jo crec que sí que hi pot ser, el cas del Llevant o d'altres equips que pots contemplar a principi de temporada, anem a contemplar escenaris i un sigui el descens, en el pla estratègic de futur del Girona, aquest descens, per això deia jo que és una hòstia molt grossa, és molt més grossa que la del 2019, perquè això ja era una consolidació i ara tornar a començar, hòstia, es farà
4: dur. El Girona no ho diran i sempre diran, no, l'objectiu és la salvació, sí, però estic convençut que amb la plantilla que té, a principi de temporada possiblement pensaven, tenien en compte també que a Europa van 8 equips ja, o sigui, va pràcticament mitja lliga, pensaven en poder lluitar i rascar Europa.
2: Sí, dues coses molt ràpides. Ha baixat un equip que no ha canviat d'entrenador. Estem acostumats a 3 canvis d'entrenadors, 2 canvis d'entrenadors, un canvi d'entrenador. Al final, aquelles coses, que amb el mateix entrenador tota la temporada, i amb el mateix, de fet, de fa 4-5 anys, ja no sé quan fa que em porta Mitchell, acabes baixant. I després, en la línia del que ara deia en Xavi, apuntava també en Ferran, Fran Beltran contracta fins al 2030. Voldrà jugar a segona? Brian Hill contracta fins al 2030. Voldrà jugar a segona? Unaji... és evident que no voldrà jugar a segona, contracte 2030, Benat 2030, Abel Ruiz 2029, Joel Roca i Francesc els posen un altre, vaja, jo els poso en un altre, Van de Beek 2028, Ivan Martín 2028, que per molt que s'estimi el Girona, no sé, Gazzaniga, 2027, Sigamkov, 2027, tots aquests voldran seguir el Girona. Arnau, fins i tot, per molt que sigui gironí, voldrà fer el baixar l'esgraó, diguéssim, professional que té.
4: A més a més, per exemple, Arnau possiblement ha sigut el millor jugador del Girona aquesta temporada. Ell mereix estar primer a la temporada que ve.
0: I t'obro un altre asterisc, que és el nom de Marc-André Ter Stegen, que si hi havia alguna opció i possibilitat que Marc-André Ter Stegen...
4: Això el marró és pel Barça, no?
0: No, però vull dir que si hi havia opció i possibilitat que Marc-André Ter Stegen repetís sessió, perquè hi havia una possibilitat, evidentment, no veig a Ter Stegen jugant a la segona divisió amb el Girona. En tot cas, i ara que parlàvem de la plantilla del Girona, que efectivament té una plantilla de, com a mínim, part mitja en amunt, perquè té una plantilla de les 10 millors de la primera, seguríssim. Però és que després la realitat és que jo no tinc les dades exactes, però de la part baixa, dels rivals de la part baixa, el Girona ha guanyat molt pocs d'aquests partits. Ara deies, és que l'Elx ha vingut com el pitjor equip fora de casa de la Lliga.
5: Una victòria, ho diem tota la
0: Però és que fa dues setmanes va venir un altre equip, també, que era el pitjor classificat, que era el Mallorca, que és qui va guanyar el Girona. Per això avui l'Elx era el pitjor classificat. Sí. És a dir, que en els duels directes el Girona ha fallat en la majoria. Miràvem els gol average particulars, com els tenia de cara a aquest tram final, per si de cas, molt poquets, tenia guanyats el Girona. Per tant, clar, tu aspires a una cosa, però és que la realitat de la temporada ha estat una altra del tot diferent, i el Girona ha patit moltíssim amb aquests equips. Mira, amb qui s'acaba jugant les garrafes.
4: Però si mirant... És que el Girona va guanyar el Barça,
0: Sí, sí, clar, és que amb els equips i amb el Madrid va puntuar.
4: I va puntuar el
2: Madrid. Sí, ha sumat dos punts. Sí. Ara, mira, de memòria diria que del 13 al 20 a casa només guanya Osasuna i Oviedo.
0: Imagina't.
2: Tots els altres a casa, Montilivi no els ha guanyat.
0: És insuficient, clar. És que és tan poc que, mira, ha acabat passant el que ha passat. Ja et dic, que temps tindrem de parlar del futur i d'aquesta reestructuració que haurà d'afrontar sí o sí el Girona. No li queda una altra, perquè tu tenies una planificació pensada, però pensada en l'equip a primera. Ara no sé ni qui ho deia, el Xavi Puig, em sembla, que no crec si algú s'ha arribat a plantejar aquest pla B, aquesta opció B d'haver de reformular la història. Complicat. I a veure què diu Mitchell, que també és cert que sovint passa que els entrenadors s'han de convertir, com explicava el Miquel, en els portaveus. Una nit tan nefasta com la d'avui, potser sí que hauria de sortir algú i dir alguna cosa, no? Explicar el sentit del club.
2: O i fins i tot del vestidor. Des del vestidor nomenar un portaveu, jo em sembla que aquesta nit, per l'afició del Girona, no escoltar cap jugador, que no ha atès ningú les televisions, ostres, no sé. És qüestionable, no?
0: Mm. Deixa'm, que tenim a Mitchell parlant amb les televisions en aquest flash previ a la roda de premsa, a veure què diu.
6: Y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Una situación muy dura, el vestuario está roto, está... Ya sé que la afición está dolida, está, pues como nosotros, en una tristeza y ganas de buscar culpables, y bueno, me siento máximo responsable de todo lo que ha pasado.
0: Són alguns dels fragments de la conversa que ha tingut Mitchell amb DAZN i que ara recuperaven amb un resum del més destacat. De moment, lògicament,

0: potser aquí també han de... s'ha d'agafar una altra drecera o agafar un altre camí de cara a la propera temporada.
1: El desenllaç és nefast, evidentment, i hem estat centrats en el que passava a Montilivi, però mira que la jornada era maca avui, amb 9 partits alhora, absolutament tot en joc, perquè hi havia en joc moltíssimes coses, per això han hagut de jugar-se 9 partits alhora, i nosaltres al final hem tingut ulls només pel que passava a Montilivi.
2: Sí, i al final, que passa moltes vegades en aquestes últimes jornades, ha quedat tot com estava abans de començar la jornada, és a dir, el Celta 6è, el Getafe 7è, el Mallorca i el Girona en descens, i salvats l'Elx i el Llevant Osasuna. Això a vegades canvia, però passa a vegades també, que acaben els partits i dius, ostres, acaba tot tal com estava, i realment qui estava baix és perquè ha fet mèrits per acabar estant a baix, no?
1: I clar, el gol del Girona és el que canviava tot absolutament.
2: Sí, no, el Coliseum hem vist...
3: Sí, el Sassuna, la gent d'Osasuna
2: pendent. I amb el mòbil mirant i estaven pendents, i fins i tot ens ho deia l'Agut, que Arnau, quan s'han acabat tots els partits a Montilivi, els ha dit a la banqueta de l'Elx, deixeu-vos fer el gol, que ens salvem els dos. Però clar... Diguéssim que...
0: No. És que no té cap mena de sentit.
1: No, ja que
0: jo entenc l'intent, però clar, vull dir, qui hauria baixat, Osasuna o...
2: Sí,
1: Osasuna.
0: I Llevant,
1: no?
0: Digue-li Osasuna, no?
2: Osasuna i Mallorca.
1: I Mallorca, perdó.
0: I mira, que m'he deixat el gol i ara baixeu vosaltres, no?
1: Haguéssim tingut Sarau i Gros, vull dir, si això acaba passant. Miquel, ets per aquí encara?
4: Sí, sóc a la sala de premsa on està fent un monòleg dels seus Eder Sarabia, evidentment després de guanyar respostes de mitjana de 2 minuts i mig o 3, però vaja, estem esperant que arribi Michel. Hi ha hagut un moment en què ens han dit que parlaria amb Michel abans de Sarabia, hauria estat bé, però sí, no ha estat el cas, i per tant encara haurem d'esperar el madrileny quan deixi la possessió de micròfon Eder Sarabia.
1: Que ja de per si és llarga, perquè hi van ser 40 minuts de roda de premsa prèvia el partit, amb l'ascens assolit, amb la permanència assolida.
3: S'agrada.
1: Imagina't el que pot arribar a ser, que potser són 2:15 i estem aquí esperant que surti Michel a parlar, però vaja.
4: Eder s'agrada, sí.
1: Sí, molt bé, Miquel, així m'agrada. En tot cas, lògicament el que ens interessa escoltar avui és a Michel, i mentre estan sigui Eder Sarabia a la roda de premsa o a la sala de premsa, lògicament això no passarà, però és que ni Michel ni, pel que comentava el Miquel, cap altre jugador, ni ningú.
4: No, però sobre això deixa'm dir només una cosa, Xavi, que és que és una cosa que el Girona s'hauria de replantejar, perquè sempre el portaveu ha estat l'entrenador, i no hi ha hagut ningú al club que hagi exercit de portaveu en moments, sobretot, difícils, perquè quan les coses van bé segurament del que es tracta és de veure jugar l'equip i de mirar la classificació i veure't que davant del mirall i que ets molt guapo i que ho fas tot molt bé i que tot cada vestit que et poses et queda molt bé, però en moments difícils doncs segurament calen explicacions, i potser no són agradables, però s'haurien de donar, perquè d'una banda sempre recau en l'entrenador una responsabilitat que no li pertoca. Perquè, per exemple, si li preguntes avui per la temporada que ve i per la no consolidació del Girona al futbol professional, a la primera divisió, etc., ell tindrà una opinió, però no és ell qui ho ha de dir. En tot cas, ell ha de parlar futbolísticament de per què han passat aquestes coses, no potser, però aquesta figura no existeix i faria bé el Girona de cara al futur de tenir-la, perquè calen portaveus i fins i tot en moments en què s'ha d'engrescar l'afició, com el d'avui.
2: Com a curiositat, aquest moment d'Arnau que ara estàvem comentant i que ja hem dit, vaig explicar també que en directe, ara he vist a la DAZN, que ho repetien, he vist Arnau, com ho demanava, però he vist Michel, que abans que Arnau, fins i tot, ja els hi deia, nois, que això s'ha acabat, vull dir que si marquem nosaltres ens salvem els dos. Però, clar, primer que no hi havia Eder Sarabia, que vés a saber.
1: Sí.
2: Amb Eder Sarabia, vull dir...
0: No, però és que no té cap sentit.
2: Ja ho sé que no té cap sentit.
4: Faltava
0: un... És que hi ha un altre perjudicat. Sí, vull dir, si no perjudiques a ningú més, jo entenc de dir, mira, sí, no sé, però... un exercici de generositat i dius, va, doncs marqueu, sí, però és que hi ha un tercer implicat.
2: Està buscant exercici d'empatia i l'Elx és a Girona, i per tant a Girona està veient gent patir, per tant... Bé, jo crec que Michel ho havia de provar, i Arnau també.
4: L'únic que això ho han provat quan quedava un minut.
2: No, clar, però quan han acabat els partits...
1: Clar, que és quan era matemàtic.
2: És que fins que no havien acabat els partits no se la podia jugar, l'Elx.
4: Mm-hmm. Clar.
1: Per cert, de la resta de la jornada, lògicament després anirem un moment cap a València per veure com ha acabat la Lliga pel Barça amb aquesta derrota 3-1, a veure què n'ha dit Flick. Tenim la Marta, lògicament, pendent del que pugui dir el tècnic alemany, que ja ha parlat, i de seguida escoltarem algun dels documents d'aquesta compareixença. També serem a l'RC Stadium, pendents de Manolo González.

0: Deien del futur de la banqueta del Girona, també estem pendents de la futur, del futur de la banqueta de l'Espanyol. Molta gent diu que sí, que serà Manolo González qui s'encarregui d'aquest nou projecte. Hi ha d'altres que no ho veuen tan clar. En qualsevol cas, a veure si ell avui em vol dir alguna cosa, si és que ho sap, perquè no sé ni si ho sap, però si ha tingut la conversa pertinent ja amb Monchi i la direcció esportiva de l'Espanyol. Ell sí que és cert que va fer un últim gir la setmana passada que deia que si calia marxava, malgrat tenir aquest any de contracte assegurat en el cas de la permanència, doncs si calia marxava, que no me cogeré a la silla, deia, no? Ho deia amb aquestes paraules. Veurem avui si ha fet algun pas més i si les converses han avançat. Però més enllà d'això, alguna cosa que us ha sorprès de la jornada d'avui? Alguna qüestió que vulgueu comentar?
1: No, crec que el més destacable fora dels equips catalans és el que el Getafe aconsegueixi una plaça europea tenint un dels pitjors equips de primera divisió. El Celta té molt mèrit que torni a estar a Europa una temporada que s'ha fet llarga perquè ha compaginat Europa League amb Lliga. I després una curiositat, o no tanta curiositat, i és que els tres equips que baixen a segona divisió pertanyen a fons d'inversió, a grans grups, és a dir, aquí si... Se'n pot fer una reflexió sobre això. Caldria ampliar la mirada i veure si ha passat, què ha passat les altres temporades o no, però tant Oviedo com Mallorca com Girona pertanyen a fons d'inversió, que tenen diversificades les seves apostes esportives, que tenen altres equips, que tenen altres interessos, que tenen altres preocupacions, que fan i desfan amb la inversió segons els interessa més o menys. Aquí cada afició i cada cas particular requeriria la seva anàlisi, però em sembla un comentari almenys a fer. I després una curiositat, que sí que és només una curiositat, i és que Marc-André Ter Stegen a la mateixa temporada ha guanyat la Lliga i ha baixat a segona divisió.
0: Sí, exacte, sí. Exacte.
2: Bona
1: vista. Bueno. Sí, sí. No sé si havia passat alguna vegada abans.
3: No és fàcil, eh?
0: No.
1: La
0: temporada passada hi havia
4: la Lliga,
0: un cas...
4: No sé si li consideren, no? Perquè no va jugar ni... No va jugar ni
1: jo crec que la Lliga m'està inscrit ja la tens, no? No és com la Champions.
4: No sé, no.
0: Ostres,
4: sé,
0: no ho sé.
2: Cobra prima com a campió de Lliga? No.
4: Diria que això no.
2: No, eh?
0: La temporada passada hi havia un cas d'un jugador que podia haver guanyat la Champions i l'Europa League, pot ser?
4: Bueno, avui ja Droa sí que ha guanyat dues lligues, amb el Barça i amb el PSG. Però Doró ha jugat.
1: Sí. Va. És que crec que la Lliga només està inscrita a la plantilla de la Content.
0: No sé si tenim l'Edu de Batlle encara a punt. En qualsevol cas, també farem un pas pel camp de l'Espanyol, a veure com està la situació, perquè avui, malgrat aquella carambola que sobrevolava els nostres caps, finalment, efectivament, era tan estrambòtica que no hi ha hagut ni opció, és a dir, ni s'hi ha costat, però sí que ha servit el partit per celebrar la permanència.
4: Avui. A mi de la resta, bueno, Girona-Espanyol-Barça a banda, i del Getafe també, com deia el Javi, per mi, avui per al Bernabéu l'Atlètic i és, o sigui, remata una temporada per mi molt decebedora de l'Atlètic, que va començar amb fotent-se del Barça i dient que tenien un projecte per no sé què i acaba com acaba. I després el Llevant avui se salva matemàticament. I jo crec que és el que els ha passat, per exemple, al Girona i al Mallorca. És a dir, durant molt de temps van veure que només hi havia una plaça de descens, perquè donaven a l'Oviedo i al Llevant per baixats. I el Llevant, no sé com s'ha fet Luis Castro, però es va inventar Espí, que no jugava mai, sí, sí. El va treure allà, no sé si ha marcat 6, 7 o 8 gols en els últims 2 mesos, i res, i jo crec que molt merescudament, a més, el Llevant. De fet, jo crec que derrota d'avui a banda, que tampoc li serveix, o sigui, li ha servit per quedar-se, si avui hagués guanyat, sembla que vaig llegir l'altre dia que amb Luis Castro era equip de Champions.
1: Sí, sí, sí. Des de que va arribar Luis Castro estaria, si només jugues la Lliga de llavors, estaria Champions.
0: Va, 3 minuts i seran les 12. Deixem fer una pausa curta i de seguida tornem per escoltar protagonistes, tant a Montilivi, sobretot a Montilivi, amb Mitchell i també a l'RCD Stadium.
5: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora. A Movistar, el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el teu paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cap cost addicional a Movistar a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.

0: ojo porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
1: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
2: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
3: Pròxima benzinera a 100 metres.
4: Encara no has repostat?
5: No cal. Amb el nou Lincoln Co 08 puc fer fins a 200 km en mode 100% elèctric. Menys parades, més llibertat.
4: Nou Lincoln Co 08. Eficiència que s'adapta al teu dia a dia.
2: Xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya.
6: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
7: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
8: A punt d'arribar a la mitjanit, moment ara sí de tornar cap a Montilivi. És a punt de parlar, si no ho està fent ja, el tècnic del Girona, Miquel Mitchell.
9: Sí, primera pregunta.
10: Però què creus, si és, i que no és un factor, què creus que ha fet malament el Girona per no continuar a primera divisió?
11: No és moment d'analitzar tota la temporada. Hem estat fins al final amb la possibilitat de estar a primera. Un gol canvia tot i no hem pogut fer-lo avui. Però hi ha molts factors. Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat. Només toca aixecar-se d'aquest moment tan dur. És un moment molt dur per tothom, per Girona, per la província, per el club, per mi. És molt difícil, molt difícil. No vull explicacions sobre per què, perquè ja està. No hem de pensar això. Només que el Girona s'aixiqui el més aviat possible, que lo mereix. 5 anys he sentit la sensació de creixement meu, de l'equip, de l'afició, de tothom, i avui és un pas enrere. Difícil d'assimilar, però toca fer-lo. I no hi ha explicació. No vull trobar explicació perquè no hi ha.
9: Sí. Hola, Michel. Miquel Agut, en directe al Tudiràs de RAC1. M'agradaria preguntar-te pel que creus que representa això, perquè tu sempre has parlat de la consolidació del Girona a primera divisió i ara has de tornar a mirar a segona. La plantilla que tens de primera, segona, evidentment hi haurà molts canvis. El club haurà de plantejar-se una altra vegada un retorn a primera divisió. M'agradaria que ens analitzessis, no és ben bé la teva àrea, perquè tu ets l'entrenador i no ets el portaveu del club, però m'agradaria que ens analitzessis aquest pas enrere, en què creus que pot consistir, com pot afectar.
11: No ho sé, Miquel, és demasiat aviat per pensar-lo. La realitat és la que és i no podem fer altra cosa que aixecar-nos. Només penso que el Girona té el club sempre ha mirat cap endavant i lo farà, i hem de parlar per a veure el projecte que és, i només jo crec que el Girona ha donat motius per pensar que que està capacitat per tornar a primera divisió, que penso que ara mateix és l'objectiu que hem de tenir.
12: Buenas, mister, ¿puedo decir algo? Vicente Casal, directo para el Real Estadio Noche. Hoy es un día complicado. ¿Qué se le puede decir a toda la gente que está triste? ¿Cuál es el mensaje?
11: Yo tengo el sentimiento de responsabilidad y de culpabilidad. A nivel personal, bueno, no quiero pedir disculpas porque he intentado dar mi mejor versión. Sé que mucha gente buscará culpables, responsable sí que soy, me siento. A nivel personal hablo de esto. Creo que he fallado a la afición, al club y a la provincia. Es así, es mi sentimiento ahora, difícil de asimilar, duro, porque han sido 5 años increíbles, que siempre hemos conseguido salir adelante. Y hoy no lo hemos podido conseguir, entonces no tengo esa sensación de bienestar y ya está, no se puede decir nada más, que me siento muy responsable.
13: Hola, Michel, Núria Vilamala en directo en Carrusel Deportivo. ¿Termina hoy la temporada? ¿Termina hoy también tu etapa aquí en el Girona?
11: No lo sé, no es momento de hablar de mí, de verdad, es que no hay... El Girona tiene que, el club, nuestro club tiene que mirar hacia adelante, tenemos que hablar. Ya había dicho que la sensación que tenía es que cuando consiguiéramos el objetivo hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura, porque no hemos solucionado un problema que era el objetivo número uno del club. Y estamos muy dolidos y no es el momento de pensar en nada más que en el Girona tiene que volver a Primera División.
12: Michel, Joaquín Basigalupo de la cadena COPE. Ya entiendo que decías que no era momento de hablar de esa situación y que no sabes lo que quiere el club. Te pregunto, no por lo que quieras vos, que no creo que nos lo digas, te pregunto si esto puede cambiar lo que quiere hacer Michel el año que viene.
11: Todavía no he asimilado el golpe de... Porque esto... Yo sé que por dentro tengo un vacío ahora muy grande. Porque me siento muy irresponsable. Entonces tengo que pensar bien. La sensación ahora es malísima. Y es que no tengo otra cosa que decir. No... Si nos lo hubiéramos salvado, pero es que no ha sido así, es que no lo sé. Ahora mismo no quiero pensar en mí, quiero entender a toda esa gente que se siente decepcionada. Y es difícil, porque es un vacío muy grande el que te sientas responsable de algo que va a hacer daño a mucha gente. Eso es muy duro, es muy duro de llevar y por desgracia es algo que ahora mismo lo llevo dentro.
14: Bona nit, Michel. Miquel Costa per Girona FM. Què trobes que ha pogut arribar a faltar a la primera part, sobretot en contrast a la segona, que l'equip sembla que ha sortit més endollat, sobretot a l'inici?
11: És que analitzar el partit és difícil. Era un partit de tot o res i hi ha moments de sobreexcitació, hi ha moments de bona energia, hi ha moments de frustració. L'equip l'ha intentat. No puc dir res de cap jugador. S'han deixat tot. No s'ha donat per superar el partit i ja està. Hi ha moments que és veritat que en un any passen moltes coses, però hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços, només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
15: Sí, l'última, sisplau, Tatiana.
16: Hola, Michel, Tatiana Pérez, de Diari de Girona. No sé si després del partit hi ha algú al vestidor que hagi pres la paraula o hi hagi hagut algun missatge, no sé on es pot trobar l'escalf, no? per mirar de passar pàgina i afrontar la nova realitat.
11: És molt difícil, Tatiana, fer-lo ara. No hi ha paraules. El vestidor era silenci total. Decepció, pena, responsabilitat. Tots els jugadors estaven plorant. Bueno, difícil de... L'escenari no era el millor per parlar i no fa falta donar ànims en un moment que tothom sap que és el més difícil de la nostra carrera, no? Hem de superar-lo, però també hem de pensar que ara toca estar patir i un patir interior que hem de saber superar, però ho donarà el temps. No ens aixecarem demà. Necessitarem temps.
15: Sí, estem. Gràcies a tots.
8: Doncs,
15: bona nit.
8: Sentint la roda de premsa de Mitchell, és la millor imatge del sentiment ara mateix del gironisme. No només de jugadors i tècnics, segurament també compartit per aficionats que avui eren a Montilivi, no que estaven directament a casa veient el partit i intentant rebre una bona notícia que finalment no ha acabat arribant. Però és un vestidor enfonsat, ell mateix ho deia, amb aquesta imatge que s'ha trobat, amb tots els jugadors en silenci, tots plorant, decepció, pena, deia, responsabilitat per a no haver aconseguit allò que volia assolir l'equip, i aquesta mateixa responsabilitat ella es posa el primer. Diu que se sent el màxim responsable de no haver assolit l'objectiu de la permanència. Més enllà d'això, no ha volgut entrar a analitzar absolutament res, ni el partit, ni el per què s'ha arribat a aquesta situació, ni qualsevol altra de les preguntes que li han fet, ni tan sols del futur, tot i que alguna pista ens ha pogut donar en aquest sentit. Hi ha aquesta conversa pendent, diu, que s'hauran de seure amb el club per parlar-ne, per començar a veure què vol fer el club, deia Michel en aquestes paraules del postpartit, en aquesta roda de premsa postpartit que acabem d'escoltar en directe, que ha durat 9 minutets, no ha durat més, roda de premsa curta. Avui sobraven les paraules, lògicament, i Mitchell doncs ha marxat poc després de seure's en aquesta roda de premsa o aquesta sala de premsa de Montilivi. Xavi, per anar tancant amb vosaltres, que ja potser és hora, no? També que aneu cap a casa, que demà em sembla que hi torneu. Què t'ha semblat?
17: Molt abatut, no? Molt, amb poca resposta, amb cares d'anar-se'n cap a casa, de fotre's al llit i de deixar la ment en blanc, no sé, un Mitchell com una mica Montilivi avui, vull dir, absolutament en xoc, perquè és una notícia que jo crec que ningú no esperava aquesta temporada, i el futur no fa pinta que sigui en Mitchell a la banqueta del Girona.
18: Sí, sí, jo també el veig més fora que dins, per això també jo crec que li sap especialment greu, perquè ell volia marxar, com a mínim haver deixat l'equip a primera divisió, i després, més enllà d'això, la roda de premsa és una mica el que ha estat aquest tram final de temporada, sense respostes. No hi ha hagut respostes al camp i no hi ha hagut cap tipus d'explicació tampoc avui a la sala de premsa. No sé si és que no era el moment, potser hauria d'haver sortit algú més, com deia en Miquel, també d'unes explicacions.
19: És que jo crec que Mitchell pot donar respostes al que ha passat avui, o fins i tot al que ha passat en les últimes setmanes.
18: Però president, potser, no?
19: Exacte. Ja, però el president no geli, perquè del fill geli és un president...
17: Postís.
19: Postís, sí, exacte. Vale, de representació.
17: Exacte, sí.
19: És un president de representació. La propietat, podríem dir. És que algú de la propietat hauria de sortir a dir alguna cosa, i això ho lligo amb el que deia el Javi abans. possiblement, si això passa a un equip, no sé, pues, el Barça, l'Osasuna, els que no són societats anònimes o d'un gran grup com aquest, surten.
20: Fins i tot hi ha equips amb propietats que no són propietat dels socis, però que la propietat igual té una presència més, més activa i més visible en el dia a dia del club. No és el cas del Girona, que jo crec que aquí també té una cosa a millorar. Michel, a mi em fa la sensació avui que bé, el que vol és transmetre l'estat d'ànim que té tot el Girona i que té tot el club, que no vol ficar-se a ser el protagonista de la nit, i trobo que fa molt bé, però com a ells, a mi em costa molt imaginar Michel a la banqueta del Girona la temporada que ve a segona divisió. Fins i tot ja el que un anava rebent, que era difícil imaginar-se'l, tot i que el Girona continués a primera divisió, un entrenador amb aquest cartell, amb un cicle que fa la sensació que s'acaba, imaginar-se la segona és molt difícil, i aquí sí que el Girona haurà de fer un gran encert a la banqueta. A mi em costa molt ponderar, ja sé que és molt lleig això, buscar culpables, i no vaig per aquí, però em costa molt ponderar la responsabilitat de Michel en aquesta temporada. Jo sóc dels que no creu que hagi estat una errada no haver canviat d'entrenador. No sempre el canvi d'entrenador funciona, que li preguntin a l'Oviedo, i altres cops sí que funcioni, que li preguntin al Llevant, però jo crec que Michel no havia perdut el vestidor, jo crec que futbolísticament és una persona capacitada per trobar-li la clau de volta a l'equip, però és veritat que si els resultats, si ens mirem els resultats, no ho ha aconseguit. Tot i així, el Girona, per pensar en el futur, haurà d'estar molt encertat de cara a què fa a partir d'ara, sobretot si no continua Michel, qui és el propi entrenador, com configura l'equip, perquè un cop baixa la segona divisió, ja hi ha una ajuda econòmica que ajuda molt a intentar pujar el primer any, un fons de compensació, que si un equip a la que baixa el següent any aconsegueix l'ascens, doncs bé, ha sigut un any a segona divisió, però té un equip, pot fer un equip a segona molt millor per aquest fons de compensació per poder pujar, però si ja et quedes un segon any a segona divisió, aquí es compliquen molt les coses, que li preguntin a Saragosses i a tants i tants clubs.
21: Això és el que li va passar al Girona a l'etapa anterior, en què el primer any post-descens té un àlbum de cromos, no puja, i la plantilla paulatinament va perdent valor i acaba pujant dels 3 anys en què estàs a segona, diguem-ne que la plantilla més fluixa, perquè és la que té menys musculatura econòmica, però acaba pujant aquella plantilla que Michel agafa, i semblava que trencant mites i estigmes de promocions d'ascens en què no puges. En aquella ocasió vas pujar amb una promoció d'ascens eliminant primer l'Elx i el Tenerife després, perdó, l'Eibar primer i el Tenerife després, però sí, el primer any jo crec que és un dels mercats en què la direcció esportiva ha estat més equivocada. Mirant-ho a posteriori, tinc la sensació que tenir tants diners fa que vagis a buscar un àlbum de cromos, i allò no va funcionar. A veure si en aquesta ocasió hi ha més encert i es pot tornar a la primera divisió, a la primera, i no anar cremant etapes a segona divisió, perquè vull pensar que la massa social es mantindrà, però d'alguna manera en això, en un club que a l'elit és tan jove com el Girona, també hi ha en joc el futur del club. I no parlo de despatxos només, sinó parlo de creació d'una massa social que se senti del Girona, que pateixi quan el seu equip perd, que s'alegri quan el seu equip guanya, etc, etc. D'això es tracta, i això també forma part d'aquest procés de consolidació a la primera divisió en el qual estava immers el Girona, i en el qual haurà d'estar immers tan aviat com pugui.
8: Miquel, confirmem que no sentirem res més ja des de Montilivi, oi?
21: No. Mira, de fet, quan estava parlant Saràbia, que deu haver fet gairebé 45 minuts de roda de premsa, mitja part, el Michel i el director de comunicació del Girona estaven amb la porta oberta que dona accés a la sala de premsa, fent gestos al cap de premsa de l'Elx perquè acabessin d'una vegada, perquè s'estaven esperant, i el que volien era esbandir la roda de premsa i tocar el dos. I no m'estranya, perquè és que ha estat una roda de premsa maratoniana, la de Saràbia, que ha acabat, per cert, aplaudit pels periodistes que han vingut des de Alacant fins aquí avui per haver mantingut la categoria. Els va pujar l'estiu passat, ara els manté a primera. És evident que Saràbia a ells és un ídol.
8: Mira, un altre dels casos que han mantingut l'entrenador malgrat tot, malgrat estar amenaçat en aquestes últimes jornades, han mantingut Saràbia i els ha anat bé, ha acabat salvant l'equip a Saràbia. Miquel Agut, moltíssimes gràcies, tanquem línies ja amb Montilivi. Temps tindrem, evidentment, d'analitzar la situació del Girona present i futura, un cop aquest fort cop que avui ha rebut el gironisme.
21: Espera, doncs, Xavi, que diuen que sortirà del Figel i la zona mixta.
8: Ah, Caram, doncs m'espero. En tot cas, vaig acomiadant aquí dues persones que també ja no és ni quarts ni hores, és a dir, que porten tantes hores aquí a l'estudi que som, formen part del mobiliari. Sí, a gust, però una mica de...
0: Ja no ven aquí, quan portes tantes hores.
8: Amb algun asterisc que posar, potser, en aquesta...
19: Han d'anar lluny.
8: No, han d'anar a preparar el programa de demà, de fet, ja. És a dir que...
19: collons, pues estem... que es quedi.
8: Ara podem fer...
19: Tenen allà unes cadires, es poden estirar una mica.
18: Seran còmodes, no?
8: Tens raó. Home, en això hem guanyat en comoditats, hem guanyat.
17: Podem fer un brainstorming aquí en directe. Sí. I farem ràpid.
8: Xavi Puig, gràcies.
17: Bona hora, perquè ha sortit el Figeli, eh? Quarta hora de la matinada.
8: Sí, per acabar-ho de rematar. Demà us escoltem. Que vagi molt bé. Jaume Molló, gràcies.
18: Fins demà, bona nit.
8: Bon viatge de tornada.
18: Gràcies.
8: I, lògicament, no tancarem línies amb Montilivi, perquè el Miquel Agut ens acaba de fer arribar doncs aquesta última hora, i és que parlarà el president del Girona, parlarà del Figeli d'aquí una estona a la zona mixta. Farem una petita pausa de 2 minuts i de seguida recuperem aquesta connexió amb Montilivi, així com escoltar la resta de protagonistes del dia d'avui, a Barça, Espanyol, Madrid, avui dia important a Madrid, i història a Madrid, de fet, perquè 20 anys després hi haurà unes eleccions. Com aniran? Això ja és una altra història, però ara venim.
1: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
22: No vaig saltar mai en paracaigudes, ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
23: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.

0: Tenim un gran estoc en cotxes. El revisem i els garantim. I un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció. Vehicles quilòmetre zero, gerència i educació. Autocol·lecció.com.
1: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
2: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
3: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
4: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
5: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
6: 65.189, 65189, de la sèrie 15.
5: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es, o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
7: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
8: Un quart i mig d'una, tornem a Montilivi. Parla el president del Girona, del Figeli.
9: Volíem que se'ns escapés, però avui s'ha escapat i toca, dintre la dificultat que serà màxima l'any que ve, pues, aixecar-nos, assumir responsabilitats, perquè estem al davant del club i som responsables de la situació, això és evident, però evidentment també som responsables per ficar-nos en peus i aixecar-nos.
10: Canviem el projecte Primera Divisió Barcelona?
9: Bueno, tots sabeu que la situació d'ingressos canvia molt, és la realitat, i tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer, i intentar per tots els medis pues, acertar i començar, diguéssim, una temporada de zero, però que dintre una dificultat, no vol dir res a segona divisió perquè vinguis de primera que guanyaràs o que pujaràs, no, tu has de guanyar i hem de fer bé les coses per tornar.
11: Per què?
12: Això podria ajudar que continués una temporada més i ell es feia responsable del que ha passat.
9: Bueno, aquí som responsables tots, ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat, el míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que traiés partits en els últims partits, bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit, som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
11: Ara que parles del fi d'admetre errors, quins errors s'han d'admetre i per què ha baixat el Girona?
9: Bueno, el Girona, al final, quan estàs en aquesta situació, és que altres ho han fet millor que tu. Avui dia, ara començar a enumerar el que hem fet malament, parlem molt, sempre parlem i sabem les nostres virtuts i els nostres dèficits, però bueno, això toca a partir de demà, sentant-se i començar a fer les coses perquè el Girona tingui una plantilla competitiva l'any que ve.
11: I què en pensa el president dels crits contra la directiva que hi ha hagut avui al final del partit?
9: Bueno, jo crec que al final la decepció, la gent pot tenir ràbia, enfadada, però hi està en el seu dret de protestar, bueno, d'exterioritzar el sentiment que té a dins. Som els mateixos que vam agafar aquest club fa uns anys en una situació molt difícil
13: i sempre hem dit que ho volíem fer créixer i que ho volíem tirar endavant. A dins sabem la dificultat que és estar a segona, primera divisió, has de competir molt, has de fer-ho molt bé, i sabem la dificultat, però en la nostra força està a tornar a intentar-ho, que l'equip i que el club torni a funcionar l'any que ve i que siguem un equip competitiu per intentar donar-li la volta a això.
14: ¿Cómo se explica que un proyecto que el año pasado estaba jugando la Champions hoy le toque bajar a segunda?
13: Bueno, es la realidad del fútbol. Quizá fue un poco irreal el año de Champions, nos salió un año muy bien, pero siempre nosotros hemos dicho que queríamos estabilizar el club en primera división. Sabemos que somos un club, por mucho que fuéramos a competición europea, por mucho que hagamos, que somos un club pequeño en primera división y que siempre nos iba a tocar primer objetivo a la salvación. Lo hemos conseguido otros años, este año no lo hemos conseguido, y bueno, hay que aceptar la realidad, la dureza del momento, el golpe del momento, y no queda otra que bueno, levantarse e intentar hacer lo mejor para que el Girona pueda volver.
15: ¿Es más complicado que segueixi Michel?
13: Bueno, ara és complicat moltes coses perquè la situació és molt diferent a primera divisió que a segona divisió, i això es veurà i s'ha de parlar a partir de demà. Crec que hem de deixar passar el dol, pair la derrota, pair aquesta situació i bueno, intentar prendre les decisions correctes perquè el Girona estigui bé, que faci fer un bon equip, que tornar a il·lusionar la gent per intentar, pues, si pot ser, tornar a primera divisió.
16: Vale, merci.
11: Doncs fins aquí les declaracions del president del Girona, Delfí Geli. Al final hi ha hagut un portaveu Michel a la sala de premsa i un altre president a la zona mixta. No ha volgut enumerar els fets que han portat el Girona al descens i, evidentment, ha demanat temps per pair el dol abans de parlar de Michel, de la configuració de l'equip de la temporada que ve, però ja destaca que a nivell d'ingressos se'n ressentiran, evidentment. I també, fins i tot, posa en relleu la feina de la gent que va fer el club, aquí avui els han escridassat alguns aficionats quan van fer-se encàrrec i la situació era diferent i no tan favorable com l'actual. És el que ha dit el president, que ara ja ha marxat de la zona mixta, Xavi.
8: Perfecte, Miquel. Doncs ara sí que tancarem ja línies amb Montilivi, després d'haver pogut escoltar tant el tècnic Michel com el president del Girona, Delfí Geli, tots dos més o menys en la mateixa línia. El cop és tan dur que avui no és moment d'analitzar gaires coses. Demà, en tot cas, ja serà un altre dia i hauran de començar, sí o sí, a començar a construir el Girona del futur, el Girona de la segona divisió, malauradament, després d'aquest empat d'avui contra l'Elx, que baixa el Girona, a més del Mallorca i l'Ubi, i en canvi salva l'Elx entre d'altres equips. Miquel, moltíssimes gràcies. Parlem.
11: De res, Xavi, una abraçada.
8: Igualment, que vagi molt bé. 3 minuts i seran 1:15. D'això va també connectar ara amb l'RCD Stadium, amb l'Edu de Batlle, que ha viscut aquest empat i aquest comiat de la temporada, també de l'Espanyol, comiat del tot diferent al que hem viscut a Montilivi, perquè Edu de Batlle, com estàs? Bona nit.
17: Hola, Xavi, bona nit.
8: Això avui que heu viscut ha sigut més una festa que un intent de jugar a Europa, un intent d'aconseguir els 3 punts i entrar en aquella carambola estranya.
17: Sí, de seguida ja s'ha vist que la possibilitat miraculosa d'anar a Europa s'esveia, i a partir d'aquí ha estat una última jornada, no sé si dir final de festa, perquè realment no hi ha hagut regust de festa, però evidentment que ha estat una nit tranquil·la. Ha estat una nit tampoc sense excessives notícies del que estàvem pendent, perquè sobretot ja sobre la taula de continuïtat o no, Fàlez, que té un any més de contracte, però avui jo crec que no hem tingut cap pista. El tècnic, ara el sentirem, ja va dir ahir que no ha parlat en les últimes hores amb el president Alan Pace ni amb el director general esportiu Monchi, i per tant no sap res del seu futur. Avui és el que deia, així ho expressava Manolo González, sobre què pot passar la temporada que ve, i ens citava a esperar un parell de dies.
8: Espera un segon, no tenim encara el tall de Manolo González.
17: No passa res, jo us ho explico, Xavi.
8: Ara, espera, ara sí que el tenim, ara sí que el podem escoltar.
18: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar, perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. En aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i et torno a dir el mateix, buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort, i estic convençut que si fem les coses bé, podem tenir un any, o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
17: també és veritat, Xavi, que cada, i en el dia d'avui ha quedat clar, cada dia que passa es fa més difícil que Manolo no continuï la temporada que ve. És a dir, que cada dia que passa empeny a pensar que seguirà. Bàsicament perquè si el club té més o menys clar que, o tingués més o menys clar que no hauria de seguir, jo crec que ho hauria dit durant aquesta setmana, perquè Manolo pogués tenir un comiat amb l'afició. De fet, avui ha estat significatiu, com ja va passar a Pamplona amb els aficionats desplaçats fa uns dies. Avui Manolo fins i tot ha pujat a la graderia, al gol de Cornellà, amb la curva, per agrair. Jo crec que s'han agraït mútuament el suport. El tècnic ha tingut paraules d'agraïment també pel seu equip. La graderia ha cantat Manolo, és a dir, li ha donat suport. Jo crec que el referèndum, el plebiscit, si és que existeix, tira clarament a favor del tècnic, i veurem en la roda de premsa de presentació de Monchi com a director general esportiu. Però a mi, vaja, en el món del futbol ho hem vist tot, però m'estranyaria molt cada dia que passa que l'Espanyol decidís canviar el rumb. Però veurem, de moment a Manolo no li han dit res.
8: I hi ha un segon document, no?, de sí. Manolo González.
17: Sí, sobre la nota que li posa a la temporada, massa irregular pel seu gust, però donant-li mèrit al que ha fet l'equip.
18: Torno a dir el que vaig dir a la roda de premsa l'altre dia, que ni la primera volta era per portar 33 punts o 34, ni la segona és perquè hagi passat el que ha passat. M'ha agradat més que hagués sigut molt més regular tot, però tot i així penso que veient el que ha passat o com ha anat tota la lliga i com han acabat les jornades, que Osasuna, per exemple, estava salvat i ha patit molt al final, els equips que han acabat baixant amb el potencial que tenen, hòstia, dius, penso que té molt de mèrit la temporada que ha fet l'equip i penso que és per estar orgullós, però sí que penso que també hem de mirar no repetir errades d'aquesta temporada.
17: De fet, en aquesta línia de l'última frase, Manolo González també ha dit que l'Espanyol té una oportunitat per créixer, que no pot deixar-la escapar, que estigui ell o no a la banqueta la temporada que ve. S'ha de seguir creixent, i s'ha de seguir creixent amb exigència, que només el camí de l'exigència a totes les àrees, començant per ell mateix a la banqueta, farà créixer l'Espanyol la temporada que ve. Ha fet avui debutar Manolo dos futbolistes del planter a primera divisió, Àngel Fortuny, el porter suplent tota la temporada de Dimitrovic, avui s'ha estrenat a primera divisió, ja havia jugat un parell de partits a la Copa, els que ha jugat l'Espanyol aquest any. Ha estat bé el porter, que no ha pogut fer res en el gol de la Reial Societat, d'Òscar Sona a la primera part, Roberto ha fet l'1-1 definitiu a la segona, i ha debutat també Lluc Castell, un jove nano de 19 anys, que és de Sitges, que és extrem, que ha jugat de titular tota la temporada del filial i que avui també ha tingut els primers minuts a primera.
8: Debut a la Lliga, a la Copa havien jugat, no? Tant sí. Com l'altre, oi que sí? Sí.
17: Fortuño sí, Castell no. Castell ha debutat amb la samarreta a l'Espanyol avui. Mm-hmm. Fortuño havia jugat dos partits en Copa contra l'Atlètic Lleida i l'Atlètic Balears, i avui s'ha estrenat a la Lliga.
8: Perfecte. Per cert, déu-n'hi-do la jugada de Pere Milla, en l'assistència en el gol de l'Espanyol.
17: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pere Milla ha acabat molt bé la temporada, l'Espanyol ha acabat 11, per cert, i de fet l'altre gran nom, Pere Milla en principi segueix, té un any més de contracte, 2027, si no hi ha notícies, jo crec que sí, i bé, si continua Manolo González, Pere Milla continuarà. Cabrera ha renovat, dic els noms que estaven sobre la taula, Cabrera sí. Ha renovat automàticament amb la permanència i per nombre de partits disputats, i avui el gran comiat ha estat el de Carlos Romero, que és un futbolista que jo crec que ha estat la millor sessió de l'Espanyol, m'atreviria a dir, del segle XXI, dels últims 25-26 anys. Ha estat dos anys, el lateral esquerre que torna al Villarreal, i que veurem si acaba jugant al Villarreal, perquè segur que tindrà propostes aquest estiu d'equips encara més grans que l'equip groguet. Avui hi ha hagut ovació, volta olímpica per tot l'equip, especialment dedicada a Carlos Romero, i per tant també ha estat una nit de... No ho dic en plural, bàsicament en singular, comiat de Romero, perquè el cas de Manolo continua en l'aire. Ja et dic que fa pinta que continuarà, però no ho podrem assegurar fins d'aquí uns dies.
8: Dimarts, dia clau, ara ho deies, amb aquesta roda de premsa de Monchi, presentació del nou director esportiu de l'Espanyol. Vaja, director general esportiu, oi? Que és el càrrec exacte que té Monchi, o tindrà Monchi, al capdavant de l'Espanyol. Reacció a temps de l'equip blanc i blau, després d'aquella ratxa dolentíssima de derrotes, a 18 derrotes consecutives, l'equip ha reaccionat quan tocava per acabar assolint la permanència amb aquest últim empat contra la Reial Societat i 11a posició, perquè veieu com estan les coses, o han estat a la primera divisió, que d'estar al precipici, de cop i volta et plantes o acabes en la 11a posició i a pocs punts d'anar a Europa. Edu de Batlle, moltíssimes gràcies. Bona nit.
17: Una abraçada, Xavi, bona nit.
8: I encara ens falta una última connexió. Tenim ja la Marta Ramon a punt, que és qui avui ens ha explicat aquesta derrota del Barça a València, a Mestalla. Marta Ramon, bona nit.
16: Hola, bona nit.
8: Amb un protagonista, Lewandowski, que ha fet el seu últim gol com a blaugrana, i un partit que, clar, té de ser sincer, estàvem pendents del que estàvem pendents avui.
16: Clar,
8: per qui no ha vist el partit, que és la grandíssima majoria, què ens diries?
16: Doncs que no s'ha perdut res, que millor es quedi amb el record que teníem d'aquesta temporada del Barça i que, doncs mira, afortunats ells que no han vist el partit d'avui, perquè la veritat és que ha estat un mal partit del Barça. La primera part, mira, encara l'actitud era prou bona, el Barça buscant la porteria contrària, ha arribat el gol de Lewandowski, però la segona part realment ha estat un bunyol, així directament t'ho dic. El Barça ha fet un mal partit i a Hansi Flick doncs l'hem vist empipat. Acabava el partit molt seriós l'entrenador del Barça i després a la sala de premsa doncs no ha amagat el seu disgust de la manera com ha acabat la temporada del Barça a Mestalla, amb aquest mal regust de boca. Segurament demà ja ho veurà d'una altra manera, quan ho posi en perspectiva de la temporada, però sortia de Mestalla empipat.
8: Buscava la Lliga als 100 punts, que s'ha quedat amb 94, no? Finalment, el Barça, doncs...
16: El Barça s'ha quedat amb 94, crec, sí. Ara, si no m'he descomptat, sí.
8: Ara t'ho confirmo també jo, en qualsevol cas...
19: Sí,
8: oi?
16: Sí, no m'he descomptat.
19: En el 6, que no ha guanyat els dos partits.
16: Clar, exacte.
20: A part dels dos partits que ha jugat Chesney.
16: Correcte, sí, també. Pobre. Sí, el que passa que, a veure, sí, no, però el que ha passat avui no és culpa de Chesney. El Barça realment estava molt destensat en defensa, hi ha hagut errades molt constants, han perdut moltes pilotes, vull dir, és que el Barça estava molt desconegut, sobretot a la segona part, hi havia poca tensió competitiva, diguem, i per això ha acabat perdent 3-1 a Mestalla. El València sí que s'hi jugava alguna cosa i s'ha notat al terreny de joc.
20: És
16: clar.
20: Normal, eh?
8: Sí, del tot.
16: Sí,
20: que
16: sí.
20: Que va ser dimecres sopar, dijous Port Aventura, divendres...
16: Ahir Bad Bunny.
20: Clar, i ahir divendres, és que estaven...
16: És que clar...
20: Estan de vacances.
8: Ha sigut més propi de la setmana grande de Sant Sebastià.
20: Van guanyar l'últim partit
16: clar,
20: a casa
16: que...
20: perquè el volien guanyar per Lewandowski.
16: A mi em poses... Em poses sopar, Port Aventura i Bad Bunny i...
8: No t'aixeques, de fet, tu no viatges. Tu ja
16: és que em quedo a casa, saps?
8: Absolutament.
16: Directament.
20: I jo crec que no només és aquestes tres coses, sinó que és molts mundialistes pensant...
16: Clar, ho he dit,
20: en el Mundial... Altres clar. Que ja directament Rafinha ni ha anat...
19: I que després que el nivell a primera divisió és molt, molt alt. És a dir, els equips, tot i que em sembla que el Barça està molt per sobre de la resta d'equips i ho està quan està endollat, els equips són tots de molt, molt, molt nivell. I quan un equip perd la tensió competitiva, ràpidament aquell equip que era pitjor que ell durant la temporada l'iguala i si no el supera. La Real Societat, des que va ser campiona de la Copa del Rei, no ha guanyat cap partit. L'Atlètic Club, la temporada passada, des que va ser campió de Copa del Rei, em sembla que 7-8 partits, en va guanyar un. El Barça, des que ha estat campió de Lliga, no ha tornat a guanyar. És a dir, quan la tensió competitiva és desigual, s'iguala tot tant que acabe revertint-se qui és a priori favorit o qui té a priori més qualitat tècnica.
8: Alguna cosa a rescatar? Alguna cosa positiva d'aquesta derrota a València o ni això? No podem rescatar res.
16: Ostres, m'estàs aquí demanant un esforç d'esprema una taronja.
19: Lewandowski, se l'ha aplaudit molt, no, Marta? Lewandowski a Mestalla se li ha fet com un homenatge, com si fos, no sé, un jugador que... és... bé, que se li faci a Barcelona em sembla
8: comiat
19: lògic, però
8: sí,
19: un comiat que hem vist doncs, a jugadors històrics de la Lliga Espanyol del futbol espanyol, que s'han passejat a Santi Cazorra, per exemple, temporada, sí. No? Que hem vist que a tots els camps se l'ha acomiadat amb una estima especial, però Lewandowski m'ha sobtat, m'ha sorprès.
8: I per l'estadi que és, que no és un estadi gaire...
20: És
8: més aviat el contrari, de fet. Però veus, mira, doncs...
16: Bé, segurament la nota positiva seria aquesta, que Lewandowski ha pogut marxar amb aquest regust, amb el gol, havent marcat el gol 120 amb la samarreta del Barça, com a mínim la nota positiva és aquesta, l'estampa de Lewandowski marxant del club, havent marcat gol en un estadi tan complicat com és el de més talles.
8: Poca broma,
16: ens quedem,
8: eh?
16: Ens quedem amb això. Ah, ens quedem amb això.
8: Sí, perquè realment no hi ha res més, ja.
16: Després la pel·lícula després ha canviat tant que, que ha quedat sepultat.
8: Poca broma, no, deia 120 gols de Lewandowski en aquesta etapa de Blaugrana. Són moltíssims gols els que ha fet el polonès. Sentim algun document de Flick, Marta?
16: Sí, un Hansi Flick, ja us ho deia, que ha acabat empipat, no li ha agradat la manera com ha acabat la temporada a l'equip. Diu que evidentment no afecta el que s'ha aconseguit, però que avui s'han vist moltes coses que han de millorar i que això li va bé per endur-s'ho ara, analitzar-ho amb calma, amb fredor durant les vacances, i que també espera que els jugadors també hi pensin de cara a la temporada, de la temporada vinent. I sobretot m'ha cridat l'atenció la reflexió que feia ara que la majoria dels seus jugadors se'n van cap a l'objectiu del Mundial, perquè sobretot ha enviat un missatge de cara a la temporada que ve. És d'acord, ara us desitjo el millor perquè aneu a disputar el Mundial, que us vagi molt bé amb les vostres seleccions, però quan torneu us vull al 100% perquè tenim feina molt important a fer al Barça.
0: Hi ha un esdeveniment immens, el Mundial, i tots sabem que per qualsevol jugador és un somni jugar-lo, però al final el que compta és el Barça. Això és el que vull veure la temporada que ve. Quan la comencem, vull veure tothom ben preparat pel repte, perquè serà molt més dura que aquesta temporada. N'estic 100% segur. Tenim grans, grans objectius i vull el 100% de tothom. I això és el que he dit ara als jugadors i a tothom de l'estaf. Say to the players, say
16: to everyone in the staff. Missatge contundent. El que compta és el Barça. D'acord, ara us anareu al Mundial, però quan torneu, recordeu-vos d'això, que la temporada que ve serà molt més dura que aquesta, vol el 100% de tothom, i amb aquest missatge se'n van els jugadors tancant la temporada de Blaugrana. I després també ha reiterat que el partit d'avui els hi ensenya moltes coses, que quan no estan a punt, quan no tenen l'actitud adequada, perden, que poden perdre, que és així, i també ens ha donat una altra frase d'aquestes de samarreta o de tassa, que de mentalitat purament Flick, ha dit Champions never stop, els campions mai s'aturen. O sigui, un altre lema d'aquests que deixa Flick i que defineixen la mentalitat que vol imprimir el seu equip. I també li han preguntat si està preparat per l'aterratge de José Mourinho.
21: Of course. Why not?
0: Esclar, per què no? És un entrenador d'un rival i sempre estic preparat per tothom.
21: And I'm always ready for everyone.
16: Per tant, bé. També preparant-se pel que hi haurà
8: a la castellana,
16: s'està mentalitzant.
8: Tots
16: ja,
8: estem en aquest punt, intentar-nos mentalitzar del que ens ve. Ara parlarem del Madrid breument, perquè vull anar a Oslo, perquè evidentment avui el programa l'havíem de començar on l'havíem de començar, que és a Girona, amb tota la crisi que hi ha ara mateix després del descens de l'equip de Mitchell, però lògicament ara anirem a la cara del dia d'avui, que és la victòria, aquesta quarta Champions aconseguida pel Barça. Marta Ramon, moltíssimes gràcies.
16: Deixa'm destacar ha reaparegut Christensen, que no el veiem des del 16 de desembre.
19: Veus com hi havia cosa a destacar?
8: Més notes positives.
16: Ha reaparegut aquí a Mestalla.
8: Clar, és que al final ha sigut un bon dia avui, ho veus, Marta? Si
16: Christensen
8: que,
16: sí, que renovarà, per cert, per tant...
8: Imagina't si és bo, què més vols.
16: Ha reaparegut el danès, cosa que celebrem després de tants mesos d'inactivitat.
8: Doncs endavant amb tot. Marta, moltes gràcies.
16: Bona nit, una abraçada a tots.
8: Una altra, que vagi bé. Ara tornem, que hem d'anar cap a Oslo.
22: RAC 1. Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
23: Busques cotxe? Aquí el tens! A Estelantis en Lluç, Sant Feliu, concessionari oficial Peugeot, i trobaràs vehicles nous i d'ocasió de totes les marques, revisats, garantits i llestos per emportar. Servei postvenda amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Fàcil, ràpid i sense complicacions. Estelantis en Lluç, carrer Joaquim Castells 2, Sant Feliu.
24: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
25: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: A Carhouse Volkswagen Vehicles Comercials Service Plus t'oferim Express Service. Fem el manteniment de la teva furgoneta en només una hora. Garantit, o et tornem els diners. Sense espera, cita prèvia i màxima puntualitat. Tot gràcies a Express Service de Carhouse Service Plus. Només a Carhouse en Boi. Concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials.
22: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
1: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a Saba Ponés o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
2: Estàs pensant a comprar-te un Audi A1? A Audi Mogauto tenim el que busques. Nou o Audi Selection Plus. Vine a provar-lo i emporta-te'l des de 231 euros al mes. A més, els 5 primers accediran gratis a l'Audi Drive Experience al circuit oficial. Audi Mogauto, Avinguda Meridiana 85. T'esperem!
24: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: A Carhouse Volkswagen Vehicles Comercials Service Plus t'oferim Express Service. Fem el manteniment de la teva furgoneta en només una hora. Garantit, o et tornem els diners. Sense espera, cita prèvia i màxima puntualitat. Tot gràcies a Express Service de Carhouse Service Plus. Només a Carhouse en Boi. Concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials.
22: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
7: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
8: Ara passa un minut de 3:15 de la matinada fent tertúlia amb el Ferran Correas, amb el Jai Muñoz. Hem repassat la situació a la primera divisió masculina amb el descens del Girona i també hem passat pels estadis on avui han jugat els altres dos catalans, és a dir, l'Espanyol i el Barça. I ara anirem cap a Oslo, però abans, ara en parlàvem, sentíem Flick fent referència al Mundial, i és que no queda res pel Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies, una autèntica passada. I sabeu on podeu veure tots aquests partits sense cost addicional? Doncs com sempre, a Movistar, a través de DAZN. I a més, teniu l'opció de veure-ho des de qualsevol dispositiu perquè no us perdeu res. Movistar, la xarxa oficial de la selecció espanyola.

0: arrenca, Capallón arrenca, que té Salma que l'acompanya, que és un 2 contra 2. Salma, final a Oslo, final a l'Ullevål Stadion. El Barça, per quart cop a la seva història, és campió d'Europa. S'acosta Alexia, amb Torrejón, vinga Alexia, vinga Marta, ben amunt, ben amunt, ben amunt, ben amunt, ben amunt, ben amunt, que un any més sou campiones d'Europa.
1: El ben amunt que hem pogut escoltar avui de la Clara Rodergues. El Barça efectivament ha guanyat la seva quarta Champions de la història. A més, la guanyada com la guanyada, que és passant per sobre, sobretot a la segona part de l'Olímpic de Lió. Ha sabut patir, perquè ha patit els primers 30 minuts. De fet, fins i tot s'ha arribat a avançar l'equip francès amb un gol que ha acabat anul·lant-se per fora de joc. I a partir d'aquí, a la segona part, insisteixo, sobretot, és quan el Barça ha tret la seva millor versió i ha passat per sobre de l'Olímpic de Lió, de Giral. El Barça s'endú aquesta Lliga de Campions i de passada posa la cirereta a un pastís enorme de 4 pisos que ha tingut la Copa, la Supercopa d'Espanya, la Lliga i ara aquesta Lliga de Campions. Clara Rodergues, bona nit.
0: Bona nit, Xavier Rocamora.
1: Mira que ha començat bé la tarda explicant-nos les mil meravelles del Barça femení avui a Oslo.
0: Sí, sí, sí, la veritat és que sí, tot i que ara que parlaves de... d'aquest gol anul·lat, sort que l'han anul·lat, sí. Perquè jo quan he vist que marcaven bastant d'hora dic ui, que la tarda comença malament, per sort era fora de joc, i després la segona part. El Barça s'ha acabat bé la primera, l'ha acabat millor de com l'havia començat i de com havia sortit el Lió, i ho ha continuat a la segona part, a més acompanyada d'una Cata Coy que avui ha estat espectacular, que ho ha aturat absolutament tot, i això ha mantingut també viu l'equip en molts moments, i d'una manera potser menys habitual del Barça, no? Perquè també ha marcat en alguna contra al final, i d'una manera potser sense ser les accions normalment que fa el Barça de molta possessió, sinó més avui transició, ha sabut fer mal al Lió, a la defensa de l'equip francès, l'equip de Giraldez, amb una Payor i una Salma que avui han estat endollats a la segona part.
1: I Payor que diu adéu a un malastruc que durava massa ja.
0: Per fi, sí, sí, havia perdut 5 finals de Champions, 5, i segurament la que menys s'esperava la de l'any passat, que deuria pensar, va, serà el meu any per fi amb el Barça, he anat a l'equip campió d'Europa, em porta 2 seguides, i de cop i volta l'Arsenal les va privar d'aquesta Champions, va ser una de les jugadores més tocades l'any passat, i avui, què millor que no només guanyar-la, sinó fer aquest doblet. N'havia tingut 2 a la primera part que no havien acabat bé, doncs a la segona part les ha aprofitat, sobretot la primera té més mèrit, la segona és porteria avui de pràcticament, però la primera és una gran definició de Payor, que ha acabat plorant moltíssim, normal, perquè després de perdre tant, deu ser frustrant, però ella ho ha seguit intentant i al final ha aconseguit aquest premi tan i tan desitjat i tan merescut per ella.
1: Deixa'm saludar, que també la tenim a Oslo, la Laia Bonals. Laia, com estàs? Bona nit.
2: Hola, bona nit, què tal? Com va per allà?
1: Home, no tan bé com per aquí, perquè jo crec que esteu millor vosaltres que nosaltres, perquè al final...
2: Sí, això he vist, ja.
1: Esteu en aquesta urna en què tot és meravellós i tot és idíl·lic, però aquí doncs no és exactament el mateix, però vaja, avui el que hem vist a Oslo, el que hem vist en aquest Barça Olímpic de Lió, jo particularment no m'ho esperava, ja us ho dic ara, és a dir, jo no m'esperava aquest domini del Barça tan agosarat a la segona part, sobretot, però tan agosarat contra, recordem-ho, el gran dominador a Europa dels últims anys. De fet, és qui encapçala el palmarès amb 8 títols.
2: Sí, durant aquests dies de prèvia de partit, les sensacions venien i anaven, perquè tu les veies a l'entrenament i veies que l'Olímpic de Lió volava, i després veies el Barça i veies bona sintonia, però vam veure la roda de premsa i de cop Renard i Herbert semblaven dos xais, o sigui, les cosetes com si no tinguessin aquesta hora de campiones de sempre, i deies, escolta, que el Barça és molt Barça. Llavors ha sigut com una mica anar i venir, jo recordo parlar abans que començés el partit i no, jo no sabia què dir-te, no sabia si no, llavors han sigut molts nervis, però la primera part s'ha fet difícil, perquè el Barça no ha acabat de sortir de la manera que li hagués agradat, l'Olímpic de Lió ha dominat com ha volgut en certs moments del partit, i amb aquest gol que al final han acabat anul·lat, doncs veies com es podia complicar molt més, però és que la segona part del Barça ha sigut espectacular, l'actuació del Catacoll ha sigut providencial, i que bonic és el futbol a vegades quan fa justícia i li permet a Eva Pajor i a Salma Parayolo, que crec que ha sigut dues de les futbolistes aquesta temporada, pitjor o en passat, Eva Pajor en l'hora de les finals, i Salma Parayolo

0: però al final trobant-se un altre cop amb la seva millor versió, marcar aquests dos doblets i sentenciar la quarta Champions.
1: Clara, sentíem aquests dies a la prèvia, per exemple, Alexia Putellas, que és qui ha fet segurament més esment de com va començar la temporada, amb els dubtes que hi ha hagut en alguns moments del curs, i que hagi acabat així la història, clar, és un premi sensacional.
2: Sí, una cirereta, perquè clar, la derrota a Lisboa va ser inesperada, no va ser el millor dia del Barça, potser tampoc aquell dia Pere Romeu va estar del tot encertat amb els canvis, que algunes jugadores es van quedar sense jugar i potser vam trobar a faltar alguna cosa aquell dia, un estiu també en què ja havien marxat jugadores l'estiu abans, com Mariona, doncs aquest també en van sortir d'altres, només es podia portar l'Aia Alexandri. Els altres equips, els altres clubs es reforcen i molt, a la Premier sobretot hi ha molts diners, el Lió que porta Giraldez, que porta jugadores d'un nivell increïble, i malgrat tot aquest equip s'ha aixecat un cop més, va dir que tornaria, ha tornat i ha aconseguit aquesta Champions, un altre pòquer. Són dos pòquers en 2 anys,
1: sí, sí.
2: Que és espectacular. Per tant, gaudir d'aquesta generació, perquè algun dia s'acabarà, tot i que veus les que pugen, i també,
1: sí,
2: també Déu-n'hi-do, perquè Serra Jordi avui es mereix també un capítol a part, jo crec.
1: Exacte, avui ho deu durant la Transmi, ja podem anar lligant i ben curt a Serra Jordi, que potser dilluns mateix va veure a trucar a la porta de despatxos a veure si troba algú perquè si podem parlar, saps? Però vaja. Ferran, Javi, alguna cosa?
3: No, sí, ràpidament, a banda dels 4 gols i la superioritat, sobretot a la segona part, jo tinc menció especial per Catacoy, perquè m'ha recordat una mica Valdés a París, salvant gol,
4: sostenint l'equip,
3: amb 0-0, i també després amb 1-0, també ha fet alguna, o inclús amb 2-0, diria que amb 2-0 ha hagut una jugada que ha fet una gran aturada, que era el 2-1. I també per les declaracions que ha fet després, recordant que els diners no ho són tot, i així és. Hi ha la senyora aquesta que té el London, l'Olympic i Washington, que
1: avui era, no?, l'entrega de medalles, sí, la llista.
3: Sí, sí, sí, al costat de Juste. Lina, que va posar en calés, que possiblement s'emporti a Alexia i no sé si a Mapi i alguna més. Però aquí, igual que passa en el primer equip masculí, es creu amb la Masia i marxaran aquest estiu 2 o 3, però sortiran altres. I surt Serra Jordi, surt Aitxa, surt Clara Julià, i continuaran sortint. Per
1: sí,
3: tant,
1: sí, sí.
3: Aquí al final és feina. I això és el que fa que possiblement hi haurà pressupostos molt més elevats a la Premier, sobretot la temporada que ve, i s'emportaran jugadores del Barça, perquè suposo que aquesta setmana hi hauran comunicacions, però el Barça continuarà sent competitiu i continuarà estar lluitant per la Lliga de Campions la temporada que ve, segur.
4: Cada cop serà més difícil, per això que diu el Ferran, i cada cop tindrà més mèrit. Ja ho té aquest any, el Barça compta amb la injustícia de que la qüestió del fair play del futbol masculí li afecta també al futbol femení, que és un sense sentit, però que li afecta, i que té i tindrà afectacions directes al nivell de l'equip que tindrà el Barça. Per això crec que ja té molt mèrit aquesta, té molt mèrit tot el que han fet abans, té molt mèrit aquesta Champions, i té molt mèrit el que faran d'ara endavant, i després perquè és un equip al que a nivell nacional els títols se li descompten, es dona per fet que serà campió de tots els títols, perquè la diferència és abismal, però el fet de que aquesta diferència sigui abismal fa que a un equip al que jutges per un partit, perquè gairebé a les semifinals també es dona per fet que el Barça és molt superior a doble partit i que ha d'estar a la final de Champions cada any, perquè així ho ve fent, fa que aquest únic partit on es jugui la temporada arribi amb una preparació que no ha estat del nivell òptim, és a dir, no s'ha enfrontat a rivals del mateix nivell que es trobarà al partit pel qual jutjaràs tota la temporada. Que a mi em sembla molt injust, però desgraciadament cada vegada veig que elles han elevat tant el nivell d'exigència que és més així. És a dir, la gent ja gairebé, com dic, resta els títols no aconseguits, que no és cap, perquè els haguem guanyat tots, però descompte, perquè ja dona per fet que guanyarà els nacionals, la jutja per una final que alguns cops, com l'any passat, no es pot aconseguir. Per mi això no li treu pràcticament ni un puntet de mèrit al que va fer, per exemple, el Barça la temporada passada, i aquest any doncs, simplement encara fa més gran la llegenda d'un equip que és absolutament històric, i crec que aquesta aposta pel femení, i no només aquesta aposta pel femení, perquè no és una aposta de ficar diners com, no, com la propietària de Lyon, sinó aquesta aposta pel femení de base, crec que ha de ser, ja ho és, però ha de ser, i quan vinguin maldades no s'ha d'oblidar, el nou pilar fonamental de la idiosincràsia del Barça, no? Masia, model de propietat, confiança en el planter, estil de joc, i segurament, potser em deixo alguna cosa, però crec que aquí estan els pilars fonamentals del Barça i el cinquè ha de ser l'aposta per un femení de base.
1: Mm-hmm. Ara sentirem declaracions de les protagonistes. De fet, el Ferran ja avançava per on anaven una mica avui la història. Hi ha d'altres també talls interessants a escoltar. Per exemple, Graham també ha estat sensacional amb el seu discurs postpartit. Ara el sentirem, però abans una pausa, que si no, no la cobrarem aquesta. I ara, en 3 minuts, som aquí.
5: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora. A Movistar, el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el teu paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cap cost addicional a Movistar a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
6: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
7: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
8: Pròxima benzinera a 100 metres.
9: Encara no has parat a repostar?
10: No cal. Amb el nou Lincoln Co 08 tinc fins a 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica. Pel dia a dia, pràcticament no passo per la benzinera.
9: Nou Lincoln Co 08. Més autonomia, més eficiència, més llibertat.
11: Xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya.
12: Volvo EX30, un subcompacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
13: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
14: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
15: ¿Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solo Moto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solo Moto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
16: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
17: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
18: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
19: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
20: Cadires, amb Xavi Rocamora.
1: Ara passen 3 minuts de la 1 de la matinada. Avui, clar, avui acabarem una mica més tard perquè ha passat de tot. Aleshores, resumir això en hora i mitja era impossible. Per tant, avui acabarem una mica més tard. De fet, estem fent tertúlia amb el Ferran Correas, el Javi Muñoz. Ara també, des d'Oslo, hem afegit la Clara Rodergues i la Laia explicant-nos el postpartit d'aquest Barça Olímpic de Lió. I abans de continuar, abans de sentir veus, us explico un secret. I és que a Ford han electrificat les seves icones. Es podeu descobrir el nou Ford Capri, sentir l'aventura sense límits del Ford Explorer i moure-us per la ciutat amb tota l'agilitat del Ford Puma Gen E. Gaudiu de tota la gamma elèctrica de Ford Motor Company, ara amb el carregador i la seva instal·lació gratis. I a més, sumant 4.500 euros a les ajudes del Pla Auto Plus. Què espereu? Demaneu ja la vostra prova a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. Per tant, estàvem, com deia, parlant amb la Laia Bonals i amb la Clara Rodergues sobre el que hem vist avui a Oslo amb aquesta victòria excepcional del Barça de Pere Romeu, 4-0 contra l'Olímpic de Lió de Giraldez, una victòria que també, ara en parlarem, pot haver sigut un molt bon final, però un final de moltes jugadores al Barça. De fet, amb el Ferran també ho esmentàvem, hi ha algunes jugadores que l'any que ve segurament, alguna segur, d'altres segurament, no continuaran vestint la samarreta del Barça. Clara.
2: Sí, estem pendents. No poden trigar. La que més preocupa, evidentment, és el futur d'Alexia Putellas, ja ho sabem. És cert que la resposta que ha donat avui a TV3 en acabar el partit... No sé exactament què ens està... És a dir...
1: Què planteja, oi?
2: Sí, perquè li pregunten quan sabrem... Diu, no ens diràs que ho tens decidit, però quan sabrem la teva decisió? I que el més senzill és dir, no, ara de celebrar, no sé què, i ja ho direm. I ha contestat, ja ho veureu. Home, si has de marxar, no em diguis ja ho veurem, perquè...
1: Clar, perquè em dones il·lusió,
2: no? Em ve de gust veure-ho, això, no? És una resposta que no he acabat d'entendre, no sé la Laia com ho veu. Però...
0: És que és complicat. Crec que en aquest moment les revolucions també estan una mica altes. No sé fins a quin punt ha volgut dir això, donar aquesta esperança de si sí o si no. Sí que és veritat que és un final, si ha de ser, és un final maco.
2: I tant.
0: Crec que Alexia Putellas, si marxa del Barça, havia de marxar guanyant una Champions i sent la capitana que és i la jugadora que és i la importància que té per aquest equip i pel món del futbol femení. I també és la manera que s'ha de tancar etapes. Sempre si pot ser de la millor manera possible. També pot ser sortides com hi ha molts noms que estan en aquestes quinieles de qui marxarà, qui vindrà. El que està clar és que ara mateix els equips d'Europa tenen molts diners, que hi ha una aposta pel futbol femení a Anglaterra desorbitada i molt important, i això acabarà portant que hi hagi sortides no només al Barça, sinó a molts altres equips, i que veurem com el Barça acaba d'encaixar aquestes peces o aquestes possibles sortides.
1: Per tant, Laia, pel que dius, tu la veus més fora que dins.
0: No, és que depèn de com preguntis, també t'ho dic, però
1: clar.
0: Després d'avui us puc pensar que és possible que digui em quedo un any més i segueixo gaudint d'això, o que digui mira, s'acaba aquí la meva carrera. També ho hem dit molts cops, al final la decisió d'Alexia no només serà futbolística, vull dir, és una decisió vital, és el voler provar altres experiències o ser una futbolista d'un sol club, o va molt més enllà, no només és si em paguen més diners, perquè Alexia mai s'ha mogut pels diners. No ha sigut una futbolista que hagi mirat el cèntim, perquè quan es queda al Barça i quan renova no és una renovació gran a l'alça. Vull dir, al final ella ho fa perquè és culer i perquè es vol quedar aquí i perquè sent els colors. Llavors, això no deixarà de ser així, marxi o no. Però crec que Alexia s'ha guanyat el dret i amb tota la sinceritat de poder escollir el que vulgui, com vulgui, de la manera que ho vulgui fer. I crec que fent-ho així mai escollirà una cosa que sigui negativa per al Barça o negativa per ella, ni la manera que no sigui respectuosa, perquè Alexia és al Barça i ho seguirà sent, marxi o no. Mm-hmm.
1: Clara, sentim protagonistes?
2: Sí, mirem, en aquesta línia de missatges, de coses que han passat durant la temporada, comencem amb el tècnic, en Pere Romeu, que ha parlat de la mentalitat de l'equip després de perdre a Lisboa, i ha destacat també quines motivacions ha tingut aquesta temporada l'equip del Barça.
3: La motivación de este equipo ha sido constante. ¿Y constante por qué? Porque durante la temporada hemos tenido lesiones de gente muy, muy, muy importante, de bajas claramente sensibles, donde futbolistas que quizás no lo esperaban han tenido que dar pasos hacia adelante. Y eso te va uniendo más como equipo, ¿no? Porque ves que el equipo sigue teniendo una identidad, sigue compitiendo. Creo que eso nos ha hecho muy fuertes mentalmente. Perder la temporada pasada quizás nos ha ayudado muchísimo a crecer y a seguir mentalmente fuertes. Queríamos claramente volver a levantar este título.
2: I abans citaves Graham Hansen, ja que parlàvem de diners, doncs la Noruega, quan li hem preguntat si això d'avui era una mica un cop sobre la taula després d'aquests dubtes que pugui haver existit a l'entorn, ha dit això.
21: De empezar la temporada, claro, escuchamos que la Barça no es lo mismo, plantilla corta, no sé qué, no sé cuánto, y yo creo que eso ha sido motivación para nosotros de enseñar que somos buenas todavía y el club hace cosas correctas para ayudarnos. Sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que nos ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
2: I una altra de les que no dubta a l'hora de parlar i que és una jugadora bastant clara, sense pèls a la llengua, és Cata Coll. Fa cosa d'un mes, quan la vam entrevistar amb l'Aleix el Tu Diràs, ja va enviar un missatge als que dubtaven, fent el gest de callar. Doncs avui l'ha repetit.
22: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte. Entre vestuari no hi havia cap dubte de que aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes, després de tot l'any, no? Rebent moltes crítiques, rebent de que, bueno, a mi no arribaria. Els hi faig així, espero que ara que mos elogi, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca. Fem molt bona feina. Acabarà aquesta temporada i el primer dia de pretemporada ja pensarem en el mateix objectiu que hem estat en aquesta temporada i anirem a per més.
2: I acabem amb una jugadora que des que va a les unes se tenia molt clar que volia arribar a aquest tram final de curs, ho ha fet, ha pogut jugar, ha pogut participar, evidentment no al nivell que voldria perquè al cap de la fi són 5 mesos aturada. Aitana, bon matí, que avui ha tingut uns minuts en aquesta final i explicava com ho havia viscut.
23: És una final diferent per mi, és la setena que jugo, la primera que no jugo com a titular, així que una mica estrany i raro, però entenent la situació i entenent d'on vinc també, i evidentment amb unes grans companyes que han fet una gran temporada per davant. I bé, jo la meva intenció era estar preparada per qualsevol situació a dia d'avui, i aquesta era la meva mentalitat, posar tot el que estigués a les meves mans per poder disputar el que es necessités de mi i poder portar l'equip alguna cosa.
2: I també elogis per la Masia, tant d'Aitana com de Cata, avui posant-se molt en valor, no? Que és una cosa que no és del femení, que és del club, que el masculí també passa, i ho explicàvem també a la transmissió, que tant com passa amb el masculí, hi ha moltes jugadores que són del Barça, que senten el Barça, i això també és un plus.
1: Què haurà jugat avui, Aitana? 30 minuts? Més o menys?
2: M'enganxes, però més o menys.
1: Més sí. O menys. Haurà tocat 10-12 pilotes, potser, avui, a Aitana. Doncs, malgrat els 5 mesos que ha estat fora dels terrenys de joc, malgrat les estonetes que juga, aquestes 10 pilotes que haurà tocat, o 12, com a molt, ostres, com canvia la història, quin criteri té, què bona és. És que passen coses. A la que Aitana es posa a jugar, doncs passen coses, i avui ho hem trobat a veure. És increïble.
2: Laia
1: s'ha mort.
0: Ai, sí. No. Estava rumiant, que com ha sigut la temporada per Aitana. Ha sigut molt dur. Al final era l'any més difícil de la seva vida. Vull dir, va tenir el problema que va tenir de salut a l'Eurocopa, després es trenca, cau lesionada, sí, un altre més mesos encara de lesió, d'estar fora de l'equip. Ara una de les dectes que també ha fet Aitana era de com ha viscut la temporada a la grada i la diferència que és viure a la gespa i poder-ho acabar a la gespa, tot i havia estat molt temps a la grada. S'ho mereix, es mereix, òbviament tot el que li pugui passar a Aitana un matí, però es mereix tornar a gaudir del futbol en el lloc on el més el gaudeix, que és el terreny de joc. I molt comprensiva, i em sembla molt interessant el ser conscient de que no estava per ser titular i assumir-ho perfectament, i que segur que li ha agradat, vull dir, a veure, no ens enganyem, Aitana un matí vol jugar fins i tot als entrenaments, tots els partits, perquè ella sempre està allà. Però saber que avui era el dia de que potser no tocava, i assumir aquest rol de sortir de la banqueta i fer-ho com ho ha fet, crec que se li ha de valorar moltíssim.
1: Clara, celebració ja decidida, oi? És oficial?
2: Sí, demà a la tarda, qui vulgui celebrar la Champions i el pòquer, perquè no només és la Champions, són tres títols més, demà hi ha festa a l'Avinguda Maria Cristina, a Barcelona, amb, a les 7 és quan arribarà l'equip, des de les 5 ja es podrà celebrar, ja hi haurà activitats, vindrà el CAT, segur, no tinc cap dubte, a celebrar-ho, a Ullera.
1: Home,
2: no se'n perd ni una, ja ho sabem, té més energia que tots plegats. A les 6 hi haurà actuació dels Figaflaues, també, per amenitzar la tarda, i a les 7 serà el torn ja de les protagonistes, que pujaran a l'escenari, faran parlaments, com és habitual, dirigits a l'afició per poder celebrar aquests títols, i es calcula que a les 8 del vespre aproximadament ja la festa acabarà. Així que qui vulgui anar, ja sap, té plan per demà a la tarda.
1: Demà quan tornen?
2: A les 10 del matí agafen el xàrter direcció Barcelona, per tant arribaran al migdia, diran alguna cosa juntes, suposo, amb ressaca o no, ja ho veurem, perquè la festa evidentment serà llarga a Oslo.
1: Hauran dormit o no?
2: Bé, els deixem que no dormin sense problemes, eh? Recordo, crec que va ser a Indoven, que Mapi León jo crec que encara anava contenta al balcó de la plaça Sant Jaume aquell dia. S'ho mereixen i demà que vinguin com vulguin, que els hi portaran a tot.
1: Perquè teniu algun detall de com ho han celebrat avui o no?
2: Fan festa, estan fent festa en algun lloc de la ciutat, no? Laia, però...
0: Sí, sí, estan fent festa aquí, una de les discoteques d'Oslo amb la família, amb... totes estan amb... Hem vist algunes imatges ja, les totes amb les jugadores amb les ulleres de sol típiques que s'han posat tant de moda a les celebracions, ballant amb els familiars, una celebració molt, molt íntima.
1: Molt bé. Laia Bonals, moltíssimes gràcies. Descanseu també vosaltres. Que vagi molt bé.
0: Poc, descansarem poc, però ho intentarem.
1: Ja m'ho imagino.
4: Festa, també, no?
1: Home,
0: no. No, ella un vol no, que surt no. A les 6 del matí.
1: Uf, aquesta és la festa, doncs. Festa fotre, en el teu cas,
0: exacte.
1: Em sembla, sí, és correcte. Doncs, Laia, gràcies, que vagi molt bé.
0: A vosaltres.
1: I Clara Rodergas, moltíssimes gràcies. Arribes, doncs, a la festa, no, demà, del...
2: No, jo no agafo el mateix vol que la Laia. Qui anirà a la festa és en Pau. Jo agafo un vol a les 2 al migdia, per tant, jo sí que puc allargar una mica més a l'Itaos, avui, si vull.
1: Quin perill.
4: Sí, festa avui.
2: Estan esperant, de fet.
4: Festa avui, no?
1: M'ho imagino.
4: Tu sí que saps on estan celebrant-ho, no?
2: No.
1: I té entrades ja comprades i tot.
2: No.
4: Està ja sortit un moment i torna a entrar.
1: Exacte.
2: Hem posat el segell i he sortit.
1: Arrossega les R's, ja, imagina't. Va, Clara, cuida't molt. Una
2: vinga,
1: abraçada.
2: Vinga, bona nit a tots. Gràcies.
1: Un quart de dues ens falta al final de festa nostra, que és la democràcia.
4: Però aquest no acaba avui.
1: No, aquest no acaba avui. Aquest comença avui. És la festa de la democràcia, que han decidit que aquesta vegada sí se celebra a Madrid.

0: Recordeu que fèieu fa 20 anys vosaltres o no?
1: Tal dia com avui? Sí. O...
0: No, quan, així no, en general.
1: Sí. Home, sí.
2: Fa 20
1: sí,
2: anys
1: sí.
2: Que això que era...
0: Tu ja estaves treballant, segur. És a dir que... Sí.
2: Fa 25.
1: Doncs. Jo tenia 16 anys.
0: Tu tenies 16 anys.
1: Sí, doncs, sí. Res de bo devia estar fent. Tant, no, a aquesta hora no... d'un dissabte, res que es pugui explicar.
0: Tu no podies anys. Votar, doncs. Amb 16 anys no podies
1: no votar
0: encara.
1: Votar. No,
0: doncs, mira, fa 20 anys que el Madrid va fer les seves últimes eleccions a la presidència. Va ser el 2006. Aleshores, encara sense Florentino, perquè Florentino ha fet el 2009, quan s'hi va presentar, va ser l'únic candidat i, per tant, l'únic que s'hi presentava, no va haver-hi eleccions, i ara sí que haurà de passar per les urnes. Ara ho explicarem. Àlex Pintanel, com estàs?
3: Què tal, Xavi? Com estàs? Bona nit.
0: És una de les notícies del dia, la confirmació, en tot cas, d'una de les notícies de l'any, de fet, perquè aquest retorn a les urnes del Bernabéu feia molt de temps que no passava, i avui s'ha fet oficial que, efectivament, vaja, oficial del tot no, ara ens ho explicaràs, perquè falta un últim pas que ha d'arribar demà, però el que sí que sabem és que Enrique Riquelme ja ha presentat l'aval per ser candidat a la presidència del Real Madrid.
3: Sí, ho ha fet aquesta tarda a les oficines de Valdebebas, ha presentat aquest aval de 193,7 milions d'euros per passar a ser candidat a la presidència del Real Madrid sota el lema Futur i Llegat. A la sortida d'oficines, Riquelme ha explicat que es tracta d'un dia històric perquè 20 anys després, és bastant bèstia, es podrà tornar a votar a la Casa Blanca i anima els socis i sòcies madridistes a que no tinguin por i vagin a votar.
4: Hoy es un día muy importante para el Real Madrid. Después de 20 años se va a poder votar. Y puedo deciros que tenemos un proyecto tremendamente ilusionante, serio, profesional, tanto en lo deportivo, en lo social. Es importante tener la mirada al socio y les pido la oportunidad a los socios que no tengan miedo. Les pido valentía para poder escucharnos, poder disfrutar de estas elecciones y que puedan votar entre dos proyectos nuestros pensando en el corto, en el medio y en el largo plazo.
3: Riquelme ha anat al Bernabéu a veure la victòria del Real Madrid 4-2 amb una samarreta de Carvajal. Diuen alguns mitjans de comunicació que estaven per allà que cridaven, o la gent que estava al voltant, presidente, presidente. En fi, veurem com acaba tot plegat. Per la seva banda, Florentino ha començat d'allò més fort. Podríem dir imitant a Joan Laporta, perquè aquest matí ha aparegut una lona en un edifici proper al Bernabéu amb una foto de l'actual president, amb el lema Molta història per fer i les 7 ciutats on el Madrid va guanyar les 7 Champions sota el mandat de Florentino. I com deies tu, Xavi, a partir d'ara la Junta Electoral té 24 hores per validar la candidatura de Riquelme, i si l'aproven s'han de fixar eleccions no més tard de 15 dies. Per tant, en principi, doncs, en 15 dies com a molt, això ja ho tindrem dat i beneït.
0: Això és important, el com a molt. És important perquè és un termini de màxims 15 dies, que si la Junta Electoral té a bé de posar les eleccions el diumenge de la setmana que ve, és a dir, donar 7 dies de la campanya electoral, ho pot fer perfectament per estatuts. I hauríem ja viscut... seria la cirereta a un procés, no sé com dir-ho per no faltar el respecte a ningú, però un procés que recordem una mica. Surt Florentino, diu que convoca eleccions a partir que comencen 10 dies per aconseguir un aval de 193 milions d'euros, l'aconsegueix, però no avalat per bancs espanyols perquè li han dit tots que no, sinó que ha d'anar a l'estranger a buscar-ne fins que en troba un vinculat a la banca d'Andorra.
2: Sí, perquè han d'estar inscrits al Banc d'Espanya, si no, no serveixen.
0: O sigui, no ho trobem aquí, hem de buscar un adjunt al Banc d'Andorra, però que això mateix està inscrit a l'estat espanyol. I ara falta, el que dic, la cirereta de veure quan la Junta Electoral decideix convocar o fixar el dia de les votacions.
2: Potser demà.
0: Potser sí, exacte.
2: Demà no, però dimecres.
0: Veniu a les 10 de la nit que comença a obrir morros.
1: I tot això amb Florentino havent assegurat ja que ell no ha d'anar a cap debat i que no pensa anar a cap debat, que això de, sí, clar, de debatre...
0: No hi ha temps.
1: On s'ha vist? On s'ha vist? Aquí se li ha corregut aquesta idea.
2: Home, jo crec que després de la roda de premsa aquella esperpèntica que va fer... un debat, seria l'única manera que pugui perdre el Florentino les eleccions és anar a un debat d'aquests.
3: Avui quan ha acabat el partit del Madrid s'ha acomiadat Carvajal i una de les coses que ha dit Carvajal en el discurs que ha fet davant de l'afició del Madrid és ha volgut donar les gràcies a Florentino, primer perquè va ser el president que el recupera de Leverkusen i després perquè recordeu que quan es trenca el genoll explica Carvajal que 24 hores després té la renovació de al damunt de la taula, no? I, evidentment, tot això són gestos de Florentino. I quan ha homenatjat o ha volgut reconèixer Florentino, el dia del Llevant, ja fa uns mesos, recordeu aquella xiulada, sí que és cert que no m'ha semblat sentir xiulets cap a Florentino.
1: Aquestes eleccions és evident que les guanya Florentino. Tot i així, jo crec que Enrique Riquelme fa bé de presentar-se, perquè Florentino, la famosa roda de premsa, el va posar al mapa. Però sí. És un home que sobrevolava, havia sobrevolat de tant en quant
2: és
1: món
2: és un
1: Madrid.
2: Nom que coneixem els que ens dediquem sí, a això, però la immensa majoria
1: són,
2: no.
1: Són tan estrictes els requisits per presentar-se a les eleccions del Madrid que són 4 o 5 persones al món que els compleixen, per tant, pots saber qui són. I un, sabies que era Enrique Riquelme, però el posa al mapa de l'opinió pública a Florentino el dia de la roda de premsa, i a partir d'aquí jo crec que ell és intel·ligent, agafa la onada i es presenta per donar-se a conèixer. És evident que sap que no guanyarà, però es donarà a conèixer, i cada vot que es garrapi, cada... si és un 80-20%, serà un 20% de vots que ja pesaran i que serà molt com a crítica a Florentino, tenint en compte el que tu deies, Xavi, que són 20 anys sense eleccions. Sí, sí, per tant, tot el que ara no vagi a favor de Florentino ja és una esmena al que està passant últimament al Madrid, molt més forta del que ha pogut haver-hi fins ara.
0: Per tant, zero opcions, li dones a Riquelme.
1: Jo, sí.
0: Parlant tu tampoc. Zero.
2: Home, zero no, perquè a la porta també se li va donar un 0,5 i sí. Va acabar guanyant. Zero no, perquè alguna deu tenir, però...
0: Mínimes.
2: També és cert que quan es va presentar Florentino la primera vegada, el gran favorit no era Florentino. Ah. Va guanyar en Figo.
1: Però ell en va perdre unes abans. Florentino, sí, però en eleccions prèvies, clar.
2: Però les que guanya Lorenzo
1: sí.
2: Sanz...
1: Sí, allà...
2: acaba de guanyar la Champions, exacte. Lorenzo Sanz. Mm-hmm. I ell ho guanya en Figo.
1: Però aquelles primeres que perd Florentino jo crec que són aquestes per Riquelme. Perdre-les, esgarrapar una mica de vots, no, posar-se en l'opinió pública del madridisme...
2: Possiblement a les següents Florentino no hi sigui.
1: No, clar.
0: Si n'hi ha.
3: És interessant veure...
0: Si hi ha eleccions.
2: Sí, algun dia. Bueno, sí.
0: No, vull dir que sí. si això ho converteixes, perquè al final Riquelme, una de les coses que surt a dir sí. El dia que parla és que vigileu que són les últimes eleccions. Perquè
1: aquí és on per mi Riquelme té la bala més important que ha d'anar a tirar. A dir que si això... algú està intentant una espècie de canvi societari al Madrid... És
0: canvi de model,
2: això també ho hem sentit, a les eleccions del Barça, que aquestes podien ser les últimes.
0: Sí, però jo al Madrid m'ho crec. És a dir, que hi hagi... Veig l'opció molt més clara a Madrid.
2: Florentino ho ha dit obertament.
0: Això vaig.
2: Ho ha dit en una assemblea de compromissaris.
0: Ho veig molt més clar allà que no pas que pugui passar aquí.
3: No, això és interessant veure realment la diferència que hi ha, o si hi ha tanta gent que està a favor de Florentino. No? A mi resulta curiós veure realment si Riquelme té, encara que sigui, no sé quin percentatge de vots treu. No.
1: Cada vot que es garrapi és un missatge a Florentino i s'haurà d'agafar amb certa rellevància.
2: Com van les coses? Ho veus amb això que comentàvem, no? Que els bancs espanyols no li donin la bala a Riquelme.
0: Sí, és al·lucinant. Sí que és cert que no crec que li donin gaire temps. Tant de bo tinguéssim temps de saber què proposa a Riquelme i quin club té al cap, quina idea té, perquè al final també sabríem una mica
2: com
0: posa el futur.
2: Com a mínim, per la tranquil·litat del barcelonisme, podríem dir, és que com a mínim Mourinho aquesta setmana no s'haurà presentat. Haurà d'esperar a que hi hagi guanyador.
0: Que em sembla que per estatuts ni caldria, perquè el president del Madrid només deixa de ser-ho quan hi ha un nou president del Madrid. Sí. És a dir, que si Florentino decideix que mitja campanya presenta Mourinho, i és que ja tan ample, doncs ho podria perfectament fer. És molt estrany. El com maneguen les coses amb situacions electorals, potser perquè no en tenen mai, però és una cosa molt estranya que vaja, xoca del tot amb el que fem aquí.
1: Anava a dir que seria escrupolosament molt poc democràtic presentar un entrenador mentre estàs a una campanya, però veient com ha anat tot, igual ja no ens hauríem de sorprendre.
0: Exacte.
3: I més amb Florentino pel mig.
0: Exacte. Per cert, ràpidament, a punt futbolístic, avui dia també de comiats, lògicament, al Bernabéu, uns quants que han jugat els seus últims minuts.
3: Sí, tres segur. Dos jugadors, Carvajal i Àlava, i després Arbeloa. Els dos futbolistes han estat titulars, els dos els ha canviat Arbeloa a la segona meitat, Gonzalo, Bellingham, Mbappé i Ibrahim han marcat els gols del Madrid, Guruceta i Iceta els de l'Atlètic Club, i després destacar que tot i el gol hi ha hagut xiulets a Kylian Mbappé, que per cert, amb el 25è gol que fa la Lliga per segon any consecutiu guanya aquest trofeu Pichichi, i després ha estat sorprenent, després de tot el que ha passat a les últimes setmanes, hi ha hagut abraçades d'Mbappé a Arbeloa per celebrar el gol.
1: Una mica forçada, no?
3: Carvajal, Carvajal també a Marbeloa quan ha sortit del camp, per tant ha estat tot plegat un pèl estrany, el que ha passat al Bernabéu. Ens ho arriben a dir fa uns dies i no ens ho creiem.
0: Una mica de varietés, sempre.
2: Veurà una mica més la Lliga i...
3: Que se vesse. Han acabat a 8 al final, no?
2: Sí, exacte, ja agafen el Barça.
3: Mira.
0: Què us anava a dir?
3: Ja han faltat 3 jornades.
0: Ferran i Javi, creieu que és una bona hora perquè us deixi emprendre el camí de tornada cap a casa vostra?
3: A veure, tant, eh? Jo estic a gust aquí, t'ho agrairé més demà al matí.
0: Sí, ja
3: demà al matí...
2: Si vols, ens quedem amb el Jaume i...
3: Que estan aquí, no? Que estan aquí al programa.
0: Algun raconet trobaríem. Ferran Correas, moltíssimes gràcies.
2: Molt bé, bona nit.
0: La propera, a Javi Muñoz, gràcies.
3: Un plaer, com sempre.
0: Ens veiem la propera.
2: Ja estem al Girona.
0: I llàstima al Girona, sí. Demà, a partir de demà, hem de començar a reconstruir aquest projecte de Girona de cara al futur, que no sé quin Girona podrà ser, quin Girona voldrà ser, haurem de començar per aquí, després del que puguin. En qualsevol cas, només faltaria, n'estarem molt i molt pendents aquí a RAC1 i on anirem explicant amb el Miquel Agut i companyia. 3:02, és tardíssim, però hem de parlar encara de la primera federació. Avui, aquí sí, avui jornada perfecta pels tres equips catalans que han aconseguit tots tres l'objectiu que tenien abans de començar aquesta última jornada.

0: Pau Bombardó, com estàs? Bona nit.
1: Com estic? És una pregunta complicada.
0: Ja, ja. Però vaja, no deixa de ser la pregunta que fas, exacte, quan et trobes amb algú, i evidentment que tots tenim encara el giro en el cap i el que ha passat a Montilivi. Però mira, anem a buscar coses positives, que també
1: n'hi ha. N'hi ha hagut avui, n'hi ha hagut.
0: Venim d'una, com per exemple és la Champions femenina, ara n'hem parlat amb la Clara i amb la Laia, però n'hi ha una altra, que és triple, de fet, que són les tres bones notícies dels tres catalans que estan a la Primera Federació.
1: Sí, sí, correcte. Tots tres equips avui depenien de si mateixos per aconseguir els seus objectius i han complert tots. Teníem Sabadell, Europa, doncs pendents d'aquest play-off d'ascens, l'han aconseguit, el Nàstic també seguirà la temporada que ve a la Primera Federació, i bé, doncs, si et sembla, anem per pams, comencem pel Sabadell, que en aquest cas visitava el Tarassona, que jugava la permanència, de fet, ha acabat baixant degut a la combinació de resultats. Els vallesans en aquest cas han guanyat 0-2 amb doblet de Javi López, i amb aquesta victòria el Sabadell ha acabat la temporada en segona posició i, per tant, s'enfrontarà al filial del Madrid a les semifinals del play-off. Com aquest rival, també hi ha hagut una mica de merder, perquè no se sabia ben bé a qui s'havia d'enfrontar. També ha guanyat l'Europa, a Can Dragó, en aquest cas per 3-2 davant l'Eivissa, nou doblet de Jordi Cano, un dels molts que ha aconseguit aquesta temporada, que ha sumat el gol de Vaques, ha servit perquè l'Europa certifiqués la plaça de play-off. De fet, la resta d'equips que podien treure-li aquesta plaça no han guanyat, per tant, diguem que l'Europa hagués entrat a play-off igualment, però vaja, que l'equip ha aconseguit igualment la victòria. L'entrenador Adai Benítez ha valorat així aquesta classificació.
2: Jo crec que això de la classificació també s'ha de donar, perquè tens més punts de diferència i hòstia, l'Europa ha entrat, però mereixent-ho amb 4 o 5 punts més, que crec que això és una barbaritat per nosaltres. Així que feliç sobretot per ells, per el que viurem aquestes setmanes que venen.
1: Per tant, a les semifinals d'aquesta fase d'ascens, l'Europa que s'enfrontarà al filial del Celta de Vigo. I qui també ha tret rèdit d'aquesta última jornada és el Nàstic, a qui l'empat a 1 al camp de l'Hèrcules li ha estat suficient per mantenir la categoria. Això sí, és veritat que els granes han estat en algun moment de la tarda en descens mentre perdien, fins que Abdalà doncs, ha fet el gol de l'empat pel Nàstic. Per tant, la temporada vinent tindrem segur 4 equips catalans a Primera Federació amb l'ascens del Sant Andreu, i en el millor dels casos n'hi haurà 2 que pujaran a segona, Europa i Sabadell. I a banda de tot això, és el que deia, hi ha hagut merder per decidir quin era el rival del Sabadell. Hi ha hagut un triple empat a punts entre el Madrid Castilla, el Pontevedra i el Baracaldo, i al fer el desempat amb la lligueta entre els tres, Castilla i Pontevedra seguien empatats. En aquest cas es decidia amb la diferència de gols entre ells, però clar, el fet és que la Federació Espanyola ha arribat a confirmar diverses vegades al Pontevedra la seva classificació pel play-off. De fet, ha publicat inclús un tuit donant-los l'enhorabona per la classificació del play-off, però finalment se n'ha adonat que havien comès l'error en aquest criteri de desempat i que el classificat era el Castilla, que és el que s'acabarà enfrontant al Sabadell. Per tant, bé, una mica de confusió també en aquesta Primera Federació.
0: Pocs llocs passa això, però aquí
1: sempre
0: aquí passen aquestes cosetes. Gràcies, Pau.
1: Vinga, bona nit.
0: Tot això en futbol, un parell de punts també poliesportius. Un és aquesta altra mala notícia per l'esport català del dia d'avui. La trobem al futbol sala, al Barça. Nova decepció pels Blaugrana perquè ja només té la Lliga per evitar una altra temporada en blanc. Avui ha perdut a les semifinals de la Copa del Rei contra el Jaén a la tanda de penals. Anem cap a Càceres, saludem l'enviat especial Albert Ferran. Bona nit.
3: Hola, bona nit, Xavi. Segon títol que se li escapa al Barça de futbol sala aquesta temporada. Fa unes setmanes la Copa d'Espanya i avui la Copa del Rei, amb un guió gairebé calcat contra el mateix rival, el Jaén, i els dos partits perduts a la tanda de penals. Per tant, demà la final de la Copa del Rei la disputaran el Jaén i el Cartagena. La sensació avui és que el Barça ha perdonat a la primera part en què s'ha avançat i ha tingut bones oportunitats, no ha estat eficaç, i a la segona meitat hem vist la versió ultracompetitiva del Jaén, un equip intens, agressiu, que sap patir i que ha aprofitat dues vegades del sistema defensiu blaugrana. El partit s'ha acabat amb empat a 2 i com que no hi havia pròrroga, un altre Barça-Jaén s'ha decidit a la tanda de penals a favor dels andalusos. Pel tècnic del Barça, Javi Rodríguez, el resultat ha estat injust.
4: Creo que la primera parte debíamos de haber sentenciado la eliminatoria. Creo que lo justo en la primera parte hubiera sido un 4-1, un 5-1, porque recuerdo un chute de ellos que es una doble parada de Dida, que no recuerdo nada más. Nosotros un larguero, el gol, varias jugadas que hemos tenido claras para meter y no hemos metido. Y luego la segunda cara es la de que, bueno, hemos metido el 1-2 y cuando creo que podíamos darle un susto a ellos, a la siguiente jugada nos han empatado 2. A partir de ahí creo que el equipo lo ha intentado, ha peleado, pero al resultado justo y en el marcador justo con Jaén, pues compiten bien y al final la suerte de la lotería de los penaltis les ha vuelto a favorecer a ellos.
3: Un Javi Rodríguez que ha fet un discurs poc crític i que ha marxat amb cara de pocs amics de la sala de premsa quan li preguntaven si es jugava la temporada a una sola carta, la Lliga. Els play-offs, per cert, arrenquen divendres vinent i els blaugrana els queda la competició domèstica per evitar una temporada en blanc i, gairebé més important, classificar-se per la Champions de la temporada vinent. But I hear sounds in my mind.
0: Gràcies, Albert. Busquem més protagonistes el dia d'avui. El trobem clarament al Giro d'Itàlia. Jonas Vingegaard, exercir de gran favorit a la victòria final. Avui ha estat el gran protagonista de l'etapa. Rubén, com estàs? Bona nit.
5: Bona nit, sí, perquè el danès ha guanyat la prova d'avui i aconsegueix el maillot rosa. És la tercera victòria de Vingegaard en aquest Giro, el primer que disputa en la seva carrera després d'un atac a poc menys de 5 quilòmetres per arribar a meta. El danès s'ha imposat amb 48 segons de marge respecte a l'austríac Félix Gall i a 57 de l'australià Jay Hindley. Demà, 15a etapa de 157 quilòmetres entre Bóguera i Milà, serà una etapa completament plana, ideal pels velocistes.
0: Gràcies, Rubén Pérez. Bona nit.
5: Bona nit.
0: Ràpid i fàcil. Ens falta el que ens falta, que és l'últim minut.
6: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: I el farem amb l'Àlex Farsac. Àlex, bona nit.
7: Bona nit, Xavi.
0: Què ens falta per saber?
7: Doncs mira, en tenis, Arthur Fils, gran esperança del tenis francès i campió del godó, es perdrà el Roland Garros per unes molèsties al maluc. El francès ha explicat que no vol forçar-se i, per tant, la seva baixa se suma a la de Carlos Alcaraz, deixant a Yannick Sinner com a gran favorit al títol. En futbol, el Bayern de Múnich s'ha proclamat campió de la Copa d'Alemanya després de superar l'Stuttgart per 3-0. Hat-trick de Harry Kane. Amb aquesta victòria tanquen la temporada amb doblet nacional. I qui també ho fa és el Celtic de Glasgow, que s'ha proclamat campió de la Copa Escocesa per 43a vegada a la seva història, després de derrotar el Dunfermline per 3-1 a la final. I el Hull City serà equip de la Premier League 9 anys després. Els de Kingston han derrotat el Middlesbrough per 1-0 a Wembley gràcies al gol de l'escocès Oliver McBurnie al minut 95. Amb aquest triomf, el Hull City s'uneix al Coventry City de Frank Lampard i a l'Ipswich Town com un dels tres equips que pujaran a la màxima categoria. I aquest diumenge es disputarà l'últim partit de Lliga de la temporada, un Villarreal Atlètic de Madrid a les 9 de la nit, amb els dos equips ja en posició Champions. A la Sèrie A es disputaran els últims partits de la temporada. A les 3, un Parma-Sassuolo. A les 6, un Nàpols-Udinense, i a 3:15, 5 partits. Un Verona-Roma, un Lecce-Gènova, un Milan-Cagliari, un Torino-Juventus i un Cremonese-Como. També demà, final de la Copa Portuguesa entre l'Sporting de Portugal i el Torrense a 6:15 de la tarda. I a la Fórmula 1, a les 10, Gran Premi del Canadà, amb George Russell, que sortirà primer, i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, segon. Carlos Sainz farà des de la 15a posició i Fernando Alonso des de la 19a.
0: També demà es resol la Premier amb el descens en joc. Se la juga el Tottenham. El Tottenham, això sí, amb un empat en té prou. Si perd, dependrà del que faci el West Ham. Lògicament, és el punt d'interès principal d'aquesta Premier. També demà, com a gran cita esportiva del dia, tenim la final de l'Eurolliga de bàsquet. El Madrid s'enfronta a l'Olympiacos, a l'OACA, a partir de les 8 del vespre. Gràcies, Àlex.
7: Bona nit.
0: Passen 6 minuts a 2:15.
8: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
6: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
9: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora. Esport i Umat dona el doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
10: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
11: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
12: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
13: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
14: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
15: Winamax, les millors quotes.
16: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
17: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
18: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
19: Molt bé.
18: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
19: Perfecte.
18: Arribarem a tot?
19: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
20: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
21: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
22: Yeah.
21: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
22: Yeah.
21: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
22: Yeah.
21: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
12: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
23: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
12: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
0: D'aquí a 5 minuts, seran 3 quarts de 2 de la matinada, hora d'anar acabant. De fet, ja ha passat aquesta hora d'anar acabant, però demano disculpes a tots els damnificats. En qualsevol cas, mira, parlant de damnificats, agraeixo també, perquè gràcies a ells ha estat possible aquest programa, a la redacció d'Esports de RAC1 i al Pol Llergo, que l'hem tingut al control tècnic. Demà a les 11 torna el Tu Diràs amb l'Aleix Pariser. Gràcies per ser-hi un dia més. Que vagi molt bé. Bona nit.
24: Tu diràs.
25: RAC 1. Notícies. Júlia Manero.
1: Bona nit. D'aquí a 4 minuts seran 3 quarts de 2 de la matinada. I un tiroteig a la Casa Blanca ha obligat a tancar totalment la residència presidencial per seguretat amb Donald Trump a dins. En concret, s'han pogut sentir una trentena de trets. Tot plegat ha passat quan un home armat s'ha acostat a la Casa Blanca i ha disparat 3 vegades contra l'edifici. Davant l'amenaça, el servei secret ha obert foc i l'ha acabat abatent. Durant l'intercanvi de trets, sembla que també s'hauria ferit un civil. En qüestió de segons, l'equip de seguretat de la Casa Blanca s'ha desplegat pel terrat i als jardins de les instal·lacions, mentre el servei secret han ordenat als periodistes de la zona que es resguardin a la sala de premsa. A aquesta hora ja s'ha restablert la normalitat a la residència presidencial i s'ha aixecat el tancament. Tot plegat ha passat poca estona després de saber que a l'Orient Mitjà sembla que un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran estaria al caure. Donald Trump assegura que està acabant d'ultimar els detalls d'un acord amb la República Islàmica que anunciarà, diu, ben aviat. El president nord-americà ho ha negociat en diverses trucades des del despatx oval de la Casa Blanca, amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i també amb Israel. Els detalls de l'acord encara es desconeixen, però Trump ja ha avançat que un dels punts clau serà la reobertura de l'estret d'Hormuz. Tot plegat arriba després d'uns dies marcats per les amenaces de la Casa Blanca de reprendre els atacs a l'Iran. I més novetats en el cas Plus Ultra. La investigació encercla cada vegada de més a prop a José Luis Rodríguez Zapatero. Segons recull un segon informe de l'UDEF, que ha tingut accés a RAC1, la policia espanyola apunta que Zapatero i les seves dues filles van ser els beneficiaris finals d'una part dels diners públics que va aconseguir aquesta xarxa a través del rescat que el govern espanyol va aprovar el març del 2021. Entre d'altres, l'UDEF destaca que Zapatero va ingressar 500.000 euros entre 2020 i 2025 només a través de l'agència Anàlisis Relevante de l'empresari amic de l'expresident espanyol, Julio Martínez Martínez. Uns diners que haurien cobrat per aconseguir el rescat públic de l'aerolínia per valor de 53 milions d'euros. També criden l'atenció a altres moviments, com el pagament immediat d'una hipoteca de 580.000 euros que Zapatero hauria demanat el 2024 i que va liquidar només 11 mesos després d'haver-la obert. Per tot plegat, la policia espanyola apunta a l'expresident socialista com a líder d'una xarxa de tràfic d'influències i apunta que podria haver cobrat fins a 2 milions d'euros en suposades comissions per exercir de mediador aprofitant la seva influència política al Consell de Ministres del govern espanyol actual. I més coses. Aquesta nit s'ha posat punt i final al Festival de Canes amb la cerimònia d'entrega de la Palma d'Or. Uns dels protagonistes de la nit han sigut els Javis amb la seva pel·lícula La Bola Negra. El duet de directors ha rebut el premi a la millor direcció ex aequo que comparteixen amb el polonès Paweł Pawlikowski i la seva pel·lícula Fatherland. Enviat especial a RAC1 a Canes, Adrià García.
2: Els Javis van aterrar a la Croisette com els grans desconeguts i marxen amb un dels grans premis sota el braç i apuntant molt alt. Només dos directors espanyols havien aconseguit abans el guardó a millor direcció, Luis Buñuel i Pedro Almodóvar. Javier Calvo i Javier Ambrosi encara no se'n sabien avenir.
4: Estoy un poco loco, o sea, estoy procesando todavía lo del estreno, que la peli ha gustado tanto, o sea, que ahora es añadir ya esto como...
22: como un sueño, o sea, como si no fuera real, como que me tengo que tomar un segundo para digerirlo, porque claro, es que es mejor director, es un premio muy contundente.
2: La Palma d'Or se l'ha endut la romanesa Fjord, de Christian Mungiu, una pel·lícula que debat sobre els límits de l'educació en els infants, mentre que el gran premi del jurat ha estat pel drama polític rus Minotauro. Javier Bardem era un dels favorits pel seu paper al Ser Querido, però s'ha quedat sense guardó a la interpretació, un premi que s'han endut les parelles de protagonistes de Coward i All of a Sudden.
1: I ara els esports... amb Àlex Farsac.
7: El Girona jugarà la temporada que ve a segona divisió. Els de Mitchell han empatat a un contra l'Elche a Montilivi, un resultat del tot insuficient pels blancs i vermells que necessitaven una victòria per assegurar-se la permanència. Amb aquest resultat, tanquen la temporada en 19a posició amb 41 punts certificant el descens. L'Elche s'ha avançat al marcador al minut 38 de partit amb un golaç d'Álvaro Rodríguez i al minut 47 Arnau ha aprofitat un rebuig de Dituro per fer l'empat. Al minut 80 la Mar ha enviat un xut al travesser, però els de Mitchell no han pogut capgirar el marcador. Delfí Geli, president del CUP, ha assegurat que primer han de passar el dol esportiu abans de començar a valorar canvis.
24: Crec que hem de deixar passar el dol, pair la derrota, pair aquesta situació i bueno, intentar prendre les decisions correctes perquè el Girona estigui bé, que faci fer un bon equip, que tornar a il·lusionar la gent per intentar, pues, si pot ser, tornar a primera divisió.
7: El Mallorca, amb 42 punts, i l'Oviedo, amb 29, són els dos equips que acompanyaran el Girona a segona divisió. I d'altra banda, el Barça ha perdut contra el València per 3-1. Robert Lewandowski ha fet el gol dels Blaugrana en el seu últim partit amb la samarreta del Barça. L'Espanyol ha empatat a 1 amb la Real Societat i tanca la temporada 11 a la taula de classificació amb 46 punts. Amb aquesta última jornada queden definides ja les places europees dels equips espanyols. 5 equips disputaran la Champions League, el Barça, el Madrid, el Villarreal, l'Atlètic de Madrid i el Betis. A l'Europa League hi seran el Celta i la Real Societat, i a la Conference League, gràcies a la victòria d'avui contra l'Osasuna, el Getafe de Bordalàs tornarà a Europa 7 anys després. Aquest diumenge a les 9 de la nit es disputarà l'últim partit de la Lliga de la temporada entre el Villarreal i l'Atlètic de Madrid.
1: I amb el temps, aquest diumenge continuarem parlant de temperatures altes per l'època, amb calor intensa sobretot a Ponent, a l'Ebre i al Priorat. Si bé de nou apareixeran núvols baixos o boires en trams de la costa que frenaran clarament els termòmetres, tot plegat amb una mar de nou molt plana. A la tarda descarregaran algun ruixat poc important a la zona de la Vall d'Aran. I això és tot per ara. Per més informació podeu consultar el portal web de notícies racu.cat. Bona nit.
3: Ara escoltareu
5: els millors moments
3: del Via Lliure.
6: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.

0: tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, acompanyats de Jordi Beltrán. Què tal, Jordi? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Hola. Hosti, quina energia, tu, que gasta. Què tal, Toni Muñoz? Bon dia.
2: Molt bé, bon dia.
0: Tu també, tot i que a l'entrat he vist una mica decaigut.
2: Bueno, perquè ja que a aquestes hores sempre estic una mica decaigut, però...
0: I ara feies uns dies que no venies i dic,
2: bueno... Sí, bueno, perquè és que tinc molta feina, la veritat. El món dels successos estan una mica...
0: Això sí, eh?
2: Sí, sí.
0: És un no parar, eh?
2: És un no parar, és un
3: igual
2: no parar.
3: Canvien la secció d'esports i li donen l'espai d'esports.
2: Sí, exacte, sí, sí, secció sí, de successos al diari, en plana diària.
0: És així, és així. Edu de Batlle, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, com estàs?

0: Eva Jou, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, m'encanta escoltar-vos, sempre s'aprenen coses.
0: Sí, sí.
1: Sou un pou de saviesa.
0: Sempre, sempre. Sí. Sobretot el Jordi,
2: som un pou, riguis, tu. Som un pou de moltes coses.
0: De moltes coses, sobretot. Bueno, escolta, si mireu al fons del pou, sabeu què hi trobareu.
1: Què?
0: Jolong. Un pou de saviesa i un pou de xocolata Jolong. Imagina't, tothom s'hi voldria llançar a l'interior. Home, un pou ple de xocolates, eh?
3: Quines ganes de cop, escolta. No?
4: I no podríem
0: com el tio Gilito, llançar-se allà i epala!
4: No podríem fer una prova un dia?
0: Una prova de tirar-hi xocolata Jolong a dins un pou?
4: No, de no regalar el lot de xocolata Jolong sí. I repartir-lo entre
1: nosaltres. S'enfonsa el món,
2: L'últim dia podríem.
0: L'últim dia podríem, sí, demanar...
4: A veure què diria la gent. Ja no escolto la tertúlia.
0: Jo et dic una cosa.
1: Cancel·lats, exacte.
0: Trobo que la gent a vegades sí que s'enfada com molt perquè no li toqui el lot de xocolates. Imagina't,
2: ah, sí?
0: Sí.
1: Hi ha una competició aferrissada.
0: Molt.
2: Sí?
0: Hi ha gent que diu, ostres, si porto 5 anys intentant-ho.
2: I no m'ha tocat mai. No,
0: clar, és que sou molts. Vull dir...
2: Bueno, quants oients ja... Té, aquesta franja.
0: Aquesta franja. Que no m'ho vull oblidar, però 150 o 170.000 oients.
1: Llavors, no ens hi posem per poc.
3: Quants envien un tuit? Molts.
0: Ara.
3: Milers. Llavors, ara. És difícil, clar.
1: Sí, contra l'esport no s'hi pot jugar.
4: La de vegades que hem jugat a la loteria...
2: També diré que estaria bé, ara que tenim la intel·ligència artificial, tirar una mica enrere, veure la gent que ha participat més vegades i al final, l'últim dia, dir, mira, avui no hi ha puntets... I
0: compensar.
2: Li donem
1: una gran... Sí, no? Seria un
2: estaria
1: gran
2: bé,
1: gest.
2: També,
0: està bé, podríem intentar-ho, però ara amb la IA no sé si ens va bé.
4: O que vinguin, que vinguin
0: tots no, Jordi,
2: sí,
0: cuidado.
2: El primer que arribi,
0: no.
4: Al final de la tertúlia i tindrem el lot com el ram de flors del casament, el lot i qui l'agafi se'l queda.
0: Això des de la planta 15 que s'està molt mono, tirar el lot sencer, a veure si...
4: Des de la 3 segur. Amb la gent del Mundo Deportivo ara i com va ser.
0: Sí que estan allà a la 15 els del Mundo Deportivo. Uns dies.
1: Ens han entrat a casa.
0: Sí, exacte. És el que va dir la Ferrusola en el seu dia, vull recordar. Bueno, ja sabeu que aquí ens agrada premiar els oients que us lleveu d'hora per escoltar la tertúlia de patates amb aquest lot estupendo de xocolata Jolong que té xocolata artesana amb ametlla, xocolata amb cacau, el 70%, xocolata farcida, trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes altres. Què heu de fer per endur-vos el premi o com a mínim competir-lo?
2: Si portes 5 anys escrivint, t'expliquem el que has de fer.
0: Fer retuit al missatge que acabem de publicar a Twitter i a partir d'aquí doncs entres al sorteig. I, escolta, i si no, vés a una botiga Xocolata Jolong i compres la presa que més t'interessi. Xocolata Jolong!
5: Jolong!

0: Sabem què li ha sorprès aquesta setmana a l'Edu de Batlle.
1: Doncs mira, ara llançaré una pregunta sobre la taula.
0: A veure.
1: Llançaré una pregunta per nosaltres i pels oients.
0: La llenço. La llenço. No la deixes.
1: No com el teu lot de xocolata, no farà tant de mal, però la serà suau, val? I explicaré una interioritat de la ràdio en el camí. Perquè la gent no sap que a l'hora de dinar, aproximadament entre quarts de 3 i les 3, ens ajuntem uns quants, a nivell rotatori, no sempre, els mateixos.
2: De la cuina.
1: Al menjador de la ràdio a dinar.
0: Sí.
1: Val? Menjador petitet, però hi caben, què? 10 persones ben bones, 10-12 persones.
3: I si no, els en quebra.
1: Sí. Sempre traiem temes de debat o preguntes i llenço sobre la taula una de les preguntes que vam llançar aquesta setmana, que és: si poguéssiu escollir, si no fóssiu catalans, quina nacionalitat us agradaria tenir? D'arreu del món.
2: Francès.
1: Clar.
0: Que ràpid.
1: Tu francès?
2: Sí, perquè ho tinc claríssim.
0: Ho tens claríssim?
2: Sí, sí.
0: Però
2: jo...
0: perquè que t'has fet moltes vegades la pregunta?
2: Sí. Hosti. No, jo he de dir, mira, quan vaig ser adolescent, els dels primers països que vaig visitar va ser França. Vaig anar a Normandia i és allò que em vaig estar en una, dèiem, una correspondance, que era correspondència, que tu te'n vas 15 dies aquí i després a casa d'un noi, aquest noi, després venia a casa teva. I, ostres, em va agradar tant que vaig pensar, jo vull ser francès, m'agradaria ser francès.
0: On era? De França, m'has dit?
2: Normandia.
0: Normandia, home, sí. Clar, a veure, també la zona...
2: I m'ho vaig passar molt bé i vaig pensar, hòstia, és que jo vull viure aquí, jo vull ser francès.
0: I això, que quina edat tenies?
2: 14.
0: No has complert el teu somni, eh?
2: No, bueno, no sóc francès.
0: No ets francès, si no vius a Normandia.
1: Moltes vegades?
2: A Normandia? No, no hi he tornat.
1: No, a França.
2: A França, sí. Sí, i ja no tinc tantes ganes de ser francès, però en aquell moment vaig pensar, ostres...
0: Però escolta, si no has tornat a Normandia, potser és veritat que és el moment de tornar-hi.
2: Mira, doncs potser sí.
0: Mirada d'adult.
2: Sí, és veritat, a veure què passa.
1: A la meva pregunta intervenen tot tipus de factors, és a dir, tipus de manera de ser de la gent, que us agradi o no el país, pot ser un país que no hi hagueu estat mai, però a mi

0: M'agradaria tenir aquesta nacionalitat.
1: Clar, jo soc molt poc original, arrisco poc. A mi m'agradaria molt ser italiana per aquesta expansió, tot cap a fora, vinga, saps? Vull dir, jo tinc una cosa molt continguda, molt catalana, que crec que també es contagia amb l'entorn, i penso que si fos italiana seria una manera de desprendre'm d'aquest cap a dins.
2: Ara.
1: Bueno, i a part el menjar, clar, vull dir, tan bàsica que soc, menjaria perfecte.
3: I portaries unes ulleres de sol molt grans.
2: Sí, sempre.
3: Perquè també es marca d'elegant.
2: Jo aniria sempre amb...
1: elegantíssima.
2: Elegantíssima, amb sabates de taló a la platja.
1: Exacte.
2: S'ha vist, això, eh? S'ha vist moltes vegades, eh? Sempre amb sabates de taló a la platja.
3: Sempre un botó de més descordat.
1: Sí, sí. Una mica de picardia. Sí.
2: Però, escolta, t'he de dir que, Jou, tu ja tens una certa mobilitat de mans.
1: Sí.
2: Jo crec, trobo que és imprescindible.
3: Ah, bueno, pels italians.
2: És imprescindible el llenguatge manual.
1: Tinc la base per acabar-me de fer.
2: Ara.
4: Últimament la mobilitat de mans la porta tot Déu. Jo seria del País Basc. Seria vasco. Bàsicament per a comer los chuletones.
3: Per la gastronomia.
4: Es pot considerar una nacionalitat.
2: Sí, totalment. Saps quin és l'altre exercici? Edu, que jo m'ha agradat molt jugar-lo alguna vegada, que és el de quin país podria ser aquesta persona per respecte que té.
1: Ah, sí,
0: aquest
1: sí.
0: També s'ha fet als dinars de RAC1.
2: És molt bo.
0: També s'ha fet, sí.
4: Per això actualment...
2: I a més, quan ho fas, llavors compleix... O sigui, tothom està bastant d'acord.
1: Marc Simón és nòrdic.
2: És nòrdic, home, Marc Simón.
1: Nòrdic.
2: És un senyor danès, sí. Claríssimament.
4: Però,
2: tu, Edu, ja ho saps? El que t'agradaria ser?
0: Canadenc.
2: Canadenc.
0: Ah, és un país que m'agrada molt.
1: A fa per tu.
0: Sí, el vaig visitar i em va agradar molt. I a més, jo crec que Canadà són els... que em perdoni ara si que ningú s'ofengui, els nord-americans bons. Sí. Té la cosa bona d'Amèrica, té la cosa bona dels Estats Units, les coses bones, i li falten moltes de les dolentes.
4: Per tant, t'agradaria també a Austràlia.
0: Sí?
2: No, té un aire, sí. Té un aire, potser.
4: Té.
0: Passa que Austràlia...
4: De l'Europa nòrdica i Estats Units.
0: Anava a fer un raonament estúpid, que és, no, però Austràlia està molt lluny, però clar, si fos australià no estaria lluny. No. Clar.
4: I a més has de pensar que Canadà d'aquí poc serà europeu, segons com, no?
0: Sí.
2: Bueno, doncs, tots vosaltres, pregunteu-vos-ho des de casa, aquesta és la consulta...
4: I tu, no has dit que series?
2: Jo, és que no ho sé.
1: Tornaria a néixer català.
2: Grec, hosti, grec massa calor, a Grècia, no. Exacte. Una i mil vegades... Català! Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a l'Eva Jou.
1: Mira, també té a veure amb una interioritat d'aquí dins la ràdio, que és que jo una de les qualitats que tinc és que vaig molt bé de ventre, sigui on sigui.
2: Carai,
3: hola, hosti, Jou. Qualitats molt interior.
0: No tens problemes, no?
1: Jo no tinc problema aquí a la ràdio, que això és veritat. És bastant comentat que aquí a la ràdio hi ha gent que li costa. No és el meu cas.
2: Sí. Això es comenta?
1: Això es comenta. Ah.
0: Que li costa perquè no els agrada.
1: En aquests dinars a vegades es comenta.
4: A la ràdio?
1: No, a la ràdio i a tot arreu.
2: No, però vol dir que en espais públics...
1: Exacte, que inclouen la feina.
2: Compartits que no és casa teva, hi ha gent que li costa més català.
0: Són els coneguts com a culofinos. Arran d'un personatge de la pel·lícula American Pie que només podia fer caca a casa seva.
4: Això ho comenteu
1: a l'hora de dinar.
4: Això ho comenteu a l'hora de dinar.
1: És un tema... Sí, sí, és un tema recurrent.
3: Segons com ho estem comentant ara.
1: Amb el lot de xocolata Jolong. No,
2: que depèn de les estructures, diguem-ne, cronogràfiques de cadascú, potser és l'hora també d'anar al bany.
3: Bueno,
2: no és
1: veritat. Aquí no ens hi posem, que
4: tothom té el seu rellotge, va.
1: No, però el que volia dir és que, clar, em sembla un privilegi poder anar bé de ventre a la feina, perquè és un lloc on et passes moltes hores.
3: És un do,
1: exacte. Aquí la ràdio...
2: Pot ser que estiguem utilitzant privilegi per sobre de les nostres possibilitats.
3: No és un privilegi. No?
2: Però tot és un privilegi. Has de ser conscient dels teus privilegis.
1: Hi ha privilegis
2: sobretot,
1: que haurien de ser un dret.
2: Privilegi
1: aquest...
2: com a home blanc i que vas bé de ventre.
1: Aquest penso que hauria de ser un dret.
3: És una fortalesa. És...
4: Però, perdona, i aleshores a casa hi vas bé també,
1: sí,
4: o no?
1: Sí, jo vaig bé tot arreu.
2: Això estaria bé.
1: Això vaig bé i això ho tinc bé.
2: Això m'agradaria molt el perfil de la persona que va molt bé fora i a casa no.
1: Però és
2: que...
1: Giro,
4: a veure, quantes hores estàs aquí i quantes hores estàs a casa?
1: A veure,
4: és que casa és la feina.
1: Més aquí que a casa, probablement. Veu? Hauria de comptar bé.
0: Hores actives, si no comptem
3: amb dormir. M'està incomodant molt aquesta conversa, eh?
1: Anant al gra.
2: No gaire més al gra, eh?
3: No cal.
1: Que aquí la ràdio, no sé a altres llocs com funciona, però aquí tenim tres lavabos adossats, diguéssim, un al costat de l'altre. Llavors, una cosa que m'estic trobant...
0: Tres les dones.
1: Els
0: homes, dos.
1: A dos, eh? Val. Una cosa que...
0: Perquè hi ha
4: el suplement.
1: Ja ho teniu a banda. A veure, el que m'estic passant... amb el que m'estic trobant massa recurrentment és que quan vaig de ventre i surt... A veure, no vull abusar de la paraula, però m'he de poder explicar. I estan tots els lavabos lliures i només hi ha el meu ocupat, i de cop entra una persona, no entenc per què té la dèria d'entrar al lavabo que jo acabo d'alliberar, havent-n'hi dos més de lliures. Saps? És a dir, que falta molta empatia de lavabo. Hi ha una norma no escrita que crec que ens hauríem d'aplicar tots, que és no entris mai al lavabo que acaba
3: d'alliberar. Però tu no pots sortir quan hi ha algú. També s'ha de dir.
1: No pot sortir quan hi ha algú, no, però què és aquesta norma? N'hi ha dos més de lliures. Les probabilitats que entrin al meu...
3: T'has d'esperar que entri.
2: Perdona, O sigui, hi entren...
3: És una norma no escrita, però que és.
1: Em creu amb la gent que també ha d'entrar al lavabo.
2: Però veuen que acabes de sortir.
1: Veuen que acabo de sortir i la inèrcia fa que, com que et saludes i això, acabin entrant al lavabo que t'acabes d'alliberar. I penso, home, una profanació de la intimitat una mica bèstia.
3: Bueno, però tu l'has deixat allà, la intimitat. És a dir, has obert la porta a la teva intimitat.
1: És que ja no hi ha més espais més íntims on deixar aquesta intimitat.
3: No, però vull dir que tu... No. L'error és teu. És a dir, tu el que has de fer... Tu has d'esperar... És a dir, quan... Encara que hagis acabat, tu t'esperes 3 segons de rigor que aquella persona entri al lavabo que no està ocupat i aleshores quan es tanca, tu obres.
1: M'està deixant de semblar un privilegi.
3: I evites una cosa que es diu eye contact, que és...
1: No, és que ho estic passant,
3: que és el contacte visual
1: malament
3: amb aquella persona.
1: Perquè llavors ens hem de trobar per la redacció i clar...
0: No ho farem per no oferir sensibilitats, però els temes de lavabo podrien donar per 4.
5: Sí, de no lavabo.
1: I em sap greu que s'hagi sentit ofès.
2: Que els prefacis els facin al lavabo. Al moment d'entrada i sortida no hi hagi eye contact. Clar. És molt important. Una mica com els gossos, no? Que quan van a fer les seves necessitats, no miren gaire. O sigui, els veus la cara de...
3: Home, perquè és que ells ho estan fent en públic aquella... i potser no volen.
2: Ara ells voldrien estar a casa
3: mirant,
2: seva, potser. Clar, llavors et miren com dient, però per què m'has de mirar?
5: Què collons mires? I després ve un altre gos a dir, a veure què ha fet aquest, que això
2: exacte.
5: No t'ho fan,
2: Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana al Jordi Beltran.
4: S'estan devaluant els aplaudiments.
2: Devaluant?
4: Sí.
2: Què vols dir, que se'n fan més per sobre de les possibilitats?
4: Sí, jo crec que pot arribar al punt en què a Cannes, per exemple, que és un dels llocs on es mesura la durada dels aplaudiments, arribi el dia en què durin més els aplaudiments que la pel·lícula.
2: Que la pel·lícula.
3: Sí. Pedro Almodóvar, 7 minuts d'aplaudiment.
2: No, perdona.
4: Los Javis, 20 minuts.
2: 16 o 15 o no sé quant.
4: Los Javis, 20 minuts. A 2 minuts van dir el rècord. O sigui, ja hi ha rècord d'aplaudiments.
3: 20 minuts.
2: A veure, Toni García Ramon, que ha anat moltes vegades a Cannes, sempre em deia que per sota de 5-6 minuts és un fracàs, ja, eh?
4: Però no, o sigui,
2: no, un aplaudiment. No, però vull dir que hem arribat a un punt a Cannes en què, ostres, que s'acabi la pel·lícula i hi hagi una mica així, és un desastre. O sigui, el mínim és que t'aplaudeixin 7 minuts, que ja s'ha convertit en un emblema
4: absurd
2: de la realitat.
4: Que la gent es posi a aplaudir a mitja pel·lícula,
2: ara,
4: 10 minuts, un
2: com
4: quart,
2: que s'acabi ja.
4: I si ha de durar més ja de 20 minuts, perquè a veure, els enterraments també s'aplaudeix de vegades, però encara no he vist que durin 20 minuts, però si han de durar tant, que contractin o un grup de palmeros i facin una mica de rumba ja. Que li donin una mica de gràcia. Què aguanta 20 minuts aplaudint?
2: No té cap sentit.
4: Home,
0: però no es cansa la gent?
4: No, i potser la pel·lícula és una merda, eh? Potser.
2: No, és que jo crec que no està tan vinculat.
4: Tots els familiars, des de la productora, de la distribuïdora...
2: I aquest està vinculat. S'ha convertit, no ho sé, s'ha convertit tant en una mena de cliché, els aplaudiments de Cannes, que jo crec que ja ho provoquen els pròxims a la pel·lícula, i vinga, vés aguantant, i vés aguantant. No dic el cas dels Javis, dic en general, perquè a vegades hi ha uns trunyos, que la gent si està 5 i 7 minuts aplaudint, que dius, bueno...
4: I aleshores hi ha els Òscars que els donguin... A veure, aquest ha tingut tants aplaudiments? Vinga, Òscar. Bé, doncs crec que s'ha de tornar a valorar realment el que vol dir un aplaudiment i que duri i que realment digui, hòstia, ha durat 30 segons, però hòstia, quin aplaudiment, no? Una cosa així. Vale, i l'altre tema molt ràpid és que estic molt content perquè finalment he descobert quin tipus de persona soc.
2: Ah?
4: A la meva edat, 71 anys, ja.
2: Mai és tard.
4: Resulta que hi ha un psiquiatre, que ara em sap greu no recordar el nom, un psiquiatre nord-americà, però un nom com de país de l'est, que diu que no només hi ha introvertits i extrovertits, sinó que hi ha uns que podrien dir-ne altravertits, que són persones que tenen una gran capacitat per mantenir relació social i que, hòstia, al mig d'un sopar i tot això...
2: No desentonen. Tenen capacitat de conversa,
4: etcètera. Que tenen, fins i tot, un punt de lideratge de la reunió...
2: Sí.
4: però que són persones que tenen un límit. És a dir, que a partir de cert moment diuen, hòstia,
2: fins aquí.
4: Estic saturat ja.
1: La bateria social s'esgota.
4: Sí. Jo en conec alguns d'aquests, eh?
2: No serà que t'autoconsideres altrovertit una mica,
4: no,
2: Jordi?
4: No, no, sí, jo em considero altrovertit.
2: Ah, sí, eh?
4: Sí, sempre passa, recordo muntar coses a casa i arribar un moment que dic, ei, s'ha acabat, tots fora.
2: Això, jo, us estimo ei, molt igual, però
4: venga. Jo crec que és positiu. Que és positiu,
3: és positiu, sí.
4: Per la persona que decideix que ja n'ha fet prou, i pels altres també, perquè si no ja comença a dir, què li passa, que ets raro, ara no diu res. Mm. És a dir, són gent que